0: que no soli... O sigui, pambolí, jo a l'escola menjàvem pambolí amb sucre, perquè quan soli ja se torna un poc ranci, se posa un poc de sucre i és el bimbo, franquista. Perdona, ai, no vull dir el bimbo, el tigretón de la meva joventut, no? O sigui, el que menjaven... Sí. El que menjàvem a l'escola, en el pati, era sí, pambolí amb sucre.
1: El teu sí. Bollicao.
0: El bolli, això. El
1: també que... se pot dir sí, moltes maneres, moltes marques.
2: Clar, Tomàs, quan vas escriure i vas publicar Volum Pamboli en els anys 90, imaginaves que acabaria sent un llibre de culte i que s'editaria? Ho dic perquè és un d'aquells llibres que ha estat descatalogat a cert sí. temps i que la gent anava a llibreries de vell a cercar-lo i se n'anava empassant. Demà en mà, això significa que és una bona notícia que un llibre encara sí. tingui interès tant d'anys després.
0: Sí, això me deixa un poc estorat perquè no sabia això, que se considerava d'aquesta manera. Sé que a Anglaterra, quan ho vaig traduir, va tocar, no sé, una... És que els ingleses, tots els del nord d'Europa, tenen una idea de la Mediterrània molt exagerada. Bueno, són com uns enamorats de tot aquí, i molt més que els que vivim a la Mediterrània. No, no, nosaltres no sabem el que mengen ni els grecs ni els italians. Bueno, els italians sí, perquè ja ells són els mestres de màrqueting. Però vull dir que del nord d'Europa tenen com mitificat tot lo sí. de el menjar local d'aquí i tal. I esclar, això va tenir bastant èxit, més èxit allà que no aquí.
2: Clar, precisament, a lo sí. millor, el que ha fallat en el pamboli és una mica és màrqueting. Tu ara parlaves dels sí. italians que et cerquen exportat la cuina mediterrània arreu del món, quan en sí. realitat en molts de països de la conca mediterrània trobarien plats semblants i la coca de trampó de fent no és més que la nostra pizza, si m'apures. I,
0: sí.
2: en canvi, tothom sap
0: no
2: el que és una pizza.
0: No,
2: tothom sap el que és una pizza, però no sap el que és una coca de trampó.
0: Exacte,
2: perquè els italians
0: sí.
2: ho varen saber vendre millor. Però què creus que té el pamboli perquè desperti tanta emoció i tanta identificació a casa nostra? Perquè si una cosa mos unes com a poble és fer un pamboli plegats, i tothom se va passant el companatge, sí. Que soli circuli, se sal, se tomati, i encara que cadascú se'l prepari de la seva manera, que tu en el llibre sí. ho expliques, que cada persona un pamboli.
0: Sí.
2: Com allò d'un sol Déu, una sola dona, cada persona sa sí. seva recepta.
0: Sí, pues, quina era la pregunta?
2: No, que creus que té el pamboli que ha despertat tanta emoció i sobretot tanta
0: sí.
2: identificació.
0: Bueno, primer, perquè normalment és la primera cosa que pot fer un nin a la cuina és fer-se un pambodi. I és com un sentit de no sé, d'orgull de fer-se un pambodi i ja se li acompanya tota la vida, no? I és una cosa que se pot fer tot sol, se pot fer en companyia, és una cosa que basta lo mínim, una roixeta d'oli, un pot de, tros de pa i un pot de sal, o pots anar allà on vulguis. I darrerament també s'està arribant a uns extrems del pambodi que jo especulava un poc fa 30 anys de lo que podria arribar a ser un pambodi, i crec que ha arribat bastant de llocs que ho fan... Fan unes cartes de pambolis que són al·lucinants.
2: Sí, i que no és barat.
1: No, que te pots gastar allò que vols,
0: sí,
1: perquè ara
0: exacte.
1: Un cuixot
0: sí.
1: o un formatge bo pots sí. arribar a gastar-te sí. molt de dobbers per un pambol.
0: Sí, però el cuixot aquí no havia. O sigui, va arribar amb el costum de menjar pamboli amb jamón.
1: Sí,
0: perquè aquí sempre s'ha de dir això.
1: Sí.
0: Perquè s'ha de dir jamón, perquè eren els estaments, els andalusos, que venien aquí a fer feina de turisme i varen introduir això, perquè aquí no s'ha fet mai pernil, cuixot o...
1: No. Amb el que se menjava, el pambodi.
0: El pambodi...
1: Quin companatge era, primigeni?
0: Primigeni, doncs, un pot de... No sé, bàsicament, o rengada o coses molt... a l'abast de la gent de poble.
1: Mm-hmm. Peix.
0: Sí,
1: peix.
0: Sí.
1: Sí. Sí. Una cosa més humil.
0: Bueno,
1: més...
0: i també figues, fruita, exacte. Formatge, segons...
1: Ubercocs.
0: Ubercocs, sí.
1: Olives?
0: I olives.
1: També.
0: Sempre.
1: Sí.
0: Sempre, sí.
1: Sí.
0: El fenoll marí i totes... el coro. no? De les Olies, de Froi Marí, els taparots, aquestes coses.
2: Clar, parlant de pa amb oli, en el llibre ho dius, cada persona un pa amb oli, perquè no hi ha una fórmula canònica.
0: Pues hi ha segons d'allà on vens. O sigui, la serra normalment se comença amb sodi, perquè és el més abundant. En el pla se posa a vegades, no sempre, però és temàtica primer, perquè n'hi ha més temàtica per aquí que no oli. I vaig demanar una vegada que vaig donar una xerrada a Campos. I aquí què posava primer, l'oli o la temàtica? I tots van dir, la sal. Perquè, clar, estan al costat del trenc i tenen, o sigui, per ells el que és més generós és la sal. O sigui que cada un, segons d'on ve, pues, s'enfoca el pa amb oli d'una manera diferent.
1: És curiós això. Jo recordo la meva padrina, Margalida, que untava la domàtica per les dues bandes d'espà perquè quedava més humit.
0: Sí, el meu germà que banyava l'espà a soli, les dues bandes també.
1: També,
0: sí, sí.
1: Perquè fos un poc més, sí, no tant. A vegades l'espà era un poc sec, tenia un parell de dies.
0: Sí. Però segons els experts, es pa ha de tenir un dia o dos.
1: Un dia o dos, màxim.
0: Sí. No, mínim.
1: Ah, mínim.
0: Un dia o dos, perquè si no se desfà. O sigui, ha de tenir un... Ha d'estar un poc madur.
1: Sí, sí.
2: Ha de tenir certa consistència.
0: Sí, una consistència, sí. El que també ha desbaratat tot ha estat el pa de benzinera i tot això que arriba mig cuit i la fiquen en el forn i quan ho talles acabes amb una grapada de migues i respús. Necessita un fondari, un fons un poc sòlid, un pa amb oli.
2: I quina és la fórmula Thomas Graves per fer un pa amb oli?
0: Puf, segons el dia, però no, bàsicament és pa torrat, fregat un pot d'all, una ratxa d'oli.
2: Tu comences per oli, diguem-ne.
0: Sí, jo sí. I després és tomàtica i sal. I després el que hi hagi és a la gelera, en el rebost. El rebost és una cosa que ha desaparegut bastant de les cases mallorquines i el pa amb oli anava la gent cercant el rebost, que era pues, o formatge o no sé, camaiot o botifarró o tal. La sobrassada no casava molt bé perquè són dos greixos molt diferents. Però el rebost és una cosa que ja no trobes un apartament, una casa moderna. I el que surt de la gelera ja has de deixar-lo un poc que se quedi a ambient, a temperatura ambient.
1: Això és ben bo. Sí. Ja no, quan un arquitecte fa una casa nova ja no pensa fer un rebost.
0: No. I també hi ha una ciència del rebost. Ha de tenir una entrada a 90 graus d'aire, a 90 graus de l'altre. Un ha de mirar cap al nord perquè ha d'entrar l'aire fresc. Bueno, en fi, Sí.
1: I vosaltres quan vareu venir a viure a Mallorca teníeu el rebost que vostre?
0: Sí, mon pare va fer, bueno, va confiar en els mestres d'obres de D.A. i va fer un rebost com toca, no?
1: Com toca, sí, orientat, al mar, exacte. Tot això com dit.
0: Sí.
1: I què teníeu en el rebost? Teníeu també coses, ingredients en la terra, o tot una ja per vareu adaptar?
0: Ah, bueno, no, també, sí, un pot, sí. Si venia qualcú d'Inglaterra, sempre venia amb una maleta plena de coses allà, però bueno, sobretot dolços, perquè aquí no hi havia. No, menjàvem bastant local, bastant, sí.
2: Clar, quan parlam de pa amb oli, també parlant d'autenticitat, en certa manera, sí. No sé si tens la sensació, tants anys després, que és a Mallorca que tu vas reflectir en aquella primera edició d'aquest Volem pa amb oli, el llibre del qual avui parlam, en Thomas Graves, ha anat perdent una mica d'aquesta autenticitat, aquesta illa que tu tant vas estimar i tant has estimat, sí, des que eres nin.
0: Sí, bueno, sempre el pa amb oli sempre ha estat un poc, com es diu, salvavides. Un poc, que
2: com una àncora. Com una àncora.
0: Exacte. Que la gent sempre, bueno, que no mos poden llevar el pa amb oli. Bueno, mentre se faci el pa moreno mallorquí i de massa mare, que ara tot és massa madre, però resulta que el pa moreno mallorquí sempre ha estat fet d'aquesta manera, és més digestiva, més consistent, no té sal, o sigui que té uns avantatges i aguanta, gràcies a la falta de sal, aguanta una setmana o més. Mentre un pa, una baguette, si tens sort, doncs en 24 hores encara se pot llescar, però si no, no.
2: I l'has de passar per la torradora.
0: Exacte, sí.
2: Perquè si no, no és mangívola. Clar, tu com a estranger, com a guiri, diríem, sí, de qualque manera, Thomas Graves, sí, també dos l'ho vi com a tres, segons quin pecat. Ho dic perquè jo un pic, jo que de vegades m'agrada anar d'hotelet a les zones de costa, sí, m'he trobat pa amb olis per estrangers, que clar, dubt molt que qualque local fos capaç de preparar-lo d'aquesta suerte, que diria mo mare, perquè sí, tomàtica que ve dins una mena de bidó o llauna, sí, pinten amb un pinzell sa llesca, oliet mínim, i llavors això sí, cuixot salat o allò que demanis. Clar, això no és ben bé un pa amb oli. També corre el risc de que popularitzant-lo el prostituïm, en certa manera, i que llavors haurà un pa amb oliarisme que no és escanònic. No sé si hauria de posar un segell de protecció.
0: Sí, jo crec que menciono aquí... Sí. He fet una petita introducció per explicar el que ha passat des de que vaig escriure el llibre i ara. I entre ells, pues, la serra, que ara és una, està protegida, és una, no sé què, de la humanitat, i he proposat que el pa amb oli hauria de ser un bé cultural immaterial de la humanitat.
2: No, i que se prohibissin en segons quins atemptats en el pa amb oli.
0: Bueno, sí, sí. S'ha de poder tenir la llibertat de fer el que vulguis dins la teva cuina, però jo crec que vendre una cosa com un pa amb oli hauria de tenir un pot de... no de control, però per lo manco comentaris dels consumidors. No?
2: Mm-hmm. Això els valencians ho tenen com a molt clar. Sí. Tomàs, ells no els agrada que se'ls digui qualsevol cosa paella, perquè la paella és canònica, ha de dur coní, ha de dur, sí, garrafó, sí, és a dir, ha de dur quatre coses, sí, i a tot l'altre li diuen arròs amb coses. En sopar amb oli hauríem de fer el mateix? Una cosa és pa amb oli i l'altra cosa és pa amb coses?
0: No sé, no m'agrada prohibir.
2: No, prohibir.
0: Però
2: no,
0: sí, però
2: no
0: anirem, sí.
2: No anirem
0: però...
2: a totes les cares del món amb una pistola per dir el pa amb oli se fa d'aquesta manera, però a vegades també que quan s'ensenyi a fer un pa amb oli se entengui clar com és o com s'hauria de fer.
0: Sí, això sí, s'hauria d'ensenyar com se fa, amb quines són els ingredients tradicionals. Hauríem de distingir entre un pa amb oli tradicional i un pa amb oli... com se diu, desestructurat o postmodern o el que vulguis. Sí.
1: Un pa amb oli que faria en Ferran Adrià, no?
0: Exacte, podria ser, sí. Clar, bueno, sí, ell també ha fet una sí, essència de pa amb tomàquet amb espuma i de no sé
1: què. Sí, que
0: sí, tot això està...
1: Ha
0: de ser perquè la gent reaccioni, també.
1: Sí, perquè és una evolució, sí, tot, sí, no? Però a nivell de restauració, trobes molt de llocs on se pugui menjar un bon pa amb oli?
0: Pues, no sé, és que en el moment d'escriure el llibre hi havia un moviment molt de joves així nacionalistes i que cercaven la identitat cultural pròpia i van sortir un munt de locals de pa amb oli, sobretot a Santa Catalina, a Palma, que avui no queda cap ni un, perquè hi havia com a 14 o 15 en aquella barriada. Sí, a Samaguetell, a Sa Llimona, a Mano, i, bueno, així un munt, que eren llocs on se reunia la gent per xerrar i per passar una estona, perquè començaven els McDonald's, que estan pensats perquè entris, mengis
1: i
0: te vas sí. tot d'una, perquè la llum i l'ambient
1: no
0: acompanya. No. I això era, la reacció, era un puesto que era com un poc... Un

0: Hi ha una tenda de a Manacor de productes locals i ecològics, i hi ha uns pans.
1: Has trobat
0: allà,
1: un poc.
0: Sí, sí, sí.
1: Ja, has endevinat.
0: Sí.
1: Ara ja no ho fas, ara ja el trobes.
0: Exacte, sí. Sí,
1: bo, sí, perquè, clar, també du feina fer...
0: Bueno, entres en un ritme que un dia fas la primera tovada i l'endemà fas la segona i ja...
1: Ja no te pots aturar, perquè...
0: No, ja no te pots aturar, perquè massa, has de guardar la massa per el dia següent. Sí.
1: Uh-huh. I ho has fet durant molts anys.
0: Sí, sí, sí, bastant.
1: I això també de família, i ton pare ja va quedar captivat pel pa amb oli quan vareu venir aquí a Mallorca.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a casa nostra sempre una de les coses... Ma mare me va dir, una de les primeres frases que vaig dir és «Mother, I want a pan boli». Sí, mama, vull un pan boli, perquè havia estat malalt i no se m'havia fuit la gana, i quan me va tornar...
1: Pobre, sí. Li van dir a ta mare, sí, per favor, un pan boli. És a dir, que t'ha surat des de ben
0: sí,
1: petit.
0: Sí, sí, sí.
1: El pan boli. I com el menjaven ton pare i ta mare?
0: Pues com sí, tothom, sí.
1: No feien un pan boli gourmet? O...
0: No, que va, no. A casa nostra se menjava bastant frugalment, no?
2: Uh-huh. Clar, també sí, el pan boli té un punt, ara que parlàvem de Cana Lluny, té un punt de memòria familiar, perquè
0: sí,
2: cada casa fa el pan boli de la seva manera, i jo, per exemple, jo tinc 46 anys, i encara ara li demano a ma mare, si la veig aixecada, li mama, me fas el pan boli, perquè ningú te fa un pan boli com una mare.
0: Ah.
2: Clar, és connectar, és com la Madalena de Proust, és connectar sí, amb aquella infantesa, amb aquells gustos, i les tomàtiques són a que nostra, sol i és a que nostra, i se sal també.
0: Sí.
2: Però també hi ha aquest punt de mare que fa que el pan boli sigui 30 vegades més bo.
0: I també ara venen tomàtiques de fregar, que diuen que són d'un color vermell...
2: Això són falses.
0: Són falses, sí, perquè el que té és la tomàtica mallorquina, o de penjar, o de...
2: Sí, de Ramallet.
0: Sí, de Ramallet, és que és la més parescuda a la tomàtica original dels Andes, és d'aquest color groc, un poc groc, taronja.
2: No, i el que té és Ramallet és que és molt lletja, aquesta tomàtica. Quan t'ha passat ja una sèrie sí, de dies, la gent no la compra perquè la vol lletjona. En canvi, aquesta tomàtica de Ramallet falsa, que és com un híbrid sí, que han creat, està sempre vermella,
0: sí,
2: sempre fa com a mirera, en canvi això no és Ramallet.
0: No, però és de Ramallet, a més, té una concentració molt més alta de minerals i de vitamines que no una tomàtica d'ensalada, per exemple. I aguanta pues, quasi 9-10 mesos.
1: Mm-hmm. Tomàs, que va ser sí, primer el llibre o la pan boli band?
0: La pan boli band, sí. Sí, perquè com estava clar que no arribaríem mai a gravar un disc, jo vaig dir, per lo mal que podríem fer un llibre de recetes de pan boli. I, bona idea, vinga. Però ningú se posava i jo... Pues me posaré jo. I me va començar a sortir totes aquestes històries de forners, de tafoners, de tal i qual, o sigui, gent de les veus, o sigui, veus de la terra, no? És gent xerrant de la seva experiència. I vaig començar en castellà, perquè pensava això, per introduir els castellà parlants de lo que és el pan boli, però com totes les paraules eren tan carregades de sentiment, no se podia traduir, i va sortir així, en català.
2: Clar, parlant de que és una reedició que ha fet sí, Thomas Graves en Rosa dels Vents, no sé què t'agradaria que descobrís el lector jove que agafi ara aquest volum de Volem pa amb oli per primera vegada.
0: Pues, no sé... Sí, escoltar un poc lo que és el pan boli en paraules de la gent de la terra, i riure un poc, perquè també faig un poc de bafa i m'he ficat un poc amb els catalans i el pan tomàquet. I...
1: S'agrada molt,
0: bueno, en fi,
1: Tomàs.
0: Vaig fer una enquesta amb els polítics de Mallorca, i només me varen contestar els de dretes. Els d'esquerres, cap ni un me varen contestar. Però vaig tenir unes contestacions dels polítics d'aquella època, no? Que són...

0: bastant divertida.
1: I surten en exil.
0: Sí. Uh-huh. I també seran metges que expliquen la qüestió dietètica.
1: Ah, sí, no? Els beneficis.
0: Sí.
1: Uh-huh. Perquè, clar, és el dimoni menjar carbohidrats al vespre.
0: Exacte, sí. Sí.
1: Però no renunciarem mai a un pa amb oli, per sopar.
0: Tampoc és bona idea menjar una truita de patata, però el 90% d'Espanya sopa de truita de patata i l'altre 10% pa amb oli.
1: Exacte. I ara seguiu amb actiu també en la pa amb oli band?
0: Sí, hem tornat a tocar fa un mes, quan ens hem tornat a juntar.
1: Uh-huh. I com us podrem escoltar?
0: Pues, per casualitat.
1: No sé,
0: no tenim res programat encara, però enguany. Només seré un experiment a veure si encara mos coneixíem musicalment, i sí.
1: Va anar,
0: molt divertit.
1: Vareu menjar pa amb oli?
0: Sí. Hi havia pa amb oli, sí.
1: I ara tenim les dues coses, música i llibre.
0: Sí, en rock aquest... and roll.
1: Sí, totalment, Tomàs. Amb aquesta reedició fantàstica, tu dius que ha quedat com un còmic.
0: Bueno, un poc l'estètica dels anys 50 i tal. Sí, me'n recordo els dibuixos un poc al TVO. I... sí, originalment havia pintura, quadres, o sigui, il·lustracions de gent, pintors d'aquí, Pere Joan, Max, Nils Burwitz, Mati Clarwein, bueno, gent. I clar, no entrava en aquest format, però sí, a la meva pàgina web he penjat fotos que estan aquí en el llibre, ho posa tomasgraves.com, i allà surten els dibuixos que van sortir a l'edició primera aquí a Mallorca, que era editada per la nieta a la col·lecció de la Foradada.
1: Uh-huh. Que això ara deu ser un tresor, tenir aquest llibre.
2: Haurem d'anar a llibreries de vell, segurament, si encara la trobam.
1: Tomàs, enhorabona, molta gràcies.
0: Molta gràcies.
1: Molta il·lusió a tornar
0: també...
1: a parlar d'aquest llibre. I que se'n torni a editar i que em puguen tornar a tenir-lo damunt la taula.
0: Super.
1: Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Tomàs Graves ha reeditat Volem Pa amb Oli, aquest llibre. Ara són les 5:31, hem de fer una pausa i tornem tot d'una, que ja en tomeu més quida.
3: I de tres ràdios, humor. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
6: Hola, bon dia, som en Xavi i som de Palma, i d'una paraula que jo diria que ja no s'empra tant, que jo sí que és vera que empra bastant, amb bastant freqüència, és la paraula revenir, no? Això quan dius, pues, ara no me revé això, o ara estava pensant en una cosa, però llavors no me revé, no? És com que no te tornen les idees, llavors. I doncs jo crec que aquesta seria una paraula que actualment està en desús. És una paraula que jo trobo que és molt guapa i crec que podríem utilitzar una micona més. I doncs revenir seria aquesta paraula, val? Vinga, una abraçada a tothom.
7: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Són les 5 i 34 minuts i tenim en Tomeu Mesquí de 15 Fites Ben Netes. Tomeu, com estàs?
1: Molt bé, voltros.
0: Ben tornats.
1: Com aneu?
0: Molt bé, avui amb una pràctica molt interessant,
1: sí,
0: que
1: ho
0: és
1: ho
0: la
1: ves.
0: De tondre, ho ves?
1: Tondre, tondre. És una feina que pentura molta gent avi qualque vegada, perquè és una cosa que ara, bé, sense anar més enfora, crec que aquest cap de setmana és en allò, en bars que fan la festa d'estondre, crec, si no vaig errat.
0: La van fer cap de setmana passat?
1: Crec que sí, no?
0: Sí,
1: dia 4.
0: Sí, em van parlar amb la pedani.
1: Ah, mira, aquest dia no vos vaig escoltar. I és una cosa que pentura hem vist a televisió o a qualque fira, que se fan moltes demostracions, però vull dir que és un ofici que segueix viu, que és necessari i que està bé que en parlem, perquè encara hi ha molta gent.
0: I que sobretot ses ovelles s'han de tondre.
1: Exacte.
0: Sí, sí,
1: bé,
0: perquè...
1: ho xerrarem, eh?
0: Ah, uapa.
1: Ho xerrarem, duc un dubte per això.
0: Sí,
1: sí, és una bona pregunta de fer, que a vegades pensam que quedarem... jo penso moltes vegades, això és un doi de pregunta, no? Jo les faig a gent major i això, i dius, mira, encara m'ho pres alguna cosa.
0: D'un any passar altre, que
1: perquè han de tondre, no? Sí. Bé, això, vull dir que és una feina que té la seva cosa... sí, estonadors fan una feinada, t'ajups, la màquina que no atures, van en temps. Vull dir, és una feina feixuga que avui en dia encara té relleu en la mesura que encara hi ha ovelles i ramaders que han de menester que hi vagin a tondre ses ovelles.
0: Ara, i una feina de primavera.
1: Exacte. Sí, és vera que tradicionalment a les zones d'esplà de Mallorca se solia tondre ara en primavera, entre abril i maig, i a la tramuntana tradicionalment s'ha esperat una mica més perquè també fa més fresqueta i a lo millor no és tan urgent. Els darrers anys, com tot, pues, anem un poc així. Enguany és vera que amb aquesta primavera amable, diria, que està intenguent, ja sé que s'ha començat a tondre, però a lo millor no hi ha aquesta urgència els darrers anys que d'un dia per un altre s'ha posat a fer calor i els animals ho passen malament, i és quan hi ha un pot d'embut de... falten tondredors i pagesos cerquen gent, no? Però enguany, en principi,
2: jo crec que
1: Balears, està assegurat.
2: Ara mateix està fent una pregunta i et sento més esquida, el rei de ses fites netes, a tos qualque vegada,
1: no.
2: Perquè ha fet una ovella i has començat allà en sa màquina.
1: T'imagines? Jo que són tan poca cosa, no?
2: Jo penso que hi ha d'haver un vídeo d'això, perquè seria allò que ha d'haver de joves una fantasia.
1: He anat a veure de tondre un parell de vegades, però no...
0: Que no vai,
1: allò,
0: no,
1: ni t'ho deixen. Hi ha un pic que hi vaig anar i m'han dit, és tan important és que mos ajuden a fer la feina, o sigui, que es que lleves la llana, que passes aigües, que posa sol i quan... o te passa sol i quan t'has de menester la màquina, o sigui, que hi ha feina si volen ajudar i vos fas un toc això. I, a més, és que és una cosa quasi festiva. Tradicionalment, les finques grosses de tramuntana i tot això, quan s'arreplegaven les guardes, que eren dos pits a l'any, una ara primavera i sí, per octubre se feien altres feines, era un moment on te donava un suplement econòmic i vulguis o no, tot això se celebrava, hi havia quadrilles de gent, un pot de bauxa, ja dinava, ja feia la jornada i tradicionalment estava associat també amb un dia,
0: sí,
1: un dia de festa.
0: Com un dia de matances,
1: i avui,
0: dia de
1: exacte, i avui, que el millor ja no hi ha aquesta necessitat econòmica, se mantén també per aquest esperit de juntar-se un dia, d'un ofici, sí, d'aprendre de pares
0: encara,
1: a fills.
0: Encara hi ha gent que ho fa.
1: Hi ha gent que ho fa.
0: I que queden i fan un dinar.
1: Exacte, potser aquí té una guarda de 30 o 50 animals, no fas una festa, te venen un dematí i en dues
0: bé,
1: hores
0: no,
1: està
0: tens,
1: fet.
0: Sí, però tens vaja. La teva família per
1: dinar. Exacte, exacte.
0: Bé, de tot això n'has parlat amb Madalena Drové,
1: sí,
0: en Manescal,
1: sí,
0: i fa molta feina amb el món de la sellana.
1: Sí, ella els darrers anys ha fet bastanta feina, perquè ja ho anireu veient, sellana ara no és que sigui, bueno, això de que deia, no dona un benefici, per tant, han sortit alguns problemes. Lo que, això, el que te deia, Margalia, jo m'ho vaig fer aquesta pregunta i li vaig dir, mira, Magdalena, en risc de quedar com una persona inepta, te deman sí o sí s'ha de tondre un ovoe, si voleu l'escoltem.
3: L'ovoe i els salvatges no s'han de tondre, van produint-se llana i espel que necessiten segons el clima, però a cada temporada, quan ja fa massa calor, tenen un mecanisme de pèrdua de pèl, fan com una muda, i van perdent la llana que els hi sobra. I tampoc tenen un creixement excessiu i limitat de llana, creix la temporada que la necessiten i després la perden. Què passa? Que les ovelles domèstiques, els humans ja els varen començar, o sigui, les ovelles silvestres, els humans les varen començar a domesticar fa ja d'haver 10.000 anys, i tots aquests anys d'evolució, de domesticació, han fet que les persones anéssim seleccionant caràcters que molt interessaven d'aquests animals. En aquest cas ja sigui la producció de cans, la producció de llet i sobretot la producció de llana per vestir-se. Per tant, són milers i milers d'anys que s'han anat seleccionant animals que produïen molta llana, fins al punt que els animals que tenim avui en dia produeixen constantment llana durant tot l'any, si no els atons.
1: Clar. Hem triat les races, sí, sí, diguem, sí, sí, que mos donava més llana. Hi ha aquests animals, si no els hi lleven,
0: en
1: perden, però arriben a passar unes calorades.
0: Sí.
1: És una cosa que no és només estètica, sinó que té una qüestió de benestar animal, fins i tot, a part del benefici econòmic que entreguis de vendre la llana, si la pots vendre, també de prevenció, vull dir, quan t'arriba la calor, si la llana va carregada, allò pesa, vulguis o no pesa, estrès tèrmic i hi ha humitat, llana, suor... Els animalons indesitjables ahir van a posar larves i tot se pot complicar una mica.
2: Clar, i en canvi, Tomeu, és una feina que cada vegada costa més de cobrir, perquè ovaers n'hi ha, tot i que el nombre de ramats hagi minvat, però tonadors no sempre són fàcils de trobar o que puguin venir a fer feina.
1: Sí, avui dia molts de ramaders tenen aquest problema, que se troben que hi ha quadrilles que fan feina, però van bastant saturades perquè és una feina que és molt dura, molt física i que també és una cosa que és de temporada.
0: Molt temporal, sí.
1: I
0: has
1: això,
0: de fer un altre ofici.
1: Clar, no tens una empresa que només visqui de fer feina. Exacte. 3 mesos. I també requereix molta tècnica. La gent necessita gent de confiança, no? Una persona que t'acompanyi un dia que no coneguis de res. Normalment ja són relacions perquè són els teus animals, hi va tota la guarda darrere i una mala tosa també pot ser un problema.
0: Sí?
1: De ferides, de malalties...
0: Ah,
1: un moment okay. Que s'aprofita també per fer venir-me en escal, vull dir, bé, són com a moments bastant
0: importants,
1: delicats.
0: Com...
1: I, sí, i això, que no vos imagineu només això que estem acostumats de gent major amb ses estidores, sinó que ja és una cosa totalment professionalitzada que fins i tot els darrers anys, i ara en xerrarem, hi ha gent que ve de fora, d'altres províncies, a fer feina aquí, o fins i tot d'altres països, perquè hi ha demanda, però no... Bueno, s'ha de cobrir aquesta demanda.
0: Uh-huh. I tenim un altre protagonista avui, és en Miquel Reus, des de Lloseta,
1: sí.
0: I encara va fer un viatge a l'enrevés. Se'n va anar a Nova Zelanda a aprendre com se... a tondre... A
1: sí, que parlar de Nova Zelanda...
0: És de Nova Zelanda.
1: És com xerrar de la Champions League,
0: sí,
1: del món ramader. O sigui, allà sí que fan una feina... És una indústria molt potent.
0: I a més que les veus amb aquell llana...
1: Tot tupidotes.
0: Tot inflada.
1: Sí, no són conses d'aquí. I en Miquel hi va estar 3 mesos per aprendre-ne i després va tornar aquí i s'hi va intentar dedicar i li demà que mos conti una mica la seva experiència.
4: L'ofici d'estondre el vaig aprendre en la meva família. Amb el meu predi jove vaig començar amb ell i allà va ser on... Ho vaig començar a agafar com una afició i una petita feina. Però on realment em vaig aprendre va ser a Nova Zelanda. Allà em van ensenyar la tècnica, en ses passes a haver de fer, i a partir d'aquí va ser quan m'hi vaig poder dedicar més temps complet, però només allà en el país, a Nova Zelanda. Quan vaig tornar, vaig fer feina aquí a Mallorca, però només feia feina 3 mesos, que era la temporada de tondra, que solen ser des de mitjans abril fins a mitjans juny. Aquells anys que m'hi vaig dedicar varen ser bastant durs perquè és una feina de temporada on no hi ha horaris, és de sol a sol i de dilluns a diumenge. Són 90 dies i t'has de mentalitzar que aquests 90 dies són purament per anar a visitar diferents finques i granges de Mallorca per poder tondre el màxim nombre d'ovelles. I en el final ho vaig deixar perquè me vaig dedicar en el món de soci tan lliure i de projectes educatius i esportius en la nova empresa, en l'empresa que vaig muntar i que avui en dia, ara ja té 8 anys.
2: Com dius, Guió, anem a parlar d'euros, de doblers, de cash. Està tan mal pagat, Tomeu, com perquè no hi hagi relleu. Relleu.
1: És, clar, com moltes coses fora vila, no és que diguis que vas a preu per hora, que això seria... O aniries de jornal, que fas la feina del dia, sinó que com empaltar, com aixequear, com sembrar, vas per unitat. I aquí se va per ovella.
0: Ah, per ovella.
1: Sí. Per situar-nos, he demanat un poc, també, perquè entengueu com se paga... Ara mateix està pagant 1,60 € a l'empresa, diguem, del qual el treballador percebrà 1,20 €, 1,30 €, depèn de l'empresa.
0: És poquíssim, per cada ovella.
1: Sí, per cada ovella. És vera que és poc, però se fa una viada, no sé si ho heu vist mai, o sigui, en una hora,
0: totes.
1: Si són dos o tres, sa feina queda feta i te'n vas a una altra finca, com deia en Miquel, acabes, supos que has braonat, perquè una feina bastant física, i de moure't tu d'una finca a una altra.
0: Sí, i que has d'aguantar ses ovelles també, perquè ses ovelles se moven, òbviament.
1: Se moven, fan força, els mascles a lo millor no van de que els apunyin molt, sí, és una feina.
0: Vaja, és a dir, 1,60 € per ovella.
1: Exacte.
0: Uf, m'ha pres com molt poca.
1: Trobes?
0: Sí.
1: Mira,
0: sí,
1: se quan, paga així.
0: Sí, quan veus un bon tonador, fa com una mica d'efecte hipnòtic, no ho sé, Tomeu.
1: Sí.
0: No has d'anar tant així com surts, l'animal se col·loca d'una manera determinada, també l'has de saber col·locar, el cos del tonador fa de suport damunt l'animal, la màquina segueix un recorregut determinat i cada moviment té un sentit per tondre l'ovella. Per tondre. Sí. Si ho fas malament, pots fer mal a l'animal o te'n pots fer tu fins i tot.
1: Clar, estàs ajupit tot el rato i has d'anar bastant alerta amb equilibrar el pes. Al final és un animal que pot pesar 30 quilos tranquil·lament i l'has de saber manejar una darrere l'altra, te fugen, això, anar un poc pendent. Li demanat en Miquel que mos ho contés a menys si mos podríem imaginar nosaltres tancant els ulls com ho gestiona ell, diguem, però si qualcú no ho ha vist mai que ho escolti a la ràdio, si aneu conduint no tanqueu els ulls, òbviament, sempre ho dic, però si voleu l'escoltam.
4: Agafes un animal, és a dir, el ovella, o es merdar, o es mel, i sempre pel cap. Tomba-lo, col·loca-lo ben assegut damunt el tauler, i a partir d'aquí se comença per la panxa, tres passes, i després segueixes per la cuixa. Després de la cuixa agafes part de l'esquena i després ja te'n vas directe cap al coll. Des del coll fas tota la banda del coll i la part esquerra de l'ovella. No acabes la part esquerra de l'ovella, la tornes a girar des del cap per amunt i vas baixant des de la part de lo que és l'espatlló dreta, per avall, per avall, fins a la cuixa dreta i acabant per el cul. Això és l'explicació més ràpida que vos puc donar i que és més, no ho sé, no sé com... Per explicar-ho en paraules és molt difícil i t'hi pots endinsar molt en aquest tema perquè no és el mateix explicar les passes que després agafar la màquina i saber per on ha de passar. I també un factor molt important és que la feina, la mà esquerra, sempre fa més feina que la dreta. Què vol dir això? És molt important saber-la també dominar perquè pugui tenir la millor postura, perquè puguis fer la millor passada.
1: Idò, sí, una feina ben complicada.
0: Molta tècnica.
1: Molta tècnica.
0: En Miquel és un crac.
1: T'ho compten així i després veus i tu no ho sabries fer seguit. Antigament, aquesta feina, com he dit, se feia amb vestidors, que són unes, no sé si l'heu vist mai, són precioses, i una cosa que no sé si només se fa a Mallorca, agrairia que si qualcú té més informació mos ho faci arribar, que és que són de metall i a ses anses, perquè mos entenguem, jo he vist que a ses antigues hi van posant filois de llana, floquet de llana, que allò en sa feina, en sa suor, en tot, se va fent, diria que cada vestidora té sa forma directament de sa mà de sa persona que l'ha empleada tant d'any. I sé que passen de predins a nets, o sigui que si qualcú sap si això se fa a altres bandes, perquè jo no ho he vist si sa península això, no sé si ho empleaven o no ho empleaven, no he trobat molta informació, a lo millor ara en Miquel m'escriu i m'ho diu, jo t'ho hauria pogut contar, però pot ser.
0: Són aquestes vestidores que des... De tondre.
1: Exacte. I ara... Sí.
0: Que ara se fan màquina, però bé.
1: Cercant en Salcobemoll, que no passeu pena, que encara no ets la paraula, tot i que no mos queda molt de temps avui, potser haurem de fer una segona part d'això, he estat cercant la paraula tondre i he trobat que hi ha diferents maneres de tondre que tenen noms molt guapos que jo no coneixia, que és una petita joia que té Salcobemoll, que recull aquestes coses d'incultura popular, i li he demanat a en Xis comenci mos ho podia llegir.
2: Idò, ho tinc aquí. Hi ha diverses maneres de tondre que a Mallorca tenen aquests diferents noms. Tondre de filera, que es fa teant la llana seguit, com si es llauràs, fent ratlla o filera. Tondre de gra d'ordi, que consisteix a tear la llana de manera que el teat romangui fent una multitud de regruixos rombals. I tondre de miralló, en què es talla de manera que el tall formi regruixos quadrats. La tosa es feia cantant cançons especials de lletra i ritme adequats a la feina.
1: Idò, és que és preciós, aquest diccionari té unes coses meravelloses. I té, d'entre aquestes cançons, n'hi ha una que a mi m'ha agradat molt i la trobo super, no sé, poètica, que diu, val més tondre una setmana que segar un pensament. No trobeu que és diferent tocar cars o tocar llana? No, però és preciós, jo no sé qui va escriure això, però segar un pensament és una cosa bastant... que antigament, vull dir, no tot era fer feina, sinó que feien aquesta festa i sortien aquestes cançons que, com tu deies l'altre dia, Margalida, no convé romantitzar perquè també era feina,
0: sí,
1: però vaja, que el manca...
0: Per carreters. Però ara mos ha quedat aquestes tonades precioses, com
1: sí,
0: aquesta que ha llegida.
1: Sí.
0: Té gràcia també que mostra això, era una feina en ritme, de festa, de
1: sí,
0: llenguatge.
1: Sí, no te podies aturar, i això, si havies d'anar fent serratxes o havies d'anar fent això de gra d'ordi, vull dir, molta literatura al voltant d'una feina tan puntual. Si voleu, podem escoltar el millor la darrera pregunta que li he fet, perquè no tenim molt de temps més.
0: I escoltam en Miquel, sí, nostre expert en tondre.
4: El tema dels pagesos, sí, encara demanen feina dels professionals. El problema és que no hi ha professionals. No hi ha gent. Han sortit alguns equips ara mateix i tanta sort que han sortit. Intentant animar el màxim de gent que es pugui al manco, no dedicar-se al 100%, perquè és impossible, millor que dedicar-se al 100%, però sí que gent pugui agafar aquesta responsabilitat de que faci com una feina i que puguin que puguin resoldre aquests problemes en els pagesos de Mallorca. I el fet de que els professionals no s'hi dediquin no és perquè ja no tingui valor, sinó perquè és una feina molt dura i que només dura 3 mesos, no és tot l'any. I el principal motiu és aquest, perquè tots sabem que la llana de ser obert s'ha de llevar per benestar de l'animal.
1: Idò, sí, un altre dia xerrem dels problemes que té la llana avui en dia, però bé, avui, si voleu, ho podem deixar aquí.
0: Ho deixem aquí,
1: sí.
0: Idò, li donant-se gràcies a en Miquel.
1: I a Magdalena, també.
0: I a Magdalena.
1: Que està amb mare fa poc, l'enviem una ferrada d'aquí,
0: sí,
1: amb en Violet.
0: Exacte, Magdalena. I molt interessant el tema aquest que mos ha duit avui,
1: sí,
0: de tondre, i de totes aquestes uves que ara mateix se fa aquesta feina. Així que introduïm una paraula al diccionari.
1: Sí, posam una... No ficaré en tondre. En Miquel, molt generosament, m'ha passat una llista de paraules que ell aquests darrers anys ha anat recuint, que ha anat escoltant de les feines de tondre. Qualcuna ja la teníem afegida, com pugui ser romana, que és aquest instrument per mesurar pesos. I d'altres que jo directament no coneixia, n'he triat una, que és toís o toïssa, que és el cove moll, diu que és el cap de bestiar de llana que té d'un any fins a dos, i que a Mallorca i a Menorca s'emplea com a sinònim de lo que en castellà diuen borro, és a dir, una ovella, un animal que té sa llana jove, que sol ser més apreciada, i que han passat el primer any, però encara no arriben en els dos anys, o sigui que és una llana que té força valor.
0: Uh-huh. I d'avui en Tomé m'ha après que tondre no només és llevar llana, és salut animal, és ofici, és tècnica, i és també part viva de la ramaderia que necessita relleu i reconeixement.
1: Molt de reconeixement.
0: Per totes,
1: sí,
0: aquelles persones que fan aquesta feina moltes vegades poc valorada. Gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres.
0: Vols escoltar un pot de música?
1: Sempre, sempre.
5: El Guateque Musical.
0: I de seguir, moment per la música en aquest programa, avui dedicada als insectes que volen. Molt bé, així és com
2: així. Ja que venim de les fites netes, contar-los que d'ençà de l'any 2016, l'Organització Panamericana de la Salut, l'OPS, du a terme la Setmana d'Acció contra els Moscars, amb l'objectiu de conscienciar la població, produir el focus de cria de mosquits i evitar malalties com podria ser el dengue o el zika. I per això dedicarem en els moscars i altres insectes de la seva família, en aquests que volen, el nostre guateque d'avui, i començarem precisament pel protagonista en Mosquito Song, The Queen of the Stone Age.

Més insectes que volen, torna ara per la mosca que volava per la llum, que tots varen cantar de nins amb les 5 vocals, que soni la versió que em va fer Cucorba. Una mosca.

carnaval. I les papallones, a més d'insectes que volen, solen ser sinònim d'enamorament quan les notam dins la panxa. Així ho cantaren els presuntos implicados a Mil Mariposas.

Els nens dels 80, l'insecte volador que varen tenir com a referent va ser l'Abe, gràcies a una sèrie de dibuixos animats protagonitzada per l'Abeja Maya, i aquesta era la banda sonora.

0: Bé, aquesta ben bé no era la banda sonora, aquesta és la versió de l'Home de Linterna, ho dic perquè no m'agradaria que ara siguem a pensar que el Nins del 80 teníem precisament aquesta.
1: Mm. Bé, en italià i en català, Vespa es diuen igual, i també va donar nom a un tipus de motocicleta molt famosa que enguany ha fet 80 anys. Els Luna Pop varen dedicar-li aquesta cançó, Vespa Especial. Vespa.

Més insectes que volen i a qui han dedicat cançons. Torna ara per a la xigala, a qui Joana Pons, amb ses guitarres, varen fer un homenatge en La Cigarra. Jo...

0: Mariner.
1: De la família dels insectes voladors, un dels més molestos és l'arna, perquè fa malbé la roba. El Jansky, acompanyats de Mireiam, va cantar-los aquesta la veu de l'arna.
2: Hem esbotzat la porta portant-nos a les mans les arnes del magraner. Des d'on veníem a foradar el solc, esbocinar la llei.
3: I tancam ja la paradeta amb els escarabats i els menorquins berlat que canten aquestes formigues i escarabats.

I de fins aquí aquests insectes. Gràcies, Miquel, Celestí, Xisco, Tomeu, gràcies. I Miguel Soler, contra el tècnic. Demà serem part de l'equip a Eivissa. Es fa la Fira Medieval i la viurem en directe des de Dalt Vila. Fins demà, gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàveu avui, capítol 9 de Postveritat i altres drames, un poc més del Festival Cranc i les sèries i pel·lícules de cada dijous. Comença l'Aviador, comença la cultura. Benvingudes. La Núria Esbert, una de les nostres actrius, condueix la secció d'avui de Postveritat, que centrarem en el problema de l'habitatge, que també té i molt de cultural. Després connectarem amb la Mònica, que es troba al Casal Balaguer, on es dona el sus a l'edició d'enguany del Cranc Festival. Acabarem amb les sèries que ens du una Cata Rosell i l'escapada cinèfila de na Marta Pérez. I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7, i en Lluís Fortesa, al control tècnic.

0: De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador i B3 Ràdio.
1: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a L'Aviador.
2: I d'avui la nostra millennial és la Núria Esbert. Com estàs, Núria?
3: Molt bé, molt bé. Banyadeta, però molt bé.
2: Sí, t'has banyat aquesta tempesta, no?
3: Com he volgut fer veure que no plovia i he agafat la bici igual.
2: Aida, no te veig. El cabell ho tens molt aixut.
3: He vengut molt prest.
2: Molt bé. I aquí estàs a coure, com a mínim.
3: Sí.
2: A què li donem avui?
3: I d'avui venc amb la Mariona, que és una persona que segurament tornarà aquí, perquè és una persona amb qui podria venir aquí a xerrar de mil coses, perquè és d'aquestes persones inquietes i polifacètiques que està a mil truis i saraus. Ella, entre moltes altres coses, és sexòloga, activista, molt lectora, assassina de plantes i investigadora independent. Però avui m'ho ve a xerrar del Sindicat de Llogateres, que se presenta aquí a Palma dissabte 9 a les 12 en el Cine Ciutat.
2: Mariona, benvinguda. Com estàs?
4: Moltes gràcies. Molt bé, molt bé.
2: M'interessa especialment allò d'assassina de plantes, perquè jo l'altre dia comentava en la meva tribu, no, és que només tenc cactus i encara així se m'amoren.
4: Ja? Pues és per això soc aquesta persona.
2: Se m'amoren els cactus, Núria. Sí,
4: a mi m'estan... Jo els he ofegat moltes vegades. Però no sé si era perquè a casa meva no pegava gens de llum, a la casa anterior, però bueno, no ho sé.
3: No tens
4: per
3: cultura
4: però...
3: de...
2: Assassinem cactus, això sí. Ja és...
3: I a mi m'estan cresquent cherries en el balcó.
2: una vegada vaig tenir tomàtic i ramallet.
3: Veus, ponents?
2: 4, 5... Sí, però va ser una excepció. Jo som... no sé què faig, però...
4: Jo l'únic que no he matat, però que tampoc ha crescut, són les sansevieres. És l'únic que
3: se mantenen.
4: Sí.
2: Estan allà, molt bé.
3: I d'això, Mariona, te volia demanar que com estàs tu i tu, i com estàs en relació a la presentació d'aquest dissabte.
4: Pues estic bastant nerviosa, amb moltes ganes, ganes també de que passi ja, tinc molta estona fent feina, i nerviosa per veure com anirà, també, si hi haurà èxit, si vendrà molta gent, que és un poc el nostre objectiu. Si se pogués desbordar, mos encantaria. Però, bueno, estic nerviosa, però amb moltes, moltes ganes.
2: Se presenten, no me recordeu, recordarem un període de vegades perquè els oients i les oients sàpiguen on és la cita. Dissabte, 9, a quina hora?
4: A les 12,
2: a Cine Ciutat.
3: Sí.
2: Allà s'escorxador, tenim la presentació.
3: He triat una cançó per anar així enclantint motors, que com que m'agrada bastant, és divertida i...
4: És molt bo.
2: Sí? L'escoltam? Sí. Vinga, vamonos.

0: remei de cala fresca que ens posa un poquet les piles, no?, per parlar d'aquesta qüestió.
1: Crec que sí.
0: Urgent i necessària.
1: Sí, Mariona, seguint en el que deies, m'agradaria saber, bueno, com us comentessis, que esperau de dissabte.
2: Això un poquet, la nostra idea i la nostra il·lusió és que se desbordi. També esperam que pugui venir molta gent, molt diversa, perquè jo crec que això en xerrarem de que ja afecta molta gent i molt diversa. I sobretot esperam que sigui un tret de partida per moltes coses que tinguin a veure amb el sindicat de llogateres. I també serà un lloc de reunió, diguem, com ens reunirem diferents, no? Vendrà el Sindicat de Llogaters de Catalunya, vendrà la Confederació de Sindicatos, una persona representant també, i també hi ha una part d'il·lusió, no?, de poder-les escoltar, poder escoltar les companyes, tota la lluita que han fet, i que ens puguin traslladar també èxits i fracassos, no?, per poder veure mem com traslladar-ho tot aquí a Mallorca, no?, perquè també tenim unes característiques bastant concretes.
1: Clar. I per qui no ho conegui, què és el Sindicat de Llogateres i per què neix?
2: El Sindicat de Llogateres de Mallorca, no sé si és o pretén ser, el manco, una unió de persones precàries del món de l'habitatge, afectades per el món de l'habitatge o sensibles amb la qüestió de l'habitatge. Pretén ser un espai on aglutinar-nos, on estar juntes per fer front a les misèries que el mercat immobiliari ens està generant, i la idea és que puguem estar juntes, revertir-les, i sobretot volem que sigui un espai d'apoderament personal i col·lectiu, no? És un poc el objectiu de que juntes ens puguem apoderar i que puguem canviar una mica la situació que estem vivint.
0: Com se pot formar part, Mariona? Com se pot formar part de...
2: Ara, en la presentació, com que ara estem presentant des del grup motor, encara no seríem com a sindicat, però estem el grup motor movent tot això, i després, pues, com un altre sindicat, pues, sindicant-se, no? Que vol dir que d'alguna forma puguem fer, no?, part de sindicat, alhora venir també... Dissabte presentarem la propera reunió, que serà en obert, no?, perquè tothom qui vulgui participar pugui venir, i ja sigui també se pot participar de moltes formes que no són tan actives com seguir xerrant del tema, duem persones que xerrin del tema, per exemple, a la ràdio, o poder ajudar-nos quan facem campanyes o quan facem coses més grosses, no?, perquè també una de les coses que pretén el sindicat és un moviment de masses, no? És un moviment on pugui moure molta gent i on puguem fer campanyes grosses, campanyes que no siguin... Moltes vegades també se treballa des de cas a cas, però que també puguin moure molta gent alhora, no?
0: S'autofinançarà el sindicat amb quotes que
2: sí,
0: puguin...
2: Sí, utilitzarem el sistema de quotes. Sí, exacte.
1: Clar, és que el problema del lloguer no és només un problema individual, no?, sinó col·lectiu. Vull dir que té una part individual i familiar com molt totxa, però també és molt un problema col·lectiu. Vull dir, estem veient com s'estan desfent barris, com se rompen xarxes veïnals, s'encareix el preu del teu barri, no?, desapareixen comerços de tota la vida, aquests que han format part del nostre dia a dia, tanquen merceries, papereries, ferreteries, i aquestes són substituïdes per llocs de maduixes en xocolata, que ara estan sortint, no ho sé, crec que s'estan intercanviant amb els de ses ungles de...
0: Cheesecakes, també. L'altre dia una coa que el sindicat de Palma vaig demanar, però una coa immensa, i era de cheesecakes.
1: La Noberta Nova.
2: Sí. A més que és un símptoma perquè passa exactament el mateix a Barcelona, que cada setmana hi era, i vaig veure també una cua de cheesecakes. Vull dir que al final és un pot també el que passa amb el tema de no només de l'habitatge, sinó de les ciutats, ara que xerram Barcelona, Palma, de com s'estan construint, que al final són iguals, no? Clar. Tots els negocis són iguals, aquests negocis cíclics, no?, que hi va haver la gelateria, la llogarteria, tot
1: exacte.
2: Això, cada 6 mesos hi havia un negoci, no?, florint aquí.
1: És que quan vaig veure un lloc d'això de maduixes en xocolata vaig pensar, quina tonteria. I al cap de 2 dies, una més. Al cap d'una... I era la mateixa zona. Vull dir, en el centre de Palma, a 2 carrers de diferència, n'hi ha com a 3.
0: Quina té aquestes, entre totes les cometes del món, necessitats de la població, com per dir, ostres,

0: Això és un bon negoci ara mateix. Supos que és emulació de Barcelona, però Barcelona a lo millor està imitant a Londres, Londres a lo millor està imitant a Boston, no sé, com és? Jo crec que se genera la necessitat, no? De qualque manera, o que...
1: Jo crec
0: la primera,
1: que sí.
0: La primera botiga de maduixes en xocolata, per què sorgeix?
2: No sé si detecten la necessitat o creen la necessitat,
0: sí,
2: no? Perquè
0: en
2: el final també hi ha molta... Bueno, no sé, amb aquest tipus de negocis té molt a veure amb que són cíclics, tenen a veure, no?, amb el que fa un poquet de capitalisme, que és dur-te una cosa, explotar-la i sí, que desaparegui d'una cosa, explotar-la i que desaparegui, com també està fent amb l'habitatge. I alhora el que fa és generar una necessitat, jo crec que en tema xarxes també, no?, de fer-te la foto amb el cheesecake,
1: és que
2: és una cosa bastant
0: ubicació,
2: estranya.
0: Ubicació, no?, per aventura, estic també especulant, la primera va ser a Times Square, no? I clar, ja és supervisible, no? I a partir d'aquí, ostres...
1: Jo crec que les xarxes aquí crec que fan molt,
2: exacte,
1: no? De cop deuen pillar quatre influencers i de cop, no?, pues aquesta tendència que hi ha gent a voler imitar en aquestes persones a consumir allò que ells consumeixen. Ara pensava també en aquestes bolletes com a de te, que aquestes són com uns tassons grans de plàstic amb bolletes... Va
0: això
1: voltir.
0: No ho he vist encara.
1: No, però, idò, això ja és antic, eh?
0: Sí, sí, ja.
1: Ja fa estar. A lo millor ara hi ha maduixes.
0: És que no som exemple de res, que sentim les modes passant davant jo.
1: Clar. Bueno, vaig veient també amb els residus que deixen la gent pas que res.
0: Sí, si te fitxes amb una mica, sí. No?
1: Sí. A veure.
2: I també aquest gran de Palma Ciutat, no?, que és un model també de turisme molt concret, que també els és igual una mica les necessitats de les que vivim a Palma. Que en el final, jo no sé si necessito una tenda sencera de cheesecake, no?
1: Ja.
2: Crec que no aniria allà a comprar-la. No?
0: Ens han desviat una mica.
1: Sí, sí. No, però bé, és que el que fan, ho aconsegueixen.
0: Un estudi de mercat del pròxim negoci.
1: Jo vos volia demanar, bueno, concretament a tu, Mariona, i tu també, què penses, Rafa? Sempre m'interessa sobre què penses. Que les persones que tenim accés a l'habitatge per altres vies, és a dir, ja sigui que hem pogut comprar i pagar una vivenda, o que mos hagi arribat per herenci, o que tinguem un lloguer a preu assequible, vaja, és que ara mateix mos creiem tenir un cert privilegi en relació amb com està la situació ara actualment, com podem recolzar o col·laborar amb aquesta causa? I concretament amb el sindicat.
2: Clar, amb això pensava, i també passa bastant a Mallorca, que com que és una... Volem que sigui que hi hagi un canvi de model, no?, d'aquest model d'habitatge especulatiu que tenim ara mateix, o un model social d'habitatge, no?, que ses cases siguin per viure, no estem demanant també coses molt estranyes. Crec que estar d'acord, lluitar i participar en un moviment que el que està demanant és que l'habitatge sigui, no?, aquesta via que vagi per lo social, crec que és de tothom. No? I poden participar totes les persones, no necessites ser només llogatera per lluitar de vora nosaltres, sinó que és igual si tens una casa en propietat. També moltes vegades les lluites de sindicat de llogateres, com hem vist a altres llocs, pues, han estat per moltes persones, no totes eren llogateres, no? Vull dir que moltes vegades també les persones que en barraques o que estan en el carrer, o que, vull dir que són una lluita que aglutina moltes persones que estan, que en el final mos afecta aquest problema, però no només que mos afecti directament, sinó que no estem d'acord amb aquesta forma de muntar, no?, aquest monopoli, que diu molt bé Javier Gil, ara no sé si en Palomera, que se xerra del monopoli, però que en els que ja no volen participar, no?
1: Clar, i com deies abans, no?, idò difondre tots els actes que se facin, assistint als actes, qualsevol, no?, acompanyar qualsevol tipus de campanya...
2: Bueno, jo tinc l'experiència, ara xerré bastant de Catalunya, perquè conec molta gent allà i conec gent que està en el sindicat de llogateres d'allà, i molta gent és propietària, igualment va a les assemblees, ajuda la gent, vull dir que no tens per què anar a les assemblees només sent llogatera, no? T'hi pots acostar des d'aquí, molta gent s'hi acosta des d'aquí, demanant ajut, però molta gent s'hi queda com a militant, no? Perquè entén que aquesta lluita, per molt que ja tingui una casa, és una lluita de totes. Aleshores, no necessitem només les llogateres, i a més, no?, tenir una situació precària per poder acostar-te en el sindicat, sinó que, bueno, crec que és una situació que mos pot afectar i que podem pensar totes que volem canviar, no?
0: Jo soc llogater, no tens res en propietat. Ara, tenia una bici, me la van robar fa dos dies.
1: No!
0: Sí, la segona en sis mesos.
1: Però vols
0: fer-me's bé. Sí, sí, sí, però no... A més, el carrer Fàbrica, no pot haver un carrer més, no sé, ja, lliure de... És igual. La qüestió és que tinc una propietària d'aquestes que no vol especular amb en la seva propietat, i crec que és interessant que gent, com ha dit Mariona, no? Propietaris, propietàries, se puguin acostar també per explicar, per exemple, en el cas de la meva propietària, que se pot llogar un pis a un preu assequible, no? per una persona de classe treballadora, com jo. Vull dir que aquests testimonis crec que també són interessants. No?
1: Per tot això... Se m'han anat a la pinça en el moment que això, no, que de cop passen a mercaderies, que de cop passa a un negoci el fet de llogar, no? De cop gent que, no sé, m'imagino gent que té feina i a més especula, o gent que ja no fa feina i senzillament especula.
0: O que té sis pisos llogats i, claro, i continua experimentant.
1: Claro, a preus superalts, saps? Aleshores... no sé.
2: Per això jo crec que el canvi de model no afecta les persones que potser vulguin llogar. Jo crec que té a veure també en poder fer una transició, no, d'aquest model especulatiu que afavoreix el rendisme i simplement anar a uns models on, perquè recordem també que a Mallorca l'habitatge públic és ridícul. No? No sé si ara m'equivocaré, però crec que era un 1,6% de l'habitatge públic, quan la mitjana d'Europa és del 9%, i molts de països d'Europa també ja estan veient que no és suficient. No? Aleshores, bueno, també això, hi ha una metàfora que utilitza en Javier Gil, que m'agrada molt, que és que pareix com que el tema de l'habitatge és com, a més avui que plou, un fenomen meteorològic, no? Que no podem fer res i que simplement, pues, quan plou, plou, i per què ha de ploure, i que ens hem de tapar amb un paraigua, com a molt, no? És el molt que podem ver. Com si no hi hagués darrere tota una història i totes unes polítiques públiques que el que han fet és afavorir que en vez d'anar tot el tema de l'habitatge cap a una forma de fer-ho pública, no, que s'hagi fet cap a la forma privada. Aleshores, bueno, això ho explica molt bé, a part dels diferents llibres, no, que potser van directament xerrant de l'habitatge, el nou llibre d'Anna Llucia Ramis, no, que ha tret, que ara,
0: un metre quadrat.
2: Sí, ara la setmana que ve surt en català, un metre quadrat.
0: Sí.
2: I hi ha un capítol que m'ha encantat, no, perquè explica molt bé aquesta transició del tema de l'habitatge a l'estat espanyol, no, on tot aquesta... D'alguna forma, ja hi ha hagut polítiques públiques que han afavorit que estiguem on estem ara, perquè pareix que ha estat una cosa sense intervenció i que ara començam a pensar en intervenir-ho, no? La intervenció ha estat sempre, però a favor d'uns, no? Des que poden, d'alguna forma, acumular, perquè sabem que de cada vegada hi ha menys propietaris i els propietaris que hi ha tenen més cases, no? Més pisos. Per tant, això és el que volem canviar, d'alguna forma, no? Com que... tenir una casa sigui per viure.
0: Clar, està en el fil d'allò que dius, no? Núria Mariona, està el concepte mercat, com si no, el mercat fos una cosa abstracta, no? Que sorgeix del magma de la Terra. Ah, mira, el mercat ha decidit que ara pagam el triple. No, que fa
2: ja.
0: Qui és?
1: No hi ha ningú al volant.
0: Són les institucions, són les grans empreses, són els tenedors, són els bancs que financien tot això. Tenen noms i llinatges i gent que està darrere.
1: I que és molt fort que m'ha arribat un moment que tot és mercat, no? Vull dir, des d'això, cases, vendres de lloguer, de tot, no? Clar.
0: Ho dic perquè si s'han de cremar coses, per exemple, en una acció directa,
1: sí.
0: Hi ha llocs on cremar, no? És una,
1: existeixen.
0: En direccions, direccions concretes, carrer tal, número tal, segon pis, allà se pot cremar alguna cosa.
1: Total. Jo moltes vegades penso...
0: Com a metàfora o no, això que estic dient. Ho podeu agafar com vulgueu.
1: A vegades penso en tota aquesta gent que no està regulant a favor d'això, per exemple, no, la regularització d'estope, de lloguer, etc. Penso, on viuen? Perquè jo... Amb tot el meu privilegi, quan de cop veig que un edifici sencer, de vora que meva, se ven sencer, un edifici on hi havia quatre plantes, hi vivien quatre famílies, de cop jo sé qui serà el meu veïnat. El meu veïnat serà possiblement una família sueca que vendran tres pics a l'any, no? Uh-huh. I m'està passant de vora, m'està passant en el pis de davant, Casa Roca, que de cop és un hotel, no? Totes aquestes coses.
0: S'han trigat i picalla.
1: Sí? Pues sí.
0: No, i picalla.

0: Els dos bé, també. Vull
1: Correcte.
0: Dir que... I a més ara, així un poquet de dada, de... els inversors estrangers ja tenen quasi 50% de vivendes d'alguns municipis de Mallorca, un poc de la costa, hi ha un mapa ara que han, que han tret, que és increïble,
2: sí.
0: I una de cada quatre vivendes, a les dades del 2025, ja estan a mans d'estrangers.
2: Crec que t'he referida, no? Té un estudi també.
0: Exacte.
3: Sobre... Que bé que hi tornat a referir.
0: Sí. Mm. És que en el final també, per això de xerranda, que és aquest canvi de model que a més, en el sistema sanitari, en el sistema educatiu, tenim superassumit que els defensarem per la majoria social, no? I és una cosa que quan se va decidir defensar això, no se va decidir defensar l'habitatge amb el mateix nivell, no? Però nosaltres defensam que l'habitatge com a dret que és ha d'estar en el mateix nivell que el sistema sanitari i que el sistema educatiu, no? És a dir, d'alguna forma... és una cosa que, si ho xerram, pot tenir un pot de sentit, però que no ho pensam en la mateixa lògica.
3: Ja, a veure... El que xerràvem ahir, no, l'altre dia, oi? No ho sé, que de cop és un problema que ja no podem evitar. És a dir, just varen, no, comentaven que ja, jo què sé, te'n vas anar super i ja pots sentir que qualcú parla d'això. Quedes amb col·legues i de cop una te diu, ostres, tia, com et trauen despís o com pugen al lloguer. Just varen xerrar d'això i sobre baixa varen quedar amb unes col·legues i una li passava això, no? que les trauen despís. És com, ja, vull dir, ja ha arribat a un nivell que està afectant molt i molt a prop, no? I que vull dir que ja no se pot deixar, no se pot no parlar o no se pot fer veure com si no passés o si passés una minoria.
2: Que treuen gent que pot pagar el preu establert en el contracte, o sigui, però que no interessen perquè interessa molt més tres mesos a turistes o coses.
3: Clar,
2: així.
3: No, amb això que sí que te poden treure si la propietària te diu que anirà a viure ella o una filla seva, però després aquesta filla la pot vendre, la pot rellogar, ben que dir... No hi ha cap seguretat, tampoc, amb això.
0: Sí, a veure, col·lectius afectats per l'habitatge n'hi ha hagut sempre, les persones racialitzades estan excloses de... abans de que nosaltres m'ho adonàssim, moltes persones estan excloses d'aquest mercat, no? El que passa és que ara ja estem de dins un pot totes, no? I m'ho adonam. Jo crec que això és un... També mos dona una mica de... Ei, que abans teníem un privilegi, si posem així, no? Que ara se vos estan tocant.
3: Sí.
0: És una... O jo ho veig, no? Ho veig com un... Ei, espavilam, no? Perquè mos afecta totes, però no només perquè mos afecta a nosaltres.
3: Claro.
0: Per això, quan deia abans de com us podem acostar, no necessitem que mos afecti el tema per voler canviar aquest model,
3: claro.
0: No? Perquè si mos deixa d'afectar, voldrà dir que mos serà igual, no? Quan tinguem cert privilegi... No, la idea és que no mos sigui igual, no? Perquè hi haurà gent sempre afectada per el problema de l'habitatge si no canviem el model, no? I sempre, bueno, les afectades són les mateixes persones, no? Són les excloses de la societat i són totes aquelles que, per certes vies, pues, no poden entrar dins l'habitatge de la mateixa manera que la resta, no? A mi m'ha passat cercant lloguer que... Bueno, que vols el racisme també molt, molt de prop, no? Que te diguin, ostres, si te llogarem a tu segurament perquè tu ets d'aquí, no? I aquí ja te quedes com... Vale, ara que
3: si
0: faig, a més, com que respon, que te dic, no? Com...
2: Una vegada en llogar, perquè me fa gràcia, perquè és l'única vegada que la meva professió de periodista m'ha servit per qualque cosa pràctica, perquè me coneixien de la tele. Sí, doncs pues mira, tu, hi ha molta coa, però...
0: Mira!
2: Sí, jo, bueno,
0: però tu davant, no?
2: Sí, no sé, va ser una cosa estranya.
0: Clar.
3: I Mariona, te volia demanar si saps qualque exemple així que de la península o això que arrel de la lluita veïnal o la lluita sindical de llogateres hagi tingut així com una victòria, una petita victòria.
0: Totalment. A veure, hi ha desnonaments aturats massivament, com ha estat Casa Orsola, com ha estat ara fa res, fa unes setmanes, el bloc de Sant Agustí. Mm. És vera que són lluites difícils, però que, a més, jo vaig estar a l'aturament del bloc Sant Agustí i el que s'està fent és molt gros, per això. També és il·lusió de poder-ho traslladar aquí, perquè és això, és veure massivament com s'atura un desnonament. Sí que és vera que els desnonaments són molt difícils d'aturar, ho sabem. I també pues, s'estan fent vagues de lloguer, com la vaga contra la Caixa, que s'ha fet, i ara està en actiu també la vaga contra Alquiler Seguro. Que Alquiler Seguro ha estat denunciada a Consum per conductes fora de llei, no? Com bueno, clàusules abusives, moviment immobiliari, no? Ha rebut una multa de 3,6 milions i és una de les vagues que

0: estan actives i l'empresa gestiona 30.000 vivendes. Wow.
1: Idò, què he dit? Recorda'm una vegada més, la cita és a Cineciutat, a Palma, ja a l'Escorxador, dissabte a les 12, Mariona, presentació de Sindicat de Llogateres.
0: Moltes gràcies per aquest espai.
1: A tu, que gràcies. Que serveixi de molt, que s'apunti moltíssima gent, perquè crec que és més que necessari. Núria, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ai, bueno, i la cançó que hem triat per convidar-nos.
2: Ah, sí, sí.
1: L'has triat tu, Mariona?
2: Sí, l'he triat jo.
1: I quina és? Vinga, presenta-la. Boníssima, per cert.
2: Sí.
0: Bueno, ha decidit dir nom.
1: Gaditanes,
0: Gaditanes, i és una cançó també que va contra tot el tema del turisme, que l'hem nombrat poc, però aquí és, és clau també.
1: És molt bona, la lletra i també la música.
0: Exacte.
1: I a més, clar, les gaditans i gaditanes que tenen molta gràcia.
0: Exacte.
1: No m'escoltar-les.
3: Y sus trabajadores.
4: Llorando ríos y mares, lágrimas como garbanzo. Mamá, yo como te explico que de mi Cádiz me están echando.

0: TV3 Ràdio és Cultura.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Però això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
5: Això és una gran pregunta.
6: Bona pregunta.
7: Això és una molt bona pregunta.
8: És una de les preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
7: Ja et pregunto del millor, ara ja...
9: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
15: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
15: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
16: Aquest programa de ràdio legendari.
17: És un facto.
9: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Continuem, Maria Badiol, són les 6:33 minuts. Aquesta setmana ens hem ocupat, estem ocupant del Cranc Festival, la versió, diguem, mallorquina, perquè al setembre se farà a Menorca. Demà i dissabte hi ha un caramull de concerts al Principal de Palma, també en el Gremi, al Museu d'Esbaluar, però avui ja hi ha actuacions al Casal Balaguer i allà s'hi troba na Mònica. Mònica, endavant.
1: Idò, som a un lloc privilegiat del Casal Balaguer, que és aquesta gran sala de sorga. Justament estan fent la prova de so Two Little Rooms. Sentiu com en Gori Matas toca el piano i també tenim en nosaltres a Inés Noguera, que són els protagonistes d'aquesta actuació tan especial que pràcticament encetarà aquesta nova edició d'Escrança de Zena. Aina, com estàu? Com va aquesta prova de so?
2: Hola, Mònica, molt bé, molt bé, molt contents. Estem superemocionats. També estem com molt contents per poder mostrar noves cançons i contents de xerrar amb tu.
1: Encantadíssima. A més, pots sentir ara que tu fas servir loops, vull dir que teniu una música, en principi, molt íntima, molt sensible, però llavors jugueu també amb aquests elements electrònics actuals, no?
2: Exacte, és un format molt senzill. En Gori està tocant ara, segurament l'haureu escoltat així de fons, un Fender Rhodes, que és un piano que, tot i que pareix molt electrònic, ara que no ho estigui veient des de casa, és realment tot un engranatge analògic. És com un piano de paret, diguéssim, i també té martell ells que peguen. No és vera, Gori? No sé si m'estic equivocant. Me diu que sí, amb el cap. I jo cant, per tant, és un duo, és molt petitet, però intentant fer una proposta que sigui senzilla, que sigui el més honesta possible i jugar també amb una pedalera que me dona uns efectes de veu per poder anar-nos a viatjar a diferents llocs.
1: És que no se pot tenir una veu més dolça que la teva, Aina. I a més, això sabeu també en Gori, que te va seguint en aquesta prova de so pendent en tot moment de per on va el cant d'en Aina. Com estàs, Gori? Parlàvem ara del piano, que és com deia en Aina, un piano portàtil, podríem dir, no? De casa.
3: Sí, és un piano portàtil que se va inventar tipus als anys 60 i era com... En aquell moment era un piano portàtil, ara el consideram com que no és portàtil perquè pesa molt, però en aquell moment era el més portàtil que hi havia, sí, sí.
1: I com és tocar i cantar en Aina?
3: Bé, és molt guapo perquè crec que ella té una sensibilitat en sa veu i així com expressa, no?, quan canta, que jo m'agrada molt, no?, i crec que el que... A més, quan que feim cançons que hem escrit nosaltres i hem composat nosaltres, en el final sempre és molt, molt agradable, no? Sí.
1: Quina és una mica l'ideari vostre de Two Little Rooms, Aina?
2: I de Two Little Rooms és un projecte que neix una miqueta sense voler, però neix a les nostres dues petites habitacions, a Bunyola i a Palma, jo vivia a Son Oliva, però ara, des de fa un parell d'anys, visc a Hamburg. Aleshores, les nostres dues petites habitacions s'han separat una mica i aquest és una mica el concepte que estem ara treballant, sobre el que estem treballant, que és aquesta distància, la soledat, la sensació de la necessitat de fer música una mica per tornar com a trobar-se, no?, com a individus, com a humanitat, també. És a dir, ens agrada xerrar des de lo petit perquè sigui universal. I una miqueta és això en el que estem treballant. De fet, el nostre propi àlbum se diu A Room to Dream, una habitació per somiar, i tracta d'això, d'aquests temes.
1: Molt bé. Bé, parlàvem del piano i aquest gran orgue en aquesta gran sala del Casal Balaguer. No s'hauria pogut tocar, no? Vull dir que no seria aplicable a la vostra música, però ganes te deu fer, no?, tocar-lo.
3: Sí, a mi, aplicable segur que ho hagués estat. El que passa és que realment... bé, hem arribat aquí amb vist sorga, però no estava planejat, o sigui que sí, que no el tocarem, però és com si tocàs, perquè està aquí just damunt nosaltres els tubs de sorga i formaran part d'aquest concert, això segur.
1: Que bé, idò, avui, bé, això començarà d'aquí una estona, a les 7:30, tindrem a Two Little Rooms pràcticament com a primer plat d'aquest festival gran que comença avui, demà continua i dissabte. També tindrem Solú Solú i unes jornades professionals que s'estan fent ara. L'entrada és lliure, si no vaig malament, a la qual cosa qualsevol persona que passegi ara i que m'ho senti se pot acostar. Quina capacitat té, Anna, en aquesta sala?
2: Ostres, doncs jo som molt dolenta amb els números, però jo diria que aquí deuen cabre que unes 50-60 persones, probablement. Qualcú que vulgui estar dret, qualcú que se vulgui seure amb nosaltres, qualcú que vulgui cantar, també és benvingut.
1: I és una oportunitat molt especial. Vosaltres quedareu després, vos fa ganes algun altre concert o activitat del festival, Gori?
3: Sí, sí, sí, segur que sí. El que mos han dit que mos hem de moure de costat perquè és el Cranc Festival. Sí, perquè els crancs se mouen de costat.
1: Quin desastre, que m'ho han hagut d'explicar. Això ja és lo darrer de lo darrer. I estant en Burg, Aina, com se presenta l'estiu? Allà que fas estudies, tens altres grups, com ho compagines tot?
2: Sí, allà estic, ara estic a punt d'estudiar a la Universitat de Teatre i Música, que va fer un màster, i a part tinc un grup que fem música jazz, i també hem estat ara fa poquet amb en Gori en el mateix festival de jazz, en el Jazz Ahead, que és el festival internacional de jazz més gran del món, no, Gori, o algo així, o... Safira, perdó, no volia dir dates incorrectes, i en Gori va estar allà en K12 presentant producte local, i jo vaig estar allà amb el meu nou grup de Bremen, Deriva, presentant també la nostra proposta, va ser molt graciós.
1: I de quina coincidència tan guapa. No vos volíem interrompre del tot, perquè encara estàveu acabant aquesta prova de so. De cara a l'estiu, les pròximes setmanes, podem avançar més actuacions vostres?
3: Sí, de fet, dia 24 de maig, que crec que és d'aquí tipus dos diumenges, presentam l'àlbum. Serà com a la presentació del nou àlbum en el teatre principal a la Sala Petita, o sigui que esteu tots i totes convidats i convidades.
1: Que bo, i doncs has de dir alguna cosa més del disc abans d'acabar, Aina.
2: Bé, que el disc sortirà d'aquí molt poquet, que mos podeu seguir també a les nostres xarxes, que allà anirem fent avançaments, a Instagram és @twolittlerooms, així directament, senzill, i que allà vos anirem pues, fent alguns avançaments, vos direm també quin dia surt, perquè pugueu escoltar totes les plataformes, i també podeu seguir els vídeos d'en Josep Elorda, que a YouTube mos fa moltíssimes presentacions, vídeos preciosos, que on també presentant la nostra música amb altres formats audiovisuals i cuidant aquesta part també estètica tan Josep Elorda que mos encanta.
1: Que bo. I de moltíssimes gràcies a tots dos. Aina Sanoguera, un guster haver-te trobat, perquè efectivament no atures. I també en Gori Matas, que també és un guster sempre parlar amb ell i escoltar-lo tocar qualsevol instrument. I de moltes gràcies a tots dos.
2: Gràcies a tu.
1: Vos deixem continuant la prova de so i mon anem escoltant-la. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. I doncs, si voleu, tenim també altres persones en el pati. Ha començat ja, sembla que l'actuació de Zulu Zulu. Allà tenim en Pep Toni, encara que cauen quatre gotes. I si voleu, mos hi podem acostar per parlar amb alguna persona del públic. Encara que queden moltes activitats en el Casal Balaguer, com vos dèiem, avui aquestes propostes, però demà, a partir de les 8, se presenta el disc de Pitjor Orines en el Teatre Principal de Palma, i després continuarà la festa també en el Gremi per tancar-ho tot dissabte a partir de la 1 també en el Baluart.
4: Moltes gràcies a Mònica des del Casal Balaguer. S'ha començat aquesta edició del Cranc i nosaltres ens ocupant durant tota la setmana. 6:42. Cata Rossell, com estàs? Preparada ja per les sèries?
5: Preparadíssima.
4: Vinga, vamos, princesa Consuela.
6: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
4: Idò, ja està preparada la nostra princesa per recomanar aquestes sèries que avui, a més, vens amb un clàssic, perquè és veritat que l'hem posat ja la quarta temporada envidiosa i hem xerrat d'ella.
5: En dos clàssics, idò.
4: Efectivament, i s'altre d'un clàssic de la literatura, també, no?
5: Exacte, venc en La casa de los espíritus. Qui no coneix La casa de los espíritus, no? Basada en el clàssic d'Isabel Allende, publicat el 82 a Barcelona, que ella va començar a escriure amb una carta al seu avi quan ella estava exiliada a Venezuela. Si voleu, sentim trailer y ahora encerramos.
7: Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. para que 50 años después yo reconstruyera esta historia.

0: mucho más poderosa de lo que te imaginas.
1: Cara, especial. ¿Cómo es especial?
2: Mover cosas con la mente.
3: Es para decirle gracias.
1: ¿Tú quieres casarte conmigo?
4: Pues aquí tenim que mos adapta la novel·la més emblemàtica d'ella, no, mos porta a Xile al segle XX a través de la història de la família Trueba, no, entre amors impossibles, secrets, tensions polítiques i elements de realisme màgic. La sèrie segueix tres generacions de dones marcades pels canvis socials i la dictadura. És una producció ambiciosa que recupera l'essència emocional i històrica del llibre. Per què dic això, Rafa? Perquè la pròpia Isabel Allende ha supervisat els guions, que això ja dona bastant, sí. I ha dit que clar, que és molt més propera a la seva història que la pel·li del 83 de la Meryl Streep, on tots eren blancs, parlaven anglès i s'ablanquejava molt als canvis polítics, no? Aconsegueix una cosa molt difícil, que és adaptar un clàssic immens sense perdre l'ànima. Estèticament, la fotografia és, o sigui, visualment molt potent, és elegant, cuidada, decorat, molt detallistes, grans cases burgueses, cases de cites i centres rurals. Després també funciona molt bé el contrast entre la intimitat familiar i la duresa política, no, de la dictadura. És vera que ho han de dir, també alguns personatges i conflictes pues, passen una mica ràpid, com sempre passa a les sèries, i també la part del realisme màgic, que la novel·la era com a més quotidià, pues, aquí és més visual, més cinematogràfic, però funciona. Sobretot, les relacions entre les dones de la família tenen el seu protagonisme, Clara, Blanca i Alba, el lloc així que mereixen, i jo crec que qui ha llegit el llibre reconeixerà aquest univers de seguida, i qui no l'ha llegit, pues
5: que ho faci.
4: Clar, sí, però també pot ser la sèrie que fa i entrar ganes, no? És una sèrie que està a Prime, o li tenc un pot de venir a Prime perquè te posa un pot d'anuncis, però bueno, està a Prime, són 8 capítols.
5: Enmig del capítol te posa un anunci?
4: Sí, me fa molta ràbia. Això és vera que són d'un minut i tal, però com que ja no estem acostumats, és una sèrie Prime de 8 capítols, d'una horeta, i de moment estan estrenats 5, i la setmana que ve els 3 que queden.
5: Saludem a Marta, si li fa ganes o ja ha començat a veure La Casa dels Espíritus. Marta, com estàs?
6: Molt bé, com estàs, Waltron?
5: Molt bé.
6: Avui no he començat.
5: Podem dir on ets, perquè fas una mica de enveja.
6: Sí, estic a Bilbao. He de dir que plou, però...
5: Aquí també.
6: Sí, bé, doncs mira, plou, però jo estic a Bilbao i demà aniré a veure en Iván Ferreiro per aquesta gira de 35 aniversari, així que sí.
5: Per favor. Aniràs també el 24, quan vengui aquí als Jardins?
6: És que saps què passa? Que tenc entrades per Bilbao, tenc entrades per Madrid, som superfan i crec que Mallorca és massa. No,
5: sí?
6: Ja
5: idò, jo sí que aniré. 24 de juliol,
6: sí,
5: Iván Ferreiro.
4: Què vols ser, Mandús, Rafa?
5: Clar, per favor, anem plegats.
6: En el final acabarem vosaltres, ja ho saps.
5: Vinga, ja està, arreglau.
4: I una cosa que no he comentat abans de la sèrie, si la veus, per favor, fixeu-vos que apareix que Antonio Banderas, quan és jove, està fent la sèrie. En Alfonso Herrera té uns planos que només se li veuen els ulls, que es... però tal qual Antonio Banderas de jove, és una passada el que s'apareix.
5: Sí, té un aire que toma.
4: Una passada. I és una coproducció també espanyola, vull dir, tenim en Eduard Fernández i en Nicole Wallace, encara que quasi tots els entors són...
5: I de La Casa dels Espíritus, primer recomanació de Nakata, i ara comentant la quarta temporada...
4: I darrere, ja s'acaba, sí, ja s'ha acabat. La podeu veure a Netflix, la quarta temporada d'Envidiosa. Envidiosa, si algú encara no sap d'acabar, és una sèrie que segueix a Viki, no?, que és una dona plena d'inseguretats i amb una obsessió per comparar-se amb els altres. Es veurà una comèdia caòtica. Es veurà que aquesta temporada ella està més tranquil·la perquè té una parella estable, en qui li van bé les coses, però tot canvia perquè ve un ex de la primera temporada, un ex molt tòxic, i bueno, la fa tornar un poc loca una mica. També es veurà que ha de conviure de cop amb el fill de la seva parella, amb qui li costa connectar, però bé, manté l'humor àcid, les situacions caòtiques, el punt de realitat que la fa tan addictiva. La interpretació de Griselda Siciliani és espectacular. Després, encara que sigui una comèdia molt loca, tracta temes serios com els de, ostres, una dona, que això passa molt, una dona 40 anys, a la meva darrera oportunitat per sa mare i mare, no me fa ganes. Bueno, i no me fa ganes, però dic, i si després me n'apenent, o sigui, això de dius, és un desig que sempre he volgut per una pressió social que m'han creat des de nina perquè tocava, o realment tinc ganes de sa mare, no? Pues sí. I després, lo millor d'aquesta sèrie és sa relació amb ses amigues i sa germana. És vera que és una mica més madura, però totes juntes fan un caos meravellós i aquesta cosa que aconsegueixen tant els actors argentins, els intèrprets argentins, que tu veus aquestes amigues xerrant, dient-se coses, riguent, plorant, i pareix que no tenen un guió, sinó que
5: i no s'atrepitgen.
4: O sigui, sí,
5: no m'has contat-les, si vols.
4: Exacte. Vinga, escoltem el tràiler.
3: Tranquilo, va estar todo bien.
7: Esa es Vicky, ¿te acordás?
8: Hola.
3: Me detesta. Me parezco aburrida, pesada. No me bancas, nene.
8: ¿Vos tenés ganas de quedarte con ellos?
3: Que se vaya con Nora.
9: Devuélveselo.
10: Ninguna amiga mía que haya tenido un hijo sigue en pareja.
3: ¿Te la querés levantar?
11: Sentí como que hubo...
3: No me quiero separar.
5: I d'envidiosa temporada 4. Però com saps que acaba del tot?
4: No, perquè ho han dit. I a part no faré spoilers, però home, diré que m'ha encantat el final, perquè no tracta de que canviï, de que ara sigui una dona perfecta. Ella segueix neuròtica, insegura, però aprèn a conviure millor, no?, amb ella mateixa. I és una sèrie... Mira, té un capítol que sa mare se casa i de veres que jo caien les llàgrimes tot el rato de la reacció d'ella i sa germana. És que, clar, està també de Pilar Gamboa, o sigui, és un repàs fantàstic.
5: Idò, vinga, dues recomanacions avui a les sèries. Anem al cinema.
12: L'escapada, amb Marta Pérez.
5: L'escapada d'Anna Marta, que avui ens du, no sé si és un debut, Marta.
6: És una òpera prima, sí. Avui crec que mos agradarà a tots tres, sí, perquè és una pel·lícula que ve amb Saval de Begoña de Màlaga, a Biznaga a la pel·lícula, també actriu i actor, també va guanyar un premi Feroz, i és Jo no moriré d'amor, d'Anna Marta Matute, que a més està basada en una història personal, i és que ella, quan era més jove, a sa mare li varen diagnosticar una malaltia degenerativa, uh-huh, i és aquest moment quan sa família transita tant de sentiments, és de sa frustració, sa pena, tot aquest procés que passa a sa mare, sobretot, però també quan transforma a tota sa família. Si vols, sentim
5: el trailer. Escolta'm el trailer.
13: Mamá, sopla.
14: Invierno.
15: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
13: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
14: Me voy.
15: Pero si acabas de llegar.
14: ¿Yo qué sabía que mamá se había perdido?
16: Hay que estar más pendientes.
14: Sí, claro, como tú, ¿no?
16: ¿Como yo qué?
14: Madre, ¿qué tal?
15: Bien, ahí va.
14: Joder. ¡Vete! ¡Que te vayas, papá!
13: ¿Y tú cómo vas con eso?
14: Yo bien, bien.
17: Novia, ¿estás bien?
14: Sí, sí.
17: ¿Qué haces?
18: Sí, seguro.
5: I d'així sona, jo no moriré d'amor, Marta.
6: Sí, és una pel·lícula que no està centrada en aquest procés degeneratiu de sa mare, sinó sobretot a una de ses germanes. Són dues germanes i una d'elles té 18 anys i això li cau com un pes, perquè ella és aquesta dualitat, aquesta dicotomia entre estar amb sa mare i començar a viure, no? Passa de sa adolescència a sa edat adulta amb una notícia així que no ha de ser gens fàcil, no? Ella és na Júlia Mascort, que és una actriu que jo no tenia controlada i està estupenda, i sa germana és na Laura Beismar, que és aquesta actriu que en Salme Maria a mi me va volar el cap.
5: Bon.
6: I és una pel·lícula que ella ha fet, la directora, perquè per acompanyar persones que passin per aquesta mateixa situació que va passar ella i se va trobar completament tota sola, que tenia amigues, sí, tenia familiars, però necessitava aquesta companyia de qualcú que hagués passat lo mateix que ella, no? I és una pel·lícula que jo crec que mos destrossarà emocionalment, però...
5: Que s'ha de veure.
6: A nosaltres, sí, a nosaltres a vegades
4: sí,
6: mos agrada
4: sí,
6: aquestes pel·lícules. Sí,
5: Clar que sí. I,
4: a part, té premis, no?, del Festival de Màlaga. Aquesta.
6: Sí, té premis, sí, sí, sí. Però millor pel·lícula, també... millor actriu, sí, és actor secundari. Per això, tot el que ve de Màlaga, a mi, a priori, ja sé que m'agradarà, i aquesta sé que no serà una excepció.
5: I se podrà veure a Cine Ciutat a partir de
6: sí,
5: demà mateix.
6: Sí, a partir de demà, a partir de demà, sí.
5: Molt bé, què heu vist aquesta setmana? Home, ja, Nakata, a que no endivines que ha vist Nakata, Marta?
6: Doncs pues, ho diré en sa boca petita, perquè crec que jo he vist... una cosa igual que ella. Què has vist, Cata?
4: El Diablo Viste de Prada 2.
5: Ah, que bo, que bo. Vinga, qui comença?
4: Jo l'he disfrutada. Jo dic que jo l'he disfrutada molt, m'ha agradat la química de ses protes, cada plano sembla que estàs mirant sa Vogue i que passes pàgina. M'agrada que no sigui gens intensa, m'he divertit, outfits impossible, diàlegs afilats, i jo m'he divertit. Que la torni a veure, no ho crec, però...
6: Que jo som l'altra cara d'aquesta moneda, i és que a mi la primera sí que m'ha agradat molt, aquesta crec que és totalment innecessària.
4: Jo te diria que crec que m'ha agradat més.
6: Ah! I saps qui me fa nosa? Saps qui la persona que més nosa me fa d'aquesta pel·lícula? Anne Hathaway. Crec que està sobrepassadíssima.
4: No, ja no.
6: Uf! Natalie Tucci m'agrada, no, Meryl Streep, per suposat. La història a mi se me fa avorridíssima. He de dir que per jo és un no, i jo la primera m'agrada.
4: I de fet, jo crec que només la primera escena, quan elles dues estan a Meryl Streep i arriben a Anne Hathaway, o sigui, jo ja plorava allà, però de riure.
6: De fet, he de dir que vaig anar a veure-la amb el meu cosí i avui de matí enxerrant per WhatsApp me diu nada memorable, eh? Dic que va, dic, per un diumenge així tonto, diu, no, has de tenir ressaca i tot.
5: Però
6: no,
5: l'havíeu... I aquests comentaris perquè no se van produir just en sortir al cinema? L'havíeu de veir? Per,
6: mira, perquè plovia, van sortir corrents.
5: A la carrera,
6: sí,
5: clar.
6: Sí, van, sí, sí. Però
4: per després per WhatsApp, que mala era.
6: He de dir que per compensar, he vist una altra cosa que m'ha encantat, jo no sé si heu vist, és un poeta.
5: No, encara no.
6: Quina cosa més ben feta.
5: Sí, la té en pendència.
6: Quin personatge més tendre, més bona persona, més desastrós. És una... Bueno, Rafa, crec que t'encantarà.
5: Sí, estic molt segur.
6: És una pel·li increïble, increïble.
5: Jo a la fi he vist Nouvelle Vague, de Linklater, que no se m'havia escapat. Bueno, m'ha agradat molt, però és per molts cinèfils.
4: A mi m'ha agradat moltíssim.
5: És per molts cinèfils i per molt de la Nouvelle Vague.
4: Jo crec que li pot agradar tot. Sí, jo era la pregunta que m'ho vaig fer quan vaig sortir. Vaig dir, aquesta pel·lícula a mi m'ha agradat tant perquè he vist... O li pot agradar a una persona. Jo crec que sí, que te
5: sí?
4: pot agradar. No sé.
5: Que és molt...
6: Avui estic disposada a discutir amb tots, perquè a mi, que era una pel·lícula que m'havia de, a priori, que m'havia d'encaixar moltíssim, sí. No m'ha encantat, i jo crec
5: que... Perquè tu ets més d'en Trifó, i la pel·li està més basada en Godard.
6: Això per suposat.
5: La pel·li és en Godard.
6: Mira, que sabem tant tot el que envolta aquesta pel·lícula, tot el que envolta la Nouvelle Vague,
5: sí.
6: que vale, que sí, que això ja ho sabia, que no m'ha contat res nou.
5: Però,
4: però és que no està per contar-te res nou, està per disfrutar.
5: La mitomania que traspua, que de cop i volta te surt en Bresson, que surt en Rossellini, de cop i volta ja... O sea, em sembla meravellós, això.
6: Sí, la vaig disfrutar, però no me va emocionar.
5: No te va emocionar. Jo no. Sí. Bueno, emocionar no, però sí que m'agrada.
6: De fet, hi ha moments que la trobo un poc avorrida, ja ho he dit.
4: Va passar superràpid.
5: Jo, el que passa amb el personatge d'en Godard, que no estic tan segur que fos exactament així, tot i que sí que té aquesta aura, no?, de divo, d'estrafalari, sí. Voy aquí por la vida de atormentado, como si fos el James Dean de l'època. Però és vera que això me carrega un poc, però com que se'n va la caricatura, al final entres amb el codi, no?
6: Sí, està bé. El que passa és que jo estic amb en Rafa. No sé si és una pel·lícula que si no has vist...
5: Clar, jo...
6: Si no t'agrada el cinema, jo no sé si t'acaba...
4: Marta, te veig molt pessimista. Espero que quan surtis en Ivan Ferreira no surtis així.
6: No, he dit que un poeta me va xiflar. No, m'han agradat coses, David Cors, i m'han agradat.
5: Quina enveja, Ivan Ferrer. Més que
6: ja
5: més, des de que sé que toca a Palma, no hi ha pràcticament dia que no me'l posi.
6: Perquè, a més, és el primer concert d'aquesta gira que fa pel 35 aniversari, deia sa música, és a dir, farà coses de los pirates,
5: clar,
6: que és verdaderament important, això. Així que estic molt emocionada, ja vos contaré.
5: Ja vos contaràs la setmana que ve. Moltes gràcies, Marta, disfruta molt.
6: Jo, gràcies.
5: I, Cata, la setmana que ve, més...
4: Saps per què tinc entrades, també?
5: Vinga, conta-me.
4: Per Shakira.
5: Això no me fa tant... És un personatge que me cau molt bé.
4: A mi me cau,
5: cau molt bé.
4: Jo
5: sempre cont que vaig anar a Colòmbia quan a Shakira... No, la coneixien a Colòmbia per al reste del món, no?
4: I vas lligar amb ella, segur.
5: No, vaig conèixer, vaig saber de la seva assistència. Vaig arribar a un bar, a Cartagena d'Índies i tal i qual, de cop i volta posen una cançó en vídeo de Shakira i tot el bar explota, comença a commocionar-se perquè ja Colòmbia era una ídola absoluta i jo vaig demanar qui és, i de Shakira, pronto llegarà a Europa, i efectivament, al cap d'uns mesos va arribar a
4: Bueno,
5: Europa.
4: 12 concerts a Madrid. Bueno, 12 concerts a Europa i els fa tots a Madrid.
5: I d'on no acabarem avui en Shakira, com a matralla diplomàtica, que toquen a tu en dissabte en Esbaluar, en el context del Festival Gran, del qual ens estem ocupant també aquesta setmana. Escolta la lletra d'aquesta cançó, que és molt divertida. Bé. El títol és Hetero Farropero. O sea, ja t'ho dic. Vinga, en la música de Ràdio Diplomàtica ens acomiadem per avui. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Nosaltres tornem demà. Vagi bé.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. En aquest programa reivindicam el moviment, l'art, la música, la comunicació, la connexió, les finestres que s'obrin al món. Reivindicam allò que és mòbil, conscients de que tot té el seu moment i que té el seu lloc.

0: cançó del grup Los Inhumanos, any 2006, Loca por su móvil, canten. Cuando se levanta lo recarga, 24 horas sin desconectar, se lo lleva al cine, a la biblioteca, nunca falta en la universitat. El que no sabíem l'any 2006, però, és que aquesta connexió constant amb el mòbil acabaria ocasionant dependències i situacions mai viscudes fins ara, sobretot entre els infants i els adolescents. I Vetres Televisió acaba d'estrenar Desconnectats, una sèrie documental dirigida per la periodista Elisabet Moll, que analitza l'impacte dels dispositius mòbils en la vida dels adolescents. S'emet els dissabtes, són 3 capítols, però ho teniu també disponible a la carta.
1: Avui ens hem reunit la Comissió de Coeducació per continuar xerrant de lo que hem anat parlant aquests mesos, no? Que és de mòbils, xarxes socials, com us afecta, sobretot a vosaltres, adolescents.
2: La gent busca més agradar als altres que abans d'ells mateixos. No me siento guapa o guapo y tengo que hacer que los demás piensen que sí lo soy y que me vean como quiero yo que me vean.
3: Si un vídeo d'una dona que té un cos socialment perfecte té likes, la gent com que va darrere d'això, perquè el que té més likes és el que agrada més, però no es veu, i al final, jo, és la meva opinió, que si té més likes és perquè s'ha fomentat que això sigui així, no perquè la gent de veres ho cregui.
4: Hay mucha gente que en internet quiere parecer que tiene mucha confianza con su cuerpo porque tiene el cuerpo que dentro del estándar sería el perfecto, pero esa gente puede tener confianza porque le gusta su cuerpo, pero tú también tienes que tener esa confianza, tienes que sentirte cómodo contigo mismo, tengas o no el mismo cuerpo que esa persona.
5: Yo creo que uno de los mayores problemas es que lo que vemos es xarxa social de esa gente que está muy prima o te molta seguretat, a vegades no és la realitat. I per estar més prima, potser ella està passant per una altra cosa, té un problema alimentici o totes aquestes coses.

0: En els darrers anys ha crescut el debat sobre l'ús dels mòbils entre infants i entre adolescents, però més enllà de prohibicions o d'alarmes, ja hi ha famílies o col·lectius que intenten repensar quin lloc ocupen les pantalles dins la vida quotidiana. Ana Lluna Portes, portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbils. Benvinguda a Vetres Ràdio, Lluna, com estàs?
1: Molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies per ser amb nosaltres avui. Anem a situar aquest moviment, Adolescència Lliure de Mòbils, que sorgeix a Poblenou, a Barcelona, amb l'objectiu de promoure un pacte social perquè el màxim nombre de llars retardin el moment en què donen el telèfon en el seu fill o la seva filla i treballar plegats en el bon ús per a aquells que ja tenen aquest telèfon intel·ligent. No sé si és així, Lluna, però jo tinc la sensació de que fa uns anys, 10, 15 anys, regalar un smartphone a un fill era gairebé vist com un símbol de responsabilitat o fins i tot de bona criança. Quan comença a canviar aquesta mirada?
1: Tens raó. Jo crec que podríem comparar-ho amb el tabac. Abans era glamurós i sexy fumar i ara és tot el contrari, no? Tothom sap que no és saludable. Abans fumava James Dean, Bette Davis, Sharon Stone, les actrius més boniques, i es recomanava a les criatures per eixamplar els pulmons. Personalment, fa uns anys que em preocupen els smartphones. Ja hi havia alguns experts que alçaven la veu, però de manera massiva el canvi de percepció no va començar fins al 2023, gràcies a documentals com Generació Porno, el moviment Adolescència Lliure de Mòbils o el llibre Generació Ansiosa, publicat en 2024.
0: Clar, cada vegada tenim més informació, cada vegada també som més conscients de les conseqüències de l'ús il·limitat del telèfon mòbil a determinades edats, i vosaltres en fixeu una d'edat, 16 anys, per tenir el primer mòbil. Per què 16 anys?
1: A veure, molts experts recomanen els 18. Nosaltres proposem 16 anys perquè sigui una dada més realista, no? Per motius, i el motiu principal és el neurodesenvolupament. El nostre cervell, quan naixem, els humans naixem amb un cervell molt i molt immadur i encara no té desenvolupat la part que ens permet, que ens fa més humans, no? Que és la que ens permet decidir, que és la que ens permet crear, imaginar, etc. Llavors, necessitem temps i normalment a la primera part de l'adolescència encara està molt immadur i molt poc desenvolupat, i no és fins a l'última part de l'adolescència que comença a estar més desenvolupat. Per això nosaltres vam triar aquesta edat, que després resulta que les principals societats mèdiques ens han donat la raó, no? Vull dir, sembla ser que no recomanen tenir un smartphone fins abans dels 16 anys, parlo de l'Associació Espanyola de Pediatria, el Col·legi de Metges de Barcelona, etcètera, etcètera. I llavors, clar, hi ha un altre tema, que és el tema del cost oportunitat. Sí. Si ens passem 12 o 15 hores setmanals amb el mòbil, deixem de fer allò que ens toca per l'edat. Sí. I això també és una cosa molt preocupant.
0: Sí, i això és molt interessant perquè en el final forma part del desenvolupament humà, no?, de la persona, i passant per totes unes etapes, sí, des de ben petitó, que hi ha nins amb mesos, ja li endolles el telèfon mòbil, segurament acabarem veient, i ja les estan veient, les conseqüències. Sou un moviment adolescent, l'essència lliure de mòbils, aquesta entitat, on confluïm més de 30.000 famílies, professionals de la salut, educació, tecnologia, també de tot Espanya i de les Illes Balears, ja que parlam des d'aquí, amb l'objectiu compartit d'educar i de protegir els fills. No sé si vos trobau, ara tu parlaves any 2023, no sé si vos trobau molta gent que sent que arriba tard o que pensa que ja no hi ha marxa enrere. Vos trobau amb una sensació de resignació d'allò de «i ara què puc fer?».
1: Clar, hi ha famílies que es pensen que aquest moviment no és per ells perquè ja han entregat els mòbils. I jo els diria que nosaltres no jutgem a ningú i res més lluny de la realitat. De fet, jo quan va sorgir el moviment a Barcelona i m'hi vaig adherir el mateix dia que va sortir en premsa, doncs jo ja havia entregat el mòbil als meus fills. Per tant, no és cert que si tu ja l'has entregat no hi ha res que puguis fer, no? La maternitat i paternitat en l'era digital és un repte constant. I al nostre web trobareu molta informació actualitzada i moltes recomanacions mèdiques i també què podeu fer a casa, no? Perquè al final els pares tenim poc temps i volem coses pràctiques. I una cosa que va molt bé, per exemple, és doncs, tenir una parca mòbils, no? A casa, tenir un lloc on deixes el mòbil i que els teus fills també deixin el mòbil al mateix lloc, com si fos un fixe. Per tant, és una casa lliure de mòbils. Ja no fa servir el mòbil als àpats, ja no fa servir un mòbil al dormitori, al lavabo, etcètera, no? I també hi ha una cosa interessant, que és que el millor control parental, a part que és bo tenir-ne un al mòbil, és parlar amb els teus fills. I això també ho hauríem de fer més, perquè ens pensem que ja trobaran la informació a Google, però Google troben altres coses, no?
0: Sí, aquests moments de conversa, de confiança, i quan xerreu amb famílies, que sol pesar més? La por en els efectes del mòbil, que anem veient, o la por de que el fill quedi fora de grup? És a dir, és que el meu serà l'únic que no tindrà telèfon mòbil. Com se comunicarà amb els altres? Quedarà fora del grup, sobretot a l'adolescència, que és importantíssim.
1: Doncs jo crec que hi ha justament les dues, acabes de nombrar les dues coses que més preocupen a les famílies, els efectes de que puguin ser addictes als videojocs, que trobin contingut inadequat com pornografia, que tinguin accés, alguns adults tinguin accés a ells i passi alguna cosa. Aquesta és una por molt gran que hi ha, però de la mateixa manera, paral·lelament, hi ha la por que el nostre fill quedi exclòs del grup. Llavors, nosaltres vàrem fer una enquesta per saber realment què pensaven les famílies i ens varen respondre a 26.000 famílies a tot Espanya, 23.000 només a Catalunya, que és una xifra gens petita, i llavors tots coincidien amb el mateix, no? El 80% de les famílies volien, estaven d'acord, no?, amb aquesta idea del pacte de famílies, que després en parlarem, però sobretot entregaven el mòbil molt abans perquè tenien encara més por que el seu fill quedés exclòs del grup. Ja. I resulta que sabem que els nens que no tenen smartphone són els nens que millor, justament, es desenvolupen socialment. I si, a més, algú et vol excloure, per això no és ben bé el teu amic, no? Per tant, també hem de poder empoderar els nostres fills a dir-los que ser diferent no és tan dolent. El que passa que sí que és veritat que els podem ajudar a que no se sentin aïllats amb això que hem pensat que és el pacte de famílies.
0: Sí, i ara en parlarem d'aquest pacte. Clar, tenim un dispositiu, un smartphone, tu parlaves d'allò de la parca mòbils, no? En el final aquí tenim el cronòmetre, el rellotge, l'alarma, la ràdio, tenim tot, no? El xat, ho tenim tot. No sé si és problema o els conflictes el dispositiu en si, que jo, com dic, el tenim tot el dia a la mà, sinó el clima que se crea en el voltant, que pugui haver discussions, negociacions, cansament dins una família. Diries que el mòbil ha canviat també la manera de conviure dins casa?
1: Jo crec que absolutament, i seria, m'atreviria a dir que no només amb els nens, sinó també amb la vida de parella, amb la sexualitat, amb la intimitat, no? O sigui, el mòbil entra al dormitori, ja no es descansa igual i ja no es tenen aquelles converses a cau d'orella, no? Per tant, parlant dels nens, absolutament. Un de cada quatre adolescents tenen discussions a casa totes les setmanes pels límits en la utilització dels dispositius. Llavors les famílies estan esgotades. Les dades són clares i com a mare dels adolescents ho corroboro.
0: I ara parlàvem dels adults. Moltes vegades deim, ei, deixa ja el mòbil, mentre jo tenc el meu telèfon en sa mà i no torn. No, és que jo estic fent feina. Centram el debat en els adolescents, però els adults també tenim una relació molt compulsiva amb el telèfon mòbil. Els joves detecten aquesta contradicció?
1: Completament, no se'ls escapa res. Les xarxes socials estan dissenyades per captar la nostra atenció i tenen patrons addictius. I això també afecta els adults, és clar. De fet, el 37% dels adolescents informa que els pares utilitzen els mòbils durant els àpats. Però a ALM ens centrem en els menors perquè depenen de nosaltres i són més vulnerables. I, clar, ningú se li escapa que nosaltres som el model de les criatures i fins i tot el model dels adolescents, que encara que pugui semblar que en alguns moments no els importa gens el que pensem o el que fem, en el fons ens tenen molt i molt en compte i es fixen molt en les nostres accions, fins i tot més que en les nostres paraules.
0: Sí. Sí, na Lluna Porta diu ALM, Adolescència Lliure de Mòbils, així també és més directe i més ràpid. Sí. Nosaltres ho recordam en els nostres oients, parlam amb la portaveu d'aquesta entitat que jo crec que ja és un moviment més que res, ella és una de les portaveus oficials, i parlaven de les cases, però també durant molt anys pareixia que digitalitzar l'escola era inevitable, que era sinònim de modernitat. Això també s'està revisant, aquest relat, Lluna?
1: Sí, s'està revisant. A ALM no tenim un consens en aquest tema, en el sentit que no entrem a aconsellar les escoles què han de fer amb les pantalles, no? Això és una cosa que, en tot cas, ho ha de parlar el Departament d'Educació i els docents, però nosaltres, des d'ALM, sí que instem a les escoles a convertir-se en espais lliures de mòbil, perquè creiem que no s'ha d'augmentar la pressió social perquè un professor digui, doncs ara tothom que tregui el mòbil perquè farem una activitat. Home, doncs aquelles famílies que estan fent l'esforç de no entregar el mòbil quan no toca, doncs creiem que no seria just, no? I també que no es pugui utilitzar les sortides escolars. Creiem que els nens estaran més presents i estaran més amb els companys si no tenen el mòbil, no? Que sabem que al final ens perdem coses per estar en ell. Llavors, sobretot, el que animem a les escoles és que segueixin les recomanacions de les societats mèdiques. L'Associació Espanyola de Pediatria recomana que de 0 a 6, 0 pantalles, de 7 a 12, un màxim d'una hora al dia, sumant el temps total de pantalles, és a dir, el de fer els deures, el temps escolar, la televisió, videojocs, xarxes socials... Clar, si les escoles fan 4 hores de pantalles, ja s'estan passant ells, i això estem parlant de sanitat pública. Per tant, que no ens ho posin tan difícil a les famílies, no? Que controlin una miqueta més, sisplau, perquè si no... I també l'Associació Espanyola de Pediatria diu que de 13 a 16 haurien de ser una màxim de 2 hores. A partir de les 2 hores ja no hi ha cap temps segur i malbarata molt la salut mental. I llavors també proposa endarrerir l'smartphone, o sigui, un telèfon amb internet, al màxim possible i evitar entregar-lo abans dels 16 anys. I llavors, si s'ha d'entregar un mòbil sí o sí, que sigui sense internet. Clar, això són els experts de pediatria d'Espanya que ho diuen. Pues potser hauríem de reflexionar si potser, doncs potser tenen alguna raó per dir-ho, no?
0: D'aquí aquest pacte social que demanau que no recaigui tota la responsabilitat en els pares?
1: Exacte. Sí, així és. Clar, davant de les grans empreses tecnològiques, no?, que són multibilionàries en bé, no podem defensar-nos de manera aïllada. Seria com lluitar David contra Goliat. Llavors necessitem el suport de les institucions, això segur, però com a comunitat també podem fer pinya i les famílies, tal com va començar Adolescència Lliure de Mòbils amb 4 famílies que van parlar en un parc del barri de Poblenou, doncs seria ideal, no?, de dir, val, en comptes de que jo només decideixo endarrerir, què tal si 3 o 4 de la classe ho fem junts, no?, i el nostre fill ja no està sol. Això per una banda, però és que ho hem posat encara més fàcil. Perquè si vas a pacto.adolescencialibredemobles.es, doncs trobes el pacte i pots buscar el teu municipi, el centre, el nom del centre del teu fill. Primer pots veure quants pactes hi ha i pots firmar-lo per un any. O sigui, sempre la idea és endarrerir fins al 16, però renoves cada any, perquè, home, no saps ben bé què passarà d'aquí un any, igual te'n vas a Japó, no? No saps com canviarà la teva vida. Per tant, com que no ho sabem, doncs ho fem any rere any, doncs per facilitar també. Aquest pacte, òbviament, no és legalment vinculant i no passa res si l'incompleixes, però és una miqueta un acord, una miqueta entre tots plegats de la nostra intenció.
0: Sí, sí, i a més, està molt bé la pàgina perquè se visualitzen aquests pactes. Si anem a les Illes Balears, veiem que n'hi ha 697, que se divideixen també per municipis, veiem Palma, veiem Binissalem, i que hi ha escoles que volen dir exactament, però, aquests pactes, aquests 697, per exemple, que hi ha a les Balears.
1: Clar, jo crec que és molt significatiu, perquè són molts pactes. Això vol dir que com a mínim hi ha 500 famílies que han decidit, no?, perquè no sabem si cada una, com que el número de fills a Espanya és com a algo, doncs no sabem, no?, algunes famílies tenen un fill, algunes tenen dos, el que sigui, doncs com a mínim hi ha 500 famílies que estan alineades, no?, i que estan informades i que estan... volem protegir els seus fills i creiem que això és una bona cosa, que només ho podem fer en grup, no?, perquè si jo, per exemple, protegeixo el meu fill perquè ell no té encara mòbil i no accedeix a continguts inapropiats, però el teu fill sí, com que al pati jugaran perquè són sers socials, doncs llavors és una mica preocupant, no? Per tant, per responsabilitat també, tots plegats hauríem d'endarrerir, no? No només pel nostre fill, sinó perquè això és protector, no? Que un nen estigui sent nen i jugant a el que tocaria per edat, doncs és bo també pels seus amics.
0: Lluna, teniu representació oficial a les Illes, Adolescència Lliure de Mòbils?
1: Doncs de moment no, tenim la vacant per si algú la vol agafar, tot i que ens consta que hi ha moltíssimes famílies alineades i fent molta feina perquè el missatge arribi i la gent s'informi. Per tant, amb moltes ganes i molt contents de la feina que s'està fent a molts municipis de les Illes Balears i us animem a tots, no?, els palmesans, els manacorins, tots plegats a animar-vos a passar per la pàgina web i informar-vos una mica i agafar qualsevol de les vies. Pot ser el pacte, hi ha gent que ho fa sense fer-ho online i pacten entre els de la classe. Hi ha escoles que fan una comissió de benestar digital i fan xerrades, informen als pares. Bueno, hi ha moltes maneres de fer-ho i bueno, doncs a nosaltres ens sembla genial qualsevol d'aquestes iniciatives.
0: I de recordar-ho, Adolescència Libre de Mòbils, nosaltres xerram amb la seva portaveu, que és una Lluna Porta, i ja han d'acabar. Imagina que tornem a parlar d'aquí 10 anys, Lluna. Que t'agradaria que hagués canviat en la manera com criam i com acompanyam els adolescents respecte a les pantalles?
1: Uau, quina pregunta. A veure, m'agradaria que la tecnologia tornés a estar al servei dels humans i no a la inversa. I que el temps de convivència amb la família i els amics i també el lleure sense pantalles es multipliqués enfront del temps que passem aïllats en una pantalla. Perquè això, si anem al 2000, l'any 2000, les diferències són brutals, no?, de les hores que es passa amb una cosa i amb l'altra. Especialment en el cas dels pares, les mares i els seus fills.
0: Sí.
1: Clar, que igual que no és bo fumar a la mateixa habitació que una criatura, tampoc és bo fer servir les xarxes socials o missatgeria ràpida quan ells estan presents. Mm. Perquè els enviem un missatge molt clar, i és que l'smartphone és més important que ells. I això té conseqüències per a les criatures d'infantil i pels adolescents, que sembla que no es necessitin, però es necessiten molt més del que sembla. I finalment m'agradaria, òbviament, que adolescència lliure de mòbils ja no fos la sensació necessària i que no existís.
0: I de moment teniu molta feina, Lluna. Gràcies per haver-ho contat tan bé a IB3 Ràdio. Aquí mos teniu també a la ràdio pública. Moltes gràcies i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
2: Jo crec que tothom s'ha sentit tota sola en les xarxes socials i és una merda. O sigui, et sentir-te tota sola per ser diferent o perdre-te coses del teu voltant perquè t'has quedat tota sola a les xarxes socials, jo crec que
3: i cercar el suport dins gent

0: Vespre.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
3: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
4: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
2: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
3: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
2: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
3: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
6: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I que fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Mòbil és la paraula del programa d'avui i mòbil és tot allò que es pot moure o transportar, és a dir, que no és fix, fins i tot serveis públics com les biblioteques.
1: Som la Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià. I en el nostre cas, quan parlem de la paraula mòbil, tenc en ment la nostra Bibliorulot, que és una biblioteca mòbil, que se tracta d'un projecte d'extensió bibliotecària que la biblioteca transcendeix més enllà de les seves parets físiques. Duim la lectura, els llibres i el coneixement allà on se troba la gent i que pot ser a la platja durant els mesos d'estiu o en aquells events que trobem adients perquè nosaltres hi estiguem.

Tenim un espai estable els mesos de juliol i agost, que és la caleta de Portals. Té un gran èxit, tant els residents com els turistes en fan molt d'ús. De fet, la biblioteca més propera, que és la de Cas Català i ben dinat, se veu ressentida per l'afluència de públic que té la biblioplatja. I, a més, han participat, mira, darrerament hem estat a la Fira Obi Capri de Calvià. Sempre duim aquells documents que estan relacionats amb l'event en què participam. Totes les bibliotecàries fem una recerca de tots aquells documents d'Obi Capri, contes infantils relacionats amb aquest tema, si tenim qualsevol document de coneixement relacionat amb el tema, doncs la portam. Una de les sortides també molt precioses que tenim en la bibliorelot és en el dia del llibre. Bueno, és preciosa tenir-la instal·lada en el passeig de Palma Nova, perquè la Rulot, o la bibliorelot mòbil, és una biblioteca en tots els serveis que ofereix una biblioteca grossa, només que en petit, i la movem, però se poden fer préstecs, se poden fer reserves, te pots fer carnet. És una biblioteca en tots els serveis, només que l'anam desplaçant cada vegada que mos la demanen o que nosaltres considerem que han d'estar.

el projecte de biblioteca d'extensió bibliotecària fa més de 20 anys. El que abans les situava

Bé, ara estem xerrant de la Bíblia Rulot, però és que nosaltres també, com a biblioteca mòbil molt més humil, però tenim la Bíblia Piscina, que és un carretó que mos varen fer per nosaltres, guapíssim, i cada any mos instal·lem a la biblioteca, a la piscina d'Escat de Llà, i també és una biblioteca mòbil molt més modesta, per a donar servei a aquelles persones que van a la piscina en l'estiu. És una passada. O sigui que mòbil, és vera que en la Rulot, com que és més espectacular, però amb una capsa de llibres o una taula plena de llibres, ja tens una biblioteca mòbil. Els llibres s'han de moure.

0: les biblioteques són un espai per tothom, obert, democràtic, refugi climàtic, o sigui, ara que se'n parla tant, trobaran un munt de coses que segurament tenen que veure amb els seus interessos, que visitin les biblioteques. Però, vamos, que si encara no els visiten, ja vendrem nosaltres. Ja mos mourem nosaltres en els llibres, ja anirem en el rullot, allà on se troben ells, per obrir boca, perquè vegin l'importància que té una biblioteca.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

L'art també és moviment i hi ha un artista nord-americà reconegut mundialment per les seves creacions mòbils a qui podem relacionar a les nostres illes, Alexander Calder. L'any 1971 crea Nancy, una escultura cinètica que s'exposa l'any següent a la Galeria Pelaires de Palma, gràcies en part a l'artista Joan Miró, de qui era molt bon amic. De fet, hi ha molta proximitat en les seves obres, que s'han exposat plegades en diferents espais. Calder va regalar l'obra Nancy a l'Ajuntament de Palma, qui finalment l'exposà a Sort del Rei, encara que l'artista se l'imaginava, aquesta escultura situada en el Parc de la Mà, molt a propet de la Seu, on l'hauria de moure l'aire de la mà. Avui la paraula mòbil ens du a recordar aquest gran artista i ens situa a un taller de Sant Llorenç d'Escardassà on els mòbils cobren vida.

0: Judit Benach, benvinguda a Ivetres Ràdio, com estàs?
1: Molt bé.
0: Que bé tenir-te. Escolta, tu si te dic mòbil, en escap no te ve un telèfon intel·ligent, no?
1: No, malgrat és el que tothom a primera instància pensa, no? Jo inclús haig d'especificar quan envio els mòbils a segons quins països, inclús a les factures no poso la paraula mòbil perquè si no ve amb molts problemes de duanes i es pensen que duen piles i sempre parlo d'elements decoratius malgrat a mi m'encanta la paraula mòbil.
0: Sí, sí, sí, però hem de dir que mòbil ve de moviment i moviment sí. És el que tenen les peces artístiques que fas o que feis a Solito, no?
1: Sí.
0: Com és? O com hem d'imaginar, encara que no hi som físicament, però hem vist les fotografies, com hem d'imaginar el taller de Solito, d'ena Judit Benach?
1: Bueno, el taller és una mica un caos de coses penjant en equilibri, peces d'alumini, de fusta, varilles... és una mica una jungla d'on pengen moltes peces en constant moviment i bé, aquí és on d'alguna manera m'inspiro i creo el que després acaben sent aquests elements penjants que per mi gairebé són més un abans parlava d'elements decoratius, sí. Però que per mi gairebé és més un company de vida o una peça que té vida pròpia, doncs, perquè bueno, quan les tens col·locades, no hi ha en el taller, que és una mica caòtic, sinó en un lloc buscat dins de casa teva, doncs donen molta companyia i molta serenitat i no et canses de mirar-los. És una mica com l'efecte de les ones o del foc,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Contínuament estan canviant.
0: Sí, sí. I t'hipnotitzen una mica, no, Judit?
1: Sí, exacte.
0: Clar, te quedes
1: sí.
0: Això entreacompanyada, hipnotitzada, eh? I sí, no és el mateix tenir un quadre o una escultura que tenir aquesta escultura mòbil, podríem dir, que mos recorda molt, o imagino que t'inspires molt també en l'arquitectura i en la creativitat d'artistes com Joan Miró, com Alexander Calder, aquestes escultures mòbils.
1: Sí, inicialment, evidentment, per mi Calder és com Déu nostre senyor dins del que serien els mòbils, però després també hi ha molta influència, sobretot amb els colors dominants i primaris de Miró, i amb aquesta afinitat, que és també la meva infància i la meva vida en el paisatge mediterrani, però després també hi ha moltes influències d'altres artistes del segle passat, com Malevich, que tenia una obsessió amb l'energia de la geometria i dels colors, l'italià Bruno Munari, amb un disseny inventiu, amb un toc d'humor. Bueno, són diversos, vas bevent de diferents fonts, i alhora també és com el desig de transformar en un mòbil elements que veus a la naturalesa, a la natura, com poden ser doncs ocells, blat, una olivera, posidònia, sí. Que evidentment aquí li has de posar una dosi d'imaginació,
0: sí.
1: Però sí que hi ha una sèrie de dissenys que tenen els noms d'aquests elements, sí. Perquè són, bueno, potser, doncs, un puput, per mi sí, és el meu ocell preferit. Llavors, doncs, el vols com plasmar en un mòbil i busques elements que l'identifiquin, sí. I intentes que es mogui i que tingui la silueta, per posar un exemple, però
0: sí,
1: bueno,
0: sí,
1: hi ha,
0: sí, sí, sí.
1: Hi ha d'altres. Sí. És una mica... Sí, la influència o la inspiració ve de, evidentment, molts artistes immensos, sobretot del segle passat i després del lloc on vivim, que és meravellós.
0: Sí, i després com s'integren també aquestes escultures mòbils dins justament aquest entorn, no? A una casa, a un jardí, a una zona més gran o més petita, perquè també deies, escoltau, que això només és per cases grans o per llocs molt oberts. Tot té el seu lloc, no?
1: Sí, no, no és només per... Clar, si veiem la, si tenim present les escultures d'en Calder, que van a aeroports i a pavellons i a sales immenses, doncs això és a escala molt, molt més petita i pensat justament perquè tothom se'n pugui posar una a casa seva. Ja, sí, per això també tenim com una diversitat de dissenys. Alguns són verticals, que van més orientats doncs, a espais a racons o a sobre d'algunes estàncies on no transitis per sota. I després bueno, en tenim de moltes mides perquè no siguin només elements on es puguin, que siguin només accessibles per a la gent que té grans espais. Al contrari, n'hi ha un que, per exemple, es diu Flat, que té 40 centímetres d'alçada, amb la qual amb els sostres típics d'un apartament que pugui fer 2,60, 2,65 d'alçada, doncs t'hi cap perfectament. A vegades és més la falta d'ús, que diem, que, o sigui, el mòbil encara no està molt integrat a les cases, ja. com bueno, en el meu cas no és així, perquè com que jo estic com loca pels mòbils, des de sempre n'he tingut, no? Però que són molt posables, molt, perquè basta que... Ja no és tant buscar el lloc, sinó buscar el mòbil que t'agrada i després buscar el lloc, que sempre hi serà.
0: Sí, sí.
1: En algunes condicions potser no, però avui, en principi és bastant així.
0: Clar, i no sé si té una nova... No sé si dir-li vida, però quan tu fas aquest mòbil dins el taller de Solito i després se col·loca allà on toca, no?, per allà on ha estat fet, també ha de canviar molt, no?, la percepció que tens d'aquella escultura. Jo li dic escultura, no sé si ho dic bé.
1: Sí, sí, bueno, sí, són escultures, elements decoratius, mòbils, són mòbils, de fet,
0: sí, sí.
1: No, però evidentment són escultures. Sí, mira, hi ha un anècdota, és anecdòtic, a mi quan em compren a través de la pàgina web, sempre tinc bueno, la curiositat de mirar, com que ara a través de Google Maps sí. Pots veure exactament la casa on va, sempre m'ho miro perquè li vull posar com cara al destí final on anirà penjat el mòbil. No? I malgrat no pots veure l'interior de la casa, tot i que moltes vegades la gent m'envia fotografies i s'aprecia molt que ho facin, veus almenys des de fora on va aquest mòbil. No?
0: Sí, sí,
1: i això ja és com posar-li, com veus... Gairebé com si enviessis el teu fill a colònies, que vols veure quina pinta tenen les colònies, doncs jo em miro a quines cases van doncs per saber on va parar aquesta... Perquè al final són peces que fas artesanalment, a mà, i dediques moltes hores, no és que no les vulgui vendre en absolut, però t'encarinyes molt i vols saber una mica on van a parar. No?
0: Sí, sí, sí. És lògic, té tota la lògica. I tot això com comença, Judit? Perquè deies, jo tota la vida sóc una boja dels mòbils, ja te podem imaginar dins la cuna, dins el bressol, allà mirant un mòbil, no ho sé.
1: No, en aquella època em penso que no tinc la visió de quan era tan petita, però bueno, va ser, evidentment, ho vaig descobrir amb Alexander Calder, amb unes exposicions que vaig veure, i a partir d'allà em va semblar algú que com era que la gent podia viure sense un mòbil, no? Gairebé. I vaig començar a fer-ne pues, quan vivia a Barcelona fa 20 anys o així. I inicialment, doncs, bueno, em vaig fer un que encara tinc a casa meva damunt del llit, i la gent doncs, venia, amics venien a casa, el veien, te'l demanaven, no? fes-me'n un, que maco. Sí. I bueno, el típic que em deia que la gent no hi pensa fins que el veuen i se'n queden prendats, enamorats, i en volen un també. No?
0: Sí.
1: I bueno, va haver-hi un moment que m'ho vaig plantejar com la possibilitat de fer-ho professionalment. No? Això vaig molt de pressa perquè entremig jo vinc del món del disseny contemporani amb empreses ubicades a Barcelona. Després va haver-hi com un parèntesis a la meva vida, que vaig conèixer el que és el meu marit i ens vam anar a navegar doncs, un temps per ahí. I després quan vam tornar... Un temps que havia de ser un any i mig i van acabar sent 10 anys.
0: Wow.
1: No? Llavors, clar, quan vam tornar a l'hora a ficar-se a Barcelona ja era com... impossible, i vam cercar un lloc que ens permetés doncs, bueno, estar molt en contacte amb la natura i que fos bonic, i vam venir per aquí. No? I de fet va ser aquí l'any 2019 que vam començar amb el tema dels mòbils i amb Solito, i és on va créixer, on va iniciar-se l'empresa.
0: Fantàstic, fantàstic. I de cercau-lo, Solito, aquests mòbils, solito.es, i veureu aquests mòbils dels que estan parlant amb la Judit a Sant Llorenç dels Cardassars, estàu, no, Judit?
1: Sí, estem a les afores, a un fora vila, que és casa i taller, i però sí, a 5 minuts de Sant Llorenç.
0: Molt bé, i de, també un bon entorn, per crear i per inspirar-se, i d'avui la paraula mòbil mos ha duit fins a aquests mòbils fantàstics, artístics, que na Judit crea, i en els que els hi dona vida a Solito, na Judit Benach. Judit, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: arribem al final del capítol que hem dedicat a la paraula polisèmica mòbil i hem comprovat que va més enllà del telèfon intel·ligent. És música, és art, són llibres i és crim. Sí, sí, crim. Crim de matar perquè... Bé, o de cometre algun delicte, perquè si hi ha delicte, hi ha d'haver mòbil.
1: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Cristina Amanda Tur, benvinguda a teva, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt bé. I tu?
0: Jo també. Mira, amb moltes ganes de baixar barrera amb tu. La Cristina Amanda Tur és directora del programa Nautilus d'aquesta casa i altres moltes coses que anirem descobrint i recordant. Però primer de tot, primera pregunta que fem sempre a qui mos ajuda a baixar barrera relacionada amb la paraula polisèmica del capítol. Si a tu te dic mòbil... Que te venes cap, primer de tot?
2: Home, el mòbil del crim, encara que sigui per deformació, el mòbil del crim, que a més em pareix algú molt important a la investigació, que no sempre ha semblat ser tan important, no? Que a vegades no se li ha prestat prou atenció.
0: Ah, el mòbil del crim. Ja sabíem nosaltres que tocàvem a bona porta perquè la Cristina Amanda Tur és llicenciada en Ciències de la Informació. Jo la presentava com a directora del programa Nautilus, a més, escriptora, divulgadora de temes de natura, però també és diplomada en Criminologia Superior. Jo el dia que vaig saber que tenies aquesta combinació ja m'haig fer absolutament fan teva, Cristina Amanda. A veure, en Criminologia s'estudien justament els mòbils, no? En el sentit d'allò que impel·leix o motiva fer alguna cosa i qui diu una cosa diu un crim. Sempre hi ha un mòbil?
2: Sempre. Encara que sí que és cert que segur que tots heu sentit, heu escoltat d'aquests crims que no tenen un motiu, que pareix que es cometen perquè sí, sempre hi ha un mòbil, encara que nosaltres no el puguem veure, o la nostra lògica no ens permeti veure-la. La lògica de l'assassí, per la lògica de l'assassí, sempre hi ha un mòbil, sempre un motiu, una motivació.
0: I un mòbil, sí. I com diuen les sèries policiaques, i una oportunitat també, no? Això s'ha de tenir en compte?
2: Home, clar. Sí, sí, és que hi ha moltes coses que tenim en compte quan parlem d'una investigació criminal, d'un crim. Sí, però el mòbil és important. Jo crec que realment és cert que a vegades no se li presta atenció perquè ha de tenir en compte que, clar, que el dret penal sanciona els fets, però no necessita tenir un mòbil, sabres mòbil, per condemnar algú, perquè pot haver-hi proves físiques a prou importants, però crec que per ser investigació criminal és important saber-ho, no? Perquè et dona molta informació, no només d'aquell crim, sinó del crim en general i dels criminals i de com funciona la seva ment.
0: Aquí parlam de criminals, però de vegades pots cometre un crim, a veure, això ja te fa criminal, eh? Però, com diria, saps això, aquesta conversa d'ascensor? Però pareixia tan bona persona. A mi sempre m'ha saludat des de matins. Mai m'hagués imaginat que hagués fet això, no? També te pot passar que siguis un tipus, diguem, honest i se te, no sé, acabis trobant allò justament, el mòbil per fer alguna cosa.
2: Evidentment, hi ha moltes maneres d'arribar al crim, no? Vull dir, moltes formes, i no tots els criminals pareixen criminals, evidentment, si no seria molt fàcil, no? Però sí, molts són simpàtics, clar que sí, són bé i són bons veïns, no? Però en un moment dat cometen un crim. També poden pareixer bons veïns els criminals en sèrie, eh? Ja. Vull dir, això també és habitual, sí, quan parlant de crims en sèrie, de sí, criminals psicòpates que realment no són bones persones, però pot ser en sus veïns, en sus amics i en sa família, sí, ho pareixen.
0: Sí, sí, sí, totalment. Recordem que tu has escrit casos reals o sobre casos reals com El hombre de paja, El crimen de Benimusa, Sa penya blues, El crimen del minusvàlido. A veure, els mòbils més habituals, que és com passa a ses pel·lícules, sempre són sexe i dobbers?
2: Sous, sí, diners. Sí, no? Sí, sí, sí. Això és molt habitual. A més, tu pensa que molts de crims que tenim arreu del món són ajustos de comptes, no?, entre criminals. Això és molt habitual. Mm. I és tema de sous, clar. Ah. I drogues, el tema de drogues, clar, porta al final molts de crims.
0: Sí, i clar, perquè darrere hi ha molt de doblers, molt de sous, com diu una Cristina Mandatur. I, per exemple, a una novel·la policiaca, com se teva la canción del siciliano, que comença amb un assassinat a Eivissa, d'un guardaespatlles, d'un especialista en obres d'art, que és net i nebot de capos de màfia, clar, jo aquí deia, buf, mare meva, aquí és mòbil, no sé quin serà, però se pregunta és si quan escrius novel·la negra, és mòbil, el sabem en el començament o ho deixes per al final, perquè és el que hem de descobrir? Com va això?
2: Com a vegades tu? Es deixa pel final. Mm. El que passa és que en aquesta novel·la, per exemple, que es parla molt de tràfic de drogues, ja es veu, no?, que aquí hi ha un assumpte de drogues darrere, i quan hi ha un assumpte de drogues darrere, ves, els mòbils es veuen bastant clar, no? Mm.
0: Sí, sí.
2: Sí, clar, hi ha molts de mòbils per matar, hi ha mòbils que nosaltres, que la gent normal, diguéssim, sí. No, a vegades li costa entendre, no? Vull dir, és difícil entendre perquè un home ha matat un altre perquè no li donava el mando de la tele, per exemple. Però aquestes coses passen.
0: Sí, sí. Sí, i aquí no hi ha un mòbil per dobbers ni per sexe, però va, se te'n va un poc el cap i...
2: Ah, també amb malalties mentals, sí, clar, sí. Que hi ha que tenir un compte. Mm,
0: sí, sí, sí, sí. Tot això té a veure amb el mòbil, amb aquest, com dèiem, el fet de fer alguna cosa. I tu, que ets una gran observadora de la natura, aquí també hi ha molt de moviment, eh? Aquí també hi ha molt de mòbils, podríem dir, que estàs observant darrerament.
2: Bé, ara estic començant a preparar-me ja per tornar a bussejar, sí. Perquè no he bussejat en tot l'hivern, sí. I ara em toca anar a veure com estan baix la mà els illots de l'oest d'Eivissa. Sí. Es Vedrà, es Vedranell, la Conillera...
0: Sí, i què t'esperes?
2: I estic ara preparant-me per això, sí.
0: Què t'esperes? Què t'esperes trobar?
2: Home, jo espero que les onades de calor marina encara no hagin afectat, no trobi estrelles mortes, que és el que els darrers anys, quan hi ha onades de calor, m'ho trobam. Espero no trobar massa canvis. Mm. Espero trobar taurons, per exemple. O alguna ratjada, alguna ratlla, per lo menys. Mm. Mira, et diré el que no espero trobar, també, perquè això és una cosa que he comentat aquests dies amb seus amics, que m'ho comença a fer, bé, sobretot tristesa. Però han comentat, quan sortim a bussejar, no trobar-nos ningú dia, ningú cos de ningú immigrant mort.
0: Que dur, sí, tota sa
2: sí,
0: raó.
2: Sí, veritat.
0: Tota sa raó, sí.
2: Perquè n'estan trobant bastants, sí. No, ses illes, sí, i jo pensar que estan bussejant, i això és el que ens trobam en lloc d'un tauró, és tristíssim, no?
0: És tristíssim, sí, sí. I cada vegada que veiem una notícia d'aquestes hem d'entendre el context, perquè és duríssim.
2: Totalment. Sí,
0: sí, sí. I ho tenim aquí de vora. I escolta, Cristina, m'han de fer les dues preguntes típiques d'aquesta secció. Que fa una dona com tu, una dona creativa, valenta, complexa, per complexa, completa, també, abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
2: Gigi, sempre. Gigi, a més, tinc dos moments del dia que són sagrats per Gigi. Al migdia me'n vaig a la terrassa a Gigi i per la nit també tinc que Gigi un rato. I de dia Gigi és novel·la i quan me'n vaig a dormir algun llibre de ciència. Que després en parlar amb el Nautilus i aquestes coses.
0: Sí, sí, que bo, m'encanta. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Quina t'ha inspirat la paraula mòbil?
2: Fantàstic, idò. La cançó és d'en Bob Dylan, que a més just és d'un àlbum que ara compleix 50 anys, és Hurricane. Hurricane és de la història del boxeador Rabin Huracà Carter, que va ser acusat injustament d'un crim que no va cometre, d'un triple homicidi. Uh-huh. I, de fet, una de les claus del cas, una de les coses que quedaven pendents, que no s'explicaven, era el mòbil. Uh-huh. El boxeador no tenia ningú mòbil per matar aquelles tres persones i, de fet, no ho havia fet. O sigui que aquesta cançó em pareix interessant, no? Per això, a part de que és una gran cançó, magnífica, i que compleix 10 anys. Venga. Ai, 10 anys, 50, perdó.
0: 50, quasi res, sí. Idò, ho celebrarem escoltant-la i donant-li les gràcies a Cristina Mandatur, directora del Nautilus, i com heu sentit, moltes coses. Moltíssimes gràcies.
2: A tu, encantada sempre de col·laborar amb tu, Arceli.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Com va això? Com esteu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt contenta, sobretot, sabeu per què?
1: Per què?
0: Perquè, mireu, sempre xerram d'estip, el transport de les Illes Balears en negatiu, que en tenim motius. Sí. Però avui hem de dir una bona notícia, mira.
1: Amem.
0: Miguel Soler prepara els aplaudiments, perquè vos hem d'anunciar, estimats gent de les Illes, que a partir de diumenge, dia 7 de juny, tots els animals, inclòs els animals de companyia, no només els humans, podran pujar en estip.
1: Bravo! Però, Inés, ha dit tots els animals.
0: Sí, tu. Nosaltres també ho som.
1: Sí, nosaltres, però tots els animals vol dir que podrà pujar un ego, un cavall...
2: Pot ficar un elefant.
0: Tots que puguin anar en transportint.
1: Ah, perquè hem de matisar, perquè si no...
0: Un transportint dins el transport.
1: Exacte, però és important matisar-ho, perquè si no la gent diu ja podré dur la meva somera a Palma a fer la revisió...
0: No, de fet, queda prohibit accés d'animals exòtics, com per exemple rèptils, aranyes o insectes.
2: Els insectes... quins insectes, vull dir?
0: Més,
2: hi ha
0: gent que col·lecciona formigues... Si col·leccioneu formigues, heu d'anar en cotxe particular, si heu d'anar a fer un intercanvi.
2: I si un moscard...
0: Que sí, que
1: però no col·leccionen formigues.
0: S'altre dia van de tenir a Eivissa, a l'aeroport, una gent que duia formigues.
1: Però no es col·leccionaven.
2: I si un moscard se fica en el bus, han d'aturar... Treure'l-lo i seguim.
0: Sí. No, però hi ha molta gent, per exemple, serps. Sí, hi ha gent que en té.
2: I aranyes.
0: I d'això que, mira, m'he comprat una serp.
1: Sí.
0: I de, vaig anar a Palma a cercar-la.
1: En Dim no.
0: En Dim no vas anar.
1: Exactament.
0: Bueno,
1: bona notícia.
0: Podem aturar de dir
1: no ho sé, si podríem comentar això i matisar-lo tot sobre baixa.
0: Som un pop bambol.
1: Sí, figues.
0: Avui tenim a Miguel Solenes contra el tècnic. Molt bé.

0: Bé, vos hem de dir que avui és el Dia Mundial de les Contrasenyes. I hem de dir que n'hi ha de tota casta. Llargues, curtes, úniques, originals, poc originals. Jo no sé si vol trotsou des que posau 1, 2, 3 com a contrasenya, Jordi.
1: Jo intent que no. Intent que no. És que tampoc ara m'ha fet por dir però... quin tipus de contrasenya pot.
0: Ai,
1: és que la gent de Balears és molt
0: espavilada. Tens números? Tens el teu cada quan eres petit?
1: No.
0: Tens el teu fixo de casa teva?
1: I si ho tingués no t'ho podria dir.
0: No estic revelant res.
1: Tu sí, tu fas pinta de tenir 2, 3, 4...
0: No sé. La veritat és que sí. No. Però, Jordi, saps que aquest món cada vegada està més digitalitzat, els riscos de l'entorn en línia, sobretot, no deixen de créixer.
1: Sí, sí. De fet, el 2025 hi va haver 430.000 estafes informàtiques, que és un 4% més que el 2024, segons el balanç de criminalitat del Ministeri d'Interior. Per això, en el Dia Mundial de la Contrasenya, és important recordar com crear claus realment robustes per protegir-se dels ciberdelinqüentes, que són molt perillosos.
0: Exacte, sí, sí, sí. Jo he de dir que quan era petita sí que tenia la mateixa contrasenya per tot. Però ara l'he millorada. L'he millorada i he posat paraules clau tipo quines paraules clau podria posar?
1: El nom d'esca era la
0: Golfo.
1: Típica. Dates de naixement, també.
0: Sí, exacte. Tu, Xavi, com ho dius?
2: Com que Golfo? Golfo és la teva contrasenya?
0: Golfo, sí. Era escada de ma mare quan jo era petita.
2: Jo quan duc a què?
0: Les contrasenyes, si te les curres o no te les curres.
2: Sí, jo moltíssim, home, és molt important. El que passa que fa molt d'any que tens la mateixa, però amb moltes variacions. Molt de números, moltes signes d'exclamació, arrobes... I és una mala paraula.
0: Okay.
2: Una paraula malsonant.
0: Ah,
2: és una expressió
0: sí.
2: Mallorquina malsonant.
0: Uf, estan donant massa pistes, eh?
2: No, és impossible.
0: Bé.
2: És impossible.
1: Bé, no, clar, no les direm aquí. No començarem a provar.
0: Ves alerta, perquè els ciberdelinqüents...
2: Sí, ara hi ha un ciberdelinqüent que està dient, ja ho tinc.
0: Entraré a tot arreu.
2: Així serà amb en Xavi i...
0: Mira, sí, ciberdelinqüents n'hi ha per tot.
2: Bé, no vull retar ningú, evidentment.
0: Perquè n'hi ha de ciberdelinqüents en el correu electrònic, a les xarxes socials, en el SMS, en el banc, per tot. Sabeu on, fins i tot?
1: On?
0: A la Thermomix.

0: quasi fins i tot és a Thermomix, perquè aquesta màquina, que en realitat és una marca que no haurien de dir molt, aquesta màquina de cuina, aquest robot de cuina, va ser subjectiu d'un ciberatac que va deixar al descobert dades personals de centenars d'usuaris.
1: Exactament, i això va ser el febrer de 2025. Va ser un moment de molta tensió a la firma, era un moment fonamental, importantíssim, perquè acabava de llançar un últim model, el seu electrodomèstic, que era la Thermomix, ni més ni manco que la TM7.
0: Això vol dir que si tenim un robot, una robot de cuina TM7, mos han hackejat la recepta.
1: No, exactament.
0: De les sopes mallorquines.
1: Jo... Quina recepta vols saber greu que hackejessin?
2: No ho sé, jo és que me deman per què els ciberdelinqüents tindrien com a objectiu la Thermomix. És que no.
0: Perquè hi fiques el correu, supos, per engegar-la.
2: Vés a per mòbils, els ordenadors...
0: Passen la Thermomix, és com
1: el cuitre, no? Passen les dades vinculades a la Thermomix.
0: Sí,
1: també. Entenem a dir, escorreu...
0: Mira aquesta, quina recepta de...
1: Exacte. Mira com fa l'espanat!
2: I aquest home menja pasta.
0: Sí. Aquesta coca tan bona que li queda...
1: El mel, però anem...
0: Quin secret d'ouça.
1: Perquè hi ha curiositat sobre les contrasenyes. Quina contrasenya diríeu que és la més utilitzada al món?
2: Jo crec que són les dates de naixement.
1: Sí? I tu, Inés?
0: Jo ho he dit, el nom d'escada quan érem petits.
1: I no, sabeu quina és? Ni més ni manco que 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
0: Però hi ha gent que posa aquesta contrasenya, per l'amor de Déu.
1: És de les contrasenyes més utilitzades. I si no, mireu que mos diuen els nostres oients.
3: Pues no tinc cap contrasenya molt difícil, la veritat. La contrasenya més absurda que he tingut mai és 6 us. I la veritat que és bastant absurda perquè no és molt segur i tal. Però bueno, som una persona que té contrasenyes molt bàsiques. Tampoc m'ho complim massa. Vinga.
4: Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. No quiero hablar del futuro, no quiero hablar del pasado.
0: 971-13-99-00. Quin tipus de contrasenyes teniu? No estan demanant que mos digueu la contrasenya vostra, no. Estic dient que compartiu amb nosaltres si heu tingut mai aquestes contrasenyes més absurdes que només vosaltres coneixeu i si utilitzeu fins i tot qualque mètode precisament de seguretat, si... no ho sé. I després, sobretot, on en recordeu les contrasenyes, perquè jo mai me'n recordo. Poseu sempre la mateixa. Això és una altra.
1: Això és una altra. Tu, Jordi, pots la mateixa sempre?
2: És que me fa com a pot xerrar d'aquest tema. Jo sí, jo tenc una.
0: Ara t'imagines, Jordi, callat fins que acabem aquest tema.
1: Fins que aquest era el mòbil en directe.
2: Jo sí, jo sóc de tenir la mateixa en variacions.
0: Sí?
2: Sí,
0: perquè és que si no, no me'n recordaré. Jordi Guapo 2025. Jordi Guapo 2026.
2: Sí, a més, com m'has endevinat la contrasenya? Justament.
1: Exacte, despista'ls, Jordi, despista'ls.
0: 971-13-99-00. Sempre poseu la mateixa contrasenya. Bon, en recordeu de les contrasenyes? Els teniu guardades a qualque banda o un paperet de Bayer Matalàs?
1: Exacte, dèiem que 1, 2, 3, 4, 5, 6 és la contrasenya més utilitzada, però quina és la que ve després? Que és número 2 en el rànquing. Contrasenya.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Password.
0: La paraula.
1: Exacte, la paraula password, la paraula barra contrasenya. Encara apareix a molts rànquings de contrasenyes com que se fa més servir després de 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: I què seria més segur? Això és una broma que ha fet en Jordi. Fela.
2: No, me demanava si era més segur 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Jo crec
2: supos que
1: en
2: aquest cas és la segona, perquè si que més posen és 1, 2, 3, 4, 5, 6, te l'endevinaran fàcil.
0: Sí.
1: Exactament, mos diuen els experts que repetir la mateixa contrasenya a diferents webs és una de les errades més comunes.
2: Oh.
0: Home, però jo...
2: Estic cuit aquí,
0: ara has confessat que tens la mateixa per tot. Jordi.
2: Però ja ho havia dit, Inés.
0: D'acord, és que com que has dit que te feia...
2: No me sento escoltat.
0: Com que has dit que te feia por parlar.
2: Però ho he dit. Sí, jo això ho faig, és un fallo.
1: Exactament, i després els hackers ho sabran tampoc que sovint no ho esbrinen, sinó que proven llistes de contrasenyes robades.
0: Clar, com ho fan,
1: no
0: això?
1: No sé, ja no som hacker.
0: Perquè a vegades no vos ha arribat el típic correu electrònic de algú ha intentat entrar al teu compte. O fins i tot... Jo tenia amics a l'institut que se ficaven a comptes.
1: Ah, sí?
0: Però jo pensava, com ho fan?
1: Perquè devien ser contrasenyes molt previsibles, no devia haver mecanismes de seguretat.
0: Sí. Clar, era, sí, nosaltres estàvem a basar-nos encara a internet, arribava el 100 de maig a l'institut, i em deien, Inés, ahir no te va arribar un correu que havies de canviar la contrasenya? I jo, sí, vaig ser jo, ja.
1: I per què?
0: Això érem joves, però sí. Menors. No ho sé, perquè se dedicaven a això, a adolescents avorrits.
1: Sí, podria ser. El que passa que abans no hi havia aquests mecanismes de seguretat i les contrasenyes eren molt més febles. Ara el manco te fan complir una sèrie de requisits, majúscula, minúscula... Sí.
2: Això sempre molesta, però molt. Ja. Ara majúscula, ara posa un punt.
0: Exacte, això és un embull. Basta. Els noms de mascotes, de parelles o d'equip de futbol són males idees. No poseu visca el Barça, com a contrasenya, d'acord? O el Mallorca ben amunt.
1: El vostre nom.
0: O Abdon és millor. No.
1: Sí, o la vostra aquesta data d'aniversari.
0: Exacte. Un gestor de contrasenyes pot crear claus molt més fortes que una persona. I el doble factor d'autoidentificació pot salvar-te encara que te robin la contrasenya.
1: Exactament. I diuen que la més important és el correu electrònic. Perquè quan has de recuperar una contrasenya, totes van allà. És a dir,
0: i que moltes vegades l'accés és automàtic a través del correu electrònic i millor tenir una contrasenya assegurada en el correu electrònic.
1: Exactament, moltes coses.
0: Bé, no direu la vostra, idò.
2: No
0: segur.
2: Vull. Per tant,
0: vull
2: no. Lo millor
0: aquí
2: és...
0: Aquí estem entre famílies.
1: Sí,
0: ningú m'ho sent.
2: No, aquí lo millor
0: ningú
2: supos que...
0: Ningú que sigui mala persona mos està escoltant.
2: Ja, segur.
1: En Joan Francesc Barceló m'envia un WhatsApp i me diu que la nostra contrasenya segurament és Xiu Xiu Xerellos.
0: Això és vera. No, mira, la meva de redacció és Hola, no... Hola, no ho sé tu. No, és vera.
1: Sí, és vera, és no. Hola 2014.
0: Ah, ara l'he canviada.
1: Ara l'has canviat just ara.
0: No, la vaig canviar ahir, perquè l'ordenador mos avisa la teva contrasenya expirada.
1: Expirada. És a dir, quina era? Hola...
0: Hola
1: 971. Hola 972.
0: No.
2: Ara és hola 179.
1: Exacte.
0: No, ara és hola 999.
1: Quines? Vendràs hacker aquí, Betres.

0: La situació, ni Picassos, ni Mirós, ni Dalís.
1: En quin temps hi vivim?
2: Recuperen obres de Joan Miró i Pablo Picasso com a part d'un desfalc a Malàisia.
0: Les autoritats malaisies han presentat quatre obres d'art d'altíssim valor de Miró i Picasso recuperades ahir després de l'operació contra el fons criminal 1MDB, una trama de corrupció que va esquitxar superestrelles com Leonardo DiCaprio o Miranda Kerr. Entre les obres decomissades hi trobam La Amazona i los Pallassos de Picasso i Composición de Miró.
2: El cap d'anticorrupció ha detallat que hi ha 8 obres més que encara no s'han trobat, entre les quals una altra de Picasso i una de Dalí. El valor total estimat és de gairebé 2 milions d'euros.
1: En quin temps vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esport 3 en joc, la prèvia de la Champions de l'Illes Balears, Palma Futsal.
2: A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
3: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
1: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
2: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Xiu, xiu!
5: Hola, em dic Alba, tinc 9 anys i la cançó que jo vull és Panic at the Disco. Adéu, gràcies!

0: Quines cançons més precioses que mos demanau a través de l'àudio, que ja sabeu que mos podeu enviar les vostres peticions i dedicatòries en el 646-93-4501, 646-93-4501. I mos fa molta il·lusió rebre també aquestes peticions de petits oients. Que bé, gràcies, Alba. Continuem en directe, xiu-xiu, i jo vos vull fer ara una pregunta. Quins jocs més mítics, jocs de taula, recordeu jugar vosaltres a ca vostra?
1: Parxeixi, Monopoly...
0: La Oca.
1: La Oca, Trivial, Domino...
0: Hotel.
1: Sí. Aquest no jugava.
2: Rumicú.
0: Monopoly, no sé si l'heu dit ja.
1: És clau d'economia aquelles. Escluedo m'agrada molt de petit.
0: S'Escravel, molt bé, Jordi. Vosaltres jugau, heu jugat Escravel?
1: Jo per mi mai.
2: Però... Jo sí, jo el tenc a casa i...
0: És vera?
2: Sí, però sempre perdia de petit.

0: jugadors de Catalunya, València i Mallorca competiran per col·locar les millors paraules damunt del tauler. Alerta, que hi ha molta competència i s'escrava en català.
1: Ah, però és que clar, és en català, no?
0: Clar, hi ha molta competència i entre els favorits del torneig hi trobam el campió vigent, en Carles Llull, que enguany torna per defensar el seu títol.
1: Carles Llull, benvingut a Xiu-Xiu, com anam?
2: Bon dia, bones tardes, sí, molt bé, gràcies.
1: Estàs nerviós? No sé si arribes amb pressió per defensar el títol de l'any passat.
2: Bé, hem de puntualitzar, jo no som el guanyador del títol de l'any passat. Oh. És a dir, jo som el guanyador... És que sap què passa? Manacor s'està convertint en la capital europea de l'Scrabble, quasi.
1: Això no, són paraules majors, eh?
2: La capital de l'Scrabble en català, segur. I entre la lliga, el torneig d'estiu i competicions diverses, ja tenim com a 4 campionats que fem a Manacor. Un és, fem, com te dic, la lliga regular, que l'estan jugant ara. Després, en l'estiu, se juga la Champions d'estiu. I després, per febrer, varen jugar el campionat de Manacor, però és el campionat de la Federació Internacional d'Scrabble. O sigui, és un campionat diferent, organitzat per la FISC, per Plataforma per la Llengua i la Federació Internacional d'Scrabble en català. Val? I aquest que jugam ara aquest diumenge és el desè campionat ciutat de Manacor, que és, diguéssim, és el més veterano de tots que he dit fins ara. Jo vaig guanyar el febrer.
0: Per tant,
2: en el campionat de Plataforma per la Llengua, per dir-ho de qualque manera.
0: Val, per tant, no és que hagis guanyat el darrer ciutat de Manacor, sinó que has guanyat el darrer torneig celebrat
2: de Manacor. El gran torneig de Manacor.
1: En tot cas, Carles... Jo estic en la boca badada que hi hagi tanta implicació i participació i també institucionalització de l'Scrabble.
2: Bueno, institucionalització...
1: Home, hi ha una federació?
2: Encara no, però...
1: Hi ha una
2: federació, això sí, però bueno. A veure, a Manacor hi ha... ha sorgit com a una gran febre amb el tema de l'Scrabble, bàsicament i exclusivament gràcies a la feina constant de motivació i de replegar els jugadors i de fer pedagogia de joc, que és en Toni Riera. Toni Riera, a més, és professor, crec que és l'Institut de Porto Cristo, ara no m'ho vull equivocar, però diria que sí, i a més està ja també arrossegant jugadors molt joves cada vegada, jugadors de ESO i en sos veteranos, com pugui ser jo, entre molts altres, però vaja.
0: Molt bé, i nosaltres mos demanam, mos feim la pregunta si entrenau, si dedicau hores fora dels torneigos o aneu directament allà a jugar.
2: Bueno, això depèn de cadascú, però més o menys tothom... Bé, jo personalment sí que juc en les aplicacions, hi ha una aplicació en el mòbil i estic una mica enganxat, la veritat. Vale? Que és el Wordmaster.
1: D'acord.
2: Que jugues contra un ordenador, a més tu pots graduar el nivell de dificultat de l'ordenador, diguéssim, i això a mi va molt bé per jugar, tenir el cap en marxa.
1: I és en català també, que és Wordmaster,
2: també,
1: no?
2: També,
1: jo
2: també
1: és que m'interessa perquè ara m'ho vull apuntar.
3: No, jo ara mateix l'estic davallant, sí. Wordmaster.
2: I de ja podeu, perquè ben que dies és... Home... Moltes vegades, sobretot quan comences, l'avantatge que té la màquina, l'aplicació aquesta, és que no té estratègia. ¿Vale? Llavors, ell cerca posar sempre la millor paraula que pot en l'oferistol que té. I tu has de jugar la millor paraula que pots en l'oferistol que tens. Quan jugues contra un altre jugador, hi ha el component d'estratègia, és a dir, de no obrir segons quin lloc perquè si s'altre du una lletra que sigui, no sé, que te pugui fer molt de punts i coses aquestes, però sí... Jo crec que tothom més o menys s'entretén. És que hi jugam, mos entretenim amb això, palabrados, també.
1: Paraulògic, no?
2: Paraulògic, ui, sí, també tenim, tenim gent del club que ha anat a la final de paraulògic d'això, de quin diari és aquest, és VilaWeb, no?
1: Sí, correcte.
2: Sí.
0: Clar, però que té sense Scrabble que enganxi tant, perquè no feis tornejos de Monopoly, per exemple, o de Cluedo. Per què de Scrabble, exactament?
2: Uf, no t'ho sabria dir. Scrabble és que nosaltres sempre diem que té una combinació perfecta entre estratègia i

0: fort. Hi ha setzà, que són set lletres que tu treus del sac, és completament setzà, i després, evidentment, l'agilitat mental per aconseguir crear paraules en el faristol que tens. Si tens sort, pots posar totes, o pots posar una paraula molt bona, o tens sort, però també s'entrena, és a dir que... I l'estratègia, doncs, això, és a dir, el que deia, mirar de com col·loques les fitxes, perquè potser una fitxa que ara te compti doble o triple o la puguis multiplicar per 6, que se pot donar en molts de casos, o coses d'aquestes. Llavors, tot això dona punts, i és aquella... I una bona partida és molt adrenalínic. Hi ha molta adrenalina, perquè estàs competint contra un altre, però també estàs competint contra la teva sort, en realitat. Però, bueno.
1: I també has de tenir molt de coneixement, de paraules. No sé si arribau a estudiar diccionari, per exemple.
0: Quasi, sí.
1: Sí, eh?
0: No, sí. Sí, bé, a veure, sempre hi ha paraules que sorprenen i paraules que descobreixes. Hi ha moltes paraules de les quals no saps el significat, o penses que és una cosa i resulta que després la mires en el diccionari i és una altra, però moltes vegades jugant paraules i dius, ui, això què és? No ho sé, però és bo. I ho miram a un validador que tenim online i efectivament aquella jugada és bona, i jo què sé, però vaja.
2: Sí. Clar, perquè també hi ha gent de Catalunya i gent de València. Per exemple, tu, hi ha paraules mallorquines que deixin descol·locats o la gent de fora, que diguin web?
0: Bé, quan... Pensa que no jugam en el diccionari d'estudis catalans, vale? Amb el DIEC. Llavors, moltes d'aquestes paraules, i més la majoria de paraules, estan normativitzades. Hi ha moltes paraules mallorquines, per exemple, tumba't no és correcte, per exemple. Val? O coses... Jo que sé, és que ara no te sabria dir. Hi ha paraules que no són correctes, que no surten en el diccionari, no vol dir que siguin correctes, no vol dir que no siguin correctes, però és que no surten en el DIEC i, per tant, no són vàlides en el joc. Llavors, si qualcú juga una paraula d'aquestes, pues, tens opció d'impugnar-la i si se demostra que no és correcte, que no és vàlida, se retiren les lletres, si el jugador que ha posat aquella paraula perd el torn i jugues l'altra.
1: Uh-huh. Ara jo crec que nosaltres tindríem una paraula que és xiu-xiu. Tindria punts aquesta paraula?
0: Xiu-xiu, sí. Xiu-xiu, xiu-xiuejar... el que passa és que pensa que en el cas de xiu-xiu només hi ha una X en el sac i hauries de jugar un escarràs, que són les fitxes aquestes escomodins que li podries donar i tal. I podries fer xiu-xiu, pues, perfectament podries fer 65 punts si la col·loques.
1: Molt bona, eh?
2: Sí. Haurien de normativitzar, idò, que posessin dos X per poder fer xiu-xiu.
0: Exacte, no hauríem de posar dues, exacte. Poden posar una altra dins del sac, dues X, vinga.
1: Perquè diferenciau entre paraules lletges i paraules guapes, entre cometes.
0: Home, hi ha paraules, a vegades, que són més guapes que d'altres. En el final, el que compten són els punts que fan, la quantitat de punts que fas. Per exemple, jo què sé, una vegada va sortir una paraula que era luctuoses. Clar, tothom van quedar al·lucinats, luctuoses, i és una cosa com a fúnebre, eh? I és una paraula que és molt guapa, però realment fa poc punts.
3: Exactament. Poc punts. Carles, hi ha qualque paraula que sigui la teva paraula de l'Scrabble, que en qualque moment l'hagis treta i hagis dit, mira, ara m'acab de lluir?
0: Mira, sí. Mira, és a dir, jo vaig jugar una vegada que el seré, en ser trencada... I vaig fer una barbaritat de punts perquè vaig fer vaig enganxar un triple i, a més, vaig fer una altra paraula, ben que dir, vaig fer una barbaritat de punts. Calçaré és una molt bona paraula, val? Però per jo la paraula que m'agradaria, encara no l'he aconseguit jugar mai, però que la voldria posar, és extorquir. Extorquir és extorsionar.
1: I és molt difícil, llavors,
0: aquesta sí, abuelo. Aquesta seria la que m'oferia qualque dia jugar, però abuelo, sí.
1: Bé, idò, per favor, quan la facis, l'aconsegueixis, avisa-mos.
0: Ah, vale, sí.
1: I sort, Carles, campió de Scrabble, en general, per nosaltres, bueno, el millor.
0: Sí, exacte. Però, de totes maneres, alerta. La competició aquesta, nosaltres aquí a Manacor tenim un nivellarro. Hi ha jugadors com... com Maribel Cervera, Mateu Xurí, en Joan Llodrà, en Xisco Trullols, Antoni Riera mateix. Hi ha un esplet de jugadors que jugàvem en Soguina Bata Sa Boca, entre nosaltres. Però, sí,
3: ben fet.
1: I d'això s'ha de veure, que...
0: Exacte, clar que sí.
1: I doncs cada setmana, sí, en el Molí d'en Baió dissabte, Manacor se torna a celebrar la desena edició del campionat d'Scrabble Ciutat de Manacor, que no és només l'única competició que se juga a Manacor. També se juga la Lliga Regular, les Champions d'estiu, el campionat de la Federació Internacional d'Scrabble. És fantàstic. Exacte. Carles, sí, gràcies i sort.
0: Pel que diem, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.

0: TV3 Ràdio és informació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, amb temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: I ara atenció, perquè en Jordi ve per fi a il·luminar-nos per poder entendre els més joves d'avui en dia.

0: És a dir, per tant, per entendre'ns a nosaltres. O no, Jordi?
1: Més joves que nosaltres.
0: Més, sí. Més joves que nosaltres. Però que dus avui.
1: M'encanta aquesta cançó que ha posat en Jordi.
0: Anem, anem, i de puja-la, per favor.
1: Bé, a veure. Tampoc és que m'encanti, m'encanti. Però m'ha fet gràcia.
2: No té res a veure amb els joves,
1: no?
2: Però bé, és igual.
0: A veure, que... sí, clar,
2: no té res a veure amb res de lo que xerrarem avui. Però m'ha fet gana, ja està.
1: En Jordi Morvaldi, Abre los ojos.
0: Exacte.
2: Exacte, ho d'obrir els ulls, així és.
0: Ho he fet. Aquesta cançó que nom, Madre Tierra, Oye.
2: Bueno, no, som... o sigui, Madre Tierra, no. Però està posada com a Oye, no ho sé per què. Madre
0: mía. Bé. Soy yo, soy yo.
2: És igual. És igual. Jo vull...
1: Perquè diu, oye, abre los ojos.
0: Ah. Però torna a pujar a Miguel Soler, que a Nina m'està passant un moment. Tambor, que llamo tambor,
1: tambor, tambor. Per favor, Jordi, continua.
2: Bé, en Xavi me demanava que duc avui, i la duc servei públic, com sempre en aquesta ràdio. Vos duc una de les corolles dels infants i adolescents que recordem que són el futur del nostre món. I avui vos avís que serà temàtica terror. Sou perucs?
1: No. Jo sí, jo no m'agraden gens els thrillers, molt. No m'agraden gens les coses de por, però gens.
0: Jo sí que m'agraden.
2: Sí, mires molta pel·lícula de por.
0: Tampoc és com fan, però sí que me van bé.
1: Quina necessitat de patir.
0: I el que passa és que mai les puc veure ningú perquè ningú li van bé les pel·lícules de por.
1: Home, és que a qui li agrada patir?
0: Jo tenia un company de pis a Barcelona que me deia sempre, jo li deia, posa'm una pel·lícula de por, me deia, t'ho agrada un cop de puny? I jo deia, no. Me diu, una pel·lícula de por com una pel·lícula de cop de puny.
1: Totalment.
0: Són coses innecessàriament que molesten.
2: Jo d'adolescent m'agradava més. Era com a més aquella emoció.
1: És molt adolescent mirar pel·lícules de por.
2: Ara ja no. Ara ja no és lo seu. Però jo vos duc un cas relacionat amb pel·lícules de por, de terror, perquè sí. Mos centrarem en un fenomen que ha arrasat internet des del 2019. Però abans de començar, jo vos he de demanar, vos he de fer la pregunta que sempre vos faig, que és a què se refereix el terme creepypasta? A, històries de terror curtes que se comparteixen per internet. B, un tipus de videojoc de por amb històries interactives. C, un fòrum especialitzat de relats paranormals. O D, un plat de pasta que fa por.
1: Clarament, un plat de pasta que fa por.
0: Sí, jo estic amb la Inés.
2: Idò, no. Per sorpresa de ningú, no era de la pasta. Són històries de terror curtes que se comparteixen per internet.
1: I per què vos conto això?
2: No, això no és el tema, però xerrarem concretament de ses backrooms.
1: Això?
2: Perquè imagineu que un dia, sense saber com, despertau a un ambient desconegut. Apareixeu un lloc que no reconeixeu. No és espectacular. No fa por a primera vista. Tots són passadissos amb parets grogues i uns fluorescents i un brunzit constant. Caminau una estona pensant que trobareu una sortida ràpid, però cada gir te du exactament en el mateix lloc.
1: No,
2: no hi ha finestres. No hi ha portes. Només hi ha passadissos i parets. I aquest renou de fons que no s'atura mai. A tot això, li acompanya una sensació de que no estàs tot sol. Com si qualcú o qualque cosa camines amb tu per allà de dins.
0: Jordi.
1: Per favor, basta, ten por.
2: Bé, d'això serien un poc ses backrooms.
1: Per favor, canvieu de música. No m'agrada, no m'agrada. No. Que no m'agrada si qualcú
0: mos està... Inés, estàs tenint por de veres.
1: T'ho promet. Si ara qualcú mos està escoltant que se n'ha anat a caminar per la fosca amb els auriculars, vos demanant perdó.
2: Bé, ara sona miedo, de fons.
0: Que no,
2: sí. Ja, i dos són això un poc. Són una teoria d'internet que diu que tu qualque dia pots caure i aparèixer un lloc d'aquests. Són com un laberint de passadissos i habitacions buides que se repeteixen constantment. No hi ha mobles, no hi ha finestres, no hi ha portes, no hi ha sortida. Serà si tot això... Sí.
0: Com un escape room d'aquestes.
2: Seria un espai lineal, algo així. És com un espai surrealista.
0: Entesos.
2: I la gràcia és que tens la sensació constant de que qualque cosa està amb tu allà de dins, tot i que mai l'arribaràs a veure. Mm-hmm. O sigui, no hi ha res realment, però tu sempre tens aquesta sensació. I d'on surt això? I de surt d'un fòrum d'internet que la gent penja imatges i històries de manera anònima, i un lloc va penjar una imatge d'una habitació i la gent se va començar a inventar aquesta història i va calar. I s'ha quedat.
0: Internet va fer la seva màgia.
2: Internet va fer la seva màgia, això de aquestes cosetes que surten a un fòrum i de cop se tornen superfamoses. I per què vos cont tot això ara? Perquè aquest juny s'estrena la pel·lícula de Backrooms i la dirigeix Kane Parsons.
1: D'aquests vídeos curtets han fet una pel·lícula.
2: Sí. Bueno, no són vídeos, era una fotografia.
1: Ah, realment. Són fotos.
2: Era una imatge. No, però després va venir Kane Parsons, que és un atlot que tenia 16 anys.
1: Sí.
2: I, degut a aquesta teoria d'internet, va fer un curtmetratge, però a YouTube normal, sobre el 2022 i una productora ha decidit fer un llargmetratge de 10 milions de dòlars pagat a un lot de 20 i pocs anys que no té experiència com a director, que no té res, però farà una pel·lícula sobre les backrooms.
0: No té res a veure això amb Slenderman. Te'n recordes d'en Slender, o no?
2: Sí, però no té res a veure.
0: Era com un videojoc que hi havia, que hi havia youtubers que hi jugaven, que hi havia un monstre molt gros i alt i esquifit, però que feia molta por que t'encalçava per una habitació i tu havies de córrer.
2: En aquest cas, no. En aquest cas, no, perquè hi ha videojocs, però, o sigui, els videojocs és tu caminant i no te trobes res. O sigui, tu caminant per passadissos. Supos que ja entra un punt que si jugues molta estona és aquesta paranoia de totes tens igual, totes tens el mateix, gires allà a la mateixa habitació. Va un pot d'això.
1: Bé, en tot cas, ara faran una pel·lícula d'aquesta teoria. Van agafat una teoria d'internet i en fan una pel·lícula.
2: Exacte.
1: Però aquesta pel·lícula tindrà un fil argumental real.
2: Sembla que sí.
1: És una ciència-ficció, haurà personatges, actors i actrius, serà més programat...
2: És amb actors i actrius, i supos que s'inventarà una història. No sabia que se sortiran un poc.
0: Que eres tu el director, Jordi, d'entrevista.
1: Jo vull que m'ho venguis, jo soc productora i tu m'ho vens.
2: No, realment no...
1: Sempre hi ha nínxol de negoci aquí, a les illes.
2: No entenc molt bé com ho faran. No, perquè és veritat que...
1: No ho sé.
2: Jo entenc que són dues hores de pel·lícula, però clar, si la gràcia d'aquest...
1: Dues hores de pel·lícula, d'això.
2: Si estàs tot el temps caminant i t'honores el mateix, supos que li donaran qualque gir, supos que tindrà qualque emoció.
1: No ja t'he dit, Inés, no tindrà èxit. Jo no, com a productora, jo no ho veig.
0: La pel·lícula que te faci més por del món. D'acord? Una pel·lícula que tu la vessis i fes molt de pop.
1: Ja vaig de sortir de cine...
0: De quina pel·lícula
1: per
0: era?
1: Per Hostel. Una de les de Hostel.
0: I tu
1: que vaig de sortir a una escena de tortura.
0: Tu fas pantalleta?
1: Vaig passar fatal.
0: La pantalleta?
1: No.
0: Porta'm la mà davant els ulls. Fer pantalleta.
1: Sí, me'n bueno. Poses coixí.
0: Bé, i per quan de cop ves, veuries la pel·lícula que més pot a fer del món?
1: Per quan de cop ves? Relativament poc.
2: Per un xicle.
1: Jo
2: crec que la vegada que més por he passat a un cine va ser les 12 hores de terror que hi vaig anar, i no va ser per la pel·lícula. Va ser per tot el que envoltava aquell moment.
1: Jordi, això no és la primera vegada que ho dius.
2: No,
1: un dia volem, per favor, fas una secció que se diu Hater... I ho has de fer d'això, de tot el que vas observar.
2: No, és que...
1: En aquelles 12 hores de terror que vas anar 12 hores seguides en el cine a veure pel·lícules de terror. Són que també tu vas cercar tot sol.
0: Sí, això t'anava a dir.
2: Les pitjors 12 hores de la meva vida.
0: Se pregunta, per què vas aguantar 12 hores?
2: No, vaig aguantar 12 hores.
0: Ah, quantes aguantares?
2: 10. La darrera pel·lícula vaig dir, fins aquí. Però va ser un desastre. És que sí, qualque dia entrarem en això, perquè és el pitjor dia de la meva vida.
1: Sí.
2: O sigui, jo hi va un moment que deia, per què...
0: Però, Jordi, tu era d'allà per voluntat pròpia. Podies partir en qualsevol moment.
2: Sí. Ja, però has pagat una entrada.
0: Bé, has pagat una entrada per una pel·lícula. No, quan no mirar 5 o 6.
2: No me'n recordo quan vas pagar, però és més car que una entrada.
1: I què? Però que vas pagar?
0: Sí, Jordi, si
2: eren, eren 6 pel·lícules seguides.
1: Però que vas pagar 30, 60?
2: No ho sé, més recança 30 que 60.
0: És a dir, vas pagar 60 euros perquè no, fos pitjor dia de la teva vida.
2: He dit que se traca més a 30.
1: Bé,
2: però no
1: el pitjor de dia de la teva vida no val 30 euros, pots aixecar i partir.
0: Això també, això és cost d'oportunitat, ja ho has perdut.
2: No, és que... És veritat, i a més la sensació de que perdràs aquest doble...
0: És que no és que només perdis el doble, sinó que a més passes malament.
2: És que en Xavi d'Economia, en Xavi, cost d'oportunitat.
1: I esteu amic que te deia?
2: No, el mateix.
1: És que jo no entenc,
2: que passa, perquè no vol... És que ja entrarem, però quan te posen 6 pel·lícules seguides... A partir de la tercera, quarta, ja no veus una pel·lícula. Tu veus imatges que van passant i tu ja estàs, veus colors i veus llum.
1: Xerràveu, mentrestant.
2: No, però no ens hem mal educats, estem en la sala
0: de cine. Tu xerres quan vas a veure una pel·lícula, t'agrada que xerri la gent.
2: Nosaltres no xerràvem, però la resta sí. La resta sí que xerrava. Això és que entraré perquè...
0: Bé, i torna l'any que ve.
2: No, hi tornaré a la meva vida. No. És que ni cine ni...
0: I tu hi aniries 12 hores?
1: Ni loco.
0: I si te convidessin?
1: No, tampoc, m'és igual. Home, no.
2: Bé, jo crec que
1: tres. És que m'apareix
2: tres pel·lícules seguides. Tres
1: pel·lícules. Tres pel·lícules. No, no, no. Part
2: a la quarta ja està.
1: Pla.
0: I tot això... Bé, és igual, ja està.
1: Bé, sí, ja està. Bé, tornant en el tema... Jo en aquesta pel·lícula que avui mos has presentat no l'acabo de veure.
2: Igualment, tornem en el tema.
0: Va.
2: I resumirem perquè mos fas una idea de lo que hem xerrat. Una teoria d'internet. Surt a un fòrum d'imatges. Se fa famosa aquesta teoria entre usuaris i un lot de 16 anys fa un curtmetratge inspirat en això. I de cop dirigeix una pel·lícula amb 10 milions de pressupost sobre això. O sigui, això és inèdit, absolutament. I després d'aquesta explicació, jo m'he demanat si seríeu capaços de sobreviure vosaltres a un backroom. Així que anem a comprovar-ho.
0: Inés.
1: Ja t'he dit jo que no.
0: Jordi.
1: Ja t'he dit jo que no.
2: Vinga.
0: Inés.
2: Un dia...
0: Ja està, ja està.
2: Un dia despertau i sentiu una veu que diu...
0: Inés. Jordi.
2: Vinga, un dia despertau i vos trobau enmig d'una habitació buida. No hi ha res, de veure vosaltres. Començava a caminar i caminar, però no trobo sortida. Tots els passadissos i habitacions són exactament iguals. Però tens, perquè enmig d'una de les habitacions, de cop, hi ha una tauleta amb un telèfon sonant. Què feis? Contestar? Ignorar i seguir caminant? Agafar-lo, però no dir res, no contestar? O esperar a que aparegui qualcú que també pugui sentir-la nou?
0: Perdona, Jordi, és que m'he perdut. És a dir, un telèfon que sona. El podem agafar o no agafar? O esperar que vingui qualcú?
1: Contestar, ignorar, agafar o esperar que aparegui qualcú?
0: Jo l'agaf.
2: Tu l'agafes, però l'agafes i contestes i dius hola?
0: I contest.
2: Vale. I ni
1: jo
2: res que fa.
1: Jo l'ignor per complet i continuo caminant.
2: Molt bé, doncs Xavi s'ajunta 2 punts i ni res 3.
1: Toma!
0: Però bé, escolta'm una cosa, si no pots sortir d'allà, com vol agafar el telèfon?
1: I es punta en quin...
2: Una
1: quina rúbrica tenen?
2: Ja ho veureu en el final.
1: Ah, val, 3 vosaltres punts.
2: Aneu sumant vos els punts,
0: bé,
2: 2 i 3.
1: De moment te guany.
2: De moment va guanyant dires.
0: És
2: una competició,
0: sí que és una competició.
2: Bé, seguiu caminant. Passeu el que...
0: Inés. Ja està.
2: Però de cop notau una presència just al darrere.
1: Ah!
2: Podeu notar la respiració.
1: En
2: com
1: Xavi,
2: reaccionau?
1: Tens ull tancat per imaginar-se.
2: Exacte, sentiu això.
0: Xavi.
2: I què feis? Corre, sense mirar enrere. Intentar amagar-vos, girar-vos lentament o dir, hola, hi ha qualcú?
1: Jo clarament partiria a córrer sense mirar enrere i res m'importaria i arribaria en el Castellet de Bunyola. No me trobaria mai.
0: Jo també correria, m'aniria.
2: I do, 3 punts per cadascú.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Estan bé, 3 punts.
2: Està bé, està molt bé. La pretensi desapareix i decidiu caminar en normalitat. Totes les habitacions estan il·luminades amb un llum blanquinós.
0: Mm-hmm.
2: Però de cop n'hi ha una que té un llum diferent. Què decidiu? Entrar a l'habitació, ignorar-la i dir, mira, jo sabés que és el meu, analitzar-la des de la distància, des de fora, o vos assustau i començau a córrer cap a qualsevol direcció i jo no vull saber res.
0: L'analitz.
2: Molt bé.
1: Jo... Sí, jo també l'analitzaré des d'en fora.
2: Molt bé, i llavors podeu adjudicar 4 punts.
0: Oh! Molt bé!
2: Clar, no han de ser tampoc entrar. No
1: estem sobrevivint, en aquesta...
0: Yes.
2: Sí. I caminau i caminau, però ja tot és igual. Esteu completament desorientats. Per tant, què feis? Marcar una paret en qualque cosa per orientar-vos, seguir caminant recte, girar sempre cap a la mateixa direcció, o vos asseis i ja, a veure...
0: Uf, molt bona aquesta, Jordi,
1: A veure, mem...
2: Marcar paret, caminar recte, girar sempre...
0: Jo camin recte.
1: Jo també.
2: I de 2 punts.
0: Quines, que... Ai, però que copia, sempre diu després de
1: que...
2: Vinga, ja la darrera seria... Després de tant de caminar, ja esteu molt cansats. Teniu fam, teniu set...
1: No m'estranya, després d'aquest viatge.
2: Sí,
1: mare
2: de 2 hores de pel·lícula. Cercau un lloc amagat per descansar i recuperar forces.
1: Sí?
2: Continuau caminant sense aturar. Cridau. Començava a cridar per veure si hi ha qualcú més. I a veure què passa. O baixau molt el ritme, però mai acabau d'aturar.
1: Jo diré abans que tu, Xavi, si diràs que no t'ocupill, cercar un lloc amagat per descansar breument i recuperar forces. Clarament.
0: Quina és l'altra? Cridar i...
2: Cridar, continuar o baixar molt el ritme però sense acabar d'aturar.
0: És que, mare meva. És que ja perquè t'has d'aturar. Bé, més si t'encalces la criatura aquella i t'acaba de fer la pell.
1: No, jo cercaria un lloc amagat, no me trobaria.
0: Bé, és que jo... No, espera-te.
1: Ai.
0: És que t'he de guanyar aquí.
1: Ja,
0: ha de ser el punt diferencial. A tu te quedes... després... jo
1: està nerviós, no, si realment, crit, per guanyar
0: si
1: aquesta...
0: Si crit, pot saber la criatura.
1: Joc.
0: Bé, jo cridaria. Va,
2: bueno,
0: tot o res.
2: Nines, jo dic 3 punts i en Xavi un.
1: Això te passa per tenir esperit de competitiu.
0: Bé, jo ho estava passant fatal. Jo volia que ja acabés aquella agonia.
2: Jo vinga, quant de punts?
1: Qui ha guanyat? Qui ha guanyat?
0: Jo. No, anirem a guanyar per 3 punts.
1: Quin jo en duc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: 8, 9, 10, 15. Jo 10.
1: Buah, 10, t'he guanyat de 5 punts.
0: Ah, no, és molt malament, jo 16.
1: Sí, clar.
2: O sigui, Nines 15 i en Xavi 10.
0: Sí.
2: Idò, Nines, sobreviu amb sort.
1: Bueno, jo sempre un 5. A l'institut me passava el mateix, sempre un 5 o un 6.
2: Podràs sobreviure, però has d'anar alerta perquè un error te podria costar...
1: Ja, ja, sí. Això m'ho dona a l'institut.
2: I en Xavi... Vale
1: bé, però ves alerta, no te despistis.
2: I en Xavi no té més opcions.
0: Jo m'ho diré el mateix.
2: S'intenta mantenir ferma, intenta que sigui així, però pren les decisions equivocades constantment.
0: Això se diu per inerci.
2: Bé, el Manco no ho fet la pitjor puntuació, que ja seria com estàs fora.
0: Fora vol dir...
2: Tu tens poques possibilitats i Nines en té, això, un 7.
0: Bueno, escolta, però jo tampoc... Jo vull saber què passa si te telefonen. M'entén? Jo el telèfon aquell que he dit hola, què passava?
1: Per veure.
2: Bueno, ja,
1: si haguessin triat una altra opció, què hagués passat?
2: Mireu la pel·lícula i ho descobrireu.
1: Bé, Jordi, moltes gràcies per posar-nos a prova.

0: Molt bé, Jordi, però vols que te facem a tu la prova?
1: Però ja me la sé.
0: Ah, clar, no té molt de sentit. Bé, però Jordi, jo
2: no,
0: vull saber
2: inventar un...
0: les coses d'internet. Sí. Tu això com ho descobreixes? Perquè...
1: Això està per tot.
0: Avui no m'ha prescut ni atractiu. Mira què t'ha dit.
2: Mira, per descobrir aquestes coses vas a muntanya.
0: No m'ha
2: interessat. Vas a muntanya i abraça arbres. I d'on ho va trobar, Ines? A internet.
1: No t'ha agradat, avui?
0: Avui, a veure... La secció,
2: això m'agrada,
0: sí,
2: molt,
0: perquè l'has preparada tu i ho has preparat moltíssim. Molt bé, molt bé.
2: Però molt bé.
0: El tema, així com, per exemple, la novel·la de fruites, me va escandalitzar, me va remoure, aquest tema no m'ha dit res. És a dir, per què hi ha gent interessada en fer una pel·lícula d'una teoria d'internet? És que no li trobo ni el sentit.
2: Jordi, defenseu.
0: No m'és atractiu.
3: Mem, jo tampoc venc com a defensor d'aquestes coses.
2: Però defensar la teva secció.
0: El defensor de l'espectador.
3: Man, jo crec que té un punt. O sigui, com a tal, la idea és bona.
2: És molt, no? És molt bona.
3: La idea és bona, o sigui, simplement sí, sí, és això. Tu te quedes atrapat a un lloc i no hi ha res. Ja està.
2: No, ja m'ha agradat.
3: Tu i els teus pensaments.
2: Exactament, ja m'ha agradat aquesta...
3: Són el més terrorífic del món.
2: Aquest exercici radiofònic immersiu que m'ho ha fet tancar els ulls, imaginar-me en aquesta habitació infinita. Sí. Jo m'ha passat un gustet, de fet, de veure nines com patia una mica.
0: És que jo només diré que avui vespre ja somiaré.
3: Això però és interessant perquè estàs tot sol en tu mateix i els teus pensaments, i això és el més terrorífic.
2: Molt bé, Jordi.
0: Ai, per favor, Jordi, per favor.
2: Molt bé, Jordi.
0: Per favor, una pausa i tornem amb una altra vibració, energia i alegria. Per la moda de Déu, vos ho demano.
2: Jo m'agrada la por.

0: Bon dia. Aquest divendres s'esperen de nou pluges que poden ser localment fortes. Sobretot ha estat aquesta matinada a Mallorca i a Menorca que s'esperaven aquestes precipitacions. Recordem que ahir es va arribar a activar l'avís taronja per aquest motiu. Les temperatures tindran pocs canvis, aniran en lleuger descens. Tot això quan les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys van sortir al carrer ahir a hora baixa per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer a les 6 de manera simultània a totes les illes, desafiant la pluja amb concentracions a Palma i també a Eivissa i Ciutadella. Tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears ha tingut un seguiment del 70% segons els sindicats. La Conselleria d'Educació la xifra en un 35%. Les docents denuncien precarietat laboral, sous baixos, ràtios elevades i falta de recursos, i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
1: Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
2: Enfadat perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
0: El Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, Govern i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros que van dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents celebrada ahir a Formentera.
3: Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
0: El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, no aclareix si utilitza vehicles oficials per temes personals. Ha intentat justificar-se dient que sovint les empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica, una explicació que no ha convençut a l'esquerra que en demana la dimissió.
4: Els dissabtes i els diumenges, tot el dissabte i diumenge, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tinc qualque activitat que no tinc per què, és veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure recursos de premsa, perquè vull dir, cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
0: I l'operatiu per evacuar les persones que són a bord del creuer afectat per l'antivirus està pensat per reduir al màxim el risc. De fet, hem conegut que l'embarcació no atracarà al port de Granadilla de Abona, Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar per minimitzar aquests contagis. L'avaluació es farà amb una llanxa. El president de les Canàries és Fernando Clavijo.
5: En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per la final de la Champions. Jugarà la semifinal contra l'Étoile Lavalois quan siguin les 8:30 del vespre i ho podreu seguir a IB3 Ràdio. Així arribam a les 6:04. Més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
6: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
7: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

començat amb segona hora de Xiu Xiu amb en Lluís Fortes en el control tècnic i avui toca entrevista a Xiu Xiu. Així que el nom d'aquesta setmana és el de Maria Espanya.

0: Maria Espanya, benvinguda a Xiu-Xiu, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per rebre'm.
0: Quin gust, que bé. Ha entrat, que és com un ets una onada d'alegria, ja ho he notat tot d'una.
1: Bueno, moltes gràcies.
0: Sí, Jordi?
2: Sí, sí, sí.
0: Els més fidels seguidors del bàsquet ja l'hauran coneguda.
2: Maria Espanya és jugadora de bàsquet professional actualment a l'Azul Marino Mallorca. És una de les nostres mallorquines que ha destacat a la Lliga Professional de Bàsquet Espanyol, juntament amb altres companyes com Alba Torrents. Maria Espanya pot presumir d'un palmarès de campionat.
0: Exacte, i nosaltres no podíem fer aquesta entrevista sense la Marta Sampas. Marta. Gràcies per haver vengut. Avui...
3: No, ja veus, un plaer.
0: Tan ben acompanyada, perquè l'has duit un poc tu, Anna Maria.
3: No, sí, sí, producció, Marta, producció. No, supercontenta de ser convidada d'avui. M'encanta que els dijous aquestes entrevistes VIP també siguin esportives i poder formar-hi part, i avui
0: sí,
3: especialment.
0: A més, gent que no li agrada, entre cometes, l'esport, no li
3: interessa
0: tant.
3: Bé, jo aquí faig feina, picant pedra dijous sí, dijous no, perquè s'enganxin
0: sí,
3: a l'esport.
0: Però és que l'esport té molt de xiu-xius. Maria, no molt de xiu-xius a l'esport.
1: N'hi ha.
3: Me'n podrà contar molts i me'n podrà contar lo darrer, lo més actual, que vos ho vaig dir aquí a la secció des de la banqueta, quan ho van aconseguir. 700 a la màxima categoria femenina del bàsquet, aconseguit, exacte. I la veritat que és una passada tenir dues mallorquines dins d'aquest Azul Marino Mallorca, dues, a més, jugadorasses amb una trajectòria increïble, com són Nalba Torrens i Anna Maria Espanya, avui aquí present. Primer de tot, enhorabona, Maria.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Ha duit una copa.
3: Clar, la copa, com també Maria, preciosa, que certifica aquest ascens i que sí, l'any que ve jugareu a Lliga Endesa, que és la primera divisió, perquè mos entengui un poc tothom.
0: En teniu una cada una, de copa?
1: En tenim una cada una, tots staff, i és la rèplica, no? Aquesta és en petita, en miniatura, i la gran pues, és el triple de gran i de gruixada, també.
3: Bé, la veureu a xarxes per posar-li imatge sí, en aquesta copa, que bé, és una copa, és algo material, però, ostres, quanta feina darrere per aconseguir aquest ansiat ascens.
1: Sí, molta feina, però també molt de somnis, molta il·lusió, moltes ganes, emocions, no? I molt d'esforç, però bueno, ja està aquí amb nosaltres i ara pues, disfrutant-la, des que la vàrem aconseguir, disfrutant-la.
3: Imagina't, i Jordi, la vàrem aconseguir abans d'acabar la temporada, i ara mos deia fora micros, no?, que també, ostres, arribar a la recta final podent gaudir sense aquesta pressió, perquè al final aquest equip estava fet de l'inici, ara remuntarem un poc i contarem un poc, ho posarem en context, però estava fet per això i s'ha aconseguit.
1: Sí, totalment, i el que dius, la darrera setmana pues, va ser més tranquil·la, no?, sabent que ja ho havíem aconseguit i podíem disfrutar un poc més d'entrenaments tranquils i bueno, i vam fer un poc de juerga cada dia.
3: Quan toca, clar.
0: Festa quan toca. Perquè tu, en quina posició jugues? Ara m'ho voldré fer a professional.
3: Dali.
0: La periodista esportiva.
3: Jo evidentment ho sé, però mem.
1: M'ho demanes o vol sí, dir tu?
0: No, digue-ho tu.
1: Jo sóc Alé, Alero. Alé, escolta.
0: Com se diu, Marta?
1: Alé, escolta, sí, dos-tres. Se pot dir dos-tres, també.
0: Uh-huh. Jordi, tu has jugat a bàsquet?
2: Jugat a bàsquet, però no a nivell... Jo no vaig arribar molt enfora.
3: Però sabries explicar.
0: Vares quedar en el son Cervera.
2: Va quedar petitó, també, com per, bueno, poder destacar.
3: Sí? Bé.
2: Què passa en son Cervera?
0: No, res.
3: Un gran club. Els clubs esportius de totes les balears, tots fan bona feina.
0: Però, per exemple, saps quina funció fa la d'Anna Maria?
2: Sí.
0: Que quina?
2: És que no el pot explicar, eh? Jo ho he pensat.
3: Intenteu.
2: És que no ho sé, perquè és bastant... És com una posició com més neutra, no? O sigui,
0: veure,
2: no
0: té un...
1: Que bueno, fàcil, sí, això. Que ho digui ella.
3: T'està passant la pilota perquè remato.
2: No,
1: totalment.
2: Que...
1: Mem...
3: Va, una esmatxada de Anna Maria Espanya.
2: No, realment no ho sé explicar.
0: Està bé reconèixer-ho, Jordi.
1: No,
0: mem,
1: sóc Alé, que bueno, pues normalment estem per de fora, per l'exterior de la pintura, del sí, triple, no? La línia triple, sí, l'ubicau, la que està més en fora.
3: Sí.
1: Vale. I bé, jo sóc tiradora especialment, pues, tir des de del triple molt més que pues, postejar, que no ho faig perquè no és la meva posició, no puxes el balón perquè això ho fan les bases, no? Entonces, bueno, jo sóc un poc més tiradora i penetra.
0: D'acord. I doncs, indispensable, realment.
1: Bueno, al final totes...
0: Bé, sí, totes...
1: Sí, perquè si no molt la passam entre nosaltres, el balon no va tot sol, no? Però bueno.
2: Això és el que volia dir jo.
3: Ben igual.
0: En Jordi diu que va quedar petit. Tu quan fas d'alçada?
1: Jo faig 80.
0: D'acord.
1: Pelat.
0: Molt bé.
1: Però
3: és veritat que la teva posició exigeix un poc, no?, ser més forta i...
1: Sí,
3: i
1: poder... depèn de la lliga. La lliga challenge és molt diferent clar, que la lliga feina 1, que és que ara estarem, i és diferent, no? La lliga challenge, potser soc un poc gran, i la lliga feina 1, pues, seré de ses petites.
3: Ah, mira. Aquest ascens ens ha aconseguit aquest any, però Ana Maria va arribar maig de 2024, just ara farà 2 anyets, i a la seva presentació deia això.
1: I estic molt contenta, tinc moltes ganes de donar el meu bàsquet a les Illes Balears, que podem pujar, no?, l'equip a Lliga 1, i ho intentarem, no?, en manco ho intentarem, després ho aconseguirem o no, però bueno, posarem totes la nostra part per fer-ho.
0: Idò, això era el dia de la presentació, Maria.
1: Idò, mira, pues ho hem aconseguit.
3: Sí. Que bé. Menys de 2 anys i s'ha aconseguit, i aquell dia devies estar molt emocionada. Bé, jo era en aquesta roda de premsa de presentació. És que, clar, Inés, Jordi, oients de Xiu-Xiu, Ana Maria Espanya, trajectòria ja a la màxima categoria, una jugadora de bàsquet ja super reconeguda, i un projecte, l'Azul Marino, que comença 2021 amb el nom de Sant Josep Obrer, amb aquest projecte tan ambiciós d'arribar al màxim, i fa aquest gran fitxatge. Dius, ostres, Ana Maria Espanya ve a Mallorca, ve l'Azul Marino, i clar, va ser tot un esdeveniment, i supos que per tu super especial tornar a casa.
1: Sí, però jo molt especial. Jo tenia un any més de contracte a Donosti, a Sant Sebastià, estava molt bé, aquell club és part de la meva vida, i les sent com família també en aquest club. I, bueno, me van deixar sortir, jo vaig tenir una oferta bona aquí, i creia que el projecte ja estava en el seu moment per poder donar una passa més endavant, i vaig apostar per venir aquí, al club de dones, si m'ha deixat sortir, i a més amb alegria, però amb llàgrimes també, no? Clar. I és molt guapo, perquè me deien que sabien que era ca meva i que jo volia clar, estar aquí a casa.
3: Clar, és que tu estaves a Donosti, a l'IDK, no? que ja estaves a màxima sí, categoria, i tu fas una passa enrere, diguéssim,
1: sí,
3: no?
1: Sí, jugava a Eurocup, també jugava a Eurocup, pues, Copa de la Reina, tal, i al final, pues, bueno, a vegades a vida pues, t'has de decidir per... Sí. Per altres camins, i jo tenia molt clar que jo volia tornar a Mallorca un moment en el que jo me trobés bé físicament, i no, pues jo què sé, d'aquí 7 o 8 anys que ja físicament no pots donar el mateix, no? I jo volia apostar pues, per donar el meu millor bàsquet que fos possible,
0: és
1: clar.
0: És que jo no sé si saps els esportistes, en aquest cas tu com a jugadora de bàsquet, arriba una edat que no sé si és important tornar cap a casa vostra, a lo millor els illencs, els mallorquins ho tenim una mica més arrelat.
1: Depèn de les opcions.
0: Quan arribem a certa edat, no ho sé.
1: Bueno, depèn de les opcions que tinguis a casa teva, perquè clar, si l'Azul Marino no existís, jo no seria aquí.
3: Clar. Maria, ara faràs 34, 4, no?
1: Aquest estiu.
3: Aquest estiu, i clar, és vera que dius, bé, vaig a un projecte ambiciós, que també te queden molts anys de bàsquet, te quedaven encara més un cop xerrant de fa 2 anys, i ostres, és el que diu, no? Si és fàcil, diu, i tornar a casa, però si vols seguir a l'èlit, i està molt bé que hi hagi projectes com l'Azul Marino, que supos que això ho valores superpositivament.
1: Sí, no,
3: ho valoro
1: moltíssim,
3: no,
1: sobretot pel bàsquet femení, a les Balears, que fa falta, i bé, es pitjama que totes les nines s'agasquin somiant en que poden ser nosaltres, i si no, en que s'agasquin fent esport.
3: Vas arribar, no se va aconseguir en el primer any, però bé, se va seguir fent feina, arriba una jugadora que també, o sigui, ja Ana Maria va ser, ostres, i dius, què més faran, no?, per aconseguir-ho, i duen Nalba Torrents, que a nivell internacional també, sobretot en la selecció, com va ser l'arribada de Nalba per voltres, sobretot el millor tal volta per ser més
1: jovenetes,
3: no?
1: No, bueno, sí, per ser joves també, però jo crec que més per nosaltres, per ser majors, perquè al final l'han viscuda més, no? En el sentit de que l'han viscuda jugant en contra, o l'has viscuda veient-la per la tele aconseguint títols,
3: celebrant,
1: no?
3: Celebrant amb
1: claro,
3: Espanya, no? Com
1: claro, que al final ara és companya, però també jo crec que tothom ha sigut fan de Nalba, no? Sí. I tenir-la de companya pues, és una passada, és un somni, i jo especialment puedo aconseguir 700 amb una altra mallorquina, i que sigui Nalba, pues m'apareix lo més espectacular que pot passar a l'Azul Marino i a un equip a Mallorca, vamos.
3: Totalment, ho ha fet molt emocionant aquest ascens, això. Tenim pendent, Inés, que vingui Nalba.
0: Sí, l'hem sol·licitada.
3: Sí, tu has dit, Maria, quan entra, té una alegria, una energia super guapa, i jo ja l'havia entrevistat i estic totalment d'acord, i avui ho demostro una vegada més, però Nalba també té com un aura, m'encanta.
1: Nalba va feliç per sa vida, però això és guapo, perquè contagiar això és guapo.
0: No, tu també, Maria. I jo volia demanar, clar, Marta, tu m'has dit que el dia de la presentació d'Ana Maria a l'Azul Marino hi eres.
3: Sí, m'ha tocat cobrir-ho.
0: És a dir, la relació periodistes-jugadors-jugadores, com és? En aquest cas, per exemple, entre vosaltres en el bàsquet?
3: Mira, per exemple, i jo sempre en xerri, m'agradaria no haver de xerrar-ho tant, però, per exemple, quan xerrant d'esport femení, en aquest cas, les periodistes, tal volta hi ha com una complicitat més sí, forta, no? Perquè sabem que necessita un empenta més. I no sé si se'n recordarà na Maria, na Marta Montoya, companya de la casa, no? Que va estar aquí també a la ràdio Esports. Vàrem inclús tenir una secció que se deia Ell Esport, que fèiem un raconament més cada dijous per xerrar d'esport i varen xerrar, no Maria, més d'una vegada. Per tant, a mi m'agrada molt serien en moments especials de ses esportistes, en aquest cas, perquè troc que anys enrere no han tingut aquesta difusió, aquest reconeixement per part dels mitjans, i m'hi sento un poc responsable i no sé si elles també ho agraeixen, no?, s'apropera amb vosaltres, no?
1: És top i m'alec moltíssim de que tu estiguis on estàs també, Marta, sí, perquè és veritat que mos seguim des de fa molt de temps d'una de l'altra, i també és guapo com a periodista sentir que te segueixen durant tots aquests anys, però sobretot també que m'agrada molt que fan les entrevistes bé i t'ajuda a estar còmode i te sents pues, no valorada, però saps que t'estan seguint i fan la feina bé, no? No que només han cercat a Google, a la Maria Espanyol, sí, juga pim, pam, vale, vinga, li faig quatre preguntes, perquè hi ha moltes entrevistes que solen estar fora de lloc, preguntes que no t'agraden, i en aquest cas, na Marta, pues, és increïble perquè s'ho prepara molt bé, és superprofessional.
0: Quines són aquestes coses que no t'han agradat tant?
1: Coses que no m'han agradat? Pues, pues que me fain una entrevista i no sàpiguen quasi ni dir el nom de l'equip on és que estic, o que no sàpiguen, a mi, en el vostre cas no, que no perquè no sou d'esport, però un periodista esportiu que vengui i no sàpiga ni en quina posició jugui i me demani com te trobes a la teva posició de 4, i li dic, no, jo sóc 2 o 3, o que vengui un periodista, m'ha passat, que vengui un periodista i digui, hola, vinc a fer una entrevista a Maria Espanya, qui és? I tu dius, com? Pues ja no la vull fer, saps? Adéu.
3: Sí.
0: Que té relació amb que has fet seguir a l'esport femení?
1: Sí, clar, 100%.
3: Sí, de ben segur. Mira, jo, i no, és que no fa falta ni comparar, però, evidentment, per això mateix, no?, de sempre xerrar molt més d'esport masculí, en el cas del bàsquet masculí, ostres, tu dius Sergi Llull o Rudi Fernández, i és que tothom sap, no?
1: Sí, però ja no només per ser-ho, no?, perquè entenem que el bàsquet femení o l'esport femení no se veu tant, però tu com a periodista has de fer la teva feina bé.
3: Almenys
1: has preparat o cercat una foto a Google per saber qui és, saps? No sé. Sí. Per reconèixer la persona quan vagis a fer entrevistes, saps?
3: I avui que quedi clar i ho deim ben alt, que l'Azul Marino jugarà l'any que ve a Lliga Endesa, que és la màxima categoria, i que és lo següent, ara descansar un poc, Maria, no? Però com preparareu això? Quedaràs o no? Perquè també no sabem molt bé com estan gestionant aquest equip.
1: Sí, no, ara descansar, el club ja està fent la seva feina per gestionar l'equip, i bé, pues, jo crec que per les dues parts farem tot el possible per quedar, i sobretot perquè també jo me'n fa ganes, i en el club també li fa ganes que els mallorquines puguem estar en el club, representant l'equip de Mallorca, no? Però sí, ara venen unes vacances a descansar un poquet i després tornar un poc a poc a entrenar i...
3: Clar.
1: I anar preparant. Les
3: merescudes vacances després d'aquesta temporada.
0: I tant. I d'ara que xerrant de vacances, vol que te posem un poquet de música, que segur que t'agradarà.
1: Claro que sí.
0: Vinga, dali, Lluís.

0: Aquesta cançó t'agrada, Maria?
1: M'encanta.
0: Ah, estan ben informades, Marta.
2: Home, jo sé que li agrada a Karol G, també a Lola Índigo, has estat a concerts, i són referents, en aquest cas, musicals, però són dones empoderades, també, i aquesta ja te ho diu. Ja no tengo gente que me envidia, yo lo que tengo es aprendices, ya los vi quieren ser como yo, pero el flow no está a la venta. No sé si t'has sentit qualque vegada així, a la teva trajectòria, i estan dubtant de mi? Jo ho aconseguiré, no?
1: Jo crec que tot és temporada, perquè al final, com a esportista, sempre dubten de tu. Està preparada, no està preparada, avui jugarà bé, avui no, o ha fallat dos triples, no està, i dius, perdona, he fallat dos triples, saps? Tot això, sí, sempre. Però no, sí, clar que són referents, i sobretot moltes de les cantants que m'agraden també, perquè han començat des de zero, i s'ho han currat moltíssim. Lola Índigo s'ho ha currat moltíssim, des de jove se'm va anar a Xina a preparar-se allà.
2: I també li deien no mil vegades,
1: no? I també li deien que no mil vegades.
0: I a veure que aquesta cançó la poses en ses companyes.
1: Sí, no, i és escalfament, sona tot som bons. Aquesta, primer va la reina de Lola Índigo, després ve aquesta... Sí.
2: Ni fet aposta.
1: No, i després va ser d'Anna Rosalía, un altre cantó, que també. I van ser tots seguidors.
2: Grans dones, grans artistes.
0: Estam informades dels teus gustos musicals, així que venga la reina. Que tu no

0: I és esport, no és menys. Mira, justament esmentant a Lola Índigo que...
1: Ara bé, igual me la guardaré, eh? No,
2: aquesta
1: mami,
2: no
1: te... Per motivar-me en el gimnàs.
3: Ara li agrada.
4: Remis, també. Remis. Aquesta és la normal i el remis.
1: Sí, també boníssim.
4: Espectacular.
0: Sí, boníssim.
4: I el videoclip.
0: També. Deien que, per exemple, Karol G i Lola Índigo que comencen, no?, lluitant, equiparable a una trajectòria esportiva i en aquest nos, en aquest lo millor, bé, d'entrenar molt, de passar per moltes fases per acabar sense millor. Com van ser els teus inicis, Maria? Perquè, bé, fa poc feies una publicació a Instagram que na Maria dus 14 i va fer molta gràcia perquè en l'equip de ja deu en petitona ja duies els 14, no?
4: Sí.
0: Quan vas començar i com? Per què? Per què el bàsquet?
4: Mira, la meva família sempre hem respirat i hem menjat bàsquet, sí. I ma mare era entrenadora i també va jugar, i a l'escola on jo estudiava en el CIDE, ma mare era professora allà i era entrenadora. I ella va ser jugadora del primer equip femení que va en el CIDE.
1: És que tots
4: els de sang. Sí. I jo me duien allà, me cuidaven allà i me ficaven en el carrito de
0: pilotes
4: i tal. Sí, i a més hi ha un entrenador a Mallorca, en Rafa Isasi, que sempre me diu, jo quan te fui a ver a l'hospital que havies nacido, le dije a tu madre, hasta que no meta tres seguides no le des el biberón. I sempre me feien seguro. Sí. I no, wow. I pues vaig començar en el CIDE, a l'escola, pues com una nina més. I ja pues, després vaig anar al campus d'estiu i m'varen veure un campus d'estiu a la Penya, a Barcelona, i m'varen telefonar d'un club, allà entrenava amb els atlots, m'varen separar i
0: jo m'entrenava
4: amb els atlots, que jo deia, wow. però jo he venit aquí a passar-me bien, i per què m'estan llevant a entrenar, que han 13 o 14 anys, i jo venia aquí de verano, saps? Però bueno, això és molt guai, perquè te'n dones compte que en aquell moment dius, ostres, pues, jolín, pues sí que puc anar endavant, no? I m'varen telefonar de València, que el que és el València Bàsquet, abans de Ros Casares.
0: O sigui, vas en aquesta edat, no? Adolescent, en 13-14, quan fas un poc
4: sí,
0: es vot fort.
4: I...
1: És que en 14 anys no ha de ser fàcil.
4: No. El que passa és que ja tenia aquest cos. I ja era molt gran.
1: A partir de casa teva...
4: Sí, això va ser un pas molt dur, i a més els de València van venir a casa i mos varen... Bé,
1: li van explicar
4: tot el projecte, mos varen becar allà per 4 anys, que al final hi vaig estar 2, però superguai. Ma mare m'ha dit, però tu te'n vols anar allà i fer això? Tu vols ser jugador de bàsquet? I vaig dir, sí, m'ha dit, au, idò. I me'n vaig anar 2 anys, van ser durs, perquè jo perquè era una nina molt tímida, jo no xerrava, i de fet encara ho soc, a vegades molt, a vegades sense equipo sí que estic més tímida o call més, però després sí, estic bé, no? Però m'ha ajudat molt a madurar, i és veritat que és molt diferent, perquè després quan tornes a Mallorca, les teves amigues de 14 anys no tenen la mateixa madurez.
0: Que tens tu,
4: d'haver viscut tota sola i,
0: ser
4: un canvi molt...
0: És un esprint de maduresa increïble. I després sí que, bé, destacàvem, perquè feia... Bé, no sé si ho he dit encara, però feia 14 anys que no hi havia un equip balear a la màxima categoria, ara hi serà l'Azul Marino. La darrera va ser el Joventut Mariana de Solla, i precisament hi va ser en aquella etapa.
4: Sí, vaig estar la darrera temporada aquí a Lliga Feina
0: 2012, 1. 2012, no? 2011,
4: sí, havia sempre allà. Sí, i wow. Ja després no vaig poder tornar.
1: De Palma a Solla, entrenar.
4: Sí. Sí, claro.
0: I que te pareix aquest paral·lelisme, no? Que tu formassis part d'aquell darrer equip mallorquí a
1: Tonera i ara tornar.
4: Jo crec que quan començava la meva trajectòria me compten tot el que passava després i dic, ho heu enllaçat a posta tot? Sí, o com va això, saps? Flipes.
1: Però això és perquè tu has treballat i t'ho mereixes.
4: Sí, no, això no dic que no, però hi ha moltes coses connectades i dius, uau.
0: Sí, jo crec molt en això. I entre mitges d'aquest procés, d'aquest deixar Joventut Mariana, bé, te vas anar a passar fred, perquè el nord d'Espanya, en aquest cas, Burgos,
4: Donosti, Galícia... I després en el País Basc he estat 5 anys.
0: Wow. Allà és on més record te n'adús com a professional
4: els meus 3 anys a IDK, jo, si l'Azul Marino no hagués estat, m'hagués quedat allà el resta de la meva trajectòria, i és veritat que estava molt bé, molt parescut a Mallorca, menys per els temps, no? Però és veritat que tot en general i la gent és superoberta, i també és veritat, els meus 2 anys a Gran Canària també vaig estar molt a gust.
0: Allà no vas passar fred.
4: No, allà vaig tenir 2 anys que no vaig tenir vent, i vaig dir, uau, quina passada, saps?
1: És com una espècie de llenca pel món, o jugadora
4: total.
1: Pel món, no?
4: I llenca.
1: Sí. Quin és el lloc on t'hi has trobat més a gust a Bilbao, no?
4: Donosti.
1: A Donosti, perdoneu.
4: Sí.
0: T'ha prop, Inés.
4: Sí, però
0: mira que tu... no, però tu eres gens pel món.
1: Sí.
4: Però a Gran Canària també, veure els arbres de Nadal i anar amb maniga curta a la platja és superraro, però dius, ai, quin gust, jo no vull posar-me a la bricara.
1: Alguna cosa que t'agradés per...

0: menjar que descobrissis a un lloc d'aquests per menjar o qualque ofici?
1: No, en el nord, moltíssim. A més, jo tenia un restaurant... No, no, perquè havia d'entrenar i no podia tenir agujetes, no puc fer mal, saps?
0: Sí, som
1: molt grans. Però allà de vora el pavelló hi havia un restaurant que m'agradava molt i a la porta posava Jatetxea. I clar, jo deia, uai, he encontrat un restaurant buenísimo, vamos al Jatetxea, vamos al Jatetxea. Bé, que el millor en el segon any de jo estar allà, jo els deia als amics que fas allà de Donosti, i vamos al Jatetxea este que me gusta a mi, tal, no sé què, al Jate, al Jate. I després me diuen, María, ¿tú sabes qué es Jatetxea? Y yo, no, restaurante Jatetxea. Yo pensaba que era el nombre. Me dijo, Jatetxea, restaurante en euskera.
0: Ah.
1: Y yo, entonces, claro, yo le dije, tutam, vamos al restaurante, restaurante, ¿saps?
0: Mos queda clar que vares aprendre euskera, sí. Oh, molt bé.
1: Sí. No, però menjar allà, superbé, i me'n recordo. No, super. I després a Gran Canària també, bé, pujant cap a les muntanyes aquelles que hi ha per allà, vaig veure un restaurant que posava los almendros. I vaig dir, mira, com que jo me'n vaig a almendro, vaig a veure què hi ha per allà.
0: Que, per cert, tu, Maria Espanya, almendro, que sí. Llueixes sempre el dorsal 14 menjant almendro, sí, per tu mare.
1: Sí. Sí. No, i super. No, menjar no t'ho preguntes, menjar bé.
0: Està clar, per tot. Està clar que na Maria Espanya té una llarga trajectòria que se pot clar, presumir, s'ha sí. d'enfatitzar, i s'ha trobat molta gent pel camí. Com, per exemple, aquesta persona, que veurem si la coneixes, i vosaltres, oients, també veurem si la coneixeu.
2: I de jo record especialment una cosa que no sé si na Maria se'n recordarà, i és que quan vàrem anar a la selecció balear mini, na Maria feia, ara no record molt bé com era, però un blog o algo així, i va escriure tot el viatge que vàrem fer en la selecció, que vàrem anar a Catalunya a jugar, i record especialment, que no me record si va ser ella o jo, que sé que se va escriure en aquest blog que feia ella, que vàrem confondre la sombra de l'avió amb un tauró. No sé si ella se'n recordarà d'això, però sí, això em fa gràcia perquè jo sí que me'n record. I bé, especialment pues, tots els records que tinc amb ella de la nostra època, quan érem més petites del bàsquet, i sí que m'agradaria dir que Ana Maria és totalment la persona ideal per tenir d'exemple de que l'esforç i la feina i no tirar mai la tabeola te duen on te duen, perquè mira on ha arribat i ja des de petita esforçant-se. Per jo és un orgull poder dir que he jugat contra ella, he jugat amb ella i a més que és un 10 com a persona.
0: Oh, la Marta Montoya.
1: Que guapo, jolín. És que no sé, m'està dient això jo, però a mi no on està ella. Jo m'emociona posar la tele, posar i mentre si veure allà, que vol que te diguis, me fa super raro perquè dic... I la miro i dic, i no tenc la notícia perquè dic, encara no me faig que la Marta està allà.
0: La Marta Montoya, que fins fa res era la presentadora dels informatius vespre i vespre
3: televisió. La veurem aviat a la televisió, no direm mai. Però és que sí que te'n recordes.
1: Clar que te'n recordes, ho he dit a la vegada, clar que record, però és que el més fort...
0: Però
1: és que el més fort és que a dia d'avui jo a vegades viaig i veig la sombra de l'avió i me'n recordo d'aquell moment i no li dic mai. I que em digués això ara, he al·lucinat. Pues que estàvem en l'avió i, claro, teníem 10 anys, 11 anys, no ho sé, clar, és de les primeres vegades que viatges sense la teva família, estàs amb les amigues i veiem sombres i dèiem, no serà un tauró això, perquè si s'acau l'avió mos mengen, saps? I mos assustàvem.
3: Marta Montoya, que va jugar a bàsquet també en aquest cas, en Maria, i mos contava aquesta anècdota, però més anècdota, més sí, testimoni, no? Perquè na Marta, bé, després ja se'n va anar cap al periodisme esportiu, és periodisme en general, però a l'actualitat tens bones companyes, sempre a l'equip, a l'Azul Marino heu fet una bona pinya, però sé que m'han xivat que n'hi ha un o dues que tu especialment bé, na Marina, on aquí, que mos ha contat un parell d'anècdotes com aquesta.
4: Por ejemplo, como una campeona duerme en el suelo después de ganar la liga. Esto puede explicar ella porque fue su culpa. Igual va a explicar mejor que yo. Pero nos hemos olvidado las llaves y volvimos después de celebración con un poco, o sea, pensando, venga, vamos a dormir 2 horas porque ya a las 6 teníamos que salir del hotel y gente de recepción no estaba ahí. Entonces casi pegamos toda la noche ahí en el suelo con mucha risa y escribiendo si alguien nos va a dejar entrar en alguna habitación para poder descansar un poco. Pero esto mejor si cuenta ella porque fue su culpa, ¿eh?
1: Que punyetera. No, pues que jo sempre dubte clau, però no sé què vaig fer que la vaig deixar. Jo crec que estava tan nerviosa per jugar el partit i acabar ja. I res, quan vaig arribar aquí, tu no tens la llave, no? No. Saps? Com que la segona responsabilitat no.
0: On vas a dormir?
1: No, pues és que jo li vaig dir que quedan dos hores. Jo aquí mismo me duermo i me van tombant els passadís i bueno, per sort mos van salvar. I mos van dir, no, si anau a l'hotel de davant, segur que estan compinxats amb aquest hotel i a la recepció vos donen una clau. I mos no vam anar allà amb tot.
3: Però això ja en la celebració, si ja teníeu 700 a la butxaca,
1: no? Sí, clar, o sigui, en la copa, estem en el passillo, en la copa, així.
3: Com ha d'acabar una claro. Nit de celebració de tot un ascens. Aquí canté un altre, que me n'ha contat molt. Jo
1: sí,
3: triat,
1: no, claro. Dos anys.
4: Fuimos con el coche a hacer vuelta, que era un cochazo, que ahora mismo no me acuerdo ni de marca ni nada, pero sé que iba muy rápido y María y yo nos hemos bajado del techo ahí con la música, que gente nos miraba como, como que estaba, o sea, estas dos guiris que hacen aquí. Y nada, fuimos ahí por Mallorca con este cochazo, María y yo conduciendo en plan de coche que no era ni nuestro ni nada.
3: Amb aquests testimonis estem coneguent un poc més no Maria Espanya fora. Mira, de la pista. Què passa aquí? Quina no, liau?
1: No, és que aquí cal liantar. El que passa que va encara tota bona.
3: Bé, i... No s'ajunta no, no,
0: sí, no amb que no s'apleguen, que no s'assemblin.
1: No, però vam anar a sopar en el restaurant en el Mia de Portitxol, d'en Guillem Cabot, i quan vaig arribar hi havia un cotxasso davant, però un cotxasso que ja vaig dir, però Guillem, què és este cotxe? Que n'hi ha aquí dentro? Clar, jo pensant, què hi ha aquí de dins? Diu, no, és una client que justo y pues llegaba tarde a su vuelo, se ha enredado aquí comiendo y me lo ha dejado y me ha dicho que se lo cuide.
3: Wow, y
1: que no sabe cuándo volverá. Toma, cógelo. Va, ah, dir, ¿qué dices?
3: Estrona.
1: Y yo, yo soy, vamos, a mí me dices algo y totón, vamos, es que dic.
3: Sí, sí, sí.
1: Y me diu, toma, cógelo, venga, súbete. Yo, que no, que no, Guillermo, que no. Me ha dit, que te subas, me va a posar, me va a posar, yo cinturó y todo, me va a posar, te pongo modo deporte. Yo, no, es de poco a poco.
3: Sí,
1: y porque se veu que era un cotxazo que té 8 tubos d'escape, que l'has d'utilitzar perquè si no tal.
3: Mare,
1: i claro, jo m'he pujat i vam anar a l'autopista i 120, que diu, però si jo en 120 només s'apretava si feia pum. I jo deia, para un poco. I després vam anar des de Portitxol fins a l'aeroport.
3: Sí,
1: estava tot l'equip dins, saps, sopant. I vaig dir, Quica, venga, ahora condúcelo tú. I clar, ella se va posar i també s'hi va posar allà, però claro, quan aquí que jo conduïa en aquí que estava així. I jo vaig dir, bueno, voy a tocar tots estos botones, perquè allò era un avió. I aquí que conduïa, jo, a ver, este botón. I vaig obrir tot el descapotable, amb la música, tot, i van tornar el cotxe i van dir, no sabemos subirlo, toma.
3: Sí, no, això eren elles, eren elles posant de bé, està clar que vos ha
0: passat. Quin color era? Però ja que va...
1: Gris.
0: Ah, molt bé, molt bé. No, perquè jo m'ho estava imaginant tot els temps, però a mi me l'imaginava groc, no sé per què.
1: No, era una passada de cotxe.
3: Aquí, que jugadora de l'Azul Marino i que ha coincidit aquests dos darrers anys i bé, que a banda de contar-nos aquestes cosetes, te volia deixar també aquest missatge.
4: Quiero darle muchísimas gracias porque el año que viene no vamos a poder tener esos momentos, pero estoy súper agradecida y quiero darle las gracias para todo lo que ha hecho para mí. Venga, chao, un saludo para todos.
1: No, Quica és una crac, és que és molt graciós i a més és una passada perquè ella és de Montenegro i xerra espanyol superbé, però clar, té moltes paraules que no i clar, jo sempre li corregeix però riguent un poc,
3: saps? Més,
1: i és un bombón, és veritat que aquests dos anys amb ella jo he estat molt a gust, molt còmode, és una tia super lluitadora i a la pista te dona també aquesta garra que quan a tu te falta o estàs cansada dius venga va, saps? No. I és molt bona persona i bueno, pues és que li desig que li vagi tot superbé i bé, avui hem dinat juntes, mos tornarem a veure i me guardo una amistat.
3: Que guai aquestes amistats dins i fora de la pista i això fa que totes juntes també a la pista que heu fet aquesta feina tan perfecta per aconseguir aquest ascens. L'hem anat coneguent un poc més, però encara queda.
0: Sí, sí, sí, perquè jo li volia demanar que després de totes aquestes aventures, aquest títol, s'ha aconseguit estar bé ja on has anat, ara aquí, quan mires enrere, què recordes? De què estàs orgullosa?
1: Quina pregunta més profunda.
0: Sí, eh?
1: A més, ja estic amb una por de lo que m'ha pogut treure per aquí. No, però... Bueno, sobretot recorda la nina petita, no?, que volia això i que al final ha pogut estar molt de llocs que no s'imaginava i és que s'imaginava de veres és aquest. Wow. Saps? I al final poder anar a la selecció espanyola mai m'ho hagués imaginat, poder jugar fora de Mallorca mai m'ho hagués imaginat. Jo m'imaginava aquí a Mallorca sent professional, a Moix, punt. I ara ho he aconseguit, no?, en 33 anys i tot l'altre, que en teoria són somnis que tu has de poder somiar i dir, buah, pues jo vull fer això, no? Pues mai ho havia somiat i ho he aconseguit i la veritat que és una passada i sobretot pues agrair a tota la gent que m'ha recolzat en el camí, a la meva família que sempre han estat i també pues, jo, no?, per aguantar moltes coses i per fer-me forta i créixer.
0: I tant, i tant. Alvaro, tenim altres missatges, mos has aplegat.
1: No, clar.
0: A més, una persona molt important per tu, que ara explicarem qui és.
5: Yo siempre digo que María tiene un TDAH no diagnosticado. ¿Y esto por qué es? Porque yo siempre le explico a ella que estar con ella es como jugar un partido de ping-pong, ¿vale? Ella me lanza 20 pelotas a la vez. Cada pelota es un tema de conversación distinto, en espacio, en tiempo. Me puede hablar de un plan de dentro de 3 meses, luego hablarme algo del pasado, luego decirme algo del futuro. Y claro, yo estoy tranquila porque sé que gracias a ella yo no voy a tener ninguna enfermedad neurodegenerativa, porque es que tengo una actividad mental cada día brutal. Porque claro, yo no tengo que estar a todo y a la misma velocidad. Entonces, estoy tranquila. Gracias, cariño.
3: María, ¿qui és
0: aquesta persona?
1: No mates a mi el loto.
3: Qué fuerte.
0: Però
3: per això que diu?
1: Sí, claro que el bueno.
3: Perquè no ho hem notat, eh?
1: Uah, sí que el veure, i tenc moltes pujades, però i de repente pam-pum-pam-pum, i després m'ha donat un agotamiento que dic que m'ha passat si no he hecho nada, i després torna a pujar, i clar, la pobra va així, saps? I com que canvia de tema, em diu, és que és un partit de ping-pong, estic atenta a tot, tot el rato.
0: Estàs contenta de tot el que te passa.
1: Sí, clar, no, sóc així sempre. Me passen coses bones o dolentes, vull dir...
3: Ara no ho sabré repetir exactament com ho ha dit, perquè clar, és metge i ha d'emplear...
1: TDAH no diagnosticado.
3: I després ha dit que no tindrà, no sé què serà, perquè,
1: sí,
3: perquè li fas estar...
1: No, clar, perquè
0: el metge, vull dir que xerra en consciència.
1: Sí, en consciència, i me fa prendre totes les paraules. No sé, cosa que no ho digui bé després.
3: Bé, primer hem tirat a què, perquè li diguessis, ostres, què dius d'això, però ara ve aquesta altra.
5: La verdad es que a mí siempre que me preguntan por María España, lo que me sale es que eres el amor de mi vida, que me has salvado la vida. Desde que te conocí, mi vida tiene otro color. Y es que tú y yo sabemos lo dura, triste, complicada y lo sola que te puedes sentir, sobre todo cuando pierdes a alguien importante en tu vida, tú a tu mami y yo a mi papi. Y aún así agradecer lo bonita que es la vida, y es que eso eres tú. Cariño, eres agradecimiento, eres bondad, protección, trabajo, resiliencia, tienes una fuerza mental que es admirable, ejemplar, siempre te lo digo. Y te admiro, cariño, te admiro no solo por lo buena jugadora que eres, la verdad es que se te da muy bien, tienes una visión de juego y se te da muy bien encestar la pelotita, con los pases sin mirar y sientes una pasada. Pero sobre todo te admiro por lo buena persona que eres, cariño, porque me haces mejor, nos haces mejor a todos los que estamos a tu lado. Y es que yo no concibo otra vida si no es contigo y me muero de ganas de vivir todo lo que nos queda. Así que te quiero mucho, cariño.
3: Ja ploraré, que som molt
1: sensibles. Jo també, jo també. Jo ploro, vamos, mínim. Ara tengo que hablar, Marta.
3: I és aquí de vora, no, Marta? Sí, no sé si mos deixo obrir micro, no? Però no, Marta és aquí.
1: Ara hablas. Vinga, xerra mallorquí un poquet.
6: Hola, cariño, t'estimo. Sí, sí.
3: Molt bé.
0: Marta, gràcies per aquest missatge. Ana Maria, està molt especial.
6: Gràcies a vosaltres.
7: A mi m'agrada molt això de... El seu tema metge era molt tècnic, però el seu tema bàsquet ja fujava un poc més. Los puntos, la pelota...
0: Com vos vareu conèixer, Marta? Doncs
1: pues mira, no, Marta ha jugat.
0: Sí, d'acord.
1: A bàsquet, i hem jugat en contra.
0: Ah, que bona.
1: Moltes vegades, però explícalo.
6: Sí, bueno, yo jugaba cuando jugaba en segunda división, que es la liga femenina
1: Challenge ahora.
6: Donan Pujat. Sí, pues jugamos bastante tiempo en contra. Mientras yo estaba en Leganés, ella en el equipo de aquí, que sí, creo que
1: era de... Desa posició, hemos defensado.
6: Sí,
1: aunque no sabeu qué número duia ella, també.
6: El 14.
0: Sí, 14. Wow,
3: tot connectat.
6: El mismo número, sí. Y luego la vida nos volvió a juntar con la selección española, que ya estaba de team manager, yo de médico.
0: Qué guay.
1: Y nuestro primer plan es que no sabéis lo que fue. Sí. El primer día que nos conocimos, sí, estábamos en Azuqueca de Henares, en Guadalajara, y el alcalde de ese pueblo, sí, yo lo conocía porque ya había estado muchas veces con la selección ahí, y me digo, María, esta noche son las fiestas de aquí, hay una chica que canta, pero yo no sé quién es, pero si quieres te dejo entrar. Y yo le decía, ¿pero quién es? Dímelo. Y me dice, espera, que no sé quién es. Saca el móvil y una que se llama Lola Índigo. Y yo, ¿perdona? Y yo, haciéndomela, que no me interesaba mucho. O sea, yo, sí, venga, apúntame, yo voy para allá. Y claro, va, y volvemos entre dos, que ya, pues dones un pa' memos, yo, es que serios. El primer dia de la concentració.
3: Ostres,
1: que bon. En la selecció espanyola, claro. Jo deia, no li puc dir tothom, saps? I vaig anar a Marta, que mos acabàvem de conèixer, així, com qui diu, de xerrar.
0: Claro, però de jugar en contra,
1: sí. Claro, la mateixa edat, sí.
3: Que
1: guai. I Marta, este no es cuela hoy en el concierto de online. Digo, ¿tú vendrías? Y me digo, pues claro. Y digo, ¡qué bien!
3: Y va a ser su primer cita.
1: Y va a ser lo primer que van a fer.
3: Que
1: guai. Sí.
3: Que guapo, que bé. Que bé.
0: Enhorabona.
3: Sí, i tant. Sí. A més, bé, he de dir que Ana Marta, admiració absoluta també per la seva feina.
0: Ha estat tota l'entrevista Ana Marta, Ana Maria, mirant-la amb un duet.
3: Sí, la veritat que sí. Això que diuen que te miren com o no, pues en aquest cas que se miren com se miren ella i mútuament.
0: I mútuament també, perquè Ana Marta es metge i supos que també té una feina molt.
1: Sí, no, jo l'admit més a ella per ser feina que ja per ser meva. Al final jo vinc con astes, ella salva vides i jo sempre li dic que és una heroïna.
3: Que guapo. Que bé, que bé.
0: Mira,
3: i ara que fem? Ara que fem? Ja donen les maines.
0: Ho has de relaxar un poc, Jordi.
3: I en Jordi, on és en Lluís, el tècnic.
7: Ah, ostres, no m'havia enterat. Jo estava
3: en el meu. Vés a donar-li una ferrada a en Lluís, tu. Ai, que guapo.
8: TV3 Ràdio és memòria. Comença el dia amb la informació més completa.
9: Són les 7.
8: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
9: Bon dia, matí complicat a les Balears.
8: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
9: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
8: Amb totes les veus i les reaccions.
9: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
8: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
10: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
8: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
10: Efectivament.
8: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
8: Xiu, xiu.
17: Partiré a la capital per guanyar els quartos. Per guanyar.
0: I de continuar amb Xiu, xiu, amb la jugadora de bàsquet professional, Ana Maria Espanya, i també
7: amb la nostra companya, Marta Sampas.
3: Aquí soc.
0: Sí. Ets el millor.
3: Hola.
0: Bé, Maria, tu estàs passant bé amb nosaltres.
1: Sí, molt bé.
0: I d'ara preparada per jugar. Marta Sampas, tu diriges això
3: avui. Un joquet esportiu, a més aquest m'encanta perquè és superviral a xarxes. Li varen fent en Sergi Darder fa poc, jugador del Mallorca, i és, te posa un poc nerviós. Perquè has de puntuar, Maria, de l'1 al 5, aquestes següents, segur que ho has vist, aquestes següents situacions hipotètiques, sent l'1 la preferència més alta i 5 la més baixa. La gràcia és que has d'anar ordenant les prioritats sense saber quina és la pròxima situació.
1: Ah, sí, l'he vist.
3: D'acord? Són 5 situacions.
1: Quines situacions?
3: La primera, pensa bé, on la situes. Retirar-te del bàsquet jugant a primera amb l'Azul Marino. Quan t'hagis de retirar...
0: De 1 al 5, com dir... On la poses? Quina importància, no?
3: Sí, sent 1, la més. La més important. Ostres, això és el que més desig del món.
0: Pensa que després hi pot haver una altra situació.
1: No, clar, és que després la posaré situacions...
0: Hauria d'haver posat aquesta a su i no...
1: Vinga, la posaré en estres, enmig.
3: D'acord. Una altra situació, que et cridassin per anar a jugar a un equip xinès i cobrar 10 vegades més del que cobres ara. T'hauria d'anar a Xina, però... No, Marta, ja no sé si podria...
1: Sí, m'ho diuen Xina, perquè de matí no m'aixeco així, ja m'ho diuen. Ostres.
0: Bé, la Marta hauria de venir, això no sé
1: Marta,
0: si...
1: Sí, la Marta ha de venir. Si la Marta ve, puja de posició,
0: eh? Clar.
1: No, però, uf.
7: Són 10 vegades més, eh?
3: 10 vegades més, això, ojo.
1: Però que ho he de xerrar amb ella, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo pongo? En el 2 lo pongo.
3: Ayúdale.
1: Claro, es como, no compras una casa, se ha de pagar, ¿eh? Claro. En el número 2, por la economía familiar.
3: Machap. Va, una altra. En el que seràs primer any de l'Azul Marino, ara la pròxima temporada, acabar entre les 4 primeres classificades. És ambiciós, el primer any, no?
1: És ambiciós. Posem en els 4 perquè... ho farem millor encara.
3: Toma, te quedaràs a pitjor i a millor, eh? Ara els 5 i 1 te queden.
1: Bueno.
3: Guanyar la Copa de la Reina amb l'Azul Marino.
1: Fuà.
3: Seria molt top, eh?
1: És que la última segur que me poses... Si me poses algo super top, em fas un...
3: No diré res.
1: Pues jo pues li donaré un 1, eh?
3: Sí,
1: seria top.
3: Posa-li
0: jo també li posaria.
1: Seria top.
3: Posa-li su, perquè aquesta darrera no ho sé, i de passada serà també una pregunta, però
1: vale.
3: Si quan te retiris t'agradaria ser entrenadora, en aquest cas d'un equip de primera, no sé si masculí o femení, o d'entrenar...
1: 5.
0: Ah, fantàstic.
1: No sí que m'agrada, però m'agrada molt la tècnica individual, no tant joc col·lectiu, i m'agrada més el tema de direcció, pues, director esportiu.
3: Jo estaries dins un club, però amb una altra tasca.
1: Sí.
3: Bé, està bé, no?
1: Sí,
3: bon
1: clavat.
3: Vamos.
0: Bon clavat, bon clavat.
3: Lo de Xina quan surt.
1: La meva competitivitat, ara, ha pujat.
3: Lo de Xina quan surt, i ja li vaig.
1: Escolta.
3: Ja li vaig allà.
1: Vamonos.
0: Xina Marta diu que sí.
1: Ni hao, ni hao. Ja se diu ara.
3: No, no, la volem aquí, la volem aquí. A l'Azul Marino, sí, gaudirem d'aquesta pròxima temporada.
0: I que sigui aquesta... la Copa de la Reina, per favor.
3: Imagina't. Sí.
1: Seria espectacular.
3: Sí. Seguirem des d'Ivetra Ràdio, com no, aquesta nova temporada. I tant, sí. Nina, ja fan ja. Número 1 ja de Na Maria,
0: sí,
3: no?
0: Sí, no, home, ara
1: has de venir, no? Has de venir.
3: Has d'anar a qualque partit. Aniren juntes.
1: Aniren
3: juntes, sí.
0: Ara mateix feim el pacte.
3: Ja, m'ho estic donant la mà
1: i tot. I te faig una volta per dins, perquè veig el vestuari amb les nostres fotos. Està espectacular.
0: Si m'he d'emprengnar d'aquesta energia
1: claro
0: màgica
1: sí.
0: I alegre que teniu, per favor, encantada.
7: Però hauràs d'estudiar un poquet.
1: Hauràs de fer la teva part. Això sí, vinga, un poquet.
0: Fàcilment.
3: És que m'ho veig a Nines, es agradaria de mem i aquí
0: no, cistella... No, que jo si se posa emocionant, jo col·labora. I jo que sota saps que crida.
3: Molt bé.
1: Vamos, que se posa emocionant. Si perdem, te'n vas en el descans.
0: No, si perdeu, cridaré amb el suport.
7: Si perdeu, no hi ha programes.
3: S'enfadarà.
0: No, de veres, quedarà tant.
3: Molt bé, Ida, ha estat
0: Marta,
3: una passada, no?
0: Marta, Sampas, gràcies per dur-nos a Na Maria Espanya. Bueno, Maria, ha estat un plaer, de veres.
1: Un plaer meu, moltes gràcies, m'ho he passat molt bé. Na Marta m'ha dit, ho passarà bé, ja veuràs. Sí. Mira, confiava en ella i m'ho he passat molt bé, moltes gràcies.
0: I a tu, i també per venir acompanyada d'Anna Marta.
1: No, gràcies per detalls que heu tingut i per carinyo.
0: Molt bé. I d'ara tot una tornam a veure amb en Joan Francesc, quina la fa. Adéu, fins ara.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports en Joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
5: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
6: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.

0: Molt bon programa, molt bona segona hora. Anna Maria Espanya, Jordi.
1: Està fantàstic.
0: Jo... Sabira, que sí.
1: Estem encantats aquí.
0: I ara encara més, perquè hem de saludar en Joan Francesc Barceló per acabar el programa, Joan Francesc, però on pares?
2: Què passa? Si sí, ho seran les... I estic aquí davall de la pluja.
0: Oh, i plau.
2: Com hi ha... Sí, sí, sí, oh. Plou, plou, plou.
0: Plou, i però, de fora bufes preguntes...
2: vent. Exacte, plou poc, però per la poc que plou, plou prou.
1: Molt
2: no?
1: Bé, sí.
2: Què trobeu altres?
1: Ho has fet bé, ho has fet bé.
0: Fantàstic, aquest embarbussament. Yeah. Ja
2: sí,
0: pareixem tèntol.
2: Una agilitat verbal que, mare meva. En qualsevol cas, us volia comentar que sí que hi ha gent que s'ha atrevit a venir en el gimnàs, no s'han fet por per les quatre gotes, i fins fa poc estaven retransmetent un partit de bàsquet, és a dir, que mentre escoltava aquesta fantàstica entrevista, podia observar a través d'aquest mirall no, que hi ha, aquesta finestra, en el gimnàs, aquest partit de bàsquet. I què penseu? Que hi haurà gent per aquí passejant pel carrer... No, no us heu ni assabentat de que plovia, no?
0: Nosaltres duim tot sobre baixa, Jordi, a
1: sí,
0: la redacció.
1: Sí, estan tancats. No tenim informació.
0: A més, plou a Palma, però a lo millor, jo què sé, en el Mercadal no plou.
2: Exactament. Mira, ja estàs afinant. Ah. On creus que m'atròpida?
0: No me diguis que te n'has anat a Menorca.
2: No m'he anat a Menorca. Estic precisament en el centre de Palma observant això, si la gent havia anat en el gimnàs. També estic veient que... penseu que si plou la gent s'anima a estar a les terrasses o no?
1: O sigui, si plou, la gent surt de les terrasses, molts
0: demanen. Jo crec que no.
2: No, sí, hi haurà gent a les terrasses o no, malgrat que estigui plovent.
1: Val, terrasses de restaurants, m'ho referim.
2: Efectivament, sí.
1: Sí, un dijous... segur.
2: I, efectivament, perquè al Pentura hi ha més gent en els bars que en els gimnasos, i ara mateix, idò, si voleu, demanaré com així, estan decidint passar aquesta balada aquí asseguts a una taula, malgrat estigui plovent, així de manera improvisada, com segur que acostuma a fer. I, per tant, ara m'acostaré per aquí a saludar una miqueta, veurement, que me diuen. Hola, com va? Com estan?
3: Hola.
2: Com va la cosa?
3: Va bé.
2: Veig que, tot i que plou, heu decidit estar aquí de fora. No sé si trobeu que fa un dia fantàstic per poder estar prenent qualque cosa.
3: Bueno, he de treure descans i m'he ajuntat amb la meva germana i ja està.
2: Bona I estàveu a gustat aquí, no?
3: Sí, perquè mira, bueno, més a gust per les ombrel·les.
2: Exactament.
3: Però no pels sabres, perquè me dona molta al·lèrgia.
0: Ah, és que clar, està en un temps delicat, i això.
3: M'agradaria que l'Ajuntament fes un implant de qualque cosa que no fes tanta al·lèrgia a tantes persones.
2: I recollim aquesta petició, però com podeu observar, així tot, aquí podeu escoltar també l'ambient de bar.
0: Ui, quina gentada.
2: Hi ha una gentada.
1: Home, més ambient en el parc que en el gimnàs.
0: Home, això
1: sí.
4: Hola.
2: Com estan?
4: Muy bien.
2: Veig que hi ha una gentada aquí en el bar. Hi ha molta més gent en el bar que en el gimnàs de just enfront, que ara mateix estava. No sé si avui has decidit anar al gimnàs o no.
4: No, voy a otro gimnasio, no a este, pero aquí siempre está lleno.
2: Però ja has anat al gimnàs avui?
4: Sí.
2: Has fet esport?
4: Sí.
2: Perquè quan plou creus que hi ha molta gent que potser ara diu ostres, hauria d'anar al gimnàs, però estaré més a gustet a casa.
4: Sí, segurament.
0: És una excusa fàcil.
2: En canvi, en el bar...
4: Hombre, aquí se está calentito, estás tomando cerveza, no estás sudando.
2: No ho sé, perquè també aquí de fora, ara mateix estava enxerrant amb una senyora que estava prenent aquí la seva beguda tranquil·lament a la terrassa.
4: Sí, se está muy bien, ¿no?, aquí en Mallorca.
2: Però plovia fins fa poc.
4: Igual, mira lo que tienes.
2: Sí, però d'on ets tu? D'aquí, no?
4: Sí, però no... Bueno, sí.
2: I trobes que està plovent suficient? Ara mateix ha aturat de ploure, però com perquè la gent a lo millor digués no vaig anar al gimnàs, m'has dit, però... Anar a prendre qualque cosa no hi ha por per anar a prendre qualque cosa tot i que plogui.
4: Siempre. No? O sea, para tomar una caña o un vino la gente siempre tiene tiempo.
2: Tot i que faci mal de...
0: Gimnasio... Anar al gimnasio.
2: Qualsevol excusa és bona.
4: Sí, para salir de casa ir al gimnasio. Diferente que ir a estar en casa y salir para tomar una copa.
2: Veus, aquí és on volia anar a parar. Sí. I ara que tornes cap a casa, tu?
4: Sí, en breve. Mañana trabajo.
2: Però hi ha un ambientàs aquí avui, no?
4: Ja, però ja suficiente. Jo ja he ido al gimnasio, he ido a trabajar...
2: Ho has fet tot avui, eh?
4: Todo.
2: Molt bé. I això era un poc l'impressió que volia recollir, que la gent normalment, quan plou, a lo millor troba que és una bona excusa per deixar d'anar al gimnàs, però per anar a prendre qualsevol cosa no hi ha excuses que valguin.
1: Bé, però la nostra entrevistada...
2: Hi ha moltes ganes.
1: La nostra entrevistada aniria al gimnàs.
4: Moltes ganes.
2: Vinga, moltes gràcies. També hi ha ganes d'arribar a casa. Clar, Anna Maria, m'imagino que això, que hauria anat al gimnàs, no és vera?
0: Home, però les esportistes d'elit no hi ha excuses.
2: Exactament, i més a més si és un poliesportiu, perquè, home, clar, sí. En els pavellons de bàsquet no plou. Un partit de futbol sí que noten com hi ha efectes meteorològics adversos. Hola, com va, com estan?
5: Muy bien, estamos bien, pero no hablamos catalán, ¿eh?
2: I això? D'on sou?
1: Se presenten així.
2: De dónde sois?
5: Sí. De Madrid.
2: Ah.
5: I Atenas, griegos.
6: I griegos, sí.
0: Uau.
2: Ah, muy bien.
0: Gent internacional,
2: I aquí, disfrutando del buen tiempo, ¿no?
5: Sí, bueno.
6: Buena comida.
0: Tenen la boca plena, aquesta gent.
2: Sí, la comida es buena, veo, pero que haya llovido un poquito no ha hecho que dejéis de estar aquí en la terracita, ¿no?
5: Obviamente no, somos mediterráneos. No nos vamos a asustar por cuatro gotitas.
2: Bueno, nosotros nos estamos preguntando hoy si el carácter isleño nos hace que cuando llueve un poco nos refugiamos en casa o, por ejemplo, encontramos que es una buena excusa para dejar de ir al gimnasio. No sé si pensáis que nosotros... se hace mal tiempo,
0: si ahora
2: la señora nos decía,
0: fácil.
2: Se hace mal tiempo, no vamos al gimnasio, pero sí que seguimos yendo al bar.
5: Pero nos vamos de cañas. Bueno, es una buena alternativa, claro que sí.
0: Joan Francesc...
2: Y por tus tierras pasa lo mismo, ¿no?
5: Bueno, es que vivimos aquí, ¿eh? O sea, estamos hechos al clima...
2: Ah, y creo que pasa eso, ¿no?
5: Sí. No, molt però bé. bien. Sí, no nos vamos a meter en casa per unes gotites de nada.
2: No, ja he disfrutat d'aquestes postres.
0: Sí. Joan Francesc, t'han de deixar ja. Que acabam a xiu-xiu avui.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies, d'acord?
2: He passat gust. No. He xerrat amb vosaltres una estona d'aquí.
0: Igualment.
2: Traslladar-vos.
0: No te banyis.
2: La vida d'esquerrer.
0: No te banyis.
2: Vinga, abraçada, companys.
0: Hem arribat en el xiu-xiu número 380, número rodó, Jordi.
1: Sí.
0: Tornarem
1: i...
0: demà?
1: Bueno, tornarem, no ho sé. Jo tornaré.
0: En el canal 2 d'IB3 Ràdio, que demà juga el Palma Futsal. I jo no tornaré, perquè demà tenc lliure. Però gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
7: Avui si juguin tot, n'hi ha molta de sencer, però també n'hi ha molta de corromput.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
0: Bon dia. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització va ser a Hora Baixa, a la mateixa hora a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella. Les docents denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
2: Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
0: Tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears va secundar el 70% de les treballadores segons el sindicat, mentre que la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%. Tot d'un en parlam en un divendres dia 8 de maig, que també hi ha una reunió destacada en el sector del comerç. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per ultimar el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
3: Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta de bé 70.000 persones.
0: I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho va avançar ahir la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera.
4: Fem polítiques per la gent d'aquí i quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
3: També ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
0: I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abón a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
3: D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre que les víctimes mortals continuen sent 3.
0: En parlarem en aquest informatiu, en què també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IB3 Ràdio ha guanyat els Premis Sonor a Catalunya.
3: Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa en la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques. El condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots els que li han regalat la seva història.
5: Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
0: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Lavalois quan siguin les 8 i mitja del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El conjunt mallorquí realitzarà aquest matí una darrera sessió de vídeo abans del partit, que per cert es disputarà al Pesaro Futsal Arena, i en el qual Antonio Vadillo podrà comptar amb tots els efectius. I en bàsquet, el Palmer i el Figuí es juguen avui la permanència a la darrera jornada de la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador es salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria.
0: I de la cultura, Solla ha donat el sus oficial a les festes del Firó amb la investidura de les valentes dones Lina Sant Pol i Sílvia Arbona, una celebració que ha quedat deslluïda per mort de la pluja. Les precipitacions també varen afectar ahir l'inici de l'Eivissa medieval. La festa d'inauguració oficial es va posposar per avui. A les 6 de l'hora baixa, sapiguem si el temps acompanyarà, per tant, en aquesta celebració. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Continuem encara amb el temps insegur a tot l'arxipèlag, però les precipitacions especialment afectaran avui durant el matí. El sector de les Pitiures una altra vegada també arribaran a Mallorca. Seran pluges, però bastant localitzades, no seran tan extenses com les que vàrem tenir durant ahir. Una situació, per tant, de temps insegur arreu de les illes, però amb intervals de núvols i clarianes. Esperam aquestes plogudes, sobretot avui durant el matí, matí, però demà s'han de tornar a reproduir. De fet, demà se situa una baixa pressió al sud de les illes i tornarà a fer que tinguem un dia de cel ben ennigulat durant tota la jornada i tornaran a reproduir-se les precipitacions, sobretot a Eivissa, Formentera i també a Mallorca, però arribaran també a partir de mig matí, migdia a Menorca. A més, aquestes precipitacions de demà estan acompanyades de terra roja perquè arriba una massa de pols en suspensió. Per tant, de moment, encara aquest temps molt variable, inestable, avui amb aquestes precipitacions molt més aïllades que les d'ahir, però tornaran a caure, i a partir de diumenge sí que la situació ja serà bastant més tranquil·la. Avui davallen una mica les temperatures, les màximes no seran tan elevades com les que vàrem tenir ahir, per tant, entre els 18 i 20 graus arreu de les illes, no pujaran gaire més. El vent avui serà fluix, de component est, però demà reforça. Vent de component est a principi del dia i a partir del capvespre demà bufarà nord, amb una situació a la mà marcada per redols de maró amb ones de més d'un metre d'altura. Per tant, encara tens bastant remogut a tot l'arxipèlag. Les temperatures són semblants a les que teníem ahir. Ara tenim a Sant Francesc 16 graus, també a Eivissa o 15 a Sant Antoni, 14 graus a Inca, 13 a Manacor i 16 a Palma, a Ciutadella 14 graus, 13 a Ferreries i 15 a Mó.
0: Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Ansel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Comencem.
1: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys van sortir al carrer a Iora Baixa per reclamar millores laborals. La mobilització s'ha fet de manera simultània a totes les illes en concentracions a Palma, a Eivissa i Ciutadella, tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears ha tingut un seguiment del 70% segons els sindicats, mentre que la Conselleria d'Educació el xifra en un 35%.
3: Les docents denuncien precarietat laboral, sous baixos, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avanços.
2: Ens fa sabou davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
8: Està enfadat perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
3: Algunes famílies també s'han sumat a les protestes.
9: Hem vingut per fer suport perquè no entenem com pot una professora atendre a 18 o 15 nens alhora, sola.
10: És molt difícil tenir un fillet a casa i imagina tenir a 12 o 13 que n'arriben a tenir i que els hem de donar suport en totes les reivindicacions que fan i sempre amb elles.
3: Els sindicats preveuen més mobilitzacions el 20 de maig si no s'avança amb les seves peticions.
0: Més enllà de les reivindicacions dirigides a la patrona, les educadores també reclamen a l'administració que mogui fitxa per millorar les condicions. Són Pepa Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
11: El 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, sigui o se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
12: I demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre en el 03 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 03, però han començat la casa per la teulada.
0: El conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que són els agents socials els que han de negociar entre ells per desbloquejar el conveni col·lectiu.
13: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic perquè no és una competència nostra. Si fos nostra d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
0: I un altre sector que està tancant també el nou conveni col·lectiu és el del comerç. Patronals i sindicats es reuneixen avui. Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta de vers 70.000 persones.
3: La primera trobada entre la patronal i els sindicats va ser el mes de març i el punt més discordant era la pujada salarial. Els sindicats demanaven un increment del 17% en 3 anys, mentre que la proposta de la patronal passava per un augment del 9% també en 3 anys. Aquesta setmana hi ha hagut noves trobades i les dues parts han anunciat que avui esperen que es pugui tancar el nou conveni, que tindria vigència des del 1 d'abril d'enguany fins al 31 de març del 2030. La trobada comença a les 10 del matí i assistiran UGT, Comissions Obreres i USO, a més de FEDECO, PIMECO i les petites i mitjanes empreses de Mallorca i d'Eivissa.
0: I el Consell de Govern aprovarà també avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, l'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, a col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha avançat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents ahir a Formentera, com també ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i les freqüències del bus tip a Mallorca més saturades.
3: Però ens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir els sectors econòmics, les pimes i els autònoms davant el context d'incertesa internacional i l'augment de la inflació.
4: Nosaltres feim polítiques, posam sempre els ciutadans de les illes en el centre i feim polítiques per la gent d'aquí. I quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
3: Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per a la conciliació i la protecció dels menors.
0: L'habitatge ha centrat també aquesta conferència de presidents. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat la cessió a l'Ibavi d'uns terrenys per construir més de 300 habitatges de protecció pública de vora al Velòdrom de Palma.
14: Cedirem uns terrenys ubicats a la capital que se pugui construir la major promoció d'habitatge públic de la nostra terra.
0: D'habitatge també n'ha parlat el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca, qui ha anunciat la possibilitat d'adquirir blocs de pisos per treure'ls al mercat.
15: Obrirem una consulta pública perquè tots aquells que disposin de blocs de pisos i vulguin oferir-los ho puguin fer perquè el Consell Insular de Menorca es de pugui adquirir.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha confirmat que han repatriat a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. Els infants tenien contacte amb les famílies. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, reclama que se'n repatriïn més.
16: Nosaltres demanem que no només es repatriïn aquests 5, sinó que segueixin fent gestions per repatriar els 70 argelians que també tenim en aquests moments baix tutela.
0: I Formentera ha tornat a advertir que l'illa no pot assumir una pressió que ja és estructural. Òscar Portes és el president del Consell de Formentera.
17: Formentera no pot continuar gestionant problemes estructurals amb eines pensades per a situacions excepcionals. Necessitem un finançament estable.
0: I continuem encara amb la política. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestart, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Va tractar de justificar-se a la Comissió de Transparència del Consell ahir dient que sovint els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho va fer per una qüestió pràctica, una explicació que no convenç però a l'esquerra, que en demana la dimissió.
3: Bestart admet que moltes vegades aparca els cotxes oficials al seu domicili per agilitzar la feina. També reconeix haver usat els vehicles sense els rètols oficials. Un fet que diu no es tornarà a repetir. En tot cas, el president del Consell ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes han d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial. Bastard reconeix que empra aquests vehicles durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a la seva agenda i que el seu departament no du un registre d'aquestes sortides.
18: Els dissabtes i els diumenges, tots els dissabtes i diumenges vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tinc qualque activitat que no tenen per què, és veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure els recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
3: I mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics de la institució, el PSIP i Més per Mallorca demanen la seva dimissió. La socialista Catalina Cladera assegura que Bastard s'ha votat els protocols i l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló lamenta que no hagi donat cap resposta clara a la comissió.
19: No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O el funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clarament.
20: Ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
3: El PI demana que els informes sol·licitats arribin el més aviat possible i el PP diu que no farà cap judici previ, però deixa clar que si hi ha incompliment del codi ètic, Bastard ho haurà d'assumir. Són Antoni Sales i la popular Núria Riera.
5: volem que no només donis informació al senyor Bestard, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança en els polítics que ens han de representar.
21: Li han dit al senyor Bestard que haurà d'assumir les responsabilitats individuals, concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
3: Durant la comissió de transparència, Vox va defensar Bestard i va subratllar que havia comparegut voluntàriament i que havia donat prou explicacions.
0: I aquí el Partit Socialista demana que el batlle de Vila, Rafael Triguero, convoqui un ple extraordinari per explicar la compra d'un local que ha reconvertit en habitatge de preu limitat. Una qüestió abordada per la presidenta del govern, Marga Proens, que ha assegurat que el local encara no està registrat com a habitatge de preu limitat.
22: Ha explicat que quan el govern rebi l'autorització de primera ocupació, la registraran com a habitatge a preu limitat i quan es llogui a un tercer, voluntat que ha manifestat Triguero, llavors es comprovarà si la persona beneficiària compleix els requisits o no per gaudir d'aquest habitatge.
23: Nosaltres no hem rebut en aquest moment, fins en aquest moment, la inscripció d'aquest local comercial com a VPL. Per tant, això m'apareix que està, com va explicar perfectament i explícitament l'alcalde Rafa Triguero, està en tràmits d'aquesta reconversió.
0: Són ara les 7 i 16 minuts.
24: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I vos parlam ara del creuer afectat per l'antivirus que finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. S'han donat a conèixer els detalls de l'operació que ja es prepara per evacuar els prop de 150 passatgers de l'Ondius. Tots són asimptomàtics. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin aquest diumenge.
3: Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
25: En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
3: Després del renou mediàtic i les acusacions de deslleialtat institucional del president del govern de les Canàries, aquest dijous al vespre, el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i Clavijo han mantingut una conversa telefònica. Aquest cap de setmana, quan arribi el vaixell, l'Hospital de la Candelària de Santa Cruz de Tenerife tindrà a punt la unitat d'aïllament, encara que la previsió és que no s'utilitzarà. La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegura que no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
26: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
3: Quan els 14 espanyols que viatgen en el creuer arribin a aigües espanyoles diumenge a migdia, els traslladaran fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
0: Una altra qüestió polèmica està la possibilitat o no d'obligar a fer la quarantena obligatòria a aquestes persones durant el llarg període d'incubació de l'antivirus de 45 dies. Dimecres, la ministra de Defensa s'hi va mostrar desfavorable i la de Sanitat favorable.
3: I ahir, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també va assegurar que es podrà fer en determinats casos.
27: Lògicament, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine por las autoridades científicas obligatorias, así se determina,
28: ¿no? Por lo tanto, no será voluntario.
29: Vale, gracias.
27: En los casos en que sea preciso, será, lógicamente, una cuarentena obligatoria.
3: D'aquesta qüestió, la professora titular en dret constitucional de la UIB, Maria Ballester, recorda que l'usuari és qui ha de decidir en base al principi d'autonomia. Ara bé, recorda que aquesta mateixa norma preveu la possibilitat que es prenguin mesures excepcionals.
30: Hi ha una llei orgànica, que és de l'any 1986, que preveu precisament la possibilitat de que, a través d'una prèvia autorització judicial, se pugui internar a una persona en un hospital perquè sigui necessari per atendre aquesta dolència o per evitar una infecció, un contagi, etc.
3: El Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ja eleva a 5 els casos confirmats i són 3 els sospitosos vinculats amb la travessia del creuer.
3: S'hi ha de sumar el possible contagi d'una dona hospitalitzada a Amsterdam amb símptomes. És tripulant de cabina i va coincidir dins l'avió amb la dona alemanya morta que havia abandonat el creuer abans que es conegués l'alerta sanitària. Si es confirma el cas, seria el primer no vinculat directament al vaixell. Hi ha 3 morts que es relacionen amb el brot, encara que només en un d'aquests casos la infecció es va confirmar per laboratori. En aquest context hem sabut més detalls sobre el possible origen del brot.
2: Prior to boarding the ship, the first two cases had traveled...
3: Segons el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es podria haver originat en un viatge ornitològic. Els 2 primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar ocells abans d'embarcar al creuer. I van viatjar a llocs on hi ha una espècie concreta de rata coneguda per portar el virus.
0: I ha estat localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció a Palma, prop del túnel de Gènova. Tot fa pensar que el vehicle hauria sortit de la via la nit de dimecres a dijous, però no el varen trobar fins al matí d'ahir.
22: La hipòtesi és que el turisme conduït per la víctima hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i la manca de visibilitat d'aquest lloc, el sinistre hauria passat desapercebut. Un altre conductor va ser el que va avisar que hi havia un cotxe atrapat entre les barreres de seguretat de la via. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques fins a la una i quart del migdia. De fet, no s'ha pogut fer l'aixecament del cadàver.
0: I avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La Fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat, un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
6: Així és, els fets es remunten al 25 de setembre d'ara fa 2 anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples potades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusació. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc i la prova testifical començarà dilluns a les 10 del matí.
0: I 2 passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó.

0: Crees 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre l'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
1: I d'aquestes, gairebé 1.000.000 són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació amb abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que no pas dels espanyols. Per Illes, Mallorca frega els 98.000 habitants i Eivissa assoleix els 160.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera en registra 12.000.
0: I el nou sindicat de llogateres de Mallorca promourà una campanya perquè tots els municipis puguin demanar al govern sa zona tensada i poder així limitar-ne els preus. És un dels principals objectius d'aquesta entitat ciutadana que es presentarà oficialment demà a Palma.
2: Segons el seu portaveu, Òscar Martínez, aquest nou sindicat de llogateres neix en la voluntat de donar-los veu per poder actuar en nom de tots i millorar les condicions de negociació amb els propietaris.
3: No naixem amb la voluntat de crear conflicte ni d'enfrontar-nos a ningú sense tampoc amagar-nos davant d'aquestes situacions. La realitat és que actualment parlem del mercat immobiliari, però no existeix un mercat perquè hi ha una sèrie de persones que són les que determinen les normes i altre grup de persones que som els llogaters en els quals o callem o marxem.
2: Respecte a la derogació de la pròrroga de la llei del lloguer, diuen que és per manca de voluntat política i no descarten accions reivindicatives.
3: Una vegada més, posar per davant els interessos dels habitatges com a font de rendiments i d'especulació que el seu valor d'ús per les famílies que vivim aquí. Respecte al tema de la vaga general, veurem si és bo per nosaltres, si és bo per als ciutadans de Mallorca unir-nos a aquesta proposta.
2: La presentació oficial del sindicat, en tot cas, serà demà a les 12 del matí al Cine Ciutat de Palma.
0: I també tenim més detalls sobre les obres del futur Centre Multiserveis de Pere Grau a l'antic Cinemes Metropolitan, que començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sanz del projecte guanyador han destacat que l'edifici nou té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de la ciutat.
1: Sí, perquè durant l'acte de presentació de l'edifici, que s'ha de reformar, han explicat que una de les claus precisament del disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar precisament serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà, entre d'altres, una comissaria de policia, un centre de salut i una escoleta. L'arquitecte Martí Sanz ha explicat que l'edifici té 9 plantes, tindrà a partir d'ara 2 façanes diferenciades però integrades dins l'entorn.
4: Plantegem 2 façanes molt diferents, una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida a fora, les terrasses, no?
1: La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de tot Palma. A més, serà totalment autosuficient. Joan Fortuny.
5: Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això, sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
1: I les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'una barriada densament poblada i amb una gran diversitat cultural.
0: I és el moment de fer un cop d'ull al que destaca avui la premsa, el que destaquen les portades. Avui hi ha temes propis, investigacions pròpies de cada mitjà de comunicació.
2: És així, tant digitals com en paper fan bona feina perquè, per exemple, i anem un per un, última hora, segueix el cas dels cotxes de Bestart. Ho ve fent ja fa bastant de dies. Diu avui que no va aconseguir explicar a la comissió per què hi havia aquests cotxes del Consell a la seva casa. Però després recuperen una altra història, una història en successos que també va ser portada en el seu moment, parlant d'un jove que va ser apallissat a Alcúdia i que arran d'aquest episodi de violència va quedar incapacitat. Parlen amb els pares, els entrevisten, diuen que han passat 11 anys d'ençà d'aquesta agressió i que encara no s'ha fet justícia. És la fotografia de portada d'última hora, dèiem, a Diari de Mallorca, o és la protesta per les escoletes. N'han sentit totes les veus autoritzades, ho vàrem anunciar ja ahir, tot i la pluja es va fer aquesta protesta, i en text diu que el cap de traumatologia de Son Espases anirà a un judici per una agressió sexual, un metge que, segons explica el diari, ja va ser absolt d'un altre judici per abusos a una pacient. Del digitals, per la mare, també bona recerca. Diuen avui que el turista que va morir a Santa Margalida, ho vàrem anunciar en aquest espai en directe,

0: ahir, idò, és un actor molt conegut i també exfutbolista del Regne Unit. OK Baleares, de fet, obre també amb aquesta qüestió, tots dos treuen una fotografia, i d'això diu OK Baleares en concret que commociona el Regne Unit la pèrdua d'aquest actor, que en principi s'estan investigant les causes d'aquesta mort. Pel que fa a l'Ara Balears, el tercer dels digitals que analitzem en aquest espai, ha tingut accés a una sentència, per tant, deien també bona feina d'investigació, de la condemna per la qual la condemna que va rebre Miquel Roldán, aquest professor del centre de Son Pisà. Destaquen una frase d'aquest informe, deien que estava fora de si, explica aquesta sentència, que encalçava l'alumne i que fins i tot, no només a l'institut, sinó també pel carrer. Pel que fa als diaris en paper editats a la resta de les illes, el Menorca també dedica la seva portada, en aquest cas, a la manifestació allà de les escoletes. Gran seguiment allà, massiu, de fet, diuen, també per part de les famílies que els donen suport. I els dos diaris pitiosos, en aquest cas, coincideixen avui en el tema de portada. Tant Periódico d'Eivissa com Diari d'Eivissa obren dient que Vila demana la repatriació per als 70 menors algerians que estan tutelats allà.
1: I el protagonista a la premsa estatal és el Papalló 14, també el vaixell on dius.
0: N'hem parlat de tot, de les dues qüestions en aquest espai, també especialment en aquest vaixell. En tot cas, El País obre dient que Marco Rubio ha recompost les relacions amb el Vaticà, una fotografia conjunta de tots dos, de Marco Rubio i de Lleó 14 a la seva portada. Diu també en titulars que Espanya negocia contrarrellotge la repatriació d'aquests 22 infectats amb l'antivirus. És la darrera hora que tenia El País. El Mundo li dedica tota la portada, un poc més alarmista, diu que el contagi és més fàcil del que es diu, i l'ABC directament dona la versió només de Fernando Clavijo, la seva portada, del president canari, que diu que no calia acollir aquest vaixell. La Vanguardia diu que Sanitat obligarà els espanyols que hi ha dins aquesta embarcació a confinar-se a un hospital. La foto, però, és per l'anfitrió del papa a la seva visita a Barcelona, i a baix també diu que el pontífex va demanar que es faci feina de manera incansable per la pau.

0: són ara les 7:30. Resumim les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys surten al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització va ser a hora baixa, es va fer a la mateixa hora a totes les illes en concentracions, a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
1: Denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
2: El Sassabou, davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
1: Tot coincidint amb la vaga estatal, que aquí a les Balears la va secundar el 70% de les treballadores, segons els sindicats, mentre la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%.
0: I avui també hi ha una reunió destacada al sector del comerç. Patronals i sindicats d'aquest sector es troben, per última, el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
1: Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta prop de 70.000 persones.
0: I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho va avançar ahir Marga Proens després de la conferència de presidents a Formentera.
3: Fem polítiques per la gent d'aquí i quan hi ha dificultats per poder accedir a determinats serveis per la gent d'aquí, el que hem de fer és veure de quina manera els podem prioritzar i poden continuar estant en el centre de la nostra acció.
1: Diu que estudien fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
0: I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
1: D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi i l'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre que les víctimes mortals continuen sent 3.
0: I el podcast Les Desaparicions d'Ivetres Ràdio ha guanyat els Premis Sonor a Catalunya.
1: Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa en la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques i el condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
4: Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
0: En parlarem d'aquí a uns minuts en el Temps de Cultura, on avui també destacam dues cites destacades.
1: Solla ha donat el sus oficial a les festes del Firó amb la investidura de les valentes dones del 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona, una celebració que ha quedat deslluïda per mort de la pluja. Les precipitacions també van afectar ahir l'inici de l'Eivissa medieval. La festa d'inauguració oficial s'ha posposat avui a les 6 de l'hora baixa.
0: Pel que fa al temps, precisament avui continua encara la inestabilitat. Això és que cifra, bon dia.
5: Bon dia, sí, avui tindrem precipitacions, però no seran tan extenses com les que vàrem tenir ahir, seran bastant més localitzades, però poden afectar sobretot punts d'Eivissa, de Formentera, també Mallorca, sobretot durant el matí. A partir d'avui cap vespre, temps un poquet més tranquil. En temperatures més baixes que les d'ahir, avui refresca un poc, tindrem màximes al voltant dels 19 als 21 graus. El vent bufa fluix, és de component est, una situació marítima dominada per redols de maró, en aquells punts exposats al vent de l'est, sobretot al llevant de les illes. Esperem, a més demà, una situació encara marcada per la inestabilitat. Una baixa que se situa al sud de l'arxipèlag farà que tinguem demà un dia de cel ben ennigulat, tapat. Veurem molt poques estones de sol i, a més, arriba pols en suspensió. Tindrem precipitacions, sobretot a punts de les Pitiuses, avançaran cap a Mallorca i poden arribar també de manera més feble a Menorca. Aquestes precipitacions seran de terra roja. I el vent demà també es comença a reactivar, serà vent de component est que bufarà en cops moderats, la situació a la mà també es complica. Diumenge, però, ja tindrem un temps bastant més tranquil, amb intervals de núvols i clarianes, temperatures estables, per tant, un cap de setmana amb dos tipus de temps. Una situació ara mateix de temperatures més fresques que les que teníem ahir en aquesta hora, 15 graus a Mahó, també 15 graus ara a Palma, 16 a Eivissa i a 16 també a Sant Francesc.
6: Informatiu Matí. Esports.
0: I són ara les 7:35, encetam la informació dels esports. Parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà avui vespre bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, compta en tots els efectius.
7: Creo que va a estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compiten muy bien, que saben manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
6: El Palma jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Recordem que aquesta semifinal entre Palma Futsal i Étoile Levallois la podreu seguir avui en directe a partir de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En futbol, el Reial Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí en la seva arribada a Somos, a la porta número 0. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League després d'imposar-se per 0-1 a l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals. En la victòria de nit, el conjunt madrileny ha atorgat a Espanya la cinquena plaça per a la Champions i disputarà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. A la primera federació, l'U d'Eivissa vol acabar bé la temporada i per això té dissabte un partit decisiu contra l'Hèrcules per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la primera federació. Ahir va parlar el tècnic Miguel Álvarez a la prèvia.
8: Un escenari on la gent apreta, si no les salen les coses, apreten de verdad, y si les salen, pues apretan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacerle ocasiones.
6: Recordem, l'Hèrcules a Eivissa per signar la permanència demà a les 4 aquí, a IB3 Ràdio. En bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Figui Mallorca juguen avui la permanència a la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador se salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria. Les mirades, per tant, estaran també posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència de tots dos conjunts mallorquins. Escoltam el tècnic del Palmer, Juan Idiez, i també el del Figui, Pablo García.
9: La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que es un premio.
10: Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club, y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
6: I avui també jugarà l'Estia Menorca amb el playoff assegurat, que s'enfrontarà a un Melilla que ja és el primer descendit a la segona FEP. Recordant, per tant, que el derbi entre Palmer Bàsquet i Figui Mallorca el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En ciclisme, avui arranca el Giro d'Itàlia 2026, una edició que comptarà amb Enric Mas per primera vegada. L'artenenc arriba bé físicament i mentalment i aspira a tot. L'escolta'm.
11: He disfrutat del procés d'arribar al Giro bé. Hem fet concentracions, fetges o dates superdiferents i els he disfrutat i arribat molt bé. Sí, tu firmaries podi i està clar que m'encantaria guanyar una etapa. Ja t'he dit que em feia feina per poder aconseguir-ho i espero que sigui així.
6: Paraguai, hi ha hagut enfrontament. Lea Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea han superat els vuitens de final la mallorquina Sofia Saiz i la seva parella Marta Talavant per 2-0. Avui, Triay i Brea jugaran els quarts de final contra Alejandra Salazar i Alejandra Alonso.
12: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
13: Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
14: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
15: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
16: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
14: I des del Palau d'Esport de Son Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
15: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
12: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
17: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
12: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I passen ara 42 minuts de les 7 del matí, us parlant del consum de substàncies entre els estudiants de les Balears, que continua baixant i se situa per davall de la mitjana espanyola. Segons la darrera enquesta Estudes 2024-2025, els descensos més destacats es registren en el consum de tabac i de cànnabis, tot i que l'alcohol continua sent la substància més consumida entre els joves de 14 a 18 anys.
6: En concret, el consum de l'alcohol en el darrer any ha passat del 72% al 64%, mentre que el tabac ha baixat gairebé 12 punts i el cànnabis altres 10, respecte de les dades anteriors. Des de la Conselleria de Salut destaquen la importància de la prevenció, alerten del paper clau de les famílies. En aquest sentit, l'educadora social de l'UCA Jove, Antònia Teresa Ubons, explica en un vídeo difós per la Direcció General de Salut Mental alguns senyals per tenir-nos en alerta.
18: Es cuida i va desarreglat, si contínuament es tanca la seva habitació, si abandona les aficions, si disminueix el rendiment acadèmic, si pateix canvis d'humor molt marcats, també si hi ha alteració de la son. L'adolescència és una etapa de canvis i no ens hem d'alarmar, però sí estar pendents.
6: Precisament Salut impulsa diferents programes preventius a escoles i instituts per treballar les addiccions i també l'ús responsable de les pantalles i les noves tecnologies.
0: El que sí que creix és el consum de vapejadors i begudes energètiques entre els adolescents de les Balears. Molts joves ja els consumeixen amb normalitat, també dins els instituts. Cristina Tomàs.
19: Ciutadella ja ha aixecat enguany 7 actes per consum de vapejadors dins els instituts, segons Margarita Pastrana, policia tutor de Ciutadella.
20: També ens hem trobat en ignorància dels pares que es pensen que és una joguina i efectivament no és una joguina. I amb el tema de mostres, pues, que inclús pues, se'ls abouen per berenar. Un alumne que inclús li costava rendir, no? Que es vespre no podia dormir i resulta que per berenar pues, es bevia pues, un parell de llaunes de mostres.
19: El consum està completament normalitzat entre els adolescents. Un de cada 12 joves ho ha provat o en consumeix de forma habitual sense pensar en els efectes de la salut.
21: La gent pensa que es va, però és molt millor que el tabac.
19: Els experts alerten d'un canvi d'hàbits, es fuma menys tabac i cànnabis, però augmenta el consum de vapejadors. També s'ha detectat una baixada en el consum de begudes alcohòliques en favor de les begudes energètiques. Entre els 12 i els 16 anys, més de la meitat dels adolescents n'ha consumit durant el darrer mes i gairebé un de cada quatre les mescla amb alcohol. Alberto Borràs es subdirector de Projecte Home Menorca.
22: Una percepción de menos riesgo, que además es peligroso porque además piensan que no lo hago bien, pero no lo hago mal.
2: ¿Sabes? No lo hago tan mal como si fumase tabaco, como si fumase otras cosas.
19: Els professionals alerten que aquestes begudes poden provocar insomni, problemes de concentració i afectar la salut cardiovascular i mental. I recorden que els vapejadors també creen addicció i contenen substàncies tòxiques presents en dissolvents o detergents molt perjudicials per als pulmons.
0: I l'Associació Espanyola contra el Càncer va distribuir ahir una trentena de paradetes a les illes per tal de recaptar fons, un dia de col·lecta que va servir per poder continuar invertint en la investigació i donar suport als afectats del principal problema sociosanitari de les Balears.
6: I és que només a les illes l'Associació Espanyola contra el Càncer va dedicar més de 740.000 euros a la investigació l'any passat, el 2025. L'objectiu és arribar al 70% de supervivència, això per l'any 2030. José Reyes n'és el president.
3: Com una entitat que es financia principalment a través dels seus propis recursos. Més del 90% del total dels recursos que utilitza l'associació procedeixen directament de donatius, d'activitats que desenvolupem i una part molt petita procedeix de fons públics. Per tant, això ens dona una força enorme per poder ajudar, per poder decidir de manera autònoma el que es vol fer.
6: Desenes de voluntaris han participat en aquesta col·lecta, com n'Antònia, que ho fa des de fa 26 anys, o na Joana Maria, que ho ha fet en el darrer 5. Totes dues han participat en la recollida de fons a la plaça de Cort a Palma i coincideixen que els costa captar donatius.
22: La gent no és molt receptiva. La gent que sol col·laborar sol ser gent que està a l'entorn de la gent que està afectada o estada o ha tingut un familiar proper.
23: Li costa bastant, perquè has d'anar darrere i explicant i això, però bueno, que de totes maneres molta gent passa.
6: Per fer front al càncer, la prevenció també és important. Fomentar hàbits saludables pot ajudar a evitar fins al 40% dels casos.
0: I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat un ultimàtum a la Unió Europea. Si no compleix amb l'acord comercial pactat l'any passat, abans de dia 4 de juny, pujarà els aranzels de manera immediata.
6: Ara bé, si compleix, reduirà les taxes a zero. Ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social Truth, en la qual explica que ha mantingut una conversa amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, precisament per la seva part, ha qualificat la conversa d'excel·lent.
0: I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, l'espera que l'Iran respongui a la proposta que els ha fet els Estats Units per posar fi al conflicte. L'ambaixador nord-americà Mike Walls ha acusat Teheran de voler cobrar peatges il·legals a l'estret d'Hormuz.
6: Això mentre Israel continua atacant el Líban, dos països que precisament protagonitzaran una nova ronda de contactes la setmana que ve a Washington. Ho faran, però, sense la participació de Hezbollah.
0: Mentrestant, l'Iran acusa els Estats Units de violar l'alto el foc. El comandament central dels Estats Units afirma haver atacat centres de comandament iranians. Donald Trump, a més, amenaça amb derrotar amb molta més força Teheran si no firmen el seu acord.
6: Una agència de notícies iraniana ha informat que l'exèrcit estatunidenc ha atacat dos vaixells, un d'ells una petroliera. Senyala també que han atacat zones civils i recalca que aquests atacs han estat en col·laboració amb alguns països de la regió.
0: I el secretari d'Estat dels Estats Units, Marcos Rubio, es va reunir ahir amb el Papa Lleó XIV, qui li va mostrar el compromís del país per promoure la pau.
6: La reunió es va fer en un ambient conciliador després de les crítiques de Donald Trump contra el pontífex per la seva posició contrària a la guerra de l'Iran. Després de la reunió, Rubio es va reunir també amb el secretari d'Estat Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, per parlar sobre iniciatives humanitàries. Serà demà, quan acabin les seves obligacions polítiques, després que es reuneixi amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
0: I de l'actualitat estatal, en el marc del judici del cas Kitchen, un excomissari admès que l'exdao de la Policia Nacional, Eugenio Pino, un dels acusats, el va informar d'una operació de vigilància entorn de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas.
6: L'excomissari ha contat que dies després de la seva presa de possessió com a cap de la Policia Judicial l'any 2013, Pino el va informar d'aquest operatiu, una investigació que finalment no es va dur a terme, segons li va explicar dies més tard en una reunió l'excap de la Unitat Central de Suport Operatiu de la Policia Nacional.
0: Alfonso Fernández Mañueco està proposat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
6: I això és gairebé dos mesos després de les eleccions. El popular i actual president és l'únic candidat a la presidència. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox ni data per al ple d'investidura. Segons el president de les Corts, Francisco Vázquez, la normativa no estableix un límit temporal per a la celebració d'aquest pla.
0: Són ara les 7:50 minuts. Anem amb la cultura.
12: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
24: I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi...
25: El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per... Les Desaparicions.
0: I ja ho sentiu, ahir se varen celebrar els Premis Sonora a Barcelona i primer va ser la nominació, que ja era un premi en si mateixa a la vista de la qualitat dels competidors, però ahir es va complir la millor de les expectatives i com sentíem el guanyador d'aquest premi a la millor producció va ser pel podcast d'IB3 Ràdio Les Desaparicions, conduït pel periodista Joan Cabot.
1: Aquest premi són els guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren anualment, premien diferents categories, com ara la millor podcast de ficció, de periodisme d'humor, també de revelació, entre d'altres, varen néixer per impulsar i per donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana, i Les Desaparicions és la minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa a dins la realitat del suïcidi i que va fer IB3 Ràdio. Va més enllà de les dades, de les estadístiques, cerca testimonis i precisament Cabot dedicava aquest premi a tots aquells que, diu, li han regalat la seva història.
4: Va tenir-se confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que penso que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acollona més.
1: Després de la gala del lliurament dels premis, el periodista també ha reconegut que el guardó valida la manera de fer feina que tenen. El director d'aquesta ràdio, precisament Dani Barjacoba, destaca la voluntat de servei públic d'aquest programa.
5: És un producte de moltíssima qualitat, de moltíssima feina i que, sobretot, és un producte de servei públic, no? Que tracta una temàtica molt complexa, que té moltes arestes i que, com és el suïcidi i la salut mental, i que es tracta amb rigorositat, amb molta cura, amb molta delicadesa, i que crec que és un programa, és un podcast que pot ajudar molta gent, no?, en un camí complicat de la seva vida.
1: I tant el director de la ràdio com el del programa han destacat la feina dels professionals que s'hi dediquen a la sanitat per la seva bona feina. Per cert, si voleu sentir aquest podcast, just heu d'anar a ib3.org/lesdesaparicions, tot junt, i triar el capítol que vulgueu.

0: I ahir va ser la primera jornada de l'Eivissa medieval, que va estar passada per aigua amb la cancel·lació de l'acte inaugural que tindrà lloc finalment avui divendres. Dani Manau.
1: L'alerta groga per pluja ha fet posposar l'espectacle previst dijous. Finalment se celebrarà aquest divendres a les 6 de la tarda. Tot i el mal temps, molts residents i visitants es van animar en aquesta primera jornada a apropar-se al centre de vila. N'escoltem alguns.
2: Pero realmente el mercado está abierto, o sea que el tiempo no acompaña.
3: Pujam a dalt del castell, a veure-lo tot, i baixam cap a Vall del Rei. I està molt bé, està molt bé.
4: Estos son cuatro gotas, no nos ha espantado en absoluto. Pero nos ha gustado lo que es la primera vez que estamos aquí y nos está gustando, nos está gustando mucho.
1: Els paradistes apuntaven que el mal temps va fer minvar l'afluència de públic, però tampoc es queixaven dels seus resultats. Ho expliquen Emili Molisano i Raül Cabrera, que tenen parada a Vara de Rei.
5: No hi ha hagut quasi ningú per la pluja i tot això, però bueno, bé, no ens podem queixar tampoc.
6: Con lluvia la gente ya, bueno, si se nota otros años, esta hora estamos más ahí todos vendiendo, disfrutando, jugando.
1: Avui continuaran els cels tapats i l'amenaça d'aiguats, però ja sense alerta groga. Així s'incorporaran totes les activitats a l'aire lliure, amb l'espectacle d'inauguració a les 6 de la tarda al Portal de les Taules com a plat fort d'aquesta jornada.
0: I a Mallorca, Solla ja ha donat el ús oficial de les festes del Firó amb la investidura de les valentes dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja també ha deslluït una mica aquesta celebració, però en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
7: Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria. Després d'haver-se presentat en ocasions anteriors, ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques d'aquestes festes solleriques i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
8: Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
7: Nalina Sant Pol, que és l'altra valenta dona que dèiem, no troba les paraules per expressar un honor, com és aquest, per a una persona sollerica.
9: És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquest moment aquí ara mateix és impossible sobre com te sents.
7: Durant l'acte també s'ha fet la lectura del pregó de la fira, enguany, a més a càrrec de Patricia Eugenio Dons, que estava tan emocionada també, deia, com les valentes dones.
10: Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies, però molt més, i amb molta il·lusió. És igual els temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
7: És la cerimònia que marca l'inici oficial d'aquestes festes del Firó, que esperen un any rere l'altre tots els sollerits i que culminaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la balanguera.
0: Com dèiem, avui a Solla ja està de festa amb el Firó. Avui vespre a la plaça de la localitat hi ha una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
7: Un concert molt especial perquè comptarà amb moltes sorpreses. Ho explicava el baixista de la banda, Jordi Mateu.
11: Perquè venen molt de convidats de l'associació de músic, de Solla, venen, pugen, faran qualque tema amb xeramies, també temes així més de poble, com a himnes, tipus el sollerit i aquestes.
7: I d'aquest son sollerit que comentava Jordi Mateu i que precisament sona de fons per il·lustrar aquestes grans festes és realment un himne en aquesta localitat. I que Xumi Castanyer i el seu grup revisaran a la nit. Dèiem, és una revetlla, serà a partir de les 11:30. Després la festa arribarà fins que aguanti el cos, perquè després del seu concert pujaran a l'escenari uns altres grans de l'escena local, com són The Ripples.

I ho faran en la seva música independent, però que sona com si haguessin estat sentint-los sempre. Instrumentació clàssica, lletres en anglès, melodies pop, són el seu punt fort per acabar ja de matinada una festa que continuarà per tancar el DJ Dirty Jobs. I en la ressaca de tot això, dèiem, el cap de setmana hi haurà la fira tradicional, mercats, música també i activitats populars. I dilluns, com dèiem ja, serà el dia fort amb el tradicional desembarcament al port, les escaramusses, la batalla al centre de Sóller i, per suposat, la victòria final dels Sollerics i, evidentment, se seguirà des d'aquesta casa.

0: És un so fàcil de reconèixer, un so propi, el que aconsegueix el productor i exlíder de Tequila, Alejo Stivel, però en aquesta ocasió l'acompanya i fent rock per primera vegada, i és allò més destacable, el cantautor cubà Silvio Rodríguez. No me perdonas
1: la suerte. Sí, perquè a més són amics de família des de fa molt d'anys, explicaven. En una xerrada, un sopar que van dur a terme a Madrid, l'argentí li va proposar produir-li un tema a Rodríguez. Ell s'hi va negar perquè diu que és molt maniós i que li agrada gravar a la seva manera, però li va donar una alternativa, que era fer una altra feina junts, fer feina una altra cosa, fer una cançó plegats. I li va fer una lletra que es deia Déjame en paz. Inicialment sonava un poc desagradable, però el cubà sempre té una segona lectura, que és Déjame en paz, li demana a la seva pròpia consciència. Tipo normal, trátame con otra ciencia. Anit, a les 12 en punt, com dèiem, ha sortit a totes les plataformes, i aquí la teniu.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 8 de maig, en què parlam de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han sortit al carrer a les Balears per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer a Llora Baixa, a la mateixa hora a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella. Les educadores denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
2: Els ha sabut davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
1: Tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Illes va secundar el 70% de les treballadores, segons els sindicats, mentre que la Conselleria d'Educació xifra el seguiment en un 35%. Tot d'una ho ampliam. Abans, però, repassam els titulars del dia. Patronals i sindicats del sector del comerç es reuneixen avui per última el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
3: Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears, ja que afecta prop de 70.000 persones.
1: El Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector.
1: Ho anuncia la presidenta Marga Proens, qui també diu que cerquen mecanismes per garantir l'accés dels residents als busos del TIP a Mallorca.
4: Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
1: I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar.
3: D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut demana calma i diu que el risc per a la població és baix. Hi ha 5 casos confirmats d'antivirus i 3 de sospitosos, mentre les víctimes mortals continuen sent 3.
1: I avui també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IV3 Ràdio està reconegut com a millor producció als Premis Sonor a Catalunya.
3: Les Desaparicions és una minissèrie de 5 capítols amb 50 minuts cadascun que s'endinsen dins la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i les estadístiques, i el condueix el periodista Joan Cabot, que ha dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
5: Aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
6: Bon dia, el Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8 i mitja del vespre amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El conjunt mallorquí realitzarà aquest matí una darrera sessió de vídeo a banda del partit que es disputarà al Pesaro Futsal Arena i en el qual Antonio Vadillo podrà comptar amb tots els efectius. I en bàsquet, el Palmer i el Figuí es juguen avui la permanència a la darrera jornada de la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador es salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria.
1: I pel que fa al temps, avui continua la inestabilitat. Això és que xifra. Bon dia.
7: Bon dia, sí, ja tenim una situació dominada pel cel ennigulat, sobretot a Eivissa i a Formentera, amb qualque ploguda, les pitiuses en aquestes hores, feble de moment, i també el cel tapat a Mallorca, amb més clarianes a Menorca. Durant el dia encara tindrem ruixades més localitzades que les d'ahir, i sobretot es produiran fins a primeres hores del capvespre. Després un capvespre una mica més tranquil, sense precipitacions, però amb presència de nígols. Tindrem una temperatura més baixa que la d'ahir, les màximes entre els de 9, 20, 21 graus. I el vent avui serà fluix. La direcció bastant variable, domini de l'est i amb una situació a la mà amb àrees de maror, amb ones al voltant d'un metre d'altura. El cap de setmana serà molt variable. De fet, demà dissabte dominat pel cel ben ennigulat, amb pols en suspensió i amb precipitacions. Seran febles, però es faran notar perquè venen acompanyades de terra roja. El vent demà també augmenta d'intensitat, serà de component est a principi del dia. dia moderat i després ha de girar a component nord. Temperatures demà sense canvis. Diumenge, un dia de cel més clar, tindrem moltes més ullades de sol i, a més, en temperatures que remunten una mica, sobretot les màximes. Situació ara de temperatures més baixes que les que teníem ahir en aquesta mateixa hora. Començàvem amb 14 graus en Es Mercadal, 15 a Ciutadella, també a Maó. Hi ha 16 graus ara a Sant Antoni i a Eivissa, a Vila. També 16 graus a Formentera, a Sant Francesc. I a Mallorca, a l'interior, 13 graus a Sineu. Tenim també 13 graus a Solla i 15 ara a Palma.
1: Són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i a Mancel López, Caterina Bany, Toni Escanelles i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys van sortir ahir al carrer Hora Baixa per reclamar millores laborals. La mobilització s'ha fet de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella, tot això coincidint amb la vaga estatal que aquí a les Balears ha tingut un seguiment del 70%, segons els sindicats. La Conselleria d'Educació el xifra, però, en un 35%.
3: Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixos, ràtios elevades i falta de recursos, i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
2: Els ha sabut davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
8: Està enfadat perquè volem visibilització, volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
3: Algunes famílies també s'han sumat a les protestes.
9: Hem vingut per fer suport perquè no entenem com pot una professora atendre a 18 o 15 nens alhora, sola.
10: És molt difícil tenir un fillet a casa i imagina't tenir 12 o 13 que n'arriben a tenir i que els hem de donar suport en totes les reivindicacions que fan i sempre amb elles.
3: Es preveuen més mobilitzacions el 20 de maig si no s'avança amb les peticions dels sindicats.
1: I més enllà de les reivindicacions dirigides a la patronal, els sindicats també reclamen a l'administració que mogui fitxa per millorar les condicions. Són Pepa Ramis, de Comissions Obreres, i Jaume Coll, d'UGT.
11: El 03, que està inclòs en l'etapa educativa del 06, sigui o se la tracti a nivell de conselleria com una autèntica etapa educativa.
12: I demanar a l'administració que d'una vegada per totes posi un pot d'ordre en el 03 a nivell autonòmic, perquè està molt bé tot el tema de la gratuïtat per 03, però han començat la casa per la teulada.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, diu que són els agents socials els que han de negociar entre ells per desbloquejar el conveni autonòmic.
13: Són patronal i sindicats els que s'han de seure a negociar un conveni autonòmic, perquè no és una competència nostra. Si fos nostra o d'una mesa de negociació, nosaltres ja hauríem respost el que havíem de respondre.
1: I un altre sector que està tancant també el nou conveni col·lectiu és el de comerç. Patronals i sindicats es reuneixen avui si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells. El conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears i afecta d'havers 70.000 persones.
3: La primera trobada entre la patronal i els sindicats va ser el mes de març i el punt més discordant era la pujada salarial. Els sindicats demanaven un increment del 17% en 3 anys, mentre que la proposta de la patronal passava per un augment del 9% també en 3 anys. Aquesta setmana hi ha hagut noves trobades i les dues parts han anunciat que avui esperen que es pugui tancar el nou conveni, que tindria vigència des del 1 d'abril d'enguany fins al 31 de març del 2030. La trobada comença a les 10 del matí i assistiran UGT, Comissions Obreres i USO, a més de Fedeco, Pimeco i les petites i mitjanes empreses de Menorca i d'Eivissa.
1: I també avui el Consell de Govern aprovarà més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. En total, govern i consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, a col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha avançat la presidenta Marga Proens després de la conferència de presidents ahir a Formentera. També ha anunciat que estudiaran fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i a les freqüències del bus del TIP a Mallorca més saturades.
3: Però ens ha explicat que aquestes mesures complementaran el primer paquet econòmic de 160 milions d'euros aprovat recentment pel govern per protegir els sectors econòmics, les pimes i els autònoms davant del context d'incertesa internacional i l'augment de la inflació.
4: estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
3: Però ens ha detallat 5 blocs diferents d'ajudes. Un és d'ajudes directes a les famílies i preveu, entre d'altres, un increment de les beques menjador i dels ajuts per a la conciliació i la protecció dels menors.
1: L'habitatge també ha centrat la conferència de presidents, el del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat la cessió a l'Ibavi d'uns terrenys per construir més de 300 habitatges de protecció pública de vora al velòdrom de Palma.
14: Cedirem uns terrenys ubicats a la capital que se pugui construir la major promoció d'habitatge públic de la nostra terra.
1: D'habitatge també n'ha parlat el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, qui ha anunciat la possibilitat d'adquirir blocs de pisos per treure'ls al mercat.
15: Obrirem una consulta pública perquè tots aquells que disposin de blocs de pisos i vulguin oferir-los ho puguin fer perquè el Consell Insular de Menorca es de pugui adquirir.
1: La presidenta del govern ha confirmat que han repatriat a Algèria 5 menors migrants no acompanyats que estaven tutelats pel Consell d'Eivissa. Els infants tenien contacte amb les famílies. El president d'aquest Consell, Vicent Marí, reclama que se'n repatrin més.
16: Nosaltres demanem que no només es repatriïn aquests 5, sinó que segueixin fent gestions per repatriar els 70 argelians que també tenim en aquests moments baix tutela.
1: I Formentera ha tornat a advertir que l'illa no pot assumir una pressió que ja és estructural. Òscar Portes és el president del Consell de Formentera.
17: Formentera no pot continuar gestionant problemes estructurals amb eines pensades per a situacions excepcionals. Necessitem un finançament estable.
1: Arribam a les 8 i 12 minuts.
18: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
0: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
1: I ho destacàvem als titulars. El creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. S'han donat a conèixer els detalls de l'operació que ja es prepara per evacuar els prop de 150 passatgers de l'Ondius. Tots són asimptomàtics. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin diumenge.
3: Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
19: En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
3: La directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, assegura que no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
20: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen.
3: Quan els 14 espanyols que viatgen en el creuer arribin a aigües espanyoles diumenge a migdia, els traslladaran fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.
1: Una altra qüestió polèmica ha estat la possibilitat o no d'obligar a fer la quarantena obligatòria a aquestes persones durant el llarg període d'incubació de l'antivirus, que són 45 dies. Dimecres, la ministra de Defensa s'hi va mostrar desfavorable i la de Sanitat favorable.
3: I ara el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també assegura que es podrà fer en determinats casos.
21: Lógicamente, siguiendo los protocolos y las reglas de la sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determine, por las autoridades científicas obligatorias, así se determina.
22: ¿No? Por lo tanto, no será voluntaria.
21: Vale, gracias. Claro. En los casos en que sea preciso, será, lógicamente, una cuarentena obligatoria.
3: Li han demanat sobre aquesta qüestió la professora titulada en Dret Constitucional de la UIB, Maria Ballester, qui recorda que l'usuari és qui ha de decidir en base al principi d'autonomia. Ara bé, recorda també que aquesta mateixa norma preveu la possibilitat que es prenguin mesures excepcionals.
23: Hi ha una llei orgànica, que és de l'any 1986, que preveu precisament la possibilitat de que, a través d'una prèvia autorització judicial, se pugui internar a una persona en un hospital perquè sigui necessari per atendre aquesta dolència o per evitar una infecció, un contagi, etc.
3: El Ministeri de Sanitat prepara un informe jurídic per avalar les quarantenes obligatòries.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ja eleva a 5 els casos confirmats i són 3 els sospitosos vinculats amb la travessia del creuer.
3: S'hi ha de sumar el possible contagi d'una dona hospitalitzada a Amsterdam amb símptomes. Es tripulant de cabina i va coincidir dins l'avió amb la dona alemanya morta que havia abandonat el creuer abans que es conegués l'alerta sanitària. Si es confirma aquest cas, seria el primer no vinculat directament al vaixell. Hi ha 3 morts que es relacionen amb el brot, encara que només en un la infecció es va confirmar per proves de laboratori. En aquest context, han sabut més detalls sobre el possible origen del brot.
2: Prior to boarding the ship, the first two cases are traveled.
3: Segons el director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es podria haver originat en un viatge ornitològic. Els 2 primers casos havien viatjat per l'Argentina, Xile i l'Uruguai per observar ocells abans d'embarcar al creuer i van viatjar a llocs on hi havia una espècie concreta de rata coneguda per portar el virus.
1: I la consellera de Salut, Manuela García, ha empatitzat amb la postura del govern canari, reclama a l'Estat un protocol propi en cas d'antivirus per als 2 arxipèlags per tenir en compte la insularitat a l'hora de gestionar casos de contagis de risc.
5: En un archipiélago todo cuesta mucho más. Y todo tiene que estar muy bien estructurado a la hora de tener miedo. Desconozco las razones por las que lo haya podido decir el presidente o si hay otras razones. Pero lo que sí que entiendo es que hay que hacer un protocolo específico para los archipiélagos.
1: Manuela García ha fet aquestes declaracions en una compareixença en la qual ha fet també balanç de la seva gestió. Ha parlat de futur, un futur que ha dit ja és aquí i implica una transformació digital que està canviant la sanitat pública. Localitzat un jove de 27 anys mort a l'interior d'un cotxe accidentat a l'autovia d'Andratx en direcció Palma, prop del túnel de Gènova. Tot fa pensar que el vehicle hauria sortit de la via la nit de dimecres a dijous, però no el varen trobar fins al matí d'ahir.
6: La hipòtesi és que el turisme, conduït per la víctima, hauria sortit de la via i a causa de la ubicació i, sobretot, la manca de visibilitat que en aquell lloc, el sinistre hauria passat desapercebut per la resta de conductors. En tot cas, un altre conductor sí que va avisar que hi havia un cotxe atrapat entre les barreres de seguretat. Les tasques de rescat han ocasionat retencions quilomètriques fins a la 1:15 del migdia. De fet, no s'ha pogut fer l'aixecament del cadàver.
1: I avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
7: El fet es remunta al 25 de setembre de fa 2 anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples potades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusació. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc i la prova testifical començarà dilluns a les 10.
1: I 2 passatgers d'un vol de Ryanair Londres a Eivissa han estat condemnats a 10 mesos de presó i a 10.000 euros de multa per mala conducta.
6: El fet varen tenir lloc el maig de l'any passat. Segons la condemna, els 2 passatgers es varen comportar de manera abusiva amb altres viatgers i no varen complir després les instruccions de la tripulació. La companyia ha fet pública aquesta informació, ha celebrat aquesta condemna. De fet, diu Ryanair que la línia és de tolerància zero enfront a la mala conducta dels passatgers, confia que sigui exemplaritzant i dissuasiva, sobretot, de comportaments similars.
1: I destacam ara unes xifres. Actualment viuen a les Balears 10.000 persones més que fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, entre el mes d'abril del 2025 i el d'enguany, la població ha crescut un 0,8% i s'enfila fins a 1.261.000 persones.
7: Gairebé 1 milió són espanyols i 276.000 són estrangers, amb un pes del 22% del total de la població. En comparació al mes d'abril de 2025, els residents estrangers creixen més del doble que no pas ho fan els espanyols. Per Illes, Mallorca frega els 980.000 habitants, Eivissa assoleix els 167.000, Menorca té prop de 103.000 residents i Formentera enregistra 12.000.
1: I el nou sindicat de llogateres de Mallorca promourà una campanya perquè tots els municipis puguin demanar al govern a sa zona tensada i poder així limitar-ne els preus. És un dels principals objectius d'aquesta entitat ciutadana que es presentarà de manera oficial demà a Palma.
6: I segons el seu portaveu, Òscar Martínez, el nou sindicat de llogateres neix amb la voluntat de donar veu en aquest sector per poder actuar en nom de tots i millorar les condicions de negociació amb els propietaris.
8: No naixem amb la voluntat de crear conflicte ni d'enfrontar-nos a ningú, sense tampoc amagar-nos davant d'aquestes situacions. La realitat és que actualment parlem del mercat immobiliari, però no existeix un mercat, perquè hi ha una sèrie de persones que són les que determinen les normes i altre grup de persones que som els llogaters, en els quals o callem o marxem.
6: Respecte a la derogació de la pròrroga de la llei del lloguer, diuen que és per manca de voluntat política i no descarten, per tant, accions reivindicatives.
8: Una vegada més, posar per davant els interessos dels habitatges com a font de rendiments i d'especulació, que el seu valor d'ús per a les famílies que vivim aquí. Respecte al tema de la vaga general, veurem si és bo per nosaltres, si és bo per als ciutadans de Mallorca unir-nos a aquesta proposta.
6: La presentació oficial del sindicat serà demà a les 12 del matí al Cine Ciutat, a Palma.
1: Per cert, que les Balears varen ser la comunitat autònoma amb més percentatge de compres d'habitatges per part d'estrangers en el primer trimestre de l'any, amb un gairebé un 29%, segons les dades que es va publicar al Col·legi de Registradors de la Propietat. I de l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat un ultimàtum a la Unió Europea si no compleix amb l'acord comercial pactat l'any passat. Abans de dia 4 de juny, pujarà els aranzels de manera immediata.
9: Ara bé, si compleix, reduirà les taxes fins al zero. Ho ha anunciat en una publicació a la seva xarxa social Truth, en la qual explica que ha mantingut una conversa amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, de fet, per la seva part, ha qualificat la conversa d'excel·lent.
1: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, l'espera que l'Iran respongui a la proposta que els ha fet els Estats Units per posar fi al conflicte. L'ambaixador nord-americà Mike Walls acusa Teheran de voler cobrar peatges il·legals a l'estret d'Hormuz.
6: Això mentre Israel continua atacant el Líban, dos països que precisament protagonitzaran una nova ronda de contactes la setmana que ve a Washington. Ho faran, però, sense la participació de Hezbollah.
1: I encara parlant d'Iran, el país acusa els Estats Units de violar l'alto el foc. El comandament central dels Estats Units afirma haver atacat centres de comandament iranians. Dona el Trump, a més, amenaça de derrotar molta més força Teheran si no firmen el seu acord.
9: Una agència de notícies iraniana ha informat que l'exèrcit estatunidenc ha atacat dos vaixells, un dels quals una petroliera. Assenyala també que han atacat a zones civils i recalca que aquests atacs han estat en col·laboració amb algun països de la regió.
1: I ahir el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, es va reunir amb el papa Lleó XIV i li va mostrar el compromís del país per promoure la pau.
6: Una reunió que es va fer en un ambient conciliador després de les crítiques de Donald Trump recordant contra el pontífex per la seva posició contrària a la guerra de l'Iran. Després de la reunió, Rubio es va reunir també amb el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, per parlar sobre iniciatives humanitàries. Serà demà, quan acabin les obligacions o les obligacions polítiques del pontífex, després que es reuneixi amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
1: Per cert, que avui fa un any que començava el pontificat de Lleó XIV, en parlarem amb Vicenç Lo

0: Posat com a candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó.
1: I ho fa gairebé dos mesos després de les eleccions. El popular i actual president és l'únic candidat. Amb tot, encara no hi ha acord amb Vox ni data per al ple d'investidura. Segons el president de les Corts, Francisco Vázquez, la normativa no estableix el límit temporal per dur a terme aquest pla.
0: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, considera inadmissible i inassumible allargar la detenció de Saïf a Bouakchott, que per això exigeix la seva alliberació immediata.
2: Ho ha dit al Congrés, on ha explicat que dimecres va tornar a convocar l'encarregada de negocis de l'ambaixada israeliana per tractar justament d'aquesta qüestió. Álvarez considera que l'abordatge de la flotilla en aigües internacionals és una acció contrària al dret internacional.
3: Exigimos su inmediata liberación y así lo hemos transmitido a las autoridades israelíes y yo personalmente a mi homólogo, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Se trata de una acción contraria al derecho internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad.
2: El ministre entén que la flotilla és un reflex de la situació internacional actual. Segons dius, vivim la pitjor crisi de l'ordre mundial d'aquest segle.
4: Informatiu Matí. Esports.
0: I hem arribat a les 8:25. Ens atam la informació esportiva. Avui parlem de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà aquest vespre un bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El Palma jugarà la semifinal contra l'Étoile Levallois quan sigui les 8:30 del vespre, amb l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic del Palma, Antonio Vadillo, compta amb tots els efectius.
6: Creo que va estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compite muy bien, que sabe manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
5: El Palma jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Recordant, per tant, que la semifinal entre Palma Futsal i tal Levallois la podreu seguir avui en directe a partir de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell a rebre l'equip a les 12 del matí a la seva arribada a Somos a la porta número 0. Els vermells cercaran contra el Villarreal fer una passa molt important de cara a la permanència. I pel que fa a les competicions europees, el Rayo Vallecano jugarà a la final de la Conference League després d'imposar-se a nit per 0-1 a l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals. En la victòria, el conjunt madrileny ha atorgat a Espanya la cinquena plaça per a la Champions i disputarà la seva primera final europea contra el Crystal Palace. A la primera federació, l'Eau d'Eivissa vol acabar bé la temporada i per això té dissabte un partit decisiu contra l'Hèrcules per tancar de manera matemàtica un any més la seva participació a la primera federació. Ahir va parlar el tècnic Miguel Álvarez a la prèvia.
7: Un escenario donde la gente aprieta, si no le salen las cosas, aprietan de verdad, y si le salen, pues aprietan mucho más todavía. Entonces, bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de llevar el partido donde nosotros queremos, de que sufran con nosotros, de hacerle llegar a portería, hacerle ocasiones.
5: Recordem l'Hèrcules a Eivissa per signar la permanència demà a les 4 aquí, a IB3 Ràdio. En bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca juguen avui la permanència a la primera FEP. A les 9 del vespre, el Palau d'Esports de Somos viurà un derbi mallorquí en què el guanyador se salva i qui perdi té moltes possibilitats de perdre la categoria. Per tant, les mirades estaran posades a Burgos, perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència de tots dos conjunts mallorquins. Escoltam el tècnic del Palmer, Juan Idiez, i també el del Fiwi, Pablo García.
8: La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, es ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que es un premio.
9: Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues tiene va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que

0: el objetivo del club, y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
1: I també avui vespre l'Estia Menorca, amb el playoff assegurat, s'enfrontarà a un Melilla que ja ha d'ascendir. Recordant, per tant, que el derbi entre Palma i Figuí el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. En ciclisme, avui arranca el Giro d'Itàlia 2026, una edició que comptarà amb Enric Mas per primera vegada. L'artenenc diu que arriba bé físicament i mentalment i aspira a tot. L'escoltam.
2: He disfrutat del procés d'arribar al Giro B. Hem fet concentracions, fetges o dates superdiferents i els he disfrutat i arribat molt bé. Sí, sí que ho firmaria el podi i està clar que m'encantaria guanyar una etapa. Ja t'he dit que hem fet feina per poder aconseguir-ho i espero que sigui així.
1: I en pàdel, el Premier del Paraguai, hi ha hagut enfrontament balear. Gemma Trià i la seva companya Delfi Brea han superat els vuitens de final la mallorquina Sofia Saiz i la seva parella Marta Talavant per 2-0. Avui, Trià i Brea, per tant, jugaran els quarts de final contra Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en pàdel, posant punt i final a la informació esportiva.
3: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: Són ara les 8:30. Repassam les claus d'aquest divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per última el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
5: Sí, finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells. El conveni podria quedar firmat aquest mateix divendres. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
4: I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
5: L'executiu i els consells insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector.
4: Les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys que han sortit al carrer a les Balears per reclamar millores laborals.
5: La mobilització es va fer a Lloret Baixa, a la mateixa hora totes les illes amb concentracions a Palma, Eivissa i Ciutadella. Les educadores denuncien precarietat laboral, ràtios elevades i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic.
4: I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Va tractar de justificar-se la comissió de transparència del Consell, dient que sovint els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica. Una explicació que no convenç a l'esquerra, que en demana la dimissió.
4: I a Menorca, un tram del camí de cavalls al seu pas per Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres. Axel Camarasa, bon dia.
7: Bon dia. La Conselleria de Medi Natural ha autoritzat la caça d'aquests animals que han generat queixes entre alguns residents pels danys i molèsties que provoquen en jardins, horts i vehicles. Diversos caçadors disparen amb escopetes als animals, la qual cosa ha alertat també algunes persones que es trobaven a la zona. A l'accés al camí de cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat per tasques de gestió i manteniment i s'ofereix una ruta alternativa.
4: I la primera jornada de l'Eivissa medieval va quedar deslluïda per la pluja i per la cancel·lació de l'acte inaugural que tindrà lloc avui vespre. L'impacte econòmic d'aquesta fira és molt positiu per als hotelers. Carmen Cires, bon dia.
8: Bon dia. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. S'està pagant una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi.
4: Són ara les 8:32. I avui fa un any d'aquest moment.
9: Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
4: Lleó XIV començava el seu pontificat un 8 de maig del 2025. Robert Francis Prevost era el primer papa nord-americà, també el primer de l'ordre de Sant Agustí. Amb la seva elecció es parlava de cert continuisme. Avui volem analitzar el que ha significat aquest primer any del seu pontificat. Per això saludam Vicenç Lozano, historiador i excorresponsal de TV3 a Roma. Bon dia.
10: Bon dia, com estem?
4: Senyor Lozano, com ha vist aquest primer any del papa Lleó XIV? Ha estat com esperaven, de cert continuisme?
10: Sí, evidentment, vull dir, és un papa doncs, que va ser triat. Jo explico el llibre, el meu llibre, hi ha 14 ombres sota la cúpula, que és una exclusiva mundial de com va ser l'operació secreta i l'estratègia dels cardenals reformistes per elegir un papa que continués amb el llegat de Francesc. Una lluita intrigant, d'assessors amb el sector més tradicionalista, plena d'incògnites, de maniobres ocultes que ara surten, han sortit a la llum. De fet, aquest any ha estat un any discret per un papa que fins fa pràcticament 3-4 setmanes era molt desconegut per l'opinió pública, un papa que no dona titulars. Estàvem acostumats a la personalitat del papa Francesc, una personalitat molt oberta, molt mediàtica, i ara un papa doncs, absolutament discret, que, de tota manera, el que intenta és continuar el llegat del papa argentí, de les reformes, de situar doncs, Crist al centre de l'Església, però també els pobres, la gent més desvalguda, i, per tant, doncs, s'espera una continuïtat d'un papa que en les formes pot semblar tradicionalista, però que en el fons és molt reformista.
4: Mm-hmm. Deia que ha estat un papa discret fins fa només unes setmanes, i és que la geopolítica ha acabat portant Lleó XIV a enfrontar-se obertament amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Precisament, el secretari d'Estat d'aquest país dels Estats Units, Marco Rubio, és justament a Itàlia, on ahir es va reunir amb el papa, li va mostrar Marco Rubio el compromís per promoure la pau. És una situació atípica i sorprenent, sobretot tenint en compte, com ara me comentava, no?, el perfil baix del pontífex.
10: Sí, evidentment, vull dir, és una situació, és un papa que és conegut per establir ponts de diàleg, un diàleg que s'ha trencat en els últims temps, on sobretot degut doncs, al paper que ha jugat el president nord-americà Donald Trump en aquest sentit de trencar diàlegs, de trencar doncs, el que és el dret internacional i fer una política que ell diu de negociar, però que al cap i la fi és una política de xantatges i de amenaces. Recordem el tema dels aranzels, recordem la gran amenaça, vull dir, que va fer a l'Iran, vull dir, fa unes setmanes d'aniquilar tota una civilització. I, per tant, vull dir, el papa que no tenia cap interès, vull dir, amb relacionar-se directament amb Donald Trump, sí, amb criticar, evidentment, les polítiques migratòries de l'administració Trump als Estats Units, sí, amb criticar doncs, l'assalt a la sobirania de Venezuela, sí, amb criticar el genocidi contra el poble palestí a Gaza, sí, amb criticar la guerra d'Ucraïna i Rússia, i el tema d'Iran, doncs, que ha esclatat d'una manera brutal amb els atacs d'Israel combinats amb els dels Estats Units, que està creant doncs, una incertesa brutal a tot el Pròxim Orient, començant pel Líban. Aleshores, vull dir, ell no volia parlar de Netanyahu directament, no volia parlar directament de Vladimir Putin, ni tan sols tampoc de Donald Trump. Ell sap que entrar en aquesta dinàmica d'enfrontaments personals el que evita és que es puguin establir, doncs, la diplomàcia, cap i la fi, i que es puguin establir ponts de diàleg. Això ha estat inevitable i ha estat el moment en què Lleó XIV s'ha donat a conèixer a l'opinió pública amb un discurs ferm, amb un discurs ferm a favor de la pau, a favor de la justícia social, a favor dels drets humans, en definitiva, que són els principis doncs, de l'Evangeli.
4: Mm-hmm. Senyor Lozano, fins a quin punt el papa pot incidir en trobar una solució pacífica a conflictes internacionals com el de l'Orient Mitjà i Ucraïna?
10: Bé, no és fàcil. Ara, bé, la figura del papa, el papa pot establir una figura de mediador, vull dir que realment és molt important. Ahir mateix, bé, les claus al darrere del diàleg entre Marco Rubio i el papa, ahir al Vaticà, són les claus molt complexes, perquè aquí Marco Rubio, que recordem-ho, és un catòlic d'origen cubà, és un personatge que, en definitiva, vull dir, està trencant amb la dinàmica, diguéssim, de guerra i amb el discurs bèl·lic i de violència de Donald Trump. Ell és conscient que apropar-se al papa doncs, li pot permetre, vull dir, en un moment donat, doncs, ser el candidat a les pròximes eleccions nord-americanes per part del Partit Republicà. Tot i que Donald Trump el que propicia, vull dir, és evidentment pujar al seu dofí el que és ara el vicepresident nord-americà abans, però Marco Rubio jo crec que està creant un perfil propi doncs, per acabar amb el que ha estat en definitiva l'administració amb la que ell ha col·laborat, en definitiva, l'administració Trump, però desmarcant-se d'aquestes brutals incerteses i d'aquests canvis d'un món que avui en dia ens provoca absolutament el pànic de cara al futur, no?
4: Mm-hmm. Senyor Lozano, aquest primer any del pontificat de Lleó XIV coincideix amb la seva visita a l'estat espanyol. Començarà dia 6 de juny, visitarà Madrid, Barcelona i també les Canàries. Serà a llocs emblemàtics com la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Participarà també en esdeveniments relacionats amb la realitat migratòria a l'arxipèlag Canari, que és el que destacaria vostè d'aquesta visita.
10: Doncs són tres vessants molt diferents les de la visita del Papa. La visita del Papa a Madrid, amb un marc més institucional, amb la importància, diguéssim, del discurs que farà per primera vegada al Congrés dels Diputats. La visita a Barcelona, centrada fonamentalment en la Sagrada Família, sense oblidar el bressol de la cultura cristiana a Catalunya, que és Montserrat, passant per qüestions socials com la visita a la parròquia de Sant Agustí, com la visita a la presó de Brians, de Can Brians, i com a colofó la visita a Canàries, on se centrarà en el tema de la immigració, on arriben les pasteres, on arriba la gent que fuig de la misèria i que fuig de les guerres, que intenta trobar a Europa un futur pels seus fills, no? Al cap i la fi, vull dir, els immigrants, els refugiats, la gent sense casa, vull dir, formen part del centre d'atenció d'un pontificat, vull dir, que realment és un pontificat que intentarà implementar les reformes que el Papa francès no va poder acabar, perquè per la guerra oberta que va tenir amb el sector més conservador de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, i també degut, òbviament, a la seva mort sobtada, doncs, que no li va permetre tirar endavant això. Això ho farà, vull dir, un papa com Robert Francis Prevost, una persona que és tranquil·la, que és un mestre dels escacs, com jo menciono, doncs, en el meu llibre, i que té la voluntat de continuar aquestes reformes que sap que són imprescindibles, doncs, pel futur de l'Església Catòlica.
4: Uh-huh. I també avui fa un any que va començar aquest pontificat de Lleó XIV. N'hem volgut parlar amb Vicenç Lozano, historiador excorresponsal de TV3 a Roma, que acaba de publicar aquest llibre titulat Lleó XIV, obres sota la cúpula, l'operació secreta del conclave i els paranys del pontificat. Gràcies per haver estat avui en directe a l'informatiu matí de TV3 Ràdio.
10: Moltes gràcies, bon dia.
4: Són ara les 8:41. Anem en directe fins a la Universitat de les Illes Balears. La UIB organitza aquests dies la Fira Ciència per a Tothom. És una fira que va començar ahir i que tindrà lloc fins dissabte al campus de la Universitat de les Illes Balears a Palma. I connectam en directe, allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, ara som al campus de la UIB, on s'estan enllestint els darrers preparatius. També estan arribant els primers alumnes. Són prop de 50 les paradetes les que estan plenes d'experiments de biologia, ciències naturals o tecnologia. A la fira hi participaran prop de 5.000 alumnes de primària i secundària, on podran manipular una gran varietat de materials i posar en marxa els seus coneixements científics. Avui hem pogut parlar amb Francisca Molinos, una de les coordinadores de la fira, que segons ha explicat, el que aquí s'organitza és una manera de donar suport als centres educatius que no tenen els materials que aquí els estudiants podran manipular.
12: Sí, és una manera de girar un poc la truita, que han dit jo. És una manera de veure que la ciència té un caire molt pràctic, molt visual, molt de tocar, que això s'ha perd en els centres educatius.
11: I avui de matí la jornada estava dedicada a les escoles i instituts, però serà avui a partir de les 4:30 que hi podran venir famílies.
12: Ja és una tradició que tant els divendres hora baixa com els dissabte de matí venguin moltes famílies amb nins.
11: Així que ja ho sabeu, la ciència avui i demà serà accessible per tothom al campus de la UIB.
4: Gràcies, Neus, en directe des del campus de la Universitat de les Illes Balears a Palma. I atenció, perquè ahir es varen celebrar els Premis Sonor a Barcelona.
13: I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
14: El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per... Les Desaparicions.
4: Primer va ser la nominació, que ja era un premi en si mateixa per la visita a la vista de la qualitat dels competidors, però ahir es va complir la millor de les expectatives i, com sentíem, el guanyador del Premi Sonor, la millor producció va ser per al podcast d'IB3 Ràdio, Les desaparicions, conduït pel periodista Joan Cabot.
15: Parlem d'uns guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren cada any, premien diferents categories, com per exemple el millor podcast de ficció, de periodisme, d'humor, de revelació, o la millor producció, com és el cas de Les desaparicions. Varen aparèixer per impulsar i per donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana, i Les desaparicions, en concret, és aquesta minissèrie d'IB3 Ràdio de 5 capítols, de 50 minuts cada un, que s'endinsen la realitat del suïcidi, com sentíem. Va més enllà de les dades de les estadístiques i cerca els testimonis. Precisament Cabot ha dedicat el premi a tots aquells que, diu, els ha regalat la seva història.
16: Va tenir la confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina, que depositin en nosaltres quan fem feina, i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acollona més.
15: Per sentir aquest podcast, si el voleu sentir, just heu d'anar a ib3.org/lesdesaparicions i triar el capítol.
4: Amb aquest premi arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. El vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, no aclareix si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Ha tractat de justificar-se a la Comissió de Transparència del Consell, dient que els empra per actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica, una explicació que no ha convençut a l'esquerra, que en demana la dimissió. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
2: Bon dia. En aquest moment continuem en trànsit lent a la via de Cintura en sentit Andratx entre la sortida de Can Blau i la sortida del polígon de Sant Castelló i també a la zona compresa entre Sant Rapinya i la Vileta. A l'autopista d'Inca l'enllaç a la via de Cintura i a SM30 en segon cinturó en sentit Palma a l'arribada a la rotonda del Codi en Rebassa. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies, Nelly. En Facundo Tenegli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en portada, el vicepresident del Consell, Pedro Bestar, no ha aclarit si utilitza cotxes oficials per un ús personal. Ha tractat de justificar-se a la Comissió de Transparència de l'institució, dient que sovint els empra per a actes que no surten a l'agenda pública i que ho fa per una qüestió pràctica. Una explicació, Olivia Navarro, bon dia, que no ha convençut a l'esquerra, que en demana la dimissió.
4: Bon dia, Bestar. Admet que moltes vegades aparca els cotxes oficials al seu domicili, diu que per agilitzar així la feina. També reconeix haver usat els vehicles sense els ràtols oficials. Un fet que assegura no es tornarà a repetir. En tot cas, el president del Consell ja ha donat ordre que a partir d'ara els cotxes hauran d'estacionar-se al vespre al pàrquing oficial. Bastant reconeix que empra aquests vehicles durant els caps de setmana per anar a actes que no surten a l'agenda i que el seu departament, diu, no du un registre d'aquestes sortides.
5: Els dissabtes i els diumenges, tots els dissabtes i diumenges, vaig a les carreres. Vull dir, a part, sempre tenc qualque activitat que no tenc per què. És veritat que no està publicada en una agenda, però basta veure els recursos de premsa, perquè vull dir que cada vegada que hi ha carrera i tot això estan polades.
4: I mentre esperen el resultat dels informes del Departament de Medi Ambient i dels serveis jurídics del Consell, el PSC i Més per Mallorca demanen la seva dimissió. La socialista Catalina Cladera assegura que Bastard s'ha votat protocols i l'ecosobiranista Catalina Inés Perelló lamenta que no s'hagi donat cap resposta clara en aquesta comissió.
6: No se pot votar a ell cap tipus de registre. Si emplea cotxe oficial en xòfer, ho fa xòfer. Si és un cotxe que no té xòfer, s'ha de fer. O és funcionari, o en aquest cas el càrrec que l'emplea. Per tant, ell s'ho ha votat clar. Clarament.
7: Ha fet unes valoracions genèriques i la conclusió de que ell és l'únic que fa feina no mos ha convençut perquè no mos ha donat ni una sola explicació de quin ús fa d'aquest vehicle públic.
4: El PI, per la seva banda, demana que els informes sol·licitats arribin el més aviat possible, mentre que el PP diu que no farà cap judici previ, però deixa clar que, si hi ha incompliment del codi ètic, Bastard ho haurà d'assumir. Som primer Antoni Sales, del PI, després Núria Riera, PP.
8: Volem que no només donis informació al senyor Bestard, que l'ha de donar, sinó també al senyor Galmés de tot allò que sigui necessari. El que no pot ser és que la gent perdi la confiança en la institució política del Consell de Mallorca i perdi la confiança amb els polítics que ens han de representar.
9: Li han dit al senyor Bestard que haurà d'assumir les responsabilitats individuals, concretes i exhaustives que determinin aquests informes.
4: Durant aquesta comissió de transparència, Vox va defensar Bastard, va subratllar que havia comparegut voluntàriament i que ja havia donat prou explicacions.
1: També la plana política Xiscó Ducros ha deixat el càrrec de portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma per motius personals. El substituirà Francesc Dalmau, fins ara portaveu adjunt, mentre que Silvana González assumirà aquest càrrec.
4: Ducros continuarà com a regidor i vicesecretari general dels socialistes de Palma. El secretari general de l'agrupació, Iago Negueruela, ha agraït la seva feina i la continuïtat dins el grup municipal. principal.
1: 8 i 50 minuts, canviem de qüestió. Les obres del futur centre multiserveis de Pere Garau a l'antic cinema Metropolitan començaran el tercer trimestre de l'any que ve. Els arquitectes Joan Fortuny i Martí Sans del projecte guanyador han destacat que l'edifici nou té l'aspiració de convertir-se en un espai de cohesió per al barri més poblat i divers de Palma.
4: Durant l'acte de presentació a l'edifici que s'ha de reformar, ha explicat que una de les claus d'aquest disseny és la flexibilitat dels espais i que el repte arquitectònic era ordenar serveis molt diferents entre si. El nou centre encabirà, entre d'altres, una comissaria de policia, un centre de salut i també una escoleta. L'arquitecte Martí Sans ha explicat que l'edifici de nou plantes tindrà també dues façanes diferenciades però integrades en l'entorn.
10: Plantegem dues façanes molt diferents. Una façana al carrer principal, diguem-ne, més abstracta o més institucional, i en canvi la façana interior de l'interior d'illa, més domèstica, més on es veu l'activitat, on es veu la visió, la vida a fora, a les terrasses, no?
4: La inversió és de 14 milions d'euros i amb 8.000 metres quadrats serà l'equipament multiserveis més gran de Palma. A més, serà autosuficient. És Joan Fortuny.
11: Se tracta que des del disseny siguen capaços de fer que aquest edifici sigui supereficient. I això, sumant-li uns equipos que siguin eficients, farem un edifici que quasi no fa consum.
4: Les plantes superiors tindran usos més versàtils i transformables pensats per donar resposta a l'evolució d'un barri densament poblat i amb una gran diversitat cultural.
1: I també destacam avui que els autobusos del transport interurbà de Mallorca al TIP admetran animals dins d'una cistella de transport a partir del dia 7 de juny.
4: Segons les noves normes que ha aprovat el Consorci de Transports de Mallorca, cans, moixos, fures i petits ocells que no siguin de corral es podran desplaçar amb els seus propietaris en aquests autobusos. La regulació estableix que només es permet una cistella de transport per persona sense ocupar un seient a part del propi. També continua prohibit l'accés al bus amb animals exòtics, com rèptils, aranyes o altres insectes.
1: També en qüestió de mobilitat, Banyalbufar s'assuma als municipis que destinen aparcament d'ús exclusiu per a residents, sobretot durant la temporada turística. L'Ajuntament preveu que l'iniciativa entri en funcionament a mitjan mes de juny, ara està en període d'al·legacions. Joan Vives és el tinent de Baldia.
12: El dia d'avui l'aparcament sempre s'ha convertit en un gran problema, sobretot per als residents, que de cada dia veuen més difícil trobar lloc de vora o a prop de les cases, i creant aquesta zona SAR el que se vol aconseguir és també prioritzar els residents que, i els turistes puguin aparcar a una zona més de fora del poble, del nucli urbà.
1: Isoia ja ha donat el sus oficial a les festes del Firom la investidura de les valentes dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja ha desllluït una mica la celebració que en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
4: Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria i després d'haver-se presentat en ocasions anteriors. Ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes solleriques i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
13: Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
4: Nalina Sant Pol, que és l'altra valenta dona, no troba les paraules per expressar un honor com aquest, diu, per a una sollerica.
14: És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquell moment aquí ara mateix és impossible sobre com te sents.
4: Durant l'acte també s'ha fet la lectura del pregó de la fira. Enguany a càrrec de Patrícia Eugènia Dons, que estava tan emocionada com les valentes dones.
15: Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies, però molt més. I amb molta il·lusió, és igual els temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
4: És la cerimònia que marca l'inici oficial de les festes del Firó, que culminaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la balanguera.
1: I avui el poble està de festa perquè arriba un any més al Firó. Ahir es van investir les valentes dones, com estàvem comentant, i això s'ha de celebrar. Per això avui vespre a la plaça de la localitat hi ha una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
4: Un concert molt especial perquè comptarà amb moltes sorpreses. Ho explicava així el baixista de la banda, Jordi Mateu.
16: Perquè venen molt de convidats de l'associació de músics, de l'Oia, venen, pugen, faran qualque tema amb batxeramies, també temes així més de poble, com himnes, tipus el Sulleric i aquestes.
1: I un darrer punt, perquè Palma acollirà demà la primera fira del col·leccionisme a la plaça del Tub, una jornada en què es podran comprar, vendre i intercanviar una gran diversitat d'articles, com joguines i figures de col·lecció, vinils o càmeres fotogràfiques antigues repartits a més d'una trentena de paradetes. L'horari serà de 10 del matí fins a les 8 del vespre. Amb aquest apunt, amb aquesta proposta, arribem a les 8:55. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I manquen 5 minuts per les 9 del matí. És el moment ara per la cultura. Torna a ser divendres i sonen els pianos i la cartellera es renova amb un parell de propostes que segur triomfaran entre el seu públic. Ens en fa un repàs, na Sandra Martínez.
2: No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
3: Una de les que triomfaran més que probablement és Mortal Kombat 2. Diuen que és més salvatge, que va més per feina que la primera i que recupera l'esperit del videojoc sense complexos. S'hi afegeix a més Carl Urban, ara tan de moda per The Boys, i això sempre és un al·licient.
4: No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
5: No entiendo por qué.
3: També Couture, costura, interessarà als seguidors d'Angelina Jolie, la protagonista d'aquesta història coral, però centrada en ella, sobre les tres dones en el marc de la Setmana de la Moda de París. Moda, drama i, diuen, massa superficialitat.
6: Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
7: ¿Gritos?
8: Mamá, los gritos vienen de aquí.
6: Le pido, por favor...
3: Bajo tus pies té com a reclam la gran Maribel Verdú, mare d'uns Hansel i Gretel contemporanis a un pis de Bilbao, en el que és la proposta de terror del cap de setmana.
9: Mire, si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
3: Hangar Rojo és memòria històrica i decisions heroiques, com la d'un capità de la Força Aèria de Xile quan va rebre l'ordre d'instal·lar un centre de detenció i tortura en ple cop d'estat de Pinochet. Un dilema universal basat en fets reals i que encara couen. De fet, es va haver de rodar a l'Argentina perquè els militars xilens no van voler col·laborar en aquesta producció.
10: ¿Y ahora qué hacemos, Lili?
11: George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
3: Diuen que és una mescla de Babe i de Punyales per l'espalda. És Les Ovejas Detectives, amb Hugh Jackman, Emma Thompson i tot de benets més llestos que la fam, que ens faran passar, diuen, una estona d'allò més entretenguda.
12: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
3: I acabam amb un altre imprescindible pel seu públic, Los mejores años de nuestra vida, sobre els darrers temps de trajectòria vital i professional dels Hombres G. Vinga, a triar i a remenar, que els cinemes vos esperen.
1: I arribarem a les 9 amb els sons de la setmana.
13: En Cabo Verde van a repatriar desde allí. Según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados.
14: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación.
15: Pues estem preparats perfectament amb els nostres protocols per poder dotar totes les precaucions i mesures adequades de seguiment i aïllament i control.
16: Ha fet un esclec. Un soroll molt fort, molt sense biguèfora.
17: I ma mare diu, corre, surt. I han sortit, i quan estàvem al passillo, ha caigut tot el sostre.
18: Entonces nos han ofrecido un hostal.
19: I no podem consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs, d'aquests nens de sisè de primària, per exemple, no? És un motiu dels més poderosos.
20: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto.
21: Perquè nosaltres no podem estar pendents de l'enginyeria legislativa d'en Pedro Sánchez.
22: No lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
23: Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más.
24: Tener que demostrar que cuando yo pido folios, es que son folios de verdad.
25: Pueden decir absolutamente ya lo que quieran, no me pueden hacer más daño.
26: Aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, se solicita una disminución de la pena.
27: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando.
28: Una comunidad cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor.

0: I són les 9 del matí. Repassam les principals qüestions d'aquest matí de divendres. Patronals i sindicats del comerç es troben avui per ultimar el conveni col·lectiu que regula les condicions dels treballadors en els pròxims anys.
1: Si finalment arriben a un acord per tancar els darrers serrells, el conveni podria quedar firmat avui mateix. És el segon més important de les Balears perquè afecta prop de 70.000 persones.
0: I les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys varen sortir a Llora Baixa al carrer per reclamar millores laborals. La mobilització es va fer de manera simultània a totes les illes, en concentracions a Palma, a Eivissa i a Ciutadella.
1: Les educadores denuncien precarietat laboral, sous baixes, ràtios elevades i falta de recursos i reclamen el desbloqueig del conveni col·lectiu autonòmic després d'anys sense avenços.
2: Ens ha sabut davant les injustícies, les ràtios tan elevades que tenim, els sous tan precaris i les condicions constants per les que totes lluitam.
3: Està enfadat perquè volem visibilització. Volem que l'etapa sigui reconeguda, perquè tots som importants, totes les etapes educatives són importants.
0: I el Consell de Govern aprovarà avui més de 20 mesures econòmiques per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Executiu i Consells Insulars mobilitzaran 15 milions d'euros dirigits a famílies, col·lectius vulnerables, ajuntaments i entitats del tercer sector. Ho ha anunciat la presidenta Marga Proens, qui també diu que cerquen mecanismes per garantir l'accés dels residents als busos del TIP a Mallorca.
4: Estudiar fórmules que siguin legalment viables dins el marc de les nostres competències i dins el context europeu en què ens movem i que ens permetin garantir l'accés de residents en aquestes línies i freqüències on se poden trobar amb més dificultats.
0: I el creuer afectat per l'antivirus finalment no atracarà al port de Granadilla de Abona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb una llanxa. Ara es troben a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que arribin diumenge.
1: Ja dilluns s'espera que siguin repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran cap a Madrid. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, detalla com serà l'operació.
5: En todo caso, el barco no atraca, el barco fondea. Y la evacuación de los pasajeros va a ser con una nave un barco con todas las garantías que van a tocar tierra con todas las garantías y van a ser trasladados inmediatamente al aeropuerto. Y no van a salir del buque hasta que el avión no esté en el aeropuerto, no haya aterrizado, para garantizar que ese tránsito sea en el menor tiempo posible.
1: Segons les autoritats, no hi haurà possibilitat de contagi per a la població civil.
0: I el mateix dia que es compleix un any del pontificat del papa Lleó XIV, en una entrevista a l'informatiu Matí, l'historiador i excorresponsal de TV3 a Roma, Vicenç Lozano, ha explicat que l'enfrontament amb Donald Trump ha fet sortir el pontífex del perfil discret.
6: Això ha estat inevitable i ha estat el moment en què Lleó XIV s'ha donat a conèixer l'opinió pública amb un discurs ferm, amb un discurs ferm a favor de la pau, a favor de la justícia social, a favor dels drets humans, en definitiva, que són els principis, doncs, de l'Evangeli.
0: I avui també destacam que el podcast Les Desaparicions d'IB3 Ràdio ha estat reconegut com a millor producció als Premis Sonor a Catalunya.
1: És una minissèrie de 5 capítols que s'endinsen la realitat del suïcidi. El condueix el periodista Joan Cabot, qui ha dedicat el premi a tots els que li han regalat, ha dit, la seva història.
7: Aquest regal és una cosa que sempre em fascina, que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem.
0: Arribem a les 9 i 4 minuts. Començarà el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
8: Més informació a ib3notícies.com.

21 anys amb tu. El dia, amb Marta Grau.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam divendres, de nou amb mal temps, amb pluges. Continua, de fet, la inestabilitat. Maig ha vengut acompanyat, sobretot, de baixada de temperatures i també de pluges. Avui vos recordam un tema que hem abordat bastament aquesta setmana. L'Associació de Pares i Mares, APIMA, del CEIP Son Pisà de Palma, va decidir desconvocar la vaga per la presència de Miquel Roldán, recordam, el docent condemnat per assetjament a un alumne menor d'edat l'any 2021. Com sabeu, és una situació que ha arribat al Consell de Ministres, on el passat dimarts es va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància, on es recullen els supòsits en els quals un professional condemnat no podrà treballar a menors de manera directa. De moment, no tindrà caràcter retroactiu sobre la figura d'aquest professor, però per aquesta manera o per aquesta raó avui mos plantejam què podria passar just a partir d'ara. Els dies previs hem escoltat com vos explicaven les associacions de pares i mares que mostren el seu descontentament i no descarten tampoc noves mobilitzacions. Però quines seran les passes a seguir per part del professor condemnat per assetjament? Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el seu advocat, Pere Quecles, la persona que representa legalment Miquel Roldán. En pocs minuts serà amb nosaltres aquí en directe. Un dia més, continuem també pendents del creuer afectat per antivirus, Joana.
1: Així és, Marta, bon dia. Hem sabut que l'operació per evacuar les persones està passant per reduir al màxim el risc de contagis. I per aquesta raó, l'embarcació finalment no atracarà al port de la Granadilla, a Bona, a Tenerife, sinó que quedarà fondejada en alta mar i l'evacuació es farà amb una llanxa. Aquí a les Balears ja hi ha certa repercussió i ahir la consellera de Salut de les Balears, Manuela García, va reclamar la creació d'un protocol específic per als arxipèlags per afrontar crisis sanitàries com la de l'antivirus, en considerar que la realitat insular requereix una planificació diferenciada i estructures logístiques adaptades a les necessitats del territori. Després ho abordam a la nostra tertúlia d'actualitat.
0: Un dia en què parlem també d'estafes telefòniques perquè malauradament se troben a l'ordre del dia. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Les estafes s'han convertit en una pràctica habitual, difícil de detectar. Cada vegada són més sofisticades i qualsevol podria caure en la trampa. L'enginy dels delinqüents ha evolucionat fins al punt que en moltes ocasions les estratègies són molt efectives. Uns dels trucs més emprats per aquests ciberdelinqüents són les cridades telefòniques. A través d'elles, l'estafador és capaç d'enganar la víctima i sostreure tota la informació necessària, com per exemple dades bancàries o contrasenyes. Avui en parlarem amb un afectat, el nostre company Toni Traveria, i en Cristina Borrallo, al capdavant d'Asofin.
0: L'educació també serà molt present avui en aquest programa.
1: Sí, perquè el govern suec invertirà, atenció, més de 100 milions d'euros en reduir o per reduir l'ús de les tauletes i els ordenadors, de les pantalles, especialment en l'època de primària, després de detectar problemes de comprensió lectora, atenció i retenció de continguts entre l'alumnat. El model aposta ara per reforçar la lectura en paper, l'escriptura a mà i també les biblioteques escolars. Les pantalles no desapareixen, però sí que es limitaran a usos puntuals. Per això avui ens demanam, ha de tornar més el paper també a les aules de casa nostra, d'aquí de les Balears?
0: A les aules i per tot arreu.
1: Per tot arreu, també.
0: Sí, sí. Tornar el paper. 9 i quasi 9 minuts, frase del dia, en què podem reflexionar avui.
2: La frase d'avui és de Chumi Chúmez, pseudònim de José María González Castillo, humorista, gràfic, escriptor i director espanyol que avui hagués fet anys, i que un dia va dir que si hi hagués un sol home immortal, seria assassinat pels envejosos. Sí.

0: I de què parla tothom avui?
1: Idò, avui tothom parla del rànquing que ha fet la plataforma Remitly sobre els països més educats del món. El Japó és el país més educat del món i Espanya ni tan sols ha entrat al top 20. És una de les conclusions d'un estudi internacional elaborat per la plataforma Remitly, que ha demanat a més de 4.600 persones de 26 països quins llocs o quines pràctiques associen en més cortesia, respecte i bones maneres. El rànquing el lidera Japó, seguit del Canadà i del Regne Unit. També apareixen Alemanya, Suècia, Austràlia o Nova Zelanda. I Espanya queda en la posició número 22 per darrere de França o el Brasil. L'estudi no analitza només l'educació formal, sinó sobretot els petits gestos quotidians, la paciència, el tracte amable, el respecte als desconeguts o la manera de relacionar-se en espais públics. Segons els autors d'aquest informe, els detalls són especialment importants per a les persones que arriben a viure a un altre país, per sentir-se una mica més conhortades. Ara bé, hi ha una dada curiosa. Tot i quedar fora dels 20 primers llocs, els espanyols tenim una percepció molt alta de la nostra pròpia educació. De fet, Espanya apareix entre els països que millor es valoren a si mateixos en aquest aspecte. I mentre alguns s'ho han pres amb humor, el debat ja està servit. Som realment manco educats o senzillament més directes i mediterranis? Joana Maria Maroto Munà, dona mediterrània com poques en aquest programa. Tu què en penses?
2: I dona, no sé si més directes i més mediterranis o també que vivim una mica més estressats i més crispats. Per ventura, la crispació s'ha apoderat una mica de tots nosaltres. És un poc la conclusió d'aquest estudi que n'estrec jo. Perquè, arreu, si mireu una miqueta en el vostre voltant, i m'incloc jo mateixa, conduint, en qualsevol activitat del nostre dia a dia, de la nostra manera habitual de viure, crec que vivim bastant més estressats i crispats que fa 20-30 anys. I crec que mos hauríem de fer mirar, també, però que abans teníem un altre flow. El nostre flow era més slow flow, i no per res, però precisament...
1: No, tenc un dubte, jo i tot Balears, ets na Joana Maria Maroto o na Jennifer López? Ho dic perquè ara no cap entendre aquest flow, slow flow, flow flow, estic com a perdut perquè jo no te conec. Ara mateix. Ets tu o ets un avatar?
2: Som un avatar. Som un avatar de qui, però? De na Joana Maroto o de na Jennifer López?
0: De quina por, de na Joana Maroto.
2: I això que no m'has vist ballar, eh? Si me pots aquí ballar, alerta.
1: Sí que t'he vist ballar. Ja hores, ja tot hora. Ho deixaré aquí perquè
2: és
1: el sumari de les 9 i tampoc et donarà totes peixes en aquesta hora.
2: És igual, si no falta donar peixes. Jo, la meva conclusió és aquesta. Més crispació, hem de tornar en el flow relaxing, en el slow flow.
1: Jo crec que tenim... Ha estat sempre, però darrerament encara aquest costum de primer pegar i després demanar. És a dir, primer atacar i després intentar saber les causes d'allò que hem vist. Això no vol dir que no siguem una societat empàtica o generosa, però és cert que...
0: Molt més passional.
1: Sí, que tenim aquest punt passional com... Sí, però passional mal entès.
0: Mal entès, totalment.
1: Pots anar una mica més apaivagats, no hi seria de més.
0: Sí, però jo no crec que sigui l'estrès. Jo crec que totes les societats van igual d'estressades, perquè imagina't el Japó, no?, amb el trànsit... Ostres, no és precisament la calma, no?, o si pensam en la ciutat en si. Jo crec que aquí tenim molt poca paciència. Jo el darrer episodi de Mala Educació el vaig viure ahir, una dona que m'apitava, però com una loca, precisament perquè me vaig torbar una micona en aparcar. I, ostres, imagina't que una persona major, la gent va amb pressa, la gent està crispada,
1: igual,
0: el volant...
1: Ja és igual sora, eh?
0: És igual sora.
1: Quan venim aquí primera hora des de matí, hi ha gent que ja s'aixeca encesa perquè a les 6:30-7 t'apitin.
2: És que avui...
0: Ara tothom pensarà que conduesc fatal.
1: No, perquè a mi també m'apiten, tot i que jo sí que m'en malament, ho reconec, és a dir, té moltes virtuts, manar
0: però manar no és nostra.
1: I la gent a les 7 des de matí t'apita i dius, però per favor...
0: Relaxa't.
1: A les 7 des de matí.
2: És que jo crec que avui, amb aquest estudi, allò que podem descloure és que mos posaran d'acord amb això que estem explicant, que tots, i no només és de fora, ni és de davant, sinó nosaltres també una miqueta, per ventura no en una cosa concreta, perquè per ventura tu té més paciència manant, però en una altra sí que tots vivim una mica
0: I
2: més
0: no,
2: estressats.
0: És una reflexió, quan diu una Joana, que tal vegada la podem fer tots, no? És una reflexió
1: però
0: que la podem fer
1: tothom. Però també som més acollidors que, per exemple, el Japó o en els països nòrdics.
0: Donem abraçades, no, altres?
1: Sí, perquè integrar-te a lo que seria, sense anar més lluny, integrar-te a Balears és molt més senzill que integrar-te a Suècia o que integrar-te a Oslo, a Noruega, per
2: que
1: exemple.
2: Que són més freds.
1: No perquè siguin més freds, sinó perquè són com a molt més tancats, són molt més permeables, impermeables, volia dir, i nosaltres no, nosaltres en dos dies ja qualcú és amic coral. I
0: això... Jo t'he dit una cosa que això també generaria debat, perquè sí? Hi ha més d'un madrileny que diu que integrar-se aquí
2: això
0: a les Balears,
2: no
0: déu-n'hi-do, i nosaltres ja en sabem d'aquesta
1: no
0: qüestió.
1: Aquí, no entraré aquí però no en la percepció en madrilenya de lo que és integrar-se a Mallorca. A mem, tampoc te dones les claus de camp Eva. Crec que en convidar-te a sopar ja n'hi ha prou. Va tu al món.
0: Tenc una casa que diu que és quasi més fàcil integrar-se a Suècia. Però tots són opinions. Tots són opinions.
1: Molt bé,
0: si
1: els
0: Balears són acollidors o no, podria ser un altre debat.
2: Al final de frase d'aquesta retaïla o d'aquesta cosa que
1: d'aquesta tirallonga.
2: Tirallonga, com et solen dir a tu i a jo, és que una vegada t'has fet en segonet d'un mallorquí o una mallorquina...
0: Per sempre.
2: No dic a nivell...
1: No sé si m'agrada.
0: És un debat que reprenem a les 11, si vols, sembla, que serà molt ample, però record que Espanya ha quedat fora del rànquing de països més educats. Amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, que te Jaume, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio i que te Jaume, comencem a divendres.

0: 9:16. L'Associació de Pares i Mares del CEIP de Son Pisar de Palma, ho sabeu, ha decidit desconvocar la vaga per la presència de Miquel Roldán, el docent condemnat per assetjar un alumne menor d'edat en 2021. Només els alumnes de quart de primària, que és on el professor està ocupant una plaça com a substitut interí, mantindran les mobilitzacions que ja se sumen a més d'una setmana. És una situació que, com ja sabeu, hem abordat molt en aquest programa. És una situació que ha arribat al Consell de Ministres, on el passat dimarts es va aprovar l'ampliació de la Llei de la Infància, en què es recullen els supòsits pels quals un professor condemnat no podrà treballar amb menors de manera directa. De moment no tindrà, però, caràcter retroactiu sobre la figura d'aquest professor. Per això avui ens demanem què podria passar a partir d'ara. Els dies previs hem escoltat a l'Associació de Pares i Mares, mostren el seu descontentament, no descarten tampoc noves mobilitzacions, però quines seran les passes a seguir per part del professor condemnat per assetjament? Avui tenim l'oportunitat de parlar amb el seu advocat, la persona que el representa legalment. Pere Quecles, bon dia.
1: Bon dia, Marta, com estàu?
0: Un cas, Pere, que fins i tot ha fet que es canviï la llei, però entenem que els canvis seran a partir d'ara, com deien, de caràcter retroactiu. Això vol dir que aquests futurs canvis no afectarien Miquel Roldán, o sigui, el seu representant no es veuria afectat?
1: Bé, abans de respondre a aquesta pregunta, et volia fer una petita precisió. Miquel no està condemnat per assetjar a un alumne, sinó a un exalumne. Per tant, no era alumne seu en el moment en què se'l jutja ni en el moment dels fets. Per tant, això és una cosa que ha de quedar clara. Què és el que passarà? Pues, la veritat és que no ho sabem. Les reformes legislatives cada vegada ens sorprenen més, però aquí hi ha principis que els que ens dedicam al dret tenim molt clars. No ho coneixem. Des del punt de vista sancionador, existeixen dues parcel·les, una part és la part penal i l'altra la part administrativa, que a vegades van de la mà i a vegades no, però hi ha principis que són molt bàsics. És a dir, la irretroactivitat d'una norma sancionadora és un principi bàsic dins el món del dret i dins el món penal específicament està previst el tema de l'aplicació de la llei penal més favorable en el condemnat, en el reo, que deim nosaltres, dins l'argot jurídic. Per tant, això que diuen i que se comenta, perquè són comentaris, estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts, no sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el dret.
0: Això vol dir que continuaria o que podria continuar exercint la docència?
1: No hi ha cap motiu pel qual en aquests moments en Miquel no pugui exercir la seva professió de professor.
0: Si és així, és evident, Pere, que és una notícia de gran impacte per les famílies. Quina és la versió del seu client? No sé si assumeix certa responsabilitat moral. Entenen que no deu ser fàcil anar a classe amb tothom en contra.
1: Mira, el tema de les responsabilitats morals és una part important. Cadascú ha d'assumir les seves. El senyor Roldán ha tingut o té una responsabilitat penal, va ser condemnat per un fets. Això és impecable, és una cosa que està claríssima, no se'n pot discutir ningú. I la part moral cadascú se queda per ell mateix. El que passa és que en aquests moments s'està demanant un acte de generositat, diguem-ho així. És a dir, se li està dient al senyor Roldán, i vaig sentir a la portaveu de l'Associació de Pares i Mares de Son Pisar, que diu, nosaltres el que volem és que en Roldán no exerceix qui és docència, que estigui a un altre lloc. Per tant, ens demanen un acte generós perquè una persona que té dret a fer una cosa renunciï en el seu dret tal vegada per una tranquil·litat d'esperit i una tranquil·litat de vida, perquè la veritat és que la vida seva no és tranquil·la. Aquí hem de tenir en compte, i ha de ser molt clar, que pens que aquí hi ha una instrumentalització total i absoluta de les famílies. Així de clau, he de dir.
0: A què se refereix?
1: Tenim una associació. Doncs mira, tenim una associació que se diu FAPA, que és la Federació d'Alumnes o de Pares de les Illes Balears, que ha trobat aquí un filon. Així de clar, ha trobat un filon. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. Això és així. És evident que en vida surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema. Dali i Dali i Dali. Per tant, és una manera de potenciar i fomentar la visibilitat d'aquesta associació i de que té un conflicte directe en la conselleria. A nosaltres, personalment, ens és exactament igual els interessos que puguin tenir mentre no afectassin en el nostre client, és a dir, en el Miquel. És a dir, això de sortir a premsa dia sí i dia també, això no és agradable per ningú, ni per Miquel, ni supos que per les famílies tampoc. És una cosa molt clara. I mentrestant, què és el que passa? No ens dediquem a res més, no xerram del tema dels menjadors, no xerram de les aules prefabricades, no xerram de res més. Te volia fer una precisió, avui de matí cercant informació, el responsable de la FAPA, un article, diu: acusa a la Conselleria d'Educació de excessiva prudència en el caso Roldán. Roldán ha paralizado dos colegios. Aquí ha de quedar una cosa molt clara. En Miquel Roldán no ha paralitzat cap col·legi. Qui ha paralitzat els col·legis són l'Associació de Pares en la seva legitimitat, jo no la poso en qüestió, però alentats i fomentats per una associació a la que li convé que aquest conflicte sigui vigent, estigui cada dia damunt la premsa. Això és així.
0: Una puntualització.
1: Ni mai ni pus. Són incapaços de girar la mirada cap a un altre puesto. És a dir, per què no mos venen a nosaltres i mos diuen, escolta, que vols pareix? Ho podríem arreglar, això? No. Nosaltres, i t'ho dic perquè veig que ningú ho ha dit, ni surt en premsa, ni... Vamos, que a ningú li interessa dir-ho. Nosaltres hem demanat una reunió amb aquesta federació dues vegades i se mos ha negat. Perquè no interessa. No interessa. Com podem presentar-nos davant els pares dient mos han reunit amb en Roldán, que és un, vamos, un ser despreciable. Així de clar. L'acusen d'abusador sexual, l'acusen de lo més gran, de lo més gran. Cadascú haurà de ser responsable de les seves paraules. I, a més, pitgen a la conselleria, que ja ho tenen bé, dient, és que vostres no fan res. Però la meva pregunta és, si la conselleria actua i du a terme una actuació que serà, sense cap dubte, sense emparament legal, una prevaricació, hi ha de respondre el membre de la conselleria que faci aquesta resolució o la gent de la FAPA. Llavors, es rentarà.

0: oferit, sí, no?, mantenir una reunió amb la federació, el Manco dues vegades, tal vegada les famílies pensen que és un tema que s'ha de resoldre els jutjats, que no han de ser ells que hagin de comunicar-se directament amb vosaltres per intentar trobar una solució. Te faig aquests dos matisos,
1: mira,
0: per tal que me puguis respondre.
1: Mira, en de la teva apreciació, jo, que quedi molt clar, i no vol dir que se'm va mal interpretar, perquè després, clar, tot se gira, i a mi m'és igual, tu, saps? Tu me coneixes prou per saber que som clar en totes les meves expressions. La posició dels pares l'entenc perfectament. Això que vagi per davant. I, a més, si tenim a darrere una associació que me fomenta la meva idea, evidentment, els pares tenen tota la seva legitimitat en fer el que trobin en els seus fills. Però el que vull que quedi clar és que el fet de que qualcú pugui dir en Miquel Roldán per les centres no és així. És a dir, qui no du en els al·lots d'escola són els pares. Evidentment, perquè tenen una justificació, sé que sigui. I respecte a el que me dius, de que siguin els tribunals que haguin de resoldre això, record, i vull tenir molt present, que un tribunal que va jutjar en Miquel Roldán va determinar que no se'l podia inhabilitar. Per tant, passi el que passi i diguin el que diguin els tribunals, les famílies i les associacions de pares, i sobretot aquesta federació general, té la seva idea preconcebuda. I per molt que digui un jutge o torni a reafirmar-se en la idea de que no se'l pot inhabilitar, els serà exactament igual. Tornarem en aquesta història.
0: I
1: la meva pregunta, la teva pregunta seria, els bastaria que un jutge tornés a dir que no el pot habilitar? Seria així?
0: És que jo crec que hi ha una cosa molt mal d'entendre, que sembla com una paradoxa. Com pot ser que a partir d'ara la llei digui que una persona que hagi estat condemnada per assetjament no pugui exercir, i tenim just ara una persona que ha estat condemnada per assetjament que continua exercint en contacte amb els infants? Jo entenc que això és molt mal d'entendre per pares, per mares, per qualsevol persona que tingui un infant, no? És com una paradoxa.
1: No, mira, no és molt legal, sobretot a Espanya, bàsicament. Les paradoxes són molt comunes. Els legisladors van fent les lleis a mesura que sorgeix una necessitat. Ara, hi ha una necessitat de resoldre aquest problema, perquè també vull que la cosa quedi molt clara. És a dir, no, aquesta llei no surt per cap Roldán. A menys que mos entenem. Tampoc aquest missatge que mos han venut, això no és cert. És a dir, aquesta llei sorgeix perquè l'any 2025 s'aprova la llei del menor, s'havia de desenvolupar determinats elements de la llei del menor, i ara aprofitam i dèiem aquí, pues mira que bon que som i resoldrem el tema d'en Roldán. Jo crec que aquest missatge és molt erroni, molt equivocat.
0: I
1: equivocadíssim.
0: I existeix la possibilitat de que ell pugui...
1: El compren,
0: sí? Perdona, acaba.
1: Si les famílies el compren, ja està, no passa res. Però hem de tenir en compte que, primer, hem de veure com queda la normativa, i segon, les possibilitats legals que hi ha de ses pretensions, que les pretensions dels pares se duguin a terme. I després, i no hem de perdre de vista, les possibilitats legals que tindrà Miquel Roldán per fer les impugnacions corresponents.
0: Sí que sabem que se li ha oferit poder estar en un càrrec específic que no tingués un contacte directe amb els menors, però que de moment ell no els ha acceptat. Caldria la possibilitat que acabés acceptant algun tipus de càrrec que no tingués un vincle amb els menors?
1: Jo te puc dir que jo no estic dins el cap de Miquel Roldán. Nosaltres exercim funcions d'assessorament. Aquesta possibilitat existeix com un poden existir qualsevol altre. El que passa és que és el que jo et deia en el començament, se li demana això, que sigui generós. Col·loca't a un lloc, anem a pagar aquest foc i col·loca't a un lloc allà on no tinguis contacte amb els menors. Clar, bueno, està bé, com a oferta podria ser viable o no...
0: I com a misser, Pere, no li has aconsellat? Perquè és evident que és molt difícil defensar qualcú que no representa cap tipus d'empatia, no?, cap a les associacions de pares i mares. En general, com a misser, no seria un bon assessorament continuar exercint? És evident que la llei no el pot apartar, no?, d'aquesta feina, però que no estigués en contacte amb els menors. No sé si és un consell que tal vegada, com a misser, ho has plantejat.
1: Jo, com a misser, no li puc plantejar als meus clients una solució. Jo mai tinc una premissa bàsica. En el meu client no els dic el que jo faria, perquè segurament m'equivocaré.
0: Ja.
1: Per tant, els clients tenen llibertat de criteri, i dins d'aquesta llibertat de criteri, la funció del misser és defensar l'idea o la postura dels nostres clients en base a la normativa, a la llei. Nosaltres no fem res que no ens permeti la llei, això ha de quedar molt clar. És així.

0: dilluns a divendres a les 9 al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
1: Vetres Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia. L'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Quecles, el programa El Dia d'IV3 Ràdio.
3: Recorda que en el dret penal hi ha el dret de la irretroactivitat, és a dir, que a les persones no se'ls pot aplicar penes més elevades quan aquestes s'han aprovat després dels fets que varen cometre.
4: Estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts. No sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el preu. No hi ha cap motiu pel qual, en aquests moments, en Miquel no pugui exercir la seva professió.
3: De fet, defensa això, que no hi ha cap normativa que obligui a inhabilitar Roldán de la seva feina de docent. De fet, diu que si ara un tècnic li impedís fer feina amb menors, estaria cometent una prevaricació.
2: D'altra banda, avui es constitueix el jurat popular que la setmana que ve jutjarà el crim de la colònia de Sant Jordi de l'any 2024. La fiscalia demana 20 anys de presó per a l'investigat, un home que va matar d'una pallissa la seva sogra.
3: Els fets es remunten al 25 de setembre de fa dos anys, quan, segons l'escrit d'acusació, l'inculpat va pegar múltiples putades al cap de la mare de la seva exparella fins a causar-li la mort. Va aprofitar que la víctima va arribar sola al domicili en què convivien. Avui s'espera la lectura dels escrits d'acusacions. L'acusat ha demanat declarar en darrer lloc. La prova testifical comença concretament dilluns a les 10.
2: Pel que fa a la crisi sanitària de l'antivirus, l'Organització Mundial de la Salut acaba d'informar que l'hostessa de vol d'ingressada amb símptomes a Amsterdam ha donat negatiu a la prova. Aquesta persona havia estat en contacte a Johannesburg amb una passatgera del creuer que va morir per antivirus i que va ser el primer cas confirmat.
3: Mentrestant, el vaixell afectat pel brot finalment no atracarà el port de Granadilla de Bona a Tenerife, sinó que quedarà fondejat en alta mar. D'aquesta manera es vol minimitzar el risc de contagi. L'evacuació cap a terra es farà amb llanxes. Ja dilluns seran repatriats cadascú al seu país i els 14 espanyols volaran directes cap a Madrid. Ara, concretament, aquest creuer es troba a mig camí entre Cap Verd i les Canàries, on s'espera que ja arribi diumenge.
2: Canviant de qüestió, Solles ja ha donat el sus oficial a les festes del Firó en l'investidura de les Valentes Dones 2026, que són Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja va deslluir ahir una mica la celebració, però en el moment clau, a l'església de Sant Bartomeu, no hi cabia ni una agulla.
3: Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria. Després d'haver-se presentat en ocasions anteriors, ara, enguany, ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes solleriques. Sentim primer Sílvia Arbona, després Lina Sant Pol.
5: Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
6: És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquest moment aquí ara mateix, és impossible sobre com te sents.
2: I fora de les Balears, revés electoral per al primer ministre britànic, Keir Starmer, a les eleccions locals en Regne Unit. Els primers en resultats divulgats reflecteixen un gran avanç de l'ultradretre de Nigel Farage.
3: Starmer, en canvi, registra un fort retrocés tan sols dos anys després de la contundent victòria a les eleccions generals. Confirma així la debilitat que mostren les enquestes. En tot, el primer ministre britànic ha descartat dimitir, tal com li demanen figures destacades del laborisme.
2: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Deu i quatre minuts encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i, com sempre fem en aquestes hores, pendents del cel. És veritat que ha estat una setmana ben diferent a la que hem viscut fins ara, perquè van tenir un mes d'abril càlid, tranquil, però maig ha vengut acompanyat de moltíssima inestabilitat, de baixada de temperatures i també de pluges. Joana, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Marta. És així, talment tu ho expliques, i per avui la cosa serà bastant igual. Inestabilitat, amb possibles ruixats ocasionals, un petit descens fins i tot de la temperatura, sobretot en hores nocturnes, vent de component est, fluix moderat, girant a sud. I ara mateix tenim entorn de 7-8 graus de temperatura i, com dèiem, avui cap vespre venen pluges, però no només serà per demà, per avui, sinó també per demà.
4: Així és, Joan, és possible que demà dissabte la cosa segueixi talment com avui, en tempestes i pluges en fang. Si pot sembla, fem una ullada, un cop d'ull a les càmeres repartides arreu de les Balears, aquesta finestra que ens agrada obrir a l'exterior per veure mem una mica de paisatge i poder-lo descriure per als nostres oients. Clar, ara connectam amb el Puig de Randa, a Mallorca, podem descriure poc, he de dir, a Marta
2: Perdona,
4: Grau, perquè és un banc de boira.
2: Exclusiva, mai havíem vist el Puig de Randa d'aquesta manera. Descriu per als oients, perquè
4: mai,
2: aquesta estampa...
4: No, aquí, és a dir, bueno, mai... No l'havíem no vist, perquè el Puig de Randa no el veiem, perquè hi ha un banc de boira que tapa tota la càmera i ara mateix podrien connectar en Sant Petersburgo o el Puig de Randa. I descriuríem allò mateix, que és una boirada.
3: I no farem al·lusió a que això apareix cins borrascosos.
4: Totalment.
3: Perquè des d'aquest punt de Mallorca, que està bastant amunt, veure que només és boira, el meu predi diria ara mateix boira, pastura, aigua segura. Per tant, venen pluges. Avui cap vespre plourà, sí, a Randa.
4: Aquí darrere hi podria haver en Jacob Elordi, però exactament no ho sabem.
3: I no m'ha
4: perquè, perquè hi ha un banc, hi ha un banc de boira.
3: Exacte, i veurem si en el Puig de Maria, un altre Puig de Mallorca, tenen tanta de boira, no? Poden comprovar que en aquest punt de Mallorca la cosa és una mica diferent, tot i que sí que és vera que hi ha bastant de núvols alts, bastant grisosos, però també una miqueta de sol, i la panoràmica que mos està oferint aquesta càmera és bastant...
2: molt diferent de l'anterior, sens dubte.
3: Bastant diferent.
2: De totes sí. maneres, ja sí, ho va dir el nostre...
4: Els núvols se nota que van carregats.
2: Sí, sí,
4: també
2: sí,
4: hi haurà pluja, perquè sabon grisos d'aigua.
2: En teoria, la pluja no hauria de ser tan forta com la dels dies previs, però sí que és veritat que hi ha alguns núvols que amenacen aquesta pluja, com deu. De totes maneres, com el nostre molt temps ja mos va explicar que juny no seria un mes molt calorós. Això vol dir que l'estiu començarà tard, i quizás si serà llarg, perquè a vegades no saps si és millor que comenci aviat i que acabi aviat, però si acaba tard, qui sap si serà un estiu molt, molt llarg.
4: Home, pensa que si arribes tard a l'operació biquini,
3: quan més tard
4: comenci l'estiu, més temps de perdre els polvorons que no vares deixar de consumir
2: la part positiva a l'operació
4: Nadal.
2: A tot, veritat?
4: Clar, sempre.
2: Són les 10 i 8 minuts. Vos volem contar algunes qüestions molt importants, perquè des del passat 3 d'abril Europa viu una situació molt preocupant. Va expirar la derogació temporal de la directiva e-privacy, que això permet a les plataformes en línia poder detectar de manera voluntària material d'abús sexual infantil en els seus serveis. Idò, el Parlament Europeu no va acceptar una pròrroga simple, no va acceptar les limitacions proposades pel Parlament. Aquestes negociacions van fracassar i aquesta base legal, malauradament, va desaparèixer, Xisco.
4: Així és, el 15 d'abril l'entitat internacional Justice Mission va dur supervivents d'abús sexual al Parlament Europeu per recordar als legisladors la seva responsabilitat i el seu poder per fer que els espais digitals siguin segurs per a la infància.
3: Es varen sentir testimonis molt durs, molt colpidors de nens, d'infants, alguns ja adults que havien estat abusats, i també testimonis de les seves famílies. L'activista Patricia Cardona va ser present allà, va intentar fer entendre als directius durant el minut de silenci que s'havia fet per recordar el patiment de totes aquestes persones. 300 nins i nines eren abusats o són abusats encara ara avui en dia en línia cada minut, i ja la poden saludar perquè no és en el Parlament Europeu, sinó que avui és aquí a Mallorca, en nosaltres, en aquest estudi d'Ivetra Ràdio. Patricia, bon dia, com estàs?
5: Hola, buenos días.
3: 300 nins abusats al dia, al minut.
5: No al sé, minuto.
3: Al minut, que és una aberració, però si te sembla anem per parts, per primera vegada en el Parlament Europeu se va parlar d'una cosa tan important com aquesta, la detecció, no? Se passa prèvia, o se, més ben dit, la manera de trobar, de localitzar, de ser conscients de que passa alguna cosa. Però com es du a terme aquesta detecció?
5: Hay muchas maneras, ¿no?, de llevar a término esta detección. Y este tipo de detección lo vivimos todos los días. Por ejemplo, en nuestro correo queremos que el spam vaya al spam. ¿Sí o no?
3: Queremos
5: que... Entonces, ese tipo de tecnología ya existe. Hay un montón de tecnologías diferentes para diferentes... Si es en modo de texto, uh-huh, cuando se hace grooming o cuando se trata de identificar imágenes que tienen contenido de abuso material, de abuso sexual infantil ya conocido. Todas las imágenes que ya se conocen tienen como una especie de identificador y se pueden pasar por unos algoritmos y si coincide la imagen que hemos detectado con la imagen que está en la base de datos, se identifica que es abuso sexual infantil y ya se puede proceder. Si es una imagen nueva, se tienen que utilizar otras tecnologías, donde también ahí entra la inteligencia artificial, y hay posibilidad de error. En eso ahí el margen de error es mucho más amplio. Pero, si no lo recuerdo mal, creo que cuando es material ya conocido, aunque se modifique algo, hay un error cada no sé cuántos billones de imágenes. Entonces, la tecnología está ahí, solo es cuestión de ponerla en marcha, porque ya se utiliza en algunos ámbitos y en otros pues no se está utilizando.
6: Sembla increïble, no? Tant de tecnologia, intel·ligència artificial, no?, que vivim en un món totalment digitalitzat i que després no se tingui, no?, aquests mecanismes de detecció. Han fet una separació entre detecció en espais públics i detecció en comunicacions interpersonals. ¿Cómo diferenciamos?
5: Ahora mismo, por ejemplo, si tú tienes un canal de YouTube, uh-huh, y haces un directo,
6: ¿sí?,
5: y quieres emitir imágenes de abuso sexual infantil, YouTube tiene la tecnología y te lo corta. Y si lo haces con Instagram, Instagram tiene la tecnología y te lo corta.
6: Uh-huh.
5: Pero si lo haces en una comunicación privada, uno a uno, no te lo corta.
6: De un WhatsApp a un WhatsApp, por
5: de
6: ejemplo.
5: De un WhatsApp a un WhatsApp no te lo
6: Eso
5: corta.
6: Eso no se detecta.
5: No se detecta, porque ahí tenemos encriptación. Y ahora mismo no se contempla poder utilizar otras tecnologías que existen, que es como, ahora tenemos encriptación de cliente a cliente, digamos, ¿no? Se puede hacer una encriptación hacia un tercero, ese tercero podría desencriptar las imágenes, verlas, y luego, si no tienen contenido de material de abuso material de abuso sexual infantil, podrían mandarse al, uh-huh, al receptor, ¿no? Se podría hacer ese tipo como un triángulo, ¿no? Y aún así se mantendría la privacidad, aunque sí que habría una caja negra, uh-huh, sin que nadie lo viera, que podría detectar si hay abuso o si no hay abuso.
4: Uh-huh. Clar, per una fins al Parlament Europeu, i Patricia, tu has comentat que de vegades els polítics necessiten veure les cares que hi ha darrere de les estadístiques, darrere aquestes xifres. Com va anar l'experiència d'anar allà, confrontar la gent, que el cap de la fi és qui legisla, que és qui ha fet tanques enrere aquest avanç que s'havia aconseguit a Europa, què vos varen dir? O quina va ser la temperatura, la sensació que vareu tenir després d'haver pogut parlar amb ells?
5: La sensación es que nos escuchan, nos creen, ven la gravedad, pero nosotras, por ejemplo, estábamos tres activistas de Brave Movement que llevamos yendo ya 3 años y es como, ¿cuántas veces más tenemos que venir a contaros la misma historia? ¿Sabes? Es que la misma historia es abrirse en canal, contar como lo que más dolor te ha causado en la vida, lo que más vergüenza, lo que más problemas te ha causado emocionalmente con familia, con amigos, eso y exponerlo delante de gente. Imaginad vosotros el peor momento de vuestra vida, tenerlo que contar una y otra vez.
6: Y en reiteradas ocasiones.
5: En reiteradas ocasiones.
3: Y de manera pública, ¿no?
5: Y de manera pública.
3: Ara m'ha vingut en el cap, Patricia, jo, el cas, si no vaig malament, nom Leo, un nin sevillà, amb aquesta malaltia de pell de papallona, que va anar al Parlament Europeu a contar el seu drama, perquè allò que viu aquest nen és un autèntic drama, i gràcies al seu discurs va poder aconseguir que ell i altres infants obtinguin una medicació per no patir tant de mal. Òbviament, va haver de contar el seu drama. entenc que per vosaltres també saber d'anar allà, contar un drama, obrir-se un canal, com explicaves tu, per aconseguir que t'escoltin, o per tocar sa fibra, no?, en els polítics i les polítiques que són allà de torn i que empatitzin amb tu. Però segurament hi ha altres maneres, en el vostre cas, de que se vos escolti sense haver-vos d'exposar d'aquesta manera, per aventura.
5: Pues me parece que no, porque las estadísticas no dicen nada. Y esto no es algo que se vea, porque la piel de mariposa se ve.
6: Clar. Que però... curiós, no m'havia plantejat aquest punt i és molt important. Clar, tens raó, és invisible, és, un,
5: sí, ara
6: és una altra manera de percebre.
3: No? És com un mal subjectiu, no? Per dir-ho d'alguna manera.
5: Sí. Si ara, por ejemplo, yo tengo un accidente de tráfico, me rompo todos los huesos del cuerpo en 10 segundos y estoy toda escayolada, nadie vendrá a decirme, venga, chica, que eso, que fueron 10 segundos. ¿Sabes? O que fue un minuto, que solo ha sido una vez, no fue para tanto. Anímate, no pasa nada, esto ya se te pasará.
3: Olvídalo.
5: Olvídalo, ¿sabes? No te... Es algo que no se ve. Y como no se ve, y además, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, cuesta tanto admitir que esto te puede pasar a ti, en tu familia, a tus hijos, en tu entorno. Duele tanto que la gente prefiere no mirarlo de frente. Y ayer precisamente estuve moderando un panel de una ONG donde había una discusión sobre este tema y una de las personas dijo, es que ahora mismo cuando hacemos encuestas, los niños dicen, es mucho más seguro estar en silencio que hablarlo. Y a lo mejor hablan con los investigadores, pero nunca jamás se lo van a contar a sus padres. O nunca jamás se lo van a contar a un profesor. Entonces, de momento es mucho más seguro quedarse callado que hablar, porque estamos viendo los resultados que hay. Ahora mismo este debate que teníais antes de que se estaba escuchando por la radio, imagínate el debate que ha surgido con este profesor.
3: Fas referència, Patricia, disculpa, en el cas del professor Miquel Roldán, que com ja m'ha explicat en alguna ocasió, en aquest moment hi ha una mica de situació incòmoda entre els pares, les mares, perquè està exercint, la conselleria no el pot inhabilitar perquè els jutjats no l'han inhabilitat, però té una condemna, no? És una mica allò que volies transmetre, no?
5: I ara... Tanto las víctimas como los victimarios están observando este caso. ¿Qué pasa? ¿Va a ser seguro para nosotras las víctimas denunciar y se van a tomar medidas, sí o no? Y los victimarios es, ¿va a pasar algo realmente, sí o no? Entonces, estos casos son muy importantes. Y ahora hay dos equipos, digamos, que están mirándolo con lupa y va a ser determinante para muchas personas decidir si denunciar o no y para otros si seguir abusando o no.
3: Sí que és vera, i ja, si voleu amb això, acabar amb aquest tema de Miquel Roldán, que per mort o motivat, en aquest cas, el Ministeri no, el Consell de Govern, a nivell estatal, sí que blindarà una mica més els drets dels infants, no?, en sa llei.
5: Deberien.
6: Es farà. De fet, a partir d'ara, les persones que estiguin condemnades per assetjament no podran estar en contacte amb menors ni exercir la docència. El problema, i és el que hem abordat, com apuntava en Joana a primera hora, és que no té caràcter retroactiu sobre la figura d'aquest professor en concret. Però sí podríem dir que aquest cas ha marcat un abans i un després en un futur d'una normativa o d'una llei en concret que s'ha ampliat. Que això és positiu, aquesta part sí.
5: Sí. O sea, no deben estar en contacto, pero nunca jamás.
6: Això sí que ha servit per canviar la llei. De totes maneres, s'han de canviar molts aspectes de la llei. Avui parlem dels que afecten a la seguretat, a la privacitat, a la pederàstia, no? Aquests buits legals que existeixen a través d'internet. Per què no prenen mesures? O sigui, sé que és una pregunta molt bàsica, però per què no prenen mesures el Parlament Europeu si és tan senzill com posar mecanismes a nivell digital que ho puguin reforçar? És perquè no considera que el problema sigui greu? És per un tema, o no tan greu? És per un tema de protecció de dades? És per què? O sigui, si te demanen per què? Quina és la resposta?
5: Jo no estoy dentro de la cabeza de la gente.
6: Clar.
5: Pero lo que
6: és que sé, però és una cosa que ha d'haver unanimitat absoluta.
5: Però el gran debate aquí és la privacitat. Si, por ejemplo, tú para acceder a una página tienes que dar tu DNI y decir que eres mayor de 18 años, pues eso no lo ven bien. Pero claro, para entrar en un casino necesitas dar tu DNI.
6: Exacto.
5: Pero para internet, por ejemplo, no les parece bien. Hay que encontrar medidas porque ellos creo que sienten y piensan que internet debe ser un lugar donde hay libertad absoluta. Yo creo que debe ser debe tener las mismas regulaciones que tenemos en la vida real, porque al final es la vida real y es la vida real de los niños.
4: Però també és un tema de voluntat, perquè jo me va sorprendre que fa mes i mig vaig a Anglaterra i es vespre, quan me vaig connectar en el wifi de l'hotel, per entrar a lo que era el meu Instagram, per visitar perfils que eren més de 8, però que normalment són els que aquí a Espanya hi tens accés sempre, a mi van demanar una identificació que havia de mostrar que era major de 18 anys, havia de fer, havia de fer una foto, havia de introduir una sèrie de dades, i no era cap drama, és a dir, si t'interessa seguir connectat a Instagram, perquè sabeu que jo no tenia un Instagram registrat, que jo era major d'edat, com que el vaig tenir des de fa mil anys, me demanava i me vaig haver de donar com a espauta a Instagram perquè ja Twitter crec que era per demostrar que jo era jo, perquè a Anglaterra no ho sabien.
3: I clar, verificació,
4: vaig...
3: no?
4: Sí, sí, vaig haver de fer com una... me vaig haver de posar allà a un racó on hi havia llum, me vaig haver de fer com una foto per demostrar que jo tenia més de 18 anys.
6: Sí. I tampoc va ser tant. Igual tenien dubtes.
4: Clar, és que estic molt jove. Però no, ara, fora bromes, però si Anglaterra sí. Ho pot fer, no entenc perquè arreu d'Europa no hi ha aquesta verificació biomètrica, que és una passa bastant senzilla, i evidentment, si saps que tu fas en aquesta informació o si intercanvi d'informació que tu has de fer, saps perfectament que no és il·legal i que no és perillós, jo no veig el problema a l'hora d'aquesta regulació.
5: Jo más de acuerdo contigo no puedo estar.
4: No, però que me pensava que era una cosa... No, però a vegades sí. Que n'hem parlat, Patricia, sí. Jo me pensava que era una cosa complicadíssima, que gairebé havies d'apagar internet durant 48 hores per poder aconseguir aquest sistema,
5: no, claro no.
4: I és tan fàcil com que enviar de país i en aquell país les regles són o demostres que tens més de 18 anys o tu no pots accedir en el teu compte. I si vols accedir en el teu compte, o m'esperava 3 dies a tornar a Mallorca i ja seguir mirant Instagram, o vaig fer la verificació i ja està.
5: Sí, o sea, no es complicado. Y no sé si es falta de voluntad o realmente que quieren proteger, no sé qué es lo que quieren proteger. Ellos siempre sacan la bandera de la privacidad, sacan la bandera de nos van a estar vigilando las 24 horas, esto se va a convertir en un gran hermano, sacan esta bandera una y otra vez.
6: O sigui, és per un tema de privacitat i protecció de dades.
5: Sí, però realment què quieren proteger? ¿Qué quieren proteger? Porque si en un parque infantil sabemos que hay pederastas, no van a poner cámaras, no van a poner puertas de acceso, no tenemos cámaras de seguridad.
4: Mira,
5: en
4: los, també per ser justos, han de dir que si no hi hagués tantes fuites d'informació segons quines planes web, que de vegades rets avisos del teu banc, sí. Si t'has fet d'una companyia de moda, hi ha hagut filtració de dades, clar. Lo dolent és que quan se fan les teves dades, que ara després en parlarem precisament d'estafes que se fan quan aconsegueixen les teves dades, el problema és que també hauria d'haver associat en aquest control d'edat, perquè per demostrar que tu ets tu, així també evitaríem molta agressió per xarxes, també que hi hagués un control més ferm de què se fan les nostres dades. Jo crec que hauria de ser una cosa que hauria d'anar com a paral·lela i ja no hauria excuses.
5: Claro, y además esos datos se pueden borrar al instante. Te pueden dar acceso y luego se pueden borrar. Y no tienen por qué tener personas acceso a esos datos. O sea, hay un montón de mecanismos para salvaguardar tu identidad.
6: Per a aquelles persones que pensin que jo crec que encara n'hi ha moltes persones que tu ho has dit abans, que pensen això no passarà mai a la meva família, això segur que és anecdòtic. Hi ha un estudi que jo sí que vull fer referència perquè crec que és un estudi pioner, no hi ha molts estudis que puguin ser tan clars sobre la situació. Aquest es refereix a Austràlia i diu que es va revelar que un de cada 6 homes australians enquestats recentment havia sentit atracció sexual cap a un nin, nina o adolescent menor de 18 anys. Ostres!
3: Que ho confessin, un 15%.
6: Exactament, que ho confessin.
5: Que lo confessin.
6: És el que crida l'atenció de tot això.
5: I hubo otro estudio en Estados...
6: Manquen estudis d'aquestes característiques.
5: Sí, hubo otro estudio en Estados Unidos que os lo quería enviar, que no lo he encontrado, que era muy similar, los datos eran muy similares. Entonces, estamos ante una situación en la que hay muchos hombres que se sienten atraídos por niños y además actúan. Creo que en el estudio de Estados Unidos que era uno de cada 10 admitía. Lo admitía. Entonces, tenemos que actuar como ahora con el antivirus. Yo creo que habría que actuar de esta manera, de una manera radical, de una manera masiva, para poder erradicar el material de abuso sexual infantil y cortarlo de raíz y también atacar a todos los pederastas.
3: Dèiem que era molt important o que d'alguna manera era fins i tot necessari que els testimonis s'explicassin, tot i que era molt dur per ells en el Parlament Europeu per remoure en els polítics, no?, i que fessin alguna cosa, i hem recollit...

0: en poques hores després de ser amenaçat en línia per unes fotografies compromeses d'ell mateix, que supos que havien aconseguit els propis abusadors. No? Són tres exemples de tres casos, no?, de persones que han estat d'alguna manera abusada, que no sempre és de manera física que te puguin abusar, que a vegades és que t'amenacin o que, no?, aquest assetjament des que parlam, a vegades no només és que te toquin o que t'agredeixin sexualment, que sinó que t'amenacin i d'alguna manera te condicionen sa vida, no?, per dir-ho d'alguna manera, Patricia.
1: Sí, te condicionen la vida totalmente. Y aunque no te toquen, aunque el abuso sea verbal, te pueden obligar online a quitarte la ropa. Te pueden obligar, ahora mira, métete este micro en la boca. Coge a tu hermano pequeño y hazle esto. Coge el perro y haz lo otro. Te pueden obligar, te manipulan, te amenazan. En cuanto les das esto, la amenaza escala, lo que te piden escala, y al final, pues bueno, pues hay niños que se quitan la vida.
2: I aquests testimonis serveixen per posar cara, per saber que darrere les xifres hi ha persones amb molt de patiment, però que també gràcies a aquestes persones se pot visibilitzar un problema a una entitat tan important com és el Parlament Europeu, i a partir d'aquí se poden prendre mesures. Patricia Cordona és activista i sempre mos du el resum del que ha passat al Parlament Europeu respecte a aquesta situació que ens afecta a tots. Patricia, un gust tenir-te com sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Fem una petita pausa per publicitat i parlam d'estafes bancàries, que malauradament se troben a l'ordre del dia.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
0: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
3: Com ho fas per triar aquestes històries?
4: Això és una bona pregunta personal.
3: Com s'entén el concepte de buit?
5: És una molt bona pregunta.
3: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
6: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
3: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
7: Això és una gran pregunta.
3: Bona pregunta.
8: Això és una molt bona pregunta.
9: És una de les preguntes difícils de contestar.
3: Te sap greu contestar?
8: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
10: Divendres a les 7 i mitja, viu amb esportes en joc la prèvia de la Champions de l'Iller Balears Palma Futsal.
11: A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
12: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
10: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
11: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb esportes en joc.
0: El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 28 minuts. Continuem parlant de les estafes. Vos dèiem abans dels anuncis que s'han convertit, malauradament, en una pràctica habitual, molt difícil a vegades de detectar. Cada vegada són més sofisticades. I és vera, Joana, que qualsevol pot caure a la trampa.
1: Tots hi poden caure, malauradament. I és que també l'enginy dels delinqüents ha evolucionat fins a tal punt que en moltes ocasions les estratègies són molt efectives i molt realistes, a més. En aquest sentit, un dels trucs més amplats, més utilitzats pels ciberdelinqüents són les cridades telefòniques. A través d'elles, l'estafador és capaç d'enganar la víctima i sostreure tota la informació personal necessària, com, per exemple, dades de bancàries o, xisco, fins i tot contrasenyes.
2: Així és, la Policia Nacional ha tornat a advertir d'aquesta situació que afecta molts usuaris i que acaba buidant una part dels comptes corrents. Saludam, d'una banda, Cristina Borrallo, la portaveu de les entitats Asofin i Futurolegal, i de l'altra ens acompanya Toni Traveria, company d'aquesta casa i director del programa Emblemàtics. Com estàu?
3: Bon dia.
2: Cristina, en Toni va rebre un SMS assegurant que se li havia carregat un import de 1.900

0: 89 euros. Un càrrec que, evidentment, ell no va fer. Clar, Toni, què va passar? I sobretot, no sé si sol ser una cosa molt habitual que la teva entitat bancària, qualcú se pugui fer passar per el teu banc i enviar-te un missatge.
1: Uh-huh. Aquí hem de recordar el que sempre comentam, que hi ha un doble delicte, perquè per una banda a l'entitat financera se li està suplantant la identitat i per una altra banda al consumidor se li està estafant. Per tant, és un doble delicte. L'únic aquí, la problemàtica principal és que la banca no sol anar de la mà del client, que és el que hauria de passar, i el que fa és directament exposar el consumidor a reclamacions que normalment acaben en el jutjat.
2: Què va passar, Toni?
3: Idò, aquesta situació que, com bé ha descrit en Xisco, va ocórrer concretament aquest dissabte passat, a les 5 i mig de l'hora baixa. Dic això de l'hora baixa i dissabte perquè té la seva importància, que jo crec que no és casualitat que sigui preferentment a les hores baixes en què les entitats estan tancades i un dissabte en què, per definició, estan inhabilitades. No? Aleshores, el que va passar en aquest cas concret, amb un precedent que explicaré, és que, com deies, Xisco, vaig rebre un SMS amb una particularitat, que aquest missatge em va arribar a través del canal oficial de la meva entitat financera. Vull dir amb això que li dono tota la credibilitat i tota l'autenticitat. En aquest cas no, per què? Perquè jo fa 3 anys, els farà concretament el 19 de juny, me'n recordaré, de l'any 23, pel procediment idèntic, vaig rebre igualment un SMS, llavors era un enllaç, vaig clicar en aquest enllaç pensant que era un agent autoritzat, com així es va identificar la persona amb qui vaig contactar, i em van treure una quantitat respectable de dubbers dins de la meva modesta economia. Finalment, la broma ha quedat en 2.000 euros, que ja no faig compte a recuperar, però així està. Aleshores, amb aquest antecedent, en aquest cas, vaig rebre el missatge, hi havia un número de telèfon, i em deia, quan deies, aquests 1.980 no sé quants, si no hi estàs d'acord, telefona a tal número. Jo vaig pensar, sabent que era el modus operandi, efectivament, telefonaré, però gravaré la conversa, i em faré el boig, el desentès, i com que vull picar l'ham, diguem, no?, li vaig seguir el corrent a la conversa, el senyor superatent, superamable, em parlava
2: de
3: vostè.
2: Molt preparat, hem de dir, eh? Molt preparat, molt perquè
3: sí, sí,
2: he pogut sentir la conversa i semblava perfectament un agent de la banca, eh?
3: Totalment, sí, sí, s'identifica així des d'un segon zero fins al final. De fet, ells diu, alerta, no facis això, no facis allò altre, perquè els ciberdelinqüents actuen així. I finalment em deia, aquesta conversa és gravada per també garantir l'autenticitat d'aquesta telefonada i el meu paper com a defensor, en aquest cas, de la causa del client, que, com deia la Cristina, ben lluny d'això. I el sentit de desprotecció que, com a client, i no parlo tant a títol individual, que també, sinó col·lectivament, aquest sentiment d'indefensió davant d'aquestes pràctiques fraudulentes és molt acusat i jo crec que algú, començant per les entitats financeres, hi han de prendre mesures dràstiques i urgents.
0: Perquè els nostres oients i els nostres telespectadors se'n facin una idea, ho comentava en Toni, ell decideix gravar la conversa perquè sospita. Nosaltres no escoltam un bossi ara en què el ciberdelinqüent li explica com cancel·lar l'operació per evitar aquesta estafa. Escoltau.
4: Un momentito, estaría aquí mirando cómo retener y cancelar la operación.
3: Sí, claro.
4: De acuerdo.
3: Sí, sí.
4: Le aparecería vía SMS. Le aparecería algo parecido para cancelarlo.
3: Sí,
4: ¿le habría llegado?
3: Sí, sí, sí, ahora
4: para
3: mismo.
4: Para retener la operación de 400 euros, me aparece aquí que tendríamos que utilizar una opción de sacar dinero sin tarjeta. El agente le guiará en llamada.
3: ¿Pero cómo la opción de sacar dinero?
4: No, no es sacar dinero sin tarjeta. Es en esa opción que le aparece la opción de retención del cargo. Porque habrían intentado realizarlo así.
3: Claro.
4: De acuerdo, usted me dice cuando entra la app y yo le guío para realizar esa opción de cancelación.
3: Sí, mire usted, yo le estoy grabando a usted porque usted, el ciberdelincuente es usted, yo soy periodista, sin vergüenza.
2: Ya te veo directamente. Claro. La conversa. És evident que penja, no, Toni?
3: Sí, sí.
2: Quan t'escolta, penja ràpidament.
3: Quan va sentir la paraula gravació, va ser ell que va penjar.
2: Però ja duia uns minuts, clar,
3: perquè
2: 5
3: minuts, sí, sí.
0: Perquè té bon investigador, però tot una que veies que ja havies de posar número de compte, clar, i que ja volaven 400 euros, vas dir, fins aquí, la meva investigació.
3: Efectivament. No em demanava en aquell moment precís el número de compte, sinó accedir a l'APP, però llavors, efectivament, et donen un número clau
2: ja
3: i ja entren al compte, que és el que em va passar fa 3 anys, i allà tu pots tenir...
2: Ara t'ho imagina, a tu t'ha passat, a tots ens ha passat d'una manera o d'una altra. Imagina, Cristina, que aquesta cridada, en el que jo, de veritat, és una persona superpreparada, ja en el final, com si diu en castellà, se le ve el plumero, però durant la primera part de la conversa no tens per què sospitar. Imagina que aquesta cridada li arriba a una persona major, o una persona que està esperant una transferència important. Ostres! Que dur, i està passant dia rere dia i no se pot fer res.
1: Sí, sí, està passant dia rere dia, a més, amb un nivell de sofisticació cada vegada va més enllà. Perquè fa uns anys nosaltres ja portem molt de temps amb reclamacions d'aquest tipus. Però sí que és cert que al darrer temps ja hem entrat a un nivell de sofisticació per correu electrònic. Perquè abans potser t'arribava un correu electrònic amb faltes d'ortografia. Ara també pensem que amb la IA, en la intervenció de la intel·ligència artificial, tot això s'està sofisticant molt més, no? Per tant, la persona quan rep ja aquesta trucada, aquest missatge, aquest correu electrònic, és que pica, i dona igual si la persona és major, si l'han cridat a una hora determinada o no. És que
2: perdona, just avui matí, perdona que t'interrompi, però Joana Maroto ha rebut un missatge d'una clínica, veritat, diguent, clic aquí per veure la teva analítica, una cosa... Evidentment, tu no tenies una analítica pendent.
5: Jo no tinc
2: pendent,
5: assegurança privada.
2: No tenies, però tu imagina't que estàs esperant una analítica important, no? Ja tenen les teves dades. O sigui, que ho fan no només a través de bancs, sinó a través d'hospitals, a través de qualsevol cosa, qualsevol excusa per enviar-te un link i que tu cliquis i ja tenen les teves
3: Marta,
2: dades.
3: Jo aquí incidiria en el que he dit anteriorment, que aquí utilitzen, i com a mínim jo crec que part de responsabilitat, ja no diré culpa, les entitats financeres tenen, perquè els hackers o els ciberdelinqüents utilitzen les xarxes, en aquest cas els canals de comunicació oficials de les entitats financeres.
2: Clar.
3: Aleshores, clar, i amb un altre incís, un altre matís diferencial, que no donen quantitats pel públic comú mínimes, no parlen de 100 euros o 50, que dius, ah, ja ho miraré demà, sinó que parlen de 2.000 o 3.000 euros, et posen en alerta, et posen en estat de xoc, que és el que a mi em va passar fa 3 anys, i per mi, com jo sempre poso l'exemple, jo no sóc informàtic, jo no entenc massa d'ordinadors més que encendre'l i apagar-lo i teclejar. Si jo tinc un problema a l'ordinador i vaig a un informàtic i em diu que aquest ordinador s'ha de resetejar, jo compliré el que ell em digui, o faré el que ell em digui, o deixaré que faci el que ell ordeni. D'igual manera, si l'agent autoritzat de l'entitat financera diu procedim d'aquesta manera o d'aquesta altra, jo, amb confiança cega, a priori, evidentment ara ja no.
1: És que això que comenta Antoni és important, perquè parlem que la llei de serveis de pagament parla d'una responsabilitat quasi objectiva que té l'entitat financera. És a dir, l'entitat financera, quan un client diu jo aquesta operació no l'he autoritzada, té la càrrega de provar que efectivament ha estat així. Per tant, estem parlant de que la banca sí o sí responsable. Partim de que és responsable, i això ho ha dit, a més, el Tribunal Suprem l'any passat, fa un any, el 9 d'abril de l'any passat, una sentència demoladora, pacífica, és a dir, a partir d'aquí totes les audiències provincials s'estan acollint. Per tant, la banca és responsable, i aquesta idea l'hem de tenir molt clara, i en aquell cas de lo que li ha passat amb ell, clarament, l'interfàs de l'entitat financera, el canal de missatges habitual amb l'entitat financera. Per tant, aquí, en aquest cas, aquesta entitat és responsable d'això que ha passat.
5: I, Cristina, amb aquest àudio, amb aquesta gravació que ha fet en Toni, podria servir de prova per la denúncia? Podria ajudar, no sé, en el moment de litigar, no? I de cercar depurar responsabilitats, o no valdria en aquest cas una prova d'aquestes?
1: Són proves que nosaltres aportem en el procediment. Normalment la gent no arriba a el que ha fet ell d'arribar a gravar. Normalment ens quedem en prova escrita, però si tenim gravacions perquè hem pogut arribar a gravar aquesta conversa i finalment s'ha produït l'operació no autoritzada, aquesta conversa l'hem de portar al procediment. Nosaltres ho fem i això ens va molt bé, no? Perquè pensem això, que una cosa és l'estafador, que sempre hi ha gent, no?, que funciona d'aquesta manera, però aquí hem de focalitzar sobretot a la banca, que és la responsable de que això no passi. O sigui, la llei el que te diu és que has de tenir la cautela, la guarda i custòdia de les credencials, de les dades del teu client, i l'has de protegir. Per tant, si això ha passat, perquè s'ha consumat el fet, aquí la banca ha de respondre, sí o sí.
3: Que volia afegir el que comentava na Cristina, que un amic, company de la Policia Nacional, amb el qual tinc una certa relació, li vaig comentar el fet, igual que fa 3 anys, i en aquest cas li vaig passar la gravació i la captura d'imatge, que va ser l'AM que utilitzen els ciberdelinqüents, no? I em diu ell, en castellà, mi colega de delitos tecnológicos em diu que no es pot fer res perquè no s'ha produït l'estafa i perquè s'actuaria quan aquesta hagués tingut lloc per aturar la transferència indeguda. Diu, en tot cas, sí que utilitzarem aquesta gravació per formació interna de casos reals.
2: Home, que el manco pugui servir per ajudar altres persones, i per això sempre fem aquesta tasca didàctica, perquè li pot passar a qualsevol. Hem de desconfiar... Bé, jo crec que ja han tornat uns desconfiats, que a vegades te criden de veres. D'una com... I tu ja penses que deu ser un estafador, perquè és vera, eh?
3: Passa així, sí,
2: passa així, ja desconfies de tots els teus correus, de tot... A mi
0: es
2: me
0: que,
2: passa,
0: no,
2: i soc superconfiada.
0: A mi m'agradaria saber com han passat... jo ara penso en aquella pel·lícula de Lina Morgan, li llamaven La Madrina, com han passat del timo de la estampita, que amb aquest tipus d'estafa sempre hi havia una mica de piqueres que també per part de s'estafat en aquesta espècie com a de professionalització de s'estafa. En els meus ròpids, sense anar més lluny, va haver de canviar de companyia de telèfon, perquè d'una companyia de telèfon el varen telefonar per dir-li una sèrie d'històries, ell va dir que no, que no, que no, i al final li varen canviar, i llavors resulta que si tu decideixes denunciar, te quedes, crec que són 3 mesos fora el teu número. I clar, si ets un autònom, com és el cas de la meva parella, no pots estar 3 mesos sense el teu número principal, perquè és on tens els teus contactes, jo no tens tot, i acabes empassant-te amb quin tipus de granots, perquè no has d'anar prou viu, però tampoc és un tema d'anar viu o no anar viu, és que ningú t'ha d'estafar. Aquest és el problema, Cris. Hi ha qualsevol tipus de tips que puguem aplicar? És a dir, si mos xerren amb una cosa que s'havia de fer molt aviat, si mos demanen dades personals, si són dels bancs, suposo que ja les tenen. I ha d'haver... Tenim 4... S'idioma. Jo sempre ho tenc tot en català. I quan me comencen a arribar coses en castellà, sé que no és per això. Perquè jo tota la meva comunicació la tenc en català. Per tant, si ja és en castellà, jo ja és com una espècie de primer tallafoc, per dir-ho de qualque manera, que posen aquestes coses. Però hi ha qualque truc que ara qualcú que sigui escoltant la ràdio o mirant la tele digui, escolta, no hi cauré, gràcies a la Cristina Borralla.
1: Sí, doncs hem de mirar molt. Si som per conversa telefònica i te criden i te telefonen, convé, si tu ja estàs detectant que algo raro ja penja, i directament cridar a la teva, si tens oficina bancària, a cridar a la teva oficina, aviam què ha passat. Nosaltres mateixos van tenir en els despatxes, a compte dels despatxes, és a dir, el despatx professional van tenir un intent de phishing. Nosaltres el que vam fer és penjar directament a través del muro de la banca interna del propi banc, van penjar, van bloquejar, tancar i van parlar amb l'oficina. Efectivament, era un intent de... Per tant, si és per via telefònica, penjar, trucam a l'oficina, trucam al nostre gestor. Si és per la via de correu electrònic, mirar el domini, importantíssim, perquè normalment el domini arroba el banc que sigui, normalment no és correcte. També estan arribant molt de correus electrònics suplantant la identitat de la Seguretat Social i d'Hisenda. Per tant, també molta cura, però sabeu, en el domini del correu electrònic. I si és per missatge, tenir cura. Normalment arriba, com li va passar a Antoni, el mateix canal de missatgeria. Mm-hmm. Doncs també no fer cas, no clicar. Els bancs estan informant perquè estan ficant dobbers, estan invertint en seguretat, un poc tard, però ho estan fent, i per tant, tenir cura d'això. I si no, penjar, trucar al banc, trucar a l'oficina i ens informem. Clar. Però no cliquem, no cliquem.
3: Clar, amb un matís que és el que jo deia, que clar, és una quantitat respectable, per una persona normal, 1.900, 2.000, 2.500 euros, com tu deies, Xisco, jo efectivament la meva entitat m'informa de qualsevol operació oficial i rigorosa en català, en aquest cas era en castellà, però quan tu veus una quantitat, tu no repares en aquell moment
2: no
3: si és en
2: pensar.
3: Castellà. Home, si és en xinès, sí.
0: Tu penses, però... me volaran 2.000 euros, me faran aquí un forat que ara mateix no puc controlar, vaig a resoldre aquest tema, clar.
3: I llavors, el darrer punt, en aquest sentit, que dèiem això, no?, d'efectivament telefonar a la nostra entitat financera, que si actua com toca, ens ha d'atendre, però què passa? Que per això deia, ho fan hora baixes, o en el meu cas,
2: no
3: dissabte.
2: No tens marge, i tens el diumenge per patir fins que arriba dilluns i pots fer la denúncia, pots reclamar, pots parlar amb la teva entitat. És una tasca molt didàctica la que feim. Cristina sempre mos ajuda cada setmana.
0: I si vol arribar un missatge de papà, necesito euros,
2: no és el vostre fill. O papà, m'han canviat el mòbil, l'he perdut i tenc aquest altre, igual. Sí. Desconfiar, sí, malauradament és l'única manera ser desconfiat davant qualsevol dubte. Toni Treveria, moltíssimes gràcies per compartir el teu testimoni.
3: Només faltaria, per això ho hem fet, perquè tothom en tingui constància i que tots anem molt alerta. És trist perquè a vegades desconfiem de que no hem de desconfiar, però...
2: I que li pot passar qualsevol, això també ho feim èmfasi. Cristina, moltes gràcies. Bon cap de setmana a tots dos. Ja. Uns consells i tot d'una parlam de si haurien de tornar més el paper a les aules. Ja hi ha alguns països que han donat aquesta primera passa. Parlam tot d'una amb professors.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
6: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
7: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
5: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
6: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
5: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
6: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia. IB3 Ràdio.

0: Parlam d'educació i del debat sobre les pantalles dins les aules. Suècia ha decidit fer una passa enrere a la digitalització escolar i tornar als llibres de text tradicionals.
1: Sí, Mar, totalment. El govern suec inverteix més de 100 milions d'euros per reduir, per tornar enrere i llevar les tauletes i els ordinadors, especialment a l'etapa infantil i de primària, després de detectar problemes de comprensió lectora, d'atenció i de retenció de continguts entre els seus alumnes. El model aposta ara per reforçar allò que sempre havien fet, que és la lectura en paper, l'escriptura a mà, i també les biblioteques escolars, que tornin les biblioteques. Les pantalles no desapareixen, però sí que es limitarà el seu ús de manera puntual.
2: Un debat que també ha arribat aquí, on algunes comunitats autònomes ja han començat a restringir el temps que passen els nens davant les pantalles a les escoles. Per analitzar aquest canvi de model i saber si les aules han anat massa enfora en la digitalització, avui ens acompanyen dos professors veterans. D'una banda tenim aquí en Antoni Ballester. Toni, com estàs?
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com sempre, un plaer comptar amb tu. I en connexió remota tenim en Maria Antònia Nicolau, també una professora d'aquestes de Pinyol Vermell, que també de vegades connecten nosaltres per parlar d'educació. Maria Antònia, com estàs?
4: Molt bé, bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
2: Començaré per en Toni, que tens just aquí de vora. Què t'assembla, Toni, que un país com Suècia hagi decidit fer anques enrere amb aquesta excessiva digitalització, perquè han descobert que els nins ja ni retenen, ni escriuen, ni llegeixen, i d'aquí no res ni pensaran, perquè tot ho farà una màquina?
3: Bé, m'assembla bé. Sembla bé que ho facin d'aquesta manera. El que passa que ho podríem haver pensat abans. Jo crec que la innovació educativa, tots els canvis que se facin amb educació, primer s'han de provar a petita escala, amb un professor a dos, a dues aules allà on no se pot fer mal, després quatre o cinc professors, després amb vuit, després amb 20, amb 24, de manera progressiva, per assegurar molt èxit. Canviar les coses a gran escala, d'una manera ràpida i sense un grup control o fer grup control abans, és evident que després haurem de tornar enrere o ens donarà problemes.
1: Clar, el debat, Maria Antònia, sempre és una mica el mateix. No ens poden quedar enrere, perquè si quedam enrere no ens avenim a la realitat que estem vivint, però també, d'altra, és si han entrat massa o massa prets les tauletes, els ordinadors, les pantalles dins les aules. Tu penses que han fet massa via a frissar, a voler-se, per exemple, com els suecs, que ara tornen enrere i, per ventura, nosaltres haurem de fer el mateix?
4: Bé, bon dia. Sempre les modes mos han agradat molt. I quan ve una innovació, sobretot si ve dels països nòrdics, mos sembla que ha de ser el millor que mos pot passar. I a vegades, com ha dit el professor, el senyor Toni Ballester, sense fer abans un mirar, veurement si anirà bé o no, ja vam implantar. Llavors, quan s'ha fet massa ràpid, el procés no ha estat assimilat a poc, i això provoca que, quan veuen les conseqüències, volen tornar enrere. I el que no poden fer, crec jo, és tot el dia anar avant i enrere, perquè això un poc destorba el procés educatiu de cada alumne. A més, a les cases tots sabem que avui en dia, per exemple, el que és en paper cada vegada n'hi ha menys, sinó que les famílies mateixes són les primeres que o llegeixen en xarxa o tenen els diaris en xarxa, i això el que provoca és que els fills també ho vulguin fer. Per tant, no només és l'escola, sinó que també és la societat la que està abandonant el paper. Quan en realitat, com molt bé l'estudi que ha fet Suècia, demostra que la lectura en paper, l'escriptura en paper i tot el que se fa manual té un procés més lent, però més llarg i més intens.
2: Sí, Toni, perquè sempre me recomanaven a mi, els meus mestres, els meus professors, quan prenguis apunts ho has de fer a mà, perquè se va parar de moda prendre apunts amb ordinador. Clar, eren més moderns, a mi també m'agradava, me'n recordo segon de carrera, estar allà en l'ordinadoret, però no te'n recordaves igual allò que escrivies a màquina, que després si tu agafaves els apunts a mà i després te feies tu els esquemes. Clar, l'escriptura també ajuda a fixar molt bé els conceptes, cosa que ara s'havia perdut una mica.
3: Clar, és així. Molt de cursos de professorat o conferències allà on anem els professors prenen nota del que anem dient. Això és important perquè encara que després no ho tornen a revisar, el procés d'escriure o de prendre punts a un moment donat és molt important. És important que els estudiants i els joves, no només a nivell universitari o els adults, sinó des d'infants, des de primari i també a la secundària, prenguin apunts del que el professor explica o diu, perquè no tot està també en el llibre de test.
0: Això ens passarà factura. Jo estic segura, perquè ja està passant. No sé, Maria Antònia, si estàs d'acord, per exemple, en els canvis. Vosaltres que vareu donar classes en un temps on les pantalles no eren el dia a dia, com és ara, però està afectant, per exemple, a la capacitat de concentració? Ja diuen que sí, i de fet manquen alguns estudis, perquè jo crec que els efectes sortiran fins i tot després, però mos està afectant en aquesta concentració.
4: Totalment d'acord. Jo crec que la pantalla mos exigeix com una atenció, a més, a elements que pintura són molt secundaris. En canvi, tot el que tu has d'atendre des de la visualització i escriure manualment t'obliga a tenir una atenció d'una manera més sòlida. I això afavoreix que el nostre pensament vagi en el ritme que toca i no en el ritme accelerat que de vegades mos demanen les màquines. La màquina fa molta via, mos canvia de pantalla en un moment és altre. I els atlots això tenen una rapidesa en sofer-ho molt grossa. En canvi, quan nosaltres tenim un llibre davant, llegir a poc aquell tema, aquell punt, i llavors es processa-lo i expressa-lo en les teves paraules per escrit, obliga a fer un repensament de lo que tu estàs dient. I a més, avui en dia hem de tenir en compte lo de la intel·ligència artificial, com això sí que encara ja és que lo que va és quasi fer la feina a l'alumna. L'alumna quasi bé no processa res. I això sí que me preocupa. Per tant, jo sí que estaria d'acord en tornar en els llibres quan te van millor.
1: Toni, Anna Maria Antònia, en el principi, que mos apuntam a qualsevol moda perquè mos agrada estar a la moda, no? I que abans de verificar o de veure si funciona o no, pues mos hi apuntam i mos hi afegim, sobretot si ve del nord. Ara bé, els pares estan preocupats ara mateix? Penseu que els pares tenen inquietud, qüestionen ses pantalles o no són conscients de que, per exemple, els seus fills se concentren manco, aprenen d'una altra manera, tenen manco retentiva i fins i tot, que no ho han dit, fan més faltes d'ortografia, no? Sí. Perquè abans la gent arribava en el batxillerat o a la universitat pràcticament sense faltes d'ortografia. Ara el nivell ha hagut de baixar moltíssim perquè arriben a la universitat amb moltíssimes faltes d'ortografia.
3: Mira, jo penso que és important la lectura, l'escriptura, el dictat, el copiat, la cal·ligrafia per tenir bona lletra. Això també és molt important. I des de l'any 2018 hi ha investigació pionera a la Universitat de València i l'Institut Tecnològic d'Israel, que ja demostrava la superioritat de l'aprenentatge en paper per sobre de l'aprenentatge digital. És vera a partir de material digital. És vera que tota la informació en test o visual digital permet molt poder-ho transportar d'un lloc a un altre, la facilitat de transport, poder acumular una quantitat de llibres molt grossa dins un espai molt petit, però la lectura interioritzada, la lectura lenta, la lectura progressiva en els llibres és molt més eficaç. De fet, la informació bona, la informació bona dels diferents temes, ara, per exemple, amb educació és molt clar, però també deu passar també en molt d'altres temes, està en paper. Perquè, sobretot, també els autors que volen que la informació que publiquen s'aprofundesqui en vez de que se llegesqui de manera superficial, publiquen només en paper.
2: Jo m'acosta d'entendre que la gent no volia escriure perquè a mi allò que m'agradava més d'anar a escola era poder comprar bolis. De fet, ara tinc 46
0: encara
2: anys.
0: Encara té aquesta mania.
2: I tot el dia com
0: perdó,
2: bolis...
0: Perdó, gomes... petit parèntesi. Avui duu un, que és aquest model de bolígraf de tota la vida, però en la seva versió com a...
1: Daurada.
0: Exactament, com a premium.
2: És a dir, és
0: o sigui, clàssic, si t'agraden.
2: És clàssic en glamour.
0: És clàssic en glamour,
2: perquè jo penso que baleat som ara i tot. Però clar, a mi me'n record que si una cosa m'agradava era comprar bolis, pintures, escriure, i ara que en Toni feia referència en el copiat, jo no sé quantes vegades m'ho van castigar per xerrar classe, per això
0: no sé per què no m'ho sorprèn.
2: M'he dedicat a això, no sé quantes vegades m'ho van castigar fent un copiado. I clar, havies de copiar i ho havies de lliurar l'endemà a sa mestra, on és mestra. Això era impensable ara. No sé si vosaltres, com a professors veterans, ja heu notat a ses aules els problemes que tenen els nins, no només per concentrar-se, sinó a l'hora de fer un copiat, o a l'hora de fer un dictat, o fins i tot a l'hora de redactar quatre frases que s'entenguin, en certa manera.
3: Bé, el que entenem per escola tradicional de dictar classe, ampliar la pissarra, el quadern, el llibre de text i això de manera única, és una manera de fer classe que avui en dia la majoria de professors no molt funciona. El que funciona és diversificar, utilitzar diferents recursos, ampliar el llibre de text, ampliar un vídeo, ampliar, ara farem un còmic, ara farem un debat, ara anar donant diversitat en els recursos didàctics que coneixen molt bé tot el professorat de les escoles. Emplear tant el llibre de text com la pissarra, com cada un d'aquests recursos de manera única no funciona. També és important saber que el llibre de text, per exemple, és una cosa que és important utilitzar-la, perquè tampoc no se mos ocorreria que cap professor digués és que jo no vull ensenyar sense fer excursions o no vull ensenyar sense mostrar vídeos. El llibre de text és una cosa important perquè ets un recurs que mos reuneix en 10 o 12 pàgines cada un dels temes del curs i segons el currículum. És dir, i no només pels professors, sinó també pels alumnes és important.
1: Una cosa no lleva salta, però és vera que és difícil per aventurar a trobar aquest equilibri entre tecnologia i mètodes tradicionals. Maria Antònia, ja dèiem que tant Antoni com tu sou veterans, heu fet escola de la manera més tradicional i vos heu hagut de basar a fer-ho també o introduint noves metodologies, però te vull demanar com t'imagines tu l'escola d'aquí 10 anys, per exemple. Com t'imagines que serà la manera de fer classe, la manera que tindreu els professors d'ensenyar, d'explicar i sobretot de fer entendre als alumnes que no tot passa per una pantalla.
4: Mira, jo d'aquí 10 anys m'imagino una aula oberta, allà on el coneixement entra per diferents formes, digital, en paper, de la manera que sigui, però allà on hi hagi persones que acompanyin en el procés en cada moment. Hi ha un element molt important aquí en la Suècia que parla de la importància de la biblioteca i la biblioteca acompanyada. Jo crec que els alumnes també puguin entrar a espais no només digitals, sinó també allà on hi ha paper i puguin trobar informacions que els remetin a interessos personals, perquè avui en dia moltes vegades sempre se comença per un punt que interessa, i a partir d'aquí l'alumnat entra més a dins el tema i que siguin interdisciplinars i que tots els professors puguin tenir una formació mínima bàsica tant per utilitzar lo digital com lo d'un paper. Però sobretot que no s'oblidi que el paper és un element important de cara a la maduració personal de tot alumne.
5: En el darrer minut que ens queda, mateixa pregunta per Antoni, com s'imagina l'escola del futur?
3: Bé, jo crec que una de les prioritats de l'escola és l'alfabetització. Després la socialització, l'educació i feien els alumnes pensar. Jo imagino l'escola creativa, col·laborativa, en treball, en col·laboració i en pensament crític. Crec que això és molt important perquè és el que demana també l'empresa. L'empresa, les empreses avui en dia, l'altre dia un empresari deia és que jo m'aturo de créixer perquè no tenc gent suficient amb talent preparada per la meva empresa. I el que demana l'empresa és creativitat i treball en equip.
5: És així, hem de tornar tal vegada més al paper perquè reforça la concentració. És un debat que hem mantingut avui amb professors ja veterans que ens han aportat la seva experiència al respecte. Molt agraïda, Toni Ballester i Maria Antònia Nicolau. Moltíssimes gràcies a tots dos.
4: Gràcies a vosaltres, eh? Bon dia. Gràcies.
5: Igualment, gràcies. Per vosaltres. Bon cap de setmana. I que torni bon el paper. Que torni el paper. Jo cada vegada el trobo més a faltar. Per cert,
1: i escriure a mà.
5: Escriure a mà.
1: Llibretes, plaguetes, bolis de colors dorats.
5: I que siguin xulos, com els d'en Cisco. Visque, jo no m'he acostumat mai a l'e-book,
2: visque el glamour en el món dels bolis, sempre.
5: Notícies a la ràdio, publicitat a la tele, torna tot d'una a la tercera i darrera hora del programa.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, començam amb novetats de l'àmbit laboral. El sector del comerç tindrà una pujada salarial del 14% en 4 anys amb possibilitat d'un punt més el darrer any. És l'increment que, segons Afedeco, s'hauria preacordat aquest dijous amb els representants dels treballadors.
2: Patronal i sindicats estan reunits en aquest moment a Palma per tancar el nou conveni col·lectiu que ha de beneficiar unes 70.000 persones a les Balears. Escoltam el vicepresident d'Afedeco, Bartomeu Cervera, i el representant d'UGT, José García Relucio.
3: 14 en 4 anys, més un punt de revisió el darrer any. Això és oferta econòmica. Però després hi ha una sèrie de coses que lògicament s'han d'anar incorporant, com, jo que sé, mobilitat social, per exemple, fent distintes coses, però la base, que era el tema econòmic, és el que està resolt.
4: Hasta el rabo todo estorbo, entonces vamos a esperar a que se avance la reunión de hoy. Pero bueno, yo creo que no habrá ningún mayor problema en ratificar el acuerdo de la mesa técnica de ayer, que establecía pues unas condiciones muy beneficiosas para todas las trabajadoras y trabajadores del sector y también para las empresas.
1: Canviant de qüestió, les Balears han batut un nou rècord de pressió humana. Ha estat el mes de febrer amb 1.320.000 persones a l'arxipèlag. Aquesta xifra es va assolir el dia de nou i supera en gairebé en 12.000 persones la dada de l'any anterior, segons l'Ibestat.
2: La mitjana de febrer va ser d'1.290.000 persones. Representa aquesta dada una pujada de 8.200 persones més respecte a la mitjana de fa un any.
1: D'altra banda, l'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Quecles al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
2: Quecles s'ha mostrat molt crític en la FAPES. La Federació de Pares i Mares d'Alumnes els acusa d'utilitzar el cas i les famílies per fer una campanya contra la conselleria.
5: Tenim una associació que es diu FAPA, que ha trobat aquí un filon. Així de clar, ha trobat un filon. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. És evident que cada dia surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema.
1: I pel que fa a la darrera hora del brot d'antivirus, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta sintomatologia compatible amb el virus. Es tracta d'un home que es troba a Tristan da Cunha, l'illa més remota del planeta i al bell mig de l'oceà Atlàntic. Allà va fer escala al creuer a l'abril.
2: De confirmar-se el cas, seria el tercer britànic que dona positiu després que altres dos homes d'aquest país també s'han vist afectats. Són dos dels que romanen ingressats, un als Països Baixos i l'altre a una UCI de Sud-àfrica. En canvi, l'hostessa holandesa en símptomes ha donat negatiu en la prova. Tenerife continua preparant-se mentrestant per l'arribada del vaixell aquest diumenge. La ministra de Sanitat, Mònica García, en una entrevista avui a Ràdio Nacional, ha assegurat que cada dia que passa i a manco risc surten infectats entre el passatge.
6: Ese dispositivo tiene que ver con que no haya ninguna persona que necesite una atención sanitaria urgente. Entendemos que no va a ser así porque las personas han salido de Cabo Verde todas asintomáticas, teniendo en cuenta que llevan muchos días en el barco y que, bueno, pues entendemos que el riesgo de que hayan sido infectados cada día que pasa es más bajo.
1: Són les 11:04 minuts, més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, amb Marta Grau.
2: Onze i cinc minuts, tercera i darrera hora de programa. Volem xerrar-vos del rànquing que ha fet la plataforma Remitly sobre els països més educats del món.

0: No hi ha hagut moltes sorpreses, han de dir. El Japó és el país més educat del món i Espanya ni tan sols ha entrat al top 20. És una d'aquestes les conclusions de les quals ha arribat un estudi internacional elaborat per la plataforma Remitly, que ha demanat a més de 4.600 persones de 26 països que llocs associen amb més cortesia, respecte i bones maneres.
1: El rànquing el lidera el Japó, seguit de Canadà, el Regne Unit, també hi apareixen Alemanya, Suècia, Austràlia i Nova Zelanda, i Espanya queda en la posició número 22 per darrere de França o del Brasil. L'estudi no analitza només l'educació respecte a l'educació formal, sinó sobretot els petits gestos quotidians, la paciència, el tracte amable, el respecte als desconeguts o la manera de relacionar-se en espais públics. Segons els autors de l'informe, aquests detallets són especialment importants per a les persones que arriben a viure a un altre país.
0: Ara bé, hi ha una dada curiosa. Tot i que quedam fora dels 20 primers llocs, els espanyols tenim una percepció molt alta de la nostra pròpia educació. De fet, Espanya apareix entre els països que millor es valoren a si mateixos en aquest aspecte. I mentre alguns han de dir que són pres amb humor, han de dir que el debat ja està servit a les xarxes, i volia demanar-vos, som realment, com a país, menys educats o senzillament és que som més directes i mediterranis? Abans de començar per un Joan Amaro, Marta Garau, tu que també molt mediterrània.
2: Som menys educats, estic convençuda. M'estic convençuda, sí, sí, totalment. I no tinc cap dubte.
0: I no mos n'amagam, eh?
2: No mos n'amagam, ni molt manco. Jo he tingut problemes, ja ho he dit abans, al cotxe, però també, per exemple, a les coves del súper. No dic res per no discutir, però la gent va i se fua. A les totes, a cola... sí, crec que és una qüestió d'actitud, d'educació, sobretot d'educació.
0: Tenim tendència a fer-nos molt els ofesos. Ho dic perquè, per exemple, jo tenc una mare amb mobilitat reduïda que va en crossa. Jo, quan vaig a un 15 grans centres comercials, com que ma mare va en crossa, tenim dret a passar per una cua determinada, i al darrer pic que vaig anar, va venir un home a tocar-me l'espatlla i me mira i me diu que vaig jo, i jo només vaig assenyalar la crossa de ma mare i li vaig dir, vau la crossa, mos toca a nosaltres preferent. I el tio me diu, no hace falta ponerse así, i li dic, i m'ho dius tu que m'acabes de pegar un cop a l'espatlla per dir-me que m'estava colant a la coa. Clar, això, com diria mo mare, hauria pogut acabar com un 2 de mayo. Però jo vaig evitar-ho i ho vaig deixar així i ja no va avançar més. Però tu series capaç d'anar a un desconegut a tocar-li l'espatlla? Jo el que faig és una cosa com a diguéssim, tangencial. Jo me'n record que vaig fer el camí de Santiago amb les meves amigues, havies d'anar a cercar la Compostela, i hi havia una coada, i nosaltres hi vàrem anar a cercar el primer dia que varen arribar amb les motxilles, amb tot. I tu veies gent que arribava superfresca, com a molt dutxada. Jo vaig dir, a mi això no me quadra. I clar, jo vaig dir, jo no, però discutir. Però només vaig dir en veu alta, ui, creo que alguien se está colando. No te preocupis, que ja hi va haver tres lleons que se varen a fuar i varen engegar aquestes persones de la coa. A vegades, no cal que tu t'impliquis, no. Però és cert que com a país... com a societat, és molt fàcil encendre la guspira del conflicte.
2: Jo no demano arribar al nivell de Japó, ni molt manco.
0: És que el Japó té coses... té contrapartides que a mi no me semblen que com a país siguin molt envejables.
2: Allà tenen un tracte super específic per a les persones majors, fins i tot el llenguatge que utilitzen aquests kanji són diferents per quan escriuen o el text va dirigit a persones majors, hi ha un respecte màxim. No estic dient que arribem en aquest extrem, però sí una mica més.
1: Jo també vull dir una cosa. Manco paciència, manco tracte amable, manco respecte en els desconeguts. Crec que això és igual a més crispació, més nervis, més a força per qualsevol cosa. I jo crec que allò que necessitam és més flow, més slow flow, i per això necessitam més Jennifer López.

0: riuràs, però una miqueta de flow cada dia, una miqueta de ball, una miqueta de slow flow,
1: que
0: una miqueta
1: cau.
0: De tal...
2: Saps què se necessita? Una miqueta més de mel. Perquè una bona paraula desactiva qualsevol conflicte.
3: Sí.
2: Quantes vegades
3: sí,
2: no t'ha passat jo, que he tingut tots en el cotxe diverses vegades, no és el mateix de ballar i dir tu, tal, què fas, què has fet, que dir, escolta, me sap greu. La persona està emprenyada i dic, tens raó, me sap greu. En el tercer me sap greu ja no hi ha discussió, ja no hi ha disputa,
3: sí,
2: ja no hi ha res. També estaria bé assumir responsabilitats i ser una mica més amables amb la gent. Què t'acosta?
0: Més quan, empatia.
2: Sí, què t'acosta? Quan trobes a qualcú com estàs, guapo, ja està. És que, de vegades, el món no necessita res més que una ditadeta de mel. O el manco a mi, com a concepte, m'ha funcionat.
0: És que també t'he dit una cosa, i això se pot aplicar a tots els moments i llocs de la nostra vida. Per exemple, la feina, que te tractin amb amabilitat, clar, o amb respecte, o que t'ho facin tot... Jo, a mi m'ho bloqueja moltíssim que te tractin malament. Clar,
3: totalment.
0: Al final és molt
3: no
0: important
3: és necessari
0: estar...
3: Parlar... Parlar malament, alçar la veu, és que és veritat, no és necessari.
0: Més
3: perquè
0: flau,
3: dius,
0: flau.
3: Bueno.
2: No diré res en directe, perquè m'interessa arribar a final de mes contractat, però
3: perdona
2: que la meva
3: que
2: directora
3: digui.
2: I la meva subdirectora surtin aquí dient que la mobilitat és important de la feina, jo ho trobo molt destacable.
3: Mira, perdona, no te pots queixar, perquè si una cosa hi ha en aquest equip de redacció és precisament tracte amable.
0: Sempre conspiracions.
2: Per una vegada no faré broma. És cert que un bon ambient laboral és
0: importantíssim
2: per ser feliç.
3: I tant que sí.
2: No és tant allò que t'apaguen, que també és important, ara no hem de parlar aquí d'aquest...
0: No hem de romantitzar
2: res. No.
0: Romantitzem.
2: Ho dic perquè ara també no, és que hi ha tan bon rotllo que vos paguen en capital humà, me sap greu, però és capital humà no paguen ni les factures ni es vol moderns. Per tant, jo vull cobrar amb euros, però és cert que venir o anar a la feina amb il·lusió és important, no per no dir que no faràs feina en la teva vida, perquè jo no crec molt en aquesta màxima d'en Confuci, però sí que per anar-hi amb una mica més d'il·lusió i una mica més de ganes. Per tant, més amabilitat.
0: Què més poden demanar? Escoltar musiqueta, fent karaoke, entrevistar amb gent interessantíssima, estem... No poden demanar més.
3: I és divendres, i se nota a l'ambient.
2: Jo ara estic un poc regirant, no puc continuar. Per tant, poden parlar d'altres coses.
3: Parlar d'altres coses, i no? Vinga, parlar d'altres coses, perquè jo crec que ja que és divendres podem continuar amb música. Vos contam que el grup mallorquí Capella publica el primer senzill del seu nou disc d'estudi, una feina que arriba després de gairebé 3 dècades de muntats escenaris i que consolida la formació com un dels grans referents vocals de territoris de parla catalana.
4: Sona les notes de blues,
5: de blues,
4: pel compàs d'una harmònica coixa.
0: Idò, aquí teniu un fragment, un petit extract d'aquesta nova cançó, que és Morgan, aquesta cançó que dona nom en el disc Morgan. També està un homenatge al músic de blues Víctor Uris, desaparegut fa 2 anys. El nom del treball es presentarà aquest proper 23 de maig a l'Auditorium de Palma, i avui, com dèiem, volíem parlar una miqueta de blues i de flow, i per què no també de Capella.
2: Precisament per parlar d'aquest nou disc, de la trajectòria del grup i dels nous projectes, avui ens acompanya en Quim Domènech, membre de Capella. Quim, com estàs?
6: Bé, molt bé. Vosaltres?
2: Encantats de saludar-te, com sempre. I te volia demanar, que ja tenien ganes de nou disc de Capella, com neix aquest Morgan i, sobretot, què representa aquest disc dins la vostra trajectòria?
6: Bé, és un disc elaborat a foc lent, durant bastant... un parell d'anys, sempre havíem d'aturar aquest projecte per altres projectes més imminents, i al final hem aconseguit que sortís a llum. I és un trillat, ho dic, és un treball fet amb molta cura, amb moltes ganes, i això, i ara ja desitjant presentar-lo, quan tant és millor.
2: I per què vau voler dedicar aquesta cançó que ara escoltàvem, aquest Morgan, en Víctor Uris?
6: Va, també és un poc que els successos van venir així, no? Vull dir, en Víctor, lamentablement, va tenir una malaltia bastant greu i al final va deixar. I en aquell moment van pensar tot d'una en fer-li una cançó d'homenatge, però nosaltres tenim bastant de vincle amb ell, i havia col·laborat en concerts, en diverses presentacions nostres, concerts importants, ell havia col·laborat, i sempre havia hagut com molta química entre nosaltres, no? I vàrem fer la cançó, i a partir d'aquí, bueno, pues ha estat també un seguit d'aconteixements que han fet que al final el disc se digui Morgan.
3: Hi ha una història molt, molt emotiva al darrere, que tal vegada la pots recuperar i així la comparteixes amb nosaltres, la història d'un lloro i com els lloros a vegades recorden sempre les veus, no? I les repeteixen amb el pas dels anys. Què va passar?
6: Res, quan ens van conèixer en Cireix aquesta de col·laborar amb ell, vam anar a casa seva i bueno, la primera sorpresa, primer que ell, una persona totalment, com diria jo, independent, solvent, espectacular, o sigui, una lliçó de vida. Nosaltres ja eren seguidors seus de quan tocaven els Bluesville i altres bars, ens agradava molt. I clar, quan te vam veure en acció a casa seva i tal, ostres, increïble, no? I la sorpresa és que tenia un lloro, i era molt còmic, o sigui, anava repetint, cantant i tal, em va fer molta gràcia. I ja t'he dit que era com un... En Víctor creava com un univers que te ficava a dins de cop, era molt, molt... Tenia molta xispa, molt simpàtic, molt acollidor, i el lloro ja era, vamos...
3: Estim veient seguint, el lloro aquí
0: que
3: a...
0: Que forma part de la portada del disc.
3: Preciosa,
0: i també
3: per cert, eh?
0: Que anuncia aquest concert el proper 23 de maig a l'Auditorium de Palma. Mos costa que hi ha molta de gent que té ganes de capella i té ganes de veure els escenaris, perquè és vera que heu aconseguit en aquests anys de trajectòria fer que molta de gent s'enganxi a la vostra música, en el vostre estil, i també, ara que parlaven d'això, en el vostre flow, no? Perquè anar a un concert de capella, allò que també te transmet, és una miqueta de bon rotllo i de sortir així amb no sé, flotant una miqueta, fins i tot, no?
6: Bé, que mos diguis això. Sí, nosaltres ho intentam i, de fet, nosaltres mos anàvem amb aquesta sensació, pensant que la gent també. En el final se crea un vincle, és el que dic, que la veu és un instrument molt proper i la gent tot d'una s'identifica i ja te dic, i disfruten del concert, canten amb nosaltres, s'impliquen molt, és molt xulo. Sí, realment nosaltres disfrutem molt i amb moltes ganes que vinguin dia 23, que és un concert bastant especial.
0: Escolta, i és important saber, no?, perquè després de tant anys, com aconseguiu, no?, que se mantengui viva l'essència del grup, perquè imagino que no només sou companys damunt l'escenari, vos heu convertit en amics, en més que amics, en família, però com a tota família també hi deu haver moments de conflicte, de discussió o de poc enteniment. Com ho feis per mantenir viva l'essència i que tot vagi com va, que funcioni, vaja.
6: Bé, com a tota relació humana, no?, de grup i tal, evidentment, passant per moments molt bons, moments no tan bons, pesen més els bons, i després també passa una cosa, la gent que li agrada un poquet el món vocal, ja sigui una coral, sigui un grup a capella o el que sigui, vull dir, aquest vincle no te deixa mai. Nosaltres és una cosa que és com una necessitat, i simplement... se va allargant en els temps, que nosaltres flipant d'aquest aniversari de 30 anys, 31 anys i tal, perquè mai mos pensàvem que seria així, però aquí estem, i disfrutant cada dia, per tant, perquè on deixar anar, no? Vull dir, és aquest plantejament.
3: Ara sí, Xim, escolta'm aquest Morgan Blues, que sona així, i així anem escalfant motors per al proper dia 23 de maig. Mira.

0: Cisco, series capaç de molar en escapela i nosaltres, la Marta i jo, davall te faríem una mica servós.
1: No estic preparat.
0: No, estic no, ni tu ni nosaltres.
1: No tens veu per poder fer... Perquè, clar, això són molt d'anys d'entrenament i molt d'anys d'estudi.
2: Avui que parlàvem, i moltíssima concentració, perquè voltes que cantau a la vegada, no? Concentrar-se, sobretot, cadascú en el seu paper, mentre vas escoltant els altres. O sigui, que avui que parlàvem precisament de concentració, això, m'imagino que t'arribes a acostumar, no?
3: Home, clar, aquesta és la feina, aquesta és l'assaig, l'assaig és això, sí, talment, sí, sí. Quanta més complicitat hi hagi, se facilita aquest punt, però bueno, també hi ha tota una sèrie de qüestions tècniques que s'han d'assetjar i s'ha de fer feines, malabarismes en el final, no? I tot ha de coordinar, sí.
1: Clar, Quim, tu ja ho deies, duis molt d'anys, heu aconseguit aquesta fórmula de mantenir aquest grup viu, però també un públic que ha crescut amb vosaltres. No sé si ja ara notau que ha hagut un canvi generacional i que els joves que venien a veure-vos quan començàveu, ara ja han enganxat els fills en aquesta revolució de capella.
3: Sí, sí, és un cercle, clar. Vull dir, la gent que m'ha seguit se va banques que entren nosaltres. Arribar a la gent jove, clar, si no és un poquet també gràcies a les famílies o tal, és un poquet més complicat perquè ja estàs, que diguem, saps com funcionen les xarxes socials i tot també de comunicar-se dels joves i mos costa un poquet. La veritat és que quan venen disfruten moltíssim i mos agrada veure gent jove en els concerts moltíssim. I també és un poc el repte que ara tenim ara, amb si en el final és música universal, sé que feim, i tothom té cabuda. És un poquet la fórmula que nosaltres feim no té edat, saps? Per tant, sí que m'agradaria en aquest sentit, o mos agrada molt veure cares joves, evidentment, mos devem a la gent que mos ha seguit tota la vida, i molt orgullosos d'això, però també renovar també mos fa molta il·lusió.
0: Idò, dia 23 de maig, a l'Auditorium de Palma. Per cert, és el meu aniversari, qui m'ho vulgui regalar, anar a veure escapela, perquè seria un bon present.
2: Que ha aprofitat, eh?
0: Moltíssimes gràcies, Quim, que vagi molt bé, i vos sentim sempre, perquè sempre mos acompanyeu. Fins una altra, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Adéu. Amb escapela, anem a publicitat.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
2: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
1: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. El dia, IB3 Ràdio.

0: L'escriptora i periodista mallorquina Roser Amil s'acaba de publicar la seva cinquena novel·la, El librero de Macondo, per cert, Premi Ciutat de Badajoz. O sigui que, primer de tot, sí. Enhorabona, Roser, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: No
1: me
0: podia resistir a donar l'enhorabona.
2: Idò, aquest llibre que avui na Roser Amil vos ve a presentar parteix de la relació entre el dramaturg i llibreter català Ramon Vinyes, el savi català de 100 anys de soledat, i un jove, Gabriel García Márquez, encara ple de dubtes i de moltes inseguretats. Però la novel·la també és una reflexió sobre l'exili, la creació literària, el fracàs, la memòria i, xisco, la necessitat d'escriure.
3: Avui, de fet, Ramon Vinyes hauria fet 140

0: A Márquez, com tothom, un moment determinat dius, a mi m'agradaria investigar una mica què hi ha darrere aquestes històries, i va ser la llavor d'aquesta novel·la.
1: Mira, la novel·la, Cien Años de Soledad, me la va donar, jo era relativament joveneta, devia tenir 11 anys, pintura, i el meu predí, Miquel Bibiloni Sastre, del Gaida, me va donar Cien Años de Soledad per llegir. Però va ser una lectura que me va entusiasmar i ja està. Però ara fa justament 10 anys, per això ho sé en tanta exactitud, me varen convidar a fer de jurat d'una exposició de fotografia de dones a Berga. I el lloc de l'exposició era la biblioteca Ramon Vinyes. I jo no vaig tenir altra idea que preguntar qui és aquest Ramon Vinyes. I aquí va començar l'obsessió, fins ara.
2: Obsessió que dius que ha durat 10 anys.
1: 10 anys.
2: Que se diu ràpid, sí. Però és vera que és molta de feina. I és vera que la novel·la ho des ara rescata aquest Ramon Vinyes, aquesta figura gairebé secreta de la literatura catalana i també hispanoamericana. Creus que la literatura també té el deure? O tu tenies, no sé si les ganes i el deure també de reparar oblits i retornar protagonisme en aquells personatges que varen quedar fora del relat oficial?
1: Sí, ja, la gent que me coneix una mica ja sap que el que més me motiva a l'hora d'escriure es donava on els silenciats en qualsevol àmbit. I aquest és un cas molt clar de persona molt silenciada per moltes vicissituds. Era un català que va viure la guerra civil, que va anar-se'n a França, que va anar a parar a Colòmbia i que al llarg de tota la seva vida va tenir la sensació de que no se podia expressar perquè continuava escrivint en català i el català estava prohibidíssim pel franquisme. I és preciós recordar que justament el fet de conèixer en García Márquez els va ajudar tots dos. En García Márquez el reconeix com el seu mestre i en Vinyes, sortint a Cien Años de Soledad, en els darrers capítols, s'ha eternitzat, s'ha tornat etern. El que passa és que Pantura no ho sabem prou i feia falta...
3: Com dèiem, no, Joana, 10 anys són molts, no? Per preparar una novel·la implica sí. Moltíssima de feina, però també, malament diguin, els premis són premis, no deixen de ser guardons institucionals. Aquí parlam de l'edició número 29 del Premi Ciutat de Badajoz. Ostres, agrada també que s'arregona i la feina, després d'un esforç, no? Poder rebre un premi d'aquestes característiques, m'imagino que també dona, no?, suport per a seguir escrivint, per a seguir
1: totalment,
3: endavant.
1: Totalment, totalment. El dia que me varen donar el premi vaig plorar, vull dir, molta no, gent que ha rigut amb això, perquè no tenia paraules literalment. Ho varen telefonar perquè feien una gala allà a Badajoz i mos havien avisat a tots els finalistes que era públic, perquè és un premi, tot està, no hi ha trampa ni carton, i mos havien dit en els 8 finalistes que Pantura mos telefonarien i ho van telefonar. Bé, va ser una alegria molt gran perquè evidentment això ajuda molt. Clar, ajuda moltíssim el fet de que ja estigui recolzat en...
3: És que és una tasca molt silenciosa, la d'escriptor, no?
1: Sí.
3: Molt de dies, enfrontar-se, no?, el paper en blanc, que de sobte arribi...
1: I quan t'escrius, veritablement, professionalment, ho notes encara més, perquè la gent que, mira, estona lliures escriu i un dia publica, ja està, però en cada llibre hi ha una feinada darrere. Que te la reconeguin amb un premi, amb un reconeixement com és aquest. El que passa és que el veritable premi és que la gent el llegeixi. El premi ajuda a que tingui una visibilitat.
0: No, i també premis de dotació econòmica ajuden a que els escriptors puguin pagar factures, que això també és important, a vegades ho deixem com a de banda, perquè romantitzem aquest tipus de feines, però poder guanyar premis ajuda. Com deia Rosa Regàs, és una frase que me va encantar quan va guanyar Esplèndida, sempre ho dic, li van demanar, Rosa, que ara ens ho 5.000 euros d'Esplèndida, va dir, comprar tiempo, perquè és cert que si una cosa necessites inspiració, si investigació, es tens per poder fer-la. I clar, parlant d'això, hi ha una idea que travessa tota la novel·la, que és idea que abans de convertir-se en mite, García Márquez era un jove insegur que cercava algú que li digués per on tirar, que li fes una mica com a guia. Què et fascinava més a l'hora de parlar del librero de Macondo? El futur gènere literari en el qual se va convertir García Márquez o la fragilitat humana d'aquell jove que encara no sabia qui arribaria a ser?
1: Que m'interessava molt explicar això, que Pantura és una cosa que oblidam... Que...

0: que quan una persona fa una novel·la d'aquestes que passen a la història, com és aquest cas, hi ha tot uns dubtes i proves i errors i mal de caps a darrere, i moltes obres anteriors. En García Márquez, quan publica Cien Años de Soledad, ja havia fracassat un parell de vegades en les novel·les anteriors, vull dir, les havia publicat i havien tingut mala crítica. I és molt interessant. Jo me'n vaig presentar en el premi, la novel·la no tenia el títol El librero de Macondo, tenia un lema, que era Todo el mundo es sabio hasta que se sienta a escribir. I això és una cosa que està molt present a la novel·la, que mai no saps què passarà i l'únic que pots fer és escriure amb autenticitat, oferir el que tens.
1: Clar, perquè has explicat qualque entrevista que t'han fet, que vas començar a investigar en la història des de fora, però com a moment determinat vas entrar tu mateixa dins d'aquesta història. Quan vas entendre que aquesta novel·la també parlava, més enllà del llibre de Macondo, també parlava de na Rosa i Amills i d'aquesta feina solitària que és escriure?
0: Sí, això va passar. Com que són 10 anys, hi ha hagut diverses etapes, he escrit, reescrit, i va passar en un moment que jo li estava donant voltes a què passa amb aquesta novel·la que me té tan obsessionada. Vull dir, entremig em vaig escriure una altra i la vaig publicar, que és la de Nasi Alacis, però aquesta la volia que va de totes totes. I quan vaig començar a reflexionar de per què me té tan obsessionada, vaig veure que hi havia moltes similituds amb els personatges, perquè és que a cap i a la fi és la mateixa història, de voler explicar una cosa i cercar la manera de fer-ho el millor possible. I va ser quan vaig veure que coses que m'havien passat a jo, vull dir, a l'exili d'en Ramon Vinyes, la persecució que rep, en la guerra civil, totes les penúries que passa, però també hi ha ser d'en García Márquez, que se'n va anar totalment arruïnat a Mèxic i va escriure Cien Años de Soledad demanant que li deixessin dobbers i no tenia ni per menjar. I clar, tot això, com bé sabeu, tenia relació amb coses que a mi m'han passat al llarg de la meva vida, i va ser el moment que vaig trobar que el més honest era explicar-ho tot, obrir els personatges i obrir-me jo.
2: De fet, parles molt de fracàs, i ara, fent aquest símil que explicaves, a mi m'ha vengut en el cap de que no, ell mateix va fracassar un parell de vegades, no tenia ni per pagar-se el menjar, i va ser perseverant i va escriure aquesta altra novel·la. Ho dius també explicant que hi ha similituds en part de la teva història. I ara m'ha vengut en el cap la Rosalía, no? Quantes vegades a la Rosalía li varen dir que no, i ella va perseverar i va aconseguir, o ha aconseguit, no, fer-se un lloc. I també és important destacar, no?, que a vegades un fracàs pot ajudar, fins i tot.
0: Mira, m'has posat els pèls de punta perquè és un molt bon exemple. Jo fa molt d'anys, amb en Víctor Fernández Clares, de la Dilla Russa, feien un programa i va venir a Rosalía. I era una persona amb un entusiasme que el veies, que la gent que la tractava ho veia, però el veure que també hi va haver un munt de prejudicis, un munt de portes tancades, perquè no era convencional i s'ha hagut de guanyar ella tota sola.
2: Que també hem d'afegir, ja que xerrant de Rosalía, que és veritat que ha perseverat molt, però que també s'ha format, no? I en aquest sentit també podem posar d'exemple que durant aquests 10 anys també has investigat molt, has fet molta de feina per publicar aquest llibre.
0: Sí, i m'he esforçat molt també a millorar la tècnica. Vull dir, les eines de l'escriptor són la tècnica, fer-te proves a tu mateix d'explicar històries, i justament en aquest 10 anys també, a banda de tots els canvis i dramites i coses de la meva vida, he escrit teatre, he escrit guions de cine, m'he com entrenat per tenir l'amplitud, perquè sabeu que en García Márquez escrivia guions a Mèxic, que passava gana, li pagaven poquíssim, i ell també se va reinventar. Vaig escriure teatre per entendre millor en Ramon Vinyes, perquè era dramaturg. I era com, men, com és això? I la veritat és que me va impressionar, perquè la dramaturg és la feina més humil del món, perquè el text no és teu, és dels actors, que durant les lectures, els assajos, el que enviaran, i d'això se tracta.
3: Som en conversa amb Roser Amills, guanyadora d'aquest Premi Ciutat de Badajoz per El librero de Macondo. Per cert, que és Macondo? Per tu, recordem la cançó d'Ana Belén, Peces de Ciutat, que diu, al lugar donde has sido feliz nunca debieras volver, no? No sé si Macondo és aquest lloc. lloc? Què és per Roser Mills Macondo?
0: Macondo és un lloc molt net on se veuen totes les coses que a Pintura oblidam, de que tot el que passa en el cas de 100 anys de soledat és aquesta misèria, aquesta maledicció, aquesta situació de tots els personatges. Tot això forma és una xarxa, és una comunitat. És el que explicava en Ramon Vinyes, en García Márquez, quan volia escriure 100 anys de soledat, que en aquell moment se deia la casa. I crec que sencer va ser explicat d'una manera molt clara que tot està interrelacionat, mm-hmm. Hi havia aquesta saga de los buen día i tot això, i jo me fa pensar avui dia com està interrelacionat tot el que passa, els problemes que mos travessen a tots i que si a un barri no hi ha habitatge, també afecta en els que tenen habitatge, o si la gent passa gana, també afecta en els que els hi sobren els dobbies. Això és el que hem de recordar. Ser Macondo.
1: Clar, ja que parlàvem de Macondo i de 100 anys de soledat, començava muchos anys després, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía havia de recordar aquella tarde remota en què su padre lo llevó a conocer el hielo. Qui va dur a conèixer gel d'en Roser Mills? Qui li va despertar aquesta guspira creativa? Perquè el llibre, el Call a la fi, va també de mentories, de com una persona que se creu a la teva vida te la pot canviar o te pot ensenyar a ser millor persona. En aquest cas, sí. Qui ha estat es Vinyes de na Roser Mills?
0: Jo n'he tingut uns quants, per sort. Mira, fa poquet, ara aprofito i li faig un homenatge a Nancy Matamoros, una professora cubana que teníem a l'Institut Pere de Songall, quan era Pere de Songall de Llucmajor. Va ser una dona molt important en la meva vida perquè ella me va animar moltíssim en moments durs de la meva vida de tu no pensis en res més que en fer el que saps fer, que és escriure i explicar històries. Com ella n'hi ha molt més, he nomenat el meu predí, molt de mestres de llengua i literatura des de la meva tendra infància i... Per exemple, darrerament, la meva parella, Miguel, que surt a la novel·la, per cert, també, que ha confiat molt en jo i m'ha donat moltes forces en moments que jo defallia, la veritat.
1: T'he de dir, m'ha encantat aquest homenatge també a l'amor com a motor literari, però t'he de reconèixer que Nancy Matamoros
3: m'assembla
1: un nom de personatge que qualque dia hauries de posar a qualque novel·la.
0: I tens tota la raó, Xisco. La seva vida ho va ser una dona que havia fugit de Cuba, havia conegut en Che Guevara, havia viscut coses impressionants, molt va dur de viatge d'estudis a Nova York, a set al·lotets de mallorquins a Nova York en 14 anys.
1: És que ara mentem que realment jo he badat. Jo havia d'anar a en Pere de Songall de Llucmajor perquè si viatge d'estudis te duen a New York City, ja me diràs quin viatge d'estudis. A mi que me varen dur, crec que era...
0: A Roma?
1: No. Que es deia bé, a mi me varen dur a Galícia a fer un tros del Camino de Santiago. Talment anar a Nova York, estimada, clar. Era un altre glamour, manera de fer.
0: Passa per aquesta dona que... Ella creia molt en, i de fet va dedicar tota sa vida a organitzacions, ONGs, a un munt de projectes, molt feminista, i sí, li reconec perquè també m'emociona que malauradament no ho va poder llegir, va morir fa uns mesos, i va ser una persona molt important.
3: Per poder retre homenatge, no?, en aquestes persones, per poder compartir amb tu el teu èxit, avui et donaràs a conèixer aquesta novel·la i se podrà tostar, per cert, el còctel Macondo, que s'ha creat específicament per l'ocasió.
2: Que fa gust.
3: Sí, mira, bona pregunta.
0: És que m'han dit que és refrescant i caribeny.
2: Perfecte.
0: Jo també el descobriré avui a la baixa. Des de les 4 serem allà. I qui vulgui podrà passar en aquesta antipresentació. No xerrarem, no vos avorrirem gens. Només celebrarem...
2: I brindarem
0: per al final d'aquesta feinada i que avui és exús.
3: Una festa del baríton, aquesta hora baixa, a partir de les 4. Roser Mills, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres i gràcies per donar-li visibilitat.
3: Tot un gust. Uns consells tornant tot d'una parlant de cinema.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Divendres a les 7 i mitja, viu amb Esport 3 en joc, la prèvia de la Champion de l'Illes Balears, Palma Futsal.
3: A les 8 i mitja del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
4: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
2: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuic en la permanència en joc.
3: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
0: El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: És divendres, ens encanten els divendres i ens encanta també anar al cinema.
6: Cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
7: Ara que com cada divendres sabem que n'Escarlata O'Hara no tornarà a passar fam...
5: És que ja podem estar tranquils.
7: M'afascina aquesta escena. És una mica... allò que la ben se'n va dur és una mica com les nostres beauties, perquè mostren aquest paisatge que hem de descriure per tot Balears cada dematí, si m'apures, i és com abrir una finestra, en aquest cas, a una de les grans pel·lícules del cinema. Però avui parlarem d'altres pel·lícules. I en companyia d'Anna Marta Garau i d'Anna Joana Maroto, dir-vos que, començant per una proposta ben curiosa, es diu Las Ovejas Detectives, dirigida per Kyle Balda, i és una pel·lícula que sona així.
8: Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo. Las ovejas. Os presento a mi rebaño. Cada dia les alimento.
7: Amb el títol podríem dir que Les Ovejas Detectives ja ho diuen tot. Un ramat d'ovelles que investiga un assassinat. D'això va ser pel·lícula, i alerta. Perquè darrere aquesta premissa tan esbojarrada hi ha una comèdia familiar amb molt d'enginy, molt més del que pot semblar amb un primer cop d'ull. La pel·lícula data una novel·la de l'escriptora alemanya Leonie Swann, i la història ens du fins a un petit poble anglès on un pastor que cada vespre llegeix novel·les de misteri a les seves ovelles el troben mort en circumstàncies estranyes. I clar, com que ja ha educat a les seves ovelles, elles decideixen descobrir qui ha matat el seu pastor. Tot això dirigit per Kyle Balda, com vos deia, que segurament coneixereu perquè és un dels responsables de pel·lícules com Minions o Gru 3. Aquí combina tots reals amb animals digitals i aposta per un humor molt britànic i bastant blanc, però també amb una mirada molt tendra sobre allò que significa viure en comunitat i, sobretot, conviure. El repartiment és potentíssim. El pastor està interpretat per Hugh Jackman, un foc encès, aquí tots són associam a Wolverine, el que en castellà és l'Oberno, però també ha brillat a musicals com el gran showman, no? Els Miserables. I també hi surt Emma Thompson, oscaritzada per Retorn a Howard's End i Sentit i Sensibilitat, i també molt recordada per Love Actually. Entre les veus de les ovelles hi trobam na Julia Louis-Dreyfus, la mítica Elaine de Seinfeld i també protagonista de VIP, i en Bryan Cranston, etern Walter White de Breaking Bad. Tot això si ho mirem en versió original, perquè la versió doblada en castellà, entre d'altres, ha comptat amb la veu de Cristina Castaño, l'actriu de La que s'avecina, que posa veu a una de les ovelles investigadores. El guió és d'en Craig Mazin, el mateix creador de Chernobyl, una sèrie de HBO que vos recoman a les totes, perquè a mi me va fascinar.
5: A mi també, de les millors sèries que he vist mai.
7: Ara s'han complit anys de la catàstrofe de Chernobyl i també responsable de The Last of Us. O sigui que darrere d'aquesta història aparentment infantil hi ha algú molt avesat a construir misteris i tensió dramàtica. Per tant, no m'assemblaria una mala opció de pel·lícula. I què n'ha dit la crítica? Idò, les primeres ressenyes han estat sorprenentment bones. Diversos mitjans han destacat que és una pel·lícula molt divertida, amb un misteri ben construït i més emotiva d'allò que pot semblar. De fet, algunes crítiques ja la situen com una de les sorpreses familiars d'enguany. Què vos sembla?
9: Idò, mira, jo per títol me pensava que seria una...
7: Un doi,
9: però mira...
7: No mos pensaven que era un doi.
9: Mos pensaven que era un doi,
5: no,
9: i la veritat és que...
5: No. Jo me l'apunto, Anna.
9: Exacte, sí, a més hi surt en Nicolás... No sé dir mai el seu nom. Galicine, que...
7: A mi que les Galitzain, que és
9: de... Galitzain, Corazones púrpuras, sí. Rojo, blanco,
7: o
9: azul...
7: O azul real. Un altre foquet.
9: Un altre foquet, sí, sí, sí. Bé, per afegir en el repartiment, no només perquè sigui foquet, sinó perquè...
7: I també perquè és foquet.
9: També.
7: És
9: dir,
5: per què no?
7: Si ets foc, és foc.
5: Me l'apunt. Dues garanties importants. Al capdavant de Chernobyl i de Last of Us, que són dues sèries que jo les tenc com a de cult.
7: És el mateix guionista.
5: De cult, o sigui que amb això jo crec que serà una aposta segura, sens dubte. Però tenim més.
9: Exacte. I aquesta setmana també s'estrena Jo no moriré de amor, una de les grans revelacions del cinema espanyol de guany.
10: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
11: Invierno.
12: Invierno es una estación que viene después del miércoles.
10: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
13: Me voy.
12: Però si acabes de llegar.
7: Jo no moriré d'amor, és l'òpera prima de Marta Matute, que ja ha entrat directament a la travessa per el Goya a millor direcció Nobel, perquè està premiadíssima, sobretot a la Seminci del Festival de Màlaga, perdoneu. I parteix d'una experiència personal de la directora, com viure l'Alzheimer dins l'àmbit familiar. La protagonista és na Clàudia, una lota de 18 anys que veu que la malaltia de sa mare obliga tota la família a reorganitzar-se. Ell intenta seguir en la seva joventut, amb els amics, les primeres relacions, els plans de futur, mentre també assumeix responsabilitats de curadora que no li pertoquen ben bé per edat. La pel·lícula parla del pes de les cures, de la culpa i de la maduresa forçada, però ho fa amb molta contenció i naturalitat, ha dit la crítica, sense caure en el melodrama. La protagonista és na Júlia Mascort, que ha estat una de les revelacions del Festival de Màlaga i que va guanyar la Bisnaga de Plata, millor actriu per aquest paper, i també hi trobam na Sònia Almarcha, aquí hem vist, per exemple, pel·lícules com La Soledat o sèries com El Ministerio del Tiempo i en Tomàs de l'Estal, que és conegut per films independents i feines teatrals, que també va ser premiat a Màlaga com a actor de repartiment. Una curiositat interessant és que el guió va passar per les residències de l'Acadèmia de Cinema Espanyol abans de convertir-se en pel·lícula, i moltes de les situacions que apareixen estan inspirades en vivències de la directora mateixa. La crítica pràcticament s'ha retut en aquesta pel·lícula, va guanyar la Bisnaga d'Or del Festival de Màlaga a millor pel·lícula, millor actriu i millor secundari, i tothom destaca sobretot la sensibilitat en què tracta l'Alzheimer i els curadors joves, i també s'ha elogiat en aquest sentit el to sobri i l'actuació de na Júlia Mascort, que també fa a l'horeta de Goya a actriu revelació. Veurem, malauradament s'ha estrenat com a molt aviat, però fa lo de Goya,
9: fa,
7: ja vos ho
9: dic. Fa pinta de Goya, i això que estem en el mes de maig, el Goya s'entrega l'any que ve i poden estrenar-se...
7: Una catralada de temps, sí.
9: Exacte, però està bé que ja apunti maneres.
5: Una tercera, lo que acabam, aquestes recomanacions són Los mejores años de nuestra vida, un documental musical dedicat a una de les bandes més populars del pop espanyol, Hombres G.
9: Chica...
14: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.
15: Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
16: el día que sonó Devuélveme, chica.
7: Aquesta pel·lícula, Los mejores años de nuestra vida, repassa més de 40 anys de trajectòria del grup Hombres G, des dels inicis dels anys 80 fins a l'actualitat. I trobem imatges inèdites, material d'arxiu i testimonis personals dels membres de la banda i també de gent que els va conèixer. Es dirà, tots són en Charlie Arnaiz i en Alberto Ortega, que d'entrada potser no vols sonen de res, però són dos joves especialitzats en documentals musicals biogràfics. Ja han dirigit treballs sobre artistes i figures com Ramon Zin, José Antonio Labordeta, Rafael i en Dani Fernández, entre d'altres. I aquí cerquen sobretot el vessant emocional i generacional que varen suposar pel nins del 80 els Hombres G. El documental dona veu en els quatre integrants, en David Summers, en Daniel Mezquita, en Rafa Gutiérrez i en Javier Molina. I també hi sonen himnes com Devuélveme a mi chica, Temblando o Venecia, cançons que han marcat a tota una generació. Una curiositat, el documental inclou material en registrat durant la gira internacional del grup i testimonis d'altres artistes llatins que expliquen la influència d'Hombres G a Espanya i també a l'Amèrica Llatina. Pel que fa a la crítica, les primeres valoracions destaquen sobretot el valor nostàlgic i emocional que té aquest documental i el fet que no només parla de música, sinó també d'amistat i del pas del temps. No sé si és cafè per molt que cafetés, no sé quin valor té aquest documental perquè no l'he pogut veure, si no t'agraden els Hombres G, però si ets un nin del 80, com jo mateix, vulguis que no, encara que només sigui per recordar aquesta banda sonora, pot anar bé. I també podries recuperar aquest documental anant al cine i després anar a casa i veure Suelta't el pelo i Devuélveme a mi chica.
9: Que seria... O fins i tot les pel·lícules que han fet fa, no,
7: exacte,
9: fa poquet.
7: Exacte, les que en són d'Hombres G.
9: Que han estat com a musicals. Marta, teniu Marta Capasso, estem per no podia faltar. Han fet pel·lícules recentment que no són ell, no surten ells, però sí que s'ha fet com un musical en les seves cançons.
7: Les seves cançons.
9: O sigui que els Hombres G donen i per molt.
7: Éreu d'Hombres G, vosaltres?
5: Una mica per
9: sí.
5: Època.
9: Tothom se sap les cançons.
5: Sí. No? I sempre eren molt ballables.
9: Qui no ha anat una rebelda encara ara i te posen una cançó dels Hombres G i...
7: Clar.
9: T'animes.
7: És que tu sona, estoy llorando en mi habitación i ja... Ja estàs venuda.
5: Mira com sonaven, per favor.
7: És a dir, sona, estàs llorando en tu habitación i na maroto ja és damunt saltabou.
5: Torna'm als anys 80.
7: Dale. Vinga.

0: I els darrers minuts que ens queden de programa, deixant de banda les recomanacions cinematogràfiques per passar a les radiofòniques, perquè ahir vespre es van celebrar a Barcelona els Premis Sonor, els guardons que reconeixen els millors podcasts en català, i la gran notícia per ahir, B3 Ràdio va arribar amb el Premi Sonor a la millor producció, que va ser per Les Desaparicions, el podcast dirigit i conduït pel periodista Joan Cabot.
1: Som-hi que no parem. Els finalistes del Premi Sonor a millor producció són Ràdio Noia, Crims al Jurat i Les Desaparicions.
2: I per la intensa recerca i treball de camp realitzat, i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
1: El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per
3: la filosofia del programa Obertament Balears i de l'activisme de persones com Bea Córdoba. Són un exemple del canvi d'actitud.
4: La sèrie, formada per 5 capítols de 50 minuts, aborda la realitat del suïcidi des d'una mirada humana, profunda, més enllà de les dades i de les estadístiques. Durant el discurs d'agraïment, Joan Cabot va dedicar el premi a totes i cada una de les persones que han compartit o que li han regalat, va dir ell, el seu testimoni, la seva història personal al llarg d'aquest projecte.
5: Després de la gala, el periodista va assegurar que aquest reconeixement valida la manera de fer feina de l'equip i reforça l'aposta per un periodisme rigorós i sensible. Tant el director de Beta Ràdio, Dani Barjacova, com Joan Cabot varen voler destacar especialment la tasca dels professionals sanitaris i de salut mental que han col·laborat en aquest projecte. I si encara no heu escoltat Les Desaparicions, recordeu que tots els capítols d'aquest podcast ja estan disponibles a la carta a ib3.org, la nostra plana web. Aneu allà en el racó de podcast i trobareu Les Desaparicions.
0: Tota una recomanació, sens dubte, no pot deixar ningú indiferent, també vos dic, escoltar aquest podcast. Enhorabona, Joan Cabot, i tot l'equip que fa possible Les Desaparicions. Companys, que tingueu un bon cap de setmana, que és divendres.
5: Bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Tot d'una, els esports.

0: El repàs a l'actualitat esportiva, en Xisco Ribas, bon dia.
1: Bon dia, avui viurem una nit emocionant al món de l'esport perquè a les 8 i mitja, en futbol sala, les Champions, el Palma Futsal s'enfrontarà a la semifinal contra l'Etoal Lavalois per cercar un bitllet per a la final de diumenge. Per aquest partit, Vadillo té tots els jugadors disponibles, inclòs el porter Luan Müller, i els jugadors del Palma ja sabran qui és el finalista perquè just abans es jugarà el Cartagena contra Sporting de Portugal. I en bàsquet, a les 9 del vespre, s'enfrontaran el Palmer i el Figuí en un derbi mallorquí que jugarà al Palau d'Esports de Somos, un derbi en el qual qui guanyi et salva i qui perdi pot descendir. Tot depèn del partit entre Tizona, Burgos i Cartagena. Si el Burgos guanya, tots dos es salven, i si el Burgos perd, el que caigui al derbi baixarà a la segona FEP.
0: Vos escoltam en tan sols una hora i ampliem tota aquesta informació que tinguis tu també. Un bon cap de setmana, Xisco.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: I ara repassam el contingut del programa al dia perquè els nostres companys ja estan preparant aquesta edició de divendres. Començant per Menorca, Clara i Mamí, bon dia.
2: Bon dia. Avui al Dia Menorca conversarem amb el president de l'Associació de Propietaris i Criadors de Cavalls de Raça Menorquina, Antoló Mercadal, perquè avui presenten justament les novetats de la nova edició de la Fira del Cavall Menorquí, que enguany dona un salt de qualitat incorporant la primera edició de la Menorca Horse Week per aconseguir que l'esdeveniment tingui projecció internacional. Després coneixerem la programació de la temporada d'Esclaustre, que com sempre ve carregada de bones propostes musicals. Ho farem amb en Josep Maria Fita, programador i gerent d'Esclaustre. És divendres, per tant, farem Crònica Social Menorquina amb en Silvia Pons.
0: Moltíssimes gràcies, companya. Saludem Laura Tur, des d'Eivissa i Formentera, amb tota la informació. Avui, una edició especial des de d'Alvira, precisament per un ajornament de la Fira Medieval per mort d'aquestes pluges. Esper, Laura, que el temps estigui acompanyant en aquests moments.
3: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Sí, sí, el temps acompanya, de moment està una miqueta tapat, però no crec ni que amenaci pluja ni res, així que avui podrem gaudir de la inauguració de l'Eivissa Medieval, d'aquesta 26a edició, i ja ho tenim tot preparat també aquí al set d'IB3. Per aquí passarà el regidor de festes de l'Ajuntament d'Eivissa, farem una volteta per les paradetes per parlar amb visitants i paradistes amb la nostra companya Ivonne Aranyó, amb qui també repassarem el més destacat de l'agenda cultural del cap de setmana a les Pitiuses, més enllà de l'Eivissa Medieval. Tindrem a dos dels artesans més veterans d'aquesta fira, que hi participen des de fa 26 anys, no se n'han perdut ni una edició. Sentirem també música en directe i tindrem uns minutets per parlar amb la nostra companya, amb la Margalida Mateu, que avui fan el programa Tèntol des d'aquí, des de l'Eivissa Medieval. Així que tot això, Marta.
0: Idò, moltíssimes gràcies i vos escoltam tot d'una, tota aquesta informació. També Jaume Noguera, amb els continguts del Dia Mallorca, bon dia.
4: Avui anem de molta música, perquè començarem parlant d'una de les tres òperes en italià que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart, Così fan tutte, que se podrà veure en el principal d'Inca dissabte i diumenge. Després farem una aturada a Cabrera per saber nous itineraris i acabarem parlant de música cubana amb en Xavi Oliver. Parlarem d'Omar Portuondo, d'Ibrahim Ferrer i d'un que era molt lletger artistes grans.
0: Que si parlam de música, mira, i just pensant en tu, parlam d'un grup amb història, els Stones, perquè hi ha ben pocs que puguin dir que duen 60 anys, que ni molt manco de muntats escenaris, i do parlam d'un nou disc, Foreign Tongues, llengües estrangeres, que sona així i que es va presentar a Nova York. Escolteu. La banda ha avançat dos senzills, In the Stars i Rough and Twist, dues cançons que recuperen aquell so tan característic dels Stones. Jo crec que no ho poden deixar de banda i sembla que és el tema perfecte per al manco que va aquest divendres. Jaume, no molt sorprèn, però continuen en els escenaris i amb un ritme i amb una energia que a qui li agradaria, mantenir-se així als més de 80
4: busques. És que jo crec que els lleves la música i els amates.
0: Totalment.
4: Ells volen morir damunt d'un escenari perquè ells són... juntament amb els Beatles varen fer Yahoo, varen revolucionar la música dels 60, és cert.
0: Amb els Stones i Dop, posant punt i final en aquest programa, vos desitgem un bon cap de setmana i tornem dilluns a partir de les 9. Com sempre, gràcies per seguir-nos. I'm just having so much fun.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
6: Bon dia. Aprovat per unanimitat el nou conveni col·lectiu del sector del comerç de les Balears que beneficiarà 70.000 treballadors de les illes. Sindicats i patronals han acordat una pujada salarial del 14% en 4 anys amb possibilitat d'un punt més el darrer any.
7: L'increment salarial serà del 4%, en el segon serà del 3,5%, mentre que en el tercer i quart any serà del 3% altra vegada. El conveni és el segon més important de les Balears i quedarà firmat aquest mateix divendres.
6: D'altra banda, la plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social pels lloguers. El pròxim dimecres a Palma serà desnonada una família amb 3 fills menors, 2 dels quals tenen una discapacitat. La PA, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquest.
7: La portaveu de la plataforma, Àngela Pons, explica que el mes passat els va arribar un altre cas molt semblant. A més, segons Pons, aquest mes de maig hi ha 4 desnonaments més previstos, una a Andratx, d'una família monoparental, 2 més a Palma, de 2 famílies amb fills també menors, i una a Pollença amb 2 persones que pateixen també una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
8: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa, perquè hi ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
6: Més qüestions. La flotilla ha reprès avui el seu viatge cap a Gaza, on té intenció de trencar el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Una trentena d'embarcacions formen part de l'expedició a hores d'ara.
7: Entre aquests hi ha el menorquí Lluís de Monet, que va participar ja de l'anterior missió humanitària. Reconeix que els activistes estan mirant de pair l'impacte dels atacs d'Israel, que ha enfonsat diverses embarcacions els darrers dies i també ha segrestat diversos companys. Monet denuncia la passivitat de la Unió Europea.
9: I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea. Vull dir, ja no és col·laboracionisme, ja és un grau de participació i de baixada de calçons per part dels països europeus increïble. Vull dir, és vergonyós.
6: A Eivissa, l'impacte econòmic de l'Eivissa medieval per als hotelers està sent molt positiu. Els hotels s'han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació.
7: I es paga una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi. L'Eivissa medieval, de pol d'atracció pel turisme nacional i també italià, ofereix el rerefons cultural, la commemoració de la Declaració Patrimoni de la Humanitat. Maria Costes, presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
10: Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals de l'estiu. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
6: I cop de la Guàrdia Civil al narcotràfic. L'Institut Armat ha decomissat més de 40 tones de cocaïna en 2 operacions en alta mar a l'Atlàntic. En una d'elles s'han interceptat 30 tones d'aquesta substància que transportava un vaixell. És la major interceptació de cocaïna de la història en només un cop policial. Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1:00.
5: Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
11: El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.

0: Hola, bon dia, benvinguts. Són de 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem pegant un vot en el teatre principal d'Inca perquè demà dissabte i diumenge podrem veure i escoltar Così fan tutte, una de les tres òperes en italià que va escriure Wolfgang Amadeus Mozart, això sí, amb el llibre de Lorenzo da Ponte. I la veritat és que l'escenografia crida molta atenció d'aquesta posada en escena de demà i passat demà, perquè no és la clàssica. Per això parlarem amb el director escènic Miquel Àngel Reonso, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, Bernat Kegles, perquè mos parlin d'aquesta obra que podria ser perfectament contemporània, Così fan tutte. Se podria fer una pel·lícula en l'argument de Così fan tutte, de l'òpera de Mozart, de l'any 1790, i quedaria perfecta, perquè l'argument és molt, molt, molt actual. Després pegarem un vot fins en el Parc Nacional de Cabrera, que ha estrenat una sèrie de nous recorreguts per no només endinsar els visitants a dins el passat agrari de l'illa, perquè malament no ho sembli, antigament s'hi sembrava, hi havia vinyes, s'hi feia vi a Cabrera. I així, d'aquesta manera, també se pot controlar i dosificar el recorregut dels visitants que van, sobretot ara, que és bon temps i ens estiu, a visitar l'illa de Cabrera. És una manera un poc de diversificar els fluxos de gent i no saturar sempre, per exemple, el port o la platgeta, que vol sempre quedar els que anem a Cabrera. I avui, en el nostre món de paraules, en Xavi Oliver, farem un viatge molt especial d'illa a illa. Anirem fins a Cuba, fins a l'Havana. Parlarem de la seva música, parlarem d'artistes com La Vieja Trova Santiaguera, de Nomar Portuondo, d'en Benny Moré, d'en Compay Segundo, d'en Ibrahim Ferrer i de totes aquestes grans veus i mans instrumentistes que mos han fet gaudir de son cubano, que és una verdadera meravella. Serà en la part final del programa. Així que, sense més, en Queta Jaume, producció, i en Facuendo Tenaglia, en el control tècnic, començam el Dia Mallorca.
1: El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Così fan tutte. És una òpera de Mozart, el llibret de Lorenzo da Ponte. Se va estrenar a Viena pel gener de l'any 1790 i era la tercera òpera la que da Ponte posava lletra en una música de Mozart. Si heu vist la pel·lícula Amadeus, recordareu Sant Balum que se va muntar quan, un any després, Mozart va escriure La flauta màgica, en alemany. Deia, no, però en alemany, què és això? Però no, Così fan tutte és en italià, igual que Don Giovanni, que també va escriure per Mozart en Lorenzo da Ponte i Les noces de Figaro. Italià, l'idioma oficial de l'òpera. I de dissabte, demà i diumenge, en el principal d'Inca, la podrem veure i escoltar de la mà de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Saludam en Miquel Àngel Reó, director escènic. Bon dia, Miquel Àngel.
1: Bon dia, com estàs?
0: I en Bernat Quecles, director de l'Orquestra de Cambra. Com estàs, Bernat? Benvingut.
2: Una monada. Encantat d'estar amb vosaltres de nou.
0: Bueno, hem dit que presentau Così fan tutte com no només una comèdia d'equívocs de que podríem fer una pel·lícula avui en dia, sinó també és com una ueada simpàtica en el desig, els vincles, com va insamor. Va més enllà que un divertiment que en l'any 1790 segurament no varen aprofundir tant en el llibre de Lorenzo da Ponte, però jo crec que donaria per una pel·lícula avui en dia, no, Bernat?
2: Sens dubte, i m'ha agradat molt el que deies abans, de que és una òpera molt actual, i és que, clar, mos xerra d'un tema que és atemporal i que tantes preocupacions, tant de temps me l'ocupa, que és l'amor o les relacions sentimentals. Però, a més, és un enfocament molt sincer, perquè el que mos diu Mozart amb aquesta òpera és com en parlam tant d'amor i sí. No saben realment què és ni com funciona. I, efectivament, això és una cosa que ja se'n parlava fa segles, sí. Fa 200 anys, i que encara en parlam a dia d'avui. Llavors, aquest argument de Così fan tutte és un argument completament actual i assequible per tots.
0: Sí. Bueno, Miquel Àngel, per el que hem vist, l'escenografia és molt atrevida, perquè és un espai en blanc, com un lloc indeterminat. No se sap si és una casa, si podria ser, no sé, un estudi de cinema. Per tant, actualitzau l'escenografia operística, Miquel Àngel.
1: Sí, hem apostat per actualitzar l'escenografia i el discurs. O sigui, en realitat, passa dins aquest espai límbic, blanquinós, perquè podria semblar com una mena de laboratori, un lloc on pot passar una mica de tot. Hem afegit uns personatges que són un cor actoral, que no canta, però que és un cor de Don Alfonso, que són com una espècie de sers malignes, en aquest cas interpretats per la companyia Fiblada esplèndidament, i hem revisat la idea aquesta de que és una obra sobre l'amor. Ho és en primera instància, i en segona instància és una obra sobre uns homes que enganen unes dones i els manipulen. Tots ells manipulats per un ser superior que és Don Alfonso, però al cap i a la fi hi ha com un discurs ingenuista, en general, de Montserrat Pérez Bufes, que és, com que són bufes, no passa res. No, dins la comèdia també passen coses.
0: Clar.
1: Passen coses que són més acceptables o menys acceptables, no?
0: Exacte.
1: I és allà on hem volgut, a poc, anar filant sense perdre divertiment i tot això. Hi ha com una mirada completament diferent damunt d'això, i que ho permet, l'òpera en si. L'òpera, tal com està escrita, permet aquesta lectura fàcilment.
0: I també, Bernat, com tu deies, diu molt de nosaltres, una societat que necessita posar-se molt a prova. Com que dir m'estimes o no m'estimes, amb això no hem canviat en res. És dir, aquí Mozart i Del Ponte ho claven a Così fan tutte. És com si... És que jo crec que sempre ha estat així. No sé, els humans som un animal tan estrany, no, Bernat?
2: Bé, som un animal en constant evolució, en constant progressió. Jo sempre vull tenir una mirada optimista. Vull creure que sempre anem revisant, molt sempre anem millorant coses, encara que és veritat que darrerament estem un poc immersos en una espiral un tant cansada, no?, de males noves, de conflictes. Però sí, temes com els de la passió, de l'amor, de com ens relacionem, són temes que són de completa actualitat i que estem constantment pensant sobre allò, I, com dèiem, crec que revisant-nos, crec que la manera de concepte de les relacions amoroses ha canviat molt, sobretot els darrers 20 anys, no? La visió feminista ha fet que reflexionéssim molt sobre com ens comportàvem tant homes com dones, la manera d'estar en parella. Jo realment, Mozart, ja en aquesta òpera, em feia una reflexió un poc sobre això. Se diu, tampoc no és sabut del tot, que hi ha una part autobiogràfica, perquè ell, tot i estar casat, tenia una relació complicada amb la seva dona. Ella era una persona, bé, com a nin prodigi que va ser, no va arribar a tenir una època de maduresa, perquè va morir molt jove, i com a, que, com a innocent que era, no acabava d'entendre com funcionava això de relacionar-se amb parella o amb matrimoni. I en moltes cartes seves, trobant reflexions sobre això, no està clar quin tipus de relació tenien fins i tot ell i la seva dona. I aquesta òpera, en certa manera, li va servir un poquet per posar aquestes preocupacions seves en una trama que, com deia Miquel Àngel, més enllà de lo còmic que té, com tota òpera bufa, té una base, un transfons completament satíric i reflectiu que crec que és molt important treure llum, i més a dia d'avui que estem així, en constant revisió d'aquesta manera d'estimar.
0: I Nuomini, Soldati, sèrie que m'ha escoltat en el començament, perquè vos faceu una idea, vos obri boca per anar demà i passat demà en el principal d'Inca, escolta'm ara, Temerari com és Coglio.

0: Miquel Àngel, disculpa la comparació, però... clar, l'òpera era l'art total. Música, cant, teatre, escenografia... no m'estranya que avui en dia estiguin tan de moda els musicals, perquè ve a ser el fi, el musical ve a ser el fi de l'òpera, perquè una òpera era una feinada, continua sent una feinada, no? Era com a l'art total. Havies de pintar, havies de cosir, vestuari, cantar, actuar, música... com a l'art total, no?, del segle XVIII. No ho trobes?
1: Sí, és així i continua sent així. I la comparativa en so musical no és per res descartable. En la cosa de que te diria que hi ha una diferència, que és que el musical, tal i com els musicals convencionals, aquests que s'estrenen a la Gran Via de Madrid, etc., que tenen tant d'èxit, tal i com s'estrenen a dia d'avui, són molt restrictius quant a convencions narratives, en el sentit de que no pots inventar gran cosa, està molt escrit com han de ser. Yeah. En canvi, l'òpera segueix sent un lloc on hi pots crear moltíssima cosa nova, hi pots ficar dansa, pots ficar circ, avui dia hi ha òperes que mesclen circ, pots ficar malabars, segueix sent un espai que ho accepta tot d'alguna manera, perquè és tan potent la música i és tan potent els solistes que tot queda impregnat d'això i permet l'edificació de molts llenguatges dins d'ella. I això ho fa meravellós, no?, per dur escena.
0: No, Bernat, te faig la mateixa pregunta. Jo la primera vegada que ma mare me va dur a veure... No va triar bé, perquè crec que va triar Nabucco, que durava 4 hores. I jo me volia morir, però la primera hora me va fascinar. Jo li deia a ma mare, però és que ja, els actors canten, i hi ha l'orquestra, i canvien el decorat. I em va dir, no, clar, és que això és òpera, això és així. És com a l'art total. No? En aquell moment devia ser, clar, no podem saber, però devia ser la bomba, allò, no?
2: Així ho va anomenar Wagner, li deia que l'òpera era l'art total, perquè és la combinació de la narrativa, no?, de l'escriptura, de la part visual, per tant, també la part d'art visual, de la part musical, i clar, si això sumes que ho posam a dia d'avui amb els recursos tècnics actuals, a nivell de llums, a nivell de videoprojeccions, no?, videoprojeccions magnífiques que hi haurà en aquesta producció, que ha preparat també Miquel Àngel, és a dir, trobam un espectacle imponent. Com deies tu, musical, òpera, són uns gèneres que tan sols amb la logística per certifici, no?, que posen sobre l'escenari, ja generen un impacte en l'espectador, i crec que, a més, en aquesta producció han cuidat molt la part estètica, la part visual, que combinada, òbviament, amb la música, que sempre és fantàstica, de Mozart, bueno, sempre, i encara més aquesta òpera, perquè és la penúltima òpera que va escriure, és una obra de maduresa, és una obra on ell és molt versàtil, és capaç d'imitar una música més simple en moments i una música quasi preromàntica, quasi més pròpia de Beethoven i dels compositors que vendran en el futur. Llavors, és un Mozart molt camaleònic que està completament adaptat a la trama argumental, i això fa que sigui una de les grans òperes de tots els temps.
0: Parleu-me de la instrumentació, m'imagino que bé, Orquestra de Cambra, ja sabem que és el nom que teniu, però que de vegades sou més una sinfònica que una orquestra de cambra, i de la fitxa artística crec que hi ha Natàlia Salom, la Mar Esteban, Irene Mas, conta'm una mica el tema veus, Bernat.
2: Bé, és un elenc composat bàsicament de cantants mallorquins o arrelats a Mallorca, no? Has parlat de Natàlia Salom, que fa Fiordiligi, Irene Mas, que fa d'Espina, Sebastià Serra, que és el nostre Guillermo. Ells tres són mallorquins. També tenim en Jorge Tello, que tot i que és peruà de naixement, ja fa molts anys també que és aquí a Mallorca, i de fet ja molt xerra mallorquí, i vam viure al poble i vam menjar frit per berenar, llavors també el contenem com a mallorquí. I el sumant també dues veus joves emergents de l'estat, com són en Víctor Jiménez, que fa de Fernando, i, per altra banda, la Mar Esteve i Rodrigo, que és la nostra Dora Bella. Amb això tenim un elenc que combina talent mallorquí, talent de projecció nacional i internacional, I, bueno, també m'agradaria destacar la figura de Llorenç Prats, Eivissa Sánchez, els correpetidors, que toques clavecís, que acompanyen aquests moments on l'orquestra calla i hi ha una trama narrativa acompanyada per aquest clavecí, que és una feinada, també, perquè aquests moments són aquests moments on tu has d'aconseguir que el que fa el clavecí tingui un sentit en el que estan dient, no? Enfatitzar retòricament allò que mos diu. Llavors, aquesta figura també de Llorenç em pareix fonamental i fa que la producció encara brilli més, perquè és un 10, la veritat. I bé, en tot això tenim un grup de cantants, crec jo, de gran nivell, que farà que la gent disfruti de valent aquest dissabte i aquest diumenge.
0: A les 7 dissabte i a les 6 diumenge, en el principal d'Inca, Cosí fan tutte, Miquel Àngel Reó, Bernat Kegles, molta merda, com se diu, damunt els escenaris, i estem en contacte, perquè com que no t'haureu, tornarem a xerrar d'aquí poc, d'acord?
1: Moltes gràcies.
2: Fantàstic.
0: Una ferrada molt gran. Anem a continuar escoltant un poquet més per fer boca d'aquest Cosí fan tutte.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
1: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.

0: Les gavines de Cabrera no hi volen dormir a recer, ni hi volen cap carretera. Cantava una mica de Lledó, música nostra, des de fa molt de temps. Aquesta cançó fa molt de temps que és Parc Nacional Cabrera. Fa poc, precisament, s'ha posat en marxa un nou itinerari en el Parc Nacional de Cabrera. Si deies posar en valor el passat agrícola de Silla, sí, sí, que s'hi sembrava, qui ho feia. Això permetrà reforçar el coneixement públic d'aquest meravellós espai protegit. Recordeu que enguany celebrem el 35 aniversari de la declaració de Parc Nacional. I tot això forma part d'una estratègia de conservació, divulgació i gestió d'aquest espai públic tan meravellós. En parlam amb Maria Valens, directora del Parc Nacional de Cabrera. Benvinguda de nou, Maria. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, encantada d'estar amb vosaltres.
0: Jo he quedat estès a vista d'un reconegut que se diu Itinerari de ses Vinyes. Dos quilòmetres que passa per antics espais de conreu. No me diguis que a Cabrera s'hi feia vi. És que jo he quedat estès, si se diu de ses Vinyes, no?
1: Idò, sí. De fet, és una de les coses que més sorprenen els visitants. Però a final del segle XIX hi va haver un projecte important de colonització agrícola a Cabrera,

0: activitat humana i agrícola.
1: Quina cosa més curiosa. De fet, fa poc varen parlar amb els arqueòlegs que estan fent feina, que han trobat restes fins i tot islàmiques. És a dir, Cabrera era un lloc on hi havia... clar, és que ara... els humans d'avui en dia ven Cabrera i diuen, oh, que mono, no hi viu ningú, és una illa deserta. No, és que no sempre ha estat així, perquè si hi havia vinya, no sempre ha estat així. Hi ha hagut presència islàmica, hi ha hagut vi. Ara tenim una visió com a molt idealitzada de Cabrera, no?
0: Sí, però Cabrera té una riquesa històrica impressionant. Ha estat ocupada i utilitzada durant molts de períodes diferents. Per el Pla de les Figueres, per exemple, tenim una de les principals àrees arqueològiques del parc, i allà, en Port Redol, hi ha una factoria romana de salons, hi ha la necròpoli bizantina i un campament dels presoners napoleònics.
1: Sí.
0: I com tu molt bé dius, darrerament, amb excavacions recents han confirmat també la presència d'un assentament islàmic. Ja s'han trobat d'haver un miler de fragments ceràmics del segle X-XIII que ens ajudarà a entendre millor aquesta etapa que encara és molt desconeguda de Cabrera. O sigui...
1: Que curiós.
0: Sí.
1: Que curiós. No, també... Fas ben recordar que va ser presó per persones durant la guerra contra França,
0: també.
1: Perquè un treball que van fer també per Ivetre, jo el vaig titular El paradís convertit en infern, perquè allò va ser...
0: Allò va ser un infern.
1: Se va arribar a verir fins i tot episodis de canibalisme, perquè és completament...
0: Sí.
1: Era, antigament s'empraven les illes com a presons, i era una cosa que avui en dia no ens ho podríem imaginar. Durant aquest camí, també... aquest itinerari de les vinyes també se podran veure marjades, infraestructures hidràuliques i tot això que m'estàs contant d'aquesta activitat vitivinícola a final del segle XIX. Jo m'imagino que també teniu intenció d'acostar el parc a la ciutadania més enllà de l'espai natural, mostrant no només que guapo que es Cabrera mira una sargantana, no. Aquí també hi ha hagut persones, hi ha hagut vida humana.
0: Exacte.
1: És un poquet ensenyar l'altra cara de Cabrera, que jo mateix no sabia que existís. Per això estem parlant, perquè ho trobo interessantíssim. És aquesta idea, no?
0: Exacte. Volem explicar que Cabrera no només és biodiversitat i paisatge natural, que també, però que a més és història, arqueologia, etnografia, i té una petjada humana important. Precisament quan camines per aquell nou itinerari de ses vinyes, veus marjades, pous, antics camins, el celler mateix, que te comentava, que ara és el museu, i entens que aquest paisatge també ha estat modelat per persones durant segles.
1: Clar.
0: Per això ens ha parescut també interessant obrir aquest nou itinerari, per donar aquesta altra visió.
1: Vaig sentir contar també, fa molt de temps, van treure en el programa Mira per on que està la E, estem despirats, està la E de Cabrera, era el més ben pagat de tot Espanya, perquè era la feina més perillosa d'Espanya, perquè, clar, si entraven els pirates allà i arribaven a dalt, és que eres mort, i cobrava molt està la E de Cabrera. Imagina't de quin temps estem parlant. Hi ha un altre recorregut que se diu d'esport a la platgeta a sombra de Pins i Sabines, que és autoguiat.
0: Sí.
1: Què vol dir autoguiat? Que hi ha explicacions, hi ha panells explicatius?
0: Sí, vol dir que el visitant el pot fer de manera autònoma, en el seu ritme, de forma lliure, sense necessitat d'anar amb un guia d'esparc, com són els guiats, no? I en aquest cas, aquest itinerari d'esport a la platgeta que dius, és un recorregut senzill, que té punts interpretatius i continguts que expliquen un poquet tant aspectes naturals com històrics de Cabrera. I connecta, es porta en la platgeta per la part de darrere. L'obrirem, si tot va bé, dia 24 de maig, coincidint amb el Dia Europeu d'Esparts. Estem també contents amb aquest altre fet.
1: A més, és de baixa dificultat, són 1.400 metres, una horeta, el poden fer nins, sabeu, la cala de Santa Maria i cala Gandul, vull dir que és una cosa molt maca, mos han de dur el mòbil per fer fotos, no?
0: Vaja, és una ruta fàcil, curteta i molt agradable, molt apropiada per fer amb famílies, vas dins espines,

0: anar dins la guerrilla i té, com molt bé dius, unes vistes espectaculars, tant a la Basílica de Santa Maria com a la d'Esport, quan puges, i també a Cala i Enduf. I aquí m'agradaria, si me permets, deixar clar un incís, que és sí, que a Cala i Enduf hi haurà la vista cap a Cala i Enduf, però és una zona de reserva, i per tant està prohibit baixar-hi. Els visitants podran gaudir d'aquest nou itinerari per la zona senyalitzada, podran gaudir de les vistes, però no accedir a la cala, precisament per evitar la seva degradació, perquè és una zona molt sensible amb un alt valor ecològic. I per això des del parc reforçarem, per una banda, la vigilància i també per l'altra la sensibilització, perquè els visitants respectin aquestes limitacions.
1: També, de tota manera, tot això de itineraris, hi ha darrere una intenció d'ordenar els fluxos de visitants dins del parc, de manera que no hi hagi molta gent en un sol lloc, que les visites siguin més respectuoses. Al cap i a la fi també té una utilitat mediambiental, aquest repartiment de visitants, no?
0: Clar. Diversificar l'oferta d'itineraris ens ajuda a millorar la qualitat de la visita, a donar-li més sentit, però sempre de forma ordenada. No se tracta només de rebre gent, sinó d'oferir recorregut pensats perquè els visitants puguin conèixer i entendre millor el parc i els valors, amb una visita completa i enriquidora, però compatibilitzant sempre l'ús públic en la conservació, que és l'objectiu principal d'un parc nacional.
1: D'acord, i de demanar-te per acabar ja si han començat a venir gent, perquè ja comença a fer bon temps, jo un picat de parell d'any me'n vaig a la colònia, agafo la barca i vaig a passar un parell d'horetes a la platgeta, que ja comença a venir gent, encara no,
0: sí,
1: ja n'hi ha.
0: Sí, la temporada ha començat, sobretot, com dius, els dies que fa se coneix, els dies que fa bon dia ja arriben les primeres excursions, des de la colònia, i nosaltres des del parc, ja des de la Setmana Santa, cada cap de setmana, que és quan ve més gent, estem oferint activitats guiades, ja no només en l'estiu de ple, sinó que ho estem fent ara ja. I precisament l'itinerari de Cervinyes, que se va inaugurar per l'aniversari del parc, ja s'ha oferit diverses ballades i té molt bona acollida per ara. Estem contents.
1: Bueno, i de recordar-ho una vegada més, vos desmentim que no és cert, que no està comprovat, que el general Cartagina nascés a Cabrera, perquè fa 100 anys Palma el va declarar fill il·lustre. Està allà, se fa el retrat d'Aníbal Barca en l'Ajuntament de Palma, i no està comprovat. Diuen que si se van aturar allà i que si va néixer la Coniera, no està comprovat. Diuen la llegenda, però bé, com que en aquell temps els cartagines anaven i venien per aquí. Però bé, Aníbal Barca, fill il·lustre de Palma, perquè Cabrera pertany al districte de Santa Catalina, és a dir, mira, sí, no està comprovat, però mira, se non è vero, è ben trovato, com diuen els italians. Pegau un vot a Cabrera, perquè és meravellós, sempre en respecte, sí, i així podreu estrenar aquests dos itineraris de les vinyes i després el desport a la platgeta.
0: A sombra de pins i sabines.
1: Exacte. Maria Valens, directora d'Espai Nacional de Cabrera, com sempre, moltíssimes gràcies per atendre-nos i per cuidar d'aquesta joieta que tenim en el sud de Mallorca. Gràcies, Maria.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: No, portava d'altre, gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'una altra illa, però no Cabrera ni Mallorca, sinó de Cuba. Serà d'aquí uns minuts amb en Xavi Oliver.

0: El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
1: Com ho fas per triar aquestes històries?
2: Però això és una bona pregunta personal.
1: Com s'entén el concepte de buit?
3: És una molt bona pregunta.
1: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
4: És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
1: Quan necessita un pinzell per no pensar.
5: Una bona paret seca que pot durar.
1: Quantes jubiles de cosí?
6: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
8: Això és una molt bona pregunta.
9: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
1: Te sap greu contestar?
8: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
10: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
11: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
1: Bueno, comencem el nostre món de paraules amb en Xavi Oliver.
2: Jaume Noguera.
1: Mallorca, com estàs?
2: Estic molt bé, i tu què tal?
1: Beníssim, Penny Lane, una cançó que és meravellosa, dels Beatles, i que està dedicada a un carrer, no a una dona. Penny Lane és el carrer d'Espanic.
2: Penny Ai, no,
1: és... Lane és com a avinguda, i Penny, Penic, l'avinguda del Penic de Liverpool. De...
2: Molt bé. Jaume, com ha anat la setmana? Bé?
1: Beníssim, fantàstic.
2: Sí, està content, ha fet bonda.
1: Hem fet bonda, sí, i estic ansiós de que me diguis a mem de que xerram avui, perquè crec que és un tema que m'agrada molt.
2: Exactament, clar, has dit el món de paraules, és un món de paraules, però de tant en tant ens permeten la llicència i fer un món musical, món de músiques.
1: Sí,
2: la setmana passada vàrem anar a Buenos Aires, a l'Argentina, i vàrem xerrar sobre el tango.
1: Sí.
2: El tango i també altres, bé, músiques que són autòctones de l'Argentina. I avui... No viatjant només en paraules, com dèiem, ho feim amb música, travessant l'Atlàntic i aterrant una ciutat que no s'entén sense música. És un país intens, colorit i banyat per la mar. A menys, Jaume, on t'agradaria anar avui?
1: D'illa a illa, m'agradaria anar a Cuba.
2: A Cuba.

0: Santiago.
1: Nosaltres, Jaume, no anirem a Santiago, anirem a l'Havana, també, però, bueno, és a dir, també a Cuba. Hi ha ciutats que se poden explicar en dades i n'hi ha d'altres que s'han d'escoltar. I és que l'Havana és d'aquestes. És una ciutat que no només se visita, sinó que se balla, se canta, sí, també se conversa. I si, si hi ha un fil musical que coneix tot Cuba, a què quin diries que ets, Jaume?
2: El son cubano.
1: El son cubano, efectivament, que neix a finals del segle XIX entre guitarres, percussió, arrels africanes, i quan arriba a l'Havana es converteix, ni més ni manco, que en l'ànima d'aquesta ciutat.
2: I aquí també tenim un vincle, que serien ses havaneres.
1: Exactament. Ara, abans de micro tancat, Jaume, cantàvem aquella de el meu avi va anar a Cuba. I és que ses havaneres són música d'anada i música de tornada. Neixen a Cuba i tornen cap a la Mediterrània amb mariners i emigrants. I quan aquí cantam una havanera, no cantam una havanera perquè la cantam, sinó que cantam la mà, cantam el viatge, la travessa, l'enyorança, sí, la nostàlgia.
2: Exacte.

0: Ara sentim aquesta havanera, que és la nova havanera de Sis de Ponent, que són menorquins. I, bueno, ja ho veiem, són cançons nostàlgiques, de pèrdua, de guany. I també ho veiem la setmana passada amb el tango a Buenos Aires. Però Cuba no és només nostàlgia. Clar, i Cuba és ritme, és carrer. I Cuba, quan li llevan de l'equació aquest toc nostàlgic,
1: sí,
0: és això.

0: que una Guantanamo era una dona de Guantanamo.
1: Exacte. Clar,
0: i jo de petit deia, jo soy un hombre sincero de donde crece la palma. I no, és que donde crece la palma. I mo mare me deia, que no és que de donde crece la palma, és de donde crece la palma. I bueno, jo, Guantanamera, me pensava que eren dues paraules, Guantanamera.
1: I mera, no,
0: de petit, perquè clar, aquestes músiques les escoltem de tota la vida. I una, Guantanamera, és una dona de Guantanamo.
1: Jo no en tenia ni idea, de saber ara. Sí. Bueno, ara sentíem aquest Guantanamera clàssic, històrica, de qualque manera, qui més qui manco, l'ha escoltat en qualque moment de la seva vida i la coneix, i coneix la melodia, i fins i tot la pot cantar. Però bueno, això és un son cubà, el son cubano, eh? Sí. Mescla guitarra espanyola, ritmes africans, té un bongo, maracas, contrabaix, però sobretot té una cosa essencial, la clave. Sí. Aquest és el patró que ho ordena tot. I és que sense clave, sa música no camina. Sí. Sa clave cubana és aquesta estructura rítmica fonamental, és aquest patró que són de cinc cops, que vertebra, sí, tant sa música cubana com sa salsa, el son o la rumba.
0: Sí, sí, de fet, l'Havana és un concert a l'aire lliure. Música en els carrers, hi ha un moment que si ho voleu cercar en què el camp se posen a cantar una dona,
1: sí,
0: Lágrima Negra,
1: sí, boníssim,
0: que van,
1: sí, sí,
0: tocant, sí, pel carrer, aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, i van enviant besos en sa trompeta,
1: sí, sí, és boníssim,
0: i van pel carrer i la gent canta, i és habitual que canta la gent en el carrer, que toquin en el carrer.
1: I en, sí, aquesta, sí, en aquesta escena que descrius, de fet, a YouTube ho podeu trobar ara mateix,
0: sí, sí, sí.
1: Posau
0: Lágrima Negra,
1: Lágrima Negra en directo Cuba, en la, sí, calle, i els músics que van assecar aquesta persona, sí, que és una dona que deu tenir una cinquantena d'anys,
0: sí, sí, sí,
1: i diuen, ¿quieres cantar una canción? ¿Quieres cantar una canción? Diu, va, i sona una meravella,
0: sí,
1: és a dir, i com dius tu, li fa besada amb sa trompeta.
0: Sí, sí, sí, és meravellós. Vos ara, quan anem a cercar un Lágrima Negra, amb aquesta versió de carrer.
1: Improvisada, sí, totalment.
0: Improvisada, una meravella, una meravella.
1: Ho deia, Jaume, ara, que és un escenari obert, l'Havana, especialment, diuen que és l'Havana Vea, on cada cantonada pot tenir música, eh? Una guitarra, una porta, una veu que surt d'un balcó, un grup tocant sense cap escenari,
0: sí,
1: i després hi ha també el malecón. Que no és només un passeig marítim, sinó que és el sofà més llarg de Cuba, diuen. Hi ha gent que hi seu, que hi xerra, canta, mira la mà. I quan ses ones toquen contra aquest mur, pareix que la ciutat tingui com a percussió pròpia. I a Cuba, al centre, al carrer, al centre de tot, també és llenguatge. Si diuen hacer que vola, t'estan demanant, Jaume, ho sabries dir?
0: Com va això?
1: Com va això, exacte. Si
0: hacer que vola.
1: Hacer que vola, que ells parlen de la guagua.
0: Oh, sí, la guagua. Perquè sap de bon bé la guagua, tant de canaris, dels claxons. Feia guac, guac.
1: Mira per on.
0: I a canaris li diuen guagua també per això, perquè antigament les bocines, els claxons, feia guac, guac.
1: No en tenia ni idea.
0: Sí, sí, moltes coses tenen noms onomatopeics.
1: Clar, clar, no? Clar.
0: Com, per exemple, en altres, el que en castellà li diuen un batxe, en altres li deim un sotrac. Perquè fa renou.
1: Sotrac.
0: Moltes paraules tenen origen onomatopeic.
1: Sa
0: guagua és autobús, sí.
1: N'hi ha una també, Jaume, que ja m'agrada molt, que diu un resolver.
0: Sí, sí.
1: És com, és un poc estar mateix, m'entens? És, sí, és una filosofia, diuen, tira endavant com sigui, això diuen resolver.
0: Sí, sí, sí, està que... bé, està bé. Resolver, ja diu molt.
1: Exacte.
0: És com un futbolista, no? Un futbolista resuelve muy bien en la cancha. No, ai, no, perdona, que ara dentista, estàvem xerrant de Cuba.
1: Clar, ara la setmana passada.
0: No, és que he mirat en Facundo, i quan miren Facundo me'n vaig anar a Lunfardo.
1: Exactament, que també n'hem parlat de Lunfardo en dues ocasions, i és molt i molt i molt interessant, però
0: sí,
1: bueno.
0: Sí, sí.
1: Si parlem de Cuba, també hem de parlar del béisbol, eh?
0: Sí.
1: Allà en diuen jugar a pelota, i és que,
0: sí,
1: és molt més que un esport. És,
0: sí,
1: identitat, és barriada, i és conversa, i com sa música també forma part de sa vida diària.
0: De fet, als Estats Units no poden consentir que moltes vegades campionat mundial de béisbol la guanya Cuba.
1: Ah.
0: A Estats Units.
1: No,
0: no ho poden consentir.
1: No, home, jo crec, jo no t'hi donar bé.
0: Sí, ens hi sap molt de greu, perquè juguen molt bé en el béisbol, igual que en els Estats Units. En saben molt, en saben molt.
1: Juguen
0: molt
1: bé béisbol, toquen fan bona música i també, sí, ballen. Musicalment, Cuba és una explosió del son. Neixen o s'impulsen ritmes com el mambo, el xa-xa-xa, la salsa, que acaben fent ballar
0: a mig món.
1: A mig món. món. I aquí entren noms. Ara començarem amb els noms. Però noms enormes, com per exemple...
0: Celia Cruz. Celia Cruz.

0: Cella Cru, de passa, una verdadera meravella de les figures més importants de la música llatina en el segle XX. Ja ho deia, azúcar, pa fuera, a la calle. Que no hay cama pa tanta gente.
1: Però, jo m'he de saber que aquesta, la vida és un carnaval. A mi, quantes vegades Jaume Noguera ha ballat aquesta cançó?
0: Ah, des que va sortir quan era jo bona, perquè va ser del darrer, que la va no sé si va fer una reedició, però jo la
1: conec fa molt d'anys.
0: Molt de vegades.
1: És una cançó que no falla, és a dir.
0: No, si no falla, posa... perquè a més, la música llatina són la cúmbia, el vallenato, el merengue dominicà, tot això a mi m'agrada molt. A mi el que no m'agrada és en el que s'ha convertit la música llatina avui en dia.
1: Que de reggaeton.
0: Per exemple, perquè agafen, per exemple, aquesta cançó tan coneguda avui en dia que nom de Karol G.
1: Sí, pot ser.
0: Que se diu... Si jo t'hubiera conocido.
1: Si jo t'hubiera conocido.
0: És... un merengue dominicano.
1: Ai,
0: i seguint ho fica a dins el mateix paquet. I després se cúmbia, se salsa, el vallenato, tot això és molt maco, el son cubano, i no m'agrada que se mescli tot, perquè no és el mateix un ritme amb blues que un rock and roll. I de vegades se mescla tot.
1: Allà mateix.
0: Som un pop...
1: Sí, és vera que de qualque manera tot acaba semblant una mica el mateix. Sí. Quan, per exemple, aquesta La vida és un carnaval no tenia res a veure amb es Guantanamera, per exemple.
0: Metals aquí, meravellosos.
1: Xerraven de Celia Cruz, va ser una de les figures més importants de la música llatina del segle XX. Va néixer a l'Havana l'any 1925 i se va convertir en la gran veu de la música cubana i també ho direm en un símbol universal de la salsa. Tenia una energia i una veu que eren potents i el seu carisma la va dur a ritmes com el son, el mambo i la salsa arreu del món. De fet, ja ho dèiem aquí pràcticament a totes les festes populars se posa aquesta cançó i qui més qui manco, la ballada con coneguda com la reina de la salsa, també recordada pel seu crit inconfusible, que és aquell...
0: Açúcar!
1: Ahir que transmetia alegria i força. I tot i viure gran part de la seva vida fora de Cuba, mai no va perdre el vincle amb les seves arrels i la seva música continua sent avui un referent de vitalitat, identitat i celebració. Però, bueno, Celia Cruz la tenim ja relativament controlada, però quins altres noms te revenen quan pensam en Cuba?
0: Home, inevitablement, jo tinc molt de referents, com puguin ser la vieja trova santiaguera o Ibrahim Ferrer, per a sens dubte, Compay Segundo.

0: Bueno, és que Comay Segundo va ser una de les figures més emblemàtiques de la música tradicional cubana, no, Xavi?
1: Exactament, va néixer el 1907 a Siboney, a l'est de Cuba, i va dedicar tota la seva vida al son cubà. Va combinar la seva veu càlida amb un estil senzill, però també alhora molt arrelat a la terra. Va ser creador de l'harmònico, és un instrument a mig camí entre la guitarra i el tres cubà.
0: Sí.
1: Exactament, i tot i tenir una llarga trajectòria, la seva fama internacional va arribar ja quan era gran, als anys 90, gràcies al projecte Buena Vista Social Club. Amb temes com Chan Chan, Compay Segundo, representa aquella Cuba més autèntica i popular, sa d'escamp, sa de sa conversa, sa de sa música que neix de sa vida quotidiana.
0: I música també tranquil·la.
1: Sí, també.
0: A mi també m'agrada molt la música cubana, així un poc més...
1: Més pausada.
0: Més pausada, sí.
1: Exacte, més relaxada. Es bolero, i veus com Omar a Portuondo, que no canten només notes, sinó que canten també records. És aquella fantàstica cançó que s'ha versionat milers i milers de vegades.
0: Quina meravella.
1: I que és preciosa.

0: Va haver un gran recopilador de veneres que va ser son pare de Silvia Pérez Cruz, en Castor Pérez, que feia una versió, també ho podeu cercar, 20 anys, com sí. més en ritme de bolero, o un cafè amb la seva filla. Paga la pena que vegeu qualsevol versió d'aquests 20 anys, perquè és meravellosa, és un bolerasso, verdaderament posa la pell de gallina. I si voleu recuperar a través de les xarxes la versió que Castor Pérez va fer amb la seva filla, Silvia Pérez Cruz, enmig d'un bar, amb una guitarra, una verdadera meravella, o mare portuando, que gran, que gran.
1: Sí, sí, totalment. I després diuen que d'aquest temacle se n'ha fet 134 versions registrades per més de 72 artistes diferents. Clar, d'això en seran de persones de renom, però també seran les versions que s'han fet d'artistes que no són tan coneguts o que manco han quedat en un segon plànol. Però, bueno, 134 versions de 72 artistes diferents i totes, o gairebé totes, paguen la pena. Xerram, per exemple, de Diego El Cigala, amb Bebo Valdés, sí, en aquell disc, sí, en aquell disc que tenen, que és fantàstic, també, o Pablo Milanes, Isaac, Inora... És a dir, i l'han duit a l'habanera, a la salsa, al bolero, al jazz, etcètera, etcètera, sí, etcètera. Sí, sí. Però, bueno, Omar Aportuondo és una de les grans veus de la música cubana i una figura que va esdevenir clau del bolero i el son. Ella va néixer a l'Havana el 1930 i va començar la seva carrera als anys 50 i es va convertir en un artista imprescindible per entendre això tan important que és la sensibilitat musical de Cuba. La seva veu càlida i plena de matisos ha sabut transmetre emocions amb una elegància única, especialment en cançons d'amor i també cançons de nostàlgia. Va assolir molta projecció internacional amb el projecte Buena Vista Social Club, que la va donar a conèixer noves generacions. I, clar, Omara no només canta, sinó que interpreta, emociona, sí, i converteix cada cançó en una història que, de qualque manera, ja han viscut tots.
0: Sí, cert.
1: I no només acaba aquí, perquè les noves generacions ja han afegit altres sons a la música de Cuba, hip-hop, timba, reparto, música de barriada, d'esquerrer directe, amb una cosa en comú amb el son, que tot neix d'allà mateix.
0: Sí.

0: Que ja diria fins i tot que és contrabaix, és un contrabaix, no és un baix.
1: Ah, sí? Bé, és contrabaix.
0: Me sembla, sí. No, no, men, és que...
1: Ara em fa que ho passava un gustet amb aquesta cançó.
0: Clar, és que està ben fet, no, Facundo? Tu que...
1: Que mola, que...
0: Està ben fet.
1: És un tema clar.
0: Està ben fet,
1: 537
0: sí.
1: Cuba, aquesta és una de les cançons més emblemàtiques del grup de hip-hop cubà Orixas, publicada originalment al seu àlbum debut, A lo Cubano,
0: clar.
1: Que deia A lo Cubano, Roña Añejo, Tabaco Habano,
0: sí.
1: Chicas por Dios, que no me'n recordo. Però bueno, això va ser l'any 1999, i evidentment tots aquests són músiques i gèneres musicals que han evolucionat i han transitat altres formes i s'adapten també a lo que hi ha ara. Un pot de reggaeton, un hip-hop,
0: sí.
1: Trap...
0: Ja m'agrada aquella de... El cuarto de Tula se prendió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Que llamen a los bomberos.
1: Ja, home,
0: que llamen al gran Ferrer.
1: Se noti que és divendres. Ja no sé què te proposaré ja de tornar.
0: Quina meravella. Tornem, sí, tornem. Vinga.

0: Hem anat a Santiago, hem anat a Cuba, hem anat a l'Havana, Jaume, i no mos hem mogut de la cadira i hem conegut una mica més el son cubano, també la clave. M'han recordat, hem transitat d'aquests gèneres musicals i hem passat un gust, un bon divendres.
1: Ja m'ha passat de bon humor, la música cubana. Sí. Que dius que és un país que ha passat per tantes vicissituds, que està passant per tantes vicissituds, i dius, quin art que tenen. Són increïbles. Uh-huh. És un poble admirable. Hi hagi qui hi hagi. Hagi un o hagi l'altre. Però els cubans són admirables. Fan un cine meravellós, fan una música meravellosa. No sé... Per ventura és perquè són illencs, com
0: pot ser,
1: nosaltres.
0: Pot ser.
1: Entonces, de isla a isla, nuestros cubanos, un abrazo para todos ustedes.
0: ¿No? Jaume Noguera, moltes gràcies, eh?
1: A tu, Xavi.
0: Estiràs bé aquest cap de setmana?
1: Jo crec que sí. I tu?
0: Jo estirem la mar de bé.
1: Mira, mira.
0: Fins divendres, que tornaré a veure.
1: Fins divendres i tot vosaltres. Fins dilluns. Vos deixem amb el son cubano, luego.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Comencem a Eivissa. Un jove de 24 anys està ferit greu després de precipitar-se en un hotel de Sant Antoni de Portmany. Carmen Cires, bon dia, conta'ns.
2: Bon dia. Jove de nacionalitat britànica està ingressat a l'UCI de l'Hospital Camp Mises, estable dins la gravetat i amb politraumatismes. Tot després de precipitar-se aquesta passada nit des de l'hotel Blau Park a Caló d'Esmoro, a Sant Antoni. Segons els agents de la Guàrdia Civil que investiguen el cas i per un testimoni que ha declarat, les primeres hipòtesis apunten a una caiguda accidental. Es tractaria del primer turista precipitat d'enguany. L'estiu passat a Sant Antoni hi va haver almenys 5 joves morts per caigudes d'hotels i d'edificis de la localitat.
1: Gràcies, Carmen Cires, per aquesta informació. Ara canviem de qüestió. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui les dues parts s'han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més persones després del d'hoteleria.
3: La principal millora que preveu l'acord assolit avui és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència d'aquest conveni, aquest 2026. L'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any, a més, també es podrà revisar amb un increment extra d'un 1%, això en funció de com evolucioni l'IPC. També s'incrementa les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i en festiu. Ho explica José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari a la mesa de negociació.
4: Mata Blanca hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia con unas subidas salariales importantes.
3: Comissions Obreres considera que és insuficient aquesta pujada del 14% per persones que diuen cobren 19.000 euros anuals. El sindicat, però, sí que ha signat aquest acord, diu que per responsabilitat.
1: D'altra banda, avui també destacam que alguns residents de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana l'Ajuntament els hagi donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials que ajuden els residents assenyalen que els perfils més vulnerables, migrants sense papers, són alguns dels col·lectius que ja han començat a abandonar l'antiga presó.
3: El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, denuncia que aquestes persones es troben en situació de carrer ja que no han trobat cap alternativa residencial. Per aquesta setmana, l'Ajuntament de Palma ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó. Ara, les entitats socials que els donen suport es plantegen presentar un recurs per evitar el desallotjament.
5: I això és un recurs de la via administrativa que és perfectament, és una passa més en el procediment que tenen dret a fer la gent que es senti de presó. I el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que se'ls desocupa sense cap tipus de mirament per els procediments legals.
1: I cop de la Guàrdia Civil, el narcotràfic. L'Institut Armat ha decomissat més de 40 tones de cocaïna en dues operacions en alta mar a l'Atlàntic. En una s'hi han interceptat 30 tones d'aquesta substància que transportava un vaixell. Les dues operacions s'han saldat amb 77 persones detingudes. Hem arribat a l'1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3 amb Juan Gabriel Bauzà.
1: Com anar? Molt bon dia, divendres 8 de maig. Benvingudes i benvinguts a Esports 3. Quin luxe, quin plaer ser avui aquí amb tots vosaltres en un dia on l'actualitat esportiva passa per l'Illes Balears pel futsal, que cercarà avui vespre una nova final europea davant l'Étoile Levallois amb l'objectiu de continuar fent història a la Champions i confirmar que Europa continua sent territori Palma. D'aquí uns moments connectam amb Pésaro, en Gai Fortesa, que es troba acompanyat, molt ben acompanyat, del director general de l'Illes Balears pel futsal, José Tirado. Per altra banda, el Real Mallorca afronta diumenge una autèntica final per la permanència davant el Villarreal, mentre Marcelino García Toral, que ha parlat avui, l'entrenador del Villarreal, ja avisa que els groguets arribaran a Sant Moix amb la intenció de competir i sumar els 3 punts. I cap de setmana gran per al futbol balear amb l'inici del play-off de Sens a la Primera Federació. L'Atlètic Balears visita el Corutxo i el Poblense desafia tot un històric com el Numància en el primer assalt cap al somni de l'ascens. I nit, la d'avui, que pot ser dramàtica, la Primera Federació del bàsquet amb un derbi mallorquí-Sant Moix entre el primer bàsquet Mallorca-Palma i el Fibui Palma, que pot decidir la permanència o el descens dels equips illencs. Ho viurem en directe aquí a IB3 Ràdio avui vespre. Parlarem de tot això i molt més fins a les dues del migdia. La part tècnica, Bernat Nadal, a la producció i redacció, Xisco Ribas. Senyores, senyors, mos hi posem.

0: port, i allà on vagis trobes qualque cosa d'aquestes.
1: I un país que coneixes bé, que hi has anat per motius esportius, sí, per motius familiars, sí. I que sempre tens un lligam, no?, amb Itàlia.
0: Sempre hi ha una cosa, i Itàlia i amb l'esport te pots imaginar, no? Aquí, ciclisme, futbol sala, vòlei, futbol, el que vulguis. Bàsquet, evidentment.
1: Efectivament.
0: Mira, bàsquet, la pista on se juga aquesta Final Four és la pista on es juga amb un altre nom, un equip històric que va ser l'Scavolini de Pesaro. L'Scavolini de Pesaro, que va guanyar a Europa, que va guanyar lligues a finals dels 80 i als principis del 90. Aquell equip es va desfer i ara té un altre nom i ara juga a la segona divisió, però té aquest pavelló encara des de l'any 1996 que el varen construir. Encara reuneix un munt d'espectacles. Aquí s'ha jugat Copa Davis de tennis, aquí s'han fet concerts, s'ha fet un mundial de gimnàstica. Itàlia és esport, torna a repetir.
1: Idò, la Champions, que arriba per l'Illes Balears Palma Futsal, i com bé ha dit el seu president, és un oasi, no?, enmig del desert d'aquesta temporada tan complicada. Gavi Fortesa, moltíssimes gràcies, mos sentim avui cap vespre, el partit comença a les 8:30, però nosaltres mos hi posam des de les 7:30 aquí a IB3 Ràdio. Bon profit, descansa, i després mos hi posam. Gràcies.
0: Una abraçada a tots, adeu.
1: En 2 minuts arribam a 1:30, això és Esports 3, a IB3 Ràdio.
2: Divendres a les 7:30, viu amb Esports 3 en joc la prèvia de la Champions de l'Illes Balears Palma Futsal.
3: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
4: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
2: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
3: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
5: A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. IB3 Ràdio és entreteniment.
6: Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
7: ¿Vols anar a Sant Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
5: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1: Hem arribat a 1:30, això d'Esports 3, a IB3 Ràdio, en aquest divendres. La cosa va de twist avui, Bernat. Així, va de twist i està molt bé, eh? En Xavi Checker, un gran dels grans, el rei del twist, podríem dir, i així ha transcendit a la història. I hem de parlar del Reial Mallorca, que juga diumenge, afronta aquest diumenge una cita important a l'estadi de Sant Moix, davant del Villarreal, un d'aquests partits que tenen una motivació extra per tot el que ha passat en el passat amb l'equip groguet, i un Mallorca que afronta aquest partit en una lluita que no és altra que assegurar la permanència a la primera divisió. El partit començarà a les 2 del migdia amb els vermells a només 2 punts per damunt del descens i amb la necessitat de sumar davant la seva afició. L'equip entrenat per Martín de Michelis arriba després d'una bona dinàmica en les darreres jornades, mentre que el Villarreal de Marcelino García Toral també travessa un bon moment de forma. Veurem si finalment a la convocatòria entraran els futbolistes que estaven tocats, que no estaven tocats. En principi, el Mallorca no podrà comptar amb Antonio Raillo, Jan Sales, ni Mateo Joseph, mentre que Pablo Maffeo serà baixa per sanció. El conjunt groguet destaca

0: l'absència de Juan Foyt. Avui ha parlat l'entrenador de l'equip groguet. Martín de Michelis ho farà demà. I atenció, perquè Marcelino García Toral ha assegurat que, tot i que el seu equip ja estigui classificat per la Lliga de Campions, arribaran a Mallorca per aconseguir la victòria.
1: Y ahora pues venimos de dos partidos en casa ganados, donde bueno, pues hemos demostrado a lo largo de toda la competición ser un equipo muy solvente, de los mejores de la liga, y ahora pues queremos ir a Mallorca a ganar, porque bueno, sería dar otro paso a falta de tres jornadas para confirmar esa tercera posición.
0: Roda de premsa tensa avui de matí a Villarreal, després de confirmar-se la sortida de Marcelino García Toral del conjunt groguet, una marxa que feia setmanes que semblava encaminada i que aquest dilluns se va fer oficial, només dos dies després de que l'equip s'assegurés la classificació per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. El club va anunciar l'adeu del seu entrenador a través de les xarxes socials, amb una imatge de l'entrenador i el missatge "Gràcies, Marce", i que posa així punt final a una etapa marcada pels bons resultats esportius. Tot i la classificació europea, la compareixença del tècnic ha deixat moments de tensió en el dia d'avui i moltes preguntes sobre els motius de la seva sortida. Escolta, Marcelino.
1: Sí que me gustaría aclarar, porque luego siempre salen informaciones. Yo no he pedido ni dinero, o no ha sido un tema de dinero, no ha sido un tema de poder, no ha sido un tema de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad. No ha sido un tema de proyecto. No, aquí todo es muy claro. Un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, diferentes posiciones, desde la cordialidad absoluta, pues no siguen nuestros caminos juntos. Y no ha habido nada más. Todas las personas que estuvimos implicados en este proceso sabemos que no ha habido nada más. Y entonces el que diga otra cosa que no sea esta, pues miente.
0: Les paraules de l'entrenador del Villarreal, era important escoltar aquest tall de bou per veure i per notar, no, en quin ambient hi vendrà el Villarreal aquí a Sant Moix. Bé, amb les feines fetes, però amb un ambient enterbolit, no, en quant a que el seu entrenador ha dit que ja no continuarà a l'equip groguet, no? Diumenge, des de les 12 del migdia, ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio, i en aquesta hora, una al migdia, 34 minuts, pujau el volum de la vostra ràdio, deixeu de fer el que feis, perquè arriba en Raül Medrano.

0: Ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comença el judici a l'acusat d'assassinar a cops la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi.
1: La fiscalia demana 20 anys de presó, mentre que l'acusació exercida per la seva exdona sol·licita cadena perpètua. Els fets van passar al setembre de 2024, quan l'acusat hauria apallissat la dona major al garatge de casa seva. Avui s'ha constituït el jurat popular i s'han llegit els escrits d'acusació.
0: Mentrestant, a Formentera, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió sexual a una dona. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. El suposat agressor ja ha estat detingut pels agents i després de passar a disposició judicial ha quedat en llibertat amb càrrecs. Té un ordre d'allunyament de 100 metres sobre la presumpta víctima. Els fets denunciats van ocórrer la matinada de diumenge passat dins els banys d'un conegut local d'oci de Sant Ferran.
0: Prop de 6.500 migrants demanant la regularització extraordinària a les Balears.
1: És el balanç de les primeres dues setmanes de procés oferit per la delegació del govern espanyol a les Balears, que parla de normalitat i de rigor en les tramitacions.
0: A Mallorca, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials gestionarà la residència de Muro. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El Consell i l'Ajuntament han firmat avui la constitució de la Comissió Bilateral per al Traspàs del Centre. Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del passat 9 d'abril, que va autoritzar la creació de la comissió d'estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència.
0: A Menorca localitzen restes humanes en una cova descoberta durant les obres de la carretera general. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. La primera inspecció a la cavitat descoberta durant aquestes obres apunta que podria tractar-se d'una cova d'enterrament prehistòrica. S'hi han trobat restes humanes, concretament una falange i un molar. Davant aquests indicis es considera convenient plantejar una excavació arqueològica integral, una petició que ja s'ha traslladat al Consell Insular.
0: Tot això quan continuen els preparatius per l'arribada a les Canàries del creuer Ondius, on es va detectar un brot d'antivirus. Sanitat assegura que cap espanyol no s'oposa a la quarantena, mentre l'hostessa ingressada a Amsterdam, després de contactar amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a les proves. Al Regne Unit se n'estudia un nou sospitós. En parlarem en els pròxims minuts. I pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre bitllet per a la final de la Champions. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El conjunt mallorquí jugarà a Pesaro la semifinal de la màxima competició europea contra l'Etoile d'Avaluars quan siguin les 8:30 del vespre, l'objectiu de ser a la final de diumenge. El tècnic Antonio Vadillo té tots els jugadors disponibles per al partit d'avui vespre contra el conjunt francès. I en bàsquet, derbi mallorquí per la permanència a la darrera jornada de la primera FEB entre Palmer i Fibui. El que guanyi el Palau d'Esports de Somos s'assegurarà la salvació i el que perdi dependrà del Burgos, que jugarà a la mateixa hora contra un Cartagena que també està en la lluita per la permanència.
0: I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
6: Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem de més tranquil·litat, de més oleades de sol en general. De totes maneres, encara hi ha possibilitat de qualque ruixat puntual, localitzat, preferentment a punts de la Serra de Tramuntana, fins i tot al nord de l'illa d'Eivissa, però la resta ja no esperam aquestes precipitacions. En temperatura molt semblant a la d'ahir, màxima que es mourà entre els 20 i 22 graus i vent, que continuarà bufant en general de component est i ho farà feble en qualque cop moderat. Per demà començarem el cap de setmana amb cel que s'anirà tapant i amb precipitacions que seran febles en general. Sí que és vera que de manera puntual hi pot haver qualque tempesta un poc més intensa, preferentment a punts de Mallorca i també de les Pitiuses, més difícilment en el sector de Menorca. Un dia, per tant, de cel tapat, de pluges en general febles, acompanyades de fang, i tot això també amb vent, que bufarà moderat de component est. Per tant, situació marítima alterada, forta maror cap en el sector est de les illes. Diumenge torna el sol, l'estabilitat i puja el termòmetre.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més persones després del d'hoteleria.
1: La principal millora que preveu l'acord assolit avui és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3%. 2% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
8: Fumata Blanca, hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadoras del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
1: No han entrat dins de l'acord alguns dels complements que s'havien plantejat, com el d'insularitat. Tampoc l'ampliació de la garantia per a fixos discontinus fins als 9 mesos. Comissions Obreres considera que la pujada del 14% és insuficient per a persones que cobren de 9.000 euros anuals, però la representant Carmen Maria Cardona assegura que l'han signat per responsabilitat.
9: El 14% no és suficient per a una persona que guanya 19.000 euros al any. És insuficient. No vamos a renunciar desde Comisiones Obreras a seguir trabajando en estos 4 años a una voluntariedad los domingos y festivos, a un mejor pago de salarios, a un mejor fin de semana de calidad que también se nos han denegado.
0: Una de les qüestions, Marta, que ha motivat la celeritat en la negociació d'aquest conveni col·lectiu autonòmic ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable que podia suposar fins i tot baixades de sou.
1: L'acord signat avui introdueix una clàusula que fa prevaler el conveni autonòmic. Les patronals celebren la rapidesa amb què s'ha arribat a un acord. Són el vicepresident d'AFEDECO, Bartomeu Cervera, i Carolina Domingo, de Pimeco.
10: Este ha sido el convenio, la negociación del convenio colectivo más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado. De alguna forma, la experiencia de los negociadores ha servido para esto.
11: Se hace un gran esfuerzo para conseguir este 14%, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive.
1: La representant de Pimeco ha demanat a l'administració millores fiscals per al petit comerç i reduccions en l'impost sobre la renda.
0: Continuem amb la crònica econòmica. Thank you.

0: dèiem en portada també, el govern ha aprovat avui el paquet de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Balears. Aquest paquet complementarà el de 160 milions engegat també per l'executiu per protegir els sectors econòmics afectats. A la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 a reforçar els programes de les entitats del tercer sector.
1: Aquest darrer punt ha estat motiu de crítica per part de Vox. Aquest dimarts, la portavou parlamentària de la formació, Manuela Cañadas, demanava al govern que fes un control i una auditoria sobre les subvencions que es donen a les entitats que tenen immigrants il·legals i que es prioritzin les ajudes d'emergència per a residents i famílies. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, no ha entrat a valorar aquesta petició, però sí ha defensat la tasca que fan les ONG.
2: Siempre he defendido y he alabado el trabajo que hemos podido hacer conjuntamente, porque creo que así podemos llegar mucho mejor para resolver la problemática social que podemos tener en nuestras comunidades autónomas. Evidentemente puede haber entidades que lo puedan hacer mejor, peor, pero yo creo que el tercer sector social que tenemos aquí en Baleares es para sentirnos muy orgullosos.
1: La consellera ha explicat les 20 mesures socials aprovades avui en el Consell de Govern i ha assegurat que s'ampliaran si els efectes de la guerra a l'Iran sobre les illes empitjoren.
0: A banda del pla de xoc social contra els efectes de la guerra, el Consell de Govern també ha aprovat avui un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris, entre les quals la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny, amb una part fixa d'horari obligatori de 9 a 2 i una altra de flexible fins a les 4 i mitja.
1: El Consell de Govern també ha ratificat una millora del règim de vacances del personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complit el període de servei. També s'amplien les opcions per agafar vacances fora del període habitual. En clau econòmica, s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per tots els empleats públics de la comunitat amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'enguany.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les Balears han batut un nou rècord de pressió humana, set al mes de febrer, amb 1.320.000 persones a l'arxipèlag. Aquesta xifra es va assolir dia 19 i superen gairebé 12.000 persones la dada de l'any anterior, segons informa l'Ibestat.
1: La mitjana de febrer va ser d'1.290.000 persones. Representa una pujada de 8.200 persones respecte de la mitjana de fa un any.
0: La plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social pel lloguer. El dimecres que ve a Palma serà desnonada una família amb 3 fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat. La PA, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquest. Carme Moreno.
4: La portavoz de la PA, Àngela Pons, explica que el passat mes els va arribar un altre cas similar. A més, segons Àngela Pons, aquest mes de maig hi haurà 4 desnonaments més previts, un a Andratx amb una família monoparental, dos a Palma de dues famílies amb fills i una a Pollença amb dues persones que pateixen una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
5: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
0: Mentrestant, alguns residents de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana l'Ajuntament els ha donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials que ajuden els residents assenyalen que els perfils més vulnerables són migrants sense papers i són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó.
4: El portavoz del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, denuncia que aquestes persones es troben en situació de carrer ja que no han trobat cap alternativa residencial. Aquestes setmana, Cort ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó i ara les entitats socials que els donen suport es plantegen presentar un recurs per evitar el desallotjament.
6: I això és un recurs de la via administrativa que és perfectament, és una passa més en el procediment que tenen dret a fer la gent que s'ha sentit a presó. I el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que se'ls desocupa sense cap tipus de mirament per els procediments legals.
4: L'advocada Glòria Olmos, que ha elaborat les al·legacions contra l'ordre de desallotjament de l'antiga presó, lamenta que Cort hagi desestimat els arguments dels residents sense oferir-los una alternativa d'habitatge.
7: Creo que el procedimiento en sí pues realmente le ha faltado tratar todo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana y sobre todo desde una perspectiva de y después que de esta gente que está allí.
0: I una de les xifres del dia, prop de 6.500 persones migrants de les Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinari que el govern espanyol va iniciar ara fa dues setmanes. La delegació del govern estatal a les Balears espera resoldre abans del 15 de juny tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor aquest procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
4: Sí, del més de 6.000 expedients que s'han presentat en les dues primeres setmanes de vigència d'aquest procés, més de 5.000 corresponen a sol·licitud d'arrelament extraordinari. Es tracta d'una via de regularització per a persones estrangeres en situació irregular que no han sol·licitat protecció internacional. La resta, unes 900 sol·licituds, són expedient de persones que han demanat protecció internacional. Segons la delegació del govern espanyol d'aquí de les Illes, la posada en marxa d'un pla especial ha permès agilitzar aquests expedients.
0: El recinte emmurallat de Dalvila, Eivissa, s'engalana un any més amb la Fira Eivissa Medieval per commemorar la declaració d'aquest nucli històric Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 91, ara fa 26 anys. L'amenaça de fortes pluges va dur ahir les autoritats a ajornar-ne la inauguració avui capvespre, però la fira ja està en marxa i s'allarga tot el cap de setmana. L'impacte econòmic de la cita per als hotelers està sent molt positiu. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda. El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. Els que sí que se'n ressenten són els comerciants. Elena Gregori.
8: Les parades de l'Eivissa medieval són un atractiu difícil d'eludir pels turistes. Els comerços locals, que els agradaria beneficiar-se dels qui compren, diuen que es produeix l'efecte contrari, se'n ressenten.
9: En este període de la medieval, en las ventas baja un poquito, porque es verdad que la gente van a gastar a lo mejor sus presupuestos en los puestos.
10: Anys de medieval en darrere, hi ha hagut un crucero i és que res estan buits, ens afecta.
8: Els hotels estan al 85% d'ocupació, s'està pagant una mitjana de 200 euros la nit per allotjar-s'hi. És Àngel Miguelet, de l'Hotel Core de la ciutat d'Eivissa.
11: Tenim una previsió per aquests 4 dies de medieval amb un increment de preu respecte a l'any passat i amb una ocupació que rondarà en 3-4 dies un 85% d'ocupació. És un impacte important perquè estem al començament de temporada i això ens ajuda pues, a consolidar aquest inici de temporada.
8: L'Eivissa medieval, pol d'atracció pel turisme nacional i també Itàlia, ofereix el rerefons cultural, la commemoració de la Declaració Patrimoni de la Humanitat. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa.
12: Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'estiu. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
8: A la recreació històrica de l'edat mitjana s'adapten durant dies tant els establiments que hi són dins de la ciutat emmurallada de Dalvila, que manté el traçat d'aquella època islàmica medieval, com els de la ciutat. És la propietària d'un bar de la plaça de Sagraduada, a 500 metres de les Murades.
13: Sempre has d'agrair quan hi ha coses d'Isvila perquè se nota.
8: També els turistes i els vicencs que consumeixen aquests dies han de recordar que pugen a Dalvila, reviuen els darrers vestigis que es conserven del 1235, quan Vila va entrar de ple a la baixa edat mitjana cristiana.
0: I les investigacions d'un grup d'alumnes de secundària conclouen que la biodiversitat marina està en perill a les zones amb gran afluència de gent, especialment a les zones turístiques. Ens ho expliquen aquests alumnes de l'IES Santanyí.
14: Nosaltres enguany el que hem fet és una comparativa en dues zones de platges, una en més naturals i l'altra més urbanes, de la nostra costa de Santanyí.
15: Els resultats finals eren que quan més turistes n'hi va o més gent està, pitjor era la biodiversitat i la qualitat de l'aigua. La solució seria que l'ecotaxa contribuiria econòmicament a les millores tant en la depuració com el control sobre les aigües residuals. sobretot en zones turístiques.
0: Són alguns dels prop de 200 participants del 5è Congrés d'Estudiants Secosta, una iniciativa de la Universitat de les Illes i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, amb la missió de consciència sobre el canvi climàtic i implicar activament l'alumnat de secundària, batxillerat en la recerca científica.
1: Enguany han participat 8 instituts de Mallorca i un de Menorca. Els adolescents han pogut investigar el medi marí durant tot el curs escolar i avui han pogut mostrar els resultats obtinguts en una xerrada a l'UIB. La jornada s'hi han pogut veure nervis, però també entusiasme per haver participat en un projecte que té una rellevància real.
16: Molta gent de tots els instituts ha fet més o menys el mateix projecte i suposo que han tingut el mateix resultat que nosaltres. Una mica nerviosos per exposar, però amb ganes.
0: 2:20, anem als tribunals.
3: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ha començat el judici contra l'home acusat d'assassinar la mare de la seva exparella a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. L'acusat s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. Un tribunal jurat serà l'encarregat de jutjar aquest home.
1: La fiscalia diu que l'acusat, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i presumptament la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'home s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la víctima. Avui, a l'Audiència Provincial, s'ha constituït el Tribunal Jurat i s'han llegit els escrits d'acusació. La previsió és que dilluns comencin a declarar els testimonis, ja que l'acusat ha demanat declarar després.
0: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un instal·lador no habilitat per l'explosió de gas que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegits de Vila, recordareu, el 21 d'abril passat. L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutge.
1: El detingut està acusat de lesions i d'imprudència greu. La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient feta per un instal·lador no habilitat. Segons la policia, es va generar una bossa de gas perquè la instal·lació no va quedar segellada en les obres en què s'estaven posant sistemes elèctrics amb resistències a l'edifici. A l'explosió varen resultar ferides 4 persones, de les quals 2 encara estan hospitalitzades i es van haver de desallotjar 20 habitatges.
0: Més coses. L'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per a la docència. Són paraules de Pere Quegles al programa El Dia d'IB3 Ràdio.
1: Recorda que en dret penal hi ha el dret de la irretroactivitat, és a dir, que no es poden aplicar penes més elevades si s'han aprovat després dels fets comessos.
17: Estava encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts, no sabem realment com acabarà. Hi pot haver esmenes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals del dret i del procediment sancionador són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el preu.
1: Quegles s'ha mostrat molt crítica amb la FAPA, la Federació de Pares i Mares, a qui acusa d'instrumentalitzar el cas i les famílies per així fer una campanya contra la conselleria.
17: Tenim una associació que se diu FAPA, que ha trobat aquí un filó. Així de clar, ha trobat un filó. Sabem que no hi ha sintonia entre la conselleria i aquesta organització. És evident que cada dia surten en els diaris, en conflictes, en problemes i tal. Per tant, han trobat la tormenta perfecta per poder sortir cada dia en els mitjans de comunicació en el mateix tema.
1: L'advocat manté que no hi ha cap normativa que obligui a inhabilitar Roldán de la seva feina de docent i que si ara un tècnic li impedís fer feina amb menors, estaria cometent un delicte de prevaricació.
0: A l'aeroport de Palma s'ha reprès amb fulls informatius la campanya de conscienciació per prevenir les agressions de passatgers al personal.
1: La UGT denuncia que les agressions són diàries, principalment per part de passatgers molestos per la política de cobrament de l'equipatge de les aerolínies o pel trasllat de maletes a la bodega per manca d'espai. Es José Antonio Negreira.
18: Como todo el mundo sabe, ya iniciamos una campaña en febrero por agresiones a trabajadores y, por desgracia, no sirvió para erradicar el problema. Seguimos teniendo el problema, cada día crece, cada día hemos vuelto a tener agresiones físicas, verbales, prácticamente en cada embarque hay puertas.

0: El govern ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu Antoni Costa ha assegurat que el risc de que l'antivirus afecti les Balears és molt baix, però que així tot es mantenen alerta. Costa ha recordat que fa just 3 setmanes es va fer un simulacre de crisi sanitària internacional al Port de Palma i que estan preparats.
1: Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port d'Esdic de l'Oest, a Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.
0: El creuer MV Ondius ha superat avui la meitat de la seva travessa cap a les Canàries, d'on es troba ja a 800 quilòmetres. A bord, un total de 144 persones i totes continuen asimptomàtiques. I entre d'elles, 14 espanyols que avui han volgut transmetre a la població un missatge a través del secretari d'Estat de Sanitat, José Padilla.
2: Nos han pedido, por favor, que transmitiéramos también como institución, así lo hemos estado haciendo, y así aprovecho este momento para hacerlo, que ellos no son un riesgo para la población general. Nos han transmitido también una cierta sensación de miedo o de inquietud por algunas de las manifestaciones que se han podido hacer en contra de su llegada, y ante esto también hemos intentado tranquilizarles, mandándoles el mensaje de que las instituciones están a su lado y estamos convencidos también de que la grandísima mayoría de la población española está a su lado.
0: Això mentre a terra continuen els preparatius per a la seva arribada, prevista per diumenge, amb 2 focus d'atenció, el primer a Tenerife, on està previst que fondegi l'embarcació afectada pel brot d'antivirus.
3: Està previst que una vegada estiguin llestos els avions a l'aeroport de Tenerife Sud, desembarquin tots els passatgers que aniran directes cap a les aeronaus sense tenir cap contacte amb la població. Espanya sol·licita que dins de l'embarcació quedi una trentena de tripulants, que és la plantilla mínima que necessita el creuer per seguir la travessa fins als Països Baixos, d'on és l'armador. La darrera paraula, però, la tindrà aquest país, segons ha explicat Virginia Barcones, secretària general de Protección Civil.
4: Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al habituallamiento, que esté todo preparado para que una vez que finalice la operación automáticamente pueda

0: mental per garantir l'atenció personalitzada i acurada dels 14 espanyols que han de romandre en quarantena. També està preparada la UATAM, la unitat d'aïllament d'alt nivell, per ingressar a qualsevol passatger si finalment acaben tenint símptomes.
1: Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está pues perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
2: Eren les explicacions de Sílvia Valcarce, infermera en aquest centre. Pel que fa a la darrera hora del brot d'antivirus a la resta del món, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta sintomatologia compatible amb el virus.
0: Es tracta d'un home que es troba a Tristan da Cunha, l'illa més remota del planeta i el vell mig de l'Atlàntic. Allà va fer escala el creuer a l'abril. L'illa forma part del territori britànic d'ultramar, aquest oceà on també va fer parada el creuer. De confirmar-se, seria el tercer britànic que dona positiu després que altres dos d'aquest país s'hagin vist afectats. Són dos dels que romanen ingressats, un als Països Baixos i l'altre a una UCI de Sud-àfrica. En canvi, l'hostessa holandesa, que va tenir contacte amb les víctimes mortals i que va ingressar a un hospital amb símptomes, ha donat finalment negatiu.
2: Revés electoral per al primer ministre britànic Keir Starmer en les eleccions locals d'Anglaterra. L'extrema dreta de Nigel Farage és la gran vencedora dels comicis, segons els primers resultats.
0: D'acord amb el recompte de 44 dels 136 consells locals d'Anglaterra, el laborisme ha perdut 258 regidors fins a quedar-se de moment en 249, mentre que Reform UK es perfila fins ara com el gran vencedor en obtenir 382 regidors. Farage ja celebra la victòria i anticipa que el seu partit guanyarà les pròximes eleccions britàniques.
2: I un punt més en clau econòmica, Hisenda iniciarà una roda de contactes amb les comunitats autònomes per aprovar el nou finançament autonòmic com més aviat millor, ho ha dit el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya. La intenció, diu el titular d'Hisenda, és dur el projecte de llei de finançament autonòmic al Congrés dels Diputats i que siguin els grups els que tinguin la darrera paraula. En pocs segons, les dues i mitja, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials gestionarà la residència de Muro. Carme Moreno, bon dia.
2: Bon dia. El Consell i l'Ajuntament han firmat avui la constitució de la Comissió Bilateral per al traspàs del centre. Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del Consell del passat dia 9 d'abril, que va autoritzar la creació de la Comissió d'Estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència.
1: El PP de Sa Pobla reclama la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat davant l'onada de robatoris que, segons denuncien, pateix el poble.
2: L'equip de govern reconeix que la darrera setmana hi ha hagut un augment puntual de casos, ja que estan sota investigació policial.
1: I la policia local de Calvià disposa de nous drons de darrera generació.
2: Tenen visió nocturna, càmera tèrmica i poden identificar persones un quilòmetre de distància. A partir de demà reforçaran la vigilància a platges, carreteres i zones d'oci.
1: Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues, bueno, en aquestes hores ja trobem bastanta retenció a l'autopista de Llucmajor, en sentit cap a l'aeroport, retencions pràcticament des de la sortida de Palma fins a l'arribada a l'aeroport. També en sentit cap a Palma trobem des d'Espilarí fins a l'altura de l'aeroport també. Hi trobaran circulació lenta. La via de cintura també està bastant congestionada, sobretot des de l'altura del carrer Aragó fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També en sentit aeroport, són les escoles ara mateix, hi ha bastanta retenció.

0: A l'autopista d'Andratx també complicacions, pràcticament des de Costa d'Emblanes fins a l'arribada a la ciutat també hi trobaran circulació lenta, igual que les retencions habituals també des de la carretera de Valldemossa a l'arribada a Palma. És tot per el moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
3: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Muro han firmat avui la constitució de la comissió bilateral per al traspàs de la residència municipal.
4: Aquesta firma dona continuïtat a l'acord aprovat per unanimitat al ple del Consell del passat dia 9 d'abril que va autoritzar la creació de la comissió d'estudi com a primer pas per integrar el centre dins la xarxa insular pública d'atenció a la dependència. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
5: Una residència ja on implementarem el nostre model que tenim implementat a tota la xarxa pública de residències. Un model de proximitat arrelat en el territori amb una estructura territorial molt important i sobretot apostant per la qualitat i l'autonomia de tots els usuaris. Incorporarem 49 places residencials i 15 places de centre de dia i esperant i desitjant que sigui el més aviat possible.
4: La comissió bilateral iniciarà ara els seus treballs amb la definició del funcionament intern i la constitució dels diferents grups de treball que abordaran qüestions com la situació del personal, les persones usuàries i els aspectes tècnics del traspàs amb l'objectiu de garantir una integració ordenada i eficient del centre.
1: D'altra banda, la plana política, Xisco Ducros ha deixat el càrrec de portaveu del PSOE a l'Ajuntament de Palma per motius personals. El substituirà Francesc Dalmau, fins ara portaveu adjunt, i Silvana González assumirà aquest càrrec.
4: Ducros continuarà com a regidor i vicepresident general dels socialistes de Palma. El secretari general de l'agrupació, Iago Negreuela, ha agraït la seva feina i la continuïtat dins el grup municipal. D'altra banda, el PSOE de Solla demana la dimissió del regidor de mobilitat, Pep Porcel, com a primer pas per solucionar el caos circulatori que afirma patejar el municipi.
1: I a Sa Pobla, el PP reclama la convocatòria urgent de la Junta Local de Seguretat davant l'onada de robatoris que, segons denuncien, pateix el poble. L'equip de govern reconeix que la darrera setmana hi ha hagut un augment de puntual de casos que ja estan sota investigació policial.
4: Escoltam un dels veïnats de Sa Pobla més afectats per aquesta darrera onada de robatoris al poble.
6: La meva blota va deixar la bicicleta dins la furgoneta dos dies i se va buscar gent que està vigilant i la setmana me'n van aixecar, pues, que ja no van trobar ni bici, ni tablet, me van robar una tablet, diferents ulleres de sol.
4: Calcula que el valor dels efectes personals que li varen robar supera els 2.000 euros i no era el primer cas que es produïa al seu carrer.
6: La indignació de que estigui passant això amb tanta freqüència i, a més, per la zona del meu carrer n'han passat bastants.
4: Una situació que alguns veïns viuen amb preocupació.
7: Hay bastantes robos.
8: Diuen de cotxes i bicicletes.
9: Vandalisme, perquè això és vandalisme.
4: El PP de Sa Pobla ha criticat que el poble fa més d'un any que no convoca una junta local de seguretat per conèixer les dades reals de delictes que hi ha al municipi. Pedrona Seguí és la portaveu.
10: La normativa diu que la Junta de Seguretat s'hauria de convocar dos pits a l'any, però és que justament des de gener-febrer de 2025, hosti, estem xerrant de fa un any i mig, no s'ha convocada. I vull recordar que la darrera que se va convocar va ser a petició nostra.
4: El Val Vial Ferragut diu que aviat es convocarà això mentre s'investiguen el furs de la setmana passada.
11: Hi va haver la setmana passada que repunta, que me comentes. S'estan fent unes tasques d'investigació bastant avançades i si no ha res de nou crec que aquesta persona o persones se podran detendre, però ara estem encara confiant, com sempre, en els cossos de seguretat.
4: El darrer cas de vandalisme és la crema d'un contenidor nit passada al poliesportiu.
1: Mentrestant, a Calvià s'han presentat els nous drons de darrera generació de la policia local. Tenen visió nocturna, càmera tèrmica i poden identificar persones a un quilòmetre de distància.
4: A partir de demà reforçaran la vigilància a platges, carreteres i zones d'oci. 8 policies integren la nova unitat de dron que ha suposat una inversió de 82.000 euros finançada pel Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca. Juan Antonio Mangualas Albatla i Esperança Català, la regidora de policia.
12: Uns drons de primera generació amb uns equipaments, que és aquesta furgoneta que tenim aquí darrere i que, per tant, mos complementarà a tot el que és la part de seguretat, a tot el que és la part de seguiment de possibles o potencials incendis.
13: Estarà dirigida per un subinspector, un oficial. Ara mateix ja tres policies ja tenen fetes els curs i ara tres més d'equipar, ja la formació l'estan acabant.
1: I a tot això, la Policia Nacional investiga l'incendi de tres autocars ahir vespre al polígon de Son Homs de Palma.
4: Els bombers de Palma, amb el reforç d'una dotació de bombers de l'aeroport, varen estar al voltant d'una hora fins a poder extingir el foc per complet. L'incendi va afectar un bloc de tres autobusos de l'empresa Alsa que estaven aparcats a l'aparcament exterior.
1: 2:38, més qüestions. L'Ajuntament d'Alaró ha adjudicat les obres de millora dels serveis hidràulics del carrer Joan Alcover. El projecte, valorat amb més d'1 milió d'euros, inclou millores addicionals com noves pavimentacions a l'Avinguda de la Constitució i al carrer Pere Rosselló Oliver.
4: El projecte té com a objectiu la renovació integral de les infraestructures del cicle de l'aigua en l'àmbit del carrer Joan Alcover i carrers del voltants, amb la finalitat de millorar l'eficiència de la xarxa, reduir també les avaries i minimitzar les pèrdues d'aigua. Les obres previstes inclouen la renovació de la xarxa d'aigua potable i del clavegueram, a més de la substitució de col·lectors antics i la incorporació de noves infraestructures de drenatge i la reposició dels paviments afectats.
1: I també destacam que a Porto Cristo serà enguany la seu central de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple 2026, que organitza Abdem des de fa prop de 30 anys i que enguany tindrà lloc el dia 5 de juliol. Avui ha tingut ja la presentació al Club Nàutic.
4: Aquest esdeveniment solidari té com a objectiu principal sensibilitzar i informar la societat sobre la malaltia, els seus símptomes i les dificultats en les quals conviuen les persones afectades, i tindrà a més un caire lúdic i esportiu dirigit al públic de totes les edats.
2: Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
14: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en Joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
15: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
16: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
14: Des de l'estadi de Son Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
15: L'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
14: I també amb seguiment als partits del play-off de descens a Primera Federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
15: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: 2:40, Soia va ja donat el sus oficial a les festes del Firon, la investidura i hora baixa de les valentes dones 2026, Lina Sant Pol i Sílvia Arbona. La pluja va desllluir una mica la celebració, però en el moment clau a l'església de Sant Bartomeu no hi cabia ni una agulla.
4: Són cosines i varen ser escollides en una votació multitudinària al Centre Municipal Victòria, després d'haver-se presentat en ocasions anteriors. Ara ja són les encarregades de representar una de les figures més emblemàtiques de les festes de Solla i, com diu Sílvia Arbona, sempre plegades.
17: Des de fa bastant de temps, quasi des de petites, teníem clar que ens hi presentaríem segur juntes.
4: Nalina Sant Pol, l'altra valenta dona, no troba les paraules per expressar un honor com aquest per una sollerica.
18: És una emoció que inexplicable, la veritat, que si no estàs en aquest moment aquí ara mateix és impossible sobre com te sents.
4: Durant l'acte també es va fer la lectura del pregó de la fira, enguany a càrrec de Patricia Eugenio Dons, que estava tan emocionada com les valentes dones.
19: Molt, molt a punt. A més, és una cosa que esperam tot l'any i que ho preparam durant molt de temps, perquè sembla que són res, 4 dies, però molt més, i amb molta il·lusió. És igual el temps que faci. Sortirem i farem el que faci falta.
4: Aquesta és la cerimònia que marca l'inici oficial de les festes del Firó, que acabaran dilluns amb el tradicional simulacre i el cant de la balanguera.

0: La festa continuarà avui vespre a la plaça amb una gran revetlla que s'encetarà amb el grup local Ànima Acústica.
1: Un concert molt especial perquè inclourà moltes sorpreses, ho explicava el baixista de la banda, Jordi Mateu.
2: Perquè venen molt de convidats de l'associació de músics, de Soia, venen, pugen, faran qualque tema amb batxeramiers, també temes així més de poble, com himnes, tipus el suyeric i aquestes.

0: Som Solleric, que sona de fons, i que Xumi, Castanyer i el seu grup revisaran a nit de ver les 11:30. La festa continuarà fins que el cos aguanti, perquè després del seu concert pujaran a l'escenari uns altres grans de l'escena locals de Ribles. Amb la seva música independent, però que sona com si l'haguessin sentit sempre, instrumentació clàssica, lletres en anglès i melodies pop, que són el seu punt fort. Per acabar, ja de matinada, la festa continuarà amb el DJ Dirty Jobs, i amb la ressaca de tot això, el cap de setmana hi haurà fira tradicional, mercats, música i activitats populars també. Dilluns, com dèiem, serà el dia fort, amb el tradicional desembarcament al port, les escaramusses, la batalla del centre de Solla i, per descomptat, la victòria final dels sollerits.
1: I a banda del Firó de Solla i Llucmajor, l'Ajuntament organitzarà per primera vegada la Nit de l'Art, que tindrà lloc el pròxim dia 16 de maig i que transformarà el centre del poble en un gran espai de creació, trobada i participació.
0: La inauguració de la Nit de l'Art tindrà lloc a les 6 del capvespre i es desenvoluparà principalment a la plaça d'Espanya, però també a Càcereu, la parròquia de Sant Miquel i també a l'entrada de l'Ajuntament. A més, els més petits podran gaudir de tallers familiars en la zona infantil des de l'inici de la jornada. La proposta integrarà diferents disciplines artístiques, incloent-hi, per exemple, pintura, escultura, fotografia i altres formes d'expressió contemporània. A aquesta oferta, a més, s'hi ha de sumar una programació complementària amb música, dansa, actuacions i propostes en directe, a més de gastronomia.
1: I amb aquestes dues propostes arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.

0: Francisco Ribas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal cerca avui vespre bitllet per la final de la Champions.
1: Així és, el conjunt mallorquí jugarà a pes d'or la semifinal de la màxima competició europea contra l'Étoile Levallois quan siguin les 8:30 del vespre, i precisament allà tenim el nostre convidat especial, Gavi Fortesa. Bon dia, Gavi.
2: Hola, bon dia des de Pesaro, on l'Illes Balears Palma Futsal descansa en aquesta hora després d'un matí amb sessió de vídeo, dinar i cap a les habitacions. A les 6:30 està previst que l'equip sortirà de l'hotel de concentració cap al pavelló Pesaro Futsal Arena per jugar contra l'Étoile francès al partit, com deies, de semifinals. Hi ha un precedent, el 2-1 a favor del Palma a la main round en partit jugat a Somos a la main round a l'inici d'aquesta competició el mes d'octubre. Tot l'equip està disponible en Viva 3 en directe des de les 7:30.
1: Moltes gràcies, Gavi. Escoltam ara les paraules del tècnic del Palma, Antonio Vadillo, que ha parlat del rival.
3: Creo que va a estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compiten muy bien, que saben manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos.
1: I el jugador Lucao diu que l'equip, sobretot, creu en la Champions.
4: Espectacular, el ambiente espectacular. Yo creo que todos estamos a la misma de disfrutar, de estar tan cerca otra vez de un título europeo. Y yo creo que estamos muy bien, nos sentimos bien. Yo creo que va a ser seguramente un bonito espectáculo. Yo creo que Champions es otra competición completamente diferente. Yo creo que todos aquí en Palma creen en el título. Yo creo que eso hace muchísima diferencia también.
1: El Palma més jugarà el partit sabent qui és el primer finalista, perquè just abans s'enfrontaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal a l'altra semifinal. Recordant, per tant, que l'enfrontament entre Palma Futsal i Étoile Levallois el podreu seguir avui en directe a partir de les 7:30 en tot a la prèvia per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió.
0: En futbol, el Reial Mallorca ha fet una crida a l'afició mallorquinista perquè diumenge tothom vagi de vermell.
1: El factor Somos pot ser clau en vista aconseguir la permanència aquesta temporada, i el club ha demanat als mallorquinistes que omplin les graderies de l'estadi en camisetes vermelles. A més, a les 12 del migdia, dues hores abans del partit contra el Villarreal, s'ha organitzat una rebuda a l'arribada de l'equip a la porta zero de Somos. Tot això per donar forces als jugadors mallorquinistes que cercaran els 3 punts a casa contra un conjunt groguet que ja està matemàticament classificat per a les Champions del pròxim curs. Escolta Marcelino, tècnic del Villarreal.
5: Y ahora pues venimos de 2 partidos en casa ganados, donde bueno, pues hemos demostrado a lo largo de toda la competición ser un equipo muy solvente, de los mejores de la liga, y ahora pues queremos ir a Mallorca a ganar, porque bueno, sería dar otro paso a falta de 3 jornadas para confirmar esa tercera posición.
1: El Mallorca, que continua 2 punts per damunt del descens, ha fet avui el penúltim entrenament de la setmana, i el tècnic Martín de Michelis no podrà comptar per al partit de diumenge amb Mafeo per acumulació de targetes, ni amb el lesionat Raillo, Mateo Josef i Jan Sales. I avui s'encetarà la jornada 35 amb el partit entre el Llevant, penúltim classificat, i l'Osasuna, el Ciutat de València. Un enfrontament que, en cas d'una victòria dels granotes, el situaria només 2 punts per davall del Mallorca. Recordem que el partit entre Mallorca i Villarreal el podreu seguir diumenge a partir de les 12 del migdia a IB3 Ràdio.
0: Seguim en futbol perquè el tècnic mallorquí Carlos Vicens s'ha quedat a les portes de disputar la final de l'Europa League.
1: El seu equip, l'Sporting de Braga, va caure eliminat ahir vespre contra el Friburg. Per tant, l'equip alemany cercarà aixecar el títol contra l'Aston Villa anglès d'Unai Emery. Qui sí que disputarà una final, però de la Conference League, és el Rayo Vallecano. El conjunt madrileny es va imposar nit per 0-1 a l'estadi de l'Estrasburg en el partit de tornada de les semifinals i disputarà la seva primera final europea. Escoltant precisament el seu entrenador, Íñigo Pérez, parlant del partit.
6: Creo que es el mejor partido que hemos hecho desde que tengo la fortuna de dirigir el Rayo, por el nivel de juego, por el nivel ofensivo, por el nivel defensivo, y sobre todo porque el condicionante del momento en el que estamos y lo que te juegas hoy generalmente genera bloqueo, y ha sido justo lo contrario.
1: El Rayo Vallecano disputarà el 27 de maig a Leipzig, Alemanya, la final de la Conference contra el Crystal Palace anglès, aquí precisament del mallorquí Xadi Riat. I gràcies a la victòria de nit, el conjunt madrileny ha atorgat a la Lliga Espanyola la cinquena plaça per a la Champions. Per tant, el cinquè classificat a la Lliga jugarà la màxima competició europea la pròxima temporada i, en total, fins a 8 o 9 equips espanyols viatjaran per Europa.
0: A la primera federació, la UD Eivissa té demà un partit clau per tancar la permanència.
1: El conjunt pitius vol acabar bé la temporada i per això demà contra l'Hèrcules podria certificar matemàticament la seva participació a la primera ref un any més. Escoltam Davo, davanter de la UD.
7: Tenemos un equipo para estar ahí arriba, pero bueno, tampoco sabemos por qué pasó, pero ahora intentar arreglar la temporada en cuanto a intentar estar en Copa del Rey, intentar ganar los tres que quedan y así sacar más puntos posibles y mejor quedar séptimo que quedar noveno, como estamos. Y ahí, ese es el objetivo ahora mismo.
1: L'enfrontament entre Hèrcules i UD Eivissa per signar la permanència el podreu seguir demà a les 4 a IB3 Ràdio.
0: En bàsquet, derbi mallorquí per la permanència a la primera FEB entre Palmer i Fibui.
1: El Palau d'Esports de Sant Moix viurà a les 9 del vespre un partit corresponent a la darrera jornada de Lliga regular que es pot convertir en fratricida. Les mirades estaran posades a Burgos perquè una victòria del Tizona contra el Cartagena certificaria la permanència dels dos conjunts mallorquins. D'altra banda, si el Tizona perd, l'equip derrotat al derbi de Sant Moix baixarà a la segona FEB. Escoltam el tècnic del Palmer, Juani Díez, i el del Fibui, Pablo García.
8: La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, ambición, es hambre. Llegar hasta aquí, hasta este partido, con todas las posibilidades, ¿no? de una salvación, creo que es un premio.
9: Yo creo que el equipo está mentalizado, todo el mundo tiene ganas de jugar este tipo de partido y la realidad es que no es un partido más y por eso no es una semana más, porque al final el partido pues tiene va a definir la temporada, ¿no? Si nosotros ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo, el equipo se ha mantenido en la categoría que es el objetivo del club y si perdemos, pues obviamente pues la temporada no será buena.
1: Aquesta tensió competitiva no es viurà a Menorca perquè l'Èstia, amb el play-off assegurat, s'enfrontarà a Melilla, que ja ha descendit. Recordant que el derbi entre Palmer i Fibui el podreu seguir en directe avui a partir de les 9 del vespre a IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
0: A la segona federació, l'Atlètic Balears comença aquest cap de setmana el seu camí al play-off d'ascens.
1: El conjunt blanc i blau s'enfrontarà diumenge al Coruixo a Terres Gallegues quan sigui les 7 del capvespre en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera federació de futbol. Escoltam el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
10: És una competició distinta, un play-off. Lo que al final hemos disputado 34 jornadas de liga, hemos hecho una puntuación muy buena, pero eso ya no vale. O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
1: I l'altre representant balear, el Poblense, jugarà el mateix diumenge, però a les 12 del migdia, al camp del Numància. Aquest partit del play-off d'ascens a la primera ref els podreu seguir tots per IB3 Ràdio.
0: En ciclisme, en aquests moments ja es troba en marxa Xisco la primera etapa del Giro d'Itàlia.
1: Així és, una competició en la qual debuta el mallorquí Enric Mas. La 109a edició de la Corsa Rossa ha començat en terres búlgares, a Nesebar, amb un recorregut de 147 quilòmetres i amb arribada a Burgas. L'artenenc Enric Mas arriba amb molta ambició i ha dit també a la prèvia que en un gran moment, tant físic com mental.
11: I mentalment, més bé que mai. Molt tranquil, tenim un superequip aquí tant per intentar guanyar etapes com per poder fer una bona general, així que amb moltes ganes. Després de tot el que hem passat, sí que ho firmaries podi i està clar que m'encantaria guanyar una etapa.
0: I acabam amb pàdel perquè Gemma Triay disputa avui els quarts de final del Premier d'Asunción.
1: La menorquina i la seva companya Delfi Brea s'enfrontarà aquest capvespre a Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. Tot això després d'imposar-se ahir per 6-2 i 6-4 la parella espanyola formada per Marta Talavant i Sofia Saiz als vuitens de final al Paraguai.
0: Gràcies, Xisco. Després dels esports, arriba la cultura.
12: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Avui aquesta casa està d'enhorabona perquè el podcast d'IB3 Ràdio Les Desaparicions, conduït per Joan Cabot, ha guanyat el Premi Sonor a la millor producció. L'anunci sonava ahir vespre així.
13: I per la intensa recerca i treball de camp realitzat i per un format valent que trenca el silenci sobre una qüestió especialment delicada, el suïcidi.
14: El guanyador del Premi Sonor a la millor producció és per Les Desaparicions.
0: Els Premis Sonor són uns guardons que reconeixen els millors podcasts en català. Se celebren anualment i premien diferents categories, com millor podcast de ficció, de periodisme, d'humor, revelació, entre d'altres. Varen néixer per impulsar i donar visibilitat al sector del podcasting en llengua catalana. Olivia Navarro.
15: I Les Desaparicions és la minissèrie de 5 capítols de 50 minuts que s'endinsa la realitat del suïcidi. Va més enllà de les dades i de les estadístiques. I precisament Joan Cabot, el seu conductor, ha destacat, dedicat el premi a tots aquells que li han regalat la seva història.
16: Va tenir la confiança en mi per deixar-se entrevistar i explicar-me coses molt íntimes i obrir-se a mi. I aquest regal és una cosa que sempre em fascina que depositin en nosaltres quan fem feina i que pens que és allò que ens obliga a fer la nostra feina el millor que puguem i el que m'acollona més.
15: Després de la gala d'entrega de premi, el periodista ha reconegut que el guardó valida la manera que té de fer feina. El director d'IB3 Ràdio, Dani Bargecova, ha destacat també la voluntat de servei públic d'aquest programa.
17: És un producte de moltíssima qualitat, de moltíssima feina i que sobretot és un producte de servei públic, no? Que tracta una temàtica molt complexa, que té moltes arestes i que, com és el suïcidi i la salut mental, i que es tracta amb rigorositat, amb molta cura, amb molta delicadesa, i que crec que és un programa, és un podcast que pot ajudar molta gent, no?, en un camí complicat de la seva vida.
15: Tant el director de la ràdio com el del programa han destacat la feina dels professionals que es dediquen a la sanitat per la seva tasca. Per cert, si voleu sentir aquest podcast, heu d'anar a ib3.org/lesdesaparicions i triar allà el capítol.
0: I a partir d'avui ja es pot escoltar la nova cançó d'Alejo Estivel i Silvio Rodríguez, Déjame en paz.

0: El cantant, compositor i productor Alejo Estivel i el llegendari cantautor cubà Silvio Rodríguez col·laboren en aquesta cançó de rock lent sorgida d'una trobada entre els dos artistes a Madrid.
1: La lletra és de Rodríguez i la música del que era líder de Tequila, i això es nota tot d'una en escoltar-la. Déjame en paz parla del que som i del que volem arribar a ser. I és una cançó íntima, la primera de rock per a Silvio Rodríguez, un dels autors més influents de la música llatinoamericana.

Love, Love, Flag és el títol del nou àlbum de l'artista mallorquí Rels B, 11 cançons que va presentar nit passada en primícia a la plaça Major de Madrid davant centenars de fans, amb una espectacular posada en escena i a gombolat amb la bandera de les Balears al Palmesar, va oferir una listening party comentant nous temes com aquest, Aprendí a decir no, dedicat a la seva mare i que afirma que serà un dels nous himnes del disc.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 8 de maig. Ho hem sabut fa pocs minuts. Sanitat anuncia un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. És una de les passatgeres de l'avió en el qual havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg i varen mantenir un contacte breu. Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona que està ingressada a un hospital d'Alacant, mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran en 24 hores. Ho ha confirmat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat.
2: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
1: De moment, cap dels passatgers espanyols del creuer s'ha oposat a fer quarantena, mentre Espanya coordina amb 22 països la repatriació de la resta de passatgers amb més d'un centenar.
0: La Policia Nacional ha detingut un instal·lador de gas no habilitat per l'explosió que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegits d'Eivissa el 21 d'abril passat.
1: L'home ha quedat en llibertat amb càrrecs després de declarar davant el jutge. El detingut està acusat de lesions i imprudència greu. La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient que va fer un instal·lador no habilitat.
0: A Formentera, la Guàrdia Civil investiga una possible agressió sexual a una dona.
1: El suposat agressor ja ha estat detingut pels agents i després de compareixer als jutjats ha quedat en llibertat amb càrrecs i una ordre d'allunyament de 100 metres sobre la presumpta víctima. Els fets denunciats varen ocórrer la matinada diumenge passat dins els banys d'un conegut local d'oci de Sant Ferran.
0: Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant en els pròxims 4 anys.
1: Avui les dues parts s'han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més a persones després del d'hoteleria. La principal millora que preveu aquest acord assolit avui és una pujada salarial del 14% al llarg de 4 anys de vigència d'aquest conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. És José García Relucio, del sindicat UGT.
3: Mata Blanca, hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
0: Mentrestant, el govern ha donat llum verd avui al paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, a conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha explicat que les mesures socials s'ampliaran si els efectes de la guerra a l'Iran s'allarguen sobre les illes empitjoren.
4: Ser un front de contención ante los posibles efectos de este conflicto y de esta guerra en Irán, pero evidentemente seguimos abiertos y en función de cómo vaya avanzando, ojalá que evidentemente se resuelva lo antes posible, pero como en función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas.
0: 3 i 4 minuts, és tot de moment. Més notícies al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Atento.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

dia. Sí, avui és la patrona de Menorca, la Mare de Déu del Toro, perquè hi ha una llegenda antiga que explica que un monjos de l'Orde de la Mercè varen descobrir aquesta Mare de Déu. I com? Idò gràcies a un bou, guiats per un bou, que va embestir unes roques per obrir camí, d'aquesta manera indicant als monjos el lloc on s'amagava. Una llegenda, per cert, reproduïda a un dels costats del lateral del Santuari del Toro. Tot i que no negre que aquesta llegenda té qualque llaguna narrativa, això no lleva que des del segle XIII el Toro ha estat un lloc de peregrinació continuada i que la imatge del retaule del Toro és venerada com la patrona de Menorca. Per cert, que el Toro és un topònim curiós del que se'n sap poc del seu origen. De fet, fins i tot hi ha qui pensa que el Toro ve de bou, però no. El topònim de Toro sembla que no ve de Toro, de Taurus, sinó que en realitat vol dir elevat. Diuen que Toro se fonamenta en l'arrel preromana Tor o Tar, que vol dir elevat. De fet, d'aquesta mateixa arrel en surten altres paraules i coses elevades, com per exemple torre o turó. De fet, els menorquins històricament s'hi refereixen com el turó, simplement el Toro. Avui, de vila, passam d'una vila del Toro de Menorca a un altre toro, o bé turó, perquè som a Dalvila. Dalvila és el nom popular en què és coneguda la part alta del nucli històric de la ciutat d'Eivissa, declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 1999. I avui feim aquest programa especial des d'aquí, des d'Eivissa, perquè s'hi celebra la Fira Medieval d'Eivissa. Començam.

0: intenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tenta'l, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. I l'actualitat del dia avui passa per dalt Vila, per Eivissa, on som en directe, part de l'equip de Tenta'l, i vos explicarem tot el que passa en aquesta fira, que té una gentada, que hi passen moltes activitats culturals, també històriques, i les explicarem aquí de primera mà. Com sempre, però, tenim un equip que sap totes les lletres, i avui també aquí les saben totes. Són a Mallorca, en Xisco Nadal i en Miquel Junc, i aquí a Eivissa, en Celestia Oliver.

0: doncs sí, ja hi som tots preparats aquí, a Dalvi, la Celestia Oliver. Com estàs?
1: Ai, que estan de bé, eh?
0: Estàs bé,
1: sí. Tot i que estigui tapat i fa aquest temps sí. una mica incert, ai, de fet, va fer ploguda sí. aquí a Eivissa.
0: Sí. De fet, recordem que la inauguració oficial d'aquest mercat medieval d'Eivissa és avui a les 6 del capvespre, perquè
1: Exacte.
0: Com que hi va ploure
1: no
0: un poc...
1: No va poder ser ahir. I se va ajornar avui.
0: Sí, però bé, també si fos un sol, molt de sol, molt de sol, també mos torraríem massa.
1: Exacte. Avui,
0: fa un dia perfecte.
1: Fa un dia
0: no plou,
1: perfecte. Per passejar-te.
0: Mos podem passejar.
1: Exacte.
0: Hi ha molta gent.
1: I no passar
0: gent.
1: Una calorada. De fet, sí. anem amb jiqueta.
0: Sí. Bé, estan sí. beníssim.
1: Els posant la
0: jiqueta. I les convidades que tenim aquí, també. Ara tot una les presentarem, però abans presentem, per favor, els nostres companys que són a Mallorca, en Xisco Nadal i en Miquel Jun. Com estàu?
2: Molt bon dia, estimats.
3: Bon dia.
2: Aquí, ballant el que seria l'estudi o divendres sí, ràdio.
3: Aquí no mos banyem.
2: Que no passi res.
3: No, no.
2: I que sigui tot sota control, no poseu pena.
0: Així m'agrada, eh? Heu de guardar, també.
1: La casa.
0: Que no mos caigui. Damunt, ben fet. I avui farem aquest ping-pong, que se diu, aquest programa entre Eivissa i també Mallorca, i també hem parlat que és la patrona de Menorca, com sempre, un programa molt balear. Però dit tot això, començarem repassant els continguts que tinguem avui en aquest programa especial. I Celestí, començant per tu, mem.
1: Sí, i doncs des de la Fira Eivissa Medieval, des de dalt Vila, avui jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia des d'aquí, i des d'aquí també coneixerem oficis artesanals. I precisament tindrem a veure la paradeta d'una artesana espardanyera i cordadora com és Nolga Alsina.

0: I Dona Algalzina és artesana espardanyera acreditada pel Consell d'Eivissa que viu, reviu i també transmet l'ofici oral de fer espardenyes i cordar perquè, a més, n'ensenya. És una de les artesanes que aquest dia es tenen paradeta a la Fira Eivissa Medieval, que estan situats tots els artesans en el carrer de les farmàcies, on allà exposen, i fins allà anirem per conèixer l'ambient del carrer.
1: És aquí de vora, però clar, sí, hem de pujar i baixar, perquè com que ja ho hem dit, som a dalt Vila, i nosaltres som a la plaça d'Espanya, que això està a dalt de Vila de Veres, perquè som allà on era l'Ajuntament Vell d'Eivissa, que és preciós, realment, increïble. Per tant, pujarem i baixarem avui, eh?
0: Celestí, ja ho hem fet un parell de pizza.
1: Sí, ja hem pujat i pujat. Sí. Tres o quatre vegades.
0: Fent cames.
2: Sí. Sense tacons.
1: Exacte.
2: Sense tacons.
1: Sense tacons, aquí. Les nostres convidades, ja mos diuen. Passaran més coses, perquè també parlarem de música, i avui, com que tenim un col·laborador d'Eivissa, que és en Pablo Sierra, vendrà aquí, a Eivissa, esclar que sí, a dalt Vila, i mos durà les cançons dels altres. Avui, especial, Fira Medieval, des d'aquí dalt.
3: La Fira Medieval fa que els eivissencs ens recordem dels barris històrics de la nostra capital, ni que siga una vegada cada any. Aquests carrers, com passaria amb la part antiga de qualsevol ciutat mil·lenària, amaguen històries d'un temps molt llunyà. Des de mitjan segle XX, és senzill recuperar-ne d'algunes que tenen una clara empremta musical. Avui, a les cançons dels altres, us les farem sentir mentre fem un passatget bar damunt de la Marina fins a Dalt Vila.

0: Doncs sí, perquè per aquest carrer de Vila i de Dalt Vila també hi ha hagut molta música i, com sabeu, en Pablo és investigador també de la història de la música aquí a les Pitiuses, així que mos explicarà quina música s'ha escoltat per aquest carrer que avui transitarem aquí a Eivissa, a Vila. Però, Xisco, també tenim més temes.
1: Així és, perquè avui també parlarem amb el trompetista Rubén Simeó, perquè demà dissabte farà un concert especial a la Filarmònica Porreranca per commemorar els 170 anys d'aquesta formació musical.

0: Doncs sí, aquest trompetista d'elit serà per Porreres aquest cap de setmana. En parlarem, però també tindrem taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant de les pitiuses, perquè ens visitaran Laura Tur, directora del programa El Dia a Eivissa i Formentera, i Néstor Matutes, delegada d'IB3 a les pitiuses. I també parlarem amb un altre periodista de la casa, ella és mallorquí, és en Joan Cabot, que ha guanyat el Premi Sonor a la millor producció pel podcast d'IB3, Les Desaparicions.

I de si enhorabona a Joan Cabot i tot l'equip d'Ivet de Ràdio per aquest premi producció, millor producció per aquest podcast, Les Desaparicions, un podcast molt recomanable d'aquesta casa d'Ivet de Ràdio. Llavors xerrem amb en Joan, que encara és a Barcelona, aviat tornarà cap a Mallorca i mos explicarà com va anar aquesta gala, aquest premi, com està ell, i tot plegat podrem parlar d'aquí una estoneta. Però després, a la tercera hora de programa, a les 5, que això ja estarà estimat de gent, entrevistarem l'escriptora i periodista Montse Vigili, que és a Mallorca, per participar del Festival de Literatura La Coma i per presentar el seu llibre, Els Moixons.

0: I que són moixons per Namonze Virgili i de moixons són ocells, gorriones petits. Amb aquesta metàfora, la periodista, en aquest llibre, farà una autobiografia a partir de les dones que l'han revoltada al llarg de la seva vida. Aquest dissabte, a la Casa Llorem Villalonga de Palma, a Binissalem, perdoneu, a Mallorca, a Binissalem, ja he tornat a Eivissa, ja he dit Palma tot. Mm. A vegades sí. Passa.
1: Passa.
0: Jo, en 4 hores de ser aquí...
1: Quan te'n vas d'allà.
0: Ja som a Eivissa. Mm. Casa Llorem Villalonga de Binissalem, en el marc del Festival La Coma, farà conversa amb en Parc Moliner, amb una conferència titulada Arrelat com a petjada. Tot això tindrem en aquest programa fantàstic des de Dalt Vila, 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podreu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
1: O també fer-ho al correu electrònic, sorpresa, que he quedat tot sol.
2: Nosaltres no mos ho volíem ficar, perquè...
0: Això de la distància és complicat.
4: No, perquè hi ha un segon de diferència i troc que queda molt palès si feim això sorpresa tot plegat.
1: Sí. Ho hem d'intentar.
4: I en Junc i en, Junc, pont, i en Celestí Nostro és un gran ambaixador.
1: Mallorca a Eivissa. Vinga, 3, 2, 1. O bé, el correu electrònic.
4: Sorpresa.
0: No està tan malament.
1: Bé, ha anat bé.
0: Millorable. Sí,
1: millorable.
2: És complicat.
1: 3, 2, 1, el havia de fer després de dir correu electrònic.
0: Sí.
1: Bé, que no és altre que tento@ivetresradio.com.
0: Doncs sí, per favor, escriviu-nos, veniu-nos a veure aquí a la plaça d'Espanya, a Eivissa, Dalt Vila, i també telefonau-nos i tot allò que considereu oportú en aquest programa avui especial. Donant-se gràcies a en Xisco Miquel, d'aquí una estona tornant a connectar amb vosaltres.
4: Fins ara.
2: Fins ara.
0: Gràcies, perquè ara hem de saludar a totes les persones que tenim aquí de la tècnica, gràcies, que han fet possible aquest programa avui des de Dalt Vila. Aquí tenim en Carlos, Bosch, moltes gràcies, i els estudis d'IV3 Ràdio, que hi ha una Marga Cifra. Sí, Anna Marga Cifra. Marga, una ferrada forta per tu també. Gràcies també a en Pep Díaz, tot l'equip de producció d'IV3 Ràdio i tothom que ha fet possible també les nostres companyes d'IV3 Ràdio a Eivissa aquest programa. Ara, però, hem de conèixer el tema del programa, Celestí.
1: En dona atxús.
0: Ja són aquí.
1: Sí.
0: Endavant.
3: La rabiosa actualitat.

0: és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestí.
1: I ja sí, avui la rabiosa actualitat que és rabiosa ens du a parlar de la ciutat d'Eivissa, aquí on som, i d'aquesta fira que ja gaudim, la Fira Eivissa Medieval.

I doncs sí, ara que hem posat aquesta musiqueta, ja mos podem ambientar. Som a l'Eivissa medieval. Volem dedicar aquest programa d'Alt Vila, una de les fires més importants de l'illa d'Eivissa. Eivissa medieval ja és tot un referent i que per tal de commemorar el nucli històric d'aquesta ciutat d'Eivissa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el 1999, es va decidir fer aquesta fira. Les antigues murades de la ciutat, construïdes al segle XVI, a l'època de Carles V, per protegir-la dels atacs dels turcs, van estar 40 anys a construir-se. Un recinte emmurallat que té forma d'heptàgon irregular i que en cadascun dels vèrtexs hi ha un baluard defensiu. Existeixen diversos accessos en aquest recinte, normalment en forma de portes, llevat del passadís de Soto. La porta principal, a la qual s'accedeix des del Mercat Vell, s'anomena Porta de les Taules i està flanquejada per dues estàtues romanes i protegida per un pont llevadís.

I té més portes, eh? Hi ha el Portal Nou, la Portella de Sella, el Passadit de Soto, el Boulevard de Santa Tecla, que és el punt més alt de la ciutat, i tant la ciutat antiga d'Eivissa, que és d'origen fenici, com després la vila medieval i moderna, era un punt clau en les travessies mediterrànies, d'aquí la necessitat de fortificacions per a defensar la ciutat. L'actual imatge del centre històric emmurallat s'ha anat configurant des de l'època medieval i renaixentista. A Eivissa, sovint ciutat d'Eivissa, vila d'Eivissa o simplement vila, és la ciutat i municipi d'Eivissa. Aquí, els seus habitants són vilers o vileres i som avui, doncs, aquí, a Eivissa.

0: La ciutat la fundaren els fenicis, damunt d'espull de vila que vigila l'abadia i el port, amb el nom d'Ibosim. Ibosim, amb els romans, es coneixia Eivissa com Ebussus, i l'emperador August com Ínsula Augusta. Més tard, i els àrabs se la varen conèixer amb el nom de Yebisai, que deriva en el nom actual d'Eivissa. La fira, que dura fins aquest diumenge, dia 10 de maig, havia de començar ahir dijous amb una gran desfilada inaugural al portal de ses taules i diverses propostes d'animació pels carrers de dalt vila, però no passeu pena, perquè es farà avui, a partir de les 6. De fet, ara ja estàvem preparant tot aquest espectacle que es farà a les 6 del capvespre per inaugurar aquesta fira. Durant aquests dies, el recinte es converteix en un escenari ambientat en l'època medieval, amb espectacles, música, teatre, dansa, exhibicions i activitats familiars. Un programa enguany que inclou actuacions de carrer, recreacions històriques, espectacles de falconeria, cercaviles i també tot tipus de propostes amb foc i animació nocturna. Perquè ja ho sabeu, Eivissa és terra de pins i aquest cap de setmana també terra medieval.
1: Sí, i tot i que ara faci plogim, quatre gotes, però quatre, seran quatre. Avui jugarem i parlarem d'aquesta fira Eivissa medieval des d'aquí, des de dalt vila.
0: Són les 3 i quant de minuts, amem? Que avui no tenc el rellotge davant. 24 minuts. Ara tornem.

aquí des de dalt, Vila, per conèixer la pregunta del dia, perquè avui també tenim pregunta i també volem que vosaltres, els oients, participeu d'aquest programa. Volem recordar que Tentol, en format Divendres Televisió, aquest diumenge, dia 10 de maig, a les 3:15, farà un capítol dedicat a Es Ball. Per tant, les pitiuses tindran un paper molt destacat, perquè ja sabeu que el Ball Pagès és una de les coses més magnífiques d'aquestes pitiuses. Així que, com que són molt balladors per les Balears, avui la pregunta està relacionada. I la pregunta diu així: el fandango és una dansa popular introduïda de temps antic, un ball molt popular a Mallorca i Menorca. No debades trobam aquesta cançoneta que diu així: tan majota com fandango, com ballar saragones, voleu dir-me quin mes és que ses dones ratllen manco? La paraula fandango, però, també té un altre significat. I avui volen saber quin és?

0: tenim aquí ara molta gent, perquè com que fa quatre gotes han vingut a visitar-nos. Gent que passeja per aquí, que se protegeix també del mal temps. Tots som en el porxo d'aquest Ajuntament Vell i hem de conèixer quines són les tres opcions per respondre la pregunta del dia, Celestí, que és també un fandango d'aquest ball tan tradicional, sí, de Mallorca i Menorca.
1: Un fandango és tenir mal de panxa.
0: Ai, quin fandango
1: sí, que tenc. Vol dir haver-hi molt d'enrenou, és a dir, un desordre.
0: Uf, és un bon fandango, sí, aquí vist, sí, avui,
1: eh? I vol dir que hi ha molta gent, que està en molt estrets.
0: Estan estrets, sí, ui. Estan
1: com a sardines.
0: Com a fandangos. Ui, perquè ja ho saben, eh? Què vol dir fandango, també? Per jugar en altres teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'història...

0: Pentam.
1: IB3 Ràdio és formació.
2: La música ressona.
3: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
4: Divendres a les 7:30, viu amb Esport 3 en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
5: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
6: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay mucho ojo puesto en nosotros.
4: I des del Palau d'Esport de Salmoix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
5: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esports 3 en joc.
7: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
13: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
13: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
14: Aquest programa de ràdio legendari.
15: És un facto.

0: Som aquí en directe dalt Vila, res, ara fa dues gotetes.
1: Sí, dues, quatre.
0: Però clar, que és que aquí estan tan
1: no
0: bé.
1: No massa més, eh?
0: No.
1: No. S'ha d'aturar quatre.
0: Sí, aquí les nostres convidades, cada tot una les coneixen, que no plogui més, no plourà més.
1: No, perquè
0: més.
1: Ahir ja varen rebre. Sí, sí, sabem que ahir ja...
0: Ara aquí, sí, ja... en aquest set i veta de ràdio, està amb la mar de bé. Abans hem de resoldre la pregunta del dia, Celestí, la recordam. Avui, com que diumenge farem un programa especial divendres estent al dia de la televisió, que parlarà de ballar i de balls tradicionals, hem pensat, mem, què significa un fandango, sí, a banda d'aquest ball.
1: Mira, hi vol dir tenir mal de panxa, ho deia, m'ho heu sentit, eh? Sí, tenc un bon fandango.
0: Sí, podria.
1: Sí, estic mal ple, tenc mal de panxa. Bé, vol dir molt d'enrenou, és a dir, desordre. O vol dir que hi ha molta gent, que està amb molts estrets.
0: Ai, i efectivament, per aquí ja ens ho diuen, la resposta correcta és un desastre.
1: Evidentment.
0: Un desordre.
1: Desordre, enrenou.
0: Aquí hi ha un fandango.
1: Sí, un bon fandango.
0: Aquí hi ha un bon fandango. O quan la mà va moguda, diu, a la mà hi ha un bon fandango, que també ho diuen els mariners, sí, per significar que la mà està avalotada. Avui també hi ha un bon fandango per a Eivissa, i nosaltres tot d'una ho coneixerem. Abans, però, vos recordam que aquest diumenge a les 3 i quart del migdia, un tent el dedicat al Ball Pagès. El capítol d'aquesta setmana ja fa estona que ens ballava pel cap i això que avui ballarem com un pen de rifa. Dedicam el programa a les danses tradicionals. Aire!
2: Jo vaig ensenyar a ballar durant molts anys. Ja diuen que et sabateges, que t'adus sabates més brutes. Cada any me diu, em vull aprendre i no n'aprenc.
3: Va fer tot.

0: O te va intentar tot, però avui a Tèntol, ball definitiu.
1: Tèntol, diumenge hora baixa a IB3.
2: Ara sí, dit tot això, coneguem tot aquest fandangos, arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
2: I del cinc moment per conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la Fira a Eivissa Medieval. Però abans de parlar amb ella, et s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
3: El qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
2: Quins són els vostres noms?
9: El meu nom és Cata Prats.
10: I el meu Maria Torres.
2: Quina Maria Torres?
11: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
9: Sí, visc aquí a Dalvila.
2: Ah, sí, Dalvila?
9: Sí.
2: I la Maria?
10: Visc baix, en els carrers Trepadura.
12: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: A la Consolació.
10: Mare de Déu, jo Santa Gertrudis. És la meva universitat.
2: Santa Gertrudis.
13: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
2: A tu t'agrada la ciutat, Cata?
9: Jo sempre havia dit que era una pagesa d'asfalto. Però crec que en uns anys m'agrada més el camp que no la ciutat. I més ara, en els temps que estem ara, en el dia de gent que tenim per Eivissa.
2: Maria,
10: bé.
2: Què t'estimes més?
10: Però jo, com que ho he fet tot, m'estim més a vila que anar al camp. Perquè si més heu d'anar a segar a llaurar, no aniria a veure el camp. Això és perquè estan de vacacions.
4: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
2: Per qui treballes, Cata?
9: En aquest moment estic treballant per l'Ajuntament d'Eivissa, perquè som la coordinadora de tots els artesans que tenim aquí en el carrer de les farmàcies.
2: I la Maria?
10: Bueno, jo soy de Portobà, ja estic jubilada i no, com que no fas factures, no puc dir per qui treballa.
14: Però feina...
10: Som merta artesana honorífica i m'he dedicat a la roba de... Vaig treballar en el taller de la meva germana 35 anys i llavors m'he dedicat a fer les coses de roba eivissenca.
2: Estau preciosa. Ara farem una fotografia perquè ens veiem, els puguin veure.
10: Gràcies pel piropo.
4: Tens el dret de guardar silenci.
11: I crec que seria molt bona idea.
6: T'agrada anar a ballar?
2: Ballar?
9: Com jo diga que no, igual la meva colla, que la colla de la bodega, em mata. Vamos. O sigui que nosaltres sí, tenim una colla Vall Pagès, jo som la presidenta, que per cert avui a la tarda ballarem, si estem, mos acompanya. I ballar, sí, i molt.
2: I molt. Maria, ballar?
10: Jo també ball, som la primer que m'apunt.
2: Clar que sí.
4: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
9: Bueno, anàvem a escola, ens feien resar cada dia, matí, tarda i nit. Con lo qual abans no podies decidir si n'hi havia o si no n'hi havia, havies de creure sí o sí.
2: Si creu en Déu, vos ha demanat, Maria.
10: Ah, sí, jo vaig anar a missa quasi cada diumenge. Estic en un coro i vaig a cantar.
4: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Els meus esports, pues, el Vall Pagès és el primer i és que més m'ocupa tot el temps. Però caminar també m'agrada i bueno, una miqueta de tot. No gaire esportiva som, però, eh?
2: Maria, quin esport?
10: Ja m'agrada ballar, anar a nedar, anar de viatge i...
2: Uau, tots bons esports.
10: Ja només.
14: Ben fet. Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
2: De què soparem avui, mam?
9: Avui de què soparem?
2: Sí.
9: Una bona coca amb pebreres estaria bé.
2: Sí, bona idea.
10: No me'n recordo que m'han dit que em darien, però qui sap, una truita amb patates.
13: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
9: Ja m'agradaria, ni de broma. Ni de broma, dic que la noche es joven, així que hi ha dies que és molt tard.
15: I manco avui.
9: Exacte.
10: No, que va, jo m'agrado totes les sèries, totes aquestes sèries animades m'agrada. Jo hasta a la una no me'n vaig a dormir.
16: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
17: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
18: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada.
19: És una noia plena de llum.
20: I ets tan llesta.
21: Tenim les gravacions i ben guardades.
22: Espero que tingui una bona estada.
23: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I les hem sentit respondre aquest qüestionari electrònic, la mar de bé. Ja poden saludar a Cata Prats i a Maria Torres. Com esteu? Benvingudes.
1: Molt bones tardes. Moltes gràcies per convidar-me.
0: I nosaltres per ser aquí, és que no podem estar més contents que dues dones tan importants per aquesta fira siguin avui aquí amb nosaltres. Na Cata, per una banda, perquè ella és la presidenta de la colla de Vall Pagès de la Bodega, ho ha dit, i la coordinadora del Mercat d'Artesania.
1: Sí.
0: Que és que participa, Ana Maria.
1: Sí.
0: Fa molt d'any que vos coneixeu.
1: Bueno, just crec que els mateixos que tinc jo, 60 anys.
0: Ah, sí?
1: És que és la meva tia.
0: Doncs així, sí. I Ana Maria és mestra artesana honorífica.
2: Sí, també.
0: Perquè sabeu fer és vestit de pagès i de pagesa, tots dos, de cap a peus.
1: Sí.
0: Com anau vestit avui? Com ho podem explicar?
3: Com ho podem explicar? Duc sa botifarra, dos rifacos, el vestit, el gipó, el mentó, el mocador i el capell.
0: I ho has fet tot tu?
3: Tot jo.
0: Uau. I avui espardenyes?
3: També duc espardenyes, home.
0: Sí? Ai, sí.
3: També duc
4: espardenyes. També,
3: també. També duc espardenyes de morrat.
0: Són precioses. Aquestes no són de pita?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, són... Les espardenyes són de pitre i espart.
0: De pitre i espart.
3: Sí, de pitre i espart.
0: I morrat què significa?
3: Que se li aixeca el morro.
4: Sí, ho veig. Sí, sí, sí.
3: Que se li aixeca el morro.
4: De morrat per amunt.
3: Perquè els homes els duen destapades.
0: Uh-huh.
3: I la professora que em va ensenyar jo... Li vaig dir, què significa tenir les dones? El morret tapat i els homes no. I em va fer així, que es volia dir això.
0: Se va tocar el nas.
3: Es va tocar el nas, que els homes els hi fa pudor peu.
0: Ah. És bona aquesta, Maria. Quant d'any fa que feis vestits, Maria?
3: Jo des de que sé cosir, sempre he cosit. Però quan me vaig jubilar, quan les meves filles, el 94, me vaig acabar ser, que es posaran a ballar, i com que sabia cosir, els hi vaig fer tota la roba. I llavors, cap d'uns anys, m'hi vaig posar jo i també vaig seguir fent roba. I ara encara estic fent roba pel grup de Vall Pallès.
0: Sí, perdona.
4: Perdona, Margalida, quina és la peça més mal de fer? No n'hi ha més feina?
3: No n'hi ha
4: o
3: cap,
4: més temps?
3: No n'hi ha cap de mala de fer. És més temps o menys. Més paciència o menys. Les espardenyes són complicades, el capell du moltes hores i tot té el seu.
0: El capell de què és?
3: El capell és de... Se li diu margalló, que per fer-vos entendre, recordeu les graneres que tenien l'espalo de canya, que tenia aquell motxo baix? Doncs pues d'allò està fet el capell.
0: I també anau a cercar altres...
3: No, això ho encarregam a Palma.
0: Sí?
3: I mos ho duen a Barones d'Artà, que mos envien un sac de cosa d'aquesta, perquè aquí és per haver-ho d'anar a arrencar, no n'hi ha tant, i allò ho
0: encarregam. Sí, el garbelló se diu a Mallorca.
3: El garbelló, sí.
0: I aquí se diu margalló.
3: Nosaltres li deim, sí, de margallós. Sí.
4: Però aquí hi ha gent que em va cercar? És a dir, se pot anar
3: no,
4: a cercar...
3: D'aquí no n'hi ha, d'aquí no n'hi ha, d'aquí el duim de fora, no. I és una treneta que fèiem de set filets, però que de set filets queda com a mig centímetre d'ample. I quizà necessitarem més de 100 metres, perquè llavors només agafam el cantonet, veus? Aquestes raietes, cada passada és una d'això, no?
4: Però, per exemple, aquest capell, quantes hores du de feina?
3: Més de 300.
0: Uau!
4: Uf!
3: I si el feis en 300, us dono l'enhorabona.
4: No. Mos hi poden posar, vaja. Sí.
3: Per
4: si
3: I per demà al matí el teniu llest. I per demà al matí el teniu llest.
0: Maria.
4: Ja n'hi ha.
0: Aquest capell se pot comprar en el mercat que feis artesanal, per exemple, aquí baix, avui?
1: Hi ha gent que en fa i que en ven. El que passa que quan te diguen el preu, la gent se'n va correguent.
0: Perquè 300 hores de feina.
1: Més o menys els van anar a 1.500 euros.
4: 1.500.
1: Però fes-ho compte, el temps que tardes a fer-lo és que són moltes hores. Normalment la gent se'ls fa per ells. Hi ha una dona, hi ha més gent que en fa a vegades per vendre. Si no, se n'encarreguen per poder-los comprar, perquè hi ha gent que no en té, però a un bon preu.
4: Clar.
0: Abans hem passat a Cata pel mercat, hi trobarem espardenyes, què més? Què fan?
1: Hi trobareu rifacos, mentons, una miqueta de tot, de lo que tenim l'artesania eivissanca, i bueno, cada un fa un taler també, que t'ensenya com se fa la tela d'una gonella, que també és interessant això mirar-ho,
0: sí.
1: I bueno, hi ha gent que fa espardenyes, hi ha gent que fa cistellons, Una miqueta de tot. Això llata també es fa, el dels mentons,
0: sí,
1: llata per fer la sola de les espardenyes i de les espardenyes que es de pitre també. Uh-huh. Una miqueta de tot, eh?
0: I de cada vegada hi ha més gent que ho demana. Hi ha hagut com una revifalla en aquest sentit?
1: Sí.
0: Sí.
1: Nosaltres fa des de 1999-2000 que feim cursets, menys enguany, que enguany no l'han fet, però per subvencionar per aconseguir insular d'Eivissa, i feim cursets. I té molt d'èxit. Molta gent, moltes, tant de capells com de roba, de lo que siga, perquè la gent vol aprendre a fer-ho, perquè bona gent que igual no s'ho pot pagar i prefereix fer-ho, i també molt va bé que la gent ho vulgui fer perquè vaig aprenent, perquè si no és una cosa que es perdria.
4: La dedicació s'ha renovat, però com, sí, com a ofici hi ha artesans,
1: sí,
4: artesanes joves.
1: Hi ha artesanes joves, sí.
4: Que s'hi dediquen.
1: Sí, ara cada vegada més. Abans eren tot gent d'edat, que no, no és que no ensenyassin, sinó que no tenien molta, molta gent que li succeís, però ara comença a haver-n'hi.
0: I pageses també de cada vegada en vestiu més, Maria?
3: Sí, les nenes que quan comencen a ballar, si volen ballar, s'han de vestir de pagesa.
0: Però
3: sí,
0: te dura tota sa vida un vestit de pagesa?
3: Hombre, no, no te dura res tota sa vida, perquè o creixes o...
0: Però para que... passa de generació en generació?
3: Si ho tens, sí. Si ho tens, sí. De generació en generació sí que passa.
0: Perquè, clar, roba molt bona, no? Entenc.
3: És que ha de ser roba molt bona i a voltes tenim problemes en buscar les teles, perquè no totes les teles m'ho aprofiten. No, tot, no pots dir vaig a la tela i com que la tela... No, han de ser robes de fantasia, brocats, en terciopelo, en brocats que siguen adequats per això.
4: I se'n troben o cada vegada és més difícil?
3: Cada vegada és més difícil. Anem de viatge i sempre buscam teles.
4: De viatge?
3: Sí, quan anem de viatge sempre buscam teles. I els hi deim, per què ho vols? I deim, com els explico jo que ho vull de pagesa? I clar, mos feim entendre, o amb brocats, o per mocadors, o coses així. Però mos costa molt trobar.
0: I aquesta vestimenta que duis ara, Maria, és la tradicional de pagesa eivissenca?
3: Sí.
0: Des dia?
3: Sí, des dia o de... Sí.
0: Sí.
1: D'estar cada dia es traje de feina. Els que duien les dones per
4: això
1: estar per casa seva.
4: Que
3: sa,
4: no,
3: sí, que sa mamà anava vestida així per anar a fer feina, per anar a segar, que vivíem al camp o per anar allà on fos.
0: Que vivíeu a Santa Gertrudis, el
3: sí,
0: dit?
3: Sí, jo he nascut a Santa Gertrudis.
0: I després vareu venir a viure a Vila.
3: I després vau venir a viure aquí.
4: Però
3: això
4: Maria...
3: que em feren treballar per allà, de segar vessa i cibada, i blat i ordi, dic jo no vull tornar.
4: Maria, anau molt elegant, un diumenge, quan anàveu més d'elegant.
3: A veure,
4: per exemple,
3: això,
4: si anava un diu menjades.
3: No, bueno, és que per anar a fer feina en el camp es posaven la roba més vella, les espardenyes més velles, els rifacos més vells. I llavors per diumenge tenien una mudada, per diumenge.
0: I les emprendades?
3: Per anar a missa.
0: Quin dia se posaven?
3: Mentre, bueno, els dies de festa, els dies diumenges, els dies d'anar a missa. Però era... Mentre eres en lota, quan eres casada, poques voltes ja et posaves emprendada. O això sentia dir sa mamà.
0: I en teniu d'emprendades? Bé, cadascú té les seves familiars.
1: Sí, cadascú té les seues.
0: Són familiars.
1: També és veritat que a l'hora de ballar sempre els diem a la gent, si no teniu emprendades es pot ballar igualment. Vull dir que
0: no, passa
1: no, és un, no és una cosa obligatòria que tu tinguis que tenir. Hi ha gent que en té i hi ha gent que no en té.
0: Clar.
1: Tenim herències, no tenim, hi ha gent que s'ho pot comprar, però no és tot Déu. I a més en sou preu que van ara. Però sí que es ve que els diem que se que en té que en duga, perquè queda molt més polit en seu traje de feina, que no és seu traje de vestit de polit que no és aquest, per exemple.
0: Que pot valdre una emprendada, vull dir.
3: N'hi ha de dues maneres. N'hi ha d'or,
0: ara,
3: de tot or o plata i coral. Aquesta és plata i coral.
0: Aquesta és plata i coral. Aquesta no l'havia vista mai, Maria.
4: Preciosa, eh?
0: Aquesta és un secret d'estat, això. No ho contareu.
4: No l'heu vista.
1: No, no vi res.
4: No vi res.
0: Els escoltau avui, na Maria Torres i na Cata Prats, les nostres eivissenques avui, representant d'aquest mercat medieval d'Eivissa, parlam amb elles i jugam.
2: Pensar i contestar, tot és començar.
0: Molt bé, Maria, Cata, ara jugarem una miqueta en les paraules. Si poseu-vos tranquil·les, plou. Ai, na Maria, està... Plou un poc, Maria, poc. Esteu preocupades per la pluja?
3: Sí.
1: Una miqueta, just.
0: Una mica, sí, una miqueta també. Sí.
4: Clar, perquè teniu esposat, claro. Clar, banyar,
0: no se pot,
4: també.
0: No se pot banyar.
1: És que les espardenyes són d'espart. Sí. Com se banyen igual... Bueno, esperen que no plogui més.
0: No, però teniu protecció.
1: Sí, sí.
0: No ha plogut molt, quatre gotes.
4: Quatre Maria, gotes, fa plogim, però clar, els carrers van banyats.
1: Sí.
0: Maria, com se diu, si esteu preocupats aquí a Eivissa, passar pena, se diu?
3: Sí, estic preocupada.
0: Preocupada.
3: Sí, estic preocupada, així. Fa pena.
0: Sí.
3: Preocupada.
0: Ara vos farem enumerar paraules que segur que coneixeu, Maria i Cata, perquè posant-se carrac en marxa, Celestí...
4: Vinga, sí. I tindreu un minut. Tindreu un minut per enumerar noms de l'indumentària de la pagesa eivissenca.
0: Uh-huh. Sí, tens. Preparades? Temps.
1: Gipó, manton, putifarra,
3: refacos,
1: mocador,
3: davantal,
1: llaç de sa cua,
3: trena,
1: vetes,
3: capell,
1: monyo,
3: lassos...
1: Ja no sé si me queda més roba per dur. Rifacos més.
3: Esperdanyes. Ah. Calcetins.
1: També. Calces.
3: Calcetes.
0: Calcetes.
1: De dona té que ser?
0: I d'home.
1: Ah, també. Bueno, doncs pues mocador. Calçons.
3: Capell. Camia. Calçons. Jupetí.
1: Esperdanyes d'home. Toca.
0: Sí.
1: Capell.
3: Barret.
1: Flauta, també duen flautes homes, tambor, castanyoles,
3: tambor,
1: i ja no duen res més. Pobres homes, no poden dur més coses.
3: Els
1: botons, no tenen a prou mans.
3: Els botons de plata, botons d'or, sembrandada.
4: Penta. Molt bé, wow. Vestimenta sencera, completa.
0: Hem fet una repassada fantàstica.
1: L'hem despullat.
0: Exacte. Maria. Molt bé, heu dit tot. A rifacos que són?
4: Sí, vinga.
1: Mira, la Maria situa'm en duc. Jo no busco els d'allà perquè no en duc.
0: Són els faldons?
1: Sí.
0: Ah, són les faldes de baix, diguéssim.
3: Aquest té més de 100 anys.
0: Uau.
4: Més de 100 anys.
3: Era de sa mare, de sa meva padrina.
0: I quants en dus de rifacos, Maria?
3: Ara dos.
0: Dos.
4: Dos.
3: N'hi ha prou.
1: Però quan anem a ballar, els màxims són 12 rifacos.
4: 12?
1: 12.
4: Però va en funció de què? Des fred?
1: No. Va en funció de que... A veure, en lotes de mans, si eren primes o gordes, això dava igual. Havien d'anar molt ben estufades, perquè si no, no era polit. Quan més estufada anava sa dona, més de bona casa, més bo era. Entonces, són els 12 rifacos que fan que el vestit tingui la seva forma.
4: Exacte. Aquesta amplitud.
3: Sí. Tots venen de sa cintura. No pots posar dos perfalans en un rifaco. No,
1: no, són sols.
0: De dalt, de sa cintura cap a baix. I fins a 12.
4: I van, com? Estrets...
3: A la cintura.
4: Però estrets
1: fermats.
4: Amb elàstic...
1: No.
3: És que duim una cosa fermats. Que li deim... No, tu li deim sa botifarra, que és un cosset que aquí duim... I posam un
1: relleno de coser, perquè no us entengueu.
3: Un relleno, i damunt el relleno te descansen, perquè si no, tirant-te's te fa molt de mal aquí.
4: Clar.
1: I van posant un damunt l'altre i un damunt l'altre, perquè allò fa que aguanti el pes dels rifacos.
4: Però antigament ja era així...
3: Sí, sa mamà sempre l'havia vist amb botifarra. Hi havia gent que no en duia, però jo sa mamà sempre l'havia vist amb botifarra.
0: I es balla sa pagesa com es...
3: No, si vols t'ho faig vora, però sí. Aquí desiguda, com vols que... Així.
0: Són com a pessetes.
1: El ball de sa pagesa és que els peus es van deslissant poquet a poquet.
4: Sí.
1: Moltes vegades m'ho han arribat a preguntar que si duen rodetes ball de ses espardenyes. Dic, no, ses espardenyes són d'espart, no duen rodetes, però se'ls deslissen molt poquet a poquet, molt suau, i van fent, pues, a vegades, depèn del ball, com un buit, saps?, al redor de soma.
4: Un buit.
1: Sí.
0: I sempre són ball per parelles?
1: No. Pot ser-hi que hi hagi un home, quatre dones, tres dones, dos o tres homes entre tres o quatre dones, això hi ha molts de diferents tipus de balls.
0: D'acord.
3: Hi ha quatre ballades decretades de vell cultural, que són sa llarga, sa curta, sa nou rodades...
1: I sa filera.
3: I sa filera. Aquestes, sa dona no pot girar mai s'esquena s'home. Aquestes quatre rodades, si hi ha una parella que balli i sa dona gira s'esquena a s'home la pot anar i deixar-la plantada.
4: No és un ball tancat, ben que dir. Sa figura que vas fent...
3: Has de fer aquella figura.
4: I
3: sempre
4: figura.
3: Has de dar de cara a s'home. No pots dar sa volta, fes buit tot el que vulguis.
1: Però l'has d'estar mirant tot el rato.
3: Però l'has d'estar mirant tot el rato.
0: Uau. I és com un art de festeig, també, es ball pitius?
1: Sí, una miqueta.
3: Una miqueta.
0: Sí, antigament se festejava, Maria, a partir del ball?
3: Bueno, se festejava... Jo, quan era jove, festejava dijous i diumenge.
4: Dijous i diumenge, hi havia dos dies.
3: Sí, perquè potser dissabte no es podia o... No era com ara, que quedàvem per anar a fer un cafè.
4: Ah, no, clar.
3: Llavors no hi havia cafeteres.
0: Tenim una altra prova per les nostres Maria i Cata d'avui. Saps aquesta?
2: Guanya qui la sap més llarga.
0: Va, llavors farem unes preguntes relacionades amb Eivissa. Ara parlaven del festeig, Anna Maria deia que quan era jove només podien festejar els dijous i els diumenges, però vos volien demanar per una expressió. Heu sentit a dir mai festejar el quantre? Sabeu què és això? Vot sona?
3: A veure, jo, el quantre no sé què és. Jo el que sé que hi havia una lota, potser una casa que tenien lotes i anaven a festejar, i hi havia un parell de joves que volien festejar. I anaven tornant-se d'un a un. I quan l'altre li pareixia que ja havia festejat a prou, li tirava una pedreta o li tirava alguna cosa perquè deixés la lota per poder-hi anar ell. Que potser era una lota que els diumenge festejaven molts i tenia cola.
0: Clar. I vosaltres ho vareu fer així? No, ja no.
4: Ja no.
0: Ja no ho heu vist.
3: No, ja no ho he conegut.
0: Ja no ho heu conegut.
4: La pedreta ja no...
3: No,
4: ja no se tirava.
3: No, era la perdanya.
0: I doncs, sí, més o mancos, això és que la lota té un enamorat i un a cada costat i parla una estona amb un i una estona amb l'altre.
3: Bueno. No, un a cada costat, no. D'un a un.
0: D'un a un. Això estava millor, perquè així podies triar més bé.
3: Això de sentir dir.
1: Però això sense vigilància de sa mare darrere.
0: Ah, vaja. No podien parlar segons que...
1: No hi havia tanta llibertat.
0: Molt bé, segona pregunta. Mem, aquest dia ha plogut un poquet per aquí. Ara plou una miqueta, però molt poc. Però a Eivissa, si fa una pluja forta, però de poca durada, té un nom. Quin d'aquests dos noms que vos diran se les ties?
4: Bombada o rabat.
3: Un rabat d'aigua.
0: Molt bé.
3: Sí.
4: Ho han sabut, eh?
0: Un rabat.
1: Un bon rabat.
0: Sí, que és quan plou molt intens.
1: Sí.
4: No se diu encara?
1: Com no fa gaire.
0: No.
1: Com no, no ahir, però no fa gaire.
3: Quin rabat d'aigua que fa ara.
0: Sí, aquí...
3: Anit ha fet un rabat d'aigua.
0: Sí? Sí. Clar, aquí a Eivissa vos passa molt, que plou poc, però molt intensament.
1: És que com en guany... Bueno, l'any passat...
0: Sí, l'any passat va ser gros.
1: Va ser tremendo. Nosaltres vam justament fer la mostra folclòrica el 12 d'octubre i el va tenir que anul·lar tot per la quantitat d'aigua que va caure en res. En res.
4: Sí.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Un rabat.
1: Un bon rabat.
0: Un rabat. Així es diu. A veure, tenim una altra prova... que diu, a Eivissa sempre en paraules malsonants, com per tot, insults, per exemple, xumisclar, somaní, espunyí, micarrata o mollericó. Però n'hi ha d'altres com pixolives i pelaperxes. Sabeu què és un pelaperxes? Maria, no riguis.
4: No, Maria ho sap. Bé, aquesta també.
1: Pixolives tot, jo també ho he dit.
0: I pixolives també.
3: Un pelaperxes és un que no té res que li diuen, no, aquest és un pelaperxes.
1: No té un caure mort, com diu aquell.
3: I un pixolives és que té molts de germans i aquest és el pixolives.
1: Ah, darrer. Sí? Darrer de la família.
3: Aquest és el pixolives.
0: Vaja.
3: O es caga niu.
0: Es caga niu també. A Mallorca se diu caga niu.
3: Es caga niu.
0: Pixolives no ho havien sentit.
3: Sí.
0: Quant de fills vau tenir, Maria?
3: Jo tres.
0: Tres.
3: Però en vaig fer dos en una volta.
0: Uau, bessonada. I quants germans éreu?
3: Tres
0: també.
3: Dos germanes i un germà. Mm-hmm.
0: I Cata, valtros?
1: Jo he tingut dos filles.
0: Dos filles també?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Doncs això.
4: Ballen a sa colla?
1: Sí. Com per no ballar? Ja ho veuria.
0: Ses teves també. Però sa teva culpa, Maria.
4: Sí.
0: Això està bé.
4: Culpa seva. Ara...
1: Ara mira, som la
4: ovejita.
1: Mira on estic per sa seva culpa.
3: La ovejita negra.
0: Parlem ja per acabar de sa casa típica eivissenca, sa casa pagesa, que té diferents parts, i vos volem demanar per sa, quin nom rep sa sala principal de sa casa pagesa eivissenca.
3: Es porxo, sa cuina, es quarto de dormir, es quarto d'esgrà, de salmacent d'esgrà,
1: el quarto és sobrassada.
4: Ah,
0: també.
4: Important.
1: Hombre.
4: Important, aquest quarto.
1: Hi havia un quarto que només era per posar la sobrassada quan fèiem les matances. Aquell era sagrat.
0: És correctíssim.
1: Estava molt ben ventilat.
0: Efectivament, el porxo, la paraula que vendria a ser...
1: Sí.
0: Sí, això que hi ha aquí.
3: Centrada
0: i
3: el porxo.
4: Sí, la sala principal.
0: Moltíssimes gràcies, Cata Maria. Ha estat un plaer conèixer-vos. Que vagi molt bé aquesta fira. Ja no plourà més.
1: Ja està.
0: Ara vos queden 3 dies. Després vos vendrem a veure el mercat.
1: Cap problema. Allí estarem.
4: Llavors baixarem.
1: Moltes gràcies.
3: Llavors faré fer llata de palmito.
0: Ui. Com vos va.
4: Hem de fer 300 hores.
3: Ja els he assustat.
1: Bueno, moltes gràcies a vosaltres per convidar.
4: Gràcies.
0: Només faltaria que tingueu molt bona fira. Fins diumenge.
1: Sí.
0: A quina hora?
1: Hasta les 10 o les 11 de la nit que acabi. Nosaltres així, ells acaben més tard.
4: I llavors dilluns és dia de descansar o no?
1: De seguir fent feina.
0: Gràcies a totes dues. Bona fira.
1: A vosaltres.
0: Ara tornem.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. El Consell de Govern ha aprovat el paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Balears. Aquest paquet complementa els 160 milions engegats també per l'executiu per protegir els sectors econòmics més afectats pel conflicte, com són les pimes i els autònoms.
7: De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. Altres 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
8: Tot el que sigui augmentar partides finalistes que van dirigides a que les persones que estan en situació de vulnerabilitat vegin millorada la seva situació és positiva. Podrien ser més? Bueno, probablement sí, podrien ser més, no? El que hem de veure és, i el que realment ens preocupa és que arribin realment a totes les persones que estan en una situació de vulnerabilitat.
6: I unanimitat entre patronal i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui, les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta més persones després del d'hoteleria.
7: La principal millora que preveu l'acord és una pujada salarial del 14% al llarg de 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026, l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
9: Fumata Blanca, hemos acordado por unanimidad a todas las partes negociadas del convenio colectivo de comercio de Baleares. Hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
6: El Ministeri de Sanitat ha fet públic que hi ha un cas sospitós d'antivirus a Alacant.
7: Sí, és una de les passatgeres de l'avió en la qual havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg. Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran en 24 hores, ho ha explicat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat.
10: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
6: I alguns residents de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana l'Ajuntament els hagi donat 5 dies per partir de l'immoble.
7: Les entitats socials que ajuden els residents assenyalen que els perfils més vulnerables, migrants sense papers, són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó.
6: Just el portaveu del sindicat d'habitatge de Palma ha denunciat que aquestes persones es troben en situació de carrer, ja que no han trobat cap alternativa residencial. Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que som en directe a la Fira Eivissa Medieval i que també el nostre company Joan Cabot ha guanyat el premi Sonor la millor producció pel podcast d'IV3 Ràdio Les Desaparicions.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Som aquí en directe des de dalt Vila, som a la plaça d'Espanya, just a les portes de l'Ajuntament també d'Eivissa. I aquí serem aquestes 3 hores, ara en queden 2, fins a les 6 del capvespre. Molt ben acompanyats aquí en directe, però també tenim molta gent que fa possible aquest programa, en Pep Díaz, a la producció, en Carlos. També tenim un nou company tècnic, en Pablo. Gràcies, Pablo, per ser aquí també, que ara en tenim 2 aquí a Eivissa, i també en Toni Cardell, en Marga Cifra, en Miguel Soler, tots els nostres companys dels estudis d'IV3 Ràdio a Palma. Sí, fins ara han jugat en les paraules, ara però han de saber què passa també a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: Doncs sí, moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Saludam el nostre equip a Mallorca. Xisco Nadal, Miquel Jun, com estàu?
2: Molt bon dia.
3: Bon dia, va bé.
0: Tot bé?
2: Home, no sé Eivissa, però Palma concretament fa una aigua de bimbolla.
3: Però sí,
2: perquè
3: sí,
2: sembla el diluvi universal. Sí, sí, sí. Ara mateix s'estaria dels estudis d'IV3 Ràdio. Espero que Eivissa, en aquesta fira medieval,
3: se comporti més.
2: L'aigua no faci tant de maig com a ciutat.
4: No, aquí de bimbolla no és. No, ha fet un plogim.
0: Ha fet un plogim, però
4: sí,
0: ara aguanta bé.
4: Sí, però de bimbolla no.
0: Per sort, perquè clar, aquí hi ha molta gent pendent d'estens, moltíssima. De fet, les nostres companyes que han degut a primera hora tenint l'aplicació d'estens posada 24 hores, perquè a veure en quin temps es farà. Però de moment aguanta bé i es manté aquesta inauguració a les 6 del capvespre d'aquesta fira. Abans de res, volem saludar a dues companyes d'IV3 que tenim aquí en aquest set especial d'IV3 Ràdio. Són Néstor Matutes i na Laura Tours.

0: ja ha estat dir Esther Matutes i Laura Tur i ha sortit et sol.
1: I ha sortit et sol.
2: Aquest és l'efecte que provocam.
1: Ja mirava si cap ningú el taparà. Si ja han passat els ningús. Per ara no ho sé, no ho sé. Per ara hi ha una bona clariana.
2: Molt bé.
0: Les nostres companyes que són aquí. Ara en Miquel mos explica un poc més de detalls de tot plegat, Miquel. Ah, no, perdona, en Celestí, va en Celestí.
3: Sí.
0: Celestí, tot que... teu.
3: Tot meu, tot teu. Jo feia així, s'acabes dit i dic, jo ho vull explicar, jo. Miquel, no sé si ho vol explicar, però bé, ja ho sabeu. Avui som a Dalt Vila fent Tèntol en directe des del mercat Eivissa medieval. I Betres durant aquest dia s'ha preparat una programació especial perquè no vos perdeu cap detall d'aquest esdeveniment, d'aquesta fira. Avui la periodista Martina Ramis ha presentat part de l'Ivetres Notícies migdia des de la plaça de la Constitució d'Eivissa per apropar els espectadors a l'ambient i a l'activitat d'aquesta fira. Però la ràdio també hi és present, a l'Eivissa medieval. Avui migdia s'ha més en directe des de la plaça d'Espanya, aquí on som ara, el programa El dia Eivissa i Formentera. I acabam aquesta programació especial nosaltres, des d'aquí, des de Tèntol, que hi serem, ja ho sabeu, com sempre, com cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 6.
0: I és per això que tenim aquí nosaltres Laura Tur, directora del programa El dia Eivissa i Formentera.
2: Bona tarda.
0: I Esther Matutes, Laura, benvinguda, delegada d'IV3, Néstor. A les Pitiuses, Esther, com estàs?
4: Com va? Bona que
0: bé,
4: tarda.
0: Que bé veure vos aquí totes dues.
4: Nosaltres també, molt contentes, eh?
2: Quina il·lusió.
4: De rebre-vos.
1: A que vostra.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Som les anfitriones, no?, d'alguna manera.
1: Doblement, clarament. Doble celebració, no?
4: Sí.
0: Com esteu? Com vos va IV3? Clar, Néstor va viure molts anys a Mallorca, començant per Néstor, que ets la delegada. De fet, ara vens de l'informatiu migdia, sí, que se feia aquí baix.
4: Sí, sí, sí. Hem estat allà en el set de l'informatiu migdia d'aquesta part que hem pogut donar des de portal de les taules, que és una de les principals entrades al Vila, i per nosaltres la veritat que és un dia pues, molt especial, perquè ens encanta aquesta fira, ens encanta que vinguin els companys de Mallorca, ens encanta poder donar visibilitat, no?, en aquestes coses guapes que se fan aquí, i la veritat que són dies de molta feina, de molt d'estrès, també us he de dir, però molt satisfactoris, clar que sí.
0: I tant, sí. Laura, en el teu cas, tu has estat també aquí?
5: Jo sí, jo no n'he tingut prou i aquí torn que està. Que al migdia no n'he tingut prou i aquí torn que
0: està.
5: Aquí
0: mateix.
5: He pogut dinar poquet. Jo ja faré un dinar a berenar. Ara no sé si se li diria brunch o què seria, però jo ja dinaré més tard.
1: Ara ja has acabat feines.
5: Jo ara ja, quan hagi acabat amb altres, ja tinc tot el cap de setmana lliure per fer una volteta per aquí, passar a Eivissa medieval, evidentment.
1: Clar.
0: Clar, els estudis d'IV3, però no són a Eivissa Vila, són a Sant Rafel.
4: A Sant Rafel.
0: Vosaltres viviu aquí, viviu...
4: Sí? Dins Vila. Sí.
0: Totes dues?
5: Sí. Les dues, Vileres.
4: Vileres, sí. Són Vileres.
5: I molt orgullosa, que de vegades està una mica denostada, la paraula, però jo molt orgullosa de ser de Vila, la veritat.
1: Però no de Dalt Vila.
5: No de Dalt Vila.
1: I veniu molt aquí? Pujau, baixau.
4: Vendríem... La veritat que jo... Us he de dir que quan es va començar a celebrar la Fira Eivissa medieval, ho xerràvem amb molta gent d'Eivissa, que és veritat que Dalt Vila no és un lloc en el que hi hagi molta vida, en Cibern, per exemple, no? Això ara se celebra en maig, però així com us conten els nostres pares, quan eren petits, la meva mare venia aquí a escola i vivia molta gent, aquí hi havia molta vida. Realment doncs no hi ha serveis, hi ha veïns que viuen aquí, però no són tants, perquè realment no és una zona així molt accessible, no? Però sí que és veritat que quan se va començar a celebrar la Eivissa medieval, jo ho comentava amb molta gent que estava superbé, venia Dalt Vila a fer coses aquí, i aprendre alguna cosa aquí, a dinar i a passejar, i és una manera també de conèixer la nostra història. Jo sí que sol venir puntualment, doncs anem a fer una passejada per Dalt Vila i tal, però sí que és veritat que bé, en l'estiu sí que hi ha més moviment,
5: sí,
4: veritat?
5: I tant, sí,
4: però
5: sí.
4: En l'hivern sí que costa un poc pujar, veritat?
5: Costa una mica més i allò m'encanta venir. És cert, sí, que ara visc a una altra banda, però abans vivia molt propet de Dalt Vila i allò m'encanta venir a Dalt Vila, però jo sempre és com una sorpresa obert estic enamorada de Dalvila, ho haig de dir, m'encanta venir. Jo venc molt, per exemple, en Esmace, que està aquí dalt. Anar a Medina i Eivissa li recomano a tothom, perquè igual està molt propet també del Museu Puget i m'encanta anar-hi. Medina i Eivissa és una joia molt desconeguda, que molts de visitants no venen, però de veritat que és un indret preciós per conèixer la història del recinte emmurallat on ens trobàvem, així que de veritat si venies a Eivissa medieval és com una primera passa per llavors venir més sovint durant tot l'any, i el que deia en Esther, venir a sopar aquí amb l'estiu em pareix que és imbatible, no hi ha un pla millor, veritat?
4: Imbatible, la veritat que sí. I és veritat el que tu dius, Laura, que dius, vinga, anem a caminar un ratet i a fer una passejadeta per aquí en Cibern i això, i de sobte descobreixes una plaça que dius, aquesta plaça, jo feia milions d'anys que no havia passat per aquí, i està tot així tan ben arreglada, tan polit. Bueno, ja m'encanta.
5: Jo us puc confessar que hi ha carrers de Dalvila pas que encara no hi he anat mai.
3: No has passat mai.
5: Sí. Vull dir, és que això és un laberint.
4: Sí, descobreixes un munt de carrerons i de placetes així, petitetes i tal. És una passada.
3: És que Dalvila és preciós.
4: Sí. I és que a mi d'Escalvari el vaig fer ara fa poquet, que l'han arreglat fa res, el van inaugurar, i la veritat que és una pujada Dalvila diferent de la que habitualment coneixem. És d'orilla, eh?
5: Sí.
4: Però està molt polida, perquè veus la mà a una banda, s'es morades a una altra, xulíssimes, Camí d'Escalvari. També el recomanam.
0: És que, clar, aquesta fira també és com per transportar-nos en aquella època, i realment te fas una idea molt fidedigna de com era l'Eivissa medieval, perquè aquests carrerons, aquestes formes, aquestes pedres, aquestes pujades, baixades...
3: És decorat perfecte.
4: És un decorat perfecte, que sí, que pareix que està fet a posta.
5: Sí, la veritat que sí. Tot i les obres que s'han anat fent, sí que s'ha mantingut l'essència, i és cert, la vida que hi ha ara aquests dies es deu pareixer molt a la que hi havia abans.
4: Abans, no? Veritat?
5: Sí.
0: Clar, qui viu aquí? Perquè a dalt Vilar,
5: ara mateix.
0: O qui pot viure?
5: Home, hi ha gent de totes les edats, eh? Gent major que encara viu,
4: que
5: puja cada dia i per comprar i tal. No és pràctic, el que deia abans Néstor, pràctic no és, és preciós, és molt pintoresc, pràctic no és, però sí que hi viu gent.
4: Sí que hi viu gent, sí. Però clar, jo, la meva mare, me conta de quan ella era petita, i pues, anàvem a casa de l'Isidro Macavich, era el seu professor, que hi ha una estàtua aquí, just aquí, a la baixada, no?, de Rastrillo, i aquí feien sa vida per els matins, i anaven a escola i després sortien i anaven a berenar i anaven a no sé on, i m'ho conta, i claro, dius, està molt polit a imaginar-te també com era sa vida abans, per lo que m'ho conten, per lo que m'ho conten els pares, veritat?
5: Sí, exacte.
4: Sí, també hi ha molt d'estranger, clar, que ha comprat aquí.
5: També.
4: És veritat, que són residents o... Sí, o...
5: Sí, sí, que han comprat palauets, els han reformat, perquè per aquí hi ha unes cases espectaculars.
4: Sí, hi ha unes joies espectaculars.
3: I edificis o habitatges reconvertits en hotels, per exemple.
4: També n'hi ha. Sí. En tenim aquí un just davant. Bueno, aquí la joia de la Corona del Vila Esperador, que tenim un poc més amunt.
0: Aquí dalt,
4: sí, just darrere de la catedral.
0: Que se va inaugurar fa molt poquet.
4: En el castell, sí, fa res.
5: Sí, fa molt poquet, veritat.
0: I vosaltres heu estat ja?
4: Sí.
5: Jo allotjada encara.
3: Ah, anava a dir. Anava a demanar. Heu estat dormint.
5: Des d'aquí faig una crida allotjada encara no.
0: N'estaria dormint.
4: Sí, en abril, que s'hi pot anar encara.
3: Com és una habitació?
4: A veure. L'habitació és espectacular. És que hi ha unes vistes, i a més són unes... Bueno, l'habitació que jo vaig estar, són unes vistes que molt desconegudes per la gent d'Eivissa, perquè veies la part de darrere de la catedral, que tu sempre veus com es campanar allà, tal. No, la part de darrere. És veritat que, clar, i a tot esport, xulíssim.
5: O sigui, recomanable.
4: Es va anant cap a Formentera, la part de darrere... Sí, molt recomanable.
5: Tenim aquesta vista frontal, però...
4: Sí.
5: Molt bé.
4: Genial.
0: Clar, millor temporada baixa, no?
4: Clar. En abril, en novembre, com estarà obert tots anys, saps?
0: Sí. I la fira medieval també... Els opening de la discoteca i la fira medieval va junt per encetar l'estiu eivissenc?
4: Sí, ara hem fet un reportatge que m'hem fet en els informatius de tele i ràdio, i hem anat un poc per als negocis de dins vila. I mos deien, és que per naltros és un poc el sus de la temporada aquesta, saps? No tant els openings, que és veritat que hi ha molt poca diferència de temps, no? Però sí que és veritat que ells ja mos deien això, mos deien justament això, que és el sus, com deies a Mallorca, de la temporada d'estiu.
3: Clar, per uns mallorquins que venim aquí,
4: sí.
3: Jo just arribar he dit, és que hi ha una gentada.
4: Sí, clar.
3: Ja molta gent coincideix que hi ha la fira, coincideix que ja s'ha encetat aquesta temporada de discoteques...
2: Sí, sí.
3: En comparació amb l'any passat, amb aquests darrers anys, però jo he trobat avui que hi havia bastanta gent.
4: Jo crec que tu hauràs vengut de l'aeroport directe aquí, hauràs vist molta gent per la fira.
3: Per la fira.
2: Sí. Clar,
4: sí.
2: Clar.
4: Sí.
2: Sí, la veritat és que ha començat tot, pràcticament els openings fa una setmaneta o dos, ara és medieval, sí que és cert, ha arribat molta gent.
4: Se nota, les carreteres se nota per tot. Sí.
2: Es nota, sí. Però més o menys com l'any passat, diria jo, la percepció.
4: Sí, més o menys com l'any passat.
0: Néstor Matutes va viure molts anys a Mallorca. Mm. Fa molts anys que és companya dels serveis informatius d'IV3 Televisió i ara com a delegada. Com ha estat el canvi? Primer de tornar a Eivissa, perquè clar, una Eivissa en què acabem a Mallorca, però torna després a casa i la nova feina.
4: Sí, la veritat que al principi m'ha costat un poquet, perquè ja eren 17 anys a Palma i jo tenia com la meva vida molt feta allà. Però és veritat que, bueno, per circumstàncies de la vida... se va donar la possibilitat de tornar. Jo al principi me va costar un poquet, però t'he de dir que en un parell de mesos era com si no hagués partit. Era una sensació estranya, perquè era com... Jo som d'aquí i tinc aquí tothom, la meva família, els meus amics, i ja me vaig involucrar en la vida i me vaig integrar el que és viure aquí tot l'any. Super, super ràpid, la veritat, i molt contenta, molt bé. La veritat que tu també, que has viscut a Laura a Barcelona, clar, a Palma, al final és tot com més... aquí és tot com més poble, tot i ser ciutat i que hi ha molta gent i està molt poblada i tot el que vulguis, però és tot com més fàcil, saps? Bueno, pues, relacions socials, poder fer un munt de plans... Aquí tot, ja sabeu el tamany d'aquesta illa, que tens de vora tot, i en hivern és una meravella, perquè sempre ho deim als eivissencs, que sí que... Sort de hivern, perquè si no aquí
2: us
4: donaria alguna cosa. Però és que hivern és una meravella.
2: Sí.
4: Quan ja tothom plega i te quedes aquells 3-4 mesos amb aquesta tranquil·litat, que saps que és temporal, que no és... I m'encanta.
2: Clar, es gaudeix molt més, perquè aquest nivell d'activitat, de gent, aquesta intensitat tots anys, no sé si ho aguantaríem.
4: No ho aguantaríem, però després tenim aquesta gran sort, que és veritat que a Mallorca igual no se nota tant, saps? Hivern, estiu, bueno, sí que se nota, però en hivern també hi ha moltíssima gent, i aquí ja és que canvia molt.
3: Jo em puc donar fe, perquè vaig venir el novembre, i a part que és una illa molt verda...
2: Sí. I enguany encara més.
3: Podies fer unes carreteres que no topaves pràcticament cotxos, amb una tranquil·litat, una calma.
4: Nosaltres animem que vingui la gent fora de temporada. Sí,
3: tot i així, jo ara fa anys que no he vengut en l'estiu, però he vengut qualque estiu i també pot trobar racons, gràcies a Eivissencs i Eivissenc, que es pot trobar racons,
4: no
3: platges, cales, que no s'han de dir, on tampoc hi fa un parell d'anys, que no hi ven, però que tampoc hi trobes gaire gent, que també són reductes o petits paradisos.
2: Es poden arribar a trobar i el que deien és que no els compartirem aquí
4: mai,
2: ara
4: no.
2: Mateix.
4: Mai de la vida. Però és veritat que en ple agost encara vas a llocs que no te trobes pràcticament a ningú. És una passada.
0: I clar, som a la fira medieval, aquesta fira que se va fer un poc per commemorar quan Eivissa va passar a patrimoni de la UNESCO, no? Tot això també li ha donat més conservació, més entitat, més patrimoni, més estima. La gent ho veu com una festa important per Eivissa.
4: Nosaltres estem superorgullosos d'aquesta declaració, la veritat. Tots els eivissencs estan superorgullosos d'aquesta declaració i la veritat que, com que convida, no?, a pujar fins aquí i a explorar-la i viure-la d'una altra manera, jo crec que sí que facilita, no?, a la gent.
2: I a més, com és una declaració que inclou aquest recinte de Dalvinol on ens trobam, que és un recinte històric però habitable, que es pot passejar, que de vegades quan hi ha monuments que són patrimoni de la humanitat es troben una mica allunyats, no, per aquí, per aquests carrers, per aquestes morades, s'hi pot passejar, es pot conèixer de prop, però a més està inclosa en un altre dels nostres grans tresors i des que estàvem orgullosíssims, que li dona aquesta qualitat a les nostres aigües, que és aquesta praderia de Posidònia, també inclosa en aquesta declaració de patrimoni mundial per part de la UNESCO.
5: i de sa que també ens hem de sentir molt orgullosos, que l'hem de preservar perquè és un ens viu molt delicat, molt fràgil, molt vulnerable, però que també està inclòs, que de vegades parlem molt de Dalvila, sí. I jo m'agrada reivindicar també sa Posidònia com es gran tresor que ens dona aquesta qualitat a ses aigües i que hem de protegir de totes totes.
4: I aquesta fira també està molt bé perquè ses escoles ho solen fer, a més, es dijous, la inauguració oficial es sol ser dijous, però durant el matí pues, totes les escoles venen i els infants també tenen l'oportunitat, tot i que, a més, fan excursions. Jo ho veig perquè els meus boixos venen durant tot l'any i ara anem a conèixer una part de Dalvila i fan activitats i fan tot, i després també a la fira, i és una manera també de gaudir-la d'una altra manera, no sé. Jo trobo molt positiu i la gent, la veritat, que li agrada venir aquí. Sí. Així com un plan anual, pujar Dalvila a passejar per la Eivissa medieval.
5: Exacte. Ja ha marcat a l'agenda, d'alguna manera.
0: Sí, no? Clar. Sí. És un dia important, és un calendari important. Ve molta gent de fora, també aprofita també. Per gent fer turisme, conèixer Eivissa, conèixer aquest mercat, tot això que hi passa. I vos volem agrair moltíssim que hàgiu vingut, perquè també mos podem veure, podem fer comunitat, perquè, clar, això de que ens separi la mà...
4: Està molt bé, això que mos podem veure ses cares,
0: tant,
4: clar que sí. Sí, que sempre a distància no...
0: Un poquet de comunitat i poder parlar també amb les nostres companyes. Na Laura la podeu escoltar cada dia, el dia Eivissa i Formentera, a les 12.
5: De 12 a 1, exacte.
0: De 12 a 1.
5: De dilluns a divendres.
0: Exacte. I moltes gràcies, Laura Tur. I també Néstor Matutes, que no la veiem ara, però hi és. Sí. Perquè ella fa de delegada, per tant, és la qui coordina tot i vetres aquí a Eivissa i Formentera, també.
4: Sí.
0: I a Formentera també teniu un equip.
4: Sí. Tenim allà una petita delegació, que així que quan vulgueu també esteu convidats a fer algun programa des de Formentera. M'entén, la veritat.
3: Agafes barca.
4: Clar.
3: També, vas i vens.
4: Sí, vas i vens, un ferri. Un ferri. 30 minutets i mos plantam allà. Així que quan
0: apuntat.
4: Vulgueu...
3: Apuntat.
4: Encantats de que hagueu vengut.
5: Veniu més sovint.
0: I tant.
4: Exacte,
0: nosaltres encantats de ser aquí. Només faltaria. Sí. Moltíssimes gràcies, Esther, Laura.
3: Gràcies.
0: Un plaer. Ara hem de fer una petita pausa i tornant-te d'una que encara vos hem de contar moltes coses.
6: El teu moment de Tèntol.
7: Hola, som de Pilar de Ciutadella i el meu moment Tèntol, ara que estic jubilada, és cada migdia, una mica, una hora i mitja abans de dinar, seurem a la terrassa de casa, en el solet, si ets hivern, un poc més a ombra, si ets estiu, davant la mà, i ja sigui senzillament contemplar la mà o llegir un bon llibre, gaudir una estona de pau i tranquil·litat. Aquest és el meu moment Tèntol.
6: TV3 Ràdio és entreteniment.
8: Com ho fas per triar aquestes històries?
9: Però això és una bona pregunta personal.
8: Com s'entén el concepte de buit?
10: És una molt bona pregunta.
8: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
11: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
8: Quan necessita un pinzell per no pensar.
12: Una bona paret seca que pot durar.
8: Quantes jubiles de cosier?
13: Això és una gran pregunta.
8: Bona pregunta.
13: Això és una molt bona pregunta.
14: És una de les preguntes difícils de contestar.
8: Te sap greu contestar?
13: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
6: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
15: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
16: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
17: I què fèieu amb les tortugues?
16: Menjar tortuga.
17: Estava bona, la tortuga.
16: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
18: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

és la bretxa salarial de gènere? Per acabar la setmana, parlam de la bretxa salarial de gènere. És, a grans trets, la diferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. Les dones, habitualment, a la baixa. I això és un fet identificat i estudiat, ben documentat.

0: terra a Pegalós, que té a veure amb càrregues i tasques que, culturalment, recauen més sobre les dones. Tot plegat manifesta que queda molt de camí per arribar a la igualtat salarial entre dones i homes. I terme explicat, terme acabat.
1: Tendol, la pausa que necessites a Iber.

Continuem en directe des d'aquí dalt Vila, però també hi ha molts altres temes que passen a totes les Balears. Si dimarts parlàvem atentol dels integrants de la Filarmònica Porrerenca, perquè enguany fan 170 anys de formació, aquest dissabte fan un concert acompanyats del trompetista de renom internacional Rubén Simeón.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Miquel, com estàs?
2: Hola, com anem?
0: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
1: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
2: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
0: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
3: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc, la prèvia de la Champions de l'Illes Balears, Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro, Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
3: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
4: Viu en Vivetres Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb Esportres en joc.
6: Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
7: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
8: Brumels i bessons
9: a mon pare.
10: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'Ivetres.
0: 646-9345-01.
11: La vull dedicar a mon mare.
12: En el Coni.
13: En els meus pares.
14: La senyora Pedina. Dari cul desbonin.
6: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
10: Ràdio Tradicional, sí, senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
10: A qui dedica aquesta cançó?
6: A tu, Xavi, a tu.
10: Ai.
11: Això, que t'estim molt.
15: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
16: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
17: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
17: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
17: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per
17: ja...
0: Per escoltar els protagonistes de la notícia.
17: Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
17: El 22% de la plantilla actual...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

0: Doncs sí, des d'Eivissa amb amor, que som en directe d'aquesta fira Eivissa medieval. Aquí ha sortit el sol, passa molta gent i tot preparat per aquesta inauguració oficial, que serà a les 6 del capvespre. Però abans tenim protagonistes. Ara tot d'un en Celestí ha anat fins al mercat pagès, al mercat artesanal, i jo he trobat dues mallorquines, sí o no? Com estàs? Canons? Na Luna ahir? I na Tatiana, com estàu? Què feis aquí? És com una activitat?
1: Sí, com una excursió.
0: Que bé. I, a més, ha estat graciós perquè una m'ha dit... Ah, no se senten? No se senten, ella. Espera. Els hi posem uns altres cascos. Veniu, Luna, vine aquí. Posa't aquest casco, que aquest micròfon no funciona. Així poden parlar amb altres. És a dir, que també les escoles de Mallorca aprofiten per venir fins aquí a Eivissa. Ara sí que vos senten, eh? Hola, com esteu?
2: Bé, gràcies.
0: Esteu nou?
2: Luna.
0: Luna? I Tatiana. Ara Tatiana també te sentirem. Doncs heu vengut a l'escola. Quina escola aneu?
2: A Sant Josep Obrer.
0: A Sant Josep Obrer, sí? Quin curs feis?
2: Primer batxillerat.
0: I això ho feis cada any, de venir aquí a Eivissa medieval?
2: Crec que sí, perquè és el nostre primer any ja a Sant Josep Obrer.
0: I quants alumnes heu vengut?
2: 150, més o menys.
0: Com heu vengut? Amb avió?
2: No, amb vaixell.
0: Tots, avui de matí heu partit tots?
2: Sí.
0: I quina hora tornau?
2: A les 10, entre 10, 10 i mitja, estàvem en un altre pic.
0: És a dir, que estareu tot el dia per aquí.
2: Sí.
0: Molt bé. I què tal? Vos ha agradat? Heu fet una volta? O birres?
2: Sí. Està molt bé, està xulo.
0: Primera vegada a Eivissa medieval?
2: Per jo, sí.
0: Sí, totes dues?
2: Sí.
0: Clar, dèiem això, que hi ha molta gent, ho heu pogut veure, vosaltres que també veniu a l'escola. Resulta que hi ha un casco que no funciona. Ara li donarem a la Tatiana. Bé, no te preocupis, perquè tenim el nostre company. Bé, vos donem les gràcies per ser aquí, perquè vos hem escomès, perquè també regalen capells d'IV3 i totes dues heu aprofitat perquè fan un. Ara que ha sortit tot sol, vos podreu tapar una miqueta. Que passeu molt bona fira, i a tots els alumnes de la vostra escola, que heu vengut, que sou 150.
2: Sí, més o menys.
0: Que vos en passeu molt bé en aquesta fira d'Eivissa medieval. Gràcies.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies a totes dues. Doncs aquí també trobam gent que passeja, gent que ha vengut a posta, com aquestes alumnes de ciutat que són en aquesta fira, però també en Celestí crec que té protagonistes, perquè ha baixat fins al mercat, fins en aquesta zona d'artesans. Celestí, com estàs?
3: Sí, hem vengut fins aquí, fins al carrer a les farmàcies, aquí a Vila, on hi ha les paradetes dels artesans. Ara sí que ja poden dir que la pluja ha passat, ja ha sortit aquest sol de valent. I hem vengut fins aquí, fins a la paradeta que té Olga Alsina, que ella és artesana espardanyera, que també corda, una d'aquestes artesanes acreditades pel Consell d'Eivissa, i que, a part de fer espardanyes, també cordat, transmet aquest ofici, perquè també n'ensenya, fa cursos, com està tancat.
4: Molt bé, bones tardes.
3: Ara ja podem dir que respirau tranquils, no? A ple, no?
4: Crec que per avui crec que sí. A vora demà ja veurem.
3: Perquè ahir sabem que vareu muntar ben prest, però en dia, pràcticament hora de dinar, vareu haver de desmuntar.
4: Sí, vareu muntar pronta, per avui a les 10 i cap a la 1:30 vareu haver de recollir.
3: Avui heu comptat perquè fins ara ha estat un plogim, tampoc no ha estat una aigua forta.
4: Sí.
3: Però bé, encara més que està ahir el poc, ara ja...
4: Ara estan més tranquils, ara que pareix que ha passat la tormenta.
3: Exacte, ara ja sí. Quants artesans sou en aquest carrer?
4: No t'ho puc dir, però no sé si 50, una cinquantena mínim.
3: Hi ha artesania diversa.
4: Sí, d'espart, d'espardenyes, d'encordà, de mantons, de... no ho sé, de fang, moltes coses.
3: Veiem que fas espardenyes i cordat, quins productes elabores?
4: Pues tant com jo faig, tant com espardenyes tradicionals, en sé que fas sola d'espart i tot, i les espardenyes més actuals, amb la mateixa tècnica tradicional, però amb una sola de llute, amb una base de goma per poder dur pues, un calçat de diari d'estiu. I també faig encordats, pues, tant els tradicionals com donant-li el meu toque, que m'agrada molt, d'algú modern, amb cordes de cartó, reciclat, en colors, també faig senallons, bolsos d'espart.
3: Això anava a dir, perquè és un calçat tradicional però amb un toc modern, molt contemporani.
4: Crec que molt actual,
3: de
4: sí.
3: De fil i de dibuix.
4: Sí, no, es dibuix, tant el dibuix com la matèria prima és la de sempre, la tradicional. Pues jo pues, hem incluït diversos colors, tints naturals, jo faig els tints naturals tant, per exemple, amb magrana, amb codony, amb aguacate...
3: En veïn de granates, de grogues, per exemple, quin material reciclat pues, tens?
4: La groga, per exemple, està feta amb cúrcuma.
3: Ah.
4: Aquesta rosa està feta amb bossos d'aguacate.
3: Ostres!
4: La verda també està feta amb eucalipto.
3: I a tu com se t'acut fer, per exemple, sabates, calçat tradicional amb pinyol d'aguacate?
4: Perquè volia mantenir, ja que és un calçat molt, molt natural, tot fibres naturals, intentar eliminar els tints sintètics i introduir el color, però natural, també.
3: Clar, perquè majoritàriament hi ha molt de tint sintètic i aquí també vull demanar-te si... clar, ara el calçat tradicional viu un bon estat de salut, viu un bon moment aquí a Eivissa. Ara és difícil competir amb aquell producte que arriba de fora i pot ser també més barat.
4: Hombre, no és un calçat fàcil de vendre en una botiga o treure en el mercat, perquè la mà d'obra de fabricar aquest calçat són moltes hores de treball. I si tu has de vendre un particular, doncs pots posar el teu preu. Però tu vols comprar una botiga, un negoci també ha de guanyar sous i incrementa moltíssim el preu final per al consumidor. Penso que la millor manera, o crec que quasi és l'única de poder tenir aquest calçat per arreu del món, és que el propi fabricant és que el vengui.
3: Perquè arriba calçat aquí a Eivissa tradicional que no sigui fet aquí a Eivissa, que se'n faci a altres llocs.
4: Les menorquines, per exemple, se venen a moltes botigues. Pues, ojalà les eivissenques poguessin estar a qualsevol botiga.
3: Però dic calçat que sigui el calçat tradicional eivissenc, que no se produeixi aquí a Eivissa, que se faci a altres llocs i que s'arribi a vendre aquí. És a dir, que fins i tot tingui sortida aquí a Eivissa.
4: No tinc ni idea, això sí que no.
3: Si hi ha competidors, si hi ha un mercat competidor,
4: és que és algo realment que...
3: El sector tradicional d'aquí.
4: És algo realment que només es fa a les Pitiüses. És un calçat que és tradicional i autòcton de les Pitiüses.
3: Per exemple, aquesta espardenya amb pinyol del bocat, quin temps t'ha dut?
4: Pues, per fer només estint d'espinyol d'aguacat, mínim 2 dies.
3: Per fer estint?
4: Sí.
3: I per acabar les sabates?
4: Llavors, has de fer escordellí, que són, pues, necessites unes 18 braces de cordellí per fer un parell d'espardenyes calades. Pues unes 18 braces de cordellí, a lo millor tardes, posa-li 8 o 9 hores, més llavors 10 o 12 hores de fer s'espardenya.
3: Clar, el material tu on el compres?
4: Jo com per fer aquestes de diari i de més comercial, les fem de sisal, que és una fibra també natural, d'una altra classe d'àgave, i comprem la fibra. I llavors s'ha de fer igualment l'escordellí, igual que les tradicionals. I les tradicionals han d'anar en el camp a buscar les fulles de pitre, rascar la fulla de pitre i treure la fibra.
3: Ah, hi vas, tu?
4: Sí, claro.
3: Vas a recol·lectar.
4: De fet, com no em queden, perquè s'han mort quasi totes amb el picudo, jo tinc a Sant Miquel un terreny dels meus sogres i he fet una petita plantació per intentar recuperar-les i que no se mori. De moment les tinc plantades fa 3 anys i estan vives de moment i creixent.
3: Clar, i quin procés ha de seguir des del moment que tu reculls la pitre?
4: Pues reculls la fulla de la pitre i l'has de picar una miqueta amb una massa de fusta, llavors amb una ferramenta que és un tipus de serra, de ferro, l'has de rascar, rascar, rascar i rascar, fins que surt la fibra, nota blanqueta.
3: Però això que és qüestió de dies, fins tot de mesos?
4: No, un rato. Per fer una fulla, doncs, un rato. Però és un treball cansat, perquè s'ha de fer bastanta força. I sapitre, a part, és una planta molt àcida. Desprèn un àcid molt fort. T'has de posar guants, te pots posar oli per sa cara per si te salta. És molt àcida, sa planta.
3: Per tant, és un procés laboriós, de molta feina.
4: Bastant laboriós.
3: Aquestes, insistim, en ses del bocata. Quan les veus?
4: Aquestes per 125 euros.
3: 125 euros. Clar, competir amb bescalçat tradicional, és a dir, amb aquella espardenya tradicional que no és de color, que no té aquest material, és mal de fer...
4: És tradicional, tradicional, per preu no té res que veure. Aquell és que és incalculable, per mi.
3: A quant d'anys la tradicional?
4: Jo, en principi, la tradicional només la faig per jo, per la meva filla, que balla, i per donar classes a Sant Guaió de l'Horta, que donen classes d'espardenyes tradicionals. Perquè crec que no tothom valora el que es demana per això.
0: I de moment... Sí, moltes gràcies. I dona també les gràcies a Olga, que ens ha d'estí. Estava en directe des d'aquest mercat artesà, instal·lat aquí, just a l'entrada d'aquesta Eivissa medieval. Parlava d'aquestes espardenyes de pita, que són un dels emblemes del pagès i de la pagesa eivissenca, i que també se'n fan i se'n venen en aquest mercat, i sobretot en aquesta part artesanal. És molta la gent que passeja ja per aquí, perquè és a punt d'arribar les 5 del capvespre. Recordem que fem avui aquest programa especial des de Dalt Vila, aquesta Eivissa medieval, una de les fires més importants de l'illa d'Eivissa, ja tot un referent, i commemora el nucli històric de ciutat d'Eivissa, declarat Patrimoni de la Humanitat el desembre de l'any 1999, que es va decidir fer aquesta fira. Nosaltres vos hem contat tot el que està passant i ho continuarem fent durant aquesta hora que encara mos queda avui de directe. Si voleu venir a veure'ns, som a la plaça d'Espanya, a Dalt Vila, gairebé a dalt de tot. Aquí també tenim les nostres companyes d'IV3, que regalen bosses, que regalen capells. Si gent, si veus gent en capells d'IV3 per l'Eivissa medieval, que segur que en veureu, perquè aquest rosa es fa veure, doncs són d'aquí, que les han regalat aquí, gentilesa d'IV3, per aquesta fira, que com dèiem, passa molta gent, ha sortit el sol, ara sí que ja no passen pena pel temps, fa un dia preciós aquí a Eivissa. Recordem que a les 6 en punt serà la inauguració oficial, i es farà des de l'entrada principal, des d'aquest pont elevat, i es farà una animació especial, perquè ahir, per mort de la pluja, no va poder fer-se. Així que ho tenim tot preparat. Ara arribaran les nostres companyes dels serveis informatius i tornarem amb moltes més coses des d'aquest programa especial avui, Dalt Vila, Eivissa medieval. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. La pluja es presenta a bona part de les Illes Balears i està provocant embussos a les carreteres més transitades. Anem a la Direcció General de Trànsit. Clàudia Zavala, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
1: Hola, buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos alta densidad circulatoria en las principales vías. Tenemos retenciones en la autopista de Andrach desde Palma Nova hasta la llegada con la vía de Cintura. En la autopista de Yusmayor también el tráfico es lento en ambos sentidos hasta las proximidades del aeropuerto. También en la vía de Cintura la circulación es lenta en ambos sentidos desde el enlace con la MA1 hasta la autopista de Inca y la M19. Las llegadas a Palma desde la autopista de Inca y desde la carretera de Valdemosa también son lentas. Pedimos precaución en todos los sentidos. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Gràcies, Clàudia. I el govern ha aprovat avui migdia un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris. Un dels punts principals és la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny.
2: També ha ratificat una millora del règim de vacances del personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complert el període de servei. I en clau econòmica s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per a tots els empleats públics de la comunitat en caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany.
0: I la plataforma d'afectades per les hipoteques de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social del lloguer. Dimecres que ve, a Palma, serà desnonada una família amb tres fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat. La PA, a més, lamenta que hi haurà més casos com aquests.
2: La portaveu de la plataforma, Àngela Pons, explica que el mes passat els va arribar un altre cas similar. A més, segons Àngela Pons, aquest mes de maig hi ha quatre desnonaments més previstos. Un a Andratx, d'una família monoparental, dos a Palma, de dues famílies amb fills, i una darrera a Pollença, amb dues persones que pateixen una discapacitat. Pons reclama que es torni a activar l'escut social.
3: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat. Jo crec que sí, en el final arribaran a donar-se arròs a pa, perquè hi ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, la vivenda és una necessitat.
0: I les Balears han batut un nou rècord de pressió humana. Ha estat el mes de febrer amb 1.320.000 persones a l'arxipèlag. Aquesta xifra es va assolir el dia 19 i supera en gairebé en 12.000 persones la dada de l'anterior, de l'any anterior, segons l'Ibestat.
2: La mitjana de febrer va ser d'1.290.000 persones. Representa una pujada de 8.200 persones respecte de la mitjana de fa un any.
0: I a l'aeroport de Palma s'ha reprès en fulls informatius la campanya de conscienciació per prevenir les agressions de passatgers al personal.
2: La UGT denuncia que les agressions són diàries, principalment per part de passatgers molestos per la política de cobrament de l'equipatge de les aerolínies i pel trasllat de maletes a la bodega per manca d'espai. És José Antonio Negreira.
4: Como todo el mundo sabe, ya iniciamos una campaña en febrero por agresiones a trabajadores. Y por desgracia no sirvió para erradicar el problema, seguimos teniendo el problema, cada día crece, cada día hemos vuelto a tener agresiones físicas, verbales, prácticamente en cada embarque hay puertas.
0: Son las 5 y 4 minutos, las noticias tornan a las 6.
5: Más información a ib3noticias.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Montse Virgili ha debutat al món de la narrativa amb els moixons.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
1: És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem una banda de l'equip a Eivissa i una altra part de l'equip a Mallorca. Tenim el control tècnic amb Miguel Soler, els estudis d'Ivetres Ràdio i Alberto aquí a Eivissa. Som a Dalt Vila, al mercat Eivissa medieval. Però ara hem de connectar amb els estudis centrals perquè allà els nostres companys Xisco Nadal i Miquel Junt han de parlar amb la periodista Montse Virgili, autora de la novel·la Els moixons. Companys, ja ha arribat a l'estudi d'Ivetres Ràdio la nostra convidada?
3: Ja la tenim aquí, tot i sa pluja, puntual, com un rellotge suís, na Montse Virgili. Ja és aquí i ara tot d'una la saluda. Vols venir?

0: La periodista Montse Virgili, directora de Les dones i els dies a Catalunya Ràdio, ha debutat en narrativa amb Els moixons, un recull que retrata amb una tendresa extraordinària unes dones que no volen rendir-se i que no volen viure engabiades. Demà serà a Binissalem per fer una xerrada amb Empar Moliner, per xerrar del relat com a petjada, i hem aprofitat el seu pas per Ca Nostra per convidar-la una estona a xerrar en profunditat de dones, de dies, de literatura i de la vida mateixa.
1: En profunditat.
2: I ara sí, ja la podem saludar. Montse Virgili, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí, molt bona tarda, plujosa, però jo encantada.
2: No, no, jo t'agrades que hagis vengut amb aquesta...
3: Amb paraigües.
2: Sí, i amb aquesta, com diria mon mare, amb aquesta gelupa de cuiró en sa car venguda, amb
3: exacte,
2: un paraigües puntualíssima.
3: Sí, sí, sí.
2: Jo
3: sí.
2: Passava pena i dic, quan no t'hagués entrevistada,
3: no,
2: quin disgust.
3: No, perquè jo normalment estic a l'altra banda i pateixo molt, i estava dintre el cotxe dient, i arribem, i arribem, i arribem.
2: Així m'agrada. Ara m'he comentat que tu tens un C2 de mallorquinit, perquè
3: sí,
2: has compartit vida i obra amb mallorquins en diferents moments
3: sí,
2: de la teva
3: sí,
2: vida.
3: Jo tinc un carnet de mallorquina, com ho direm, de pràctiques, però bastant bona, eh?
2: I parlaven que els moixons vendria a ser com un tracte exacte afectuós, el que aquí dirien ropits, cosa que m'agrada, perquè
3: exacte,
2: el meu ropit i jo mos deien ropits, per tant, avui quan arribi a nostre li diré hola, moixó. Almenys si m'entén, que no ho sé.
3: Jo crec que li agradarà, encara que no t'entengui, perquè a vegades hi ha coses que s'entenen per una altra banda i no cal entendre-les totes. I per això jo crec que aquest llibre també el poden llegir els mallorquins i sentir-lo seu, perquè tothom afectuosament, aquests moixons o aquests ocells o aquests rupits, com tu li dius, són totes aquelles dones que ens trobem al llarg de la vida, sobretot dones, eh? Estic parlant d'una infància dels anys 80, perquè això és, aquest llibre és una mena d'autobiografia en la que jo explico, i em sembla que aquí compartirem tots, tenim aquelles persones que la dependenta de la fruiteria de davant de casa, aquella senyora del forn, que tu vas amb el teu pare i com aquell que diu, no saps ni com se diu, però amb aquelles dones tu vas aprenent molt com serà la teva vida o com és la vida de les dones. A vegades ni t'ho diuen, no és en paraules que t'expliquen les coses, però és tot aquest ropits volant al voltant teu que t'acaben construint com ets. Sempre parlem de les mares, les àvies, això és important, evidentment, però hi ha moltes aus voladores a la nostra vida que ens construeixen com són.
2: Clar, quan parlàvem d'això, preparant l'entrevista, clar, jo pensava, quines han estat aquestes dones moixó que han passat per la meva vida. I he tornat quan tenia 7 o 8 anys, perquè els meus padrins eren d'Esporles, un poble de Mallorca, i hi havia Madomerris, que era qui gestionava Escolmado.
3: Exacte.
2: I jo anava allà sempre, i anàvem els dimarts, i sempre anava a comprar un tigreton. I ella sempre que me veia ja me tenia el tigreton preparat. El regruix que duc ja és d'infantesa, és a dir, aquesta alimentació una mica baliga balaga que m'ha acompanyat sempre perquè a mi el dolç m'ha perdut i avui...
3: Però el dolç està al llibre, perquè també parlo de les dones que estaven a les pastisseries, perquè en una vida de rentadores, de col·le, de tota aquesta vida que tots tenim al cap, arribar a la senyora que et donava el tros d'enciamada o el que fos a casa seva, a tu et canviava la cara i et canviava tot.
2: És com donuts, de vegades, un moment determinat.
3: Un donut et soluciona a la tarda.
2: O una napolitana. És amor, eh?
3: Sí, jo sóc més enciamada, per això.
2: En teados o sense? Quan li agraden a Montse Virgili ser d'enciamades?
3: Tot.
2: De tota casta?
3: De tot. Cucarrois, el que vulguis.
2: Clar, i venim a parlar d'aquest debut literari. Una dona que està molt acostumada a parlar de literatura, perquè ho dèiem a Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, hi ha un programa de referència. Com era això de parlar d'una mateixa, en primera persona, i com numeral, venir a parlar del teu llibre?
3: Pues m'encanta. Jo sóc superfan d'Umbral, ja sé que és molt políticament correcte dir això, però per mi és un dels grans escriptors de la història de la literatura, Mortali Rosa. A tothom que se li hagi mort o un fill, vaja, jo crec que entra en vena. No t'ho esperaves, això?
2: No.
3: No t'ho esperaves, però sóc així, jo sóc una mica políticament incorrecta.
2: He arribat a una edat en què jo el que vull són sorpreses.
3: Doncs,
2: a partir d'ara no deman respurs a sa vida.
3: Exacte, doncs, a part de que sóc fan de l'Umbral, que ja sé que a vegades això a gent li costa d'entendre, sí que és veritat que jo sempre faig preguntes i m'agrada molt la intimitat a les entrevistes, etc. Però, coi, com m'ha costat quan em pregunten coses de la meva vida, i coses molt íntimes, i coses que estan passant en aquesta novel·la, com, per exemple, hi ha un dels personatges que li falta un braç, que és la peixatera, que era la meva heroïna de petita, que era la Cinta, que treballava a la peixateria del mercat on anava amb el meu pare, i jo l'adorava perquè era una dona que li faltava un braç, i tot i així sempre estava de bon humor, sempre estava fent bromes, i jo pensava, jo quan sigui gran vull ser com ella, o sigui, i explicar tot això passen moltes coses. Me va escriure una noia l'altre dia i em va dir que ningú havia explicat mai tan bé el que era que et faltés un braç, perquè hi ha, a més, amb les dones tot un llenguatge de donar la mà, prendre la mà, no?, en el sentit de casar-se, etc. I una dona que li falta un braç és una dona incompleta, perquè ens han explicat sempre que hem de tindre-ho tot, no?, per ser volgudes per algú, per ser estimades, i per tant una dona que li falta un braç li falta que li puguin donar la mà, que li puguin agafar la mà, que li puguin prendre la mà. I aquesta dona, per exemple, m'escrivia i m'explicava que l'havia emocionat molt. Llavors és un llibre que commou a la gent que el llegeix, i això també em toca a mi, perquè per mi la Cinta era una persona que jo estimava molt. Així que hi ha un anar i un venir d'aquí, de sentiments i de freixura, que fort.
0: Uh-huh. Ara ho explicava en Montse, que els moixons està ple de dones que aparentment no haurien d'ocupar el centre d'una novel·la. Són peixateres, dependentes, padrines, veïnades... Però quan vares entendre precisament que elles mereixien ser protagonistes d'aquest relat?
3: Perquè en realitat la infància de molts de nosaltres és aquesta. El bloc de pisos, les veïnes... Ta mare no et venia a buscar al col·le, et deixaven a casa la veïna, però no és com ara que aguanta-te-la un moment. No. Passaves tota la tarda i vivies amb ells. Teníem una veïna, per exemple, que també surt en el llibre, que clar, ara diríem que té fòbia social, ara li posaríem etiquetes. En aquell moment era la senyora Teresa no surt de casa. Val? Quan dic que no surt de casa és que feia 30 anys que no sortia de casa. I llavors aquella dona estava allà sola tot el dia i ens obligava a nosaltres a que tinguéssim la nostra porta de casa, del replà, oberta, perquè ella també la tingués oberta i no sentir-se tan sola. Uh-huh. És d'aquest món de les veïnes, de gent que té poc, però que està fent una truita amb patates i t'emporta un trosset per compartir. I jo crec que és un món molt vuitantero, perquè ara la gent no et saluda amb els veïns del davant, i si estàs a Mallorca no els entens, és broma. Uh-huh. però això passava, i era un món així molt tancat. I jo volia donar-los la importància que tenen, perquè a mi m'han fet molt com sóc, aquesta cosa de... Sí, de cuidar-te, de patir, de preocupar-te per l'altre, de mirar-lo, de que la casa de l'altre és la teva. És algo, en realitat, és molt punky. O sigui, és molt contracultural, això. Perquè ara és com que el capitalisme se'ns ha menjat la vida, no saludem al veí, no tenim una mirada cap a l'altre. Estem sempre parlant de parelles obertes, és a dir, tot el que sigui embolicar-la, o sigui, no podem tenir parelles per tota la vida. No estic, ja he dit que m'agrada Umbral, estic dient que tanquem les parelles, us esteu espantant, ja ho sé, però el que vull dir és que per què no li donem una oportunitat al que tenim més a prop, i sempre estem flipant amb Natalia Ginzburg.
2: És que, com deia Llorenç Villalonga, les fures, París no és màgic, sinó des de Bearn. Les
3: Exacte.
2: Coses d'en fora sempre ens han enlluernat un munt.
3: Clar.
2: I sembla que tot allò que venia de París o tot allò que ve d'altres cultures ho han de valorar una mica més.
3: A veure, aquí teniu José Carlos Llop. Per què voleu Balzac si teniu José Carlos Llop?
2: Totalment d'acord.
3: Per exemple.
2: És que en José Carlos Llop és una fantasia.
3: És molt fort, això.
2: Jo me'n recordo que a l'institut me varen fer llegir l'informe Stein.
3: Clar.
2: I crec que un llibre mai m'havia agradat tant d'aquestes lectures obligatòries, que no haurien de ser lectures obligatòries perquè fan que repel·leixin una mica aquesta lectura, però en el cas d'en José Carlos Llop, meravella. M'ha agradat això de Teresa que no sortia de casa, que m'ha recordat aquell conte d'en Espriu, de Teresa que davallava les escales, que també parlava precisament d'una dona, de com anava creixent i com anava evolucionant, una mica també com els teus moixons, que són històries de dones amb una idea molt potent, que és que les dones transmeten coneixement sense adonar-se'n, en gestos quotidians. Clar, a vegades aquesta quotidianitat no l'han sabut valorar, i supos que ha hagut de venir una generació de dones, en aquest cas quan la nostra convidada, per poder posar negre sobre blanc, que això també era un coneixement popular, però coneixement el que hi ha a la fi.
3: Sí, i a més t'expliquen tant coses bones com coses dolentes. Jo no sé si ho dieu aquí a Mallorca, però allà se sentia molt aquesta frase: aquesta dona no li agrada la casa. Que volia dir que no li agradava fregar. Clar, és terrible, perquè tu estàs aprenent des de petita que si ets dona t'ha d'agradar fregar. Mm-hmm. I quan no t'agrada fregar és que hi ha una molla que no t'ajusta. I hi ha moltes coses d'aquestes, home, aquesta no la casarem. Està soltera, com si tingués càncer, saps? Mm-hmm. Està soltera.
0: Com si fos una
3: llavors,
0: malaltia. Sí.
3: Clar, una malaltia. Llavors tu aprens que si tu estàs soltera tens una malaltia. I tot això és un veneno que et va entrant per les coses bones i per les dolentes, perquè també vam aprendre de meravelloses, perquè hi havia dones que s'escapaven de tot això. Explico una altra dona, per exemple, que ja vaig conèixer de més gran, que era una dona que era catedràtica de filosofia, i que la tia s'aixecava a les 5 del matí amb 80 anys per llegir Kierkegaard. I llavors dius...
2: És que no... també t'he dit, Montse, si has de llegir sí? a una hora Kierkegaard,
3: a les 5.
2: És les 5 del matí. És un autor que a les 7 cap vespre...
3: Ja t'has fos.
2: Te fa bolla. A les 7, sart, si m'apures, perquè has d'anar a altres mons.
3: Exacte, però igual és com aquesta idea sempre que tenim també una mica de per sobre de veure les dones grans com poc interessants, com ses iaies, ses abueles, no? I després coneixes aquestes dones, són fortíssimes, es trenquen les normes, es foten una copa de cava a les 12 del migdia perquè jo lo valgo, saps? I a mi m'agrada molt això. És molt ser lliure. De fet, el llibre potser no es veu a la primera lectura o no es veu... Hi ha moltes capes, però és un llibre que parla sobre la por.
2: Ara que ho dius, fas un retrat de la por d'arribar tard, de sortir sola, de molestar, de no encaixar. Clar, no sé si quan ho escrivies senties que també estaves parlant de ses pors de sa teva generació.
3: Sí, aquesta cosa, les meves.
2: Aquesta cosa de solidaritat, sí. jo ho veig en ses meves 50 millors amigues. Clar, a mi ningú m'envia un missatge per dir-me arribat bé a casa. Ara me l'envien perquè tenim un grup de WhatsApp. Però és una cosa que ses dones de sempre han fet per aquesta por ancestral que malauradament vos han inoculat sí. i també ho he hagut de patir per els abusos que us ha ofert.
3: I també jo crec que ho fem malament, i ho dic, fa autocrítica, perquè això del missatge, en el fons, ens estem transmetent totes la por. Perquè estem dient, ei, Margalida, quan arribes a casa, m'envia un missatge. En el fons, t'estic dient, et passarà alguna cosa. Deixem de dir això, deixem d'enviar missatges a les amigues. No passarà res. Hem de confiar, també.
2: Oh, perquè... quan arribes a casa, passa'm un mem. Per
3: sí,
2: riure una
3: exacte,
2: estona.
3: Exacte.
2: Anem a transformar-ho de qualque manera.
3: Exacte, alguna cosa hem de fer, perquè, clar, si jo escric aquest llibre que parla dels anys 80, 90, 2000, i ara, el 2025, encara estem igual, ostres, Déu-n'hi-do, no? El que sí que és un viatge també de la por, perquè el llibre comença parlant dels blocs de pisos, de les cases, de les dones aquestes que tenen por, que estan tancades, el cel obert, tot aquest món, on les dones són les ames, però canten una cançó que no acaben de voler cantar, si continuem amb les metàfores, dels Rupits, però acaba, el llibre acaba al bosc, que és una manera de sortir a l'exterior, perquè quan les dones surten a l'exterior i s'encaren amb la bellesa, amb la por, amb la bogeria, que significa un dels últims personatges, també estan encarant totes les pors, perquè jo explico també en un moment del llibre que hi havia una dona que jo em pensava que era bruixa, perquè les dones que llegeixen les cartes o que fan misteris, sempre ja els hi posem la connotació de bruixes, i com que jo no li veia la cara, era una dona que sempre em trobava, i això molta gent que ha estudiat a Barcelona se'n recordarà, que al voltant de la catedral de Barcelona hi havia una senyora que llegia el tarot, i jo en aquell moment que tenia 17 anys, que acabava de sortir de l'ou, a mi em feia molta por. No? Jo pensava, era una bruixa, jo passo ràpid, se'm menjarà, no? I quan vaig ser gran la vaig voler anar a trobar, i la vaig anar a trobar i viu en un bosc, ara, aquesta dona, en un bosc a la Fadigeda d'en Jordà. És a dir, aquí les coses més al·lucinants d'aquest llibre són veritat, i les coses més normals són ficció, perquè no tinc tanta imaginació. I la història és que quan jo vaig a veure aquesta dona de les cartes, la bruixa aquesta que jo m'imaginava quan era petita, quan la vaig a veure... El primer que em diu, obre la porta i em diu, feia temps que t'esperava. Com us quedeu?
0: Així encara fa més por, no?
3: Jo, vamos, vaig escagarrinar damunt.
0: Canviant de tema...
3: Ha sigut un viatge per mi, també, aquest llibre. No només literari.
0: Sí. També un viatge lingüístic, perquè és molt important la llengua als moixons i apareixen paraules, expressions i sonoritats molt arrelades al sud. Escriure així també és una manera de resistir.
3: Sí, i a més, de fet, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè la meva mare és de Miravet, que és un poble del sud de Tarragona, i hi ha un munt de paraules que són mallorquines o que comparteixen amb el mallorquí. Per exemple, granera, En altres li diem garnera, però és de la família
0: més
3: mateixa.
0: Sí, sí.
3: Trebol és trespol, aquí. Espill, també diem espill. Hi ha un munt de paraules del mallorquí, o diguem-li com vulguem, d'aquesta manera de xerrar. I com molta gent d'aquí, es va pensar que aquest no era el català bo, i que el català bo era el de Catalunya. I és mentida. I ens ha costat molt creure'ns això. I llavors la meva àvia es va trobar, com molta gent de Catalunya, perquè no tothom parla com a Barcelona, Catalunya, es va trobar que tota la vida havia hagut d'escriure en castellà a l'època del franquisme, i que quan va poder parlar la seva llengua no la reconeixia, perquè allò que parlaven a TV3 no era la seva llengua, i això ho entendreu altres a la primera. És en plan, m'han robat el que sóc jo, i per això dic que el català de la meva iaia sent que és com una bata tronada que no et posaries mai, que no te la veuria mai ningú posada, i que només la parles de cap endins, amb aquest sentiment que tenim d'auto, de poc amor cap a la nostra llengua moltes vegades, i que això jo crec que ho compartim mallorquins, però comparteix amb la gent de Lleida, amb la gent de Tarragona, amb la gent que no ha sigut del centre de Barcelona, no?
2: Adéu, gràcies, Montse, no sé si estàs d'acord amb jo. Clar, el IEC, amb això, a fer feina,
3: sí.
2: Ha decidit que...
3: Aquest llibre jo l'he escrit amb l'Alcover Molla.
2: Ha decidit que el català estàndard fos composicional, sí. Totes les formulacions verbals, és a dir, totes les desinències són correctes, és a dir, no és aquella cosa estricta de quan jo, per exemple, anava a escola, que tot estava com molt quadriculat, ara hi ha una mica més de llibertat, supos també perquè escriptors i escriptores que vos animau a fer llibres decidiu també emprar un altre tipus de llengua.
3: Clar.
2: Com deia en Miquel, això també sí, és una mica una resistència.
3: Pensa que quan jo vaig començar a treballar a Catalunya Ràdio, ara m'aprofito perquè estic una mica lluny de casa, a mi em corregien i em deies has de dir poble, no poble. I jo, a veure... O sigui, jo soc catalana d'aixement, o sigui, tinc allò 8 apellidos catalanes, ¿vale? O sigui, no hi ha dubte de que estic feta molt bé. Però quan vaig arribar a Catalunya Ràdio em preguntaven que per... O sigui, em feien canviar coses, o no podia dir naltros, per exemple, havia de dir nosaltres. I ara, això és una riquesa, però ens ha costat molt. He hagut de batallar molt, i escriure aquest llibre i que es digués Els moixons té a veure amb això. Té a veure amb que tu, si haguessis fet aquest llibre aquí, li hauries dit Els rupits. Saps? I això era molt important. Ses gualeres. És broma.
2: Triar per triar, crec que m'estim més ràpid, perquè arribar que no sé dir-li... Com està la meva gualera, se me fa una mica complicat de gestionar.
3: Este té el seu punt sexy. A mi m'agradaria que em deien gualereto.
2: Exacte, però té un punt ja com a més eròtic, més d'anar directament en allò horitzontal.
3: Ja, ràpid
2: és més per sortir a fer una volta pel bord.
3: Perquè la gualera té com una mica d'anca, no?
2: Exacte, i normalment la gualera sempre te la presenta entorrada i aixancada.
3: I oberta de cames,
2: clar,
3: ja.
2: Per
3: ja,
2: tant, volies que no, ja és com anar directament a la imatge. Doncs
3: pues no, rupit.
2: Som en conversa amb Montse Virgili, periodista, companya de Catalunya Ràdio.
3: Fan d'Umbral.
2: Fan d'Umbral, que sí. Ha vengut a presentar a Mallorca una xerrada que farà amb en Pa Moliner, que parlen del relat com a petjada. Serà demà dins el festival La Coma, però avui parlem d'aquests El Moixons, que és la seva primera incursió al món de la literatura. Jo me demano una lletra ferida com Montse Virgili, per què ha tardat tant en decidir fer aquesta passa?
3: Mira, per dues coses. Una, perquè he treballat massa a la ràdio, masses hores, tu saps el que vol dir això, i preparar un programa cada dia és una bèstia, és un carro que se t'endú. I jo vaig fer 10 anys un programa que es deia Cabaret Elèctric, i després he estat fent 6 anys Les Dones i els Dies. I això és cada dia dels teus dies, i acabes molt, molt, molt cansat. I després, per una cosa que explico al llibre, d'on jo vinc, de classe treballadora, m'ha costat molt creure'm que jo podia fer això, que això de fer d'artista i de creure que era artista i que podia dedicar-me a coses que no fossin fer feina de profit, m'ha costat molt creure-m'ho, i ho dic amb sinceritat. Perquè...
2: Una mica com allò que expliques en el llibre, de que ses padrines escrivien notes darrere els calendaris o darrere les cartes del banc, que a mi me sembla una imatge meravellosa, però sí. Clar, eren dones que no malbarataven paper bo.
3: Exacte.
2: Sinó que apuntaven les coses allà on podien, i que també diu molt de la relació entre les dones i la cultura.
3: Sí.
2: Que el paper bo anava per altres coses.
3: I també perquè jo crec que no creien que allò que féssim fos prou important per agafar un foli en blanc. Potser ni el tenien, perquè mon àvia no en tenia cap a casa de foli en blanc. Hauria d'anar a buscar a la botiga del poble. En general, l'únic paper que tenien eren les cartes del banc, o els calendaris vells, o un tros de paper d'estrassa que podien tenir per la cuina.
2: O aquestes agendes que regalaven bancs un temps, que ara ja no s'estila, però a mi m'encantava. Sí. Aquí, bé, a Catalunya devia ser un altre banc, però aquí era la nostra.
3: Sí, sí, la nostra.
2: Que cada any mos duien una agenda meravellosa. Jo, l'altre dia em vaig trobar una perquè nostra, sí, de l'any 80 i busques, que dius, clar, allò eren agendes.
3: Ara ja no es fa res, ara ja no es fa res. Ara tot és polipiel.
2: Però això permet poder fer llibres com els moixons d'en Montse i Virgili, intentant també, fent aquesta radiografia una mica en sèpia, de com era aquell món, un món que s'ha perdut, i que tu intentes recuperar a través de la paraula, que això també està molt bé.
3: Però també se'ns ha quedat en altres dins, perquè aquesta cosa de que Moràvio no s'atrevia a escriure en aquest paper en blanc, i aquesta cosa de... Sempre deia, sentia a ma iaia dient-li a mon avi, per a compte, Antonio, no firmi res, no posi res, perquè la lletra els semblava una cosa tan sagrada...
2: Mm. En canvi, ara t'estafen per SMS. Clar. És que ja no és ni necessari escriure res, ara ja arriba de casa teva, les estafes i les enganyifes.
0: Sí, sí. Jo ara aquí he vist la meva predina, perquè la meva predina també escrivia sempre darrere calendaris. Feia trossets amb els calendaris i se feia les seves notes allà darrere. I clar, t'interessava provocar aquesta memòria compartida amb els llibres. Supos que molta gent també trobarà aquestes referències en els seus padrins.
3: No ha sigut tan conscient. És a dir, jo ho he fet perquè realment volia explicar per què a vegades ens costa tant creure'ns a les dones que podem fer. Ara estem en un moment on hi ha moltes dones a la literatura i jo crec que, per exemple, si estem aquí en un programa literari, hauríem de parlar de la Arnó, de la Annie Arnaud, que, per exemple, jo crec que va ser molt important que li donessin el Nobel, no només perquè és una bona escriptora, sinó perquè ens va donar el permís, jo crec, per escriure sobre la baieta mullada, sobre la casa, sobre les escales, sobre mon pare no em parla de fa 3 dies, i que això tingui una importància. I jo crec que ens va servir a tota una generació per creure'ns que podíem escriure sobre el que passa dins. No havíem d'estar sempre amb els temes universals que ens han dit que han escrit els homes i anar al que passava dintre casa, que al final estem parlant sempre del que passa al món, eh? Perquè una baieta és el resum d'un món. On estan les dones sempre ja fa fred, els safarejos, el món de les baietes, les cuines... Pensem en aquestes cases on hi ha la cuina, el safareig, després el passadís llarguíssim, uh-huh, i al final la sala. A la sala que hi ha senyors fumant-se un caliquenyo.
0: Sí, sí.
3: Les dones estan lluny d'això. És on es llegeix el diari en aquella banda, i a l'altra banda és on hi ha fred, on hi ha calor, on les olles bullen. Evidentment això ha canviat. Però clar, jo m'he criat amb tot això. I això se't queda dins.
2: Hi ha una frase teva que m'agrada molt, que diu: ser presumida és una forma de resistència. Troc que això és un lema de camiseta.
3: Sí, jo ho crec molt. Eren dones que estaven tot el dia amb les sabates de retaló a casa, amb l'espardenya, amb la bata que era vella, i el dia que sortien al carrer, doncs es pintaven.

0: Jo quan t'he vist arribar dic, tinc ganes de parlar amb aquesta dona.
1: M'agrada aquesta actitud.
0: Clar, no poden dir el contrari.
1: Jo quan era jove, que era molt amiga d'un amic meu de Felanitx, en José, érem gòtics. Però això només va durar fins als 19.
2: Ara ja ha canviat.
1: I després ja es va acabar el gòtic, i ara seria emo, i ja vam traspassar i després vam dir tot colorins perquè la vida ja ens porta prou negre.
0: És que si abans han dit que Kierkegaard és per les cindes de matí, ser gòtic és pas de 7 anys.
1: Exacte, als 19 ja
0: gòtic,
1: comença...
0: Gòtic en 25 no. Ja ha de ser una cosa no que t'agafi com amb molta il·lusió.
1: No ves que l'edat que tinc jo ja estàs gòtica a Flamígera?
0: M'ho apunt com a concepte. Estoy gòtica Flamígera. Han sonat els senyals horaris, això vol dir que han de començar a dir adéu a Montse Virgili, companya de Catalunya Ràdio, autora dels Moixons, el seu debut literari. Demà serà la Fundació Mallorca Literària a Binissalem, en aquest festival La Coma, parlant amb en Pa Moliner. Déu-n'hi-do, dues dones d'empenta. És que no sé de qui som més fan.
1: Estic impressionada, jo t'he de dir, que no sabré com arrambau això.
0: Però serà una fantasia, dues
1: fantasia,
0: dones.
1: Fantasia, sí, fantasia.
0: No m'agrada saber l'empoderada, perquè crec que ara tothom està empoderat
1: no,
0: això.
1: No, sisplau.
0: Però dues dones.
1: Més aviat gòtiques flamígeres.
0: No, no, sí. I sobretot des d'una independència de criteri, que això també és important. El que tu has dit que t'agrada en umbral, crec que també és interessant, perquè vivim una època de lo políticament correcte que no ho podem dir, i en Pa Moliner també és molt d'aquest estil. Serà interessant això demà.
1: Sí, ens agradarà. Jo, moltes ganes. I si no, d'aquí 15 dies a Rata Corner, estaré el 23 d'aquest mes. Torno, perquè no puc viure sense vosaltres.
0: I de doble sessió de Montse Virgili. Montse, un plaer,
1: exacte,
0: estimada.
1: Gràcies.
0: I de nosaltres quedam aquí a Mallorca i d'aquí, res, quatre anuncis. Tornem a connectar amb Eivissa, des d'aquesta Eivissa medieval, perquè veurà en Pablo Sierra, es guate que he fet des d'allà. Encara queden moltes coses. Tot d'una tornem.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Com ho fas per triar aquestes històries?
5: Però això és una bona pregunta personal.
4: Com s'entén el concepte de buit?
6: És una molt bona pregunta.
4: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
7: És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
4: Quan necessita un pinzell per no pensar.
8: Una bona paret seca que pot durar.
4: Quantes jubiles de cosí?
9: Això és una gran pregunta.
4: Bona pregunta.
9: Això és una molt bona pregunta.
10: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
4: Te sap greu contestar?
9: Ja et pregunto del millor, ara ja...
11: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
12: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
13: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
14: I que fèieu amb les tortugues?
13: Menjar tortuga.
14: Estava bona, la tortuga.
13: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
11: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Quina paraula creus que s'està perdent?
15: Una paraula que ja gairebé està en complet desús o que s'utilitza molt poc, és una paraula molt curiosa, és una locució adverbial molt curiosa que tenim a Ciutadella i és cumarrenó. Cumarrenó. Per que nosaltres la pronunciem així de veres i sembla que sigui una sola paraula, cumarrenó. I és cum-arrenó, com veus, és un llatinisme i ve a ser com si diguéssim si més no. Per exemple, quan dèiem a qualcú vine a sopar, com a renó, recordarem vells temps. És una paraula que ja la gent jove coneix molt poc, jo a casa sempre l'he sentida, jo encara l'utilitz i m'agrada molt utilitzar-la en els meus escrits, utilitzar-la xerrant, perquè em sembla que és un tresor lingüístic que teníem aquí a Ciutadella, perquè a la resta de Silla no la coneixen, no l'utilitzen. Aquesta seria la meva paraula preferida.
11: Les cançons dels altres,

0: Doncs sí, aquí en directe des d'aquesta fira medieval. I continuem, i ara ens ha visitat el nostre eivissenc il·lustre, que és en Pablo Sierra. Com estàs?
1: No m'ho crec.
2: Que siguem aquí, no?
0: És que avui des de casa teva.
1: No, se'm fa molt estrany estar fent les cançons dels altres, estèntol, des de Eivissa, des de Dalvila, des de la fira medieval, i a més que no estigui plovent. Perquè...
0: No, exacte. Fa un sol fantàstic.
1: I fa una estona, bots i barrals, ha set deixar de ploure, i m'imagino que els carrers de les farmàcies, no sé, la gent estiria per allà mitja amagada, sí, en aquells balcons, en aquelles cases, sí. Perquè era ple de gom a gom.
0: Exacte. Fa un dia fantàstic,
1: sí,
0: per tant...
1: Sí, sí, sí. S'ha quedat una tarda...
0: Que
2: sí, ara
0: a les 6 fan la inauguració
1: en diferit, però inauguració.
0: Exacte.
1: Serà un bon espectacle,
0: segur
1: sí.
0: Segur que sí. De fet, ara ja no se podia passar.
1: No, no, ja havien tallat el portal de les taules i,
2: sí,
1: en veritat,
2: de...
1: se l'havien hagut de pujar per
2: exacte,
1: darrere.
2: Exacte, hagut de fer-se l'alta.
0: Ara a les 6 en què vas programa, que m'anaran cap allà a veure aquesta inauguració oficial, perquè és tot un espectacle.
1: És tot un espectacle, sí.
0: I, mentretant, avui aquesta...
1: Avui la secció va de passejar.
0: Exacte.
2: Ah, que bé.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, una passejada per allà on som.
1: Exacte, sí, serà una caminada per alguns dels escenaris d'aquest Eivissa medieval. I ho farem, Margalida Celestí, escoltant música que, d'una manera o una altra, doncs, està relacionada amb aquests indrets per on anem a guaitar, en aquesta estoneta de ràdio. Ja us dic per avançat que avui... Ha passat altres divendres, però avui la llista de reproducció que han preparat potser és més eclèctica que mai.

0: Aquest Wild World del cantautor britànic Cat Stevens i Pablo, aquesta cançó del 1971, a quin lloc de la ciutat d'Eivissa ens condueix?
1: Doncs m'anam en els carrers de la Marina, del barri portuari que tenim allà avall, sota Sa Murada, i començarem aquest recorregut amb una anècdota que sempre conta un dels periodistes més veterans de Silla, en Juan Suárez. Crec que alguna vegada l'heu tingut atento, sí. M'assona que en Xisco m'ho havia comentat. Ell és un pou d'anècdotes, d'historietes, i sol explicar que va quedar bocabadat amb el popurrí de personalitats que podies trobar-te a l'Eivissa, a la primera Eivissa que ell va conèixer, a de començaments dels 70. Mm-hmm. Feia pocs dies que s'havia mudat aquí, des de Gran Canària, ell és d'allà, quan en Juan Suárez va trobar-se, ben a prop de les andanes d'Esport Vell, un pelut tocant aquesta cançó, que era nova de Trinca, llavors.
0: Gràcia de pelut, eh?
1: Amb sa guitarra. Era molt de les èpoques, això de pelut. I ho feia també aquest tipus, que quan en Juan Suárez es va atracar, resulta que diu que es va trobar allà el mateix Cat Stevens.
2: Era ell.
1: Sigui apòcrifa o no, perquè clar, no hi ha fotos que ho confirmin.
2: D'acord.
1: I clar, ja saben que Canàries és com sa part més llatinoamericana d'Espanya, doncs això de realisme màgic els agrada. És bé que en Suárez ho explica molt, molt bé i... Si tornes un poc a les pares del periodisme de llavors i te'n vas a l'hemeroteca, aquí d'hora tenim l'arxiu d'imatge i so de l'Ajuntament de Vila i té escanellats tots aquells exemplars de Diario Eivissa, d'aquells anys on començava Silla a conèixer el turisme, doncs sí que trobes doncs, una certa facilitat per trobar allà mig remenats, com si fos un mescladís sense diferències, doncs artistes, fans i, lògicament, també periodistes que anaven guaitant a la recerca de la notícia. Així que, donant per bona aquesta anècdota d'en Juan Suárez per obrir aquest passeig per la Marina, sa penya
2: i del
1: Vila.
2: I si no, Nevero...
1: He ben trobat.
0: Així va ser, segur.
1: Exacte. A un Eivissa que ja havia descobert el turisme i començava a descobrir llavors les discoteques.
3: Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, se puede saber por qué se ha formado zafarracho tan disparatado sin venir a qué. Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital. Donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate. Y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate. Vendía quincalla, tabaco, aguardiente. Y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes. Cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de las olas, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina. 15 años y un hambre canina, figúrese usted. Pero ahora me sobra el parné y cambia la cosa.
2: Pablo.
1: Lola Flores per tot.
0: Sí. Ja m'agradaria topar a Lola Flores a una discoteca.
2: Aquest tanguillo de la guapa de Cádiz, de Lola Flores, degué sonar, creus, a la inauguració de Patxà, que va ser aquells anys, el 1973 en concret.
1: A veure, no és un himne de la jarana tan accessible, potser com que me coma el tigre, però podria haver succeït, o allò almenys m'agrada imaginar que podria haver succeït perquè aquesta cançó havia sortit 7 anys abans del primer opening, de la primera obertura de Patxà. Patxà va obrir el 73 i aquest tanguillo de la guapa de Càdiz és de 1966. Mm-hmm. Dic que m'agrada imaginar-m'ho per dos motius. Mm-hmm. Llavors, inicis de 70, doncs Lola Flores és, sens dubte, una de les grans personalitats. S'havia apuntat aquí en els guió musicals, però en general, de la vida social, de l'Espanya.
2: Sí.
1: Des moment.
2: Sí, sí, sí.
1: I era una d'aquestes famoses de segell ibèric doncs, que ja començaven a venir per Eivissa. I, doncs, alguna festa així també, però com acostumava a dir ella allà de ben major.
2: Sí, de fet, això ho record molt bé en el documental que ha fet la seva neta en el
1: Que ja l'he vist. El vaig veure fa 2 setmanes i m'ha agradat força.
2: Sí, i també te'n dones compte la importància que tenien a Lola Flores en aquella època, en aquell moment. Era la reina.
1: Quan parla de com va col·locar en el seu fill, en Antonio, sí, per fer sa mília allà de vora a casa i...
2: Que no li va sortir bé.
1: I vendre bolígrafs, que no li va sortir bé a jugada. Doncs això ho diu tot, però m'agrada imaginar-m'ho perquè després, ara intentaré mostrar-vos-ho quan li donem pas a la següent cançó, fa no massa vaig trobar una foto, fa pinta de ser un poc pas decorat d'aquella botiga una mica posterior, dels 80, on surt na Lola Flores firmant un autògraf davant separador d'una botiga amb pinta de joieria, no sé si potser era Joies Pomar, que ja existia en aquell moment justament allà en el carrer de les farmàcies.
2: Ho imaginarem
1: doncs,
2: així.
1: Doncs on fan. I na Lola Flores no està tota sola. perquè no sé si va venir mai amb Antonio González, el Pescailla, aquí a Eivissa. No sé si el Pescailla potser tenia cosins a Sa Penya, perquè Gràcia i Eivissa tampoc estan tan lluny. Però no és el Pescailla qui surt darrere a Lola Flores, sinó a seu escuder, qui, si no, Juan el Golosina, és qui li, qui li està cobrint les espatges en aquella foto. Com dèiem, sa foto no està datada, fa pinta de ser dels 80, i en el fons ja ha aparegut estopònim Sa Penya, sa lletra d'aquests tanguillos, tot i referir-se a Cádiz, doncs allò me quadra molt bé amb les escenes que ja s'estaven produint en aquella època, 70, principis dels 80, en aquestes cases que es despengen cap a la mà, no són molt lluny d'aquí, estan sota el baluard de Santa Llúcia, i que es diuen Sa Penya, barri de Sa Penya.

0: Ara en Pablo me'l mostra, aquesta foto fantàstica de Lola Flores i Juan el Golosina.
1: És de finals dels 80, o inclús de principis dels 90, perquè ara que hem obert l'enllaç, està firmada, és de Moisés Copa, que és un company fotògraf que segueix en actiu, ara treballa a Periódico d'Ibiza, i jo diria que hi va començar molt jovenet, potser devia tenir 18 o 20 anys quan va fer aquella foto.
0: Quan ja va captar aquesta imatge.
1: Exacte, a fer feina de reporter gràfic a Diari d'Ibiza.
2: Pablo, i malgrat que acostuma a aparèixer per altres motius més tristos en els mitjans de comunicació, la penya sempre ha estat sinònim de mestissatge.
1: Sí, sí, sí. Mireu, la primera migració de fora vila cap aquí dins, cap a vila, cap a la ciutat, d'eivissencs, de vuit llinatges, on van a parar? A la penya. Els primers peninsulars que vengueren a Silla per fer de picapedrers, per exemple, per construir els murs, es dic, d'es Botafoc, els que tanca esport per fora, doncs on van anar a viure? A la penya. I molts d'ells, o sigui, parlen un eivissenc molt d'aquella època perquè ho van aprendre en un moment on els murcianos, que com se li deia, la gent que venia de fora, doncs eren minoria i la llengua que es parlava allà a la penya era el català d'Eivissa. I clar, després vengueren els gitanos, no massa més tard, alerta, perquè les primeres famílies d'aquesta ètnia, crec que venien de la zona de Baza, a Granada, arriben cap a l'any 62-63. I producte de tot això és que avui en dia tinguem a Eivissa, doncs, un artista urbà l'estàvem escoltant fa un moment com Vinnie Dollar, que és vilero del 88, com jo, i que en realitat es diu Joan Lladó Rosselló. Que jo sàpiga, no té cap llinatge gitano, és ben eivissenc, i abans de passar-se al trap es dedicava sobretot a cantar flamenc. Per què? Doncs perquè s'havia criat mà a mà, ell és de la Marina, amb els lots gitanos d'aquesta part, de la ciutat. I alerta, ja us he avisat que això avui seria un món més clarís de ritmes, de cançons, de gèneres.
0: Del flamenc passam,
1: eh? Exacte, perquè ara us contarem què tenen en comú paret, o sigui, seguim en les mateixes coordenades.
2: I qui?
1: I Eros Ramazzotti. Ah?

0: Mireu, el Borriquito, que també és del 1971, igual que Wild World, i Un Emozione per Sempre, del 2003, aquesta la recordem tots, o tots els que som aquí, almenys, doncs quan aquesta illa, el 2003, principis de l'era, jo me'n record, començava a ser també un bon reclam turístic a Itàlia, o sigui, els italians van descobrir primer Formentera, després vengueren cap aquí, i ara jo crec que n'hi ha més aquí que no a Formentera. Doncs,
1: Sí. Creus que Formentera ha minvat?
0: Ha minvat un poc, sí. De la pandèmia cap aquí, i hi ha molta gent italiana que va descobrir les Pitiüses venguent de turistes a Formentera, que després s'ha establert aquí a Eivissa. De fet, ara han reobert el viceconsulat, que crec que té l'oficina, no és ja Vara de Rei, o darrere, a la plaça d'Esparc. Hi ha aquesta setmana una entrevista amb la cònsul, que és una advocada italiana que té despatx aquí. Doncs, clar, què tenen en comú aquestes dues cançons, El Borriquito i Una Emozione per Sempre? Doncs que van triar els carrers de la Marina i també zones del Vila, doncs, per gravar els videoclips que van sortir d'aquests temes. Clar, dos videoclips molt diferents.
2: Mitiquíssims.
0: Tots dos mitiquíssims. Però és que, a més, si fem una repassada a l'arxiu de videoclips que s'han gravat en aquests barris, en el reclam d'aquests carrers i aquestes places tan polides que són patrimoni mundial per la UNESCO, doncs trobam, per exemple, Julio Iglesias a finals dels 80, Nacho Cano, després de la separació del seu grup de Mecano més recentment, el duet llatinoamericà format per Juan Carlos Ozuna i Camilo Echeverri. Clar, tota aquesta gent ha gravat per aquí i...
2: I també se van deixar seduir per
0: per aquestes parets emblanquinades i pels balcons de ferro forjat o els palaus barrocs, perquè el videoclip de Nacho Cano crec que és tot a dins d'una casa senyorial de Dalvila, doncs per aquesta arquitectura que trobam en uns barris que, no sé, jo m'imagino que d'aquí una bona temporada seguiran apareixent en videoclips, perquè ja ho van fer, per exemple, en Un beso i una flor, que no sé si el teniu a sa memòria en el cap. En això li haurien de dedicar unes cançons dels altres específiques, perquè Nino Bravo va recórrer totes les Balears, crec que va començar per Menorca i va acabar aquí a Eivissa, doncs gravant en zones monumentals a Menorca, no sé si ho va fer a Ciutadella, a Mó o a les dues bandes, però també hi ha unes imatges guapíssimes d'ell passant en cotxe per sota dels molins de Junquet.
1: És a dir, que un beso i una flor és tot un catàleg.
0: Va ser una espècie de... Sí, va ser una espècie d'anunci que va fer el Ministeri d'Informació i Turisme, Informació i Turisme de l'època, aprofitant aquell gran hit per promocionar turísticament les Balears.
2: Sí que és un tema, això de Balears i videoclips.
0: És un tema.
1: Volem ser cançons dels altres.
2: Ja però, farem. Pablo, si hi ha un altre gènere que també té una relació estable amb aquest escenari, que és un fum confit, aquest gènere és el jazz.
0: Sens dubte. Perquè amb el jazz, Margalida, podem dir que Dalvila, especialment Dalvila, aquest barri, ha firmat papers i conforma un matrimoni que, a més, funciona. Ben avengut. Sa d'enguany, serà en setembre, serà sa 38a edició de l'Eivissa Jazz, un certamen per on han passat un parell de llegendes. El 2001, per exemple, ho estem escoltant, sonava el saxo de Branford Marsalis. Aquí de vora, a Santa Llúcia, un dels dos baluars, que amb el de Sant Pere, doncs mantenen una programació estable de concerts durant la primavera i l'estiu, i no només s'escolta jazz, perquè, per exemple, aquí a Santa Llúcia hem vist diverses edicions del Festival Sueños de Libertad i Indie Rock, o cada mes d'abril encara es fa la gran festa d'electrònica que programa l'International Music Summit, que és el congrés d'aquest gènere, que organitza una festa que és com l'opening dels openings, perquè es fa sempre com un o dos dies que les grans discoteques, doncs, obrin portes. Igual passa amb el claustre que tenim aquí darrere, o Sant Domingo, el convent, com es coneix popularment entre la gent d'Eivissa.
2: Curiós, la toponímia dels baluars d'aquí són molt semblants a les de Mallorca.
0: Sí, més o menys, és bé. No havia pensat. No, crec que no tenim baluar d'esprínceps, aquí estan tots dedicats a sants, com les parroquis, com els pobles de l'interior de Silla. Però si són un gran escenari musical, aquí a Sant Domingo, per exemple, durant tot l'hivern, doncs trobam concerts de la banda sinfònica d'Eivissa, de cors, també, o sigui, que és un epicentre cultural, aquest barri de Dalvila.

0: I continua
1: la lletra d'aquesta cançó, Margalida, es podria fer un tèntol tele, eh?
2: Ah, sí?
1: No,
2: sí?
1: Només amb aquest reguitzell de paraules. Sí. Jo n'hi ha moltes que potser he sentit o me vol sonar o algú me les ha bufat, però no sé què significa.
2: Ah, doncs en farem un.
1: Sí, sí, sí. Amb Alfredo Marí jo crec que no hi hauria problema per fer una cita, sí.
0: Clar, perquè si parlant de Dalt Vila, tant sí com no, havia de sonar aquesta sabotiga de Dalt Vila, tot i que té una lletra vintage, sí. Tu, Pablo, la vincules molt amb el present.
1: Sí.
0: Com es diu a les redaccions, quina seria la perxa?
1: Doncs tot i que avui, aquests dies, durant aquest pont medieval, doncs paregui quasi una paradoxa, som a un barri despoblat. Mm. Fa quasi 20 anys, el 2008, i bueno, no és la més recent que he pogut trobar, perquè m'han dit que el 2015 encara era menys a xifra. El 8 hi havia unes 700 persones registrades en els carrers de la vila. 7 anys després eren només 600. No sé ara quantes iran i quantes viuran realment, perquè, clar, és molt polit, però és poc pràctic, perquè és una part antiga, ja ho veiem, per exemple, a Ciutat.
2: Sí.
1: En el centre de Ciutadella està passant 3/4 del mateix, però, clar, aquí tens afegit de ses bardes. O sigui, no hi ha un metre pla.
2: No, si has d'anar a comprar aigua, l'has de pujar a peu.
1: I deia...
0: Vaja, que s'ha anat buidant.
1: Exacte, s'ha anat buidant. I deia que aquesta lletra és vintage, perquè, clar, aquesta escena que descriu, es produïa i es produïa fins a la dècada de 50, 60 o fins i tot principis de 70. Gent que venia dels pobles a fer compra a Vila i, clar, aquest barri era ple de botigues. El videoclip d'aquesta cançó, que és molt catxondo, crec que es va gravar a una... No sé si és un estudi tècnic en Pablo Morganti, té informació sobre això, que està molt, molt relacionat també amb el món audiovisual, però jo diria que es va gravar a una botigueta que hi ha a l'interior d'Eivissa, a la parròquia de Sant Llorenç, ara no recordes, no? Que ha mantingut un poc l'estètica, això, de fa 50, 60 anys, per recrear, doncs, com eren els comerços, els petits comerços ultramarins de Dalt Vila, perquè aquí ja no queden botigues i pràcticament tampoc queden bars a banda dels que podem trobar oberts de les cafeteries, dels hotels de 5 estrelles, que sí que han anat apareixent en aquest barri. És darrer esperador de turisme. Però, clar, la situació, com dèiem, doncs, no era igual. Mira, per exemple, el 1940. La comparació entre èpoques pot ser odiosa, però resulta interessant. Fa 85 anys, a Vila, que ara té 50.000 habitants, el municipi, la ciutat, només vivien 9.600 persones. 1.400 ho feien de morades cap a dins. O sigui, el 15% dels vileros eren realment dalt vileros. Així que aquestes escenes, que a ritme de swing narra la lletra de la botiga del Vila, doncs, com dèiem, són ben fàcils d'imaginar, per ben semblants i alhora surrealistes, perquè, clar, penseu que la nostra ciutat d'Eivissa baixava tot Déu si volia comprar tot allò que es considerava un producte urbà. Clar. I que era un producte urbà, aleshores.
0: Veure, sí.
1: Arròs, sucre, cafè, xocolata, tabac industrial, perquè en els camps es fumava tabac pota, bacallà salat, arengades, espècies, teixits i roba, teles per cosir, sabates de mudar, mocadors, roba per a celebracions, ferramentes, i clar, i qui s'ho podia permetre també, doncs algun perfumet, alguna joia, com la Lola Flores.
2: Això, mos ha explicat la primera convidada que hem tingut, Anna Maria, que mos deia, clar, la vida al camp era dura i no teníem tot això que has explicat.
1: O si mateix algun rellotge, que a nosaltres mos aniria bé ara, perquè crec que se mos acaba el temps.

0: la nostra ciutat. L'ambient de vila en aquells temps previs a la globalització queda molt ben definida en aquesta cançó popular gravada per U, que ara fa 50 anys, la nostra ciutat d'Eivissa. Perquè mereixia un capítol a banda d'aquesta secció, Pablo, ja per acabar.
1: Doncs mirau, perquè ara fa 50 anys que va sortir el segon disc d'Uc, aquesta illa, en aquesta illa tan pobra, que és del 76, i perquè aquest tema era molt més llarg del que es va poder gravar. Clar, que hi dius ja surt Mort Franco, però en plena transició. I ahir justament li vaig enviar un parell de whatsapps a Isidor Marí i me deia, no, la lletra que van trobar, que està recollida per Isidor Macavich i es va publicar en un dels seus exemplars, crec que és quart, de la seva història d'Eivissa, que va sortir al 67, doncs tenia moltes més estrofes. Ells van fer un recull, les van organitzar, però clar, n'hi havia d'algunes que sí que es podien publicar en un llibre, però que no es podien cantar en aquell context, perquè clar, són poc respectuoses contra unes autoritats que molt abans, perquè això és una cançó popular que anava construint el poble, com si fossin gloses, perquè no deixen de ser gloses, doncs estimulava la imaginació de la gent i doncs eren els estribots que s'amullaven en aquell moment. Però troc que un dia hauríem de tenir, si no estrident complet, Duc, doncs algun d'ells, perquè mos parlàs de com va ser aquella gravació en aquesta illa tan pobra. Jo me'ls imagino, ja que hem començat amb una llegenda apòcrifa, acabarem també amb una altra, doncs creuant-se, que això és impossible que passés, perquè ell mai ha dit que hagués vengut aquí, que hagués passat per aquí per anar a Formentera amb el seu admirat Bob Dylan. Que no sé si sabeu que hi ha una llegenda urbana que diu que després de patir aquell accident de moto que va tenir quan era en el cim de la seva popularitat, doncs va desaparèixer com un any i mig del món, ningú sap per on va anar a parar, i molts anys després va començar a aparèixer gent, formentereri, no formenterera, que diu que se l'havia trobat allà, que havia estat dormint a un molí de la Mola, que havia jugat escacs amunt, amb l'altre, que l'havien vist tocant la guitarra a la Font de Pepe, banyant-se en el migjorn.
2: Què dius?
3: Per Eivissa...
1: I per Eivissa havia de passar, clar. És que tothom ha de seguir passant per Eivissa, si vol anar a Formentera.
0: Ara sí, no sé què, hi vais amb vaixell privat.
1: La botiga del Vila, el videoclip es va gravar a Can Andreuet, que és una botigueta que està entre Santa Eulari i Sant Carlos. Fan molt bona sobrassada. Si anau mai per allà i n'agafeu... M'ho acaba de dir en Jaume Tur, que era el trompetista de Potalight.
0: Ah, sí?
1: Dit queda, sí.
3: Molt bé.
1: Hem fet la consulta en directe i...
0: Molt bé.
3: A punt fet.
0: No mos queda... Mos queden res, un minutit i mig de programa, així que no tindrem entendre d'acabar amb música, però sí que ho farem. Després ara li demanarem a Miguel que mos posi Borriquito.
1: Ah, home, clar, sí.
0: D'en Peret per acabar. Acabarem avui amb aquesta cançó que està inclosa dins del Guateque que avui teníem preparat, perquè, Pablo, és vera que si Vila... Eivissa és una ciutat que han passat molt de músics, que
1: molta
0: la música
1: músic, sí.
0: Té molta importància i que és d'aquest lloc també de mitomania, no?, una miqueta.
1: És impossible no tenir-la, perquè comences a repassar, doncs, això a Maroteca, vas a l'arxiu de vídeos i surt per tot. Però allò m'està passant un poc el mateix ara que visc a Palma, a Mallorca, perquè comences a gratar i també surten històries per totes bandes.
0: Sí.
1: I llegendes. I per això estan a Marta Garau i en Xisco Nadal per explicar-nos-les.
0: Exacte.
1: Vives i divins,
0: així és. Doncs avui hem fet aquest programa especial aquí des de Eivissa. Ara a les 6 es fa la inauguració oficial. Anem cap allà.
1: Vinga, som-hi.
0: Ja han vist les autoritats que fa una estona que han passat i se n'anaven cap allà. Nosaltres també anirem a aquesta inauguració d'Eivissa. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest programa. Aquí hem tingut en Carlos i també en Pablo Morganti. Pablo, moltes gràcies. En Carlos també, en Pet Díaz també, que és per aquí, la gent d'IV3, els estudis d'IV3 Ràdio, en Xisco Nadal i en Miquel Junc. Moltes gràcies a tots dos. I també aquí.
4: Fins dilluns, estimats, fins dilluns.
0: Fins dilluns. Gràcies, sí que hi són. Gràcies, Pablo. Fins dilluns. Fins dilluns. Una parlada.
5: IV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
6: Bon dia. L'Audiència Nacional descarta frenar l'arribada del creuer de l'antivirus a les costes espanyoles, rebutja la cautelaríssima demanada per la Formació Justícia Europea perquè no hi ha proves que es comprometin la vida i la salut de la població. Tot això quan el Ministeri de Sanitat ha fet públic que hi ha un cas sospitós d'antivirus a Alacant.
7: És una de les passatgeres de l'avió en el qual havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a
2: Johannesburg. Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona, mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran en 24 hores. Ho ha confirmat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat.
3: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
6: Per cert, aquesta temporada Eivissa rebrà 500.000 de creueristes, una xifra similar a la de l'any passat, però ho faran de manera més escalonada per causar menys saturació.
2: L'autoritat portuària de les Balears, el Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Vila han treballat durant més d'un any per adaptar la gestió de la indústria dels creuers a la capacitat logística de la ciutat. Es reduiran els pics d'alta demanda i es passarà de 21 dies en els quals coincidien més de 8.000 places a només 4 jornades enguany amb aquest volum. El director de l'autoritat portuària, Toni Ginard, considera que és la fórmula més productiva.
7: La programació escalonada de creuers fa que, bueno, venguin durant més dies, però menys passatgers, amb la qual cosa eliminant els pics i pensant que l'arribada de turistes serà més sostenible.
6: I la flotilla Global Summit ha reprès avui el seu viatge cap a Gaza, on té la intenció de rompre el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Una trentena d'embarcacions formen part de l'expedició.
2: Entre els tripulants hi ha el menorquí Lluís de Moner, que ja va participar en l'anterior missió humanitària. Reconeix que els activistes estan mirant de pair l'impacte dels atacs d'Israel, que han enfonsat diverses embarcacions els darrers dies i ha segrestat, diu, diversos companys. Moner denuncia la passivitat de la Unió Europea.
8: I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret, ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea. Vull dir, ja no és col·laboracionisme, ja és un grau de participació i de baixada de calçons per part dels països europeus increïble. Vull dir, és vergonyós.
6: I prop de 6.500 persones migrants de les Balears han acollit el procés de regularització extraordinària que el govern espanyol va iniciar fa dues setmanes.
2: La delegació del govern espanyol a les Illes espera resoldre abans del 15 de juny tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor el procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
6: Hisenda iniciarà una roda de contactes amb les comunitats autònomes per aprovar el nou finançament autonòmic com més aviat millor. Així ho ha anunciat el ministre Arcadi Espanya.
2: La intenció, ha dit el titular d'Hisenda, és dur el projecte de llei de finançament autonòmic al Congrés dels Diputats i que siguin els grups parlamentaris els que tinguin la darrera paraula. Espanya ha defensat la reforma plantejada per l'executiu espanyol perquè suposa 21.000 milions d'euros addicionals per a les comunitats i perquè cap regió i perd, ha afirmat.
6: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Avui vos parlarem del Festival La Coma, d'una òpera de producció pròpia inca i també de Copla revisitada. Benvinguts a l'Aviador, l'espai de cultura d'IB3 Ràdio.

0: Avui tenim un divendres molt musical. Abans, però, tindrem un tast a l'ambient que es viu en Esbaluart, on avui continuen les conferències i xerrades del Festival La Coma de la Fundació Mallorca Literària. Allà es troba en Rafel, que a les 7 participa més d'una conversa amb l'autor turc Zulfu Livaneli. Després vos parlarem del darrer concert de cicle de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. És la primera òpera completament escenificada i produïda que es farà demà i passat demà al Teatre d'Incas, Così fan tutte, de Mozart i de Da Ponte. I el nostre directe musical passa avui per un duet de nova creació, encara que els membres ja són veterans en això de la música. Noemí Garcias i Rafa Drové han creat Sang, és una reinterpretació dels clàssics de la copla i del bolero. I acabarem amb l'agenda plena de concerts i també d'altres activitats escèniques i de la paraula. Connectarem per això amb Anna Gornés, en David Ventura i amb Gavi Rodas. Tot això en Amarga Cifra, també amb en Lluís Fortesa, en Lluís Menéndez i també en Josep Escudé i en Miguel Soler, a la part tècnica.
1: L'Aviador i Betres Ràdio.

0: A les 6 i 7 minuts connectam justament amb es Baluart. Allà se troba el nostre company, en Rafael Gallego, perquè a les 7, com vos han dit, intervé a una conversa d'aquest festival La Coma, que està organitzat per la Fundació Mallorca Literària. De fet, per aquesta xerrada titulada El compromís és la veu, amb l'autor i músic Surfu Livaneli, han de dir que ja no queden entrades, però durant tot el dia hi ha hagut altres activitats que, a més, encara continuaran demà. Rafael, quin és l'ambient?
1: Efectivament, Mònica, és la segona edició. Hi ha hagut recitals, converses, concerts, fins i tot teatre, també tallers, noms propis com Cristina Rosenbinge, com Anna Starobinets, Lucia Petrelli, Gassal Mosadec o Mariana Enríquez, aquesta en videoconferència avui de matí, també parlant dels processos de la seva escriptura. Molta cosa que ja ha passat en aquesta segona edició de La Coma, que uneix paraula, també música, i molta cosa que encara ha de passar. I per això tenim nosaltres Joana Serra, que forma part de l'equip de la Fundació Mallorca Literària, que ho ha organitzat tot plegat. Joana, com estàs?
2: Hola, com està? Molt bé, bon dia.
1: Molt bé. Com resumiries allò que ja ha passat, que no és poc, i allò que encara està per passar?
2: Uau, és difícil de resumir perquè ja han passat 3 dies, anam a les totes, i ha passat un pot de tot. Com sabeu, vàrem començar dimecres amb Anna Cristina Rosenbinge, precedida d'un recital d'Anna Maria Callís, on el vàrem dedicar a tot allò que fa referència al desig, a la sensualitat, a la sexualitat, allò que està escrit al voltant de ses passions i ses pulsions més físiques. Anna Maria Callís és una experta en sobre poètica de Safo, de fet va fer Sapila, que és la darrera traducció que, en català, que s'ha editat, i la Cristina Rosenbinge també s'ha endinsat dins la seva vessant de músic i creadora i compositora, s'ha endinsat dins la literatura de Safo arran de, com sabeu, d'un projecte que li varen encarregar del Teatre de Mèrida, del Festival de Teatre de Mèrida. Ella mos contava que varen anar allà, se li varen presentar, volem fer qualque cosa de Safo i volem fer-ho amb tu, i va tenir carta lliure, no? I arran d'aquí també va treure el seu disc amb cançons basades en els poemes, en els fragments, que sabem que no els tenim tots sencers de Safo de Lesbos. Després varen continuar el dijous amb Remedios Zafra. Conversa amb la filòsofa Natxís Comà, de Remedios molt va parlar de burocràcia, de pessimisme, però també de llum, de cercar l'alegria dins les paraules, encara que sigui, no?, fent informes, arran de la seva darrera també obra més recent, que és l'informe, no?, que tracta d'aquesta tristesa que de vegades el treball i els treballs creatius mos endinsant perquè estem col·lapsats amb treballs o tasques administratives. Una altra de les converses, bueno, vàrem anar cap al nord amb la Núria Pallares i en Lluís Mario, allà vàrem parlar de territori, vàrem parlar de llengües minoritzades, de vida dins la ruralia, tant en Mario des de Cantàbria, des del centre d'un poble de 1.000 habitants de Cantàbria, en la seva darrera novel·la, Cala Lobos, ens fa un retrat d'aquesta vida tan dura i tan tosca que és viure dins un poble tan a l'interior de Cantàbria, i na Nerea Pallares mos parla també de la duresa dels treballs i sobretot feminitzats, dels treballs feminitzats de la costa gallega. Varen continuar amb una escriptora internacional que estic molt contenta de que hagués pogut venir, Anna Starobinets, que va conversar amb en Lucia Pietelli. Totes dues són escriptores que se caracteritzen per un imaginari obscur, fosc, de fantasia, però també d'aquesta pàtina d'oscuritat que no mos deixa veure si és real o no. I bé, va ser una meravella de conversa. I acabarem amb un recital de 3 poetes, Ghazal Mossadegh, Rashid Jalou i Mohammad Bitari. Tots ells viven a Europa. Mohammad i en Rashid viven a Barcelona i en Ghazal a Londres, però venen de països en conflicte, com és el Líban, com és Síria, com és Palestina, i ens parlen, avui, ara mateix, els hem tingut en conversa, que ens han parlat sobre la seva creació literària, venint de l'exili, no?, del que deixen i del que troben en la seva nova situació de resistència, però també de rompre tòpics i de fer-nos mirar, ho comentava en Mohamed, des de l'eurocentrisme i des del món occidental fent-nos mirar, no?, de que sempre pareix que els hi demanem a ells que ens narrin, que ens contin històries de tristesa, històries de resistència, històries de pols i guerra, no? I ells reivindiquen també que la seva creació és molt més enllà, no? Continuarem ara, just ara, amb una taula, amb una Núria Cadenes i una Miriam Cano. Canviarem un pot sòtica, ens obrirem el que és a les cures, el que és el carinyo, no? Uh-huh. Que diguem, com se fa una literatura des d'aquesta òptica. I avui de matí se m'ha oblidat...
1: Mariana Enrique, no? Un dels grans plats forts.
2: Era un dels plats forts de la Coma d'enguany. S'ha connectat des de Tasmània, des d'aquí on viu ara, no? I ens ha contat com bé, tot el seu imaginari, com ho reflecteix a la literatura. I ha estat acompanyada després amb la Laura Fernández i la Roser Cabreverdiel. La Laura Fernández és molt amiga de la Mariana Enríquez, per tant, ha estat un complet dia de literatura fantàstica, de literatura mitològica, de por i de creacions, no?, de que la bona imaginació ens fa pensar altres mons per poder repensar la realitat. També paral·lelament ara estem duent a terme un taller de Laura Sam. Laura Sam és poeta, músic i ratzada molt connectada amb el món de spoken word, que està fent un taller d'escriptura, però també d'oralitat i com usar els cos a l'hora de dir. I per avui serà tot, no, acabarem amb una idea. I que és un monòleg amb una Sílvia Bel acompanyada de la Neus Borrell, amb una reinterpretació dels clàssics, i també un altre plat fort, és en Sulfo Livaneli, compositor, escriptor i polític, que també estem deleroses d'escoltar-lo, no?, i de que mos parli de com des de la resistència, l'activisme polític i social ens construeix el seu relat literari.
1: Molt bé, i tot això és el que ha passat, Joan, en aquest dia, perfectament resumit, i hem de recordar també que demà dissabte, a partir de les 10, en aquest cas a Binissalem, a la Casa Museu Jones Villalonga, més activitats, més recitals, més converses, més poesia, més actualitat, perquè aquí se traten grans temes per part de grans noms.
2: Exacte, demà continuem a Binissalem. Aquests tres dies hem estat en el baluat en el qual els hi agraïm enormement que ens deixin aquest espai. I demà anem a la Casa Llorenç Villalonga, que com sabeu és la seu de Fundació Mallorca Literària, amb altres més autors, que parlarem, per exemple, en el Bel Roig i Miquel Bezales. Tractaran la figura de Blai Bonet, que com sabeu és el centenari del seu naixement, i celebrem Saint Blai Bonet. Després ens visitaran en Pa Moliner i Montse Virgili, dues periodistes totes a Catalunya, que també són amigues de la casa, i moltes més coses més, que el Lota Gurt, tenim un dinar literari, on hem convidat prescriptors i altres autors per tal de compartir una jornada. Luna Miguel, Laia Malo i la Martínez i Desiré de Fez, no?
1: Efectivament, i tot això se pot consultar a lacomafestival.cat, que és el web amb tota la informació, i a més el públic està responent, com dèiem, perfectament i de manera entusiasta en aquests grans noms i aquestes grans qüestions que marca també el nostre temps.
0: Molt bé, moltes gràcies, a Rafael, que vagi molt bé aquesta xerrada. De fet, sentim ara música també de Livaneli, perquè a més d'un escriptor superbandes, és també director de cinema i músic, i de fet ha vengut alguna vegada a actuar a Mallorca també dins el cicle de cançons de la Mediterrània, si no recordem malament, l'any 98. Idò, gràcies, encara vos hi podeu acostar a totes les activitats encara del Festival La Coma, que queden pendents per demà, com han dit, a la Casa Museu Llorenç Villalonga.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I doncs ja sentim una de les peces que se podran sentir demà, però en la veu dels nostres intèrprets. Seran al Teatre Principal d'Inca i vos parlam justament del darrer concert d'aquesta temporada de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Representen, i de fet l'han produïda pràcticament des de zero, des del Teatre Principal d'Inca, i a més han triat aquesta obra Così fan tutte o L'Escola de la Vergonya, una versió d'aquesta obra de Mozart i també que se va representar per primera vegada el 1790 a Viena. Per així tot, és una temàtica, sembla que bastant actual, i sembla que també el director Miquel Àngel Rayó li ha donat una miqueta sa volta. Avui tenim a dos dels protagonistes, de fet, hi ha sis protagonistes, però no els podíem dur a tots, per això hem convidat a Natàlia Salom, que interpreta Fior di Ligi. Com estàs, Natàlia?
1: Hola, molt bones tardes.
0: Moltes gràcies. Aquesta seria la teva veu ara, en teoria, no?
1: Sí, exacte, correcte.
0: Aquesta que sentim ara. I també ens acompanya en Sebastià Serra, que fa de Guglielmo, sa parella, en teoria, inicial, podríem dir, de Natàlia, del seu personatge. Com estàs, Sebastià?
2: Molt bé,
0: bona. Oh, quina veu, eh? Ja se sent. De fet, en Sebastià dic que alguna vegada ha fet també l'altre personatge que es dona Alfonso, que encara és més baix, no?
2: Bueno, són iguals. Sí? Són dos personatges que, de fet, en el principi ja posa que se poden intercanviar ses parts en conjunt.
0: Molt bé, contau-nos un poc com ha estat aquesta producció tota íntegra amb tots els solistes, en l'orquestra de cambra i també en la producció del Teatre d'Inca, que a més compta també en la participació d'ADEMA, dels estudiants dels campus que han fet tot el vestuari. Mm-hmm. I que ara m'agradaria que mos contassi un poc per fer-me ganes. He mirat i estan quasi totes les entrades venudes per la funció de demà dissabte i de diumenge, però en queden algunes. Vull dir que si vols fer un gol encara vos podeu
1: encara
0: sumar.
1: Encara hi som a temps,
0: exactament.
1: Sí.
0: I doncs, contau-nos un poc, Natàlia.
1: Bueno, han estat uns 10 dies més o manco d'una feina molt intensa, que li ha entrat molt de suc i molt de profit. La veritat és que també és un equip artístic i tècnic estupendo i amb molta energia, moltes ganes, ho ha entrat tot, perquè hem de dir que és un període de temps relativament curt, però bueno, això bé, té una preparació prèvia de molt de mesos individualment, no? Cada personatge, cada part, la part de escenografia, com bé has comentat, la part de la creació del vestuari, escenografia, du molta feina, però després de posar-ho en comú en conjunt, uns 10 dies intensos.
0: 10 dies d'assajos intensos, sí. En el teatre, en l'orquestra i en tothom.
1: En tothom, sí.
0: I com és aquesta compenetració? Se contagien els nervis? Se contagia més aviat s'il·lusió? Sebastià?
2: Hi ha un pot de tot.
0: Sí?
2: Hi ha massa gent fent feina. clar, hi ha músics que estan en... Pues, a lo millor, pues, hi ha gent que té pues, el concertino, té més importància i té més poder a l'hora de decidir que potser un altre instrument, però crec que tots posen el seu granet d'arena, no? Inclús hi ha gent que no és, com en Mozart i en Da Ponte, que també posen un gran d'arena. I bueno, pues entre tots hem de fer que la gent disfruti, i jo crec que el més important que la gent se'n vagi d'allà amb un missatge, no? I que tingui un record d'aquesta òpera.
0: És un missatge simpàtic o bo?
1: Sí. Sí. El Così fan tutte és una òpera bufa, però, com ben has comentat en el principi, en la versió, la proposta de Miquel Àngel Rayó és donar-li una volta més, no? No quedar-nos només en aquesta part més heterocèntrica o superficial de les relacions de parella, sinó donar una visió un poc... Més que l'espectador pugui, tal vegada, sentir-se reflexat, especialment en les dues protagonistes, les germanes, Fior di Ligi i Dorabella, I bueno, sa vida tothom pot tenir una relació de parella, sigui sa que sigui, i una cosa com ben formada, però després sa vida passa i passen coses, i això no, no ha d'estigmatitzar o posar aquesta etiqueta de culpa de lo que està bé o lo que està malament. És, bueno, hi ha situacions, no? Perquè elles, a l'òpera entren a una trama que són enganades i ells diuen que se'n van a la guerra i, bueno, i ells també es, bueno, estan provant la fidelitat d'elles, però ells ho fan de manera que ells també no són fidels, i és d'una manera intentant fer una proposta que en molts de moments l'espectador pugui fer també aquesta feina d'assegutar que ha hagut de disfrutar, però també de plantejar-se coses i dir, ostres, pues, aquí hi ha algo més, no?, que aquesta part exclusivament de dir, ai, com pot ser que no se'n donin compte que aquests al·lots són els seus estimats i no els reconeixen. Bueno, és un poc més profund de la reinterpretació.
0: Que bé, idò. Bé, com explica la Natàlia, un pot d'embolics, uns fan passar per uns altres, posen a prova la fidelitat de les dues germanes.
1: Correcte.
0: I aquí se crea tota aquesta història que ja dèiem que continua sent molt actual, i amb aquesta volta més ampla, amb aquesta visió més àmplia i més adequada al s'estil d'avui en dia, i de queda molt bé. Anem a escoltar un fragment de Don Alfonso, crec que és que canta, en aquesta bocina, ara ho comentarà.
3: Non son cattivo colto, va bene, al concertato logo i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente la più presta

0: Idò, en Sebastià i la Natàlia ho reviuen mentre ho escolten. Han parlat dels personatges dels dos, però han de dir que també hi ha Anna Masteva, que interpreta Dorabella, Irene Mas fa de d'Espina, en Víctor Jiménez de Ferrando i en Jorge Tello fa de Don Alfonso, que seria aquest personatge que canta ara justament. Contamos un poc com és tot això en el Teatre d'Inca, que és un teatre bastant acollidor, amb aquestes persianes que té, que m'encanten. Sí. Com sona? Com vos trobeu en aquest espai?
1: Molt a gust, no?
2: Sí.
1: És vera que la primera vegada, la particularitat d'aquesta producció és que també és la primera vegada que l'orquestra està a baix.
0: A terra, no?
1: No, està, bueno, no hi ha un fossat com a tal, però bueno, està a la part, fins ara les produccions que s'han fet, l'orquestra sempre estava a dalt, els cantants davant, el director darrere, sempre era una dificultat afegida. I el fet que estigui a baix li crea, ajuda a crear aquesta... dimensionalitat molt més fàcil per fer feina amb tothom i l'acústica pues, bastant bé, la veritat, i amb aquesta part sí que estan molt contents.
0: Que guapo. I contamos un poc del vestuari i de l'escenografia, perquè això també fa que l'espectador s'ubiqui i és una part important també de la presentació d'aquest muntatge. Com és?
2: Pues... Bueno, jo crec que s'ha volgut fer una espècie d'escenografia. Això en teoria passa a casa seva, a casa les germanes, i sí que hi ha un moment que surten en el jardí, hi ha un moment que van un poc de vora d'un moll, hi ha un moment que estan a un cafè, i està tot allà, un poc allà de vora. I com és, hi ha sis personatges, cada un amb relacions diferents, és veritat que és un poc un experiment social i s'ha volgut fer aquesta espècie de laboratori social i bueno, s'ha jugat un poc en les altures posant unes escales, no, per poder jugar les altures. El Teatre d'Inca, a més, és molt alt i hi ha molt de buit a la part de dalt i també hi ha unes tires darrere amb unes projeccions que també te donen una altra informació i clar, per l'espectador jo crec que veure no és només un teatre recitat, sinó veus l'imatge darrere, veus relacions, és que està darrere, que sospita des que està davant.
1: Les càmeres també, no?
2: Clar, les càmeres que projecten a vegades les nostres cares a darrere, de vegades imatges ja...
1: Sí, se van alternant aquestes projeccions.
0: Imatges desdirecte.
1: Desdirecte, amb una càmera que, pues, diferents punts estratègicament triats. Claro. Tenim les nostres projeccions en el moment i després s'alternen amb aquestes projeccions de Miquel Àngel Rió. Sí.
2: Sí, perquè la part de la cara és una cosa que s'òpera, no se té molt en compte, perquè tu vas a veure teatre i no veus molt bé gestos de la gent. I és una manera d'aprofitar, pues, el cinema, que ha arribat més tard, i per incorporar-ho a l'òpera, no? Per què no?
1: I també una manera que nosaltres, també com a intèrprets, hem d'estar en el 100% tot el temps que estem damunt l'escenari, reaccionant, ficats, no és ara cant lo meu, després ja desconec, perquè també nosaltres, és veritat que hi ha punts que sabem que estan les càmeres, però hi ha altres que no ho sabem, perquè estan altres feines, però potser tenim allà un primer plano i bueno, i això també és la part, no?, d'estar tot el temps de l'òpera connectat a tot el que passa a nosaltres i als nostres companys.
0: Beníssim.

0: Mas, demà i diumenge, dues úniques funcions que s'ha tant de greu en sa feinada que dur, sí. Tot això de preparar, de cosir fan tutte, que vol dir totes són iguales, un pot, no? Però bé, això ja no queda tancat a elles, com us explicaven a Natàlia, sinó que se veu d'una manera molt més ampla i general. Clar, parlam ara que deu això de ses càmeres, que vos enfoquen i fan primers plànols de voltros, es ve que un actor estudia un paper jo que sé com s'ha de moure i tal, però vosaltres heu d'aprendre tota sa música a damunt a un altre idioma en la qual cosa vull dir, és el màxim grau de dificultat que se m'acut ara mateix, no?
1: Sí, lo nostre i lo dels companys. Jo he de saber que m'està dient ell per... No ho he de cantar, però ho he de saber, ho he d'entendre, i els peus sé que les finales que són grans números musicals de 20 minuts, on estem els 6 personatges constantment fent intervencions i clar, t'has de prendre lo teu i lo dels companys perquè funcioni, perquè si no...
0: I com ho fais? Teniu una tècnica per això?
1: Estudia molt.
2: Temps passa. Quan hi ha música en directe, el temps passa. O ho dius, o ho fas sí. En un moment, o no hi ha una altra oportunitat.
1: Per això és el que dèiem abans, en el principi, no? Aquesta preparació prèvia, aquesta feinada prèvia de una part individual molt important, perquè després, quan juntem les peces, funcioni.
0: I ara teniu, bé, la màxima concentració fixada en aquestes dues funcions. I després, que quins altres projectes teniu en marxa?
1: Pues,
2: estudiar més, que és una feina que és només estudiar.
1: Sí.
2: I memoritzar més sí, altres papers.
1: Sí.
2: I...
1: Jo en acabar això, pues, continuarem en recitals, recitals d'òpera i de sarsuela... per juliol també tornaré a anar a Santander i bueno, continuar especialment ara que és fins estiu bàsicament recitals.
0: Molt bé, i dos cosí fan tutte demà i diumenge en el Teatre Principal d'Inca. A més, bé, és el darrer concert d'aquesta temporada de l'Orquestra de Cambra de Mallorca que dirigirà en Bernat Quecles, que bé, l'he vist una notícia també molt entusiasmat, sí. Amb molta d'il·lusió, sí. Que això s'encomana i fa molta d'il·lusió. Per tant, mos sabeu recordar els horaris de les dues funcions de demà i diumenge?
1: Demà dissabte a les 7, que és ideal perquè després la gent té un plan per anar a sopar, és una hora
0: fantàstica,
1: estupenda,
0: sí.
1: Per tant, no, crec que no hi ha un plan millor demà dissabte que venir a escoltar es cosi fan tutte. Exacte. I experimentar aquestes sensacions que esperen que el públic els agrada molt. I després diumenge... Com sabem que tothom després dilluns ha d'anar a fer feina, doncs és un poc més prest, és a les 6.
0: Perfecte.
1: I així també, cap problema.
0: Una monada, i d'això és el que trobareu en el Teatre Principal d'Inca demà dissabte i diumenge, demà a les 7, diumenge a les 6. Encara queden algunes entrades, per tant, les podeu adquirir a la pàgina web del Teatre Principal d'Inca. I allà, amb molta il·lusió, trobareu bé, aquests intèrprets, els seus companys, el director, aquesta nova versió de Cosí fan tutte, i a més, també el vestuari que han fet els alumnes d'ADEMA, també molt intemporal, amb molta il·lusió, i a més, el que han de fer, que és fer feines professionals. L'alumnat desgrat en ensenyaments artístics de disseny, de confecció i moda, que han fet tot el vestuari part de l'escenografia, en la qual cosa també se veuen motivats de fer feina amb un projecte professional. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Natàlia Salom i Sebastià Serra, que vagi molt, molt bé aquesta representació i aviat vos tornem a esperar a l'Aviador.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
2: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: L'Aviador.

0: hasta que de amor me muera. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Acabam d'escoltar a Noemí Garcias i a Rafa Adrové, que han creat un grup nou, se diuen Sang, amb un punt darrere de cada lletra, però bé, supos que el nom s'acabarà de fer Copla de Sang, bé, ja ho veurem, perquè és justament el que han triat fer, recuperar temes boníssims que en realitat ja estan escrits, com són coples, boleros, i fer-los amb la vostra manera de fer. Noemí, com estàs? Benvinguda.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Com te trobes en tornar a casa teva?
2: Bé, no sé si és casa meva, però bueno, ho ha estat molt de temps.
1: Ho va ser uns anys, eh?
2: Sí, sí, molts. I la veritat és que molt bons records.
1: Que
2: molt
1: bé.
2: Bons records.
1: I d'Anna Noemí, molts la recordareu. Bé, jo el darrer programa que recordes està a 6:30, però n'hi ha hagut molts altres.
2: Sí, i jo sempre conso la mateixa anècdota, que tu vas ser la meva primera jefa.
1: Ara no me'n recordava de Som Ràdio.
2: Sí, sí, sí.
1: Que bo, sí. Bé, i amb en Rafa, com està, Rafa? Benvingut.
3: Bé, sempre... Veus conegut.
1: Exacte, sempre és un guster. A més, bé, vosaltres vos coneixeu de fa molt d'anys, també ja heu col·laborat abans, no?
2: Sí.
3: Bé, sí, sí.
2: Ara tenim una banda junts, en Gran Sol, sí.
1: Sí,
3: teníem la sonata de premsa de Gran Sol, ja de les cenizas de Demonio Sánchez, ja no poden dir de les cenizas de Gran Sol, i anem senre sobre senre.
2: Anem renaixent de tant en tant.
3: Sí, vamos con el arpeño.
2: Reviscolam.
1: Un respecte per Demonio Sánchez, clar que sí, sempre el tenim en el record. I ara aquesta nova etapa, com ha sorgit? Vos agrada escoltar Copla? Realment ara me direu que de petits la sentíeu a ca vostra, que se predina o... Sí, la posava, la típica història.
2: És que jo crec que forma part de la cultura popular en general. Bé, hi ha gent molt jove que no ho ha viscut, no? Però aquí vàrem néixer quan només hi havia un canal de televisió, després dos, després tres.
3: Claro.
2: I és allò que sonava per la televisió i per la ràdio de manera habitual. O sigui, encara que no ho escoltassin a casa teva, era...
3: Cantaven per les escales,
2: inevitable,
3: o cantaven,
2: sí,
3: per Montpellers.
2: Sí, sí.
3: Això... Té, o sigui, aquest grup té una raó de sa. És a dir, no, faré la versió curta, perquè la versió llarga podria... Bueno, jo vaig... Vam acabar creant sol, però llavors som gent ja responsable, amb famílies, amb feines i tal. Però jo vaig començar a fer covers i tal, vaig fer un projecte amb un cantant, però, de sobte, vaig voler dirigir-ho cap a sa copla, el bolero... folclore, de algunes coses reinterpretat, sempre molt de respecte. I, bueno, jo crec que no hi ha una veu millor que la Noemí, que
2: gràcies,
3: la faraona de...
1: La faraona...
3: De Mallorca,
1: sultana.
3: No? La sultana.
2: A veure, aquí, quan tenia tassa i mitja, tenia un col·laborador, en Àngel Aguiló, que el coneixereu tots, que me deia faraona, això m'ho ha dit sempre.
1: Per mi,
2: I jo no sé si era premonitori o què, però...
3: Jo sempre dic que jo no m'hagués atrevit a fer coples...
1: Sense ella.
3: Sí, perquè moltes d'aquestes cançons tenen una exigència vocal molt important, o sigui,
1: faim
3: Ojos Verdes, que és una cançó que cantava Conchita Piquer, que, bueno...
2: T'agrada tu la copla, Mònica?
1: M'encanta. Feis tatuaje o...?
3: No, tatuaje no la faim.
2: De moment no.
1: Bueno, arribarà.
3: Todo caerá. Llavors també, no només molt basat en la copla, també tenim...
1: Boleros,
3: que són mallorquines, també, qualcuna. I un poc... Bé, faig la versió curta o la versió... Bueno, un poc més.
1: No, la curta està bé.
3: Eh? Sí. No, però t'explico un poc s'arrel, no? S'arrel és el que deia ella. És un poc... Nosaltres a la nota pressa ja posàvem un poc xerrant del concepte de memòria genètica. Perquè, en el final, són cançons que estan en el acervo cultural. La copla s'ha definit moltes vegades com a canció espanyola, com a canció andaluza... Tots, més o manco... les hem escoltades.
1: Totes.
3: I ha estat denostat durant molt de temps aquest gènere per Casposo. I llavors relacionat amb
2: el franquisme... Sí, clar, va coexistir amb el franquisme i, evidentment, és molt fàcil associar-ho a un pensament i clar.
3: Claro, però...
2: Llavors, quan comences a investigar sobre aquest repertori, trobes autèntiques meravelles. Brutal. Al final parlen d'amors, de desamors, de traïcions, del que parla normalment la música, i la música és universal, i l'han volgut de treure un poc d'aquell moment i portar-la al segle XXI, que és allà on vivim. I a mi m'agrada especialment que en Rafa tingui aquesta idea de proposar-me aquesta idea loca, perquè a mi m'encanten les seves guitarres. Era un poc una de les coses que donava personalitat també a Gran Sol, i crec que és un enfocament diferent. No pretenem ser flamencs, tampoc no som... No
1: anau de lo que no sou, però
2: aquesta
1: és una influència.
2: És una sorpresa que vaig tenir jo, no?, quan en Rafa m'ha fet aquesta proposta, perquè jo vaig dir, home, Rafa, jo no som massa flamenca, som molt autòctona, no sé com sonarà això, no? I al final ho han dit que nostra, no?, i mos sona bé, i ho disfrutam.
1: I tots dos duis pedals, efectes, i anau jugant un poc, loops, i és un poc la tecnologia actual el que vos permet per jugar, no?, per fer un poc més ric, més millor arranjada d'alguna manera. El repertori seran tot versions, perquè clar, Quintero León i Quiroga, jo què sé, aquestes cançons que han dit que és que no poden ser millors, algunes d'elles, no? Llavors, si estan fetes, per què no recuperar-les, no?
2: Sí.
1: Fareu repertori propi, també?
2: És possible.
3: Probablement acabarem fent, però passa això. Que això li passa molt a la música de clàssica, no? Que a més, s'acopla, té unes peculiaritats molt especials, perquè té una relació amb el flamenc i té una relació amb la clàssica. Hi ha tot un moviment de música espanyola del segle XIX, principis dels XX, de Manuel de Falla, que també eren gent que escoltava copla i que investigava damunt ses bases, diguem, culturals, i en el final és un pont, en Santiago Serón xerra d'un concepte que diu los huérfanos del flamenco, perquè diu, si tu no ets flamenco, és una música gitana en el final, no? Si tu no ets gitano i no ets flamenco i no has nacido en una família flamenca, però tinc que dir que s'acopla la bassa en la cadència flamenca sempre, i en el final està bastant a prop amb el diàleg que hi ha entre guitarra i bou, les esperes i tot això. Jo sempre dic que és el més a prop que estirem del flamenc, i no volem estar més tampoc, perquè tenim molt de respecte per les coses.
1: És una proposta molt interessant. Vos han sortit ja actuacions? O... Avui, de fet, se publica un vídeo nou que acabau de fer, que és de Niña de Fuego.
2: Sí.
1: Que aquesta és una cançó de Manolo Caracol, no?
2: Efectivament.
1: Que tot
2: està inevitablement vinculat a Lola Flores, perquè també la ballava, no? I de més, però sí, aquesta sí que m'ho va costar donar-li una volta, no? Perquè aquesta sí que era flamenca.
3: Era flamenco pop, però d'aquell moment.
2: Sí, és cert. I de tant 40, imagineu. Però sí, ens sentim orgullosos de com mos queda en directe.
3: Aquesta cançó l'anomena Rosalía, una cançó.
1: Ah, sí?
3: Como la niña de fuego que cantava Caracol.
1: Ah, ostres.
3: Sí, perquè és una cançó que ha quedat... Manolo Caracol s'ha quedat allà, com que era un poc maltractador i tal, perquè tenia la relació aquesta tormentosa amb Nora Flores i tal, però era un geni, o sigui, i ses orquestacions d'aquesta època...
1: Que va separar, cantava amb ella, ella era molt més jove, ell era un senyor gran, casat i tal, però... Que van tenir una relació un poc...
3: Un poc turbulenta, no? Sí. Però, bueno, què és el que no és turbulent? És que la copla és turbulenta.
1: És que nosaltres diem que rock and roll és així, però el blues, el flamenc, vull dir, tot és així.
3: És que aquí t'agafaré el fil.
1: Molt bé.
3: Perquè ara tu has xerrat del blues. L'altre dia xerrava amb un amic i me deia, bueno, en el final, el blues i el country és un folklore que ha desenvolupat tot el pop, no? Això, en Mario Pacheco, que és el creador de Nuevos Medios, ha un documental que se diu Revelando a Mario, molt interessant, i ell diu aquesta idea, diu, què passa? Que la cultura espanyola, en concret, el flamenc i tot lo relacionat, per un tema quasi geopolític i un tema de històric, no ha tingut aquesta difusió en la colonització anglosaxona, no? I no, ell va voler crear això del nou flamenco, que era partint d'això, perquè en realitat, sent honestos, és molt més ric harmònicament, melòdicament, que el blues. El blues és una música pentatònica, són 5 notes. I la música espanyola és una música que, tonalment, molt més complexa. I si, diguem, això sempre són coses geopolítiques de potència econòmica, si hagués tingut aquest desenvolupament tan brutal que mos ha colonitzat culturalment, No sabem mai
1: on
3: podria haver arribat, no? I nosaltres, sense renunciar, perquè nosaltres, jo, cada un és hijo de su tiempo, sense renunciar a sa part anglosaxona, sí que volen recuperar...
1: Està molt bé.
3: Què podria ser, això, no?
1: I no mos agrada aquesta recuperació d'aquesta part de sa música espanyola, ara que sa música espanyola, entre cometes, triomfa també al món, amb una altra cosa més actual. Però està molt bé recuperar això. Mos fareu un altre tema?
2: Sí.
1: Quina fareu?
2: El paño moruno.
3: Bueno, jo vull explicar-lo un poc d'aquesta, perdona.
1: He de dir que em posaré a demanar disculpes, sí, que no tenim massa temps encara.
2: Manuel de Falla.
3: Manuel de Falla, o sigui, aquí mos atrevim, perdonau, o sigui, és un poco sacrílego, perquè estem fent una cançó lírica, però que està basada en una cançó popular. Siete canciones españolas de Manuel de Falla. Però llavors, i veureu, que hi ha un petit joc musical aquí, perquè l'ajuntam amb un fandango menorquí. I veureu que té harmònicament i rítmicament una relació molt important.
2: Una arrel comú.
3: Una arrel comú.
1: Quan vulgueu, tenim Sang, aquesta banda que avui han publicat aquest nou vídeo, els trobeu a YouTube com a Sang Copla, Sang de sa nostra sang, i Copla, tot junt. I a Instagram els trobeu també amb, com a Sang, amb un punt darrere cada lletra, i llavors Copla també. Ara mos faran, com han dit, El Paño Moruno, amb una mescla de L'Amo de Son Calabassa, a música en directe avui a l'Aviador. Moltes gràcies a Noemí Garcias i a Rafa Drové per haver vengut a fer-nos aquesta mostra de música. Ara tot d'una comença.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I en aquests darrers moments feim la nostra agenda. Està en la música de Sang, que fan coble. Saludam a David Ventura. Com estàs, David? Un resum. Hola. De... Ja te puc avançar que hauràs contrast, no? Demà, a Eivissa.
1: Efectivament. Vaig així ràpid, que hi ha poc temps. Efectivament, demà hi ha el Festival Contrast amb Gilby Clair, que va ser guitarrista dels Guns N' Roses entre el 91 i el 94. També ha estat el bluesman Jimmy Barbatan i s'on hi haurà l'exposició de fotos d'Allen Tenenbaum. Serà a partir de les 8 de la tarda a Sa Punta d'Esmolí. Avui també hi ha música, perquè a Calor de Sol i la jove artista flamenc Maria del Tango presenta el seu disc Entre dos mundos, és a partir de les 9 de la nit. Hi ha Formentera, hi ha el Formentera Roquea. Des de les 8 de la tarda fins a les 2 de la matinada, grups pitiusos com Javi Farias, Maya Alexander Band o Chimichurri a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I acabo amb demà, a Formentera també, la politicola Alicia Valdés presenta el llibre Auge, Género y Juventud y Extrema Derecha. Serà a l'Espai Cultural de Sant Ferran a les 4 de la tarda.
0: Carai, quina agenda més a tope. Gavi Rodas, com està?
2: Muy bien.
0: Què tenim a Mallorca? Festival Cranc, també? I...
2: Al margen del Cranc, otro festival, el Cool Days Festival, que se hace en Artà, circo, teatro contemporáneo, música y clown, y un concierto, así, no es a bote pronto, a mí me gusta. El nombre quizás no dice mucha cosa, Baba Ganoush, pero si presento a los integrantes, que son Gori Matas, Miguel Ángel Aguiló, Chisco Aguiló y Tolo Genesta, la cosa ya dice más. Actúan hoy viernes a partir de las 8:30 en el Teatre Sants y presentan su primer disco que lleva el mismo nombre que ellos, Baba Ganoush.
0: Molt bé, boníssim. També han de dir que tenim a Menorca la primera edició del Rou Foto. Tots els dies se fa a la Llor i també es presenta el disc Mà d'Anabel Villalonga en els Claustre avui a partir de les 9. I també haurà la final del Festival de Jazz de Menorca. Tot això mos ha enviat Nana Gornés. Així acabam. Passar un molt bon cap de setmana. Recordeu que també hi ha el Cranc avui en el Gremi i demà en el Baluart i que l'Aviador tornarà dilluns. Vos deixem ara en les notícies i l'informatiu vespre. Adéu.
3: Increment salarial del 14% pels treballadors del comerç durant els pròxims 4 anys. Bon vespre, són les 7.
4: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
3: És l'acord assolit per unanimitat entre la patronal i els sindicats en el nou conveni de comerç que afecta 70.000 treballadors a les Illes Balears. L'augment serà d'un 4,5% enguany, d'un 3,5% l'any que ve i un 3% addicional l'any 2028 i 2029. Una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació d'aquest conveni col·lectiu autonòmic ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable i que podia suposar fins i tot baixades de sou. Ho explica el vicepresident de Fedeco, Tolo Cervera.
5: Este ha sido el convenio, la negociación del convenio colectivo más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado.
3: De fet, l'acord introdueix una clàusula que fa prevaler el conveni autonòmic. Tot d'una ho ampliam el dia en què ha quedat oficialment inaugurada la fira a Eivissa medieval que commemora els 27 anys de la declaració del nucli històric de Vila Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. I connectarem en directe per saber com van aquestes primeres hores d'una celebració que deixa un fort impacte econòmic a la ciutat. És divendres, dia 8 de maig, i el govern ha aprovat el paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Victòria Morell, bon vespre.
6: Bon vespre. La majoria, més de 5 milions, són ajudes extraordinàries per a famílies i conciliació. 3 milions es destinen a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la xarxa per la inclusió social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
3: I prop de 6.500 persones migrant de les Illes Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinari que el govern espanyol va iniciar fa 2 setmanes.
6: La delegació del govern espanyol a les Illes espera resoldre abans del 15 de juny tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor el procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
3: I Sanitat investiga un cas sospitós d'antivirus a Alacant.
6: Es tracta d'una passatgera de 32 anys que va coincidir a l'avió on havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg.
3: I l'actualitat esportiva avui la tindreu a partir de les 7:30 en una nova edició d'Esports 3 en Joc. Serà en la prèvia i la retransmissió del partit de l'Illes Balears Palma Futsal a la Lliga de Campions i el derbi entre el Palmer i el Fibui Palma, corresponent a la darrera jornada de la Lliga. I pel que fa al temps, hem tingut dos dies amb precipitacions. Sapiguem què ens espera per al cap de setmana. Dani Capó, bon vespre.
7: Bon vespre. Sí, esperam un cap de setmana clarament contrastat, en dues meitats. Demà encara tindrem un cel bastant carregat, tornarem a veure molts de núvols i, de fet, pot tornar a ploure demà. És més probable que això passi tant a Eivissa, Formentera, com en alguns punts de Mallorca, i localment ho pot fer amb una certa intensitat. Si bé comentaven que demà encara pot ploure, diumenge tindrem una situació molt diferent, amb un cel que lluirà bastant més destapat i amb temperatures que pujaran. Però fins aleshores encara en queden unes hores complicades, perquè demà, a més de les pluges i dels núvols, també esperam que el vent bufi més intens i ho pot arribar fent qualsevol cop fort, sobretot al sud.
3: Gràcies, Dani. Repassaran les estrenes cinematogràfiques i parlant del nou disc de Les Pitjorines, que es presenta avui a les 8 al Teatre Principal de Palma, arribarem a les 7:30 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miguel Soler, al control tècnic.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.
3: Són les 7:04. Unanimitat entre patronals i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Avui les dues parts han signat a Palma el nou conveni, el segon que afecta Marta Puyalto més persones després del de hoteleria.
8: La principal millora que preveu l'acord és una pujada salarial del 14% al llarg dels 4 anys de vigència del conveni. Aquest 2026 l'increment serà del 4,5%, seguit d'un 3,5% l'any vinent i d'un 3% els dos següents. El darrer any es podrà revisar un increment extra de l'1% en funció de l'IPC. Segons José García Relucio, d'UGT, el sindicat majoritari de la mesa de negociació, també s'incrementen les assegurances d'incapacitat i accidents i es millora el preu per hora treballada en diumenges i festius.
9: Mata Blanca, hemos acordado un convenio para los próximos 4 años de vigencia, con unas subidas salariales importantes.
8: No han entrat dins l'acord alguns dels complements que s'havien plantejat, com el d'insularitat. Tampoc l'ampliació de la garantia per a fixos discontinus fins als 9 mesos. Comissions Obreres considera que la pujada salarial és insuficient, però la representant Carmen Maria Cardona assegura que l'han signat per responsabilitat.
10: El 14% no és suficient per a una persona que gana 19.000 euros al any. No vamos a renunciar a una voluntariedad los domingos y festivos.
8: Una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació ha estat l'amenaça d'un nou conveni estatal més desfavorable i que podia suposar fins i tot baixades de sou. Les patronals celebren la rapidesa amb què s'ha arribat a un acord. Són el vicepresident d'Afedeco, Bartomeu Cervera, i Carolina Domingo, de Pimeco.
5: Este ha sido el convenio más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado. De alguna forma, la experiencia de los negociadores ha servido para esto.
11: Se hace un gran esfuerzo para conseguir este 14%, teniendo en cuenta la situación actual económica que vive.
8: La representant de Pimeco ha demanat a l'administració millores fiscals per al petit comerç i reduccions en l'impost sobre la renda.
3: I encara en la plana laboral, el govern ha aprovat un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris. Un dels punts principals és la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir de dia 1 de juny. Clàudia Mallia.
12: També ha ratificat una millora del règim de vacances del personal funcionari. S'estableix que els dies addicionals per antiguitat es podran gaudir a partir de l'any següent d'haver complit el període de servei. I en clau econòmica s'ha aprovat una pujada salarial de l'1,5% per tots els empleats públics de la comunitat amb caràcter retroactiu des de dia 1 de gener d'enguany.
3: D'altra banda, el Consell de Govern també ha aprovat avui el paquet de 15,3 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Illes Balears. Aquest paquet complementari, el de 160 milions, s'ha posat en marxa també per part de l'executiu per protegir els sectors econòmics més afectats pel conflicte, les pimes i els autònoms.
12: De la nova partida, 5,7 milions són ajudes extraordinàries per a famílies, conciliació i cobertura de necessitats bàsiques. 3 milions es destinaran a reforçar els serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments i 2,3 milions a reforçar els programes programes de les entitats del tercer sector. Unes ajudes que el president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
13: Tot el que sigui augmentar partides finalistes que van dirigides a que les persones que estan en situació de vulnerabilitat vegin millorada la seva situació és positiva. Podrien ser més? Bueno, probablement sí, podrien ser més, no? El que hem de veure és, i el que realment ens preocupa és que arribin realment a totes les persones que estan en una situació de vulnerabilitat.
12: Les ajudes del tercer sector han estat motiu de crítica per part de Vox, que demana que es controlin les subvencions que es donen a les entitats que atenen immigrants i que es prioritzin els residents i famílies. La consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, ha defensat la tasca que fan les ONG i també ha assegurat que les mesures socials s'ampliaran si els efectes de la guerra persisteixen.
14: En función de cómo vaya avanzando este conflicto, de las posibles consecuencias, pues también estaremos preparados para adoptar otras medidas.
12: Entre les mesures aprovades avui també hi ha una partida destinada a agilitzar els ajuts i a reforçar la finestreta social única que primer s'habilitarà a Palma i després a la resta de l'arxipèlag.
3: A Eivissa ha quedat en llibertat en càrrecs l'instal·lador de gas no habilitat per l'explosió de gas que va deixar 4 ferits en un edifici de pisos protegit de Vila a l'Abril.
6: La investigació ha determinat que la causa de la deflagració va ser l'acumulació de gas a una cuina per una manipulació deficient feta per un instal·lador no habilitat. L'home està acusat de lesions i imprudència greu i ara queda a l'espera del que el termini l'autoritat judicial.
3: Tot això quan continua ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Can Misses un turista després de caure a nit passada des d'un hotel de Sant Antoni de Portmany.
12: El jove de 24 anys i de nacionalitat britànica es troba estable dins la gravetat amb politraumatismes. Les primeres hipòtesis apunten a una caiguda accidental.
3: I en plana de tribunals, un jurat popular jutja des d'avui a l'Audiència Provincial de les Illes Balears un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi al setembre de 2024. L'acusat s'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat.
6: La fiscalia diu que l'acusat, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal, va llançar-la a terra i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. A més de la pena de 20 anys, l'home s'enfronta a una indemnització de 150.000 euros que haurà d'abonar als familiars de la dona. Avui, a l'Audiència Provincial de Palma, s'ha constituït el Tribunal Jurat i s'han llegit els escrits d'acusació. La previsió és que dilluns comencin a declarar els testimonis, ja que l'acusat ha demanat declarar després.
3: I l'advocat de Miquel Roldán, el mestre condemnat per assetjar un menor, no creu que la reforma de la llei educativa que prepara el Congrés permeti inhabilitar el seu client per la docència. Són paraules de Pere Quegles al programa El Dia d'Ivetra Ràdio.
12: Recorda que en dret penal hi ha el dret de la retroactivitat, és a dir, que no es poden aplicar penes més elevades si s'han aprovat després dels fets que comesos.
15: Estem encara en un projecte que s'ha de presentar a les Corts. No sabem realment com acabarà. Hi pot haver menes, hi pot haver tot el que sigui. Però els principis generals dels drets i dels procediments sancionadors són aquests. Hi ha retroactivitat d'una norma sancionadora i, en principi, sempre s'ha d'aplicar la norma més favorable en el dret.
12: L'advocat recorda que el principi fonamental de la justícia espanyola és la rehabilitació i reintegració de les persones condemnades, cosa que, diu, no es posaria en pràctica si inhabilitessin el docent.
3: L'ingrés mínim vital arriba a l'abril a més de 9.600 llars a les Illes Balears, o és un 17% més que ara fa un any. En total, segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, hi ha prop de 30.000 beneficiaris a la comunitat.
6: De mitjana, aquestes llars a les Balears perceben una prestació de 530 euros per casa i de 174 euros per persona per poder subsistir. A més, hi ha prop de 6.500 llars que també perceben el que es denomina com complement d'ajuda per infància, que atorga una partida de 137 euros per a menors a càrrec i de 67 euros per llars amb nins i nines. Pel que fa al perfil dels beneficiaris de l'ingrés mínim vital, prop de 5.900 són dones vers del 3.800 homes i l'àmplia majoria, més de 6.800, són espanyols, mentre que la resta, 2.800, eren estrangers. La mitjana d'edat de la persona que percep aquesta prestació és de poc més de 46 anys.
3: I la plataforma d'afectar per la hipoteca de Mallorca alerta que ja han arribat a l'entitat els primers desnonaments de persones vulnerables a causa de la caiguda de l'escut social del lloguers. Dimecres que ve a Palma serà desnonada una família amb tres fills menors, dos dels quals tenen una discapacitat.
12: La PAC lamenta que hi haurà més casos com aquest. La portaveu, Àngela Pons, reclama que es torni a activar l'escut social.
16: S'està perdent la humanitat en aquesta societat i s'està perdent la solidaritat, perquè ha d'haver una intervenció perquè les vivendes no és un luxe, les vivendes són una necessitat.
12: La portaveu de la PAC també està preocupada pels efectes que tindran els inquilins el fet que prop de 40.000 contractes de lloguer a les Balears podrien veure's afectats per la derogació del decret del govern espanyol que permetia prorrogar-los.
3: I algun resident de l'antiga presó de Palma ja han començat a abandonar les instal·lacions després que aquesta setmana el consistori els hagi donat 5 dies per partir de l'immoble. Les entitats socials assenyalen que els perfils més vulnerables, migrants sense papers, són alguns dels col·lectius que han abandonat l'antiga presó i que ara es troben en situació de carrer.
6: Aquesta setmana Cort ha desestimat les al·legacions presentades per 45 residents de l'antiga presó contra l'ordre de desallotjament. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Palma, Miquel Duran, explica que es plantegen presentar un recurs.
17: És una passa més en el procediment que tenen dret a fer la gent que es senti de presó, i el que està fent l'Ajuntament amb la policia és un intent de desallotjament que s'estil desocupa sense cap tipus de mirament per els procediments legals.
6: L'advocada Glòria Olmos, que ha elaborat les al·legacions, lamenta que Cort hagi desestimat els arguments dels residents sense oferir-los una alternativa d'habitatge.
18: Creo que el procedimiento en sí pues realmente le ha faltado tratar todo desde una perspectiva social, desde una perspectiva humana y sobre todo desde una perspectiva de y después que de esta gente que está allí.
6: Segons Olmos, l'Ajuntament fa demagògia quan diu que la falta d'higiene i la presència de rates a la zona podrien afavorir la propagació de l'antanavirus a l'immoble, perquè diu no és un fet constatat.
3: I prop de 6.500 persones migrant de les Balears s'han acollit al procés de regularització extraordinària que el govern espanyol va iniciar fa dues setmanes. La delegació del govern espanyol a les Illes espera resoldre, a banda dia 15 de juny, tots els expedients que estaven en tramitació quan va entrar en vigor el procés extraordinari. La gran majoria són sol·licituds per arrelament.
6: Dels més de 6.000 expedients que s'han presentat en dues primeres setmanes de vigència del procés, més de 5.000 corresponen a sol·licituds d'arrelament extraordinària. Es tracta d'una via de regularització per a persones estrangeres en situació irregular que no han sol·licitat protecció internacional. La resta, unes 900 sol·licituds, són expedients de persones que han demanat protecció internacional. Segons la delegació del govern espanyol a les Illes, la posada en marxa d'un pla especial ha permès agilitzar aquests expedients.
3: Són les 7:15, sortim a l'exterior.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Perquè ja ha quedat inaugurada oficialment la Fira Eivissa Medieval després que s'ajornàs ahir per mort del mal temps. El recinte emmurallat de Dalt Vila a Eivissa està engalanat un any més per commemorar la declaració del nucli històric Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1991, ara fa 26 anys. Allà hi ha Ivonne Aranyó. Ivonne, bon vespre. Com està el temps en aquests moments?
19: Bon vespre. Doncs en aquests moments no plou i la veritat és que llueix el sol, però hem de dir-vos que l'Ajuntament ha convocat una reunió de seguretat a les 8 del vespre per valorar els espectacles de demà, ja que s'espera pluja durant el matí, així que haurem d'estar atents a les xarxes socials del consistori. Però bé, aquesta tarda el temps sí que ha permès fer l'acte inaugural amb l'espectacle El llindar del temps, de la mà de la companyia Pablo Méndez. Hem vist grans elements com una titella i una serp amb cap de dragó gegants, una posada en escena on s'explica com les guardianes de l'illa d'Eivissa invoquen un antic ritual perquè el protector del portal de les taules permeti accés als visitants, un espectacle que ha agradat, però molts s'han quedat darrere i no han pogut veure'l bé. Els escoltem.
20: Tengo una sugerencia para el año que viene. En vez de hacerlo abajo, hacerlo arriba, que todo el mundo lo vea. No hemos visto nada, pero bueno, está bien.
1: La bandera nos ha ocupado todo el rato, no nos deja visión.
21: Estábamos ahí al fondo y no lo he visto.
22: Espectacular, muy bien, sí. Algo diferent l'any passat, però muy, muy guay, muy chulo. La verdad es que espectacular.
3: Gràcies, Ivonne. De fet, l'impacte econòmic que deixa aquesta fira a Eivissa Medieval per als hotelers és molt positiu. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda.
12: El maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa, Maria Costa, explica que es tracta sobretot d'un turisme cultural.
23: Aquest event promou una activitat econòmica turística fora dels mesos centrals d'assistir. És molt positiu també perquè ajuda a treure un tipus de turista més orientat en els events culturals.
12: Un perfil que, en canvi, no convenç els comerços locals perquè, diuen, l'afluència de visitants no es tradueix en més caixa.
3: I la inspecció a la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general de Menorca davant del jaciment de Rafal Rubí apunta que podria tractar-se d'una cova d'enterrament prehistòrica.
6: S'hi han localitzat restes humanes, concretament una falange i un molar. Davant d'aquests indicis, es considera convenient plantejar una excavació arqueològica integral per garantir-ne la documentació completa i preservar així el registre arqueològic, una petició que ja s'ha traslladat al Consell Insular.
3: Sanitat investiga un cas sospitós d'antivirus a Alacant. Es tracta d'una passatgera de 32 anys que va coincidir a l'avió on va estar a punt de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg.
12: Ho ha confirmat José Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, que ha detallat que la dona anava dues files per darrere d'aquesta passatgera i que varen mantenir un contacte breu perquè la dona va desembarcar uns minuts després pel mal estat de salut que ja en aquell moment presentava.
24: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
12: Ara el personal de salut pública de la Comunitat Valenciana s'està posant en contacte amb les persones properes a aquesta dona mentre està pendent que una PCR confirmi si els símptomes que presenta són efectivament a causa de l'antivirus. Els resultats es tindran, ha dit Padilla, en 24 hores.
3: El creuer ha superat avui la meitat de la seva travessia cap a les Canàries, d'on es troba ja a 800 quilòmetres a bord. Hi ha un total de 144 persones i totes continuen pel moment asimptomàtiques. Entre elles hi viatgen 14 espanyols qui avui han volgut transmetre a la població un missatge de tranquil·litat. Això mentre a terra continuen els preparatius per a la seva arribada prevista diumenge en dos focus d'atenció. El primer a Tenerife, on està previst que fondegi l'embarcació afectada per aquest brot d'antivirus.
12: Una vegada estiguin llestos els avions a l'aeroport de Tenerife Sud, es preveu que hi desembarquin tots els passatgers que aniran directes cap a les aeronaus sense tenir cap contacte amb la població. Espanya ha sol·licitat que dins l'embarcació quedin una trentena de tripulants, que és la plantilla mínima que necessita el creuer per seguir la travessia fins als Països Baixos, d'on és l'armador. La darrera paraula, però, la tindrà aquest país, segons ha explicat Virginia Barcón, secretaria general de Protecció Civil.
25: Estamos resolviendo todas las cuestiones relativas tanto al repostaje como al habituallamiento, que esté todo preparado para que una vez que finalice la operación automáticamente pueda proseguir la marcha, como digo, con nuestros 30 de tripulación, y vamos en la buena dirección de que las pretensiones del gobierno español sean aceptadas.
12: Barcones ha detallat també la llista de països que ja han mostrat la seva voluntat de recollir els seus passatgers amb els seus propis avions. Per a aquells que no disposin d'aquests recursos, serà la Unió Europea la que faciliti aquests trasllats.
3: I a Madrid, l'Hospital Militar Gómez Ulla prepara ja el dispositiu en què 14 passatgers espanyols tenen previst passar la quarantena.
12: L'hospital treballa per establir protocols i preparar recursos i personal. Es contractaran una vuitantena de sanitaris, entre ells professionals de salut mental, per garantir l'atenció personalitzada i acurada dels 14 espanyols que han de romandre en quarantena allà. També està preparada la UATAM, la unitat d'aïllament d'alt nivell, per ingressar allà qualque passatger si finalment acaben tenint símptomes. Ho explica Sílvia Valcárcer, infermera al centre.
0: Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
12: I pel que fa al brot d'antivirus a la resta del món, les autoritats han informat que un tercer ciutadà britànic presenta símptomes compatibles amb el virus.
3: El govern de les Illes Balears ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu Antoni Costa ha assegurat que el risc que l'antivirus afecti l'arxipèlag balear és molt baix, però que així i tot es mantenen alerta. Costa ha recordat que fa just 3 setmanes es va fer un simulacre de crisi sanitària internacional al port de Palma i diu estan preparats.
2: Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port del Dic de l'Oest, a Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.
3: 100 minuts per arribar a les 7:30, més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Dos agents de la Guàrdia Civil han mort durant la persecució d'una narcollanxa a Huelva. Les embarcacions del cos haurien xocat durant l'operatiu.
6: També hi ha un tercer agent ferit greu. Ho ha passat avui matí prop de la costa de Huelva. La Junta d'Andalusia ha decretat dia de dol oficial aquest dissabte per la mort dels agents.
3: La Fiscalia dona suport a un indult parcial de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. S'ha pronunciat així sobre la pena de 2 anys d'inhabilitació imposada per un delicte de revelació de secrets.
6: D'aquesta manera, estima part de la petició que varen fer 2 ciutadans per un indult total de García Ortiz, que també va ser condemnat a pagar una multa i una indemnització. Ara serà el govern qui finalment haurà de decidir si concedeix o no aquesta mesura.
3: I la flotilla Global Sumut ha reprès avui el seu viatge cap a Gaza, on té la intenció de rompre el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Una trentena d'embarcacions formen part de l'expedició hores d'ara.
6: Entre els tripulants hi ha el menorquí Lluís de Moner, que ja va participar en l'anterior missió humanitària. Reconeix que els activistes estan mirant de pair l'impacte dels atacs d'Israel, que ha enfonsat diverses embarcacions els darrers dies i ha segrestat, diu, diversos companys. Moner denuncia la passivitat de la Unió Europea.
5: I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea.
6: Demà hi ha una concentració a la plaça de Colón de Moa a les 11 del matí, diumenge, a Eivissa, davant la seu, a Palma, a les 7:30 de l'hora baixa, per exigir l'alliberament dels activistes segrestats que han denunciat tortures.
3: I a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha assegurat que els Estats Units mantenen les negociacions amb l'Iran i que l'alto el foc continua en vigor, malgrat un nou intercanvi de talls entre els països a l'estret d'Hormuz.
7: Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
9: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
7: Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
4: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Quatre minuts per arribar a les 7:30, moment per la cultura. I com cada divendres, encetant la crònica cultural en les estrenes de la cartellera, que es renova amb un parell de propostes que, de segur, triomfaran entre el seu públic. Ens fa un repàs Sandra Martínez.
8: No soy ningún campeón. No tengo armas Transformer ni lanzo rayos. No tengo nada que ver con esto. Yo soy actor.
10: Una de les que triomfaran més que probablement és Mortal Kombat 2. Diuen que és més salvatge, que va més per feina que la primera i que recupera l'esperit del videojoc sense complexos. S'hi afegeix a més Carl Urban, ara tan de moda per The Boys, i això sempre és un al·licient.
11: No tengo buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son lo que esperábamos. Tendrá que interrumpir su trabajo un tiempo.
13: No entiendo por qué.
10: També Couture, costura, interessarà als seguidors d'Angelina Jolie, la protagonista d'aquesta història coral però centrada en ella, sobre les tres dones en el marc de la Setmana de la Moda de París. Moda, drama i, diuen, massa superficialitat.
14: Es que hace ya varias noches me están despertando unos gritos.
15: ¿Gritos?
26: Mamá, los gritos vienen de aquí.
14: Le pido por favor.
10: Bajo tus pies té com a reclam la gran Maribel Verdú, mare d'uns Hansel i Gretel contemporanis a un pis de Bilbao, en el que és la proposta de terror del cap de setmana.
15: Mire, si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
10: Hangar Rojo és memòria històrica i decisions heroiques, com la d'un capità de la Força Aèria de Xile quan va rebre l'ordre d'instal·lar un centre de detenció i tortura en ple cop d'estat de Pinochet. Un dilema universal basat en fets reals i que encara couen. De fet, es va haver de rodar a l'Argentina perquè els militars xilens no van voler col·laborar en aquesta producció.
27: ¿Y ahora qué hacemos, Lili?
28: George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
10: Diuen que és una mescla de Babe i de Punyales per l'espalda. És Les Ovejas Detectives, amb Hugh Jackman, Emma Thompson i tot de venets més llestos que la fam, que ens faran passar, diuen, una estona d'allò més entretenguda.
29: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros, nada más.
10: I acabam amb un altre imprescindible pel seu públic, Los mejores años de nuestra vida, sobre els darrers temps de trajectòria vital i professional dels Hombres G. Vinga, a triar i a remenar, que els cinemes vos esperen.
3: I d'aquí a mitja hora, les Pitxorines presenten nou disc.
30: Això era i no era, Bon viatge fàcil de Cadernera. De Quillions, de Puput i d'Oronella, per mi un nou mut, i per tot vosaltres, una barcella.
3: Es diu Sa Falda Girada i es presentarà al Teatre Principal de Palma. Segons per arribar a les 7:30, quedeu ara amb Esports 3 en joc, la resta de programació per Ràdio 2.

0: Endavant, Joan Gabriel Bolsà.
1: Com anar? Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a Esports 3 en Joc, a la sintonia d'IV3 Ràdio, una nit de ràdio, de Champions, de Lliga de Campions, i és que l'Illes Balears per el futsal cercarà avui vespre una nova final europea davant l'Étoile de Valois, amb l'objectiu de continuar fent història a la Champions i confirmar que Europa continua sent territori Palma. D'aquí uns moments connectam amb Pesaro perquè s'està encara disputant l'altra semifinal. Està en joc, ha arribat a la pròrroga. Ara mos ho contarà tot en Gavi Fortesa. I nit que pot ser dramàtica, la primera federació del bàsquet amb un derbi mallorquí a Sant Moixa entre el Palmer Bàsquet, Mallorca i el Figui Palma, que pot decidir la permanència o el descens dels equips illencs. Connectarem amb el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, un derbi que començarà a les 9 del vespre i ens narrarà Xisco Ribas. Tot això i molt més aquí, en aquesta edició d'Esports 3 en Joc, que ara comença a la part tècnica. Margalida Cifra, senyores, senyors, mos hi posem. Fem la primera comunicació amb Pesaro. Anem a viure aquesta nova eliminatòria, aquesta nova aventura europea de l'Illes Balears, Palma Futsal, connectant amb ell, amb la llegenda del periodisme balear, amb l'escriptor i de Revitel, Gavi Fortesa. Com anem? Molt bon vespre.
2: Bon vespre, Juan Goyens, d'Esports 3 en Joc, des del Vitrifrigo Arena, ara anomenat Pesaro Futsal Arena. Com bé dius, estem encara presenciant la pròrroga, el segon temps de la pròrroga entre Cartagena i Sporting de Portugal. Quin partit, mare de Déu! Guanyava el Cartagena 2-0 al descans, empatat a 2. El conjunt portuguès perdó el partit a la pròrroga, i a la pròrroga ja han fet un gol cadascun. Se va avançar l'equip portuguès i ha tornat a empatar el Cartagena. Estem a 4 minuts del final d'aquest partit, del final, a no ser que arribem a la tanda de penals. I en lo nostre és tot il·lusió, és tot tornar a viure una nit màgica de Champions amb la camiseta verd pistatxo del conjunt del Palma Futsal. Serà, alerta, serà la primera final de les dues que en teoria hauria de jugar l'equip d'Antonio Vadillo. Primer superant avui a les semifinals l'Étoile francès, i en cas d'arribar a la final, com dic, seria contra el guanyador d'aquest partit entre Cartagena i Sporting de Portugal. La primera novetat del vespre la tenim en el jugador descartat, perquè han de recordar que han viatjat 15 futbolistes i que en acte només poden incloure 14. No ha superat les darreres molèsties, encara té problemes físics i Mr. Champions queda fora. No jugarà Mario Rivillos, l'home més important de les tres Champions, i que de moment avui no el veurem. Qui sap d'aquí a diumenge si tornarà a vestir-se per jugar, no sé, si el tercer quart puesto o si la finalíssima d'aquesta Champions 2026. Però de moment la notícia és aquesta: Mario Rivillos queda fora, i ara tenim en pista un 10 metres alerta a favor de l'Sporting de Portugal, que podria desnivellar una altra vegada el marcador. A la porteria, Xemi, el porter del Cartagena. Aguantar amb el xut, Xemi! Ha aturat el porter del Cartagena, enviant la pilota a corna. Quina tensió! I un detall, Juanga, aquest pavelló és espectacular. Aquí dins hi caben 10.000 espectadors. Anem a veure quin aforament tindrem durant el partit del Palma. Ara mateix està més o manco a mitges per presenciar aquest Cartagena Sporting. Però és espectacular el Vitrifrigo Arena aquí a Pesaro. Tot preparat, tot és il·lusió dintre del vestidor de l'Illes Balears Palma Futsal. Anem a veure si comptam una altra aventura europea a favor del Palma.
1: L'equip balear que arriba amb il·lusió, amb experiència i també amb confiança d'un grup que ja sap que és tocar el cel continental. Un partit que començarà a les 8:30, des de les 7:30 tota la prèvia aquí.

0: IB3 Ràdio i molt pendents d'aquesta primera eliminatòria per saber qui serà el primer finalista en aquesta Champions de Futbol Sala. I en aquesta hora, qui també està molt pendent d'aquesta eliminatòria, és el nostre comentarista d'avui, don Miquel Vidal. Com anem? Molt bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Estàs aferrat allà a la pantalla del mòbil des que has arribat.
1: Mirant el partit
0: que s'està disputant ara mateix i que, evidentment, està també molt pendent en Gavi Fortesa i ens anirà contant totes les novetats que puguin sorgir. Però la primera pregunta és obligada. Mario Rivillos avui no serà de la partida. Primer gran contratemps pel conjunt d'Antonio Vadillo, Miquel.
1: Sí, i a més que la lesió ho ha pintat malament, perquè és un jugador que per poc que s'hagués pogut utilitzar, encara que fos un moment puntuals, seria la banqueta, no?
0: Sí.
1: Perquè tampoc un dia com avui probablement els 14 és molt mal de fer que tots participin i tinguin protagonisme. Són dies on hi ha jugadors que queden un poquet al marge, no? I, per tant, molt malament ha d'estar perquè no estigui ni per fer un petit esforç en una defensa d'inferioritats, en una falta, en coses puntuals, lo qual preocupa ja no només de cara en aquest partit, sinó a lo llarg de totes les Champions, inclús estic per dir-te que de cara a la Lliga.
0: Com analitzam l'eliminatòria que es disputarà a les 8 i mitja del vespre entre l'equip balear i l'equip francès?
1: Bé, pareix que perquè com que jugam amb un equip que no és habitual en aquestes competicions, sobretot a una Final Four com aquesta, pues és un rival menor, i no és així, és un equip que ve fent les coses bé de fa temps, el futbol sala francès està evolucionant moltíssim, és un equip que té moltíssims jugadors internacionals, tant de la selecció francesa com de la selecció marroquí, que són dues seleccions que encara no s'han fet un lloc molt important en el món internacional, però sí que són d'aquestes potències emergents que ho estan fent bé i que estan deixant molt bona imatge i que de cada vegada tenen més presència, no? Per tant, jo crec que serà un rival molt complicat. El Palma ho ha de fer molt bé, sobretot en aquesta fase defensiva on tantes vegades mos ha deixat una miqueta freds en guany, no? Que no ha acabat de donar la mida. Pues avui és un dia per ser aquest equip sòlid que ha demostrat que pot ser les darreres jornades, perquè que en Gavi, que l'estadística del millor que jo, crec que són dos partits que han aconseguit en tota la temporada quedant-se a porteria zero, i són els dos darrers.
2: Sí, correcte.
1: I són els dos darrers, és a dir, en el tema defensiu, el manco, però és que hem anat de menys a més. Per tant, esperen trobar aquest Palma sòlid, sèrio, i sí que és vera que bueno, a veurem com podem respondre en aquesta ausència de Mario Rivillos.
0: Idò, aquest és el primer anàlisi del nostre comentarista Miquel Vidal. Abans d'escoltar l'entrevista que li han fet avui de matí al president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, què està passant damunt la pista en aquesta hora, Gavi Fortesa?
2: Idò, que estem a 3 minuts del final de la segona part de la pròrroga, que continua l'empat a 3, que s'ha revisat una possible expulsió d'un jugador portuguès, però que finalment els àrbitres, després de la revisió, han decidit que no hi havia res per expulsar al jugador portuguès. Així que, de moment, a 2:49 continua l'empat a 3 en el marcador. Recordem que ja qualsevol falta és de 10 metres perquè els dos equips han complert el cupo. Així que aquí pot passar qualsevol cosa. Ara ja corna a favor de l'equip de l'Sporting.
0: Anem a escoltar l'entrevista que li han fet avui de matí, que li ha fet concretament en Gavi Fortesa, en el president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, que es mostrava optimista, es mostrava content amb la Lliga de Campions, amb el paper que pugui fer el seu equip, i és que per l'Illes Balears Palma Futsal una Champions sempre és una competició diferent que els hi du molt bons records.
3: Jo lo primer que li vull demanar és que el Palma ja està en modus Champion. La Champions està en modus Palma?
4: Bueno, yo creo que ya desde que acabó el último partido de Liga, el Palma está en modo Champion. Para nosotros es unos días muy especiales porque, como todos sabéis, la relación que tiene la Champion y el Palma, ¿no? Es una historia de amor que evidentemente la vivimos de una manera especial y cada día que pasa y que se acerca más al partido, pues ilusionados, una oportunidad otra vez que nos aparece en la historia del club y en la vida de todos nosotros para poder soñar y evidentemente muy felices y contentos y creo que 110% en modo Champions, ¿no?
3: ¿Qué tiene la Champions para que, a pesar de una temporada irregular, a pesar de bajones tan considerables como el mes de marzo, a pesar de tantas y tantas cosas, llega la Champions y parece que se hace la luz?
4: Bueno, lo ves también en el fútbol, ¿no? La Champions es la mejor competición del mundo, la Final Four, donde a priori pues, los cuatro mejores equipos de Europa se reúnen en la fiesta del fútbol sala europeo, donde hoy aquí tenemos gente de todos los países que han viajado. Creo que me comentaba ayer la UEFA que había 70 y tantos seleccionadores que han venido a ver la Final Four y es la fiesta del futsal europeo o casi mundial. Y lo que se respira, tú lo has dicho anteriormente, lo que se respira, lo que se vive aquí es fútbol sala al máximo estilo, la máxima esencia, y esto se transmite también en el hotel y en el pabellón, y evidentemente pues esto es el sueño de cualquier dirigente, cualquier entrenador, cualquier deportista, soñar con estar aquí. Nosotros es la cuarta vez que estamos aquí, como bien sabes, la primera vez que estuvimos creíamos que teníamos que disfrutarla como si fuera la última, porque sabemos lo difícil que es, y felices y contentos de jugar hoy, que hoy es nuestra final para nosotros. Ojalá ganáramos hoy y pudiéramos ya soñar en otra final, que sería increíble jugar cuatro finales de... Ya no hablamos de ganar, sino de jugar cuatro finales seguidas de Champions. Pero como te digo, hoy somos conscientes que tenemos un rival muy difícil, que lo conocemos, que lo hemos visto en Somos, que viene aquí con la misma ilusión o más que nosotros, y que será un auténtico partidazo, y ojalá pues el Palma pues pueda clasificarse, que yo creo que será pues otro hito histórico para el deporte balear, ¿no?
3: La Final Four es también la primera puerta que se abre al mercado de fichajes. Lo digo porque hace un año entrevistábamos a Denis, que era el portero del Cairat, pero ya era portero del Palma.
4: Bueno, no, yo creo que ya se trabaja mucho antes, ¿no? Pero como bien dices, ya el año pasado, pues Denis era portero del Palma ya jugando una final de Champions contra nosotros. Y es verdad que es un escenario pues ideal para que los jugadores se luzcan, ¿no? Creo que todo el mundo hoy en América, en Asia, en Europa están viendo los partidos. Y cualquier jugador, pues, un jugador profesional, su sueño es jugar una Final Four, ¿no?
3: ¿Qué tiene el Palma para ganar esta Final Four y qué debería de pasarle para no ganarla?
4: Bueno, creo que tiene una ilusión y una pasión brutal, que es parte de su ADN. Su nivel competitivo en estas citas y yo creo que ya también hasta la experiencia y el respeto de los contrarios de lo que es capaz de hacer el Palma cuando está en su máxima expresión, ¿no? Y para no ganarla, pues evidentemente también hay muchas posibilidades de no ganarla porque juegas contra cuatro equipos que son muy buenos, muy similares a nosotros, donde son muy parejos y evidentemente pues los detalles, las áreas, la suerte, todo va a influir, ¿no? Porque al final un partido de fútbol sala tiene esto, ¿no? Que todo puede cambiar en un minuto y yo confío mucho en el equipo porque sé que el equipo, y lo ha demostrado este año ante la irregularidad de muchos momentos, de que cuando está en su prime, pues es un equipo difícil de batir, ¿no?
3: Has dicho que confías mucho en el equipo. Hace dos meses no confiabas tanto.
4: No, yo siempre he confiado en el equipo, lo que pasa es que cuando el equipo no está dando su máximo nivel, hay que decirlo, esto es muy fácil, cuando está, es como digo, yo creo que el partido de hoy depende más de nosotros que de ellos, si el Palma está en su máximo nivel, pues tendremos muchas opciones de pasar, si el Palma pues no compite al nivel que debe competir, nos pegamos tiros en los pies, que esto empieza a pasar, pues evidentemente será mucho más difícil ganar, ¿no? Entonces, yo ya lo dije también en aquello, que creo que tenemos un grandísimo equipo, pero hemos sido muy irregulares, o ha habido momentos que hemos sido muy irregulares y no hemos dado nuestro máximo. El Palma es un gran equipo si da su máximo. Si no da su máximo, se convierte en un equipo mediocre bueno, que en una Final Four no te vale ni para llegar a la primera parte del primer partido.
3: Anímicamente salió una buena. Yo me imagino que todos lo pasasteis mal, los jugadores, pero tú también.
4: Bueno, lo pasamos mal, pero porque nuestra filosofía es esta. Nuestra filosofía es, si podemos dar un 9,5, queremos dar un 9,5, no queremos dar un 9. Entonces, el Palma es lo que es hoy en el mundo y en Europa por esa filosofía y ese ADN y esa cultura del esfuerzo y de la exigencia. O sea, no nos engañamos, no... José Tirado lleva pidiendo esto desde que entró de director general. No hemos inventado ahora nada y el que viene al Palma sabe lo que hay y sabemos que se puede ganar y se puede perder, pero cada vez que no demos nuestro máximo, que no es ganar, ganar, puedes dar tu máximo y no ganar, pero no se negocia y aquí hay que competir. El que se ponga la camiseta del Palma, tanto en la Champions o en la Copa del Rey o en el Ciudad de Palma, tenemos que competir con lo máximo que tengamos en ese momento. Evidentemente las temporadas son largas, son exigentes, hay momentos que te dan tu máximo para dar un 7.5 y se da un 7.5, pero eso es parte del éxito del Palma.
3: Yo estaba repasando y por personalizar, sabes que nos gusta mucho a los periodistas eso de personalizar, la primera Champions pues fue la Champions de Mario Ribillos y aquel último penalti, la segunda, la de Erevan, quizá fue la Champions de Neguiño, la tercera pues quizá fue la de Fabinho y sus goles, y luego en conjunto todas han sido un poco las Champions de Luan Müller. ¿De quién va a ser esta Champions si se gana?
4: Bueno, yo creo que en general las Champions siempre han sido del equipo. Creo que las tres Champions que se han ganado, ha habido jugadores que han destacado por X cosas, pero se han ganado por ser equipo, ¿no? No han sido Champions que se han ganado porque ha habido un jugador que ha marcado una diferencia brutal en el partido, que podría ser porque tenemos jugadores para esto. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que si tenemos que ganar hoy, tiene que ser con el trabajo del equipo en conjunto. Y estoy seguro que si ganamos, me sorprendería que sea un jugador solo el que sea el que pueda marcar esa diferencia tan diferente con el resto de jugadores, ¿no?
3: Por resumir y no ceñirnos a la plantilla, ojalá sea la cuarta Champions del binomio Tirado-Vadillo.
4: Bueno, para eso estamos. Creo que ya está demostrado que Vadillo y yo pues tenemos una pasión incondicional a este deporte, a este club, la relación que tenemos entre nosotros, y evidentemente eso no se paga ni con dinero ni es cuantificable, ¿no? Es algo especial, diferente, y ojalá, pues bueno, yo creo que no somos conscientes todavía que si sonara la flauta y lográsemos la cuarta Champions consecutiva, que para eso hemos venido, para intentar pelearla, pues yo creo que quedaría para la historia del deporte casi mundial, ¿no? Este binomio, ¿no?
3: José Tirado, Antonio Vadillo, plantilla, buena suerte.
4: Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí una vez más apoyando y disfrutando de otra experiencia que creo que para el deporte balear, tener aquí a un equipo como el Illes Balear Palma Futsal volviendo a competir por un centro internacional como este es algo maravilloso y bonito para todos.
0: La entrevista que li han fet avui de matí al president José Tirado a l'hotel de concentració de l'Illes Balears Palma Futsal. I abans de fer una aturada per la publicitat, a Gavi Fortesa, tenim o no tenim ja primer finalista a la Lliga de Campions de Futsal? Encara no.
2: Encara no el tenim perquè ha acabat la pròrroga amb empat a 3 i anem al drama dels penals. Tanda de penals per determinar qui jugarà la final de diumenge, si el Gimbi Cartagena o l'Sporting de Portugal. L'Sporting de Portugal, un equip que ha arribat a 11 Final Four i només ha guanyat dos títols, té aquest compte pendent i que ha caigut dues vegades els tres darrers anys davant el Palma Futsal. El Cartagena, l'equip que va arribar per primera vegada la temporada passada a una Final Four, va perdre el primer dia i va jugar el tercer i quart lloc, va acabar tercer. Avui té l'oportunitat d'arribar a una tanda de penals que està a punt de començar i que posarà el primer llançament Valtinho, jugador de l'equip espanyol.
0: I de fer una aturada per la publicitat i vivim aquesta tanda de penals.
5: Esports 3. En joc.
6: Chico, al lío, pide un crédito.
7: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
6: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
8: Mallorca es una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
9: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
8: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
5: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio.
0: En 10 minuts arribem a les 8 del vespre en directe a Esports 3 en joc aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Com a pla fort aquest partit de l'Illes Balears Palma Futsal, el que cerca un bitllet per la final en aquesta Lliga de Campions, i també molt pendent del bàsquet, del derbi, que començarà a les 9. Però ens havien quedat a Itàlia amb aquesta tanda de penals que cerca el primer finalista d'aquesta Lliga de Campions, Gavi Fortesa.
2: I acaba de fallar Darío Gil, jugador del Cartagena. El primer l'ha fet Valtinho, 1-0 pel Cartagena. El segon l'ha fet l'equip portuguès per establir l'empat a 1. I anem a veure, perquè s'ha de repetir. Ha fallat Darío Gil, jugador del Cartagena, però s'ha mogut el porter o s'ha avançat de la línia i s'ha de repetir el llançament de penal que havia fallat Darío Gil. Ja tenim 5 cas inicials del nostre partit, tot d'una anem amb ells, però va, llançarà una altra vegada Darío Gil. Anem a veure. Xuta Darío, gol. Ara sí, ha marcat Darío Gil. El segon pel Cartagena, 2-1 per l'equip de Múrcia. 5 cas inicials. Vinga. Per part del Palma, Denis, Piqueras, Ernesto, Fabinho i Machado. Per part de l'Etual, Marquet, Liteng, Bacolí, Mohamed i Mujudin. I continua la tanda de penals. Segon llançament per a l'equip portuguès. Xemi a la porteria de la Cartagena. Cama esquerra, el jugador de l'Sporting, que li demana a l'àrbitre que se llevi d'enmig. És que els àrbitres, per favor, és que és increïble. Llança l'Sporting, gol. Se posa l'àrbit a una situació que per un esquerrà que ha de llançar i agafar carrera l'estava molestant. És que és increïble. Lo dels àrbits és increïble. No entenc res. No entenc res. Bueno,
0: t'has de reservar, Gavi Fortesa.
2: Sí, que encara vindran pitjors.
0: Quan comenci el nostre partit ja...
2: No, i te diré una cosa.
0: Sí.
2: No sé si podran amb el Palma. Amb Viva 3 no han pogut. Aquí som. Alerta al llançament del Cartagena. Gol. 3-2. I amb això ja ho he dit tot. Llançarà l'Sporting el tercer penal. Està guanyant el Cartagena 3-2. Quin drama. Jo no vull penals per res del món, quan jugui el Palma. Ja me'l va bastar dues vegades.
0: Home, si ha de ser perquè passi el Palma, sí.
2: Sí, però com però... que no ho sabem, marca l'Sporting, 3-3, mare de Déu, 3-3 en el partit, 2-2 al partit, 3-3 a la pròrroga, 3-3 en els penals. Qualcú pot jugar aquesta final? Mira, ara el Corat el tenim al punt de penal. Tomàs Braga,
0: no.
2: L'exjugador del Palma, l'etern tanca del Palma, llançarà per el Cartagena, cama dreta. Tomàs. Gol. Gol de Tomàs. 4-3. 4-3. Mai havia cantat un gol de Tomàs tan tranquil·lament.
0: Perquè no van nosaltres, no van nosaltres.
2: Sabeu que en tot l'historial del Palma a Europa, un dels únics jugadors que mai ha fet un gol ha estat Tomàs? És increïble. No va marcar. A la primera edició no va marcar cap gol a cap partit. Xutarà l'Sporting al quart penal. Llença i gol. Mare de Déu, 4-4.
0: Això no acaba mai.
2: Quina pressió.
0: Això no acaba mai, Miquel.
2: Quina pressió. No. Quina pressió pels llançadors.
1: Va per llarg. I pels porters, no. I pels porters, no.
2: També, sí, però sembla que el jugador té més l'obligació de marcar, no?
0: Sí, sí.
2: El porter està venut. El porter està una mica venut.
1: Sí, però se pot convertir en heroi,
2: Sí, això és vera. Alerta. Xutarà Cartagena. El xut. Gol. Mare de Déu, 5-4. Bueno... Si falla el Sporting, Cartagena serà a la final. Ha marcat Juninho el 5-4. Tot queda... mare de Déu. Tot queda a mans de Chispi. No és Xemi a la porteria, és Chispi.
1: Xemi s'ha lesionat, sí. I fa ja molt de temps que hi ha en Chispi. En pista.
2: Sí, això és vera, això és vera. Anem a veure el llançament dels portuguesos. És el darrer dels 5 llançaments. Xuta l'Sporting, gol. 5-5. No acabaran mai.
0: I d'això continua,
2: No, això vol dir, Juanga, això vol dir que no començarà el Palma a les 8:30, perquè, clar, encara han de fer l'escalfament, i són pràcticament les 8.
0: Home, però a mitja hora va bé, no?
1: Ja deu estar,
0: no?
2: No sé què dir-te.
0: No sé, nosaltres serem aquí fins a les 11, fins a l'hora que faci falta.
2: Espera que els penals encara poden continuar.
0: Sí, que sí.
2: Llença Cartagena, atura el porter de l'Sporting. Alerta. que ara qui té l'oportunitat de classificar-se per la final és l'equip portuguès. Però espera, que una altra vegada s'atura tot. L'àrbitre li demana la pilota al jugador de l'Sporting. Protesta Cartagena i han de revisar. Han de revisar el penal que ha fallat el Cartagena.
0: Encara tindrà raó en Gavi Fortesa, que a les 8 i mitja no començarà el partit de l'Illa Balears per al futsal.
2: S'està revisant l'errada, o en aquest cas l'aturada, del porter de l'Sporting al xut del jugador del Cartagena. Revisen i donen gol. O sigui, donen que l'ha aturat, vamos. Ara té l'oportunitat l'Sporting de classificar-se per la final. Xutarà Felipe Valerio. Aquest el coneixem, Miquel.
4: Sí.
2: Felipe Valerio. Alerta, cama dreta. Felipe Valerio, gol. El Cartagena no jugarà a la final d'aquesta Champions. Torna a caure, com fa un any, a la semifinal i jugarà per al tercer i quart lloc. L'Sporting, que fa un any va caure davant el Palma per 0-3 a les semifinals, aquest any sí, l'equip portuguès arriba a la final com va arribar al Velòdrom Illes Balears per jugar la final contra el Palma en aquella primera Champions de l'equip mallorquí. L'Sporting classificat per la final a la tanda de penals per 6-5 davant el Gimbi Cartagena.
0: I d'allà tenim el primer finalista, Miquel Vidal. Primera valoració d'aquest fet.
1: Bueno, Sporting jo crec que era favorit, no? I després Sporting, com diu en Gavi, després d'aquests darrers anys de patir el segon plat, no? Perquè el Palma se n'ha duit tot. Crec que enguany ve dispost a tot. La veritat és que durant el partit Sporting ha estat molt superior a Cartagena. La majoria dels temps. Cartagena la primera part s'ha refet, ha sabut sofrir, i la segona pues, ha estat un monòleg. Després, bueno, la pròrroga igualadeta, hi ha dos equips curtets de forces, i sigui el que sigui, important pel Palma, si avui guanyàs, no? Se trobaria un equip que ha jugat un minutatge molt alt, a una intensitat molt alta. Si Palma pogués jugar el seu partit en tranquil·litat i guanyar en so temps reglamentari, compensaria un poc també aquest avantatge de descansar menys perquè juga el segon partit, no? Que la diferència no és tanta.
2: Surten Palma i Etual a fer l'escalfament quan encara estan per damunt la pista els jugadors del Cartagena i de l'Sporting.
0: Clar, no s'ha de perdre ni un minut.
1: No hi ha temps que perdre. I després una cosa, Gavi, de l'entrevista sí. Que li has fet a José Tirado, jo només sí. M'he quedat amb una cosa. I ha estat, el que t'ha tirat, t'ha dit que el Palma no estava, no t'ha dit a un 100%, no t'ha dit a un 150, no t'ha dit a un 200, t'ha dit a un 110. No sé què voldria dir, o 110. Saps? Jo crec que t'ha tirat aquí un comodí, saps? Perquè ha estat molt fi, traient lo de... Estem aquí a un 110%.
0: Un 110, eh? En referència...
1: Jo no vull dir res, per si un cas, però...
0: El llibre de moda...
1: Fent-se entrevista amb Gavi, que li digui que estan a un 110...
2: Jo he de dir una cosa. Sí. Jo no m'havia donat compte.
0: Jo tampoc.
1: Ha estat l'únic que m'he quedat. Ara me dius què ha dit i no tens ni idea. Dona, Metge, què ha dit lo de 110?
0: M'imagino que José Tirado t'ha comprat el llibre, no?
2: I de tant de bo que el Palma faci avui 110 gols per arribar a la final de diumenge.
0: Esperem que sí, com a mínim. Esperem que sí. La notícia en aquesta hora és que ja tenim el primer finalista d'aquesta Lliga de Campions de Futbol Sala. Serà l'equip portuguès de l'Sporting i esperem que l'acompanyi l'Illes Balears Palma Futsal, partit que començarà a les 8 i mitja i que ja te comptam des de les 7 i mitja aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Ara sí, ja ens centram en aquest partit. Home, per favor, la nostra carta de comunicació que ha vingut aquí mimetitzada i preparada per viure aquest partit amb la samarreta de l'Illes Balears pel futsal, que avui pot donar la primera passa, i ben hidratada també, que pot donar la primera passa per aconseguir una nova Champions. Gavi Fortesa. Anem a recordar per tota la gent que s'hagi incorporat ara mateix a les 8 del vespre quin és el quintet inicial amb el que sortiran els dos equips.
2: per part del Palma, Denis a la porteria, Piqueras com a tanca, Ernesto i Machado a les ales i de pivot Fabinho. Per part de l'Etual, Marquet, Liten, Bacolí, Mohamed i Mujudin és el cinquè inicial d'un tècnic espanyol, Manuel Moya, que és l'entrenador que dirigeix el conjunt francès, que recordam a la main round fa ja molt de mesos, el mes d'octubre, quan va començar aquesta competició, va jugar a Palma, a Somos contra el Palma, i va caure per 2-1, un partit en el que es varen avançar en el marcador els francesos i després Fabinho i Charuto varen remuntar el resultat a favor del Palma. Aquell dia jo vaig dir que tal vegada l'actual era el tapat d'aquesta Champions. Tant de bo m'equivoqui, però aquí són, a la Final Four.
0: Aquests són els 2-5 inicials d'un partit que en teoria ha de començar a les 8:30. I què n'ha dit de tot això a la prèvia l'entrenador de l'Illes Balears, Palma Futsal, Antonio Vadillo? L'escoltam.
10: Nosotros, en este sentido, pues somos un grupo nuevo, con un grosor grande de la plantilla que es nuevo en estas competiciones. Y ellos, a lo mejor como club, en este caso actual, no tienen tanta experiencia como club, lo que es a nivel internacional, pero sus jugadores sí están muy acostumbrados a competir a nivel internacional, ¿no? Creo que va a estar todo muy igualado, se va a decidir por detalles. Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien al fútbol sala, que compiten muy bien, que saben manejar los tiempos del partido. Y luego nosotros, que también somos un gran equipo y que hacemos muchas cosas bien, ¿no? Llegamos en un buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos. Partido igualado, equilibrado, es por momentos para ambos equipos. Son partidos que se deciden por detalles. Saben manejar el tiempo del partido, saben llevar el partido a lo que te interesa y a partir de ahí pues, el acierto en las áreas, ¿no? Que en este tipo de partido pues, suele marcar mucha diferencia.
0: Les paraules d'Antonio Vadillo, encert de les àrees, deia l'entrenador de l'Illes Balears, Palma Futsal, recordem, i és una també de les notícies d'aquest partit, d'aquesta prèvia, és que Mario Rivillos no podrà ser de la partida, ja que es troba lesionat. Els gols, deia Antonio Vadillo, que eren la clau, o que podrien ser la clau d'aquesta eliminatòria, Miquel Vidal.
1: Perdona, un segon, és que estava...
0: Estava fent gestions.
1: Sí.
0: Estava fent gestions. No, deia que Antonio Vadillo ha dit, entre d'altres coses, que els gols seran la clau, les àrees, el marcar, la capacitat col·legiadora pot ser la clau d'aquesta eliminatòria.
1: Sí, i un poc recordant lo que ha estat el Palma en guany, no?, i el que dèiem abans. Aquest ratet de mancança de serietat defensiva fa que el Palma hagi d'anar a marcadors molt alts, no? Llavors, la contundència, com normalment ell demana, no?, a les àrees, ofensivament i defensivament, serà determinant. Els francesos són un equip que juguen amb molt de descaro, és un equip que per ara no s'ha conegut, com deia ell. A nivell de club, tal vegada no tenen experiència, però jugadors, com abans he dit, són jugadors internacionals per França, internacionals per Marroig, i estan molt acostumats, encara que siguin en el món de les seleccions, en aquest tipus de partits. Per tant, serà un partit probablement molt obert, un partit de molt de ritme, i bueno, el Palma ha de tenir molt d'encert i anar molt viu en defensa.
0: I Gavi Fortesa, avui matí, a l'hotel de concentració, ha pogut entrevistar al futbolista Lucao. Aquestes eren les seves sensacions.
3: Ha llegado el día. No sé cómo estáis, cómo se respira, cuál es el ambiente vuestro.
11: Ah, espectacular, el ambiente espectacular. Yo creo que todos estamos a la misma de disfrutar, de estar tan cerca otra vez de un título europeo. Y yo creo que estamos muy bien, nos sentimos bien. Yo creo que va a ser seguramente un bonito espectáculo.
3: Cuando llega la Champions... Todo se transforma, ¿no?
11: Totalmente. Yo creo que es una competición distinta. Yo creo que el Palma y los jugadores que están aquí de las otras competiciones saben muy bien eso, ¿no? Que muchas veces el Palma no llega tan bien y no sé qué, pero yo creo que Champions es otra competición completamente diferente. Yo creo que todos aquí en Palma creen en el título. Yo creo que eso hace muchísima diferencia también.
3: La última, qué bonito es encontrarse todos aquí, rivales, compañeros, familias. Hace que todos os sintáis mucho mejor, ¿no?
11: No, totalmente. Yo creo que el fútbol sala es un mundo muy pequeño, ¿no? Entonces, al final, en todos los equipos tiene amigos que han jugado juntos, amigos que han enfrentado, pero también tienen buena conexión. Así que al final, bueno, está muy bien tener todos cerca, juntos, viene la familia de todos. Así que encontrar el padre de ese, a la madre de otro, y al final está muy bien, muy guay la conexión que tenemos y el ambiente está muy bien.
3: En el caso del Palma, la primera fue la Champions de Ribillos, la segunda fue la Champions de Neguiño, la tercera podría haber sido la Champions de Fabiño, todas son las Champions de Ulao Müller, a lo mejor esta es la Champions de Lucao.
11: Bueno, a ver, ojalá, pero bueno, yo creo que solo de ser campeón ya para mí ya vale mucho. Tenemos jugadores espectaculares que yo creo que puede pasar con cualquier uno. Yo creo que puede ser de Lucao, puede ser de Fabiño otra vez, puede ser de Alisson, puede ser de Denis, puede ser de Lua, de Charuto. Entonces, al final, yo creo que tenemos jugadores espectaculares y bueno, ojalá alguno pueda destacarse un poquito más o menos, pero que saquemos con el título.
3: Buena suerte.
11: Muchas gracias.
0: Les paraules de Lucao avui matí a l'hotel de concentració, Gavi Fortesa, tu que has estat amb ells, com has vist en els futbolistes, com has vist a l'entrenador, què perceps, que has percebut des d'avui de matí a Itàlia?
2: He percebut que això és una altra cosa, Juanga. És un altre món, no té res a veure amb la Lliga, no té res a veure amb moments delicats, amb irregularitats, amb problemes que els hi ha hagut aquesta temporada. No, no, això és un altre món, comença una altra cosa i tothom té escapat en aquesta Final Four ja des de fa un mes i això es nota. Això es nota i anem a veure quin és el resultat de tota aquesta acció que viuen els futbolistes d'un i altre costat. Però en el Palma he percebut il·lusió, ganes de començar, ganes de partit, ganes de guanyar. I després, clar, sense anar en Lucao i te infiltra una alegria en el cos que és espectacular. Tu sents sí. Xerrant en Lucao i sembla que està tot fet, que tot és divertit, que tot és una meravella i me sembla que pot ser avui, tal vegada pot ser el jugador que estiri d'aquest equip. I mira, un detall molt, molt cridaner. Estic veient gent de l'Etual, gent de l'organització, gent de tot arreu que s'atraquen a demanar-li a Mr. Champions què fa vestit de passeig i no està a l'escalfament del seu equip. És l'atracció de tothom. Tothom li està demanant a Mario Ribillos com és que no està damunt la pista. És increïble aquest home. Clar, és que ha guanyat 5 Champions, Juanga. Ha guanyat 5 vegades aquesta competició i avui la gent no sap per què està fora de l'equip. Hem de recordar, Miquel, aquella lesió d'adductor el dia del Xota i Miquel Vidal aquell dia ja em va dir no m'agrada gens on s'ha posat la mà Mario Ribillos. I de fet, encara no s'ha recuperat.
1: Sí, així és. Va ser, a més, no va ser una lesió que l'haguessin d'atendre, va sortir de la pista, però tal com sí. Sortia, es veure que se va dur la mà a mal puesto i va veure que tot d'una el fisio s'hi trecava i pareixia això, i recorda després que el descans que ha tingut, pareixia que havia tingut descansos més llargs que els altres i ja sí. apuntava que hi havia qualque cosa, no? Per desgràcia, sí. En el final s'ha confirmat en sa no presència avui en l'equip i bueno, i esperem que jugadors com Lucao, que tant han criticat a lo llarg d'aquesta temporada i que des que tan contents estem d'aquestes darreres setmanes hagi reprès el seu camí i sigui un jugador més determinant, sigui un jugador més compromès, perquè no només ha fet coses brillants ofensivament com era habitual ja abans d'arribar aquí, sinó que l'hem vist un jugador molt intens i molt compromès en tasques defensives, que és un dels llocs on més m'agradava, no?
2: I ara, Miquel, te faré la pregunta del milió, perquè a un li arriben escepticismes, especulacions, i jo m'ha arribat allò que diu, per exemple, si hi hagués dos jugadors amb molèsties, qui quedaria fora dels dos? I clar, l'especulació diu que tal vegada Ribillos, aquell aquella circumstància seva amb en Tirado, que el jugador ja està clar que quan acabi la temporada se'n va a l'Inter. Si entre dos lesionats qualcú ha determinat que sigui ell qui quedi fora perquè ja no continuarà, no sé, totes aquestes coses, ahir creus amb aquestes coses o no? És que jo vull pensar que no, perquè precisament Rivillos és l'home Champions d'aquest equip.
1: Mira, no, però no per Rivillos i no per Toni Vadillo. És a dir, en Toni Vadillo, les guerres que pugui tenir en José Tirado en la plantilla, jo crec que se'ns passa per allà bon pot.
11: Sí.
1: I en Vadillo és que comanda i és que pren les decisions esportives.
2: I no se tira pedres damunt
1: la
2: seva taula.
1: No. I en Rivillos, jo crec que és el primer que lamenta no pot estar avui, com a mínim vestit, per aportar, encara que sigui, xutar un penal. O sigui que... No. Si qualcú se vol fer aquestes brusques, que se'ns fa, però són ganes de xerrar i d'especular sense cap motiu i sense cap argument.
0: I Gavi Forta... Sí, digues.
2: No, anava a dir, si penseu que sortirà Lua Müller, d'inici surt Dennis, Lua Müller se li ha reservat molt, després de la seva lesió. Jo estic segur que dels 5 mesos que ha estat de baixa, 3 i mig o 4 han estat de veres, i l'altre ha estat per arribar en condicions en aquesta Champions. Però no surt d'inici, o sigui que no sé què penseu.
1: Jo crec que Lua Müller pot tenir protagonisme si el Palma s'ofreix. Si a qualque moment mos costa tenir balón, mos costa superar la pressió del rival. No per la feina que pugui fer a porteria, sinó per lo que pot aportar en sa part ofensiva, que és diferent en Dennis. En Dennis és un porter finalitzador, com ja sabem, com hem vist, i que en canvi Luan és un porter que en la fase d'elaboració ho fa molt bé, se compagina molt bé amb els seus companys, i crec que seria a on més falta li pugui fer, que enguany, de fet, és a on l'ha menyorat. Els moments que el Palma ha patit, segons quin partit, per rompre ritme, sí, per dur-te el partit un poquet a un altre lloc on tu estàs més còmode, mos faltava aquest joc que feien de superioritat amb ell, no? Perquè, te repeteix, fent-ho bé en Dennis és completament diferent del seu perfil i no se pot fer el mateix. És l'únic que jo crec que ho podem veure.
0: Idò, aquestes són les valoracions. A uns 20 minuts més o menys de que comenci aquest partit, començarà a les 8 i mitja, i Gavi Fortesa, l'ambient respecte a l'anterior semifinal que s'ha disputat, que ha deixat com a finalista a l'Sporting, que està minvant, està pujant, la gent aprofita per fer un boure, una hidratació, aprofita per sopar. Com està l'ambient a les graderies?
2: Ha minvat i molt. Ha minvat i molt, moltíssim. Hem de tenir en compte que probablement les dues aficions més cridaneres d'aquesta Final Four són precisament les de Cartagena i Sporting. Cridaneres i numeroses. Ara mateix jo veig un grapat d'aficionats de l'Etual important, quan dic important estic xerrant de 100-150 persones, i a l'altra porteria, darrere l'altra porteria, te puc comptar amb dues mans les camisetes verdes del Palma. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou... No, anava a dir deu, no. El que fa deu és el del Peto, de l'organització, que du el mateix color. I després, uns 25-30 aficionats del Palma. Ha quedat un grupet de 10 o 12 de l'Sporting. Els del Cartagena també encara aguanten a la graderia una vintena. I poca cosa més, I públic local, te pots imaginar que de moment poca cosa. També és vera que la graderia on som nosaltres, jo m'agafa que pràcticament no la puc veure. Però ara que estic guaitant una mica, no massa. Ara mateix te podria dir que en aquest recinte, per 8-10.000 espectadors, n'hi ha tal vegada... No arriba als 1.000.
0: No arriba als 1.000?
2: Molt poca gent. No, ara mateix, per jo, hi ha molt poca gent.
0: Moltes cadires buides en aquesta hora del vespre. Veurem si la gent se'n va, s'anima d'aquí que arribin les 8 i mitja. I, per cert, en Gavi Fortesa, avui de matí, ha entrevistat a tothom. sigui, ha posat el micro a tot el que passava pel hall de l'hotel.
2: Bé, hem vingut a fer feina.
0: Efectivament, home, efectivament.
2: Hem vingut a fer feina.
0: A entrevistar fins i tot el preparador físic de l'Illa
2: Balear. Sí, senyor, era important. Era un detall important,
0: sí,
2: sobre
0: sí.
2: com està la plantilla.
0: I no gaire usual que te deixin entrevistar en el preparador físic, cosa que està molt bé, i anem a escoltar el que deia Joan Llom Parc de com arriba l'Illes Balears Palma Futsal en aquesta eliminatòria.
3: Bé, Joan, com esteu? Com estan?
12: Pues jo crec que venim un gran moment, ja estem preparats. Els darrers resultats a la Lliga pues, han estat bons, l'equip està confiat. Jo crec que podem afrontar bé el partit.
3: Està tothom disponible? Hi ha qualque molèstia, hi ha qualque cosota, però sempre hi ha qualcú que arrossega qualque problema?
12: Sí, però igual el moment de la temporada ja en Badia pot triar més. O sigui, jo crec que tothom està a punt i ningú se vol perdre una cita com aquesta.
3: I sembla que en aquest moment de la temporada és més important, fins i tot, l'estat anímic que l'estat físic. Sobretot després d'un mes de març que va ser horrible.
12: Totalment d'acord, totalment d'acord. Aquí el que compta aquest dia és estar bé preparat, mentalitzat, i el que has dit tu, és estar de cap. O sigui, el físic passa totalment d'un pla secundari, tothom està preparat.
3: A tothom li demana el mateix, el Palma ja està en modus Champions. La Champions està en modus Palma?
12: Espero que sí, espero que sí, espero que se compresti, sí.
3: Bona sort.
12: Bé, gràcies.
0: Les paraules de Joan Llom Parc, el preparador físic de l'Illes Balears a Palma Futsal.
2: Sí. Juan Llom Parc és, juntament amb en Vadillo, l'únic component del Palma que ha guanyat les tres Champions. Així com jugadors només queden Barrón, Luan, Rivillos i Fabinho, en el cos tècnic només Vadillo i Llom Parc han guanyat les tres Champions anteriors. Tothom ha canviat tant en aquest equip. Cos tècnic, fisioterapeutes... El metge també és el mateix. Mira, el metge Miquel Mas també els ha guanyades totes. Però tot canvia tant d'un any per l'altre que en aquesta quarta edició de la Final Four el Palma no té res a veure amb la primera edició, aquella del Velòdrom Illes Balears.
0: Sí, les coses canvien, la gent passa, però els títols aconseguits es queden i es recorden. En qualsevol cas, hi ha molts galons a l'Illes Balears Palma Futsal en quant a competicions europees i persones que han guanyat i han viscut títols europeus. No? Deia, en Gavi Fortuna també ho deia, en José Tirado i ara en Joan Llom Parc, que quan t'arribes en aquesta competició és com un oasi enmig del desert, no, Miquel? Tot és diferent, la dinàmica, la millor enguany aquesta temporada grisa, no tan bona, de l'Illes Balears Palma Futsal a la Lliga, arriba a competicions com aquestes i els equips canvien. I és una altra història, no té res a veure, perquè l'emoció que provoca, no? I a més, anar-te'n fora d'on jugues habitualment, jo crec que això també fa que te llevi un poc més de pressió si les coses no van gaire bé. Això és una altra història.
1: Sí que ho és, i és normal, no? La llèstima és un poc el que abans comentava en Gavi, que hi hagi tan poca afluència de gent, no? El futbol sala no és el món del futbol, no tira. El fet de que se jugui a un lloc que no té cap equip que hi participi.
0: Sí, això sí.
1: Ja no la ciutat, sinó ni siquiera la nacionalitat. És a dir, no hi ha cap equip italià que estigui jugant aquesta Final Four. Llavors, això fa que tal vegada quedi un poc fred l'ambient, no? Que és el que en el final t'agradaria veure, no? Un pavelló ple, amb aficions que estan animant cadascú pel seu compte, com veiem un poc quan arriben. Aquí sempre xerram de que la competició estrella tal vegada és la Copa, no? La Copa d'Espanya, perquè és una competició on s'ajunten aficions, on s'ajunten els 8 millors equips, i és un moment especial. Però, evidentment, la Champions és un moment tal vegada més especial perquè és la màxima competició que hi ha a Europa en el món del futbol sala, i s'hauria d'intentar que aquest format afavorís una miqueta més, no?, que s'afluenci de gent fos un pont més adequada. I enguany no era mal de fer, eh? Perdona que t'interrompessi, Gavi, no, perquè sí, record sí, que l'any passat, que era l'any passat, quan t'ha anat a Erevan i això, que era molt difícil el desplaçament, però anar a Pesaro, jo sé gent que hi ha anat, m'estaria xerrant de preus superassequibles, de bitllets molt baratos, de facilitat per trobar hospedatge, és a dir, no hi havia una gran complicació. I, a més, pues, tot bueno, en cap de setmana.
2: Digues. A Pesaro he pogut donar un parell de voltes i, men, perquè la gent m'entengui, Pesaro és una ciutat petita, bastant petita, i que té, està a la costa adriàtica i aquí hi ha hotels per tot arreu, eh?
1: Sí.
2: Per tot arreu. És una espècie, com vos diria, és una mescla entre Palmanova, Santa Ponsa, Ciutat Jardí, és una cosa semblant amb molt de nivell a les urbanitzacions i amb hotels, uns millors, un altre no tant, però que té molt bona...
1: Però sí, no era complicat anar-hi, enguany.
2: I massa, saps què passa? Que jo trobo que hi ha massa pavelló i que tal vegada aquestes Final Four amb pavellons una mica més petits creen un ambient molt més guapo i més intens,
1: sí,
2: perquè sump, i aquí,
1: és,
2: clar,
1: però
2: com
1: tu
2: fiques
1: saps,
2: aquí 8 o 10.000?
1: Tu saps les exigències de UEFA quines són?
2: Sí,
1: ho he fallat per començar, però mira, aquí per exemple no deixaven que els partits jugats a Son Mos, el Final Four, van haver d'anar en el Palma Arena o en el Velodrom, sí, Millers Balears, és a dir, en el final UEFA jo crec que no està en el que ets arribat de futbol sala. UEFA
2: no,
1: té...
2: I una altra cosa, jo esperava avui més gent i te diré per què, perquè al marge del futbol i el ciclisme, Itàlia és un país que hi ha, i el bàsquet, Itàlia és un país que té dos esports que normalment tenen molta afició, que són el vòlei i el futbol sala. Aquí a Itàlia va jugar José Tirado, sí, a la seva època com a futbolista professional, no? I jo me semblava que els italians s'aproparien a veure aquesta Final Four al marge de no tenir un equip propi local, no? Però bueno, no és així, i veurem diumenge què passa, no? Però avui, de moment,
1: sí, tal vegada,
2: la veritat és que
1: tal vegada
2: està guanyant per golejada. Mira, ara mateix guanya per golejada ja l'afició de l'Etoile a la del Palma. Eh? Estic parlant de tal vegada 300 espectadors contra 25.
1: Però mira, jo record altres èpoques de José Tirado. Jo me'n record, per exemple, la final de Sevilla, que se va perdre, la final de Copa del Rei,
2: sí,
1: a Sevilla,
2: sí,
1: que se va perdre davant Pozo.
2: Eh? Sí.
1: Aquell dia, el club va organitzar, va posar mitjans i se va desplaçar, sí, una gentada.
2: Sí.
1: Saps?
2: Sí, sí.
1: Sa gent, si no li facilites una mica, no sé per què el Palma, de fa ja molt d'anys enrere, no facilita res. Saps?
2: Sí, és veritat. Sí.
1: No organitza o no posa mitjans. I inclús te puc dir que moltes vegades a nivell d'entrades la gent se queixa, la gent no sap on ha d'anar. Al final la gent li fa peresa. Si la gent sabés que forma part d'un grup organitzat i que no s'ha de cercar la vida pel seu compte o s'han de posar d'acord 5 o 6, pues, a lo millor seria un poc més atractiu. I no te vull dir que hi anàs, pues, 3.000 persones ni prou fer-s'hi, però a lo millor 300, 400 persones ens podries mobilitzar. Jo crec que en relativa facilitat. Però no sé,
2: sí,
1: per què el Palma, pues, supos que últimament té la mirada per a altres bandes, ja l'afició ja la té fidelitzada dins Son Moix a la seva manera i no li preocupa o no vol gastar gent d'energia pues, intentant afavorir que la gent se pugui apuntar i desplaçar-se a un lloc com aquest per algo. Jo crec que seria, pues, superguapo per la gent, pel club, per tothom.
2: Els oients de la ràdio no poden veure les imatges que jo li he enviat a en Juanga, però Juanga, tu ara mateix ja pots veure que hi ha rere una porteria vestits de blanc i que hi ha rere l'altra vestits de verd pistatxo. I això ho diu tot. És una pena, però bueno, mentre que guanyi el Palma, que ho celebrin els 25 i la resta mos dona igual. Està tot preparat, està tot a punt, estem a les 8:25 del vespre, els dos equips estan a la sortida del túnel de vestidors, tot preparat, tot a punt, perquè comenci la segona semifinal de la Champions Pesaro 2026. Recordem que ja està a la final l'Sporting de Portugal, que ha guanyat en els penals el Gimbi Cartagena. Surten els protagonistes, surten a la pista per aquest ordre Carlos Barrón, Denis, Luan Müller, David Peña, Lin, Charuto, Lucao, Deibao, Piqueras, Ernesto, Fabinho, Machado, Mateus Maia i Alisson. Et situen els jugadors del Palma a la nostra esquerra, a la dreta, vestit de blanc, l'equip de l'actual Levallois, enmig de la pista, al centre, el quartet arbitral, que els dos àrbitres principals són Nicola Maria Manzione, italià, i Peter Neurs, britànic. La salutació al públic. Ara comencen a sortir els cossos tècnics. Surt Antonio Vadillo, Miguel Llansola, Paniza, bueno, tothom. Tothom. Ja ha sortit tothom.
0: Efectivament.
2: Sí, ja està tothom. A les bancates, que no són bancates, són un grapat de cadires, una al costat de l'altra, a una zona tècnica enorme, grandiosa. Fernando Vázquez tornaria loco, correguem per aquesta... per aquesta línia tècnica. Tot preparat, tot a punt per començar.
0: Tot preparat, tot a punt perquè comenci aquesta eliminatòria. Recordar que també estem molt pendents del bàsquet de la darrera jornada de màxima emoció a la primera FEB, amb el derbi mallorquí, que decidirà bona part del futur dels equips illencs, el Palma Bàsquet Mallorca-Palma i el Figui-Palma, que s'enfronten avui a les 9 del vespre al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix en un partit amb la permanència en joc. Ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio quan estigui a punt de començar. Els dos equips arriben a la cita amb opcions de salvar la categoria, però també amb el risc real de descendir. Una victòria podria significar la tranquil·litat definitiva, mentre que una derrota deixaria un panorama molt complicat. A més, les mirades també estaran pendents i estaran pendents del duel entre el Tizona i el Cartagena, ja que un triomf dels burgalesos garantiria la permanència dels dos conjunts mallorquins. D'aquí uns moments connectarem amb Xisco Ribas amb el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix per conèixer tots els detalls d'aquest partidat, d'aquest derbi que viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. En 3 minuts arribem a les 8:30, en 3 minuts ha de començar aquesta eliminatòria de la Lliga de Campions, aquesta semifinal que ja té un finalista, que és l'equip portuguès de l'Sporting Namavora. Si diumenge també hi serà en aquesta gran final, l'Illes Balears Palma Futsal, per això ha de guanyar a l'equip francès. I Gavi Fortes, he vist les fotografies que m'has enviat aquí, no res, també tindrem imatges d'IV3 Televisió que donarà aquest partit, i la veritat és que escarrufa el poc ambient que hi ha ara mateix a Itàlia. Ja tenim imatges d'IV3 Televisió.
2: Sí, és una pena. És una pena, és una autèntica pena. L'ambient en general i després el desequilibri que hi ha sempre entre els aficionats rivals i el Palma Futsal. Ja s'han saludat els cossos tècnics, l'abraçada entre Manuel Moya, reservador amb el golejador del Mallorca B de fa tant d'anys, i Antonio Vadillo. Els jugadors que tornen a la pista després de saludar també els cos tècnics, i tot preparat, tot a punt per començar aquesta segona semifinal. A espera l'Sporting de Portugal de diumenge a les 6 de l'hora baixa. El tercer i quart lloc se jugaria també diumenge, crec que és a les 3 o 3 i mitja, no me'n record molt bé. Però aquesta no la volen jugar, no volen finals de consolació, com se diu. No hi ha consolació per quan has perdut una semifinal. De fet, jo seria partidari, no sé vosaltres què penseu, de que per a què jugar un tercer i quart lloc? Si no és una competició olímpica que has de pujar al podi amb un bronze, no té cap sentit.
0: Sí, a mi també m'estranya, no?, que es disputi aquest partit. Suposo que per estirar un poc la competició i... No sé, per això, no sé, Miquel. No sé si tu ets partidari de que es jugui aquest tercer i quart lloc o directament la final i ja està.
1: Per compensar en els aficionats que se desplacen...
0: Supos.
1: Que no se desplaça ningú.
0: No se desplaça ningú, sí.
1: Perquè no vagin allà només a veure un partit. Sí. No ho sé. No, ara veure que no té massa sentit. A més, ara, en el cas, jo no sé els altres, la Lliga Espanyola, amb els carregats que van de partit...
0: És que el que treballa no té ni interès pel club que juguen.
1: La necessitat que tens...
2: Mira, perdona, Miquel, aquesta és una cosa que se m'havia oblidat i la tenc que dir. A Portugal no hi ha Lliga aquest cap de setmana. A França, la jornada d'avui l'han passada a demà, que no hi ha partits de Champions. En aquesta hora comença la Lliga Espanyola el partit Barça-El Pozo Murcia. Sí. Quin respecte pels equips que juguen les Champions en el nostre propi país. és una vergonya. Contraproducció. Contraproducció entre els equips de la Lliga. Són dos partits que se juguen avui. Recorda els dos primers de la Lliga perquè s'enfronten i és un partit molt guapo, Barça al Pozo, però avui no és el dia per jugar un Barça al Pozo ni per jugar res. Avui és el dia dels dos equips espanyols que són aquí, a Pesaro, el Cartagena i el Palma.
0: És així, i nosaltres ho viurem així, en la màxima intensitat, a la sintonia d'IV3 Ràdio, perquè a nosaltres ens interessa l'Illes Balears pel futsal i aquesta Lliga de Campions, que l'aconsegueixi el conjunt d'Antonio Vadillo, quan d'aquí no res començarà aquesta semifinal que narram des d'Itàlia, la narra Gavi Fortesa.
2: A punt de començar la semifinal, posarà la pilota en joc l'equip francès. El número 11, Bacalí, posarà la pilota en joc. Compte enrere en el marcador, crec que la podeu sentir.
0: Sí.
2: 5, 4, 3, 2,

0: Denis, ha aturat Denis. De miracle, ha aturat Denis. La primera acció d'atac de l'equip de l'Etoile. Ara és Ernesto, el xut d'Ernesto. Ha taponat molt bé el jugador de l'Etoile. La pilota que es perd per banda. Mohamed ha posat el peu i ha desviat el xut d'Ernesto. Primer ensurt del partit.
1: L'ha entengut a Miquel Vidal.
2: Sí, i Gavi, no sé, ara aquí per ses imatges hi ha hagut un perill com de relliscades, com si sa pista fos un poc ràpida, que en Denis mateix, quan s'ha anat,
0: a
2: aixecar per treure, ha relliscat i no sé, tens impressió de que costa mantenir l'equilibri.
0: Aquesta pista negra que posa la UEFA per aquests tipus de partit, no sé, no l'he trepitjada, no ho sé. Alerta, Denis! El xut de Denis, cau la pilota! A peus de Piqueras, cobria banda dreta per Machado. No pot arribar Machado. Serà treta de banda a favor de l'Etoile. Instruccions de Manuel Moya des de la banqueta. Els seus jugadors traurà de banda Bacalí. Bacalí, que juga pel seu porter, Marquet. Són els dos capitans, els porters, Marquet i Barrón. Alerta el xut de Marquet, directament fora. Surt per la línia de fons, posarà la pilota en joc al Palma. Des de la banqueta ha corregut Mateus Maia per anar a cercar la pilota i donar-li a Denis Cavalcanti. Juga Denis, Machado, Piqueras, pressió altíssima de l'equip francès. Ha sortit molt bé el Palma. Machado, Fabinho. Fabinho canvia de costat. Piqueras donava sortida per aquest costat. Alerta Piqueras, que també rep la pressió del jugador francès. Fabinho d'esquenes, protegeix la pilota, l'aguanta, toca pan darrere per Machado, Machado a l'esquerra, Ernesto, Machado, Machado una altra vegada, s'atura, s'afrena i la deixa d'esperó cap endarrere per Denis. Denis Cavalcanti, que inicia jugada d'atac, ja ha creuat la pista en camp contrari. Oi, l'obertura cap a l'esquerra, cap a Piqueras, no ha estat bona. Pilota que es perd per banda, jugarà l'Etoile. Primer minut i busques d'aquesta primera part. Empat a 0 en el marcador. Tampoc hi ha hagut cap falta. I sí, colca patinada. Juga el conjunt francès. Mohudin. Pilota per Bacalí. Triangula bé. L'equip francès ha robat el Palma. A mitges. L'ha perdut Ernesto. Torna a jugar Bacalí. Bacalí obrint cap a Mohudin. Mohudin la deixa al costat de la banda dreta. L'Itent. Juga el francès. Aguanta aquesta pilota. Davant ell Piqueras. Alerta el xut. Fora. Fora per damunt de la porteria de Denis Cavalcanti. Sembla que hi ha tranquil·litat a la banqueta del Palma. El manco per part d'Antoni Vadillo. Hi ha més moviments i més indicacions per part de Manuel Moya. El conjunt francès que prepara la sortida a pista del dorsal número 10, Sufiane Elmessar. Juga la pilota Machado. Piqueras. Ai, Machado, quina errada. Quina pèrdua de pilota de Machado. Això no, no, això no es pot fer. Això no... Això és falta de concentració, nervis, no sé què és. Alerta Ernesto, ha estat a punt de recuperar, però la pilota arriba a peus de Marquet. El porter i capità de l'equip francès. Pilota llarga, que pot recuperar Machado, sí. Ernesto, Piqueras posa el cos, la deixa córrer cap als peus de Denis Cavalcanti. Juga Denis en llarg, cama dreta. Surt Marquet amb els punys perquè intentava rematar de cap. Cap endarrere Ernesto. Serà banda a favor del Palma. Primer moviment, surt d'Ibao, seu Piqueras.
1: Quina valoració podem fer en aquests primers minuts, Miguel?
2: Mira, de moment, Palma, sense pivot de referència, ha sortit a jugar de 4, a més, amb un equip, per dir-ho d'alguna manera, defensiu, perquè en el mateix temps a pista Machado i Piqueras. Machado, que evidentment, supòs que darrere alternarà a Deivao amb Piqueras, i Machado suplirà l'ausència avui de Ribillos a la banda dels esquerrans, no? I, bueno, i de moment sense pivot de referència, ni Denis ni Charuto han sortit, ja duim un minutatge meromanco per esperar la rotació, i supos que a partir d'aquí ja veurem Charuto i...
0: Alerta, Ernesto, Ernesto, xuta, fora! El xut d'Ernesto que demana córner, no el concedeix l'àrbitre, i preparats per sortir Penya, Lucao i Alisson. De fet, Penya ja ha sortit. Esperen encara... Alisson i Lucao, perdona, Miquel, el xut d'Ernesto era boníssim, però li ha sortit una mica alt. Juga l'equip francès.
2: No, no, pues, com dèiem, no, pues, ara ja començarem a veure l'equip una miqueta més identificat amb aquest 3-1 que veiem més habitualment i bueno, a veure com se mos presenta el partit amb aquest altre joc. De moment, en el joc de 4, jo crec que Palma ho ha fet bé, ha sabut moure el balón,

0: Sortim bé de la pressió, i ara en sotres un joc més directe, en els nostres pivots, que són pivots dominants, veurem si són capaços de fer recular aquest equip.
1: Moya també ha mogut bancata, Ismael Megrús ha sortit a pista, també Sufian El Messar. Anem a veure aquest corna a favor de l'equip francès. Posarà la pilota des de la cantonada Bilal Bakali. Alerta la pilota a la frontal, l'ha tocat Lucao. Serà banda a favor de l'Etoile, banda molt a prop de la cantonada. En atac el conjunt francès, sona a trona la megafonia, però això és tan gran que pràcticament no la sents, no és com Son Moix, que és infernal. Alerta, Bacalí posarà la pilota en joc cap a dreta, cap a l'exterior, no, cap a l'exterior no, cap endarrere, cap al seu porter, Marquet, que fa la passada. Alerta d'esquenes, el jugador de l'Etoile ha recuperat Alisson, se la queda Lucao. Lucao aguanta i falta. Primera falta del partit en 4 minuts de joc. Ha jugat Lucao cap a... La té ara Deibau. Lucao. Ara mateix en pista només hi ha un jugador campió de la darrera Champions del Palma, David Peña. La resta no hi eren. Alisson, Deibau, Denis i Lucao. Pilota per Peña fa la passada boníssima. Alerta Alisson. Ha rebotat a la defensa. Alisson la treu. Serà pilota per Lucao. Alisson, que aquest any és el màxim golejador del Palma Europa, ha fet 8 gols. Alisson d'esquenes, protegeix aquesta pilota, trepitjant bolla com sempre, se n'anava, l'han agafat, l'àrbitre diu que no hi ha res, i ara ell li fot una cosa al jugador de l'Etoile, això serà targeta. L'àrbitre xerra amb ell, sembla que no l'amonestarà, i Cantes, que ha estat una acció de ràbia d'Alisson, que evidentment l'han agafat per un braç i per la cintura, ell ha quedat aturat, no ha ensenyat res, i després s'ha pres la venjança molt malament per la seva part, donant una cosa al jugador de l'Etoile, que encara és en terra. Me sembla mentida, Miquel, que no l'hagin amonestat en targeta groga.
0: Sí, sobretot per lo que és intenció, perquè ara, veient la repetició, de fet, cosa no li ha arribat a pegar, saps? Ell ha anat a pegar pilotada forta, no ha trobat balon, i en el seu genoll o en la seva cama ha pegat a la cama de rival, perquè no ha estat una cosa que li hagi pegat en el peu. És a dir, no, i tal vegada això és el que ha dit l'àrbit, no? I hagués pogut ensenyar-li la targeta per un excés de força o la violència sense que ha anat a fer aquesta acció, però cosa no n'hi ha haguda.
1: Idò, s'ha quedat sense targeta Alisson, tant de bo, totes com aquesta. Pilota per Deibau Panterra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Estan permitint contacte, com és habitual a la UEFA.
2: Sí.
1: Els àrbitres internacionals permeten més contacte.
0: Estem acostumats.
1: Sí, clar, nosaltres estem avassats a que qualsevol cosa sigui falta. Juga l'Etoile, ha recuperat el Palma. Ui, quina pilotada de Deibau al tercer àrbitre. Quina pilotada, quina quantitat de jugades beneites. Bueno, banda a favor de l'Etoile, 15 per arribar al descans, empat a 0 i empat a 1 en el capítol de faltes. Juga l'Etoile, pilota que jugava Mujudin, l'havia deixada per Megrús. Té la pilota l'Etoile, alerta amb aquesta acció per banda esquerra, boníssima, i quin golaç de l'Etoile. Gol. Duluacini Guirió. Quina jugada que ha fet el francès o marroquia. Quina jugada per banda esquerra. S'ha desfet de dos jugadors del Palma i ha fusellat per al pal curt a dalt a l'escaire en Denis Cavalcanti. S'avança en el marcador com en el mes d'octubre a Son Moix l'Etoile. Quin golaç d'aquest jugador. Palma 0, Etoile 1.
3: Esports 3, en joc.
4: Quina fuetada ha pegat en la cama dreta que l'ha clavada a l'escaire, no, a l'escaire, quasi pel centre, pel dret de la porteria, defensada pel porter de l'Illes Balears pel futsal, però quin gran gol, quin míssil terra-aire. Se posa per davant l'Etoile, Miquel Vidal.
0: Sí, i bueno, ja és un poc lo que veníem sospitant, no, del Palma durant tota la temporada. Què farà la unitat B quan arribin les castanyes fortes, no? I ara hem vist una molt mala defensa de David Peña, que li ha facilitat molt su contra u en el francès, i després el mal ajust de Deival, que arriba tard també, i que no pot fer res per aturar aquest jugador que després ha tingut
1: una... Una altra pèrdua de penya. Alerta, Mujudin! Gol! Oh. Gol de Nelson Litten! Errada de penya, que ha perdut la pilota. Vadillo reclama falta de manta al seu jugador. Això dona peu al contracop. La jugada per banda esquerra, la passada al segon pal, i Lutenc, que estableix segons després del primer, el segon, Palma 0, Etoile 2.
3: Esports 3, en joc.
4: I de l'eliminatòria per l'Illes Balears per la futsal, que s'està posant del color de la pista, Miquel.
0: Negre. Sí. Sí, i una vegada més, pues mira, el jugador que abans ha tingut una mala acció defensiva, aquesta vegada perd el balón, i bueno, David Peña que segueix, no? Que per molt que pensem que ha millorat, quan arriba l'hora de la veritat, li costa molt, i el Palma ho paga molt car.
4: Gavi.
1: Quina sí. Llàstima. És vera
4: que revisió, potser,
1: podies o... reclamar falta. Sí, és que Vadillo ha reclamat falta damunt David Peña. Això a la Lliga Espanyola es falta, i aquí, després de la revisió, és res. Puja el marcador. El segon gol de l'Etoile Levallois, que es posa 0-2 a 14 minuts pel descans. Queda un món, però el Palma s'ha de refer.
0: Això no te recorda en el començament de la història del Palma a Champions?
1: Sí. Però aquella vegada va ser dintre dels 3 primers minuts, 0-3 a favor de l'equip rival, del París.
0: I també francès.
1: Sí, també francès, sí. I vàrem acabar guanyant 11-5.
0: Idò, bueno, anem a pensar que si ja...
4: Poden guanyar de 11-5.
0: Que si ja una còpia d'aquest dia i m'ho posaré en bomba.
1: Bueno, no, el que passa que... corna a favor del Palma. Sí, no, corna que treu el Palma. Machado, fora! Bueno, ho hem intentat. El manco a la primera jugada després del 0-2.
4: El que passa,
1: preparat per sortir a pista.
4: El que passa, Miquel, que han vengut molt seguits, no?, aquests cops, aquests gols en el Palma futsal, i això, evidentment,
1: alerta, toca. Alerta, Lutent! Atura Denis! A punt d'arribar el tercer, surt jugant al Palma, mitjançant Piqueras, Fabinho, Ernesto cap endarrere, reclama falta, aquí no piten falta per res. Aquí, bueno, n'han pitat a la d'Alisson, n'han tret targeta ni res, imagina't, prepara canvis, Manuel Moya, el tècnic de l'equip francès, tornarà a pista, Bilal Bakkali, banda a favor del Palma, Fabinho, Machado, Fabinho xuta contra el cos del defensor, Fabinho una altra vegada, Fabinho per tercera vegada, per damunt de la porteria de Marquet, ha xutat 3 vegades Fabinho la mateixa jugada. Cap ha anat entre pals. Torna a jugar l'equip francès. Marquet. Bakkali. Tira parats enmig de la pista a l'actual amb una facilitat increïble. Surt jugant Denis. Pilota per Ernesto. Ernesto combina l'altre costat per Machado. Ernesto panterra Fabinho. Marquet una altra vegada. 5 xuts de Fabinho i cap arribat a la xarxa. Juga l'Etoile, alerta amb aquest xut exterior, alerta, com se'n va el jugador, ai, mare de Déu, quina jugada individual d'Abdesamad Mohamed, i la pilota finalment s'ha perdut per la línia de banda de l'altre costat, ha trobat un passillo i ha recorregut mitja pista, surt Barrón a demanar calma als seus companys, temps mort que ha demanat Miquel Vidal, Antonio Vadillo.
0: Sí, és necessari aturar, que continua a arribar, perquè ara ja no estem en unitat B, que m'ho genera dubtes. Estem en unitat A d'avui. Estem amb Fabinho, estem amb Ernesto, estem amb Piqueras i amb Machado. I així tot...
4: Anem a escoltar Antonio Vadillo, les instruccions en directe.
2: ¿Vale? Pero con Zaragoza, con pegada. Y si son bandas cercanas, chuto reposición. Los duelos llevamos
4: Les paraules en directe des de la banqueta d'Antonio Vadillo, com l'analitza don Miquel Vidal?
0: Pues, mira, quan en el principi xerraven de contundència, no? Pues està recriminant la falta de contundència defensiva i la falta de practicitat ofensiva, no? De ser més senzills, de ser més pràctics, que és el que li està passant a l'equip, que està, siguem, molt, molt, molt feble en defensa i en atac, pues no està siguent pràctic.
1: Juga l'Etual, Mohamed, obrint a l'esquerra per Bacali. Bacali davant Piqueras, Mohamed li fa el bloqueig, surt jugant Bacali, deixa la pilota cap endarrere, la té el conjunt francès, tocant encara en camp propi. Aquesta acció arriba a Marquet, al porter, que torna a jugar en curt per Bacali. Bacali obrint a la dreta, pressiona bé el Palma, però surt millor l'Etual, alerta amb aquesta acció individual, Charuto en defensa. Molt bé, ara Charuto ha evitat la possibilitat que el Messar quedés mà a mà amb Banderis Cavalcanti. Bona acció defensiva ara de Charuto. Juga el Palma, Fabinho, Ernesto, Fabinho, Fabinho per Ernesto, té espai per davant, Ernesto fa la passada, ai, Charuto se l'ha deixat enrere. La passada no ha estat massa bona, recupera l'Etual, pilota llarga, alerta Luten, Luten, alerta Luten, que pot xutar, xuta Denis Corna. La pilota a l'espai, no era Luten, era Guirió, el que ha fet el primer gol del partit, sí. Luten ha fet el segon, Guirió ha fet el primer, corna a favor de l'Etual en una altra opció ofensiva del conjunt francès. Està Vadillo xerrant amb els suplents, preparats per sortir a pista, Machado i Lucao. Banda a favor del Palma, sense incidències en el corna. Preparat també d'Ibao, se'n va Ernesto, entra Machado. Juga Piqueras, Fabinho. Canten els aficionats francesos, silenci sepulcral en el grupet d'aficionats del Palma. Aquesta passada de Denis l'ha tocat un jugador francès. Serà treta davant a favor dels homes d'Antonio Vadillo, que han de reaccionar, han de reaccionar. Estem 0-2 a 11:45 pel descans. I no hi ha faltes perquè l'arbitratge europeu és molt més permissiu. Una falta cadascun des que ha començat el partit. Banda que traurà Machado, camp esquerra. Machado que posarà la pilota en joc. Li diu Fabinho a l'àrbitre que surti la mopa perquè ha quedat banyada la pista i l'àrbitre el que fa és l'aixuga amb la seva sabatilla i a córrer. Traurà Fabinho. Fabinho contra el cos de Guirió. Pilota que arriba als peus de Piqueras. Piqueras cap endarrere. Denis. Inicia jugada d'atac. Denis Cavalcanti. Denis que demana a Fabinho que s'atraqui. El xut de Fabinho. La tocada. Finalment, Quirió es corna a favor del Palma. No ha arribat a la rematada Charuto i tornarà a ser pilota per al Palma des de l'altre costat. Segona jugada de corna consecutiva. Traurà Fabinho des de la banda esquerra de l'atac del Palma. Fabinho, ai, no s'ha entès amb en Charuto. Alerta al contracop, alerta que se'n va Quirió una altra vegada. La passada de Quirió, la picadeta, la treu des d'enterra com pot Piqueras. La salvada, finalment Machado. Ai, mare de Déu.
4: En aquesta hora, 8 del vespre, 50 minuts, la cara de Miquel Vidal ho diu tot, un autèntic poema. Preocupat.
0: Un autèntic drama, és això.
4: Un autèntic drama.
1: No està, el Palma no està, el Palma no està.
4: No.
0: Però el és una miqueta... A veure que les darreres setmanes han volgut veure un canvi, sí. han volgut pensar que tot havia passat, però és que tornem a veure un Palma que, per desgràcia, el coneixem, que no mos... A mi no m'acaba de sorprendre, saps? Això és la llàstima, que... Que a veure que també pot canviar, que té una altra imatge, que mos ho ha demostrat. Però torna a ser aquest Palma irregular, poc sòlid, poc contundent. Allà tens, anem a pensar que allà tens, que en tot lo malament que ho estem passant, dos gols pues no és un món.
1: Juga des de la banda Machado, cap a Denis, dona instruccions des de la bancata, fins i tot Lua Müller. Pilota per Denis, Denis a l'esquerra, la té Lucao. Lucao avança, Lucao retalla, Lucao no pot xutar i deixa la pilota a peus de Machado. Machado davant Guirió, Machado se'n va, el xut de Machado! Fora. Reclama corna, però jo estic ben segur que no era corna. Banda a favor, perdó, línia de fons a favor de l'Etoile Lavalois. 10:38 per arribar al descans. 0-2 en el marcador. Gols de Guirió i Lite. Té la pilota l'Etual. Juga Liten cap al darrere, està pressionant molt bé Charuto, que ha recuperat la pilota, la pot deixar a peus de Lucao, el xut de Lucao, i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Charuto, gol de Charuto, gol de Charuto, gol de Charuto, que retalla diferències en el marcador. El xut de Lucao s'ha estavellat entre les cames del porter Marquet, ha quedat la pilota morta dintre de l'àrea, i allà era com si estigués en la canya pescant Charuto per enviar la pilota al fons de la porteria. Retalla diferències al Palma, 10:25 pel descans, Palma 1, Charuto, Etual 2.
3: Esports 3, en joc.
4: 8 del vespre, 52 minuts, és l'hora de la resurrecció de l'Illes Balears, Palma Futsal, amb aquest gol, Miquel Vidal.
0: I, bueno, pues, bona acció defensiva de Charuto, que recupera, i després, en el seu cos, amb aquesta habilitat que té per guanyar la posició, protegir la pilota i assistir a Lucao, que acaba xutant, no fent el gol, però ell queda... bé preparat per en Saquenya, no? Preparada per coir els ratxars i fer aquest primer gol, que supos que ara el que farà és generar confiança a un...
1: Ha estat a punt d'Ibao, alerta Lucao! Marquet, Machado, la tenguda, primer d'Ibao i després Lucao per establir un empat que no ha arribat. Ara aquesta pilota llarga cercant Allison, expert per la línia de fons. Sembla que ha reviscolat algo.
0: Sí, aquest gol ara canviarà un poc aquesta dinàmica, no? El que deia, a un li genera confiança i a l'altre li genera una miqueta de desconfiança, perquè els francesos es deien pues, que tot els hi sortia i se venien amunt i els veien jugar, que pareixia un equip de ciència ficció jugant, no? I ara, pues, el partit s'equilibra i entrarem a una miqueta més d'igualtat, supòs.
1: Perdona, quina topada. Se n'anava cap a la banqueta un jugador de l'Etual. Machado corria en sentit contrari per agafar la pilota i treure de banda. Han topat tots dos i ha quedat... estàs en terra el jugador francès. Machado, que té la pilota, no pot treure de banda perquè s'ha aturat el joc, però si el jugador està fora de la pista, no sé per què no reprèn el joc. No ho entenc. L'Etual té quatre jugadors en pista i el porter. El seu futbolista afectat per aquesta jugada està fora de la pista. Per què no reprèn el joc? No ho entenc, no ho entenc. Això m'ho han d'explicar qualque dia. Traurà davant del Palma quan li doni la gana a l'àrbitre, ara que el jugador de l'Etual se'n va a la banqueta. Però ja estava fora. No ho entenc. Bueno, Lucao, lluitant per una pilota que ha perduda, banda a favor de l'Etual, 9:35 per arribar al descans, 1-2 al marcador. Juga el conjunt francès. Molt bé, ha pressionat Lucao i es banda a favor de l'Etual. Protesta Lucao, però la pilota és pels francesos. Jugarà Liten cap a darrere. Bona pressió de Lucao, que obliga a treure malament la pilota al conjunt francès. Agafa aquesta pilota Denis Cavalcanti, que obri cap a l'esquerra per Lucao. Lucao, Allison d'esquenes, a punt de caure en terra. Allison, que li peguen de per tot. Aguanta com pot i ara serà... No ha sortit de banda, recupera l'Etual. Alerta al contracop, banda esquerra. Alerta a la passada, Machado rebutja, Denis! Denis ha canviat la pilota en terra. Com ha pogut, l'ha relliscada un jugador de l'Etual i es van de favor del Palma. Juga David Peña per Deibao, Lucao. Lucao ha perdut aquesta pilota, però es van de favor del Palma. Ha rebutjat aquesta acció de sortida de Lucao. Abdesamat Mohamed i es pilota per al Palma. 8:53 per arribar al descans. 1-2 perd el Palma. Lucao, Deibao, Lucao dona sortida per la banda dreta a Denis. Denis que pot xutar, Denis que xuta! Mare de Déu. Directament fora, temps mort que demana ara Miquel al conjunt francès.
4: Anem a aprofitar aquest temps mort per anar al Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, perquè a les 9 del vespre començarà el derbi, la darrera jornada de màxima emoció de la primera FEB, amb un derbi mallorquí que decidirà bona part del futur dels equips illencs. El Palmer Bàsquet Mallorca-Palma, que s'enfronta al Figui Palma. Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, Xisco Ribas. Conta-mos com està l'ambient ara mateix.
2: Bon vespre, Juanba. Juanga, quin ambientàs que aquí al Palau d'Esports de Somos continua cada vegada més arribant més gent i més gent i més aficionats del bàsquet, més aficionats del Palmer, més aficionats del Fiwi Mallorca, perquè avui aquí al Palau d'Esports de Somos viurem un derbi ben important, ben intens i ben emocionant, perquè un dels dos equips podria avui consumar el seu descens a la segona fe. Tothom estarà pendent d'aquest derbi mallorquí, però també ho faran de la mateixa manera. Estaran pendents de l'altre partit que es disputarà a la mateixa hora, a les 9 en punt del vespre, a Burgos, perquè el Tizona s'enfronta al Cartagena, l'altre equip en aquesta lluita per la permanència, i en cas de que el Cartagena aconseguís la victòria, faria que aquest derbi mallorquí es convertís en un derbi fratricida. Què vol dir això? Que el que perdés, en el cas de que guanyés el Cartagena, el que perdés entre Fiwi i Palmer descendiria a la segona fe. Com dèiem, un ambientatge aquí al Palau d'Esports de Somos, continua arribant la gent, tot a punt perquè comenci aquest partidàs del bàsquet mallorquí, del bàsquet balear, entre Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca.
4: Estarem molt pendents d'aquest derbi en el món del bàsquet balear, i s'ha reprès el partit d'Itàlia, Gavi.
1: Alerta, 3 contra 1, 3 contra 1, Charuto de Ibao! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que havia jugat Charuto per Deibao, però alerta que hi ha revisió. De moment ha empatat el Palma, avui de 8 per al descans, però s'està revisant col que falten la sortida i recuperació de pilota a camp propi. Anem a veure què decideixen els gols interruptos que mal estan fent en el món de l'esport.
4: I dependent d'aquesta revisió, i Vetres Ràdio també feim la nostra revisió del gol que ha cantat en Gavi Fortesa. Era finalment Piqueras el que marcava el gol per l'Illes Balears, Palma Futsal, però veurem si pugen el marcador, però anem a veure què passarà, però passi el que passi, la reacció del conjunt d'Antonio Badillo ha estat bona. Veus alguna cosa? Veiem aquí les imatges.
1: Alerta! Pues dona el gol. Ha donat el gol l'àrbitre...
4: Idò, molt bé.
1: No, ha anul·lat el gol, ha anul·lat el gol. Ha assenyalat falta prèvia, ha anul·lat el gol de Piqueras. Mare de Déu.
4: Idò, mala notícia. No sé, Miquel Vidal, que han vist les imatges, sí, algunes de les imatges que li posaven, no sé si has vist alguna cosa i per què.
0: Sí, impressió ha estat que quan li han robat el balón hi ha una traveta que per jo sí que és falta.
1: Sí.
0: Sí. A més, molt nota, molt clara. No hi ha dubte.
4: I de gol anul·lat a l'Illes Balears pel futsal, el que importa, i el més important, és la reacció del conjunt d'Antonio Badillo.
0: Sí, se confirma.
1: No t'ofeguis, Juanga. No t'ofeguis, que queda molt de partit.
4: Tinc més, no te preocupis.
1: Quina llàstima aquest gol de Piqueras que posava l'empat en el marcador. Jugarà l'Etual, pilota a la banda esquerra, defensa Penya, alerta amb el xut, ha rebutjat la defensa, tornen a intentar-ho mitjançant Sufian El Messar, i ha enviat Penya la pilota fora de banda. Jugarà el Palma, senyals horàries de les 9 del vespre, Champions a Pesaro, 1-2, perd el Palma, li han anul·lat el que hagués estat l'empat a 2 per falta prèvia. Juga l'Etual, pilota oberta a banda dreta, defensa Fabinho, alerta, que se guanya l'espai per xutar, obri cap a l'altre costat, Denis, ha salvat Denis, la treu, malament Penya una altra vegada, per favor, Penyita, per favor, centra't, que no està jugant al barri, està jugant un partit de Champions, de semifinals, concentració, pressiona bé el Palma, ara la sortida de l'equip francès, que finalment surt, que bé ho han fet els homes de Manuel Moya. Juga en llarg, alerta, bon control, defensa aquesta acció Ernesto, la pilota no ha fuit per banda, continua en poder de l'equip francès, Pilota per Bacalí, Bacalí a l'espai, Denis, aturat Denis, Fabinho, llançava l'espai per Penya, que no pot arribar, i Marquet juga pel seu company en mitja pista, possible falta, el Palma està cercant totes les faltes de la Lliga, sense pensar, Miquel, que això és la Champions, i que aquí no t'assenyalen falta per un tocat de res.
0: No, i mira, partit intens, partit amb moltíssim de contacte, i en el còmput total s'han pitat tres faltes, dues i sí, una. Sí. És a dir, això t'ho diu tot, no? I bueno, però tampoc molt sorprèn, perquè ja duim...
1: Ja ho coneixem.
0: Ets la quarta Champions. Vull dir, si no molt sorprèn a nosaltres, no ha de sorprendre l'equip, tampoc.
1: Alerta, alerta d'Ibao! Ha pogut marcar d'Ibao. Alerta al contracop. Guirió, Guirió, que se'n va. Charuto. Charuto ha robat. 3 contra 2. Charuto, Charuto, xuta. Corna. El xut de Charuto. Quina punterada li ha fotut a la pilota. I Marquet, amb les mans, ha enviat a corna. Corna a favor del Palma. Se'n va Ernesto i surt Lucao. Tenim en pista Denis, Lucao, Penya, Charuto i Deibao, que traurà el corna.
4: Que important és haver aconseguit aquesta igualada i encara queda temps. Aquesta igualada, en aquest cas, no, perquè s'ha anul·lat el gol, però que important són les bones sensacions.
1: Alerta! No? A punt de marcar, perdona, Juanga, Deibao ha rebut la passada de Lucao davant d'esquerra, però han impedit molt bé la rematada de Deibao pràcticament a un metre de la ratxa de gol. Torna la càrrega al Palma. Penya, Penya per Charuto, Charuto per Penya. Penya guanya l'espai. A l'altre costat fa la passada, Marquet.
4: I volia dir que...
1: Atura, alerta, que se'n va Guirió, Guirió se'n va. Falta de Lucao. I targeta. Falta de Lucao, ara sí. I targeta pel jugador brasiler del Palma.
4: Falta necessària, perquè se n'anava tot sol, Miquel.
0: Jo crec que això és el que abans reclamava Antoni Vadillo, no? Aquesta falta de contundència, jugades, accions individuals que te desborden i fan conduccions eternes, que tu no siguis capaç d'aturar-ho per les bones o per les males.
4: I deia que seria importantíssim anar-se'n al descans com a mínim amb l'empat en el marcador, no?
0: Sí, seria important, però bé, ara ja el resultat només és un gol de diferència i les sensacions són diferents, no? Lo important era canviar la dinàmica.
4: Sí, sí, fer-li mal.
0: Canviar la dinàmica.
1: Alerta, alerta, que torna a revisió. Ha demanat revisió l'Etual, probablement estan demanant targeta vermella per Lucao. Això seria catastròfic. Això sí que seria catastròfic. Estan revisant una possible vermella i no groga per Lucao. Anem a veure què decideixen els àrbitres, que tant estan permitint. Anem a veure.
4: Ara veiem...
1: Anem a veure...
4: Les imatges per IB3 Televisió.
1: Decisió presa.
0: És un tema de criteris.
1: Groga. Es manté la groga. Es manté la targeta groga. Protestes dels aficionats francesos, evidentment. I pilota aturada a favor de l'Etual. Buf. Això significava perdre Lucao la resta de partit i jugar ara 2 minuts amb un home menys en pista. De bona... Una bona mos han llevat de damunt. Mare de Déu.
4: Sí.
1: Bueno, anem a veure aquesta pilota aturada. Mohamed posarà la pilota en joc. Dos homes fent tanca. Mohamed amaga. Bacalí. Bacalí xuta. Gol. Pues no sé què està pitjor. Gol. Gol de Bacalí. Per fer el tercer. Pilota aturada. Després de la falta de Lucao. Ara que el Palma havia reviscolat, un altre cop en el front. Ha marcat Bacalí. Palma 1, Etual 3.
3: Esports 3, en joc.
4: I de l'Etual que se'n va en el marcador, Miquel Vidal, amb aquest gol. Veiem ara la repetició i...
0: Ha pegat a la cadera d'en Alisson. I l'ha derviat una mica. Denis feia el moviment cap a l'esquerra i el balon ha pegat una miqueta, no, quasi no s'ha notat, no? Però ha bastat per deixar completament desequilibrat en Denis.
1: M'estic deprimint.
4: Sí, perquè pareixia que reaccionava l'equip d'Antoni Vadillo, però tercer
1: Machado,
4: gol.
1: Machado cercava en Alisson. Crec que el porter ha evitat el corna. No, corna a favor del Palma. Corna a favor del Palma. 6-16 per arribar al descans. Palma 1, Etual 3. Traurà des de la cantonada Machado. Machado en camp esquerra. a l'interior de l'àrea, rebutja la defensa, pilota que cau a Grió, Grió, quin mal està fent Grió, Grió que se'n va per banda esquerra, molt bé d'Ibao, molt bé ara d'Ibao, que ha fet el que no ha fet Penya a la jugada del primer gol. Puja a poc aquesta pilota, Lucao, és l'únic en camp propi. Avança Lucao, davant ell, el número 4, Tom Kolski. Lucao, continua Lucao intentant marejar Kolski. Lucao, banda esquerra, cap endins, no pot xutar. Banda a favor del Palma. Ha taponat Mohamed i es banda a favor de l'equip d'Antonio Vadillo. Es prepara per sortir Fabinho. Deixa la pilota d'Ibao perquè tregui Machado. D'Ibao, no arriba aquesta pilota a Alisson, que era l'objectiu. Pilota que recupera l'equip francès. Marquet, pilotada de porter a porter. Juga Denis. Puja la pilota Denis. Denis que pot xutar. Denis que xuta! Marqueta corna! Ha quedat tothom en silenci perquè el toca en les mans de Marquet. Ha deixat la pilota que anés cap endarrere. No hi havia res més entre ell i la porteria i finalment ha sortit a corna. Bueno, ho ha intentat Denis. Anava entre pals, eh? Treu Machado el corna. Pilota a l'espai. Fabinho, alerta. Són dos que se'n van. Dos, mà, amb Denis. Gol! Gol de Guirió! S'enfonsa el Palma. S'enfonsa el Palma abans d'arribar al descans. Guirió ha fet el quart, el contracop de dos homes. Mama amb en Denis. No ha pogut fer res el porter. Marca Guirió. Palma 1, Etoile 4.
3: Esports 3, en joc.
4: I doncs aquesta primera part, l'Etoile està passant per damunt de l'Illes Balears per al futsal com una planadora. Li està guanyant per 1-4 Miquel Vidal. Te pensaves que en aquestes alçades de partit podria ser aquest el resultat?
0: No, la veritat és que no. Vull dir, que els francesos tenen un bon equip, que són un equip, a més, que els agrada jugar, que no són un equip que només se defensi, sinó tot el contrari, és un equip al veig, no? Que amb una qualitat, amb una velocitat... Ara, el Palma s'està sentenciant de ses errades, i ara una altra vegada una pilota aturada que regalam una contra amb tanta facilitat, no és possible, en el final s'estan pagant ses errades propis, no només que aquest equip ho pugui estar fent bé, sinó que el Palma està fent errades molt groseres.
4: Ara tornem per viure...
1: El Palma, perdona, Juanga, el Palma sí. No està sent el Palma, però jo vaig dir que l'Etoile era l'equip tapat d'aquesta Champions, que me va agradar moltíssim a la main round, que l'Ibarri ha 7 gols en el CMEI, que li va remuntar un 3-0 a l'equip Kazakh. Aquest equip me va agradar moltíssim i vaig dir, alerta amb l'Etoile, aquí està l'Etoile.
0: No, i té jugadors, tant els marroquís com els francesos, són dues seleccions que juguen a un futbol sala molt alegre, molt vistós, molt ofensiu. Nosaltres estem acostumats...
1: I amb molta força física.
0: Estem acostumats aquí a Champions que...
1: Alerta, que se'n van una altra vegada, dos contra Denis, no arriba. Aquesta vegada Mohamed en el segon pal no ha arribat al que hagués estat, jo crec que ja, definitivament, la sentència, al manco, al descans. És que encara queden 4.5 pel descans. I ja li han arribat en el Palma 4 gols.
4: I...
1: Alerta, Fabinho!
4: I aquest no ha entrat de miracle perquè no ha arribat el futbolista de l'Etoile. Anem a veure què està passant en el derbi de bàsquet en el Palau Municipal d'Esport de Sant Moixa, Xisco Ribas.
5: I de moment encara no ha començat el partit, hauria d'haver començat a les 9 en punt, són ja les 9 i 9 minuts del vespre i no ha pogut començar d'hora aquest partit perquè ha hagut uns problemes amb el marcador. Sembla que ja s'han arreglat aquests problemes, que el marcador ja ha de poder funcionar correctament per poder disputar aquest partit com toca. Jugadors inicials d'ambdós equips, del Palmer Bàsquet i del Ciui Mallorca, ja voten a la pista i sembla que d'aquí uns moments ja començarà aquest derbi mallorquí a la lluita per la permanència.
4: Problemes en els marcadors en el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix, Gai Fortesa, quina sorpresa.
1: Quina cosa més rara, no?
4: Sí.
1: No havia passat mai.
4: És que...
1: Corna a favor del Palma, la tenguda Alisson Neves,
4: sí.
1: La pilota sorti fregant el pal després de que la toqués un jugador de l'Etoile.
4: Sí, bona oportunitat.
1: Fabinho xuta contra l'escana d'un defensor. Mare de Déu. Estic estorat en lo del marcador de Somos. No m'ho puc creure.
4: A mi m'apareix que... Bé, és que és una cosa tan recurrent una i altra vegada que...
1: Alerta, alerta! El cinquè, Grió. El cinquè Grió. Quina errada de Denis Cavalcanti. Quina errada de Denis, mare de Déu. Quina errada de Denis, sortint a mitja pista i entregant-li la pilota a Grió, que acaba de fer el seu hat-trick particular i el cinquè de l'Étoile Levallois. Adeu, Champions Pesaro. Palma 1, Étoile 5.
3: Esports 3, en joc.
4: No m'ho vull ni imaginar que deu pensar el president de l'Illes Balears per al futsal, José Tirado, ara, ara mateix. Ni tampoc Antoni Vadillo. En el descans, el vestidor... No sé què pot passar.
0: Farà fum.
4: Miquel Vidal farà fum, sí, de ben segur. No sé, és que no sé quines paraules li poden posar en aquesta desfeta.
0: És que torna a ser una errada no forçada. És a dir, és que ni siquiera són errades que te t'estigui provocant-se aquí el rival. Saps? Són errades, una vegada més, una errada molt grossera. Molt grollera.
1: La imatge del partit, Miquel, la imatge del partit és un jugador de l'Étoile camí de la porteria del Palma caminant i Denis enmig de la pista amb les mans posades damunt el cap. És la imatge del partit.
0: No sé, tu has dit que estaves deprimit i és normal que hi estiguis perquè el partit és depriment.
1: No, està mort el Palma.
0: No té altres mort. Paraules, vull dir...
1: Ara ha xutat Penya, ha rebutjat el porter, tornen al contracop, alerta Mohamed, van d'esquerra Mohamed, li fa el retall en Lucao, deixa la pilota darrere... Quina acció de l'Iteni, el xut fora. Mare de Déu. Qualcú ha de posar això remei perquè pot acabar amb una golejada d'escàndol.
4: Sí, sí, va.
1: El campió d'Europa està mort.
4: Va camí d'això, de golejada.
0: Abans demanava, almenys, si veuríem a Luan. Si Luan està mitjanament bé, el veurem. Perquè l'única manera d'intentar canviar les dinàmiques és canviar l'escenari. I l'única manera, ara jo veig, que de canviar l'escenari és començar jugant la incorporació de Luan.
1: Marquet ha aturat el xut de Lucao. Se'n va la càrrega Bacalí. Bacalí per l'Iten. L'Iten pot xutar. Ha topat a les cames de David Penya. Defensa també Charuto. Recupera el Palma. Pilota per Denis. A peus de Lucao. 2:25 per arribar al descans. Penya. Penya per banda dreta. Amaga. Li fa el bloqueig Charuto. Penya obligat a jugar cap endarrere per Lucao. Lucao. Davant El Messar, càntics de l'afició francesa. Lucao, línia de fons, Lucao, Marquet, Lucao una altra vegada, Charuto, pot marcar Charuto, l'han treta pràcticament des de la ratxa, alerta al contracop, Mujudin que la deixa a peus del seu company, pilota per Mujudin fa la passada per l'altre costat, el xut, Denis, alerta, pilota al travesser, en wow. Pròpia porteria, Charuto al travesser, i se la troba Denis per evitar la mitja dotzena.
4: Quin de cabell, quin de cabell... de partit.
1: Ara l'àrbitre, alerta que l'àrbitre ha aturat el partit. S'està revisant probablement on ha botat aquesta pilota a la ratxa de gol del Palma. Probablement serà això el que revisaran perquè jo no he vist altra qüestió. Mare de Déu.
4: Ara veiem...
1: Anem a veure què decideixen
4: entrat,
1: els
4: no?
1: àrbitres.
4: O...
0: No ho pareix, eh?
4: Estan mirant a veure si ha entrat aquesta pilota.
1: Jo no tinc repetició,
4: crec que
1: no la puc veure.
0: La imatge que han donat, no sabeu que hagi entrat.
4: No és gaire bona, perquè és una imatge aèria.
1: Anem a veure els àrbitres però que decideixen res.
0: Si no tenen més imatges...
4: Sí, si no tenen més imatges, res.
0: No, en aquesta...
1: No ha entrat. La decisió és que no hi ha gol a favor de l'Étoile. I això és novetat. Juga el Palma, Ernesto. Penya. Fabinho. Deibao. Fabinho. Ernesto, crits de Étoile. Ernesto cap a l'esquerra, Fabinho aguanta la pilota. Control forçat, però control. Juga Denis cap a l'esquerra, Fabinho que se'n va, recuperen ells, mama, una altra vegada, Mujudin, gol. Gol de Suheil Mujudin, el sisè. Abans d'arribar al descans, el Palma és un equip mort en vida. Ha marcat el sisè l'Étoile, Palma 1, Mujudin, Étoile 6.
3: Esports 3, en joc.
4: M'ho sap molt de greu haver de dir això, però és que la realitat és la que és. Ridícul europeu per ara de l'Illes Balears per al futsal en aquesta primera part, Miquel.
0: Sí, no, no, no, és que no hi ha més paraules. És a dir, el que està passant és que ni és pitjor Palma de la temporada el record tan malament. És a dir, el Palma ha estat irregular, el Palma ha estat un equip poc contundent, poc sòlid, però jo crec que avui estem veient el pitjor Palma de la temporada.
1: Un desastre absolut. Això és el que va fer el Palma l'any passat al Cairat, quan li va guanyar per 9-4 a la final. Idò, avui el Palma està rebent de la seva pròpia medicina.
0: Entre aquests dos partits, de moment, en Denis du 15 gols enquixats.
1: Sí, i tant que sí.
0: Perquè va rebre el 9 del Palma de l'any passat.
1: Exacte.
0: I dut 6 d'ara, o sigui que...
1: Quin desastre.
0: Et se lamenta en comú.
1: Alerta al porter de l'Etual, atura Denis, canvia la pilota fora de banda. No sé, Miquel, com se pot refer anímicament aquest equip. Perdona que s'ha fet mal Marquet, el porter de l'Etual, en aquest xut. Ell mateix s'ha fet mal xutant a porteria.
4: Idò,
1: ha quedat lesionat en terra.
4: No, aprofita que s'ha aturat el joc a Itàlia per saber si en Xisco Ribas ja ha arreglat el marcador del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix i ha començat el partit. Xisco.
5: Sí, ja he arreglat aquí el marcador. El que no podré arreglar és el marcador Pesaro, lamentablement. Però bé, ja ha començat el partit, resten ara 6 minuts i 41 segons per que acabi aquest primer quart, i el Palma no ha començat gens bé perquè va guanyant el Fiwi Mallorca per 0-10 punts. Just ara, Juan Idíez de Xaran ha demanat temps mort per composar els seus perquè no estan encertant, no es troben bé dins la pista, i un Fiwi Mallorca que a la contra ha encertat pràcticament tot amb un Matulionis, el jugador lituà, que ha fet 9 d'aquests 10 primers punts del conjunt de Pablo García. Ara reprendrà el joc, la pilota serà per al Palmer Bàsquet, avui local.
1: I
5: veurem quan continua aquest partit.
4: Dale, Gavi!
1: Gol, gol, gol, gol, gol de Fabinho, que rep una pilota a la banda esquerra i afusella Marquet per fer el segon del Palma. Des de la frontal, cama dreta, ha marcat Fabinho. Palma 2, Etual 6.
3: Esports 3, en joc.
4: I doncs jo crec que important aquest gol abans del descans per intentar ficar l'equip d'Antonio Vadillo en el partit de cara a una segona part. Miquel Vidal.
0: Sí, no podem oblidar que això és futbol sala. I en el futbol sala no hi ha res impossible. Hem vist coses raríssimes. El que hem de fer és...
1: Alerta d'Ibao, no hi ha porter d'Ibao, xuta fora.
0: Hem de canviar les dinàmiques, hem de canviar l'actitud. A partir d'aquí, sigui un miracle o no, s'ha de tenir fe i s'ha d'intentar. El que no se pot és no intentar-ho.
1: Descans. Final de la primera part. A Pesaro, final d'una primera part terrible de l'equip d'Antonio Vadillo. Recordam, es va avançant el marcador l'Etual amb gols de Guirió i Litén. Va retallar diferències Charuto posant l'1-2, i quan el Palma havia empatat gràcies a un gol de Piqueras va ser anul·lat per el VAR per falta prèvia. A partir d'aquí, el caos. Bacalí, Guirió una altra vegada i Mujudín han posat l'1-6 al marcador, i ara Fabinho, just abans del descans, ha fet el segon gol del Palma. Han de canviar moltíssimes coses, moltíssimes, per tornar a veure el millor Palma a la segona part i que tingui temps de forçar qualque cosa més que no acabar golejat. Però, clar, ara corres a un risc. Si te'n vas amb tot a dalt, aquest equip te pot matar i te pot destrossar. De moment, 2-6 al marcador, curiosament, els dos gols, Charuto i Fabinho, els mateixos que varen fer els dos gols a la main round a l'Etual per guanyar 2-1 a Son Moix. Però, clar, ells aquell dia varen fer un. Avui, d'un mitja dotzena.
4: Idò, així és. Aquesta és la realitat en el temps de descans, però, com dius, Miquel Vidal, per fer una anàlisi d'aquesta primera part, en el món del futbol sala, pot passar qualsevol cosa i poden viure una sorpresa i una resurrecció i una èpica, no?, de l'Illes Balears, sí, pel futsal en aquesta segona part.
0: És important que tingui una entrada, pues, una defensa molt més agressiva. Com diuen, Gavi, tu has de jugar tot. No pots tenir por ara de que el rival segueixi aprofitant les teves errades. Has de confiar que no tindràs errades, has de ser valent, perquè el temps que queda és poc en relació a la diferència que hi ha en el marcador.
4: Veurem què passa en aquesta segona part. Ho viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Abans d'anar al bàsquet, em dedico, estic molt pendents d'un partit que s'està disputant ara mateix a la primera divisió, que interessa en els aficionats i a l'equip del Reial Mallorca, en els interessos de l'equip de Martín de Michelis, perquè estan jugant el Llevant i l'Osasuna, ara mateix minut 20 de la primera part, i està guanyant l'Osasuna per 0-2. Per tant, el Llevant que s'enfonsa un poc més a la classificació, que es troba en zona de descens, amb 33 punts. Per tant, el Llevant, que pareix que ho té bastant complicat per continuar un any més a la primera divisió. I abans d'anar amb els serveis informatius d'aquesta casa, hem de connectar amb el pavelló municipal d'esports de Sant Moix per saber com continua el partit d'aquest derbi que estem vivint per la permanència entre el Palmer Bàsquet Mallorca i el Fibui Palma. Xisco Ribas.
5: 4 minuts 40 queden, resten perquè acabi aquest primer quart. Tirarà ara tis lliure Escariolo, el dorsal número 0 del Fiwi Mallorca, i continua guanyant el conjunt de Pablo García, que ha sortit molt millor que el conjunt turquesa, que ara és que el marcador és d'1 a 13, i abans anaven 0-13, abans de que s'ha anat ser anotés el primer punt del conjunt Palmer. Per tant, tindrà ara la pilota el Fiwi Mallorca. Continua aquest derbi mallorquí amb un ambientàs aquí al Palau d'Esports de Sant Moix.
4: I doncs estarem molt pendents de com acaba aquest partit, de qui puja, en aquest cas no, de qui puja, no, qui aconsegueix la permanència, o de qui baixa. Dit això, 9 del vespre, 23 minuts, ha entrat en aquest estudi d'IV3 Ràdio la meva companya Maria Eugènia Quecles, de Negre Rigorós, en homenatge a la casa de Bernarda Alba. Maria Eugènia, què creus? Com ha anat? Molt bon vespre.
6: Molt bon vespre.
4: Anem a actualitzar notícies en aquesta hora, per on passa l'actualitat informativa.
6: Vols fer-me resum de tot el que ha passat avui? I és que hi ha unanimitat entre patronal i sindicats perquè els salaris dels 70.000 treballadors del comerç pugin un 14% durant els pròxims 4 anys. Enguany, la pujada serà del 4,5%. Avui, les dues parts han signat el nou conveni, el segon que afecta a més persones a les Illes Balears després del d'hoteleria. El vicepresident de Fedeco, Tolo Cervera, ha confessat que una de les qüestions que ha motivat la celeritat en la negociació d'aquest conveni ha estat l'amenaça d'un nou conveni, en aquest cas estatal, més desfavorable i que podria suposar fins i tot baixades de sou.
7: Este ha sido el convenio, la negociación del convenio colectivo más rápido de la historia. Y empezaba bastante complicado.
6: I encara en plana laboral, el govern també ha aprovat un seguit de mesures per millorar les condicions de feina dels funcionaris. Un dels punts principals és la implementació de la jornada laboral de 35 hores setmanals a partir del 1 de juny. Un Consell de Govern que també ha aprovat el paquet de més de 15 milions d'euros destinat a pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre les famílies i entitats socials de les Balears. Unes ajudes que el president de la Xarxa per la Inclusió Social, Xavier Torrents, veu amb bons ulls.
8: Tot el que sigui augmentar partides finalistes que van dirigides a que les persones que estan en situació de vulnerabilitat vegin millorada la seva situació, és positiva. Podrien ser més? Bueno, probablement sí, podrien ser més, no? El que hem de veure és, i el que realment ens preocupa, és que arribin realment a totes les persones que estan en una situació de vulnerabilitat.
6: Investiguen un cas sospitós d'antivirus a Alacant. El secretari d'Estat de Sanitat, José Padilla, ha detallat que es tracta d'una passatgera que va coincidir a l'avió on havia de viatjar la pacient que va morir a causa del virus a Johannesburg.
9: Ha referido síntomas compatibles, principalmente síntomas relacionados con tos, bienestar general, mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. De manera inmediata nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana y en coordinación con la Consejería de Sanidad se ha procedido a su traslado preventivo y seguro a un hospital.
6: Aquí el govern ha traslladat un missatge de tranquil·litat a la població. El conseller portaveu, Antoni Costa, assegura que el risc que l'antivirus afecti les Balears és molt baix, però que, així tot, es mantenen alerta. A més, fa just 3 setmanes es va fer un simulacre de crisi sanitària internacional al Port de Palma i afirma que estan preparats.
10: Fa només 3 setmanes es va realitzar en el port d'Estic de l'Oest, de Palma, un simulacre de crisi sanitària internacional on varen participar tots els organismes i cossos competents. En conseqüència, estem entrenats, estem en alerta, estem preparats. En conseqüència, tranquil·litat absoluta, res d'alarmisme.
6: La flotilla Global Summit ha reprès aquest divendres el seu viatge cap a Gaza, on té la intenció de rompre el bloqueig d'Israel i fer-hi arribar ajuda humanitària. Entre els tripulants hi ha el menorquí Lluís de Monet, que ja va participar en l'anterior missió humanitària i que denuncia, diu, la passivitat de la Unió Europea.
11: I, òbviament, pues, ningú esperava que et sentiguessin tan impunes com per poder segrestar ciutadans de tants de països, però més en concret ciutadans de la Unió Europea, en aigües de la Unió Europea. Vull dir, ja no és col·laboracionisme, ja és un grau de participació i de baixada de calçons per part dels països europeus increïble. Vull dir, és vergonyós.
6: A l'aeroport de Palma s'ha reprès amb fulls informatius la campanya de conscienciació per prevenir les agressions de passatgers al personal. José Antonio Negreira, d'UGT, denuncia que les agressions són diàries, principalment per part de passatgers molestos per la política de cobrament de l'equipatge de les aerolínies i pel trasllat de maletes a la bodega per manca d'espai.
12: Como todo el mundo sabe, ya iniciamos una campaña en febrero por agresiones a trabajadores. Y, por desgracia, no sirvió para erradicar el problema. Seguimos teniendo el problema, cada día crece, cada día hemos vuelto a tener agresiones físicas, verbales, prácticamente en cada embarque hay puertas.
6: I l'impacte econòmic de l'Eivissa medieval per als hotelers està sent molt positiu. Els hotels han apujat preus per l'augment de la demanda. Al maig es considera l'inici de la temporada turística i aquesta fira permet obrir hotels a un 85% d'ocupació. Els que sí que se'n ressenten són els comerciants.
13: En este període de la medieval, en las ventas baja un poquito, porque es verdad que la gente van a gastar a lo mejor sus presupuestos en los puestos.
14: Anys de medieval en darrere, ella ha hagut un crucero i és que res estan buits, ens afecta.
6: Fins aquí les notícies, el resum del dia. Vos podrien saber contar moltes més coses, però entenem que ara l'espai dels esports i vos ho deixem tot a vosaltres.
0: Efectivament, avui de matí he parlat amb en Raúl Medrano, company d'Eivissa, d'aquesta fira medieval, i li he demanat a ell si ara fóssim a l'era medieval, quin personatge li agradaria ser. A tu, Maria Eugènia Quecles, quin personatge de l'era medieval t'agradaria ser? Jo he dit un senyor feudal. O Carlomagno.
6: Jo vull ser la princesa.
0: Princesa sempre.
6: Sempre.
0: Princes sempre.
6: Sempre.
0: Princes Maria Eugènia Quecles, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies.
0: Cuida't a vosaltres. Molt i molt bona nit.
6: Bona nit.
0: Seguim els postres en joc aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio, a punt d'arribar a les 9:30, vivint aquestes semifinals de la Lliga de Campions que està jugant l'Illes Balears per al futsal, que perd de manera contundent davant l'equip francès de l'Étoile. Tot això ho resumim i esperam que comenci la segona part i hem de connectar també amb el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, però això ho farem després de la publicitat.
3: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio. La música ressona.
15: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
16: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc.
4: Comencen a sortir els protagonistes a Itàlia. Recordem que l'Illes Balears perd per 2-6 davant l'Etoile. Haurà de fer un miracle i tirar d'èpic el conjunt d'Antonio Vadillo si vol classificar-se per la final de la Lliga de Campions. Tot d'una anava a Itàlia, però abans Pavelló Municipal d'Esports de Sant Moix, Xisco Ribas, es juguen la permanència, el Palmer Bàsquet i el Figui Palma. Com va el partit?
2: 14 segons, 13 per acabar aquest primer quart. Feliu de dos, dos punts més per Palmer. Resta 8 segons, 7, 6 per acabar aquest primer quart. Un primer quart en què ha dominat el conjunt de Pablo García. Va cap al bo de 3, fora i temps. Primer quart acabat al Palau d'Esports.

0: somiar de salvació a la primera fe. Com dèiem, un minut 20 perquè comenci aquest segon quart aquí al Palau d'Esports de Somos. De moment, resultat de 5 a de 9, favorable al Figui Mallorca.
1: I que s'hagi trencat els marcadors afavoreixen en els dos equips. Vull dir, perquè com que ha començat amb retard aquest partit, sabran, abans que acabi el seu partit, tant el Figui com el Palmer Bàsquet, sí, segueixen un any més a la seva categoria, aconsegueixen la permanència si el Burgos acaba el seu partit guanyant. Per tant, se podria saber abans que acabés aquest derbi balear, aquest derbi mallorquí, no, Xisco?
0: Així és, sense dubte. El Manco tenen aquesta, no sé si dir avantatge, sí. Avantatge, perquè és vera que si acaba abans el Burgos i acaba guanyant, ja estaran molt més tranquils, aniran els nervis, perquè és vera que des d'aquí, de vora una de les cistelles, justament on ataca el Palmer Bàsquet, estem veient molt nerviosos els jugadors dirigits per Juan i Díaz de Atxaran, molts d'errors, no estan gens encertats, una mostra d'això és el resultat, el marcador, que només han fet 5 punts en aquest primer quart. Per tant, el que han comentat és un gran avantatge a les banquetes, està pendents d'aquest Tizona Burgos contra Cartagena, amb si guanya el conjunt de Burgos, i així els dos equips mallorquins aconsegueixen aquesta temporada aguantar la primera fe.
1: Això és el que ens agradaria, seria la millor notícia, que els dos equips continuessin a la categoria, els dos equips balears continuessin una i més a la categoria. Dit això, a punt de començar la segona part a Itàlia, Gavi Fortesa.
2: A punt de començar la segona part, amb canvi a la porteria. Queda fora Denis Cavalcanti, Carlos Barrón surt de titular en aquesta segona part. I un apunt que vull fer respecte del marcador de Somos, Juanga.
1: Sí.
2: Amb si s'ha espanyat aposta per tenir aquesta cosa de sabre que passa a Burgos.
1: És que crida l'atenció, no?
2: Digue'm mal pensat.
1: És que crida l'atenció, perquè aquesta hauria de ser una jornada unificada amb equips que es juguen alguna cosa en el món del bàsquet o en aquesta categoria. I
2: comença.
1: I no volen ser mal pensats, però quina casualitat, no?
2: Te fan mal pensar. Ha començat la segona part a Pesaro, amb aquest canvi a la porteria, Miquel. Ara, una altra... Avui t'estic fent moltes preguntes d'aquestes del milió.
3: Demana.
2: Ha vist Vadillo problemes amb en Denis o ha posat en Barrón i alerta el que vaig a dir perquè s'acomiadi de la Champions?
3: No ho sé, perquè tenies tercer i quart lloc. Quan no, perquè s'acomiades?
2: Sí, no, però t'acomiades de la Champions. No hi seràs la temporada que ve, a no ser que guanyis la Lliga.
3: No sé. El que sí me sorprèn és que Luan, la setmana passada, per esquers que estava recuperat, i no s'intenti donar-li avui l'oportunitat de...
2: Alerta, Machado, gol! Gol del Palma. Gol de Machado. Pilota l'espai i l'espitjada per Cantrés, plorant a la porteria de l'Etoile. Ha marcat el conjunt mallorquí el tercer. Comença bé la segona part. Marca Machado. Palma 3, Etoile 6.
1: Esports 3, en joc. Comença la reacció, comença la remuntada de l'Illes Balears Palma Futsal, i és la millor notícia que a l'inici de la segona part marqui el tercer i escurci diferències al conjunt d'Antonio Vadillo, Miquel Vidal.
3: Sí, i acabant una mica el que m'havia demanat en Gavi, sí. L'únic que se m'ocorreix és el caràcter que pugui imprimir Carlos Barrón a la pista. És a dir, més a prop de jugadors que estan en pista i imprimint aquest caràcter que sabem que sí ell té, que avui no hi ha Rivillos perquè ho faig, que aquest jugador que enmig de la pista sigui es que dona una miqueta, no?, ses pautes i crida i posa ordre, pues tal vegada es tenia en pista l'únic jugador llevat de Rivillos que ho pot fer.
2: Bona acció defensiva ara de Machado, que provoca l'errada amb atac de l'Etoile. Recupera el Palma, juga Carlos Barrón. A peus de Machado per Ernesto, no se'n pot anar Ernesto, i serà banda a favor del Palma. Ha enviat la pilota fora al conjunt

0: Francesc tornarà a jugar al Palma des de la banda. 2.900 espectadors ens diuen que hi ha en aquest pavelló en aquestes hores. 2.900.
1: De 10.000 que hi caben.
0: Vaig fer curt, però encara és molt poca gent, evidentment. Juga Fabinho, d'esquenes, Fabinho Panterra, no assenyalen falta, queda la pilota a peus de Piqueras. Piqueras toca per a Machado, ha posat el cap Mujudín, banda a favor del Palma, entra Luan Müller. Ha entrat Luan Müller, substituint Barrón. Luan Müller, pilota per Machado, Fabinho la deixa, a peus de Piqueras, no pot rematar Piqueras, corna. Marquet enviat a corna. Ha entrat Luan Müller, tres vegades campió d'Europa. Juga Luan, obrint cap a Machado, el xut d'Ernesto, perdó. Ernesto ha passat molt a prop del pal dret de la porteria de Marquet. Hem de dir una cosa, ha estat tot el temps de descans fent escalfament Momo Dogmo, un dels porters suplents de l'Etoal. Recordem que Marquet va quedar malparat a la darrera jugada del seu xut a la primera part, però ha tornat a sortir Marquet a la porteria. Juga l'Etoal. Defensa aquesta acció. Machado. Pilota que va d'un costat a l'altre. Fabinho posa el peu. Banda a favor de l'Etoal. Se'n van Piqueras, Machado i Ernesto i entren Lucao, Peña i Charuto. Ara mateix en pista, Barrón, Deibao, Lucao, Peña i Charuto. Pilota que juga Luten.
1: Qui no ha participat encara? Maya i Lin.
0: Lin.
1: Maya ha participat.
0: Maya i Lin. No.
1: No
0: Maya i Lin no han sortit. No, alerta a Mujudín, el xut fora. El xut fora del jugador francès. Són els dos únics jugadors del Palma que no han sortit a pista. Sí, efectivament. Perquè fins i tot han jugat els tres porters. Ha tornat a sortir Barrón, eh?
1: Sí, Barrón es tira a les accions defensives,
0: sí.
1: I Luan en aquestes accions puntuals que hi hagi la possibilitat d'incorporar el porter. Ja ho vàrem veure el darrer dia de Lliga, que ho
0: sí,
1: va
0: sí,
1: estar fent.
0: Sí, va ser tal qual, sí. Juga Lucao. Davant ell, Mujudín. Peña, David Peña, fa la diagonal, el xut, molt per damunt de la porteria de Marquet. Se'n va Mujudín, entra a pista Sufian El Messar. Jugarà el conjunt francès, 17-24, 3-6. Sembla molt aparatós, és com si fos 0-3. Vinga. Anem a pensar que pot ser. Luten. El Messar. Juga l'equip francès a camp propi. Pressiona Lucao. També Deibao. Ha provocat l'errada de l'Etoal. Banda a favor del Palma. Jugarà Charuto. Ha tornat Luan Müller. Luan avança en pilota controlada. Al mig del camp s'atura. Trepitja la pilota. Jugarà per aquí. No troba amb qui, ha de jugar cap endarrere, ha forçat massa la jugada, però la té Lucao. Lucao xuta! Ha rebutjat l'Etoal i es banda a favor del Palma. Era bona l'acció de Lucao i ha tret finalment el jugador de l'Etoal. Torna la càrrega al Palma, Luan Müller. Lucao per Luan. Luan en camp contrari, repitja la pilota, està esperant moviments. Toca cap a l'esquerra per Lucao. Un golet ara seria massa. Lucao amaga, Lucao xuta, rebutja l'intent, banda a favor del Palma. Es prepara per sortir a pista Guirió, l'home que ha fet 3 dels 6 gols del seu equip. Traurà de banda David Peña. David Peña, Miquel, que no està bé, però va dir lluny si estàs amb ell, eh?
1: Sí, però és que tampoc, vull dir, si has d'anar rotant, no tens més.
0: Sí, no. Però, per exemple, tens en Maya, que no ha sortit.
1: Sí, però perfil esquerrà. T'has quedat sense perfils esquerrans. Ja estàs utilitzant...
0: Luan, el xut de Peña, corna! Ja ha quedat en terra Marquet perquè tal vegada ha enviat la pilota a corna amb la cara. Vem si mos donen una repetició. Se'n va Luan, entra Barrón. Corna a favor del Palma. Ara sí que t'has sentit que estigui el joc aturat perquè Marquet està dintre de la pista. Surt
1: sí, sí.
0: La mopa...
1: De ple sa cara li ha pegat.
0: Sí, no?
1: Sí.
2: Sí.
0: Pues la galtada és important, perquè el xut de Peña... Uah. S'aixeca Marquet, et situa a la porteria i traurà el corna al Palma. Treu Deibau cap a Penya. Oi, mare de Déu. Traim un corna i l'enviam fora de banda. Traim un corna i surt de banda. Uf! Que és difícil de comptar. Juga l'Etual. Té la pilota al conjunt francès. Pressionen Penya i Lucao. Bona acció defensiva del Palma, que recupera la pilota mitjançant Barron. Lucao. I per... Lucao, mama, se'n va Lucao, perdona, que se'n va Lucao, se'n va Lucao, Lucao obri, oh, alerta el contracop, 2-1, se'n va Luis Guerra, la rematada de cap, fora! Ha estat a punt de fer el setè l'equip francès, però finalment la rematada de Guirió ha sortit fora.
1: I estem molt contents... Sí, ara
0: no... S'ha quedat enganxat Barron a la xarxa, però ja està, ja s'ha aixecat.
1: I dèiem també que estava molt pendent del futbol a la primera divisió. Dèiem que guanyava l'Osasuna per 0-2 i del Llevant en 2 minuts ha marcat 2 gols. Ara mateix, minut 41 de la primera part, Llevant 2, Osasuna 2. Fica pressió al Llevant en aquesta part baixa de la classificació, que d'aconseguir la victòria davant l'Osasuna posaria... encara més cara la permanència, la primera divisió, i sobretot mirant el Reial Mallorca. Però tot això, totes aquestes càbales, diu menja. Ara futbol sala.
0: El xut de Penya, l'ha aturat Marquet, juga l'Etual en batac. Ha vist la targeta groga Panizza, el delegat del Palma. Juga el conjunt francès. Alerta, que mira, se'n va Deibau, Deibau tot sol, Deibau, gol de Deibau, arriba el quart del Palma, escurça diferències l'equip d'Antonio Vadillo, ha marcat Deibau, Palma 4, Etual 6.
2: Esports 3, en joc.
1: I d'atenció perquè pot haver èpica, marca el quart en l'Illes Balears, Palma Futsal, el gol de Deibau, Miquel Vidal, hi ha vida, hi ha esperança.
3: Ja ho hem dit, no? A futbol sala tot és possible, no hi ha res que sigui impossible, i el Palma ho està demostrant. I mira, com a anècdota, tal vegada mos hem queixat d'un Palma que tota la temporada ha tingut bones entrades en el partit, bones primeres parts, i males segones parts, i avui està sent completament en el revés. Una lamentable primera part i, de moment, pues una bona segona part.
0: Alerta Machado! Ai, s'ha quedat la pilota a les mans del porter Marquet. Alerta al contracop de l'Etual. Això és falta de Fabinho. Això és falta claríssima de Fabinho. I no sé si tal vegada... Sí, targeta groga. Targeta groga per Fabinho, perquè aquest contracop de l'Etual... l'ha resolt ell amb una espitjada per l'esquena al jugador de blanc i l'ha enviat per terra. Falta a favor de l'Etual i targeta groga per Fabinho. Però estem 4-6. 4-6. Allà vida. Juanga, Miquel, sí. Allà vida. A menys si me deixen tot lo malament que vulguin.
1: No, les coses com són. La primera part no està bona del conjunt d'Antonio Vadillo, però aquesta segona està sent per ara extraordinària.
0: De moment, 2-0 de parcial. I queden encara 14-52.
3: Una eternitat queda.
0: Sí. Alerta amb aquesta pilota aturada, perquè si va arribar, ja no me'n record quin va ser, crec que el tercer, el de Bacalí. Alerta amb aquesta falta, ara. Hi ha una primera tanca formada per Ernesto i Fabinho. Per darrere queden Deibau i Machado. I a la porteria... l'etern, l'incombustible, el capità, l'entrenador damunt la pista, Carlos Barrón, alerta la falta, amaga el jugador de l'Etual, segon amagament, la passada, i Mujudín a la línia de fons, envia la pilota directament fora. Hauran de continuar assajant aquesta falta els jugadors de Manuel Moya. Traurà de porteria Barrón. Penya, Lucao, Panterra, un jugador de l'Etual, Avantatge per Deibau. Deibau fa la passada, el segon pal. No arriba la pilota Cheruto. Ara el contracop és de l'equip francès. 3x3. Alerta la passada Mujedin. Barrón, barrón, barrón, barrón. Ha aturat primer amb el peu, després en les mans. Torna la càrrega al Palma mitjançant Lucao. La passada Lucao. La rebutgen de cap. I recupera Penya. Almenys ara perds la pilota i la tornes a recuperar. Es prepara per sortir Luan Müller. De moment juga Lucao. Penya. Penya en diagonal. Pilota per Cheruto. Cheruto aguanta aquesta pilota. Bona jugada de Cheruto. Cheruto individual. Cheruto panterra. Falta a favor del Palma. Primera falta de l'actual a la segona part. Una té també l'equip mallorquí. Se'n va Barrón. Encara no. Sembla que no hi haurà canvi. No, de moment no hi ha canvi. Si entren en pista Fabinho i Alisson. Han sortit Penya i Deibau. No, Alisson queda fora. Qui surt és Piqueras. Hi ha hagut canvi del canvi. Pilota aturada a favor del Palma. Juntament amb la pilota Fabinho. Amb ell Ernesto. Es manté Barrón a la porteria. 14 minuts per davant. 4-6. Anem a veure entre Ernesto i Fabinho quina la fan. Espera dintre de l'àrea Cheruto. Hi ha un costat Piqueras. Amaga Ernesto. Fabinho. Cama dreta Fabinho. Marquet Fabinho. I la treu la defensa. Quines dues paparres de Fabinho. L'àrbitre que dona banda a favor de l'Etual. Jo me semblava que havia estat a Guidió. El darrer en tocar la pilota. L'àrbitre ha dit que ha estat Ernesto. Quina llàstima el doble xut de Fabinho. Primer el porter Marquet i després el dorsal de nou Mohamed han evitat el cinquè gol del Palma, que recupera una altra vegada amb pressió la pilota. Se'n va Barrón, entra Luan. Ja no és notícia. Així jugaran tota la segona part. Fabinho, Piqueras. Dona sortida per la dreta Luan Müller. Luan que retalla. Juga amb Fabinho. Fabinho, ja en camp contrari. Fabinho que fa el retall, ha perdut la pilota, alerta al contracop, ha frenat bé la sortida del Palma, ara sí, han aguantat, Guirió que se'n va, recupera la pilota Cheruto, Cheruto pot marcar Cheruto, Marquet, atura Marquet el xut de Cheruto, tal vegada una mica precipitat.
4: Era bona l'actual,
0: era boníssima. Sí. Mira, ara recupera Fabinho una altra vegada, 3 contra 2, Fabinho pot xutar, Fabinho fora! El xut de Fabinho que reclama corna. Els àrbitres diuen que no. M'està agradant una mica el Palma, Miquel.
1: Ara defensivament estem més agressius. Inclús Cheruto està fent un bon partit, recupera balons, després potser se precipita, a veure, perquè també allà nervis aquest, no? De la mala primera part que has fet, d'anar per darrere encara en el marcador, tu mires l'entrada que han tingut a la segona part, que està molt bona, i seguim perdent de dos. És a dir, era molt complicat.
0: Ha recuperat la pilota una altra vegada el Palma, mitjançant Machado. Precisament Machado obri cap a l'esquerra per Fabinho. Té per darrere Luan Müller. Fabinho que s'atura. Juga fàcil per Luan. Luan que s'incorpora ja en camp contrari. Fabinho. Luan. Aguanta Luan aquesta pilota. Toquen entre Fabinho i Luan. Dos supervivents de la primera Champions. Luan. Luan té obert en banda a Machado. No té pressa el Palma. Luan, Fabinho. Una altra vegada entre Fabinho i Luan. No juga ningú més. Torna Fabinho, Fabinho xuta, corna Marquet. A corna el porter de l'Etual, se'n va Fabinho, torna a pista Ernesto. I el corna el traurà Machado. Queden 12-35. El Palma perd per 2. 4-6. Machado, pilota cap endarrere per Luan. Luan Müller. Cap a l'esquerra, Ernesto. Luan. Juga el Palma. Luan trepitja la pilota dues, tres vegades. Connecta amb Ernesto. Una altra vegada pilota per Luan. Una altra vegada per Ernesto. Toquen i toquen ells dos. Teva, meva, Ernesto. Ernesto xuta, rebutja la defensa. Pilota per Piqueras, que l'envia fora. L'envia fora, no. Ha tocat un jugador. Ha tocat a Mujedin i es banda a favor del Palma. Se'n va Magrús a la banqueta. I a canvi, al conjunt francès. Jugarà des de la banda Ernesto. Ai, que bé que aniria el cinquè gol. Ai, que bé que aniria. Ernesto. Se'n va Luan, torna Barrón. Alerta el xut. No ha pogut rematar Ernesto. Se la queda Piqueras. Piqueras ha relliscat. I aquesta pilota arriba a peus i mans del porter de l'Etual, Marquet.
4: Deixem passar ràpidament pel Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. El Tizona està fent la seva feina. Xisco Ribas en el descans. 52-34 guanya el Cartagena.
5: Així és, Juan, un resultat molt favorable per al Palmer Bàsquet i per al Fiwi Mallorca i per al bàsquet mallorquí, bàsquet balear en general. Ho hem comentat abans, amb una victòria del Tizona Burgos davant el Cartagena, cap dels dos equips mallorquins descendiria aquesta temporada a la segona FEB. Tot això quan el Palau d'Esports de Somos resta 1 minut i 44 segons per arribar al descans del partit, i en aquest segon quart, en aquest segon parcial, el Palmer Bàsquet s'està aixecant, està trobant-se cada vegada millor sobre la pista, sobre el parquet del Palau d'Esports de Somos, i ara el resultat és de 17 a 38, favorable al Fiwi Mallorca.
4: I a Pesaro ha vist la targeta groga Ernesto Gavi.
0: Sí, per aturar un contracop de l'equip francès per banda dreta. Ha espitjat o ha agafat el jugador francès quan aquest ja perdia el control de pilota i sortia fora de banda, però ha aturat la jugada Ernesto i ha vist la targeta groga. Pressiona Piqueras, a punt de recuperar el Palma. Ho fa banda a favor de l'equip mallorquí. Després d'aquesta sortida forçada de l'Etual, se'n va Piqueras, se'n va Machado, torna en Penya i Deibao, juga Ernesto a peus de Luan Müller, que ha tornat a seure en Barrón. Juga Luan, Luan trepitja pilota, comença el mà a mà entre Ernesto i Luan. Teva, meva, Ernesto, Luan, Luan, Ernesto, Luan. Només juguen ells dos. Poden treure una altra pilota. Alerta, Allison. Luan, Ernesto, Ernesto, Luan. Anem a veure, Luan, per qui segueix aquesta pilota?
4: Dos per cinc.
0: Ara Guirió no ho té massa clar i no li permeten en Luan, que ja torna a jugar per Ernesto. I Ernesto per en Luan. Ara Luan té l'oportunitat d'obrir a banda dreta, però no. Juga per Ernesto. Ernesto, Allison! Corna a banda. Ha donat banda finalment l'àrbitre a favor del Palma. Quina tensió. 11 minuts. Hi ha possibilitats. Vinga, Deibao, treu el corna. Ernesto, la volea d'Ernesto, Marquet! Ha aturat Marquet la volea d'Ernesto. Pilota que arriba a peus de Luan. Torna la càrrega al Palma. Luan Müller puja la pilota. 10-48 per arribar al final. Penya, Luan, 4-6, perd el Palma. Luan, Ernesto. Luan. Torna a començar el partit entre Ernesto i Luan.
4: Ernesto.
0: Luan.
4: Luan.
0: Ara Penya. Es bona per Allison. Ai, Allison no ha controlat la pilota. Marquet, pilotada llarga. Directament fora. Traurà de fons Carlos Barrón perquè se'n va Luan Müller. I què farà ara Ernesto sense Luan Müller?
4: Com ho veus?
0: I
4: no se'n
0: va Ernesto, també.
4: Com ho veus, Miquel?
0: No, se'n va Ernesto i sí. Torna a Lucao.
4: Com ho veus, Miquel?
3: Bueno, ara mateix el partit, llevat del marcador, el té controlat el Palma. Està més incòmodo l'equip francès i ho han d'aprofitar. El que passa és que bé, nosaltres fem una feina molt més arriscada en defensa i en atac som més prudents, no? Perquè pensem totes les errades que han tingut la primera part, que han superat totes aquelles contres que han acabat en gol, i ara en aquesta segona part intentant ser un poc més prudents. Ja hi haurà temps per córrer.
0: Juga David Penya per banda dreta. Penya! S'ha avançat massa la pilota. El mateix, banda a favor de l'Etual. 10 minuts. 10-0-1 per arribar al final del partit. Palma 4, Etual 6. Juga el conjunt francès. Mohamed ha jugat cap endarrere Kolski. Marquet i surt Barrón i arriba a pilotar de l'envia fora. Sense contemplacions. Sense arriscar. Sense errades infantils. Pilota a banda a favor de l'Etual. Jugarà l'equip de Manuel Moya. Kolski. Alerta. Molt bé defensada ara aquesta acció per part de Deibao. La pilota arriba a mans de Barrón. Juga Penya. Penya per Allison. Allison de segones. Se queda la pilota. La deixa a peus de Lucao. Lucao en banda esquerra. Caminant. S'atura. Davant ell Kolski. Lucao combina a l'altre costat per David Penya. David Penya fa la passada, li torna la pilota una altra vegada, després del rebuig del francès. Lucao, torna Lucao a la càrrega. Lucao amaga una, dues, tres vegades, se la queda per xutar, fora. Bueno, el manco, Miquel, has d'acabar la jugada, que no t'agafin el contracop, no?
3: Clar, això és l'important, no? Que és el que mos passava a la primera part, que no definíem, no tenien contundència i acabàvem patint moltíssim. Cada vegada que perdíem el balón, aquest equip mos feia un traje.
0: Juga l'Etual. Alerta la passada, recuperat d'Ibao. Pilota a peus de Charuto, que la deixa per Barrón. Barrón d'Ibao. Bona acció de sortida del Palma. Lucao. Ara ha quedat massa tot sol, no té ningú a camp propi, més que Barrón per darrere. Lucao obri cap a banda per David Peña. David Peña fa la passada. Oi. Peña que li regala la pilota a l'Etual i la recupera Lucao. Una més. Charuto. Luan. Luan conduint la pilota fins a la mitja pista. S'atura. Té al seu costat Fabinho. Està enyorant Ernesto. Ara ho fa amb en Fabinho. Luan. Fabinho. Fabinho, aguanta Fabinho, cerca posició de xut, el xut, i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Fabinho, gol de Fabinho, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Fabinho, arriba el cinquè, obliga a demanar temps mort a l'equip contrari. El Palma està viu, el Palma reviscolat, el Palma està guanyant per 3-0 el parcial de la segona part i s'ha posat 5-6 en el marcador. Ha marcat Fabinho a 8-24 pel final. Palma, Fabinho, t'estim. 5, Etual, 6.
4: L'Illes Balears fa el futsal, que té a tocar l'empat, que té a tocar capgirar el marcador, que està fent una segona part d'autèntic somni, Miquel Vidal.
3: Bueno, i està passant una miqueta el que reclamàvem, no? Quan en els descans xerràvem, no? De primera, molta més agressivitat en defensa, arriscar en defensa perquè aquest equip no jugui tan còmode, és un equip que té qualitat, però evidentment si el Palma es treny fort, generes errades que pots aprofitar. I després aquest canvi de dinàmica en les incorporacions de Luan. I què fas amb això? Pues fas que la defensa rival estigui molt esfonsada i en Fabinho en aquestes distàncies és perillosíssim, no? Com estem vent. Per tant, de moment bé, i ara veurem quina proposta tindrà Manolo Moya per reajustar la defensa de les incorporacions del Luan, perquè la veritat és que s'està duent una miqueta per que m'hi és amargura.
0: Antonio Vadillo és James Bond i el títol de la pel·lícula és Nunca digas nunca jamás. Està viu el Palma. Juga amb atac l'equip francès. Recupera el Palma. Alerta Machado! Ha perdut la pilota a mitjan camí. Torna a jugar l'Etual. Mira, mira, mira, mira. Mira com pressiona el Palma i ha obligat l'Etual a enviar la pilota fora de banda. Torna Luan. Seu Barrón, no seu, queda dret amb un grapat de nervis que no pot viure. Luan, Ernesto per Luan, ha tornat la parella de la segona part. Luan, Ernesto, Luan, 7-50 per arribar al final, el Palma perd un, 5-6. Juga Luan Müller. Luan, no has de tropissar amb les senyals horàries, són les 10. Juga amb Ernesto, Ernesto per Luan. Una altra vegada, l'Etual que no sap per on vindrà la cosa. Luan, Ernesto, Luan, tot això dins el camp contrari. Luan per Ernesto, Ernesto per Luan. Aferrat a la seva àrea l'equip francès. Luan i Ernesto que juguen tots sols. Una altra vegada, Ernesto, Luan. No xutes, Luan? No xutes, Luan? No xutes? No, fa la passada. Ai, la passada per Fabinho no ha estat bona. Clar, només sap passar en Ernesto i quan ho fa amb en Fabinho surt fora. Banda a favor de l'Etual. Torna Barrón. Traurà de banda Sufian El Messar. Guirió El Messar. Pilota picada per Litten, que no pot arribar. Jugarà el Palma. Se'n va Barrón.
4: Descansa,
0: Luan, se'n va Ernesto. Entra Charuto.
4: Ara de tot d'una anàvem en el Palau Municipal d'Esport de Sant Moix, però segueix Gavi Fortesa.
0: Machado, 7 minuts per davant. Luan. Aguanta Luan aquesta pilota. Fabinho. Fabinho i Luan. Ha canviat la parella. Aguanta Luan perquè Quirió s'apropa molt a en Fabinho. Ara juga amb en Piqueras. Piqueras per Fabinho. Torna la pilota a camp propi. Trepitja la línia. Fabinho juga per Luan. 6 i mig. Hi ha temps per fer de tot. És increïble. Però, clar, això, qui més sap d'això és en Miquel, i en Miquel ha dit això és futbol sala i pot passar qualsevol cosa quan anàvem 2-6. Juga Luan. Té la pilota al porter armeni brasiler. Pilota per Piqueras. Fabinho. Luan. És conjugada 5. Alerta, Piqueras. Piqueras per Charuto. Piqueras, Luan. Luan, que no xuta mai. Juga, toca, combina, però no xuta porteria. Ara sí, Luan, fora! El xut de Luan Müller a la dreta de la porteria de Marquet. Se'n va Luan, torna Barrón, traurà la porteria l'Etual. 5'57.
4: Hem arribat en el descans en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Xisco.
5: Retalla distàncies el Palmer Bàsquet en aquest derbi mallorquí. Resultat al descans de Palmer Bàsquet 21, Fiui Mallorca 41. Però és que tot això ara mateix no és tan important com el resultat, com comentat abans, del Tizona Burgos contra el Cartagena, que en aquest moment està guanyant 56-36, 20 punts per damunt en el tercer quart allà a Burgos, un resultat que fa que els dos conjunts mallorquins se'n vagin un poc més tranquils al temps de descans, perquè amb aquesta derrota del Cartagena, els dos conjunts mallorquins, els dos conjunts balears, aconseguirien la permanència a la primera FEP aquesta temporada. Els dos equips ja s'han anat als vestidors, per tant, descans amb aquest resultat, Palmer 21, Fiui Mallorca 41.
4: Gràcies, Xisco Ribas. Ara el que volem és el sisè gol de l'Illes Balears pel futsal, Gavi.
0: I per això juga amb atac Luan Müller. Luan, que no troba la passada. Ara sí, contra el genoll de Charuto. La pilota li ha rebotat directament en el genoll i l'ha enviada fora de banda. Jugarà l'Etual. Torna Mujudin a pista per part de l'equip francès, que juga en defensa. Precisament Mujudin davant ell, Charuto. Mujudin que obri cap a l'esquerra. Defensa aquesta acció Machado. Ha passat per entre les cames de Charuto. Continua la possessió de l'equip francès. Liten cap a Mujudin. Juga l'equip francès, pressiona el Palma. Alerta, aquesta pilota llarga de cap Fabinho. Directament per Luan. Luan, que juga per Machado. Té espai per davant Machado. Pot marcar Machado. La passada. Ha intentat una xilena. Charuto s'ha anat per terra. I això és pilota per el Palma. Machado reclama penal. Machado reclama penal perquè la falta en Charuto ha estat dintre de l'àrea i els àrbitres han assenyalat. Anem a veure que han assenyalat els àrbitres. Penal. Penal a favor del Palma. Penal a favor del Palma. Uf!
4: I ho era, ho era.
0: Penal a favor del Palma. Sí, sí, és que jo he vist caure en Charuto,
4: sí,
0: però no.
4: L'han empès.
0: No veia si era dintre o fora de l'àrea.
4: Sí, era dins, Miquel?
3: Sí, se s'empenta, ha estat dins l'àrea.
0: Penal a favor del Palma.
4: Sí, sí.
0: Anem a veure, Fabinho no ha mollat la pilota. La té agafada en les mans i no la molla, se revisarà la jugada. Revisió, evidentment, reclamada per l'Etual.
4: És penal clar.
0: Anem a veure què determinen aquests àrbitres que estan permitint tant de contacte. No ho oblidem. Anem a veure els àrbitres que assenyalen que Fabinho no molla la pilota.
4: Veient la repetició més clara encara, Miquel, o no?
3: Aquesta imatge que se veu que en els braços s'ho lleva de damunt.
4: Sí, sí.
3: Perquè a l'anterior sí que hi havia la sampanta, però apareixia aquells que s'ho havia trobat davant. Però aquí se veu clar, no?
4: L'empanya, a més, de manera clara i contundent. O sigui, surt expulsat el jugador de l'Illes Balears per al futsal.
0: Anem a veure què assenyalen. Jo és que no me'n fi de ningú. No me'n fi de ningú. 4-23 pel final. Decisió presa. Anem a veure. Penal.
4: Clar.
0: Penal a favor del Palma. Uf. A 4 minuts i mig arriba l'oportunitat d'empatar.
3: És molt innocent, perquè en Charuto no tenia opció de jugar a res. Se n'anava cap a escantó.
0: D'esquena.
3: D'esquena i la pilota ja que ha dit sortia.
0: Sí. Fabinho. Ai, Fabinho.
4: Ai.
0: Mare de Déu. La nostra companya Emma Calzina es posa en peu no pot continuar asseguda. Jo me poso en peu també. Mare de Déu. Fabinho. Cama dreta.
4: Aquí està la clau.
0: Marqueta a la porteria. Això pot reconduir la semifinal. Fabinho preparat. Ha agafat carrera. Xiula l'àrbitre. Fabinho. Fabinho. Fabinho. Fabinho. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol de Fabinho. Gol de Fabinho. Que fa l'empat. És increïble. Visca el futbol sala. Ha marcat Fabinho. Gol! Fabinho! Pel centre de la porteria, sabatada a mitja altura, ha batut Marquet i fa la igualada en el marcador. Fabinho marca, Palma 6, Etoile 6.
2: Esports 3, en ja.
4: Nit èpica de l'Illes Balears, Palma Futsal, que anava perdent per 2-6 i ha empatat el partit 6-6, i això pot ser una nit d'aquestes que se recordin. Nit autèntica de Champions, aconsegueix l'igualada del conjunt d'Antonio Vadillo, Miquel Vidal.
1: I ho deia, era qüestió de fer, el Palma ha tingut fer, en Vadillo ja ha posat ses piles en el descans i veiem un Palma completament diferent. Es veu que el minutatge participa pràcticament el mateix jugador de la primera part, però la compensació de minuts és molt diferent. És a dir, hi ha jugadors que estan duent un minutatge altíssim i esperem que arribem en condicions en el final, no? Que queda poquet.
4: Ara mateix aniríem a la pròrroga,
1: això Gavi. Això és el problema.
0: Ara mateix aniríem a la pròrroga.
1: O no.
0: Han de ser ambiciosos
1: i no arribarí.
0: Quina bogeria. Empat a 6 al marcador. Parcial de 4-0 del Palma a la segona part. Dues faltes l'equip de Vadillo. Una l'equip de Moya. Juga el Palma mitjançant Penya. Pilota per Lucao. Quin atac de nervis. Juga Lucao cap a l'altre costat. Mai diguis mai. És increïble. Té vida aquest equip. No sé què han fet al descans. No sé què ha passat. Lucao. Aguanta la pilota. Estem en batac, però embarrona la porteria. Ara no hi és Luan. Lucao, que se'n va per banda esquerra. Lucao, a les mans de Marquet. Juga el conjunt francès, que tremola, que no s'esperava això. Guirió ha fet 3 gols. Fabinho també ha fet 3. Empat a hat-tricks. I hi ha falta ara de Deibau. Falta a favor de l'Etoile. Tercera del Palma. Porter jugador a l'Etoile, el Messar en camiseta de porter jugador.
1: No
0: vol de repinyar una d'aquestes.
1: No volen arribar a la pròrroga, ells, eh?
0: No, i hem de repinyar una d'aquestes. Anem a veure. Jugant amb Barrón, Lucao, Deibau, Ernesto i Fabinho. Juga l'equip francès. I vota Bacalí. És Bacalí qui du les operacions. Mohamed, el Messar, Bacalí, està cercant el forat l'equip francès, aguanta en defensa el Palma, Mohamed, pilota cap endarrere, Bacalí a l'esquerra, una altra vegada Bacalí davant ell, Fabinho, Bacalí, pilota a l'altre costat, estan jugant ara per banda esquerra, li ten cap endarrere, Bacalí per Mohamed, Mohamed aguanta d'esquenes, toca una altra vegada per Bacalí a l'esquerra, el Messar, que cerca una posició dintre de l'àrea. Mohamed, el Messar, ha sortit per banda esquerra. Mohamed, no dona treva al Palma. Continua l'atac de l'equip francès. Possessió llarguíssima. Queden 2 minuts de partit. Pilota que juga l'Etoile. Liten, el Messar. El Messar aguanta, Ernesto, aguanta, per lo que més vulguis. Liten, alerta al retall, alerta al xut! Ha rebutjat Ernesto, se'n va Lucao, torna a pista Machado. Demana l'àrbitre que la bancada del Palma no superi la línia de marge amb la pista, però Vadillo se'n fot. Vadillo està a punt de sortir a jugar.
4: Les pulsacions allà baix deuen anar
0: increïble. Torna a jugar l'Etual.
4: El 300%.
0: Torna a jugar l'Etual, que està jugant de 5. Miquel, tenc por.
3: No, no, mai, mai, por mai, por mai.
0: Recupera el Palma, alerta d'Ibao. Ernesto, no hi ha porter, Ernesto, xuta! Fora! Per damunt de la porteria, encara que ja havia reculat Bacalí i s'havia posat entre pals.
4: La demanava el Fabinho.
3: Sí, sí, sí,
0: sí.
4: Estava tot sol.
3: Però clar, són accions molt ràpides, sí, que han de prendre decisions. Està en sol cap acotat. Ara la repetició ho hem vist, no tens cap a l'aire.
0: Juga Mohamed. Juga amb atac l'Etual. Se'n va corrent Sos Marquet perquè torni el Messar, porter jugador. Vibra l'afició francesa. Estem a 1 minut i 10 segons. Amb empat a 6 al marcador. Juga l'Etual. Qualsevol gol pot ser mortal. Sigui qui sigui. Juga l'Etual. La megafonia que anuncia el darrer minut. El Messar. Mohamed. Alerta la passada, Ernesto la treu, Fabinho, Fabinho, ai, el cap del jugador de l'Etual ha evitat que Fabinho cercàs porteria buida. S'atura el joc, temps mort que ha demanat Antonio Vadillo, Miquel Vidal.
3: Bueno, aquest equip ha vist que el Palma li estava passant per damunt, ha decidit posar porter jugador, no s'està precipitant gens, no està cercant a la loca el gol, el que sí ha fet ha estat canviar ritme i tenir les seves ocasions.
4: Anem a intentar escoltar Antonio Vadillo en aquest temps mort a so d'IB3 Televisió. Anem a veure què li diuen els seus futbolistes. Ho escoltam. Hem escoltat Antonio Vadillo, deia, descarao a la pròrroga i li demanava a Fabinho men si estava bé. Miquel.
3: Sí, té clar, un surt de 5 per tenir possessió, per no arriscar, i esperem que hi surti bé.
0: Lin, porter jugador. Primera compareixença de Lin en el partit jugador, i ho fa com a porter jugador.
3: Jugador que està fred, que no ha sí. Estat en partit.
0: No, no va
3: decisió
0: veure.
3: Arriscada.
0: Juga el Palma. Ernesto, Fabinho, Machado, Fabinho. Fabinho que dona un ordre amb els dos braços amunt. Ernesto, Fabinho, 20 segons. De res, 20 segons de partit, inicialment. Ernesto. Ai, si marquen. Me tiro de la graderia cap a la pista. Machado, Fabinho, Ernesto. 10 segons, 9, 8, Fabinho, 7, Fabinho, Ernesto, 5, 4, Ernesto, Fabinho, 2, no xutaran, no aguanta Fabinho, final del partit. Demana Vadillo el suport de l'afició. A la bancada del Palma és un atac de nervis i han forçat la pròrroga sí. Quan aquest equip estava mort i ben mort. Empat a 6, començarà en breu a la primera part de la pròrroga, dos temps de 5 minuts.
4: Ara, de tot d'una, analitzam el que ha succeït en aquesta segona part i el que pot passar a la pròrroga, però ràpidament, Palau Municipal d'Esports de Son Moix, bàsquet, es juga per la permanència d'Herbi. Xisco Ribas, com va la cosa?
5: Continuam el temps de descans, resten res, 38, 37, 36 segons perquè iniciï aquesta segona part, aquest tercer quart, el derbi mallorquí entre el Palmer Bàsquet i el Figui Mallorca. Els entrenadors Juan Idié de Charán i Pablo García estan donant les darreres indicacions abans de que reanudi aquest derbi mallorquí, aquest derbi balear, que recordem el resultat, el descans ha estat de 21 a 41, favorable al Fibui Mallorca. 10 segons perquè iniciï aquest tercer quart al Palau d'Esports de Son Moix i recordant que el Burgos està guanyant per 63 a 46 el Cartagena i això significaria que els dos equips mallorquins aconseguirien la permanència a la primera FEP aquesta temporada.
4: Així estan les coses del món del bàsquet. Tornem al futbol sala. Si érem molt crítics amb la primera part que havia fet l'Illes Balears Palma Futsal, aquesta segona part ha estat absolutament increïble, èpica. Ha igualat un partit que se li havia posat d'esquena. Perdia per 2-6 el conjunt d'Antonio Vadillo i ha empatat a 6 i ha forçat la pròrroga, Miquel Vidal.
1: Sí, ja ha fet el que esperaven, que seria el Palma des principi, un equip agressiu en defensa, no deixar jugar còmode a un equip que té moltíssima qualitat, però que és evident que davant una pressió com la que sap fer el Palma li costa més, i després ser molt més efectiu, molt més pràctic en atac, perquè mos han cansat de perdre balons, de regalar contres, i que ho han pagat caríssim. Ara, pues bueno, un nou partit de 10 minuts i a veure mem que mos espera i a veure mem quin dels dos estirà més bé físicament.
0: El primer partit l'ha guanyat l'Etual 6-2, el segon l'ha guanyat el Palma 4-0 i ara comença el tercer. Això no acabarà mai. Mira Fabinho com ha recuperat pilota. Mohamed, banda a favor del Palma. Ha començat aquest primer temps de la pròrroga. 5 minuts que passen volant. 5 minuts que passen volant. Ja s'ha jugat pròrroga també el primer partit de semifinals entre el Cartagena i l'Sporting. Juga Machado, Ernesto Machado, la parat no surt. Marquet la deixa a peus de Mujudin cap a l'esquerra. Juga l'Etual en camp propi, pressió alta del Palma. Machado que pressiona, no pot sortir de moment el conjunt francès. Ara intenta Liten, se'n va Liten, alerta que se'n va, la passada cap a Bacalí, recula bé el Palma en defensa. Ha tornat a la seva posició Piqueras. Mujudin cap endarrere. Bacalí espera Mohamed dintre de l'àrea. Bacalí xuta. Bé, Ernesto. Torna la càrrega a l'equip francès, que recupera pilota com si fos un rebot ofensiu en bàsquet. Juga Bacalí. Amb ell Liten. Liten li fa la pantalla. Se la queda Liten. Liten davant Fabinho. Fabinho defensa el xut. Molt bé, Fabinho. Envia fora de banda. Traurà l'Etual. Torna a pista Lucao, se'n va Ernesto. I a punt d'entrar, Deibau ja ho fa, se'n va Lucao. En pista tenim Piqueras, Lucao, Fabinho i Machado. En Barrón, entre pals.
1: I ells que se tornen por a de 5.
0: Per sortir Penya i Charuto, digues?
1: Ells que se tornen por a de portajugador.
0: Sí, el Messara és el portajugador. Que la deixa cap endarrere, Bacalí. Liten, el Messar. Mohamed, la deixa passar el Messar per Bacalí per Liten, el Messar no pot recuperar el Palma, manté la possessió de pilota l'equip francès, oberta cap a l'esquerra Liten, alerta la passada, corna que cedeix Deibau, Deibau que s'aixeca de la banqueta Denis per parlar amb en Vadillo com si fos un segon entrenador. El Messar, Mohamed, Bacalí, Mohamed, recupera el Palma, Piqueras, ha posat el peu Liten, no concedeixen el xut de porteria, no hi ha manera, tothom defensa l'acció a la primera, torna la càrrega al Palma.
1: S'activa molt bé l'equip francès quan perd el balón i no permet que el Palma pugui finalitzar en condicions.
0: Fabinho, Piqueras per Barrón. Barrón fa la passada, recupera Piqueras, s'ha precipitat Piqueras aquí, ara. Tant de bo que la pilota arriba una altra vegada a mans de Barrón. Barrón, he dit de tu que sorties per acomiadar-te de la Champions. Mare de Déu, quin desastre. Piqueras, Machado, me perdonarà, estic segur. Banda a favor de l'Etual. Se'n va Marquet perquè torni el Messar com a porter jugador. L'àrbitre que li demana explicacions a Guirió, que no sé què ha fet en la pilota a la banqueta, i li ha cridat l'atenció. Banda que traurà el conjunt francès. Li diu l'àrbitre Mohamed que era bastant més endarrere, tant que era camp propi i no camp contrari. Juga Bacalí, Liten. Juga amb atac l'Etual, 2:30 per arribar al final de la primera part de la pròrroga. Mohamed, Bacalí, Liten, Bacalí, Mohamed. El Messar, Mohamed. Aguanta en defensa el Palma. Mohamed, Bacalí, Liten, Bacalí. Davant ell Fabinho, Bacalí pivotant, el Messar. Una altra vegada Bacalí, ara obrint més a l'esquerra. Juga amb atac l'equip francès, que no té pressa, aguanta aquesta possessió llarguíssima de pilota, jugant 5 per 4. La té Mohamed, Mohamed cap a darrere, Bacalí. Toca i toca l'equip de Manuel Moya. A camp contrari, aguantant aquesta possessió de pilota, fins trobar el xut a porteria. Defensa bé, defensa estàtica del Palma. El Messar la deixa a peus de Mohamed. El Messar una altra vegada, el Messar cap endarrere, Bacalí, davant ell Fabinho, surt a la pressió Machado, obliga a tornar a jugar cap endarrere l'equip francès. Bacalí, el Messar, corre el rellotge, 1-20. Bacalí, Bacalí, alerta, li t'enxuta, bé, ha rebutjat Machado, banda a favor de l'Etoal. 1 minut i 14 segons per arribar a l'aturada de la pròrroga. El tercer àrbitre, que els passa canutes a la banqueta del Palma.
4: No atura Antonio Badillo de donar instruccions.
0: Si no li dona un atac de cop avui, no li donarà mai. Bacalí.
4: Esperant que no.
0: No, és fort, en Badillo. Mujudin, Bacalí, Mujudin. Surt a la pressió el Palma, cercant l'errada, no l'ha trobada. Juga Mohamed. Mohamed per Lutent, a la línia de fons. Mujudin, Bacalí. No perden la pilota, mare de Déu. El Messar, Bacalí. Bacalí, una altra vegada Lutent, aguanta. Li ha sortit Machado, que l'obliga a jugar cap endarrere. Torna l'Etoile a la càrrega, ara és Mohamed. Mujudin, alerta, Mujudin, la passada, recupera el Palma, Fabinho, alerta, aquesta pilota està morta, una altra vegada Fabinho, no pot anar-se'n del Messar, serà banda a favor de l'Etoile. Una altra vegada han intentat el xut de porteria a porteria i una altra vegada ha avortat aquesta acció l'equip francès, que torna a jugar amb atac. Queden 15 segons per arribar al descans de la pròrroga. Mohamed. El Messar, Mohamed, aguanta el Palma en defensa, el xut directament fora de Bacalí, recupera el Palma, 2.9. Aquí morirà la primera part de la pròrroga. Surten a pista Charuto i Lucao. Lucao que aguanta la pilota, Etoile que no pressiona, final de la primera part de la pròrroga, sense més moviment al marcador. Es manté l'empat a 6, ara sí que queden els darrers 5 minuts de partit.
4: Quin partidàs a Pesaro, empat a 6, i només queda una segona part, una pròrroga, i si no, després anirem als penals. Ràpidament anem a passar pel bàsquet. Estem molt pendents del que està passant a Burgos. Ha entrat en el darrer quart el partit entre el Tizona i el Cartagena, 71-61. Per ara guanya el Burgos. Si acaba així, si acaba amb victòria del Burgos, de l'equip burgalès, aquest partit es salvaria. Salvarien els dos equips, tant el Figui com el Palmer. Palau Municipal d'Esports de Sant Moixa, Xisco Ribas, com està la cosa?
5: I de continua guanyant el Figui Mallorca, 25-49, just quan ara arribarem en 42 segons a l'equador del tercer quart, i supos que aquest resultat que has comentat del Burgos contra el Cartagena, supos que ho estaran mirant a la banqueta i donarà un poc més de tranquil·litat, sobretot el Palmer, perquè és que està perdent pràcticament per el doble de punts contra Figui Mallorca. Per tant, continuarà ara aquest tercer quart, el derbi mallorquí, amb aquest ambientàs al Palau d'Esports de Sant Moix, com dèiem, Palmer Bàsquet 25, Figui Mallorca 49.
4: El Tizona Burgos que ha marcat un triple.
0: Juanca, li has de dir en Xisco que faci les gestions perquè el proper trofeu Ciutat de Palma de bàsquet sigui un triangular entre el Palmer, el Figui i el Tizona. Convidat d'honor, el Tizona.
4: Sí, i el que necessiti. I encimades, i paella, i frit.
0: Tota la catedral de Burgos replota d'encimades.
5: I de marcadors arreglats.
4: 74-63. Va guanyant el Tizona Burgos ara mateix en el darrer quart de partit. Veurem com acaba la cosa, tot d'on acabi el partit del conjunt burgalès. Connectarem el...
0: A punt de començar la segona part de la pròrroga.
4: Connectarem amb el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix, depenent de com vagi el partit de l'Illes Balears a Palma Futsal, que està super emocionant a Pésaro, Gavi.
0: Comença la segona part de la pròrroga. Ha sortit una altra vegada Lua Müller, que toca i combina amb el Lucao. Guirió que pressiona, Luan que se'n va a l'atac, Luan, possessió de pilota de Luan, que cerca un company, no el troba, la paret no ha sortit, però se la queda Charuto, Charuto xuta, torna a xutar Charuto, David Peña, alerta que pot haver-hi mans dintre de l'àrea, sembla que no, el xut de Peña l'ha rebutjat un jugador de l'Etual des d'enterra, me semblava que havia tocat en la mà, però ningú ha reclamat res. Ha quedat Marquet mal ferit el porter, una altra vegada s'han duit tres cops, el porter de l'Etual, que no sé com continua jugant. Se queda el joc aturat, s'aixeca Marquet, la tenguda, primer Charuto i després David Peña. Era la millor manera de començar la segona part de la pròrroga. Bueno, continuen vius. Se'n va Luan. Torna Barrón. Barrón, Piqueras, Peña, Charuto i Lucao. Juga Marquet. Mujudin, pilota en llarg, toca amb el cap Mohamed, la deixa sortir Piqueras, banda a favor del Palma, se'n va Barrón, torna Luan. Piqueras, Lucao, juga Lucao amb en Luan, Luan en llarg, pilota per Peña. Quasi a la cantonada, Charuto xuta, rebutja la defensa, alerta Guirió, entre tres contraris, se'n va el jugador francès, li lleven la pilota a mitges entre Lucao i Charuto i acaba la pilota a les mans de Luan, que torna a sortir amb atac, Piqueras per Charuto d'esquenes, aguanta Charuto, pot xutar Charuto, no, finalment la seva passada dolenta surt de banda i recupera l'Etual. Torna a sortir en porter jugador, el Messar.
1: I ara...
0: Aquell intent de porter jugador del Palma ha quedat en res, eh?
1: No, perquè l'equip francès ha canviat la defensa de les incorporacions del Luan, li està votant a camp propi en el que està evitant que participi en el joc ofensiu i el balón no li està durant gens en el Palma, que el que volia en les participacions del Luan ara era tenir un poc més el balón, perquè si no el capitalitza tot el temps l'equip francès.
0: Torna a sortir Luan. Obrint a l'esquerra per Fabinho, Luan. Aguanta Luan aquesta pilota. Torna a jugar per Fabinho. Fabinho li torna. La té el porter del Palma. Luan camina. Dues passates al front. Retalla. Anem a veure què fa. Se'n va en terra. Falta forçada per Luan. Que fa una mica de teatre. Sembla, o no. Alerta que s'ha fet mal al braç dret, eh? Sí. Alerta que tal vegada ha posat malament el braç en caure en terra. Ha apoyat malament i s'ha pogut fer mal Luan, perquè no entenc que sigui una jugada per aturar cap ritme. Acaba de començar aquesta segona part. Sense incidències, 3 minuts, 11 segons sí, per davant.
4: Quan ha caigut, s'ha fet mal en el colze.
1: Se li ha vist la cara que no hi havia cap dissimul.
0: Un altre problema... Miquel, signes a la tanda de penals?
1: I mai.
0: Mai. Quan signes la tanda de penals?
4: Hem arribat a les 10 i mitja. Jo crec que... És que m'està agradant com està jugant ara mateix l'Illes Balears per un futsal. Jo crec que pot marcar el golet de la victòria i passar
1: i
4: evitar-nos la tanda de penal.
1: Gavi, ja t'he dit en el descans que era qüestió de fe. Han de tenir fe.
0: Farem el gol. Alerta, Fabinho! Ha posat el peu per rematar aquesta pilota d'Ibao. Surt fort de banda. Es manté ara Barrón a la porteria. Jo crec que encara tornarà Luan. No sé si tindrà temps... Ara està fent flexions amb el colze dret i sembla que la cosa va bé. Juga amb atac, l'Etual, alerta amb aquesta acció. 3 minuts. Juga Mohamed. Té la pilota l'equip francès, Bacalí, Mujudin. Han canviat de porter, jugador, ja no és el Messar, és l'Iten. Bacalí, Mohamed. Defensa el Palma, aquesta acció de 5-4 de l'equip francès, 2-40. Bacalí, Mujudin, Liten, Mujudin. Liten. Aguanta Liten. Va a Kalina altra vegada. Ara cap a la dreta. Combina banda dreta, banda esquerra, passant totes les bolles per Bacalí. Mujudin, alerta el xut, fora! Havia quedat tot sol, amb possibilitat de xut a porteria. El Messar, però ha sortit per damunt de la porteria de Barrón. Canvis al Palma. Ara tenim en pista Piqueras, Lucao, Peña i Alisson, amb Carlos Barrón entre pals.

0: el joc no es pugui reprendre. Pilleria intel·ligent de Luan Müller, que està en tot. I això que té el colze malament. Bueno, pilota a favor de l'Etoile. 2 minuts. Litten, Mujudin, Mohamed, Mujudin, Bakali. Bakali per Mohamed. Davant ell Ernesto. Bakali, Mujudin, Litten, a punt de recuperar el Palma, que ha forçat la jugada una altra vegada. Bakali pivotant per Mohamed. Bakali, Mujudin, Litten, Litten per Bakali. Bakali, Mujudin, a punt de recuperar el Palma, torna la pilota a peus de Mujudin, Litten, Bakali, El Messar, Mujudin i Bakali. La deixa a peus de Litten. Litten en camiseta de porter jugador. Bakali. Bakali per Mujudin. Quina expectativa. Quin nervis. Entram en el darrer minut de joc. Juga l'Etoile. Bakali. Mujudin. El Messar. El Messar per Mujudin. Una altra vegada Bakali. Bakali. Mujudin. Alerta amb aquesta acció d'atac de l'equip francès. Queden 40 segons de partit. Mohamed, Litten, Bakali, Litten, 35 segons, Litten, Mujudin, El Messar, no troben el xut, El Messar una altra vegada per Bakali, el temps que cor, 25 segons, a punt de robar Fabinho, Litten, Mujudin, Litten, no la perden, eh? No la perden ni l'arrisquen. Bakali, Mujudin, Mohamed, Mujudin, 10 segons, això s'acaba. Bakali, Mujudin, Litten, aguanta Litten, mira el rellotge Fabinho des de la pista, el xut fora, ai, ai, el xut de Bakali, s'han anat de fora a 12 segons pel final, això s'acabarà aquí, això s'acabarà aquí. Barron jugant llarg, darrera oportunitat, ha anat Panterra Fabinho que reclama res, final, final, final, no la signàveu, aquí la teniu, arribam a la tanda de penals per resoldre aquest partit. Alerta que hi ha revisió de VAR en aquesta acció damunt Fabinho, alerta que hi ha revisió de VAR, empat a 6, no queda temps, s'ha complert el temps. I se revisarà la jugada de Fabinho, que encara està assegut dintre de l'àrea de l'Etoile.
1: I de veurem, veurem, veurem.
0: Mare de Déu, sí, mare sort. De Déu, que pot sortir d'aquí.
1: Anem a veure què surt d'aquí. Miquel,
2: amb aquesta imatge, jo... severitat,
1: no sé,
2: si
1: només
2: si li posen això...
0: Amem, amem, que hi ha resolució. Amem que decideixen els àrbitres, diuen que res. Res, mon anam a la tanda de penals. Mon anam a la tanda de penals.
2: No sé si han vist les mateixes imatges que nosaltres, però si li han posat les mateixes imatges que nosaltres, era molt mal de fer veure res.
0: Trobes que era penal? Ah, val.
2: No, que no se veia res.
1: No, que no se veia absolutament res. Nova profita per anar en el món del bàsquet. Palau Municipal d'Esport de Sant Moix va guanyant en el darrer quart 85-69 el Tizona Burgos davant el Cartagena. Xisco.
3: Estarem ben pendent d'aquest partit, a menys si el Burgos aconsegueix guanyar i així salven aquests moments el Palmer Bàsquet de descendir a la segona fe, perquè està perdent a falta de 3 minuts i 25 segons de que acabi aquest tercer quart. Perd per 33-57 contra el Fiwi Mallorca, però com han comentat en la derrota del Cartagena, es salvarien els dos equips en aquest derbi mallorquí.
1: Molt pendents de que acabi aquest partit, ara mateix 85-70, i a Pesaro, Monenam, en el que diuen els clàssics, a la loteria dels penals, Gavi.
0: A la mort súbita.
1: Sí, mort sobtada.
0: Quina nostra. Sí, això mateix. I... saluden els dos números uns, els dos porters. Per un costat Marquet, per l'altre Barron. Sortats de camp i sortats de primer llançador. Miquel, què voldries? Xutar primer o segon?
2: Primer.
0: Sí?
2: Sí.
0: Jo antes pensava així. I jo ara penso que és millor xutar segon, que la pressió la tingui tota l'equip contrari en el primer llançament.
2: Pues no ho sé, jo m'estimo tirar primer.
1: Sí.
2: Jo crec que pressió en tenen tots. Sí. Te toqui quan te toqui.
0: Sí, jo crec que està collonit fins i tot l'àrbitre.
1: Tensió...

0: primer com si ets el darrer. O sigui, la pressió...
1: Sí, sí, sí.
0: La pressió bueno. La té tothom ara mateix.
1: Anem a veure, se llançaran els penals a la porteria que estava defensant en aquesta pròrroga al Palma. Mare de Déu. Quin drama. Per penals la primera semifinal, per penals la segona semifinal. El que passa és que l'altre tenia pinta de resoldre la semifinal per penals. Aquí no tenia cap pinta.
0: No.
1: El Palma estava mort amb 2-6, però un 4-0 a la segona part ha donat vida al Palma. Anem a veure qui va primer a la porteria. Sembla que és Barrón. Barrón a la porteria. Llançarà primer l'Étoile Lavalois.
2: Tenim un autèntic especialista. Veurement si...
1: Sí.
2: Si se converteix en heroi. No cercaves un heroi d'aquesta Champions?
1: Sí, i mira que així és en Barrón.
2: Tu que ho volies retirar avui?
1: Més igual qui sigui. Més igual qui sigui. Més igual qui sigui. Bueno, dorsal 22. Mujudin. Barrón entre pals. Xutarà Mujudin. Cama dreta. Mujudin. Xuta. Gol.
0: I la marca el primer el conjunt francès. No ha pogut fer res, Mujudin. Carlos Barrón.
1: Marca el primer penal de la tanda. Marquet a la porteria i xutarà Fabinho. Xutarà Fabinho. Cama dreta Fabinho, que ha fet un gol de penal en el partit. Xiula l'àrbitre. Fabinho, cama dreta. Xuta Fabinho, gol! Marca Fabinho l'empat! Marca Fabinho l'empat! Ha marcat Mujudin, ha marcat Fabinho. Se'n va a la porteria Denis Cavalcanti. Surt de la porteria Barrón. Va Denis entre pals i xutarà Mohamed. No sé quin és el motiu d'aquest canvi de porter ara, però a la porteria està ara Denis Cavalcanti, que no ha jugat en tota la pròrroga ni en tota la segona part. Xutarà Mohamed, cama esquerra. Mohamed, xuta, gol. 2-1. Ha marcat Mohamed el 2-1. De moment no falla ningú. Ernesto, que fa una carambola en la pilota per agafar-la en les mans. Situa la pilota damunt la reixa.
0: Miquel Vidal hi quedarà, no? Te vaig molt any.
2: No sé, es porter seu me fa pinta de que no ho fa malament en els penals. El penal d'en Fabinho, així com xuta la tocada. El que passa sí. És que la potència que duia no li ha bastat. I no sé.
1: Ernesto, va Ernesto, agafa carrera, cama dreta, Ernesto, xuta Ernesto, gol! Inturable, el xut d'Ernesto, empat a 2. Ha marcat Ernesto també el seu penal.
0: Mare meva, quina tensió.
1: Camina cap a la pilota, Lüten. Torna Barrón a la porteria. Sembla que la idea és tornar locos als jugadors de l'Etoile, no sé.
2: Sí, normalment...
1: Barrón entre pals.
2: En aquest nivell hi ha scouting.
1: Lüten, xuta Lüten, gol. 3-2. Ha marcat Lüten el seu penal. Cap a la pilota, Alisson. I canvia de porter també l'equip francès.
0: Buah.
1: Ha sortit Momo Dongromo, que és una bèstia. Ocupa mitja porteria ell tot sol.
0: Sí, ara ho veig.
1: Alisson, cama esquerra. Alisson, xuta Alisson! Gol d'Alisson! Empat a 3! Ai, Déu meu. Mos agafarà qualque cosa. Aquest, torna Barrón a la porteria.
2: Aquest porter pareixia en Vinyova, te'n recordes?
1: Sí. Sí. Vinga, Bacalí. Barrón. Bacalí, cama dreta. Barrón entre pals. Emma Calzina, que no mira. Bacalí, cama dreta. Bacalí! Gol de Bacalí. Primer ha donat en el pal, després ha entrat i ha tornat a sortir com un llamp. Ha marcat el quart Bacalí.
0: Quina llàstima.
1: Mare de Déu. Això sí que és
0: precipitat. Volien que es Lin. Compaixi el pal aquesta pilota, però ha entrat.
1: Velasco Lin, que ha jugat 30 segons de porter-jugador i res més.
2: que no ha tocat la pilota.
1: Xutarà Lin. Momo entre pals. Cama dreta, Lin. Xuta Lin. Gol de Lin. 4-4. Tothom ha marcat. Anem a veure... Guirió i a la porteria Luan Müller. Ara Luan Müller. Mai havia vist una tanda de penals que juguessin els tres porters. Guirió. Luan. Ai, Luan. Ai, Luan. Luan Müller. Després de 5 mesos. Guirió. Luan. Guirió. Guirió, Luan, ha aturat Luan Müller, ha aturat Luan Müller, atura Luan Müller i tot quedarà a peus d'aquí. Ai, mare de Déu, d'en Manolo Piqueras.
0: Aquí Manolo està Piqueras, la clau, aquí està la clau.
1: La temporada passada va veure la Champions des de la graderia amb el genoll romput. Manolo Piqueras pot ficar el palm a la final. Ha tornat Marquet a la porteria. Manolo, Piqueras, agafa carrera, cama dreta, Piqueras, gol, quin premi, quina alegria, merescut, Manolo Piqueras fa una besada al seu genoll, el genoll operat, ha marcat Piqueras, gol de Manolo Piqueras. Ha marcat el penal decisiu, ha remuntat el Palma, un partit increïble, ha botat la publicitat Manolo Piqueras per anar a celebrar amb el públic, amb els pocats però bons aficionats del Palma. Manolo Piqueras ha fet història, ha ficat el Palma a la final. De quina manera ha caigut l'Étoile Levallois, un equipàs que no ha pogut amb el Palma ni a la segona part, ni a la pròrroga, ni als penals. Ha marcat Manolo. Manolo, te queremos. Murcià ha marcat el penal decisiu, ha guanyat el Palma. El Palma jugarà la final contra l'Sporting de Portugal.
0: És increïble, és brutal. El futbol sala i el que ens ha fet viure en el dia d'avui l'Illes Balears Palma Futsal, que es fica a la final, que ha aconseguit aixecar un partit que se li havia posat d'esquena. 2-6 per dir el conjunt d'Antonio Vadillo. La segona part ha empatat a 6. Ha forçat la pròrroga i ha guanyat a la tanda de penals. Increïble, èpic, el que ha fet l'Illes Balears Palma Futsal a Pésaro Miquel Vidal.
2: I el Luan, que se converteix en heroi i només ha aturat un baló en tot el partit.
0: I l'altra gran notícia, voten aquest vespre perquè ha acabat el partit entre el Tizona Burgos i el Cartagena 93-80. Ha guanyat el conjunt burgalès. Això vol dir que el Palmer Bàsquet Mallorca i el Figui Palma continuaran un any més a la primera FEP, Xisco Ribas.
3: I just ara se'n van els jugadors a la banqueta perquè ha finalitzat aquest tercer quart. Alguns aficionats es comencen a donar compte de la bona notícia de la victòria del Burgos, de la derrota del Cartagena, que ara es acompanya el Melilla a la segona FEP. El Palmer Bàsquet, que està perdent aquest partit per 44-62 contra el Figui Mallorca, i els dos equips balears, amb aquesta derrota del Cartagena, aconsegueixen la permanència i seguiran l'any que ve a la primera FEP. Per tant, aquest derbi mallorquí no es convertirà en un duel a vida o mort. No serà un derbi fratricida. Hi ha somriures, aplaudiments, alegraderia, perquè s'estan donant compte tots els aficionats del Palmer i també els que hi ha del Figui Mallorca, perquè els dos equips mallorquins, els dos equips balears, continuaran l'any que ve a la primera FEP.
0: Serà el derbi de la salvació. S'acumulen les bones notícies en aquesta hora. Això és la ràdio en directe, la que ens agrada. I a Pésaro han pogut veure Gavi Fortesa com el futbolista de l'Illes Balears Palma Futsal han anat a celebrar aquest passi a la gran final de la Champions, que es disputarà diumenge amb la seva afició.
1: No estaven morts, estaven de parranda la primera part. És increïble el que ha fet aquest equip. No el pots donar per mort mai. Quina segona part, quina pròrroga i quina tanda de penals. Increïble. Encara estan celebrant en la seva gent aquesta classificació per la final. Jo no sé què passarà a la final. Jo no sé què ha passat al descans del partit. Per això és altament increïble. Lo del Palma Futsal no té nom. Lo del Palma Futsal ja no és història. Va més enllà de tot això. És increïble tenir l'oportunitat diumenge d'alçar la quarta Copa d'Europa. No sé què passarà. L'Sporting de Portugal té un equipàs i té moltes ganes en el Palma, però es tornen a retrobar i ho faran a una final com varen fer el Velòdrom Illes Balears a la primera. Tornaran a jugar a la final els portuguesos i l'equip mallorquí. És increïble. Encara se fan abraçades al cos tècnic. Mira, ara l'abraçada entre Vadillo i Mario Rivillos, el gran absent de la jornada d'avui, que ara s'abracen amb Manolo Piqueras, Lin amb en Vadillo, estan els futbolistes bojos, Luan Müller, que es du les mans en el cap, no se pot creure el que ha viscut, ha aturat un penal, un, i amb aquesta aturada ha donat l'oportunitat a Manolo Piqueras de fer el gol que ha classificat el Palma per la final. Un Manolo Piqueras que, recordam, ha celebrat el gol donant-se una besada al genoll operat. És increïble, això ho escrius i no surt. I aquí en el Palma ha sortit, sense escriure-ho. Jo no sé si tenia pensat Vadillo arribar un moment en el que el darrer penal el xutés Manolo Piqueras. No sé si ho havia pensat, no sé si ha estat iniciativa d'en Piqueras, no sé qui mana en aquest equip, però entre tots han tornat a fer història i han tornat a una final que es jugarà diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Sporting de Portugal.
0: I que la podreu viure a la sintonia d'IV3, ràdio i televisió, evidentment ho contarem aquí. I esperem i desitgem que l'Illes Balears Palma Futsal aconsegueixi aixecar aquesta quarta Copa de Lliga de Campions. Miquel Vidal, és increïble el que han viscut avui aquí en aquest vespre de Champions.
2: Increïble, increïble no ho és perquè ho han vist,
0: sí,
2: no?
0: Però encara costa d'assimilar-ho.
2: El que era impensable, no? Jo ho hem dit, és qüestió de fer i qüestió de canviar dinàmiques. I com no. Toni Vadillo ha sabut tocar els botonets que havia de tocar, ha guanyat amb agressivitat defensiva, ha robat iniciativa del partit en aquest equip i després, en la participació de l'UA, en les accions ofensives cada vegada que ha tingut oportunitat, molts han fet també en el control territorial, han fet que aquest equip jugués molt endarrerit, que no vés el balón, i fa molt mal jugar tant de minuts sense veure el balón, perquè la defensa és efectiva, perquè el teu atac és efectiu, i un Fabinho inspirat, com no pot ser d'altra manera, que té tanta facilitat pel gol, mos ha duit pues, cap a aquest resultat final de 6-6, que és el que mos ha permès disputar aquesta tanda de penals, que és immillorable, perquè no n'han fallat ni un.
0: Què està passant damunt la pista?
1: Damunt la pista encara hi ha celebracions, estan qualque jugador derrumbat en terra, com Fabinho, com Deibau. Ara estic veient, supos que per la UEFA, està parlant Lucao, i han cridat també en Luan Müller per atendre els mitjans de comunicació a peu de pista. Ara vaig en pista encara. Bé, hem de ressaltar que només un jugador s'ha quedat sense sortir a pista, que ha estat Mateus Maia. Ha estat l'únic jugador que no ha jugat en el partit d'avui, dels 14 que havien entrat a la convocatòria oficial. Encara estan els jugadors del Palma a pista. Ja han partit ja els jugadors de l'Etual. Només queden Bacalí, és un d'ells, i el dorsal número 18, que també ha quedat a la pista. Però pràcticament tot l'equip francès està en el vestidor.
0: Idò.
1: Si tot Maria Ramay, la companya de premsa, sí, del Palma Futsal, va d'abraçada amb abraçada amb tot el cos tècnic del Palma. Quina tensió que han viscut aquí baix. L'han tingut aquí dalt, imagina't allà baix en les pulsacions a mil. Ha estat increïble, Juanga, ha estat increïble i tornarem a comptar una final de Champions del Palma.
0: Sí, i de quina manera s'ha fet i de quina manera s'ha arribat. Final feliç per l'Illes Balears Palma Futsal i també final feliç per el bàsquet mallorquí a la primera FEP, el Palmer Bàsquet Mallorca Palma i el Fiwi Palma. han aconseguit la permanència a la categoria després dels resultats que s'estan produint i que s'han produït en aquesta darrera jornada. Els dos conjunts illencs han certificat la salvació gràcies a la victòria del Tizona Burgos, que s'ha produït fa uns moments per 93 a 80 davant el Cartagena. Se segueix celebrant la notícia al Palau Municipal d'Esports de Somoix. Xisco Ribas.
3: Palmeres de primera, canta tota la graderia a tots els aficionats del conjunt turquesa, del conjunt dirigit per Juan i Díez de Acharán, que ara mateix es troben disputant contra el Figui Mallorca el darrer quart d'aquest partit, un quart amb molt manco nervis, amb molta tranquil·litat, amb molta felicitat i amb molt bon ambient a la graderia, perquè saben que tant el Palmer com el Figui Mallorca continuarà la pròxima temporada a la primera fe. Com dèiem, 8 minuts resten per a que finalitzi aquest derbi mallorquí, aquest derbi balear, la darrera jornada de la primera fe. Palmer 49, Figui Mallorca 67.
0: Tornem a Pesaro, tornem a Itàlia. Miquel Vidal, Gavi Fortesa, la llegenda europea de l'Illes Balears Palma Futsal, que creix i cada vegada més, i que diumenge pot escriure una nova pàgina lluenta en la seva, història.
2: Sí, així és. Fa a prop de tres quartets d'hora, no ho haguéssim dit. Ho pintava tot molt negre. Però bueno, han fet una segona part extraordinària, molt sèria, molt pràctica, que era el que va dir, jo ja els demanava en aquell temps mort que hem vist de la primera part, la falta de practicitat, la falta de contundència. La segona part han rebut un parell de targetes grogues perquè les poques pèrdues que han tingut de pilota els han sabut defensar, fent faltes que inclús m'haurà costat la targeta, cosa que la primera part no ha passat. Eren molt febles en defensa, l'equip francès ha jugat molt còmodo i després amb atac contínuament estàvem amb barrades no forçades, que la més grollera probablement ha estat la d'en Denis, no? una errada que defineix un poc el que ha estat la primera part del Palma.
0: I ara espera l'Sporting de Portugal. Sí, Gavi?
4: Està viu. José Tirado està viu, eh? L'estic vegent al costat del túnel de vestidors. L'estic vegent i està viu. Jo no sé com ho ha pogut suportar. Un Tirado que avui mos contava que tenia confiança en l'equip, que jo estava... Bé, me l'estava imaginant a la llotja durant la primera part. Jo no sé si ha davallat al vestuari, no sé si ha anat al vestidor, no tinc ni idea, però el cert és que la reacció que ha tingut aquest equip després del temps de descans és memorable. És memorable. No fa falta que vos digui que jo d'aquí dalt no puc arribar a baix, sí, i no puc alcançar protagonistes. Tot quedarà ja per la roda de premsa oficial quan se duia a terme, perquè encara estan damunt la pista els jugadors del Palma i també Antonio Vadillo amb els seus ajudants. Ha baixat Alberto Fernández, l'home que fa l'scouting, que estava aquí davant nosaltres amb la seva camarada gravant el partit. Ara surt Panizo també el delegat. Mare de Déu, no, sembla que no volen partir, volen quedar a la pista per assolir que això ha estat vera, que ho han aconseguit. És increïble
0: el que estem vivint a IB3 en aquest vespre màgic, on l'Illes Balears Palma Futsal ha aconseguit arribar a la final de la Lliga de Campions una vegada més, i de la manera que ho ha fet. També per IB3 Televisió estem veient imatges en directe també del derbi que estan disputant el Palmer i el Figui Palma, els dos equips que continuaran un any més a la primera FEP. Xisco Ribas.
3: Així és, té ara la pilota el Palmer Bàsquet, alerta perquè cerca els dos punts, no, rebutja la pilota la Cistella, torna a rebutjar la pilota i recupera el Figui Mallorca, que clarament ha estat superior en aquest derbi quan resten 6 minuts i mig per arribar al final d'aquesta darrera jornada de la primera fe de la Lliga regular. Com dèiem, el Palmer Bàsquet està perdent per 49 a 72 i jo crec que li poden donar unes bones gràcies al Burgos per fer la feina que havia de fer el Palmer per derrotar el Cartagena 93 a 80, i així el conjunt de Juan i Díez pot jugar aquest darrer quart molt més tranquil, en ja la permanència a la butxaca. 6 minuts per a que acabi aquest derbi mallorquí. Es comencen a partir els primers aficionats. Supos que es volen estalviar l'embós i també s'hauran duit algun que altre...
0: La feina està feta. Gavi Fortes, de Pesaró.
4: A Pesaró, tot l'equip tècnic i de futbolistes del Palma posant damunt la pista davant els seus aficionats que estan a darrere a la graderia, foto oficial, tota la UEFA i tots els mitjans de comunicació fent fotos en aquest Palma heroic que ara mateix posa davant els mitjans gràfics amb la seva afició al darrere. Eren pocs, però eren bons.
0: Efectivament, molt bons. Eren bons, no, ara ja són molt bons, perquè l'Illes Balears per al futsal aconsegueix arribar en aquesta final de la Lliga de Campions. Anem a tancar ja la comunicació amb Itàlia, amb Pesaro, Gavi Fortosa, magnífica la narració, magnífica la feina, i demà totes les reaccions de l'informatiu matí d'IB3
4: Ràdio. Ara cor com un llamp Lua Müller, que estava atenguent els mitjans també a l'altre costat, i ara cor per posar-se la foto, ha corregut tota la pista per no ser l'únic que faltés en aquesta fotografia. És la imatge, la foto del Palma davant la seva afició celebrant el passi a la final de diumenge que jugaran contra l'Sporting de Portugal.
0: Fotografia per a la història. Gavi Fortesa, moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Una descansa. Abraçada, Miquel, ho hem tornat a fer. Tornarem diumenge.
2: Diumenge molt veurem.
4: Vinga.
0: Quin duet. Duet de Champions tenim aquí a IB3 Ràdio amb en Gavi Fortesa i amb en Miquel Vidal.
2: Quarta final.
0: Miquel, moltíssimes gràcies i diumenge ens tornem a escoltar. Aquí en viu en directe.
2: Pendent d'espartir per contar el que passi.
0: Ens queda només un minut. Xisco Ribas, connectam ràpidament amb el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. A les 11 tancam aquesta edició d'Esports 3 en joc. Les feines estan fetes, tot i que aquest partit ha començat amb retard, per això no ha acabat el derbi, però la notícia ja s'ha produïda i és que tant el Palmer com el Figui Palma continuaran un any més a la Primera Federació. Xisco.
3: Així és, poden donar gràcies, no? Ha vengut bé que s'hagi retrasat un poc aquest partit, hagi començat més tard, perquè així han començat aquest darrer quart, sabent que ja són tots dos equip de la Primera Fe l'any que ve, han aconseguit la permanència. 4 minuts i mig per a que finalitzi aquest derbi. El Palmer perd 49-77 contra Figo i Mallorca, però aquest resultat dona igual perquè els dos equips han aconseguit la salvació.
0: Així és, i de ben segur que quan acabi el partit la festa serà grossa en el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Gràcies, Xisco Ribas. També agrair la feina dels nostres tècnics, Miguel Soler. Entre d'altres, vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Demà tornar amb més esports aquí a IB3 Ràdio. Que passeu una molt bona nit.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio comença Mediterràdio amb Joan Trias.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Mediterràdio. Ja sabeu el punt on fem confluir tot el talent illenc que es transmet via partitura. Tornem a tenir bullent l'escena sonora de les Balears, així que vos proposam fer una de les nostres habituals playlists amb les que fer un tomb així per la música, per les diferents novetats que han arribat a les nostres oïdes. Començam avui Mediterràdio 483. Ho fem amb una novetat d'avui mateix. Cris Joanico, edita Rosa dels Vents.

0: Mediterràdio, amb Joan Trias.
1: Nou viatge musical que fa girar la rosa dels vents per adjudicar-li una cançó a cada un dels punts cardinals que la marquen. Publicat en digital i en vinil per RGB Suports i Aumont, cada un dels temes d'aquest treball discogràfic compta, a més, amb un col·laborador de luxe. Carles Belda, MDMA, Pep Poblet, Marina Babyface o Yacine Belasene són alguns dels noms propis que bufen funky, pop, rock, soul o R&B. Estils que solen ser part també de la proposta sonora d'uns altres que presenten nou material també aquests dies. Ens en referim a Capella. En aquest cas, avancen nova cançó del que serà el seu futur treball discogràfic, a més dedicada a Víctor Uris. Així sona Morgan Blues.

0: La música amb visió polièdrica a Mediterràdio.
1: Aquesta era Morgan Blues, tema principal del disc que es dirà Morgan, una cançó dels Capella en mode de dedicatòria a Víctor Uris, una figura estretament vinculada a la història d'aquest grup vocal, que a més incorpora un fragment d'àudio original del músic interpretant l'harmònica, enregistrat durant un concert dels Capella al claustre de Pollença el 2017. Aquest nou disc de Capella Morgan serà un treball de cançons en català que neixen de l'escolta de la tradició i del present, que veurà la llum el 21 de maig. Morgan, així, que és el nom, per cert, del lloro d'en Víctor Uris, simbolitza una manera d'entendre la memòria musical, que la música no se'n va quan un se mor, sinó que queda allà per sempre més. I de memòria i de poesia també va la pròxima novetat de la setmana. De Bon canta Suau.

0: Les ones sonores amb protagonistes illencs. A IV3 Ràdio.
1: Pere Suau, Toni Bujosa i Pau de Bon es mesclen en un nou projecte en el que la rapsòdia, la poesia profunda, el poemari visceral i autèntic es tornen músiques de recital que en forma de trio ens vol acostar de forma planera i profunda alhora la literatura elevada. Nou projecte liderat per Pau de Bon després de Dia Déu Antònia Font, que recupera ja el que varen començar a fer fa uns 3 anys per teatres en aquest mateix format, aquest mateix trio. Bona, què tal? Aquesta nova faceta de Pau de Bon cantant i recitant poemes. I per teatres, també festivals, també fent memòria i actualitzant-la, és el que proposen ara mateix Pitxorines, les següents en passar per aquesta playlist.

0: Navega pels sons de les illes, amb Joan Trias.
1: Ja s'ha publicat sa falda girada, segon llarg d'un dels fenòmens musicals de les Illes Pitxorines. Segon àlbum aquest, format per 9 peces, construïdes a partir de diverses fonts de la música popular mallorquina, com puguin ser les cançons infantils, les tonades tradicionals i el repertori vinculat als oficis i als materials procedents de rondalles i sonades de xeramies. Tot això, a més d'un recull de boleros i d'una versió d'una cançó d'en Pere Garcias. Molt interessant el que han fet Pitxorines a sa falda girada, un projecte que més compta en aquesta ocasió amb col·laboracions ben destacades com les de Micaela Lledó, Judit Nederman, Roger Pistola i Tomeu Palleres, que aporten així noves sonoritats a la formació mallorquina. També l'Arrel té més novetats de pes. Un dels grans noms d'aquest gènere és, com no, Maria de Mà Bonet, i està publicant nou material. Així sona.

0: Joan Trias t'acosta als sons del món musical illenc.
1: Escoltàvem Saigo No, segon senzill d'avançament del que serà el pròxim treball discogràfic de Maria del Mar Bonat, un disc anomenat L'aigua no cansa. Sobre una música popular mallorquina, una tonada d'Espolsa Ametlles, Maria del Mar Bonat escriu una lletra totalment lliure, en aquesta Saigo No, amb total intenció de protesta. A més, la cançó s'obre amb llaüt i violí, creant així una atmosfera solemne sobre la qual emergeix la veu sempre intensa i inconfundible d'aquesta compositora mallorquina. L'arrel, també, per cert, és la base des d'on reconstruir projectes musicals cap a gèneres diferents. Per això han recuperat el nou treball discogràfic de Nastallat.

0: Mediterràdio, l'espai sonor on naveguen els gèneres musicals de Balears.
1: Escoltàvem Nastallat, ella fou una de les protagonistes del passat a Campallengo a Manacom. Allà ha presentat disc anomenat Cada casa, cada vida, on aquesta compositora reinventa amb clau electrònica algunes de les peces de l'arrel illenca més nostrades, com puguin ser el Parado de Sauva, l'Opi de Formentor o l'Amo de Son Carabassa. I segur que Nastallat ha estat escoltant molt també la propera en passar per aquí a l'hora de veure com se reconstrueixen les fonts del folk de l'arrel mallorquina cap a altres bandes. Ens referim a Maria Jaume, que també amb el folk com a punt de partida ha fet aquest nou treball discogràfic anomenat Sant Domingo Forever, novetat discogràfica de la mallorquina, si sona.

0: Tota la música illenca a Mediterràdio.
1: Una festa major com a pilar on construir aquest nou treball discogràfic bastant conceptual fa que la idea de Sant Domingo Forever sigui molt diferent a tot allò que es mou en el nou pop en català, de la que Maria Jaume és ja un dels noms més importants. Xeremies, pop, música urbana, emocions profundes, molta festa. Tot això forma part d'aquesta idea desenvolupada junt a Lluís Cabot a través de 15 cançons en les que trobaria, a més, algunes col·laboracions com la Ovinata o Miquela Lladó. Ben interessant el que ha fet Maria Jaume en aquest Sant Domingo Forever. I més pop de pes. Ara, un altre nom propi ben rellevant. Joan Miquel Oliver també treu disc nou. Roïssos es diu.

0: Mediterràdio, sal musical des de les Illes.
1: I ja podeu escoltar complet aquest treball discogràfic, Roïssos, nou disc de Joan Miquel Oliver, que arriba amb sonoritats renovades i una feina extremadament orgànica, aquesta vegada feta a Felanitx. En aquest disc, en aquest Roïssos, hi trobam el Joan Miquel Oliver més autèntic i genuí, vestit de la manera més senzilla possible. Aquesta vegada ha optat per només bateria, baix, guitarres i flauta travessera. Som així, doncs, davant un exercici de sinceritat musical ben important. Les lletres, no hi falta la vida quotidiana, la solitud, l'amor, i tampoc allò que ha definit des de sempre el seu estil poètic, una immersió en les capes més evidents, però sovint

0: vosaltres, Ràdio Es. Participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Joan Trias. Mediterràdio. IB3.
2: Continuem al Mediterràdio, sou a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears. Torna ara de fer un tomb per la música urbana, perquè també aquesta escena sonora illenca està plena de noves referències aparegudes els darrers dies. Començarem per un nou projecte, es diu El Cid, i sona d'aquesta forma.

0: Mediterràdio, l'espai sonor on naveguen els gèneres musicals de Balears.
1: Comença a funcionar el CIT, nou projecte de Berto Mapache Meana, a qui coneixem per sa part també de bandes com The Ripples, Colorado o The Waves, qui ara s'ajunta amb Tomàs Rey Oruga en un nou projecte que està el CIT més electrònic, en el que, a més, veure com aquest compositor desplega bona part del seu talent també al capdavant d'una formació. Fins ara només l'havíem vist tocar el baix en aquestes altres bandes. Seguirem de prop el que ens conta, el que ens mostra el CIT a través d'aquesta proposta electrònica dirigida i comandada per Berto Mapache. Qui no necessita molta presentació és el següent en passar per aquesta playlist. Avui publica Love Love Flack, és Rels Pic.

0: quieren ser y ni saben quién son. Este año aprendí a decir no. Desde entonces la vida, ey, ey.
1: Tota la música illenca a Medita Ràdio.
2: L'R&B i el Lo-Fi protagonitzen el nou treball de Resby. El mallorquí celebra així 10 anys de trajectòria amb un disc molt més madur que arriba després d'un temps llarg de silenci en tots els sentits. Ha desaparegut de les xarxes del món públic, durant el qual ha pogut crear així un treball conceptual que gira al voltant de l'amor, de la lleialtat o de la humilitat. Bàsics en la forma de compondre d'aquest mallorquí que celebra així aquests 10 anys sobre els escenaris triomfant allà on els atrepitja. I mirem cap a Eivissa ara perquè també Carlos està presentant nou material. Així sona.

0: Els nous talents balears a IB3 Ràdio.
1: Després del seu disc anomenat Nova Ebussus, Carlos torna ara amb Sol Solet, un nou EP que es presenta com una proposta sonora vibrant i híbrida construïda sobre una base electrònica contemporània que dialoga així amb ritmes llatins, com la bachata, el funk o la cumbia, creant d'aquesta manera un univers musical ben dinàmic on conviuen la producció digital, els sintetitzadors i també els patrons més orgànics. Tot això amb la intenció de fer-nos ballar i molt. Ho aconseguirà Carlos, ho sabrem a partir del 22 de maig quan apareix aquest EP complet. I qui té noves coses a mostrar és un altre d'aquests noms propis de l'escena urbana, de l'escena ballable també de les Illes Balears. I Escafades presenten nou senzill, una miqueta allunyades del seu estil electrònic original per afegir ara més instrumentació i manco autotune. Tot això sona d'aquesta forma. Yeah.

0: 3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Miquel, com estàs?
6: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
5: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
6: Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
7: Les millors partitures musicals a Mediterràdio, amb Joan Trias.
8: Continuem al Mediterràdio 483. Girem ara ja cap al rock, perquè també l'alternativa illanca és plena de nous projectes i de noves cançons carregades de bones idees musicals. Un d'aquests nous projectes, no tan nou, dels que presenta nou material, és Peligro, que torna amb Nena, un dels senzills d'aquest volumen 1, que fa no res. Es poden gaudir ja a les plataformes. Així sona el nou de Peligro.

0: Els nous talents balears a IB3 Ràdio.
1: Era Nena, una d'aquestes cançons incloses en volumen 1 de Peligro Oreus, del millor indie dels 90, i amb referències a Pixies o a Superchunk, aquesta banda comandada per Esther Ollier torna amb força amb aquest nou EP de 4 temes, produïts, per cert, junt a Jaime García Soriano, ja sabeu que fou part, el que fou el cantant, l'ànima mater dels grans Sexy Sadie. De nou, melodies punyents, catarsi vocal i intensitat enorme és el que ofereix Peligro en aquesta nova proposta discogràfica que evoluciona també un poquet més el seu so. I també tenen un gran directe. Els Go Cactus, que s'estan movent i molt per el circuit estatal de la música. Els Go Cactus, per cert, seran els qui acabin el Crank Festival el diumenge en aquesta festa més o manco privada a un dels hotels Alua de Palma. Els Go Cactus diran adéu a una nova edició del Crank Festival que fins diumenge està present a Palma en molts indrets. Si seguiu IB3 Música i la programació de la ràdio també vos en assabentareu de tot. Go Cactus, amb ells vos direm adéu ja perquè són els darrers en passar per aquesta playlist d'avui. Farem agafant un dels temes inclosos en Vidas Modelo, el darrer treball discogràfic d'aquest trio comandat per Pau Wall, que això, com us dèiem, està movent-se molt, molt pels terrenys estatals, s'estan començant a tenir ben calats gràcies a les seves bones composicions i els grans directes que són capaços de fer. Amb ells us deim adeu, moltes gràcies per haver estat a l'altre cantó dels aparells. De part meva, Joan Trias, acompanyat de Marga Cifres, comandaments tècnics, ens trobam en 7 dies a la Ràdio Pública de les Balears. Fins llavors, adeu, molta música a reveure.
2: No me creo nada a partir de medianoche, todos vamos como cabras, siempre se van los mejores. Y aunque estemos separados, corremos como el viento, tallado en un árbol, tres halcones en el cielo.

dia. Sí, avui és la patrona de Menorca, la Mare de Déu del Toro, perquè hi ha una llegenda antiga que explica que un monjos de l'Orde de la Mercè varen descobrir aquesta Mare de Déu. I com? Idò gràcies a un bou, guiats per un bou, que va embestir unes roques per obrir camí, d'aquesta manera indicant als monjos el lloc on s'amagava. Una llegenda, per cert, reproduïda a un dels costats del lateral del Santuari del Toro. Tot i que no negre que aquesta llegenda té qualque llaguna narrativa, això no lleva que des del segle XIII el Toro ha estat un lloc de peregrinació continuada i que la imatge del retaule del Toro és venerada com la patrona de Menorca. Per cert, que el Toro és un topònim curiós del que se'n sap poc del seu origen. De fet, fins i tot hi ha qui pensa que el Toro ve de bou, però no. El topònim de Toro sembla que no ve de Toro, de Taurus, sinó que en realitat vol dir elevat. Diuen que Toro se fonamenta en l'arrel preromana Tor o Tar, que vol dir elevat. De fet, d'aquesta mateixa arrel en surten altres paraules i coses elevades, com per exemple torre o turó. De fet, els menorquins històricament s'hi refereixen com el turó, simplement el Toro. Avui, de vila, passam d'una vila del Toro de Menorca a un altre toro, o bé turó, perquè som a Dalt Vila. Dalt Vila és el nom popular en què és coneguda la part alta del nucli històric de la ciutat d'Eivissa, declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 1999. I avui feim aquest programa especial des d'aquí, des d'Eivissa, perquè s'hi celebra la Fira Medieval d'Eivissa. Començam.

0: intenta'l. Tenta'l, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tenta'l, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. I l'actualitat del dia avui passa per dalt Vila, per Eivissa, on som en directe, part de l'equip de Tenta'l, i vos explicarem tot el que passa en aquesta fira, que té una gentada, que hi passen moltes activitats culturals, també històriques, i les explicarem aquí de primera mà. Com sempre, però, tenim un equip que sap totes les lletres, i avui també aquí les saben totes. Són a Mallorca, en Xisco Nadal i en Miquel Junc, i aquí a Eivissa, en Celestia Oliver.

0: doncs sí, ja hi som tots preparats aquí, a Dalvi, la Celestia Oliver. Com estàs?
1: Ai, que estan de bé, eh?
0: Estàs bé,
1: sí. Tot i que estigui tapat i fa aquest temps sí. una mica incert... Ai, de fet, va fer ploguda sí. aquí a Eivissa.
0: Sí. De fet, recordem que la inauguració oficial d'aquest mercat medieval d'Eivissa és avui a les 6 del capvespre, perquè
1: Exacte.
0: Com que hi va ploure un
1: poc... No va
0: poca...
1: poder ser ahir i se va ajornar avui.
0: Sí, però bé, també si fos un sol, molt de sol, també mos torraríem massa.
1: Exacte. Avui,
0: fa un dia perfecte.
1: Fa un dia
0: no plou,
1: perfecte per passejar-te.
0: Mos podem passejar.
1: Exacte.
0: Hi ha molta gent.
1: I no passar
0: gent.
1: Una calorada. De fet, sí. anem en jiqueta.
0: Sí. Bé, estan sí. beníssim.
1: Els posem en
0: jiqueta. I les convidades que tenim aquí, també. Ara tot una les presentarem, però abans presentem, per favor, els nostres companys que són a Mallorca, en Xisco Nadal i en Miquel Jun. Com esteu?
2: Molt bon dia, estimats.
3: Bon dia.
2: Aquí, ballant el que seria l'estudi de Divets a Ràdio.
3: Aquí no mos banyem.
2: Que no passi res.
3: No, no.
2: I que sigui tot sota control, no poseu pena.
0: Així m'agrada, eh? Heu de guardar, també.
1: La casa.
0: Que no mos caigui damunt, ben fet. I de, avui farem aquest ping-pong, que se diu, aquest programa entre Eivissa i també Mallorca, i també hem parlat que és la patrona de Menorca, com sempre, un programa molt balear. Però dit tot això, començarem repassant els continguts que tinguem avui en aquest programa especial. I Celestí, començant per tu, mem.
1: Sí, i doncs des de la Fira Eivissa Medieval, des de Dalt Vila, avui jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia des d'aquí, i des d'aquí també coneixerem oficis artesanals. I precisament tindrem a veure la paradeta d'una artesana espardanyera i cordadora com és Nolga Alsina.

0: I Dona Algalzina és artesana espardanyera acreditada pel Consell d'Eivissa que viu, reviu i també transmet l'ofici oral de fer espardenyes i cordar perquè, a més, n'ensenya. És una de les artesanes que aquest dia es tenen paradeta a la Fira Eivissa Medieval, que estan situats tots els artesans en el carrer de les farmàcies, on allà exposen, i fins allà anirem per conèixer l'ambient del carrer.
1: És aquí de vora, però clar, sí, hem de pujar i baixar, perquè com que, ja ho hem dit, som a dalt Vila, i nosaltres som a la plaça d'Espanya, que això està a dalt de Vila de Veres, perquè som allà on era l'Ajuntament Vell d'Eivissa, que és preciós, realment, increïble. Per tant, pujarem i baixarem avui, eh?
0: Celestí, ja ho hem fet un parell de pits, eh?
1: Sí, ja hem pujat i hem pujat. Sí. Tres o quatre vegades.
0: Fent cames.
2: Sí. Sense tacons.
1: Exacte.
2: Sense tacons.
1: Sense tacons, aquí. Les nostres convidades, ja mos diuen. Passaran més coses, perquè també parlarem de música, i avui, com que tenim un col·laborador d'Eivissa, que és en Pablo Sierra, vendrà aquí, a Eivissa, esclar que sí, a dalt Vila, i mos durà les cançons dels altres. Avui, especial Fira Medieval, des d'aquí dalt.
3: La Fira Medieval fa que els eivissencs ens recordem dels barris històrics de la nostra capital, ni que siga una vegada cada any. Aquests carrers, com passaria amb la part antiga de qualsevol ciutat mil·lenària, amaguen històries d'un temps molt llunyà. Des de mitjan segle XX, és senzill recuperar-ne d'algunes que tenen una clara empremta musical. Avui, a les cançons dels altres, us les farem sentir mentre fem un passatget bar damunt de la Marina fins a Dalt Vila.

0: Doncs sí, perquè per aquest carrer de Vila i de Dalt Vila també hi ha hagut molta música i, com sabeu, en Pablo és investigador també de la història de la música aquí a les Pitiuses, així que mos explicarà quina música s'ha escoltat per aquest carrer que avui transitarem aquí a Eivissa, a Vila. Però, Xisco, també tenim més temes.
1: Així és, perquè avui també parlarem amb el trompetista Rubén Simeó, perquè demà dissabte farà un concert especial a la Filarmònica Porreranca per commemorar els 170 anys d'aquesta formació musical.

0: Doncs sí, aquest trompetista d'elit serà per Porreres aquest cap de setmana. En parlarem, però també tindran taula de redacció, Miquel.
1: Sí, i avui començarem parlant de les pitiuses, perquè ens visitaran Laura Tur, directora del programa El Dia a Eivissa i Formentera, i Néstor Matutes, delegada d'IB3 a les pitiuses. I també parlarem amb un altre periodista de la casa, ell és mallorquí, és en Joan Cabot, que ha guanyat el Premi Sonor a la millor producció pel podcast d'IB3 Les Desaparicions.

I de si enhorabona a Joan Cabot i tot l'equip d'Iveta Ràdio per aquest premi producció, millor producció per aquest podcast, Les Desaparicions, un podcast molt recomanable d'aquesta casa d'Iveta Ràdio. Llavors xerrem amb en Joan, que encara és a Barcelona, aviat tornarà cap a Mallorca i mos explicarà com va anar aquesta gala, aquest premi, com està ell, i tot plegat podrem parlar d'aquí una estoneta. Però després, a la tercera hora de programa, a les 5, que això ja estarà estimat de gent, entrevistarem l'escriptora i periodista Montse Virgili, que és a Mallorca per participar del Festival de Literatura La Coma i per presentar el seu llibre, Els Moixons.

0: I que són moixons per Namonze Virgili, i de moixons són ocells, gorriones petits. Amb aquesta metàfora, la periodista, en aquest llibre, farà una autobiografia a partir de les dones que l'han revoltada al llarg de la seva vida. Aquest dissabte, a la Casa Llorem Villalonga de Palma, a Binissalem, perdoneu, a Mallorca, a Binissalem, ja he tornat a Eivissa, ja he dit Palma tot. Mm. A vegades passa.
1: Passa.
0: Jo, en 4 hores de seguir...
1: Quan te'n vas d'allà.
0: Ja som a Eivissa. Mm. Casa Llorem Villalonga de Binissalem, en el marc del Festival La Coma, farà conversa amb en Parc Moliner, amb una conferència titulada Arrelat com a petjada. Tot això tindrem en aquest programa fantàstic des de Dalt Vila, 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
2: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podreu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
2: O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
1: O també fer-ho al correu electrònic, sorpresa, que he quedat tot sol.
2: No, tot no mos volíem ficar, perquè...
0: Això de la distància és complicat.
4: No, perquè hi ha uns segonets de diferència i troc que queda molt palès si feim so sorpresa tot plegat.
1: Sí. Ho hem d'intentar.
4: I en Junc i en, Junc, pont, i en Celestí Nostro és un gran ambaixador.
1: Mallorca a Eivissa. Vinga, 3, 2, 1. O bé, el correu electrònic.
4: Sorpresa.
0: No està tan malament.
1: Bé, ha anat bé.
0: Millorable. Sí,
1: millorable.
2: És complicat.
1: 3, 2, 1, el havia de fer després de dir correu electrònic.
0: Sí.
1: Bé, que no és altre que tento@ivetresradio.com.
0: Doncs sí, per favor, escriviu-nos, veniu-nos a veure aquí a la plaça d'Espanya, a Eivissa, Dalt Vila, i també telefonau-nos i tot allò que considereu oportú en aquest programa avui especial. Donant-se gràcies a en Xisco Miquel, d'aquí una estona tornant a connectar amb vosaltres.
4: Fins ara.
2: Fins ara.
0: Gràcies, perquè ara hem de saludar a totes les persones que tenim aquí de la tècnica, gràcies, que han fet possible aquest programa avui des de Dalt Vila. Aquí tenim en Carlos, Carlos Bosch, moltes gràcies, i els estudis de Beta Ràdio, que hi ha una Marga Cifra. Sí, Anna Marga Cifra. Marga, una ferrada forta per tu també. Gràcies també a en Pep Díaz, tot l'equip de producció d'IV3 Ràdio i tothom que ha fet possible també les nostres companyes d'IV3 Ràdio a Eivissa aquest programa. Ara, però, hem de conèixer el tema del programa, Celestí.
1: En dona et sus.
0: Ja són aquí.
1: Sí.
0: Endavant.
3: La rabiosa actualitat.

0: és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb les nostres convidades d'avui, Celestí.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat que és rabiosa ens du a parlar de la ciutat d'Eivissa, aquí on som, i d'aquesta fira que ja gaudim, la Fira Eivissa Medieval.

I doncs sí, ara que hem posat aquesta musiqueta, ja mos podem ambientar. Som a l'Eivissa medieval. Volem dedicar aquest programa d'Alt Vila, una de les fires més importants de l'illa d'Eivissa. Eivissa medieval ja és tot un referent i que per tal de commemorar el nucli històric d'aquesta ciutat d'Eivissa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, el 1999, es va decidir fer aquesta fira. Les antigues murades de la ciutat, construïdes al segle XVI, a l'època de Carles V, per protegir-la dels atacs dels turcs, van estar 40 anys a construir-se. Un recinte emmurallat que té forma d'heptàgon irregular i que en cadascun dels vèrtexs hi ha un baluart defensiu. Existeixen diversos accessos en aquest recinte, normalment en forma de portes, llevat del passadís de sota. La porta principal, a la qual s'accedeix des del Mercat Vell, s'anomena Porta de les Taules i està flanquejada per dues estàtues romanes i protegida per un pont llevadís.

0: és una ciutat.
1: I té més portes, eh? Hi ha el Portal Nou, la Portella de Sella, el Passadit de Soto, el Boulevard de Santa Tecla, que és el punt més alt de la ciutat, i tant la ciutat antiga d'Eivissa, que és d'origen fenici, com després la vila medieval i moderna, era un punt clau en les travessies mediterrànies, d'aquí la necessitat de fortificacions per a defensar la ciutat. L'actual imatge del centre històric emmurallat s'ha anat configurant des de l'època medieval i renaixentista. A Eivissa, sovint ciutat d'Eivissa, vila d'Eivissa o simplement vila, és la ciutat i municipi d'Eivissa. Aquí, els seus habitants són vilers o vileres i som avui, doncs, aquí, a Eivissa.

0: La ciutat la fundaren els fenicis, damunt d'espull de vila que vigila l'abadia i el port, amb el nom d'Ibosim. Ibosim, amb els romans, es coneixia Eivissa com Ebussus, i l'emperador August com Ínsula Augusta. Més tard, i els àrabs se la varen conèixer amb el nom de Yebisai, que derivà en el nom actual d'Eivissa. La fira, que dura fins aquest diumenge, dia 10 de maig, havia de començar ahir dijous amb una gran desfilada inaugural al portal de ses taules i diverses propostes d'animació pels carrers de dalt vila, però no passeu pena, perquè es farà avui, a partir de les 6. De fet, ara ja estàvem preparant tot aquest espectacle que es farà a les 6 del capvespre per inaugurar aquesta fira. Durant aquests dies, el recinte es converteix en un escenari ambientat en l'època medieval, amb espectacles, música, teatre, dansa, exhibicions i activitats familiars. Un programa enguany que inclou actuacions de carrer, recreacions històriques, espectacles de falconeria, cercaviles i també tot tipus de propostes amb foc i animació nocturna. Perquè ja ho sabeu, Eivissa és terra de pins i aquest cap de setmana també terra medieval.
1: Sí, i tot i que ara faci plogim, quatre gotes, però quatre, seran quatre, avui jugarem i parlarem d'aquesta fira Eivissa medieval des d'aquí, des de dalt vila.
0: Són les 3 i quant de minuts, amem? Que avui no tenc el rellotge abans. 24 minuts. Ara tornem.

aquí des de dalt, Vila, per conèixer la pregunta del dia, perquè avui també tenim pregunta i també volem que vosaltres, els oients, participeu d'aquest programa. Volem recordar que Tentol, en format Divendres Televisió, aquest diumenge, dia 10 de maig, a les 3:15, farà un capítol dedicat a Es Ball. Per tant, les pitiuses tindran un paper molt destacat, perquè ja sabeu que el Ball Pagès és una de les coses més magnífiques d'aquestes pitiuses. Així que, com que són molt balladors per les Balears, avui la pregunta està relacionada. I la pregunta diu així. El fandango és una dansa popular introduïda de temps antic, un ball molt popular a Mallorca i Menorca. No debades trobam aquesta cançoneta que diu així. Tant Masjota com fandango, com ballar saragones, voleu dir-me quin mes és que les dones ratllen manco? La paraula fandango, però, també té un altre significat. I avui volen saber quin és?

0: tenim aquí ara molta gent, perquè com que fa quatre gotes han vingut a visitar-nos. Gent que passeja per aquí, que se protegeix també del mal temps. Tots som en el Porxo d'aquest Ajuntament Vell i hem de conèixer quines són les tres opcions per respondre la pregunta del dia, Celestí, que és també un fandango d'aquest ball tan tradicional, sí, de Mallorca i Menorca.
1: Un fandango és tenir mal de panxa.
0: Ai, quin fandango
1: sí, que tenc. Vol dir haver-hi molt d'enrenou, és a dir, un desordre.
0: Uf, és un bon fandango, sí, que he vist, sí, avui,
1: I vol dir que hi ha molta gent, que estan molt estrets.
0: Estan estrets, sí, ui. Estan
1: com a sardines.
0: Com a fandangos. Ui, perquè ja ho saben, eh? Què vol dir fandango, també? Per jugar en altres teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'història de l'Instagram, @tentolib3, o també podeu telefonar en Xisco i en Miquel, perquè nosaltres som a Eivissa, i seran qui vos agafaran el telèfon, el 971-13-99-00, que és el telèfon d'IB3 Ràdio. 971-13-99-00.
0: Avui volen saber què és un fandango. Ara tornem.

0: Penta.
1: I de tres ràdio és humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Som aquí en directe dalt Vila, res, ara fa dues gotetes.
1: Sí, dues, quatre.
0: Però clar, que és que aquí estan tan
1: no
0: bé.
1: No massa més, eh?
0: No.
1: No, s'ha d'aturar quatre.
0: Sí, aquí les nostres convidades, que ara tot una les coneixen, que no plogui més, no plourà més.
1: No, perquè
0: més.
1: Ahir ja varen rebre. Sí, sí, sabem que ahir ja...
0: Ara aquí, sí, ja... en aquest set d'Iveta Ràdio, està amb la mar de bé. Abans hem de resoldre la pregunta del dia, Celestí, la recordam. Avui, com que diumenge farem un programa especial divendres 30, el dia de la televisió, que parlarà de ballar i de balls tradicionals, hem pensat, mem, què significa un fandango, sí, a banda d'aquest ball.
1: I d'ahir vol dir tenir mal de panxa, ho deia, m'ho heu sentit, eh? Sí, tenc un bon fandango.
0: Sí, podria. Sí,
1: estic mal a pla, tenc mal de panxa. Bé, vol dir molt d'enrenou, és a dir, desordre. O vol dir que hi ha molta gent, que està amb molt estrets.
0: Ai, i efectivament, per aquí ja ens ho diuen, la resposta correcta és un desastre.
1: Evidentment.
0: Un desordre.
1: Desordre, enrenou.
0: Aquí hi ha un fandango.
1: Sí, un bon fandango.
0: Aquí hi ha un bon fandango. O quan la mà va moguda, diu, a la mà hi ha un bon fandango, que també ho diuen els mariners, sí, per significar que la mà està avalotada. Avui també hi ha un bon fandango per a Eivissa i nosaltres tot d'una ho coneixerem. Abans, però, vos recordam que aquest diumenge a les 3:15 del migdia un tent el dedicat al Ball Pagès. El capítol d'aquesta setmana ja fa estona que ens ballava pel cap i això que avui ballarem com un pen de rifa. Dedicam el programa a les danses tradicionals. Aire!
2: Jo vaig ensenyar a ballar durant molts anys. Ja diuen que et sabateges que t'has sabates més brutes. Cada any me diu, em vull aprendre i no n'aprèn.
3: Va fer tot, va intentar tot, però avui a Tèntol, ball definitiu.
4: Tèntol, diumenge hora baixa a IB3.
0: Ara sí, dit tot això, coneguem tot aquest fandangos, arriba el moment de conèixer les nostres convidades d'avui.
5: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I doncs, sí, moment per conèixer les nostres convidades d'avui, unes convidades a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la Fira a Eivissa Medieval. Però abans de parlar amb ella, et s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
6: El qüestionari electrònic.
7: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
8: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
9: Sigueu benvinguts. Comencem.
10: Qui sou?
11: No m'heu dit el nom.
12: Noms i adreces.
0: Quins són els vostres noms?
13: El meu nom és Cata Prats.
14: I el meu Maria Torres.
0: I la Maria Torres.
15: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
14: Sí, visc aquí a Dalvila.
0: Ah, sí, Dalvila?
14: Sí.
0: I la Maria?
14: Visc baix, en el carrer Extremadura.
16: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
14: A la Consolació. Mare de Déu, jo Santa Gertrudis. És meu universitat.
0: Santa Gertrudis.
17: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
0: A tu t'agrada la ciutat, Cata?
14: Jo sempre havia dit que era una pagesa d'asfalto. Però crec que en els anys m'agrada més el camp que no la ciutat. I més ara, en els temps que estem ara, en el dia de gent que tenim per Eivissa.
0: Maria,
14: bé,
0: què t'estimes més?
18: Però jo, com que ho he fet tot, m'estimo més a la vila que anar al camp. Perquè si hagués hagut d'anar a segar i llaurar, no aniria a veure el camp. Això és perquè estan de vacacions.
19: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
0: Per qui treballes, Cata?
14: En aquest moment estic treballant per l'Ajuntament d'Eivissa, perquè som la coordinadora de tots els artesans que tenim aquí en el carrer de les farmàcies.
0: I na Maria?
18: Bueno, jo soy de Puerto Vallarta, ara estic jubilada i no, com que no fas factures, no puc
1: dir. Però feina...
18: Som Merta Artesana Honorífica i m'he dedicat a la roba de... Vaig treballar en el taller de la meva germana 35 anys i llavors m'he dedicat a fer les coses de roba ibisenca.
0: Estau preciosa. Ai, ara farem una fotografia gràcies, perquè veiem els puguin veure.
18: Gràcies pel piropo.
13: Tens el dret de guardar silenci.
20: I crec que seria molt bona idea.
21: T'agrada anar a ballar?
0: Ballar?
14: Com jo diga que no, igual la meva colla, que la colla de la bodega, em mata. Vamos. O sigui que nosaltres sí, tenim una colla Vall Pagès, jo som la presidenta, que per cert avui a la tarda ballarem, si Esther mos acompanya. I ballar, sí, i molt.
0: I molt. Maria, ballar?
18: Jo també ball, som la primer que m'apunt.
0: Clar que sí.
22: Tot això ha de tenir algun sentit. Creu en Déu?
14: Bueno, anàvem a escola, ens feien resar cada dia, matí, tarda i nit. Con lo qual abans no podies decidir si n'hi havia o si no n'hi havia, havies de creure sí o sí.
0: Si creu en Déu vos ha demanat, Maria.
18: Ah, sí, jo vaig anar a missa quasi cada diumenge. Estic en un coro i vaig a cantar.
23: Soc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
14: Els meus esports, pues, el Vall Pagès és el primer i és que més m'ocupa tot el temps. Però caminar també m'agrada i, bueno, una miqueta de tot. No gaire esportiva som, però, eh?
0: Maria, quin esport?
18: Ja m'agrada ballar, anar a nedar, anar de viatge i...
0: Uau, tots bons esports.
18: Ja només.
1: Ben fet.
20: Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
0: De què soparem avui, mam?
14: Avui de què soparem?
0: Sí.
14: Una bona coca amb pebreres estaria bé.
0: Sí, bona idea.
18: No me'n recordo que m'han dit que em darien, però qui sap, una truita amb patates. Mm-hmm.

0: El mercat d'artesania.
1: Sí.
0: Que és el que participa a Maria.
1: Sí. Uh-huh.
0: Fa molt d'any que vos coneixeu.
1: Bueno, just crec que els mateixos que tinc jo, 60 anys.
0: Ah, sí?
1: És que és la meva tia.
0: Doncs així, sí. I na Maria és mestra artesana honorífica.
2: Sí, també.
0: Perquè sabeu fer el vestit de pagès i de pagesa, tots dos, de cap a peus.
1: Sí.
0: Com anau vestida avui? Com ho podem explicar?
3: Com ho podem explicar? Duc sa botifarra, dos rifacos, el vestit, el gipó, el mentó, el mocador i el capell.
0: I ho has fet tot tu?
3: Tot jo.
0: Uau. I avui espardenyes?
3: També duc espardenyes, home.
0: Sí? Ai, sí.
3: També duc
4: espardenyes. També,
3: també. També duc espardenyes de morrat.
0: Són precioses. Aquestes no són de pita?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí, són... Les espardenyes són de pitre i espart.
0: De pitre i espart.
3: De pitre i espart.
0: I morra, què significa?
3: Que se li aixeca el morro.
4: Ah, sí? Ho veig. Sí, sí, sí.
3: Que se li aixeca el morro.
4: De morra per amunt.
3: Perquè els homes el duen destapades. Uh-huh. I la professora que em va ensenyar jo, li vaig dir, què significa tenir les dones? El morro tapat i els homes no. I em va fer així, que es volia dir això.
0: Se va tocar el nas.
3: Es va tocar el nas, que els homes els hi fa pudor el peu. Ah.
0: És bona aquesta, Maria. Quant d'any fa que feis vestits, Maria?
3: Jo des de que sé cosir sempre he cosit. Mm. Però quan me vaig jubilar, quan les meves filles, el 94, me vaig que va ser, que es posaran a ballar, i com que sabia cosir, els hi vaig fer tota la roba. Mm. I llavors, cap d'uns anys, m'hi vaig posar jo i també vaig seguir fent roba. I ara encara estic fent roba pel grup de Vall d'Ollers.
0: Sí, perdona.
4: Perdona, Margalida, quina és la peça més mal de fer? No n'hi ha més feina?
3: No n'hi ha
4: o
3: cap,
4: més temps?
3: No n'hi ha cap de mala de fer. És més temps o menys. Més paciència o menys. Les espardenyes són complicades, el capell du moltes hores i tot té el seu.
0: El capell de què és?
3: El capell és de... Se li diu margalló, que per fer-vos entendre, on recordeu les graneres que tenien el palo de canya, que tenia aquell motxo baix, pues d'allò està fet el capell.
0: I també anau a cercar altres...
3: No, això ho encarregam a Palma.
0: Sí?
3: I mos ho duen a veure on és d'Artà, que mos envien un sac de cosa d'aquesta, perquè aquí, per haver-ho d'anar a arrencar, no n'hi ha tant... I ell ho
0: encarregava. Sí, el garbelló se diu a Mallorca.
3: El garbelló, sí.
0: I aquí se diu margalló.
3: Nosaltres li deim, sí, de margalló, sí.
4: Però aquí hi ha gent que em va cercar, és a dir, se pot anar
3: no,
4: a cercar...
3: D'aquí no n'hi ha, d'aquí no n'hi ha, d'aquí el duim de fora, no. I és una treneta que fèiem de set filets, però que de set filets queda com a de mig centímetre d'ample. I quizà necessitarem més de 100 metres, perquè llavors només agafam el cantonet, veus? Aquestes raietes, cada passada és una d'això, no? Mm-hmm.
4: Però, per exemple, aquest capell, quantes hores du de feina?
3: Mm-hmm. Més de 300.
0: Uau!
4: Uf!
3: I si el feis en 300, us dono l'hora bona. No.
4: Mos hi poden posar, vaja.
3: I per demà al matí el teniu llest. I per demà al matí el teniu llest.
0: Maria.
4: Ja n'hi ha.
0: Aquest capell se pot comprar en el mercat que feis artesanal, per exemple, aquí baix, avui?
1: Hi ha gent que en fa i que en ven. El que passa que quan te diguen es preu, la gent se'n va correguent.
0: Perquè 300 hores de feina.
1: Més o menys els venen a 1.500 euros.
4: 1.500.
1: Però feseu comptes en sud... El temps que tardes a fer-lo és que són moltes hores. Normalment la gent se'ls fa per ells. Hi ha una dona, hi ha més gent que en fa a vegades per vendre. Si no, se n'encarreguen per poder-los comprar, perquè hi ha gent que no en té, però a un bon preu.
4: Clar.
0: Abans hem passat que a Tapes Mercat hi trobarem espardenyes, què més? Què fan?
1: Hi trobareu rifacos, mentons, una miqueta de tot, de lo que tenim l'artesania a Eivissanca. I, bueno, cada un fa un taler, també, que t'ensenya com se fa la tela d'una gonella, que també és interessant això mirar-ho.
0: Sí.
1: I, bueno, hi ha gent que fa espardenyes, hi ha gent que fa cistellons, una miqueta de tot. També es fa... El dels mentons, llata per fer la sola de les espardenyes i dels espardenyes que és de pitre, també. Uh-huh. Una miqueta de tot, ja.
0: I de cada vegada hi ha més gent que ho demana. Hi ha hagut com una revifalla en aquest sentit?
1: Sí.
0: Sí.
1: Nosaltres fa des de 1999-2000 que feim cursets, menys enguany, que enguany no l'han fet, però per subvencions per aconseguir insular d'Eivissa.

0: i fent cursets, i té molt d'èxit. Molta gent, moltes, tant de capells com de roba, de lo que siga, perquè la gent vol aprendre a fer-ho, perquè bona gent que igual no se pot pagar i prefereix fer-ho, i també molt va bé que la gent ho vulgui fer perquè vagi aprenent, perquè si no és una cosa que es perdria.
1: És a dir, que això s'ha renovat, però com, sí, com ofici, hi ha artesans,
0: sí,
1: artesanes joves...
0: Hi ha artesanes joves, sí.
1: Que s'hi dediquen.
0: Sí, ara cada vegada més. Abans eren tot gent d'edat, que no... No és que no ensenyassin, sinó que no tenien molta, molta gent que li succeís, però ara comença a haver-n'hi.
2: I pageses també de cada vegada en vestiu més, Maria?
3: Sí, les nenes que quan comencen a ballar, si volen ballar, s'han de vestir de pagesa.
2: Però
3: sí,
2: te dura tota sa vida un vestit de pagesa?
3: Hombre, no, no te dura res tota sa vida. Perquè o creixes o...
2: Però para que... passa de generació en generació?
3: Si ho tens, sí. Si ho tens, sí. De generació en generació sí que passa.
2: Perquè, clar, roba molt bona, no? Entenc.
3: És que ha de ser roba molt bona i a voltes tenim problemes en buscar les teles, perquè no totes les teles m'ho aprofiten. No, tot, no pots dir vaig a la tela i com aquesta tela... No, han de ser robes de fantasia, brocats, en terciopelo, en brocats que siguen adequats per això.
1: I se'n troben o de cada vegada és més difícil?
3: Cada vegada és més difícil. Anem de viatge i sempre buscam teles.
1: De viatge?
3: Sí, quan anem de viatge sempre buscam teles. I els hi deim, per què ho vols? I deim, com els explico jo que ho vull de pagesa? I clar, mos feim entendre, o en brocats, o per mocadors, o coses així. Però mos costa molt trobar-ne.
2: I aquesta vestimenta que duis ara, Maria, és la tradicional de pagesa eivissenca?
3: Sí.
2: Des dia?
3: Sí, des dia o de... Sí.
0: D'estar cada dia es traje de feina. Els que duien les dones per estar per casa seva.
3: Que sa, no, sí, que sa mamà anava vestida així per anar a fer feina, per anar a segar, que vivíem al camp o per anar allà on fos.
2: Que vivíeu a Santa Gertrudis, el
3: sí,
2: dit?
3: Sí, jo he nascut a Santa Gertrudis.
2: I després vareu venir a viure a Vila.
3: I després vareu venir a viure aquí.
1: Però
3: això
1: Maria...
3: que em feren treballar per allà, de segar vessa i cibada, i blat i ordi, dic, jo no vull...
1: Maria, anau molt elegant, un diumenge, quan anàveu més d'elegant.
3: A veure,
1: per exemple,
3: això...
1: Si anava un diu menjades.
3: No, bueno, és que per anar a fer feina en el camp es posaven la roba més vella, les espardenyes més velles, els rifacos més vells. I llavors per diumenge tenien una mudada, per diumenge.
2: I les emprendades...
3: Per anar a missa.
2: Quin dia se posaven?
3: Mentre, bueno, els dies de festa, els dies diumenges, els dies d'anar a missa. Però era... Mentre eres en lota, quan eres casada, poques voltes ja et posaves emprendada. Wow. O això sentia dir sa mamà.
2: I en teniu d'emprendades? Bé, cadascú té les seves familiars.
0: Sí, cada qual té les seves.
2: Són familiars.
0: També és veritat que a l'hora de ballar sempre els diem a la gent, si no teniu emprendades es pot ballar igualment. Vull dir que
2: no passa,
0: no és un, no és una cosa obligatòria que tu tingues que tenir. Hi ha gent que en té i hi ha gent que no en té.
2: Clar.
0: Tenim herències, no tenim, hi ha gent que s'ho pot comprar, però no és tot Déu. I a més en sopreu que van ara. Però sí que es ve que els diem que se que en té que en duga, perquè queda molt més polit en su traje de feina, que no és su traje de vestit de polit, que no és aquest, per exemple.
2: Que pot valdre una emprendada, vull dir.
3: N'hi ha de dues maneres. N'hi ha d'or...
2: Ara,
3: de
2: tot
3: or, de tot or o plata i coral. Aquesta és plata i coral.
2: Aquesta és plata i coral. Aquesta no l'havia vista mai, Maria.
1: Preciosa, eh?
2: Aquesta és un secret d'estat, això. No ho contareu.
1: No l'heu vista.
0: No, no vi res.
1: No vi res.
2: Els escoltau avui, na Maria Torres i na Cata Prats, les nostres eivissenques avui, representant d'aquest mercat medieval d'Eivissa, parlam amb elles i jugam.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
2: Molt bé, Maria, Cata, ara jugarem una miqueta en les paraules. Si poseu-vos tranquil·les, plou. Ai, na Maria, està... Plou un poc, Maria, poc. Estau preocupades per la pluja?
0: Sí. Una miqueta, just.
2: Una mica... Sí, na Cata també. Sí.
1: Clar, perquè teniu esposat,
2: claro.
1: Clar, ballar,
2: no se pot,
1: també.
2: No se pot banyar.
0: És que les espardenyes són d'espart. Sí. Com se banyen igual... Bueno, esperen que no plogui més.
2: No, però teniu protecció.
0: Sí, sí.
2: No ha plogut molt, quatre gotes.
1: Fa plogim, però clar, els carrers van banyats.
0: Sí.
2: Maria, com se diu, si esteu preocupats aquí a Eivissa, passar pena, se diu?
3: Sí, estic preocupada.
2: Preocupada.
3: Sí, estic preocupada, fa pena.
2: Sí.
3: Preocupada.
2: Ara vos farem enumerar paraules que segur que coneixeu, Maria i Cata, perquè posant-se carrac en marxa, Celestí...
1: Vinga, sí. I tindreu un minut. Tindreu un minut per enumerar noms de l'indumentària de la pagesa eivissenca.
2: Vinga, sí, tens. Preparades? Temps.
0: Gipó,
3: Manton,
0: Putifarra,
3: Refacus,
0: Mocador,
3: Davantal,
0: Llar de sa cua,
3: Trena,
0: Vetes,
3: Capell,
0: Monyo,
3: Lassos.
0: Ja no sé si me queda més roba per dur. Rifacos més.
3: Esperdenyes. Ah. Calcetins.
0: També. Calces.
3: Calcetes.
2: Calcetes.
0: De dona de caser o d'home?
2: I d'home.
0: Ah, també. Bueno, pues mocador. Calçons.
3: Capell. Camia. Calçons. Jupetí.
0: Esperdenyes d'home. Toca.
2: Sí.
0: Capell.
3: Barret.
0: Flauta, també duen flautes homes, castanyoles,
3: tambor,
0: i ja no duen res més. Pobre home, no poden dur més coses. Els botons, no tenen a prou mans.
3: Els botons de plata, botons d'or, sembrandada.
1: Penta, eh? Molt bé, wow. Vestimenta sencera, completa.
2: Hem fet una repassada quasi, fantàstica.
0: L'hem despullat.
2: Exacte. Maria. Molt bé, heu dit tot. A rifacos que són?
1: Sí, vinga.
0: Mira, una Maria situa'm... en duc. Jo no busques de banyar perquè no en duc.
2: Són els faldons?
0: Sí.
2: Ah, són les faldes de baix, diguéssim.
3: Aquest té més de 100 anys.
2: Uau.
1: Més de 100 anys.
3: Era de sa mare, de sa meva padrina.
2: I quants en durs de rifacos, Maria?
3: Ara dos.
2: Dos.
3: I n'hi ha prou.
0: Però quan anem a ballar, els màxims són 12 rifacos.
1: 12?
0: 12.
1: Però va en funció de què? Des fred?
0: No. Va en funció de que... A veure, en lotes de mans, si eren primes o gordes, això dava igual. Havien d'anar molt ben estufades, perquè si no, no era polit. Quan més estufada anava sa dona, més de bona casa, més bo era. Entonces, són els 12 rifacos que fan que el vestit tingui la seva forma.
1: Exacte. Aquesta amplitud.
3: Sí. Tots venen de sa cintura. No pots posar dos perfalans en un rifaco. No,
0: no, no, són sols.
2: De sa cintura cap a baix. I fins a 12.
1: I van com? Estrets...
3: A la cintura.
1: Però estrets
0: fermats.
1: Amb elàstic...
0: No, no.
3: És que duim una cosa fermats. Que li deim... Nosaltres li deim sa botifarra, que és un cosset que aquí duim... I posam un...
0: Un relleno de coixí, perquè no us entengueu.
3: Un relleno, i damunt el relleno te descansen, perquè si no en tirantes te fa molt de mal aquí.
1: Clar.
0: I van posant un damunt l'altre i un damunt l'altre, perquè allò fa que aguanti el pes dels rifacos.
1: Però antigament ja era així...
3: Sí, sa mamà sempre l'havia vist amb botifarra. Hi havia gent que no en duia, però jo sa mamà sempre l'havia vist amb botifarra.
2: I es ball de sa pagesa, com és?
3: No, si vols t'ho faig vora, però aquí hi ha desiguda, com vols que... Així.
2: Són com a pessetes.
0: El ball de sa pagesa és que els seus peus es van deslissant poquet a poquet.
1: Sí.
0: Moltes vegades m'ho han arribat a preguntar que si duen rodetes ball de ses espardenyes. Dic, no, ses espardenyes són d'espart, no duen rodetes, però se'ls deslissen molt poquet a poquet, molt suau, i van fent, pues, a vegades, depèn del ball, com un buit, saps?, al redor de soma.
1: Un buit.
0: Sí.
2: I sempre són ball per parelles?
0: No. Pot ser-hi que hi hagi un home, quatre dones, tres dones, dos o tres homes entre quatre dones, això hi ha molts de diferents tipus de balls.
2: D'acord.
3: Hi ha quatre ballades decretades de vell cultural, que són sa llarga, sa curta, sa nou rodades...
0: I sa filera.
3: I sa filera. Aquestes, sa dona no pot girar mai s'esquena a l'home. Aquestes quatre rodades, si hi ha una parella que balli i sa dona gira s'esquena a l'home, l'home la pot anar i deixar-la plantada.
1: No és un ball tancat, ben que dir. La figura que vas fent...
3: Has de fer aquella figura. I sempre has de dar de cara a l'home. No pots... Pots dar sa volta, fes buit tot el que vulguis.
0: Però l'has d'estar mirant tot el rato.
3: Però l'has d'estar mirant tot el rato.
2: Uau. I és com un art de festeig, també, es ball pitius?
0: Sí, una miqueta.
3: Una miqueta.
2: Sí, antigament se festejava, Maria, a partir del ball?
3: Bueno, se festejava... Jo, quan era jove, festejava dijous i diumenge.
1: Dijous i diumenge, hi havia dos dies.
3: Sí, perquè potser el dissabte no es podia o... No era com ara, que quedàvem per anar a fer un cafè.
1: Ah, no, clar.
3: Llavors no hi havia cafeteres.
2: Tenim una altra prova per les nostres Maria i Cata d'avui. Sabes aquesta?
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Va, llavors farem unes preguntes relacionades amb Eivissa. Ara parlaven del festeig. Ana Maria deia que quan era jove només podien festejar els dijous i els diumenges. Però vos volien demanar per una expressió. Heu sentit a dir mai festejar el quantre? Sabeu què és això? Vot sona?
3: A veure, Man... jo, el quantre no sé què és. Jo el que sé que hi havia una lota, potser una casa que tenien lotes i anaven a festejar i, es, i hi havia un parell de joves que volien festejar. I anaven tornant-se d'un a un. Mm. I quan l'altre li pareixia que ja havia festejat a prou, li tirava una pedreta o li tirava alguna cosa perquè deixés la lota per poder-hi anar ell. Que potser era una lota que els diumenge festejaven molts i tenia cola.
2: Clar. Mm-hmm. I vosaltres ho vareu fer
3: no.
2: així? No, ja no.
1: Ja no.
2: Ja no ho heu vist.
3: No, ja no ho he conegut.
2: Ja no ho heu
1: no.
2: conegut.
1: La pedreta ja no,
3: no,
1: ja
3: no,
1: no se tirava.
3: No, era esperdanya.
2: I doncs, si més o mancos, això és que la lota té un enamorat i una a cada costat i parla una estona amb un i una estona amb l'altre.
3: Bueno. No, una a cada costat, no.
2: No.
3: D'un a un.
2: D'un a un. Això estava millor, eh? Perquè així podies triar més bé.
3: Això de sentir dies.
0: Però això ens ha vigilància de sa mare darrere.
2: Ah, vaja. No podien parlar segons
0: no,
2: que...
0: No, no. Hi havia tanta llibertat.
2: Molt bé, segona pregunta, mem. Aquest dia ha plogut un poquet per aquí. Ara plou una miqueta, però molt poc. Però a Eivissa, si fa una pluja forta, però de poca durada, té un nom. Quin d'aquests dos noms que vos diran a les ties?
1: Bombada o rebat.
3: Un rebat d'aigua.
2: Molt bé.
3: Sí.
1: Ho han sabut, eh?
2: Un rebat.
0: Un bon rebat.
2: Sí, que és quan plou molt sí. intens.
0: Sí, sí.
1: No se diu encara?
0: Com no fa gaire.
2: No.
0: Com no, no ahir, però no fa gaire.
3: Un rebat d'aigua que fa ara.
2: Sí, aquí...
3: Anit ha fet un rebat d'aigua.
2: Sí? Sí. Clar, aquí a Eivissa vos passa molt, que plou poc, però molt intensament.
0: És que com enguany... Bueno, l'any passat... Uf,
2: sí, l'any passat va ser gros.
0: Va ser tremendo. Nosaltres vàrem justament fer la mostra folclòrica el 12 d'octubre i el va tenir que anul·lar tot per la quantitat d'aigua que va caure en res. En res.
1: Sí.
2: Sí.
0: Però bueno.
2: Un rebat.
0: Un bon rebat.
2: Un rebat. Així es diu. A veure, tenim una altra prova... que diu, a Eivissa sempre en paraules malsonants, com per tot, insults. Per exemple, xumisclar, somaní, espunyí, micarrata o mollericó. Però n'hi ha d'altres com pixolives i pelaperxes. Sabeu què és un pelaperxes, Maria, no riguis?
1: No, Maria ho sap. Bé, aquesta també.
0: Pixolives, jo també ho he dit.
2: I pixolives també.
3: Un pelaperxes és un que no té res que li diuen, oi, aquest és un pelaperxes.
0: No té un caure mort, com diu aquell.
3: I un pixolives és que té molts de germans i aquest és el pixolives, el darrer.
0: Sí? El darrer de la família.
3: Aquest és el pixolives.
2: Vaja,
3: o es caga niu.
2: Es caga niu també. A Mallorca se diu caga niu.
3: Es caga
2: niu. Pixolives no ho havien sentit.
0: Sí.
2: Quant de fills vau tenir, Maria?
3: Jo tres.
2: Tres.
3: Però en vaig fer dos en una volta.
2: Uau, bessonada. I quants germans éreu?
3: Tres
2: també.
3: Dos germanes i un germà.
2: I Cata, valtros?
0: Jo he tingut dos filles.
2: Dos filles també?
0: Sí.
2: Doncs això.
1: Ballen a sa colla?
0: Sí. Com per no ballar? Ja ho veuria.
2: Ses teves també. Però sa teva culpa, Maria. Això està bé.
1: Culpa seva. Ara...
0: Ara mira,
1: som la ovejita.
0: Mira on estic per sa seva culpa.
3: La ovejita negra.
2: Parlem ja per acabar de sa casa típica eivissenca, sa casa pagesa, que té diferents parts. I vos volem demanar per sa, quin nom rep sa sala principal de sa casa pagesa eivissenca.
3: Es porxo, sa cuina, es quarto de dormir, es quarto de... es quarto d'esgrà, de salmacent d'esgrà.
0: El quarto de la sobrassada.
1: Ah,
2: també.
1: Important.
0: Hombre.
1: Important, aquest quarto.
0: Hi havia un quarto que només era per posar la sobrassada quan fèiem les matances. Aquell era sagrat.
2: És correctíssim.
0: Estava molt ben ventilat.
2: Efectivament, el porxo, la paraula que vendria a ser...
0: Sí.
2: Sí, això que hi ha aquí.
0: Centrada i el
2: porxo.
1: Sí, la sala principal.
2: Moltíssimes gràcies, Cata Maria. Ha estat un plaer conèixer-vos. Que vagi molt bé aquesta fira. Ja no plourà més.
0: Ja està.
2: Ara vos queden 3 dies. Després vos vendrem a veure el mercat.
0: Cap problema. Allí estarem.
1: Llavors baixarem.
0: Moltes gràcies.
3: Llavors faré fer llata de palmito.
2: Ui. Com us va?
1: Hem de fer 300 hores.
3: Ja els he assustat.
0: Bueno, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Només faltaria que tingueu molt bona fira. Fins diumenge.
0: Sí.
2: A quina hora?
0: Hasta les 10 o les 11 de nit que acabi. Nosaltres així, ells acaben més tard.
1: I llevar dilluns és dia de descansar o no?
0: No, de seguir fent feina.
2: Gràcies a totes dues. Bona fira.
0: A vosaltres.
2: Ara tornem.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que som en directe a la Fira Eivissa Medieval i que també el nostre company Joan Cabot ha guanyat el premi Sonor la millor producció pel podcast d'IV3 Ràdio Les Desaparicions.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment per encetar aquesta segona hora de programa. Som aquí en directe des de dalt Vila, som a la plaça d'Espanya, just a les portes de l'Ajuntament d'Eivissa. I aquí serem aquestes 3 hores, ara en queden 2, fins a les 6 del capvespre. Molt ben acompanyats aquí en directe, però també tenim molta gent que fa possible aquest programa, en Pep Díaz, a la producció, en Carlos. També tenim un nou company tècnic, en Pablo. Gràcies, Pablo, per ser aquí també, que ara en tenim 2 aquí a Eivissa, i també Antoni Cardell, de Marga Cifra, Miguel Soler, tots els nostres companys dels estudis d'IV3 Ràdio a Palma. Sí, fins ara han jugat en les paraules, ara però han de saber què passa també a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.
0: Doncs sí, moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludam el nostre equip a Mallorca, Xisco Nadal, Miquel Jun, com estàu?
2: Molt bon dia.
3: Bon dia, va bé.
0: Tot bé?
2: Home, no sé Eivissa, però Palma, concretament, fa una aigua de bimbolla.
3: Però sí,
2: perquè
3: sí,
2: sembla el diluvi universal.
4: Sí, sí,
2: ara
4: sí,
2: mateix
4: s'exterior
2: dels estudis d'Iveta Ràdio. Espero que Eivissa, en aquesta fira medieval,
3: se comporti més.
2: S'aigua no faci tant de maig com a ciutat.
0: No,
4: aquí de bimbolla no és. No, ha fet un plogim.
0: Ha fet plogim, però
4: sí,
0: ara aguanta
4: però
0: bé.
4: Però de bimbolla no.
0: Per sort, perquè clar, aquí hi ha molta gent pendent d'estens, moltíssima. De fet, les nostres companyes que han degut a primera hora tenint l'aplicació d'estens posada 24 hores, perquè a veure en quin temps farà. Però de moment aguanta bé i es manté aquesta inauguració a les 6 del capvespre d'aquesta fira. Abans de res, volem saludar a dues companyes d'IV3 que tenim aquí en aquest set especial d'IV3 Ràdio. Són Néstor Matutes i na Laura Tursch.

0: ja ha estat dir Estel Matutes i Laura Tur i ha sortit et sol.
1: I ja ha sortit et sol.
2: Aquest és l'efecte que provocam.
1: Jo mirava si cap ningú el taparà. Si ja han passat els nígols. Però ara no ho sé, no ho sé. Per ara hi ha una bona clariana.
2: Molt bé.
0: Les nostres companyes que són aquí. Ara en Miquel mos explica un poc més de detalls de tot plegat, Miquel. Ah, no, perdona, en Celestí, va en Celestí.
3: Sí,
0: Celestí, tot que... teu.
3: Tot meu, tot teu. Jo faig així, aixecaves dit i dic, jo ho vull explicar, jo, Miquel, no sé si ho vol explicar, però bé, ja ho sabeu, avui som a Dalt Vila fent Tèntol en directe des del Mercat Eivissa Medieval. I Betres durant aquests dies ha preparat una programació especial perquè no vos perdeu cap detall d'aquest esdeveniment, d'aquesta fira. Avui la periodista Martina Ramis ha presentat part de l'IB3 Notícies Migdia des de la plaça de la Constitució d'Eivissa per apropar els espectadors a l'ambient i a l'activitat d'aquesta fira. Però la ràdio també hi és present, a l'Eivissa Medieval. Avui migdia s'ha més en directe des de la plaça d'Espanya, aquí on som ara, el programa El Dia Eivissa i Formentera. I acabam aquesta programació especial nosaltres, des d'aquí, des de Tèntol, que hi serem, ja ho sabeu, com sempre, com cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 6.
0: I és per això que tenim aquí nosaltres Laura Tur, directora del programa El Dia Eivissa i Formentera. I Esther Matutes, Laura, benvinguda, delegada d'IB3, Esther. Les Pitiuses, Esther, com estàs?
4: Com va?
0: Que bé, que bé veure-vos aquí totes dues.
4: Nosaltres també, molt contentes, eh?
0: Quina il·lusió,
4: rebre-vos.
1: A que vostra.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Som les anfitriones, no?, d'alguna manera.
1: Doblement, doble celebració, no?
4: Sí.
0: Com estàu? Com vos va IB3? Clar, Néstor va viure molts anys a Mallorca, començant per Néstor, que ets la delegada. De fet, ara vens de l'informatiu migdia, que se feia aquí baix.
4: Sí. Hem estat allà en el set de l'informatiu migdia d'aquesta part que hem pogut donar des de portal de les taules, que és una de les principals entrades al Vila, i per nosaltres la veritat que és un dia molt especial, perquè ens encanta aquesta fira, ens encanta que vinguin els companys de Mallorca, ens encanta poder donar visibilitat, no?, en aquestes coses guapes que se fan aquí, i la veritat que són dies de molta feina, de molt d'estrès, també us he de dir, però molt satisfactoris, clar que sí.
0: I tant, sí. Laura, en el teu cas, tu has estat també aquí?
5: Jo sí, jo no n'he tingut prou i aquí tot que està. Al migdia no n'he tingut prou i aquí tot que
1: està. Aquí mateix.
5: He pogut dinar poquet. Jo ja faré un dinar a berenar. Ara no sé si se li diria brunch o què seria, però jo ja dinaré més tard.
1: Ara ja has acabat feines.
5: Jo ara ja, quan hagi acabat amb altres, ja tinc tot el cap de setmana lliure per fer una volteta per aquí, passar a Eivissa Medieval, evidentment.
1: Clar.
0: Clar, els estudis d'IB3, però no són a Eivissa Vila, són a Sant Rafel.
4: A Sant Rafel.
0: Vosaltres viviu aquí, viviu...
4: Sí? Dins Vila.
0: Sí. Totes dues?
5: Sí. Les dues, Vileres.
4: Vileres, sí. Són Vileres.
5: I molt orgullosa, que de vegades està una mica denostada la paraula, però jo molt orgullosa de ser de Vila, la veritat.
1: Però no de Dalt Vila.
5: No de Dalt Vila.
1: I veniu molt aquí? Pujau, baixau.
4: Vendríem... La veritat que jo... us he de dir que quan es va començar a celebrar la Fira Eivissa Medieval, ho xerràvem amb molta gent d'Eivissa, que és veritat que Dalt Vila... no és un lloc en el que hi hagi molta vida, en Cibern, per exemple, no? Això ara se celebra en maig, però així com us conten els nostres pares, quan eren petits, la meva mare venia aquí a escola i vivia molta gent, aquí hi havia molta vida. Realment doncs no hi ha serveis, hi ha veïns que viuen aquí, però no som tants, perquè realment no és una zona així molt accessible, no? Però sí que és veritat que quan se va començar a celebrar la Eivissa Medieval, jo ho comentava amb molta gent que estava superbé, venia Dalt Vila a fer coses aquí, a prendre-te alguna cosa aquí, a dinar i a passejar, i és una manera també de conèixer la nostra història. Jo sí que sol venir puntualment, doncs anem a fer una passejada per Dalt Vila i tal, però sí que és veritat que, bé, en l'estiu sí que hi ha més moviment,
5: sí,
4: veritat?
5: Sí, i tant. Sí,
4: però
5: sí.
4: En l'hivern sí que costa un poc pujar, veritat?
5: Costa una mica més i allò m'encanta venir. És cert que ara visc a una altra banda, però abans vivia molt propet de Dalt Vila i allò m'encanta venir a Dalt Vila, però jo sempre és com una sorpresa, ho veig vaig amb... estic enamorada de Dalvila, ho haig de dir, m'encanta venir. Jo venc molt, per exemple, a Nasmace, que està aquí dalt. Anar a Medina i a Eivissa li recomano a tothom, perquè igual està molt propet també del Museu Puget i m'encanta anar-hi. Medina i Eivissa és una joia molt desconeguda, que molts de visitants no venen, però de veritat que és un indret preciós per conèixer la història del recinte emmurallat on ens trobàvem, així que de veritat si venies a Eivissa medieval és com una primera passa per llavors venir més sovint durant tot l'any, i el que deien Esther, venir a sopar aquí amb l'estiu em pareix que és imbatible, no hi ha un pla millor, veritat?
4: Imbatible, la veritat que sí. I és veritat el que tu dius, Laura, que dius, vinga, anem a caminar un ratat i a fer una passejadeta per aquí, en Sivern i això, i de sobte descobreixes una plaça que dius, aquesta plaça jo feia milions d'anys que no havia passat per aquí, i està tot així tan ben arreglada, tan polit. Bueno, jo m'encanta.
5: Jo us puc confessar que hi ha carrers de Dalvila pues, que encara no hi he anat mai.
3: No hi has passat mai.
5: Sí, sí, sí. Vull dir, és que això és un laberint.
4: Sí, descobreixes un munt de carrerons i de placetes així, petitetes i tal. És una passada.
3: És que Dalvila és preciós. Sí.
4: I és que a mi d'Escalvari el vaig fer ara fa poquet, que l'han arreglat farres, el van inaugurar, i la veritat que és una pujada Dalvila diferent de la que habitualment coneixem. Es d'orilla,
5: eh? Sí.
4: Però està molt polida, perquè veus la mà a una banda, ses morades a una altra, xulíssimes, Camí d'Escalvari. També el recomanam.
0: És que, clar, aquesta fira també és com per transportar-nos en aquella època i realment te fas una idea molt fidedigna de com era l'Eivissa medieval, perquè aquests carrerons, aquestes formes, aquestes pedres, aquestes pujades, baixades...
3: És decorat perfecte.
4: És un decorat perfecte, que sí, que pareix que està fet a posta.
5: Sí, la veritat que sí. Tot i les obres que s'han anat fent, sí que s'ha mantingut l'essència, i és cert, la vida que hi ha ara aquests dies es deu pareixer molt a la que hi havia abans.
4: Abans, no? Veritat?
5: Sí.
4: Sí.
0: Clar, qui viu aquí? Perquè a dalt Vilar,
5: ara mateix.
0: O qui pot viure?
5: Home, hi ha gent de totes les edats, gent major que encara viu,
4: que encara viu aquí,
5: que puja cada dia i per comprar i tal. No és pràctic, el que deia abans Néstor, pràctic no és, és preciós, és molt pintoresc, pràctic no és, però sí que hi viu gent.
4: Sí que hi viu gent, sí, però clar, jo, la meva mare, pues, me conta de quan ella era petita, i pues, anàvem a casa de l'Isidro Macavich, era el seu professor, que hi ha una estàtua just aquí, a la baixada, no?, de Rastrillo, i aquí feia sa vida per els matins, i anaven a escola i després sortien i anaven a berenar i anaven a no sé on, i m'ho conta, i claro, dius, està molt polit a imaginar-te també com era sa vida abans, per lo que m'us conten, per lo que m'us conten els pares, veritat?
5: Sí, exacte.
4: Sí, també hi ha molt d'estranger, clar, que ha comprat aquí.
5: També.
4: És veritat, que són residents o... Sí, o...
5: Sí, sí, que han comprat palauets, els han reformat, perquè per aquí hi ha unes cases espectaculars.
4: Sí, hi ha unes joies espectaculars.
3: I edificis o habitatges reconvertits en hotels, per exemple.
4: També n'hi ha. Sí, tenim aquí un just davant. Bueno, aquí la joia de la corona del Vila Esperador, que un poc més amunt.
0: És aquí dalt, Esperador.
4: Sí, just darrere de la catedral.
0: Que se va inaugurar fa molt poc.
4: En el castell. Sí, fa res.
5: Sí, fa molt poquet, veritat.
0: I vosaltres heu estat ja?
4: Sí.
5: Jo allotjada encara.
3: Ah, anava a dir. Anava a demanar. Heu estat en una cosa.
5: Des d'aquí faig una crida allotjada encara no.
0: N'estaria dormint.
4: Sí, en abril, que s'hi pot anar encara.
3: Com és una habitació?
4: A veure. És espectacular, és que hi ha unes vistes, a més són unes... Bueno, l'habitació que jo vaig estar, són unes vistes que molt desconegudes per la gent d'Eivissa, perquè veies la part de darrere de la catedral, que tu veus, sempre veus com es campanar allà, tal, no, la part de darrere. És veritat que, clar, i a tot esport, xulíssim.
5: O sigui, recomanable.
4: Es barco anant cap a Formentera, la part de darrere... Sí, molt recomanable.
5: Tenim aquesta vista frontal, però...
4: Sí.
5: Molt bé.
4: Genial.
0: Millor temporada baixa, no?
4: Clar. En abril, en novembre, com estarà obert tots anys, saps?
0: Sí. I la fira medieval també... els opening de la discoteca i la fira medieval va junt per encetar l'estiu eivissenc.
4: Sí, ara hem fet un reportatge que m'hem assegut en els informatius de tele i ràdio, i hem anat un poc per als negocis de dins vila. I m'ho deien, és que per naltros és un poc el sust de la temporada aquesta, saps? No tant els openings, que és veritat que hi ha molt poca diferència de temps, no? Però sí que és veritat que ells ja m'ho deien això, m'ho deien justament això, que és el sust, com deies a Mallorca, de la temporada d'estiu.
3: Clar, però uns mallorquins que venim aquí,
4: sí.
3: Jo just arribar he dit, és que hi ha una gentada.
4: Sí, clar.
3: Ja molta gent coincideix que hi ha la fira, coincideix que ja s'ha encetat aquesta temporada de discoteques...
4: Sí, sí.
3: En comparació amb l'any passat, amb aquests darrers anys, però jo he trobat avui que hi havia bastanta gent.
4: Jo crec que tu hauràs vengut de l'aeroport directe aquí, hauràs vist molta gent per la fira.
3: Per la fira.
5: Sí. Clar.
4: Sí,
5: la veritat és que ha començat tot, pràcticament els openings fa una setmaneta o dos, ara és medieval, sí que és cert, que ha arribat molta gent.
4: Se nota, les carreteres se nota per tot. Sí.
5: Es nota, sí. Però més o menys com l'any passat, diria jo, la percepció.
4: Sí, més o menys com l'any passat.
0: Néstor Matutes va viure molts anys a Mallorca. Fa molts anys que és companya dels serveis informatius d'IB3 Televisió i ara com a delegada. Com ha estat el canvi? Primer de tornar a Eivissa, perquè clar, una Eivissa en què acabé a Mallorca però torna després a casa i la nova feina.
4: Sí, la veritat que al principi m'ha costat un poquet perquè ja eren 17 anys a Palma i jo tenia com la meva vida molt feta allà. Però és veritat que, bueno, per circumstàncies de la vida... se va donar la possibilitat de tornar. Jo al principi me va costar un poquet, però t'he de dir que en un parell de mesos era com si no hagués partit. Era una sensació estranya, perquè era com... Jo som d'aquí i tinc aquí tothom, la meva família, els meus amics, i ja me vaig involucrar en la vida i me vaig integrar el que és viure aquí tot l'any. Super, super ràpid, la veritat, i molt contenta, molt bé. La veritat que tu també, que has viscut a Laura a Barcelona, clar, a Palma, al final és tot com més... aquí és tot com més poble, tot i ser ciutat i que hi ha molta gent i està molt poblada i tot el que vulguis, però és tot com més fàcil, saps? Bueno, pues, les relacions socials, poder fer un munt de plans... Aquí tot, ja sabeu el tamany d'aquesta illa, que tens de vora tot, i en hivern és una meravella, perquè sempre ho deim a Eivissencs, que sí que... Sort de hivern, perquè si no aquí vim, mos donaria alguna cosa. Però és que hivern és una meravella.
5: Sí.
4: Quan ja tothom plega i te quedes aquells 3-4 mesos amb aquesta tranquil·litat, que saps que és temporal, que no és... I és una, m'encanta.
5: Clar, es gaudeix molt més, perquè aquest nivell d'activitat, gent, aquesta intensitat tots anys, no sé si ho aguantaríem.
4: No ho aguantaríem, però després tenim aquesta gran sort, que és veritat que a Mallorca igual no se nota tant, saps? Si hivern assistiu, bueno, sí que se nota, però en hivern també hi ha moltíssima gent, i aquí és que canvia molt.
3: Jo em puc donar perquè vaig venir el novembre, i a part de que és una illa molt verda...
5: Sí. I enguany encara més.
3: Podies fer unes carreteres que no topaves pràcticament cotxos, amb una tranquil·litat, una calma.
4: Nosaltres animem que vengui la gent fora de temporada. Sí.
3: Tot i així, jo ara fa anys que no he vengut en l'estiu, però he vengut qualque estiu i també pot trobar racons, gràcies a Eivissencs i Eivissencs, que es pot trobar racons, platges, cales, que no s'han de dir, on tampoc hi fa un parell d'anys, que no hi ven, però que tampoc hi trobes gaire gent, que també són reductes o petits paradisos.
5: Es poden arribar a trobar i el que deien és que no els compartirem aquí mateix.
4: Mai de la vida. Però és veritat que en ple agost encara vas a llocs que no te trobes pràcticament a ningú. És una passada.
0: I clar, som a la Fira Medieval, aquesta fira que se va fer un poc per commemorar quan Eivissa va passar a patrimoni de la UNESCO, no? Tot això també li ha donat més conservació, més entitat, més patrimoni, més estima. La gent ho veu com una festa important per Eivissa.
4: Nosaltres estem superorgullosos d'aquesta declaració. La veritat, tots els eivissencs estan superorgullosos d'aquesta declaració, i la veritat que, com que convida, no?, a pujar fins aquí i a explorar-la i viure-la d'una altra manera, jo crec que sí que facilita, no?, a la gent.
5: I a més, com és una declaració que inclou aquest recinte de Dalvin on ens trobam, que és un recinte històric però habitable, que es pot passejar, que de vegades quan hi ha monuments que són patrimoni de la humanitat es troben una mica allunyats, no, per aquí, per aquests carrers, per aquestes morades, s'hi pot passejar, es pot conèixer de prop, però a més està inclosa en un altre dels nostres grans tresors i dels que estàvem orgullosíssims, que li dona aquesta qualitat a les nostres aigües, que és aquesta praderia de Posidònia, també inclosa en aquesta declaració de patrimoni mundial per part de la UNESCO. i de que també ens hem de sentir molt orgullosos, que l'hem de preservar perquè és un ens viu molt delicat, molt fràgil, molt vulnerable, però que també està inclòs, que de vegades parlem molt de Dalvila, sí. I a mi m'agrada reivindicar també sa Posidònia com el gran tresor que ens dona aquesta qualitat a ses aigües i que hem de protegir de totes totes.
4: I aquesta fira també està molt bé perquè ses escoles ho solen fer, a més, es dijous, la inauguració oficial es sol ser dijous, però durant el matí pues, totes les escoles venen i els infants també tenen l'oportunitat, tot i que, a més, fan excursió. Jo ho veig perquè els meus boixos venen durant tot l'any i ara anem a conèixer una part de Dalvila i fan activitats i fan tot, i després també la fira, i és una manera també de gaudir-la d'una altra manera, no sé. Jo trobo molt positiu i la gent, la veritat, que li agrada venir aquí. Sí. Així com un plan anual, pujar a Dalvila a passejar per la Eivissa medieval.
5: Exacte. Ja ha marcat a l'agenda, d'alguna
0: manera. Sí, no? Clar. Sí. És un dia important, és un calendari important. Ve molta gent de fora, també aprofita també. Per gent fer turisme, conèixer Eivissa, conèixer aquest mercat, tot això que hi passa. I vos volem agrair moltíssim que hàgiu vingut, perquè també mos podem veure, podem fer comunitat, perquè, clar, això de que ens separi la mà...
4: Està molt bé, això que mos podem veure ses cares, tant, clar que sí. Sí, que sempre sa distància no
0: un poquet de comunitat i poder parlar també amb les nostres companyes. Na Laura la podeu escoltar cada dia al dia Eivissa i Formentera a les 12.
5: De 12 a 1, exacte.
0: De 12 a 1.
5: De dilluns a divendres.
0: Exacte. I moltes gràcies, Laura Tur. I també Néstor Matutes, que no la veiem ara, però hi és. Perquè ella fa de delegada, per tant, és la qui coordina tot i vetres aquí a Eivissa i Formentera, també.
4: Sí.
0: I Formentera també teniu un equip.
4: Sí, tenim aquí tenim allà una petita delegació, que així que quan vulgueu també esteu convidats a fer algun programa des de Formentera. Mantera, la veritat.
3: Agafes barca.
4: Clar.
3: També vas i vens.
4: Sí, vas i vens, un ferri, 30 minutets i mos plantam allà. Així que quan vulgueu...
0: Apuntat.
3: Vinga, apuntat.
4: Encantats de que
3: hagueu
4: vengut.
5: Veniu més sovint.
0: I tant,
4: exacte,
0: no? Nosaltres encantats de ser aquí. Només faltaria. Sí. Moltíssimes gràcies, Esther, Laura.
3: Gràcies.
0: Un ple. Ara hem de fer una petita pausa i tornant-te d'una, que encara vos hem de contar moltes coses.
6: El teu moment de Tento.
7: Hola, som de Pilar de Ciutadella i el meu moment Tento, ara que estic jubilada, és cada migdia, una mica, una hora i mitja abans de dinar, seurem a la terrassa de casa, en el solet, si ets hivern, un poc més a ombra, si ets estiu, davant la mà, i ja sigui senzillament contemplar la mà o llegir un bon llibre, gaudir una estona de pau i tranquil·litat. Aquest és el meu moment Tento.
6: I Vetres Ràdios, música.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
9: Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
10: I que fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga?
9: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
6: Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
11: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Què és la bretxa salarial de gènere? Per acabar la setmana, parlam de la bretxa salarial de gènere. És, a grans trets, la diferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. Les dones habitualment a la baixa. I això és un fet identificat i estudiat, ben documentat. Relacionat amb aquest concepte, hi ha altres temes claus. Per exemple, sostre de vidre, que és la barrera invisible que dificulta que les dones puguin ascendir professionalment. També parlam de la porta de vidre, que fa referència als obstacles que es troben moltes dones just quan s'incorporen al món laboral. La porta de vidre impedeix que una dona desenvolupi la seva carrera professional en igualtat de condicions amb un home. I la barrera més invisible de totes, anomenada terra enganxós o terra apegalós, que té a veure amb càrregues i tasques que, culturalment, recauen més sobre les dones. Tot plegat manifesta que queda molt de camí per arribar a la igualtat salarial entre dones i homes. I terme explicat, terme acabat.
1: La pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Continuem en directe des d'aquí dalt Vila, però també hi ha molts altres temes que passen a totes les Balears. Si dimarts parlàvem atentol dels integrants de la Filarmònica Porrerenca, perquè enguany fan 170 anys de formació, aquest dissabte fan un concert acompanyats del trompetista de renom internacional, Rubén Simeón.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Diumenge a les 12, viu amb Esports 3 en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.

0: tingut 6 reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
2: Som una ràdio?
0: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
3: Aquest programa de ràdio és legendari.
4: És un facto.
1: Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.

0: Doncs sí, des d'Eivissa amb amor, que som en directe d'aquesta fira Eivissa medieval. Aquí ha sortit el sol, passa molta gent i tot preparat per aquesta inauguració oficial, que serà a les 6 del capvespre. Però abans tenim protagonistes. Ara tot d'un en Celestí ha anat fins al mercat pagès, al mercat artesanal, i jo he trobat dues mallorquines, sí o no? Com estàs? Canons? Na Luna i? I na Tatiana, com estàu? Què feis aquí?
1: He vingut a
0: com una activitat?
1: Sí, com una excursió.
0: Que bé. I, a més, ha estat graciós perquè una m'ha dit... Ah, no se senten? No se senten, ella, espera. Els hi posem uns altres cascos. Veniu, Luna, vine aquí, posa't aquest casco, que aquest micròfon no funciona. Així poden parlar amb altres. És a dir, que també les escoles de Mallorca aprofiten per venir fins aquí a Eivissa. Ara sí que vos senten, eh? Hola, com esteu?
2: Bé, gràcies.
0: El teu nom?
2: Luna.
0: Luna? I Tatiana. Ara Tatiana també te sentirem. Doncs heu vengut a l'escola. Quina escola aneu?
2: A Sant Josep Obrer.
0: A Sant Josep Obrer, sí? Quin curs feis?
2: Primer batxillerat.
0: Uh-huh. I això ho feis cada any, de venir aquí a Eivissa medieval?
2: Crec que sí, perquè és el nostre primer any allà a Sant Josep Obrer.
0: I quants alumnes heu vengut?
2: 150, més o menys.
0: Com heu vengut? Amb avió?
2: No, amb vaixell.
0: Tots, avui de matí heu partit tots?
2: Sí.
0: I quina hora tornau?
2: A les 10, entre 10, 10 i mitja, estàvem a l'altre pic.
0: És a dir, que estareu tot el dia per aquí.
2: Sí.
0: Molt bé. I què tal? Vos ha agradat? Heu fet una volta? O birres?
2: Sí. Està molt bé, està xulo.
0: Mm-hmm. Primera vegada a Eivissa medieval?
2: Per jo, sí.
0: Sí, totes dues?
2: Sí.
0: Clar, dèiem això, que hi ha molta gent, ho heu pogut veure, vosaltres que també veniu en l'escola. Resulta que hi ha un casco que no funciona. Ara li donarem a na Tatiana. Bé, no te preocupis, perquè tenim el nostre company. Bé, vos donem les gràcies per ser aquí, perquè vos hem escomès, perquè també regalen capells d'IV3 i totes dues heu aprofitat perquè fan un. Ara que ha sortit tot sol, vos podreu tapar una miqueta. Que passeu molt bona fira, i a tots els alumnes de la vostra escola, que heu vengut, que sou 150.
2: Sí, més o menys.
0: Que vos en passeu molt bé en aquesta fira d'Eivissa medieval. Gràcies.
2: Vale, moltes gràcies.
0: Gràcies a totes dues. Doncs aquí també trobam gent que passeja, gent que ha vengut a posta, com aquestes alumnes de ciutat que són en aquesta fira, però també en Celestí crec que té protagonistes, perquè ha baixat fins al mercat, fins en aquesta zona d'artesans. Celestí, com estàs?
3: Sí, hem vengut fins aquí, fins al carrer a les farmàcies, aquí a Vila, on hi ha les paradetes dels artesans. Ara sí que ja poden dir que la pluja ha passat, ja ha sortit aquest sol de valent. I hem vengut fins aquí, fins a la paradeta que té Nol Galzina, que ella és artesana espardanyera, que també corda, una d'aquestes artesanes acreditades pel Consell d'Eivissa, i que, a part de fer espardanyes, també cordat, transmet aquest ofici, perquè també n'ensenya, fa cursos, com està tancat.
4: Molt bé, bones tardes.
3: Ara ja podem dir que respirau tranquils, no? A ple, no?
4: Crec que per, ja passat. Per avui crec que sí, a vora demà ja veurem.
3: Perquè ahir sabem que vareu muntar ben prest, però en dia, pràcticament hora de dinar, vareu haver de desmuntar.
4: Sí, vareu muntar pronta, per avui a les 10 i cap a la 1:30 vareu haver de recollir.
3: Avui heu comptat perquè fins ara ha estat un plogim, tampoc no ha estat una aigua forta.
4: Sí.
3: Però bé, encara amb aquest ai el poc, ara ja...
4: Ara estan més tranquils, ara que pareix que ha passat la tormenta.
3: Exacte, ara ja sí. Quants artesans sou en aquest carrer?
4: No t'ho puc dir, però no sé si 50, una cinquantena mínim.
3: I hi ha artesania diversa.
4: Sí, d'espart, d'espardenyes, d'encordà, de mantons, de... no ho sé, de fang, moltes coses.
3: Tu veient que fas espardenyes i cordat, quins productes elabores? Doncs
4: pues, tant com jo faig, tant com espardenyes tradicionals, en sa que fas sola d'espart i tot, i ses espardenyes més actuals, amb sa mateixa tècnica tradicional, però amb una sola de llute, amb una base de goma, per poder dur pues, un calçat de diari d'estiu. I també faig encordats, pues, tant els tradicionals com donant-li el meu toque, que m'agrada molt, d'algo modern, amb cordes de cartó, reciclat, amb colors, també faig senallons, bolsos d'espart.
3: Això anava a dir, perquè és un calçat tradicional però amb un toc modern, molt contemporani.
4: Crec que molt actual,
3: de fil i de dibuix.
4: Sí, no, es dibuix, tant es dibuix com la matèria prima és la de sempre, la tradicional. Pues jo pues hem incluït diversos colors, tints naturals, jo faig els tints naturals tant, per exemple, amb magrana, amb codony, amb aguacate...
3: En veient de granates, de grogues, per exemple, quin material reciclat tens?
4: La groga, per exemple, està feta amb cúrcuma.
3: Ah.
4: Aquesta rosa està feta amb bossos d'aguacate.
3: Ostres.
4: La verda també està feta amb eucalipto.
3: I a tu com se t'acut fer, per exemple, calçat tradicional amb pinyol d'aguacate?
4: Perquè volia mantenir, ja que és un calçat molt, molt natural, tot fibres naturals, intentar eliminar els tints sintètics i introduir el color, però natural, també.
3: Clar, perquè majoritàriament hi ha molt de tint sintètic i aquí també vull demanar-te si... clar, ara el calçat tradicional viu un bon estat de salut, viu un bon moment aquí a Eivissa, o és difícil competir amb aquell producte que arriba de fora i pot ser també més barat?
4: Hombre, no és un calçat fàcil de vendre en una botiga o treure en el mercat, perquè la mà d'obra de fabricar aquest calçat són moltes hores de treball. I si tu has de vendre un particular, pues posar el teu preu. Però tu vols comprar una botiga, un negoci també ha de guanyar sous i incrementa moltíssim el preu final per al consumidor. Penso que la millor manera, o crec que quasi l'única de poder tenir aquest calçat per arreu del món, és que el propi fabricant és que el vengui.
3: Perquè arriba calçat aquí a Eivissa tradicional que no sigui fet aquí a Eivissa, que se'n faci a altres llocs?
4: Les menorquines, per exemple, se venen a moltes botigues. Pues, ojalà les eivissenques poguessin estar a qualsevol botiga.
3: Però dic calçat que sigui el calçat tradicional eivissenc, que no se produeixi aquí a Eivissa, que se faci a altres llocs i que s'arribi a vendre aquí. És a dir, que fins i tot tingui sortida aquí a Eivissa.
4: No tinc ni idea, això sí que
3: sí,
4: no ho sé.
3: Si hi ha competidors, si hi ha un mercat competidor,
4: és que és algo realment que,
3: del sector tradicional d'aquí.
4: És algo realment que només es fa a les Pitiüses. És un calçat que és tradicional i autòcton de les Pitiüses.
3: Per exemple, aquesta espardenya amb pinyol del bocat, quin temps fa d'ull?
4: Pues, per fer només estint d'espinyol d'aguacat, mínim 2 dies.
3: Per fer estint?
4: Sí.
3: I per clavar les sabates?
4: Llavors has de fer escordellí, que són, pues, necessites unes 18 braces de cordellí per fer un parell d'espardenyes escalades. Pues unes de 8 braces de cordellí, a lo millor tardes, posa-li 8 o 9 hores, més llavors 10 o 12 hores de fer s'espardenya.
3: Clar, el material tu on el compres?
4: Jo com per fer aquestes de diari i de més comercial, les fem de sisal, que és una fibra també natural, d'una altra classe d'àgave, i comprem la fibra. I llavors ha de fer igualment el cordellí, igual que les tradicionals. I les tradicionals han d'anar en el camp a buscar les fulles de pitre, rascar la fulla de pitre i treure la fibra.
3: Ahí vas, tu.
4: Sí, claro.
3: Vas a recol·lectar.
4: De fet, com no en queden, perquè s'han mort quasi totes amb el picudo, jo tinc a Sant Miquel un terreny dels meus sogres i he fet una petita plantació per intentar recuperar-les i que no se morin. De moment les tinc plantades fa 3 anys i estan vives de moment i creixeran.
3: Clar, i quin procés ha de seguir des del moment que tu reculls la pitre?
4: Pues reculls la fulla de la pitre i l'has de picar una miqueta amb una massa de fusta, llavors amb una ferramenta que és un tipus de serra, de ferro, l'has de rascar, rascar, rascar i rascar, fins que surt la fibra neta blanqueta.
3: Però saps que és qüestió de dies,
4: no,
3: fins i tot de mesos?
4: No, un rato, per fer una fulla, doncs un rato. Però és un treball cansat, perquè s'ha de fer bastanta força. I sapitre, a part, és una planta molt àcida, desprèn un àcid molt fort. T'has de posar guants, te pots posar oli per secar per si te salta... És molt àcida, la planta.
3: Per tant, és un procés laboriós, de molta feina.
4: Bastant laboriós.
3: Aquestes, insistim, en les del bocat, quan les veus?
4: Aquestes per 125 euros.
3: 125 euros. Clar, competir amb bescalçar tradicional, és a dir, amb aquella espardenya tradicional que no és de color, que no té aquests materials, és mal de fer...
4: La tradicional, com? Tradicional, per fer una terra escabora. Aquella és que és incalculable per mi.
3: A quant d'anys la tradicional?
4: Jo, en principi, la tradicional només la faig per jo, per la meva filla, que balla, i per donar classes a la Colla de l'Horta, que donen classes d'espardenyes tradicionals. Perquè crec que no tothom valora el que es demana per això.
0: I de moment... Sí, moltes gràcies. I dona també les gràcies a Olga, que ens ha d'estir. Estava en directe des d'aquest mercat artesà, instal·lat aquí, just a l'entrada d'aquesta Eivissa medieval. Parlava d'aquestes espardenyes de pita, que són un dels emblemes del pagès i de la pagesa eivissenca, i que també se'n fan i se'n venen en aquest mercat, i sobretot en aquesta part artesanal. És molta la gent que passeja ja per aquí, perquè és a punt d'arribar les 5 del capvespre. Recordem que fem avui aquest programa especial des de Dalt Vila, aquesta Eivissa medieval, una de les fires més importants de l'illa d'Eivissa, ja tot un referent, i commemora el nucli històric de ciutat d'Eivissa, declarat Patrimoni de la Humanitat el desembre de l'any 1999, que es va decidir fer aquesta fira. Nosaltres vos hem contat tot el que està passant i ho continuarem fent durant aquesta horeta que encara mos queda avui de directe. Si voleu venir a veure'ns, som a la plaça d'Espanya, a Dalt Vila, gairebé a dalt de tot. Aquí també tenim les nostres companyes d'Ivetres, que regalen bosses, que regalen capells. Si gent, si veus gent en capells d'Ivetres per l'Eivissa medieval, que segur que en veureu, perquè aquest rosa es fa veure, doncs són d'aquí, que les han regalat aquí gentilesa d'Ivetres per aquesta fira, que, com dèiem, passa molta gent, ha sortit el sol, ara sí que ja no passen pena pel temps, fa un dia preciós aquí a Eivissa. Recordem que a les 6 en punt serà la inauguració oficial, i es farà des de l'entrada principal, des d'aquest pont elevat, i es farà una animació especial perquè ahir, per mort de la pluja, no va poder fer-se. Així que ho tenim tot preparat. Ara arribaran les nostres companyes dels serveis informatius i tornarem amb moltes més coses des d'aquest programa especial. Avui, Dalt Vila, Eivissa medieval. Ara tornem.

0: 21 anys amb tu.
1: Tèntol!
2: Heu de saber que Montse Virgili ha debutat al món de la narrativa amb els moixons.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
2: És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem una banda de l'equip a Eivissa i una altra part de l'equip a Mallorca. Tenim el control tècnic amb Miguel Soler, els estudis d'Ivetres Ràdio i Alberto aquí a Eivissa. Som a Dalt Vila, al mercat Eivissa Medieval. Però ara hem de connectar amb els estudis centrals perquè allà els nostres companys Xisco Nadal i Miquel Jun han de parlar amb la periodista Montse Virgili, autora de la novel·la Els moixons. Companys, ja ha arribat a l'estudi d'Ivetres Ràdio la nostra convidada?
4: Ja la tenim aquí, tot i sa pluja, puntual, com un rellotge suís, na Montse Virgili. Ja és aquí i ara tot d'una la saluda. Vols bé?

0: La periodista Montse Virgili, directora de Les Dones i els Dies a Catalunya Ràdio, ha debutat en narrativa amb Els Moixons, un recull que retrata amb una tendresa extraordinària unes dones que no volen rendir-se i que no volen viure engabiades. Demà serà a Binissalem per fer una xerrada amb Empar Moliner, per xerrar del relat com a petjada, i hem aprofitat el seu pas per Ca Nostra per a convidar-la una estona a xerrar en profunditat de dones, de dies, de literatura i de la vida mateixa.
1: En profunditat.
2: I ara sí, ja la podem saludar. Montse Virgili, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, molt contenta d'estar aquí, molt bona tarda, plujosa, però jo encantada.
2: No, no, jo t'agrades que hagis vengut amb aquesta...
3: Amb paraigües.
2: Sí, i amb aquesta, com diria mon mare, amb aquesta gelupa de cuiró en sa car venguda, amb
3: exacte,
2: un paraigües puntualíssima.
3: Sí, sí, sí.
2: Jo
3: sí.
2: Passava pena i dic, quan no t'hagués entrevistada,
3: no,
2: quin disgust.
3: No, perquè jo normalment estic a l'altra banda i pateixo molt, i estava dintre el cotxe dient, i arribem, i arribem, i arribem.
2: Així m'agrada. Ara m'he comentat que tu tens un C2 de Mallorca, perquè
3: sí,
2: has compartit vida i obra amb mallorquins en diferents moments
3: sí,
2: de la teva
3: sí,
2: vida.
3: Jo tinc un carnet de mallorquina, com ho direm, de pràctiques, però bastant bona, eh?
2: I parlaven que els moixons vendria a ser com un tracte exacte afectuós, el que aquí dirien ropits, cosa que m'agrada, perquè
3: exacte,
2: el meu ropit i jo mos deien ropits, per tant, avui quan arribi a Nostra li diré hola, moixó. Almenys si m'entén, que no ho sé.
3: Jo crec que li agradarà, encara que no t'entengui, perquè a vegades hi ha coses que s'entenen per una altra banda i no cal entendre-les totes. I per això jo crec que aquest llibre també el poden llegir els mallorquins i sentir-lo seu, perquè tothom afectuosament, aquests moixons o aquests ocells o aquests rupits, com tu li dius, són totes aquelles dones que ens trobem al llarg de la vida, sobretot dones, eh? Estic parlant d'una infància dels anys 80, perquè això és, aquest llibre és una mena d'autobiografia en la que jo explico, i em sembla que aquí compartirem tots, tenim